0: sol, moltes vegades, quan passava
1: caminava
0: un camió...
1: Caminava cap enrere.
0: Caminava cap... Quan passava un camió de les escombraries, per sí? exemple, del magnetisme, sí? jo me n'anava cap enrere.
1: No, jo... És que no, bueno...
2: En fi, sí, no per donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil és molt senzill, fa falta DNI...
3: Sí?
2: Ni
3: és molt senzill?
2: Sí.
1: Atenció.
2: El que és fàcil és donar-se d'alta.
1: Ojo, eh?
2: Sí, fa falta DNI ni el passaport, un número de telèfon i les dades de la targeta sanitària.
0: L'IDCAT és el mateix que l'IDESCAT?
1: No, avi, no.
0: Aleshores, la clau PIN, no?
1: És no, la clau PIN no te la demanen aquí, no.
0: No, el DNI electrònic, deu ser, perquè aleshores...
1: No. Una cosa és l'IDCAT mòbil. Una altra cosa és el DNI electrònic.
0: O sigui, això de tenir 30 sistemes diferents d'autentificació és com la camama aquella del Consell Europeu, el Consell d'Europa, el Consell de la Unió Europea...
1: Més o menys,
4: són coses diferents.
0: Més o menys.
1: No, avi, no. Ara no fem teatre, ara, no.
0: Ets aquí, Estevet?
1: No, avi.
0: Estevet?
1: No.
0: Què és l'IDCAT? Què vol dir? Qui s'ho ha inventat?
1: Avi...
0: És un pla d'avís de pluja, com ho és el pla d'Inuncat.
1: Avi, va.
0: Jo em pregunto per què em cal fer-me un compte d'IDCAT si, total, a mi no em cal. Jo ja ho sé, que estic cardat.
1: Sí, sí.
0: Cau el taló?
1: Sí.
0: Cauen els servidors de l'IDCAT, també? I de retruc caic jo, em trenco el maluc... Per quinzena vegada.
1: I ha de demanar cita.
0: Ve de demanar cita.
1: Ha d'entrar però... la meva salut, però no recorda sí. l'entrada la contrasenya.
0: I he d'anar amb Murprotec. Ja. Gràcies i bon dia.
1: Bueno, aviam. Cuidis, faci el favor.
0: Ho faré de partida.
1: Li expliquem què és l'IDCAT aquest, en mòbil, molt resumit.
2: Sí, aquí és on potser ja és menys fàcil. L'IDCAT és un codi que canvia cada vegada que l'usuari accedeix a l'aplicació. I per aconseguir el codi, l'usuari ha d'introduir el DNI i el número de telèfon i així rebrà un codi per SMS al cap de pocs segons.
1: Mare de Déu, senyor. És allò típic de que entres, necessites una contrasenya, no te'n recordes.
0: És més fàcil del bingo.
1: Posis el seu e-mail, que ja li enviarem per e-mail, un codi PIN.
0: Sí.
1: Llavors aquest codi PIN o el codi PUC.
4: Arriba l'SMS, que moltes vegades també arriben missatges de phishing, de dir, entra en aquesta pàgina .ru o el que sigui.
1: Quan ell diu SMS, sí. vol dir SMS.
4: Sí, no,
1: el que tots coneixem com missatges SMS.
4: No, ni us...
1: Us ho dic com a expert en tecnologia.
4: Sí, home, per
1: estic baixant una mica el nivell...
4: Per un expert de tecnologia no diu us, diu USB, i no diu... Diu SMS.
1: Bueno, això seràs tu.
4: Bueno, sí, bueno... Benvingut, senyor Pazos de Vieira. Què ha de fer?
1: Gràcies.
4: Ha d'explicar alguna cosa o no?
1: No, jo només venia a explicar-vos...
4: Val, molt bé.
1: Doncs, bueno, escolta, me deixeu parlar o què?
4: Bueno, sí, avui no està parlant gaire, sí. Digui'm, què ha de dir?
1: No, res, que les coses que no funcionen no les coses que funcionen
4: sí.
1: no s'haurien de canviar. Fins ara... Per entrar a la meva salut,
4: sí.
1: feia servir la contrasenya.
4: També sí. podies fer servir l'IDCAT, però si molta gent, o la majoria...
1: A Quim Lumbreres, sí. de la Conselleria de Salut, se li acut de dir... Escolta'm, saps, això que va tan bé, que la gent ja s'ho sap, perquè fot molts anys que va...
4: Sí.
1: Escolta'm, canviem-ho.
4: No, però suposo...
1: Canviem-ho i putegem a la gent.
4: No, però suposo...
1: Tota aquella gent que ja no. havia fotut a l'esforç de saber què collons era una contrasenya sí. i que l'enviaven per e-mail si te la...
4: És una qüestió no. de protecció,
1: canviem-ho, suposo. Canviem-ho,
4: sí, protecció. A més, te la fem canviar molt sovint, la contrasenya.
1: Clar, també, sí, home, sí, sí.
4: Això
1: sí.
4: també era complicat, però bueno, sigui
1: sí,
4: com sigui.
1: Sí,
4: la
1: sí.
4: seva lluita és a favor de les contrasenyes, no?
1: Efectivament. No, és que ara t'enviarem un codi... Escolta'm, el codi pel Da Vinci.
4: Sí.
1: Però a mi donem una contrasenya. Que jo pugui entrar amb una contrasenya...
4: Exacte.
1: I l'internet sempre ha funcionat amb contrasenyes sí. infranquejables, sí. com 1, 2, 3, 4, 5, 6...
4: Exacte, ja ve les meves. Bueno, infranquejable, 1, 2, 3, 4, 5, ja li han dit a l'avi que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
1: Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4: No, no, tampoc, no funciona així.
5: I signa ja... d'exclamació, al final, sí, que bueno, ningú sí. no sap quin és el...
4: Clar, o una mica d'asterisc...
1: Jo en tinc dues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4: Sí.
1: I quan te la fan canviar, viva Franco. Bueno, ara des de fa uns mesos, viva Franco, 1. Perquè has de posar un símbolo de caràcter numèric o la mare que em va parir.
4: Viva Franco, barra baixa.
1: Efectivament.
4: Anem a publicitat i tornem de seguida.
1: Vinga, va.
6: Bé, ja som a casa.
7: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
6: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
7: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
6: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: Si vols fer la compra bé,
9: la tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre.
8: Si vols fer la compra bé, estan a casa.
3: Reus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Abacus.
10: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
11: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat!
17: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Perfecte, aquí el tens.
20: Ja?
21: Ja.
20: Sí?
21: És així.
20: De debò?
21: I tant, de debò.
22: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
23: Perico dels bons!
24: No, sisplau, més pobresa, no.
25: Independentistes podrits.
26: És la competència?
27: Sí.
28: Amb els Oscars.
29: De dilluns a divendres.
30: A RAC1.
1: Doncs escolta'm, fins aquí la competència d'avui. Demà rematarem la setmana. Vull dir que demà tots atents a les 12 a una nova entrega de la competència per fascicles. Adéu-siau, que vagi bé!
31: La competència.
32: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
33: Hola, i a Gorina.
34: Un programa basat en fets reals.
35: Malafarida.
34: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC 1. Aquest divendres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi de la Cartuja, a Sevilla, Betis-Real Madrid. Els andalusos volen prendre-li els primers punts a la Lliga a l'equip de Mourinho.
1: Compte, Antoni, que pot marcar. Impacta la pilota en Mendy. El xut de Bellerín. Gol, gol, gol!
0: Viu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Damià López des de Sevilla i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs fins a la una amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Betis-Real Madrid, plat fort a la Lliga i a RAC1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
2: Marc!
3: Què?
2: Hem de repetir el programa!
3: I una merda!
0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.

0: Doncs mira, estem aquí al Vostè Primer amb el Marc Giró, efectivament.
1: Però aquesta sintonia és nova, no?
0: No, és la sintonia de sempre.
2: Ah, sí, a mi també em sona nova.
1: Home, per favor.
0: No, home, no, és la sintonia d'entrada de tota la vida del programa.
2: Però no és la teva, perquè normalment entrem amb la teva.
1: Perquè normalment posàvem directament la meva. Sí. Ja.
0: Clar, t'has avançat. Es nota que vens de vacances i estàs una mica desubicada, eh?
1: Totalment.
2: Escolta,
0: Sílvia Soler, benvinguda.
1: Gràcies,
0: de nou,
1: igualment.
0: Primer. Laura Fa, que també l'hem sentit.
2: Gràcies.
0: El Marc Giró, que està a l'altra banda
3: vale,
0: del...
3: Ara,
0: Marc.
3: Però no m'anava al micro, no m'anava al micro.
0: Ara.
3: No m'anava al micro. I m'ha dit, et desconnectem un moment, m'ha dit.
2: Nota, la...
1: Ara et sentim millor.
3: Quins nervis, eh?
2: Molt millor.
3: Home, per favor. Doncs pues ens han desconnectat, ens han

0: Pau Casals, Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí...
1: Paisatges que no són gaire lluny i que es viuen, es mengen i es veuen a Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: Reus, Riudoms, Mont-roig, el Vendrell i Horta de Sant Joan. El paisatge dels genis.cat.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai... Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ah, una meravella. Tenim des de Madrid, perquè avui a tot ara. Això és un desplegament internacional, a la Lola Quintero, brava!
5: Bravo.
4: Hosti, Lola, avui estem molt intrigats amb el que ens has d'explicar, perquè és les batalles de l'aura, com en dius això? Framear
5: avui,
4: aura, ara en parlarem, eh?
5: Framear aura, avui portem un tema... Bueno, és que t'encantarà perquè tu tens molta aura.
4: Ai, per favor, però a veure, farmear aura, eh? Compte amb això, que això ens anirà molt bé. Però hem escoltat a l'aura fa, abans, per favor, amb tots vostès, és un honor, de veritat us dic de tot cor, que ens hagi tornat a acceptar com a programa jugador de la seva sabidoria,
6: per favor,
4: la senyora Sílvia Soler.
6: Bravo! Ara, ara, veus, aquesta sintonia és la que trobava a faltar. Ara. He trobat a faltar ara. Tot l'estiu, home.
5: Bravo.
4: Home. Tenim a tots els tècnics de la xorra aplaudint, eh? Ja t'ho dic.
7: He llegit tant aquest estiu.
6: Que bé, Laura.
7: Sí,
6: Laura.
7: I el que passa que li explicava a la Sílvia que m'he aficionat, o sigui, ja sóc senyora Kindle, total.
6: Ja, bueno, no
4: passa molt bé, eh?
7: És supercòmode, no ocupa, no
6: el
7: fa pols.
6: El suport no és important.
7: Superbé, he llegit no molt. La... L'he llegit l'assistenta, el secreto de l'assistenta, la boda de l'assistenta, el joc del silenci,
6: sí.
7: La biografia de la Magda Oranic, que m'ha encantat.
4: Ai, Magda,
7: sí, m'ha encantat. I...
4: És que la Magda Oranic, quin personatge tan fantàstic.
7: Home, quina vida té.
6: Quantes vides té.
7: Que important. Quantes, que feminista ja d'entrada, quan era difícil.
6: Molt valenta.
4: Que sí, que sí.
7: M'ha passat molt bé.
6: Sí. Molt bé.
4: Escolta, Lola, tu has llegit aquest estiu?
5: Jo he llegit moltíssim aquest estiu. Jo, em fa gràcia que parleu del Kindle com si no fos algo que es pot des de fa 15 anys.
6: Ja. Acaben de dir vella, Laura.
7: Si no ho has pillat. Sí, sí. Bueno, en tenia un, a més en tenia un que de no fer-lo servir no funcionava i m'han regalat un altre. Mira, ho he descobert ara, jo què sé, sóc així.
6: Bueno, jo encara no ho faig servir.
7: Jo tampoc, a mi no m'agrada, eh?
6: No, m'encantaria. Ho he provat.
4: Em costa
5: és
4: el
5: millor,
4: visitar,
5: a la platja...
4: O sigui,
7: sí, total.
5: La pena
4: per
5: que
4: favor.
5: Fa que un llibre es faci malbé quan estàs a
6: perdona,
5: la platja.
6: Perdona, però estic totalment en contra d'això que estàs dient. Els llibres llegits a la platja, que quan arribes al setembre a casa i l'has de guardar a la llibreria, si té cap, encara et surt sorra d'entre els fulls. I les fulles
4: estan... inflades
6: i ondulades. Sí. Això és meravellós, home, meravellós. Sí, sí. Meravellós.
4: Què t'anava a dir? Lola, tu vas parlar... Mira, aquesta és una conversa que podíeu tenir amb la Joana Bonet, la teva mare, gran periodista, directora del magazín de La Vanguardia, gran revista, com tot el que fa sempre la Joana Bonet, el magazín de La Vanguardia, cada diumenge a La Vanguardia. Deixeu-me fer la falca grupal. Però, tia, no, expliques aquesta... Segur que la Joana Bonet, això que acaba de dir la Sílvia, si sent reconeguda, el llibre
5: molt,
4: a la platja,
5: l'objecte...
4: Sí, és que és... Som d'una generació...
5: Però, clar, però sí. A veure, una cosa, qui li porta els llibres a la platja quan anem cada estiu de vacances?
6: Sí,
5: qui li porta?
6: Ara sí,
5: qui va
6: amb el
5: cotxe
6: fatal.
5: Carregat amb 15 llibres cada estiu? Perquè sóc jo,
4: La menda, clar.
5: Oh,
4: ah, però el romanticisme, clar. Sí, sí, els digitals necessitem ajuda. Bé, bueno, amb tots vostès, Sílvia Soler.
6: Moltes gràcies.
7: Bravo.
6: No. A veure, que vagi d'entrada que és pur romanticisme, això. Jo entenc que és molt més pràctic, sí. Que no pesi, que no... etcètera. Però jo tinc una edat ja i ja no vull canviar. M'agraden els llibres. M'agraden els llibres com a objectes. I m'agrada putinejar-los i subratllar-los i arrugar-los i mullar-los al mar si convé.
4: Aquestes... Jo n'he arribat a tirar algun, perdona, alguna vegada, i no diria l'autor, però no podia més, estava a Tombona, tenia una piscina, tenia la sort de tenir una piscina a prop...
6: Mm.
4: em vaig posar tan nerviós amb aquest llibre que no entenia res.
7: Quin era?
4: No s'entrava.
7: Quin era?
4: No puc dir-ho, no puc dir-ho, perquè representa que és un gran llibre, però m'estava embolicant tant.
7: D'un autor viu, crec.
4: No, no, morta, una morta. Ah,
7: vale.
4: Una morta, que a més em queia molt bé, o sigui, aquí, vaig agafar el llibre i vaig dir, no puc, vaig agafar, pum, a la piscina, i ja està.
6: Oh, doncs nosaltres, una vegada, allà a la Garrotxa on estiuegem, una persona es va deixar

0: deixar un llibre a la terrassa damunt la taula i a la nit va caure una tempesta d'aquelles que cauen a la Garrotxa bones, saps? Que ho deixen tot xop. I aquell llibre va quedar xop, però per llançar-lo era impossible. Doncs ella el volia recuperar tant com no i el va deixar a sol i serena durant dos o tres dies allà a l'estès.
1: I es va estar rufant.
0: Es va convertir en una obra d'art. O sigui, es va estar rufant, que és la paraula, exactament. Es va estar rufant, es va convertir en un embalum impressionant amb les pàgines ondulades com si fos la cua d'un gall dindi, saps? Una cosa espectacular. No el va poder llegir, eh?
2: Has descrit com un Pere Jaume, eh? Una tempesta que cau sobre el llibre després s'asseca el sol, això és
0: veritat, és veritat. Bé, el meu regal inesperat d'aquest estiu ha estat descobrir que s'havia traduït al català una novel·la de la Doris Lessing, que fins ara no s'havia traduït al català i que jo, estranyament, no havia llegit en castellà. Dic estranyament perquè he llegit bastant tot el que m'ha caigut a les mans.
2: Molt.
0: Ho vaig ser molt, ho vaig ser molt en el meu moment. I sí, molt, molt. Recordem que Doris Lessing és Premi Nobel de Literatura i que és una dona que va ser molt prolífica, va escriure moltíssim, va ser molt compromesa políticament, són aquelles veus i aquelles ments que ara ens farien falta en aquests moments de petita confusió que estem vivint, i va escriure molta ficció.
2: De petita confusió alguns, eh? Alguns estan confusos, perquè t'asseguro que nosaltres...
0: Bueno, doncs jo ho estic bastant, però bueno...
2: No estàs confosa, ja et dic jo que no, ja et dic jo que no.
0: Escolta'm, hi ha una novel·la que es diu El cinquè fill. El cinquè fill, que l'ha traduïda a sobre, l'ha traduïda la Marta Pere Cucurell, o sigui que la traducció és meravellosa, i l'ha publicada Edicions 62. És una novel·la que, si no recordo malament, és dels anys 80, 80 i escaig, eh? La Doris Lessing, si es caracteritza per alguna cosa, a més d'aquestes dues que hem dit, és a dir, és una gran escriptora i una dona molt compromesa políticament, a més d'això, també és una dona que li agrada el risc, i que escrivint sempre ha anat a buscar temes amb dificultats, que la poguessin posar en risc, en perill, que fossin controvertits, i en aquest cas, doncs, també ho ha fet. El cinquè fill. Un matrimoni, una parella, que es casen super enamorats, i que tenen moltes ganes de ser pares, la paternitat i maternitat,
1: que no sabien
3: respectivament.
1: Això ja és conflictiu, no sabien on anaven, no?
0: Exacte, la Harriet i en David.
2: Tenen moltes ganes de ser pares, conflictiu, no, home, no, ha de ser.
1: Sí, si no t'arriba és conflictiu.
0: No, els arriba per partida quàdruple, és a dir, tenen quatre fills.
1: Conflictiu igual.
0: Quatre fills i tenen...
2: Ara comença el conflicte, clar.
1: Ah, no, ja, sí. El cinquè és el marit.
0: Es diu El cinquè fill, la novel·la.
1: El cinquè és el marit.
2: Fills,
0: tot i que tenen problemes econòmics perquè costa molt mantenir quatre criatures, són la mar de feliços. Aquests nens són guapíssims, simpatiquíssims, carinyosíssims, tot és meravellós, i quan ja pensen que no en volen tenir més, per descuit, allò que passa, es queda embarassada una cinquena vegada, i des del moment que la Harriet es queda embarassada, ella diu: aquest embaràs és diferent dels altres, està passant alguna cosa, i aquest embaràs la incomoda, la fa trobar-se malament, la fa sentir-se malament, la fa desanimar-se, la fa deprimir-se, i el marit, doncs, pensa, doncs, mira, és el cinquè fill, ella s'ha fet gran, el que sigui, està nerviosa.
1: Està boja, sí,
0: exacte,
1: ja és això.
0: Que pensen els homes, fins que neix aquesta criatura. I aquesta criatura, efectivament, és diferent dels altres. Aquí és on Lessing fa un pas endavant que costaria molt de fer en aquest món ben pensant que tenim, perquè diu que aquest nen és, sobretot, lleig, això d'entrada, al començament, és un nen lleig. S'atreveix a dir-ho així, doncs ho diu així. I, a més, és agressiu de seguida que creix una miqueta, i en general té un comportament molt desconcertant. És a dir, aquest nen...
1: És un psicòpata.
0: Això és el que explica la Lessing, no va més enllà. Llavors, què passa? Que primer la família, vull dir... la família extensa, o sigui, els tiets, els cosins, els avis, que sempre anaven a veure en aquesta família, ja comencen a no anar-hi tan sovint perquè hi ha aquest nen que sí, els hi fa por. Després, els propis germans d'aquest nen comencen a rebutjar-lo perquè els hi fa la vida impossible, ha trencat l'harmonia de la família, i finalment la mare reconeix que sent aversió per aquella criatura. I ara us explico res més, però és un plantejament totalment revolucionari i radical.
1: Sembla
0: i jo, deixeu-me que recordi ara en aquest moment a la nostra gran Víctor Català, que va ser una dona que molt abans de Doris Lessing, recordem-ho, es va presentar als Jocs Florals d'Olot l'any 1898 amb un conte que es deia La infanticida.
3: Increïble. Bueno,
0: increïble. I que va provocar que acabés firmant amb un nom masculí, perquè no podia firmar com una dona, perquè que un conte tan horrorós l'hagués escrit una dona era pitjor encara que no pas que l'hagués escrit un home. Per tant, teníem la gran Víctor Català, que no té premi Nobel, però com si el tingués per nosaltres.
2: Què t'anava a dir? A la infanticida jo crec que la tenen editada a Club Editor, si no m'equivoco.
0: Segurament, segurament. Sí. És un conte que va provocar un autèntic escàndol i també tenia relació amb aquest tema que estem tractant i per això m'hi ha fet pensar la Doris Lessing. Però la Doris Lessing, recordeu, si no l'heu llegit, aprofito ja l'ocasió per recomanar-vos, sí, va escriure una novel·la que es deia Les àvies. L'heu llegit algú d'aquí?
3: No.
0: N'han fet una pel·lícula. N'han fet una pel·lícula. Les àvies, de dues dones grans que se'n van estiuejar amb els seus dos fills respectius. I al llarg d'aquell estiu, cada una es fa amant del fill de l'altre.
3: Perdona.
2: No.
0: Sí.
3: No, m'encanta.
0: No. És meravellosa la pel·lícula i és meravellosa la novel·la. Per això us dic que Doris Lessing era una dona molt agosarada i molt valenta i que sempre intentava trepitjar algunes línies i anar una mica més enllà. I per tant, bona idea, edició 62, de traduir aquest El cinquè fill, i us el recomano.
1: Algunes mares ja comencen, no ho dic per mi, a verbalitzar la possibilitat de que tinguis un fill i et caigui malament.
0: Ai.
1: Vull dir que això pot passar, perquè dius, a mi aquesta persona és que em cau fatal.
3: I ja després el cas precisament infanticida i el cas aquest d'Estats Units que està sent tan polèmic.
1: Ah, la Lindsay Glenn, estic enganxadíssima. Sí. Encara no s'han posat d'acord el
3: jurat,
1: no es posa d'acord perquè és una mare que ha matat a les seves tres criatures i estan mirant a veure què passa amb això.
2: Ai, mira, què passa amb això, clar.
1: Sí, bueno, perquè sí.
2: Però ara et penedeixes del tema que portes.
1: Sí, me'n penedeixo molt perquè aquest tema és molt... La setmana que ve, quan hi hagi sentència,
3: el tractem,
1: perquè ha posat sobre la taula el tema
3: de la polèmica als Estats Units, les dones i els dones...
1: No, i el tema de la psicosi postpart, que ara comencem a parlar de la depressió postpart o dels canvis hormonals. Jo tinc una coneguda que es va intentar suïcidar embarassada i no tenia cap enfermetat de salut mental, sinó que el tema de les hormones...
0: Perdona, hi ha una novel·la, és que ara m'ha vingut al cap, una novel·la sobre la depressió postpart, amb infanticidi inclòs, meravellosa, que es diu Àlbum de família o àlbum familiar, àlbum de família, crec, de Renate Dorenstein, que si no recordo malament és holandesa. Meravellosa, impactant.
1: Doncs aquest cas de la Lindsay Glenn va una mica més enllà, perquè ja parla d'aquesta psicosi postpart i de si va estar mal atesa, però ja hi ha totes les teories conspiratives de que el marit és qui la va incitar. Vull dir que això ja per fer un programa sencer. Quan hi hagi sentència en parlem, vale?
2: Després hi havia aquell llibre...
3: Sí, l'estic buscant, que era diputada... que sí, al Congrés, la Mar...
2: Al Congrés, la Mar és...
3: No em surt, que ho parla ella. El primer testimoni explica les veus i els pensaments que ella té després de donar llum als seus dos fills bessons, també. Una noia que té... Jo diria que tenia...
0: Perdona, i la Samantha Villar, recordeu que va tenir bessons i va fer en una entrevista, va dir simplement que t'expliquen les coses bones de la maternitat, però no les dolentes.
1: Bueno, quasi se la mengen.
0: Exacte, quasi se la mengen.
3: Bueno, també és veritat... La Mar García Puig, perdoneu, la Mar García Puig.
1: També és veritat que hem descobert que investiguen les coses de les dones amb els cossos dels homes, amb els cossos... Llavors, com han de trobar què ens passa?
2: Homes i humans trobats. És increïble.
3: Perdona, i deixa'm dir el llibre, La història de los vertebrados, és el llibre de la Mar García Puig, que està superbé.
0: Ah, sí, ja l'he llegit.
3: Superben explicat.
2: Aquí també sempre planeja el prejudici ancestral que hi ha sobre com les dones us heu de comportar amb la maternitat i quin tipus de dona...
0: És que, perdona, ara de cop estic pensant... Perdona, que t'interrompi, Marc. Estic pensant que Doris Lessing va tenir dos criatures petites i les va deixar amb el marit i se'n va anar a ella. I això també li va provocar...
1: Bueno, clar, que estàs... I posat en lo meu, la Carmen Martínez Bordiu també va deixar...
0: Bueno, per favor, no? Hem anat de Doris Lessing a Carmen Martínez Bordiu.
1: No, però bueno, jo ho baixo una mica perquè va ser de criticada.
0: I tant.
1: Com si fos
2: un... Baixes molt, eh?
1: Ja, bueno, no, però ja sabeu que hi ha gent que està...
2: És el món que volem, És el món que volem, Carmen Martínez Bordiu i Doris Lessing. L'havíeu coneguda? Mira, amb tots vostès, Laura fa.
4: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: A la Carmen Martínez.
2: L'havies arribat a conèixer,
1: sí,
2: l'has arribat a conèixer.
1: El que passa és que ja l'he pillat. la vaig pillar ja gran, saps? Ja. I de tornada de tot, però sí, sí.
2: Jo he de dir que és veritat que possiblement no estiguem d'acord amb moltíssimes coses, però sempre és una senyora que a mi sempre m'ha tractat molt bé quan ens hem trobat, i és simpàtica, eh? Vull dir que, i a més és de les que et convida, ai, però quan estés per París, com si jo, saps? Com si fos una cosa que jo pogués arribar a passar, no? Espontàniament, quan estés per París, avísame, i tinc mi casa, la tens a tu disposició.
3: Ara està enfadada perquè està viva, perdó.
1: Sí, però li creuen un lapsus.
3: Sí, no és tan gran, no sé, tindrà 70.
0: No,
3: més gran.
1: Ha d'estar trista perquè li treuen el pazo de miras, que ho vam explicar, no sé, aquí o no.
2: Sí, no, vaya atrás, Carmen, ja, hasta aquí.
1: Sí, hasta aquí.
0: Exacte.
1: Què vols que et parli? Vols que et parli del Harald de Noruega?
2: Sí, perquè la Sílvia estava interessada en aquest tema també.
0: Indignada, no interessada, indignada.
2: Indignada.
1: Va morir Harald de Noruega el divendres de la setmana passada, als 89 anys, i l'enterraran el dia 9. La pregunta que jo em vaig fer, dic, escolta, des del 28 fins al dia 9, què passa amb aquest senyor? I no sóc l'única boja, perquè les recerques al Google noruec de Balsamerin, la gent està interrogant-se com intrigada. El cos... 12 dies,
0: però els nòrdics tarden bastant a fer els...
1: Però escolta, la recerca a Google de Balsamerin ha pujat un 1.150%. No. Està tothom pensant a Noruega com és que aquest senyor s'està desfent i no fa pudor perquè tants dies tenint-lo. Perquè, clar, no l'enterraran fins al dia 9. A l'endemà de morir-se va ser l'únic moment que la gent fan una cosa que es diu el singing, que li obren el fèretre i el poden acomiadar i li poden plorar. Després el tanquen, l'han tingut, el van posar a la capella del Palau Reial i el tindran allà fins que facin el típic caminet pels carrers de Noruega fins que arribi el moment de portar-lo al mausoleu, no? Jo ho explico així com fàcil.
2: No, el caminet, vale. Sí, molt bé.
1: Vale. Llavors, de portar-lo...
0: Pels carrers de Noruega, ha dit, eh?
2: Bueno, sí, pels carrers de Noruega o caminet.
1: No, pel passeig de Gràcia d'Oslo i tot això, doncs pues aniran per allà, no?
2: Clar,
1: llavors, està en un taüt que ha costat 2 milions d'euros.
2: Això ho trobo una exageració, no ho entenc.
1: Sí, 2 milions, bueno, perquè la fusta de no sé què, les llençols de no sé quantos... Ell va dir, quan li van dir, li van preguntar... I el Harald va dir... Bueno, pels reis no, perquè...
3: A veure, es moren igual que nosaltres. Sí, la caixa va la mateixa.
1: Però quan vius en un estat on la monarquia està per sobre, que et penses que tu ets igual que els reis?
3: Pues no, et gastis 2 milions d'euros de l'erari públic en una caixa de fusta.
1: Bueno, és de la seva...
2: De
1: la seva part. Ell, quan li van dir, escolta, 2 milions, diu, bueno, espero que sigui còmode perquè m'haig de passar molt de temps. Va dir ell, com que li...
0: Graciós.
1: Sí, li era igual tot. Llavors, en aquest... del lloc on el tenien, que li van plorar i el van tancar, el dilluns el van...
2: Respecte a això dels 2 milions d'euros d'un taüt, que jo estic amb l'Ester, que efectivament morir-se no som tots iguals, perquè aquest senyor diguéssim, descansarà en un taüt de 2 milions d'euros, però després també el fet de que el tinguin embalsamat, o jo no sé com, durant 450 dies abans de que l'enterrin definitivament, també és el privilegi, diguéssim, perquè els pobres t'has de morir, t'han d'enterrar immediatament.
1: Jo crec que no el tenen ni allà, que el tenen fotut a una nevera, i que el dia que la gent...
2: Una nevera com a mínim, diguéssim.
1: Clar, vull dir que la gent es pensa, perquè ara el tenen obert allà, bueno, obert, tenen el taüt allà, i estan tots els noruecs anant a acomiadar-se, però no el poden veure, vull dir que...
2: Era un rei estimat, malgrat tot. I per què? I la pregunta és, i per què?
1: No, o sigui, que ja ve, a Noruega són molt monàrquics, a més, ell pensa que als anys 50, quan va conèixer la seva nòvia, la Sònia, la reina, era una plebea que era dependenta d'una botiga, i això, aquestes històries, ell va dir al seu pare, on deixes casar amb ella o marxo. Clar, era l'únic hereu d'aquesta corona, perquè a més havien intentat liar-lo amb la reina Sofia. Van coincidir en un creuer, clar, als anys 50 les monarquies encara deien fem això, feien acords, i els van fer coincidir a un creuer, i el rei Harald, quan es mirava a Sofia, pensava, és que a mi aquesta senyora no m'interessa res, perquè ja estic enamorat de la Sònia, que van estar 9 anys de nòvios.
0: Hi ha una sèrie, de l'amor Harald-Sònia, que no sé com es diu, però jo l'he vista.
1: Molt bé.
0: I aquest estiu, casualment, he vist una sèrie que és sobre la infància de Harald de Noruega.
1: Ai, sí.
2: Està molt ficada en aquest tema de Noruega.
0: Escolta'm, però és casualitat. Està filmint i és la història de... A veure, el pare de...
1: Olaf.
0: Harald era Olaf.
1: Olaf.
0: Doncs aquest Olaf, durant la Guerra Mundial, va enviar la seva dona, que eren prínceps hereus en aquell moment, amb Nord-Amèrica. I va tenir un lío amb en Roosevelt.
2: La dona. És veritat, és veritat.
1: Una sèrie. Allà m'ho buscaré.
2: Una sèrie.
1: Escolta, em deia si eren monàrquics. Ho som molt perquè ha passat un fet molt polèmic, que és que quan traien el fèretre de la sala roja, li diuen, i el porten a la capella del palau, el porten, l'aixequen, el Hakon, la Marta Luisa, els fills, tal, i entre tots aquests que portaven el fèretre estava el Marius Borg, el fill de la Mette Marit. Un Marius Borg que està condemnat a 4 anys de presó per delictes, entre ells l'havien denunciat per 4 violacions, però només, entre cometes, l'han condemnat per 2 violacions, però és un tio condemnat per 2 violacions, condemnat per maltractament a aquestes senyores i també per temes de drogues i tal. Llavors, flipa perquè han posat un recurs a la condemna i l'han tret de la presó, han dit, ui, fins que no hi hagi resolució d'aquest recurs, que compleixi la condemna a palau i li posem una pulsareta perquè des de la fiscalia han dit que una d'aquestes dones està en perill i hi ha risc de reincidència. Què vol dir? Que el tio se li girin els cables i la vagi a buscar. Clar, per tant, li posen la pulsera perquè no vagi cap a ella. Doncs aquest era un dels que van triar per portar el fèretre. Que dius, i un dels articles, la Maria Àngels Alcázar de Noruega, per dir-ho d'alguna manera, quan ha escrit sobre el tema, el titular que ha posat és "Solo faltaria", com dient, solo faltaria que el nieto no pogués estar acomiadant-lo.
0: En castellà, no? Ho has
1: dit? Bueno, jo he buscat el ChatGPT, que espero que m'hagi traduït bé el noruec, perquè...
2: Però, és a dir, que està a favor, la Maria Àngels Alcázar Noruega està a favor d'això.
3: Però per ser pres...
2: Però això és una gran diferència amb la nostra Maria Àngels Alcázar, que té un esperit crític bastant més afinat.
0: No, Esther, a veure...
1: Ho diu per algú que controla la monarquia.
3: Clar, una cosa no treu l'altra, no?
0: Com a un net.
2: Com que no treu l'altra? Clar que treu l'altra.
0: Que ells se l'estimin com a un net, jo ho entenc perfectament.
2: Perfectíssimament.
0: Primer, el podien deixar al palau o el podien posar a un raconet de l'església perquè hi ha de ser. Ara, són la monarquia, doncs han de donar exemple i aquell home no podia anar portant el fèretre.
3: Però tu no creus que un pres, si se li mor un familiar, té un permís per sortir de la presó?
0: Sí, però no cal que porti el fèretre si ets rei.
1: Oi que parlem d'exemple...
2: Si no ha sortit de la presó.
1: Oi que estem parlant d'exemple i de la imatge que has de donar, de la responsabilitat que tens tu com a monarquia? Jo estic amb la Sílvia, el poses a quarta fila i que li digui adéu a l'avi. El que passa és que el que està fent la premsa noruega és no passar res i tal, perquè no volen que aquest fet faci ombra
0: No haver-li posat
1: a tota aquesta celebració, tota aquesta cerimònia i tot aquest funeral d'estat.
0: El que no pot ser és que tinguin molts privilegis i no tinguin cap obligació.
2: Clar, i que no tinguin vergonya, diguéssim. Exacte. Perquè a mi m'estranya tot això, a mi m'estranyen dues coses d'aquestes. La primera, que no tinguin vergonya perquè el propi xaval aquest convicte hauria de tenir vergonya. Escolta, tu t'han enxampat d'una forma, a més fins i tot té causes pendents, coses gravíssimes, diguéssim, perquè és un fitxa de molt de cuidado, és un agressor,
1: les violava amb sumissió química,
2: és un delinqüent provat, diguéssim.
1: Sí, hi havia imatges.
2: Vàries, a la que va començar a sortir una denúncia en van sortir vàries. Sí. Però jo crec que això és la típica cosa d'això del privilegi que ells et demostren, i ha passat altres vegades, que pachulo chulo mi pirulo. Exacte. I la corona noruega ha dit pachulo chulo mi pirulo i nosaltres seguirem sent reis i som reis precisament per aquest tipus d'extorsions. I els estem demostrant a nivell interplanetari quin és el nostre poder. Correcte. Que és que un delinqüent d'aquestes característiques, a més amb delictes, que no és trapicheo, diguéssim, que no és menudeo, sinó que és agressió a les dones, que això em sembla encara més greu, doncs nosaltres el posarà a portar al rei de Noruega mort aquí amb el puto taut aquest de 2 minuts. I després una altra cosa que a mi m'intriga d'aquest cas és que és una cosa que m'intriga sempre a les monarquies quan els enxampen, diguéssim, que és que les institucions que estan hipervigilades precisament amb professionals pagats amb diner públic, diguéssim, aquest senyor s'anés passejant per tot Noruega i per tot Europa violant a senyores. Clar, és una cosa que jo no la puc entendre. És com aquests que són reis corruptes, l'altre que no sé quantos, reis que són infidels i tal. Però escolta, Guàrdia Civil de torno a la gent hipervigilada que resulta que té tot aquest plante... Jo flipo.
1: Ho sabien, perquè una de les víctimes, que és una que representa que va ser parella més temps de Màrius, una de les agressions...
2: Hipermonitoritzats estan, que estem monitoritzats nosaltres, no ha d'estar al... Com es diu aquest?
1: El Màrius Born. Una de les agressions la va fer com a la zarzuela d'allà. I la nòvia els va avisar. m'ha fet això, m'ho ha fet aquí, yeah. I no vam fer absolutament res, perquè recordo que la mare, a qui li havia demanat consell de com educar aquest nen, sí, en un mail, era a Epstein.
3: Increïble.
1: Saps? Vull dir que la mare, la metemari...
2: Una mica despistada.
1: Clar, una mica, sí, la metemari, que també l'han deixat una mica en pau, perquè li van fer un trasplantament de pulmó i cada dues o tres setmanes ha de tornar a l'hospital perquè, bueno, està en situació complicada. Qui no ha estat també en aquest enterrament és el Durrec Berret, gràcies a Déu, que també l'han operat... El xaman marit de la Marta Luisa de Noruega.
2: Flipant que els noruecs realment...
1: Riu-te tu de la monarquia
2: espanyola. No han fet una reflexió. Sí, riu-te tu que... És que...
1: El Durrec Berret ha estat declarat perill públic. Perill per la salut pública, perquè entre els negocis i trapitxeus que té, a part de llegir els esperits i els àngels i no sé quin rotllo, ven unes cadenes que diu que curen el càncer, uns collarets. Bueno, llavors, clar, des del Ministeri de Sanitat van dir, a veure, aquest senyor, que també et dic que l'han operat d'un trasplantament de ronyó, ha passat molt desapercebut, i sona a que els circuits, però això ja és especulació meva, els circuits d'aquest trasplantament m'agradaria saber per on han sigut, perquè aquest sí que ha sigut molt més...
2: M'he perdut amb el trasplantament, perdona?
1: El Durrec Berret...
2: Que hem trasplantat a què?
1: Al Durrec Berret li han trasplantat un ronyó. Havia donat voltes...
2: Però aquesta família ha estat mare de...
1: Havia donat voltes per tot arreu, és més...
2: O sigui, la metemari té la pobra al pulmó i aquest al ronyó.
1: I aquest, a més, aquest hivern va estar a la Puigverd. Mirant a veure... Jo crec que
2: bueno, la Marta Luisa, que havia muntat a cavall, que era molt simpàtica, he de dir.
1: L'has conegut tu?
2: La Marta Luisa, que és molt simpàtica, que va muntat a cavall i ha concursat fins i tot una mica, i és, no l'he coneguda, però és una senyora que s'ha passejat per Espanya, diguéssim, i parla castellà, si no m'equivoco i tal, però no, es va enamorar del Durrec Berret, i filla meva, escolta, pues a vendre pulseres que corren el càncer i a vendre pedres. I
1: tenen un negoci gairebé estafant a tothom, que flipes. Que, per cert, la Marta Luisa de Noruega és la que hauria de ser, imagina't com seria tot, hauria de ser reina, perquè li tocava, perquè encara ja van canviar la llei. Es van patar la llei Sàlica, però no ho van fer retroactivament, però li tocava a ella, i a Espanya li tocava la infanta Elena, vull dir que la monarquia hagués quedat ben cuqui.
2: Pues perdona, la infanta Elena, a mi de reina d'Espanya, t'he de dir sincerament, ja que ens hi posem, la trobo, ho has trobat genial, perquè aquella senyora la trobo bullesca. Una cosa, perdona, puc fer una pregunta a Laura, tu com a experta en la matèria avui? A tu no us dona la sensació que el que és ara el rei, que ara no me'n recordo com es diu el senyor, el
1: Hakon,
2: el Hakon, sempre té com... Hakun.
5: És que té com de pel·lícula de dibuixos animats.
2: Sí, a veure, això que no s'hi ficaré ara. Però escolta una cosa, Hakun sempre té com una rialla, passi el que passi.
1: Sí.
2: Per què li passa això a aquest home?
1: M'he fixat molt amb això, sempre riu. Sí, és que somriu, però en moments molt estranys.
3: Té posar bona cara a la vida, sempre, com dir tu.
2: Però permanentment.
1: Bueno, potser se'ls hi enfota la cara i no s'enteren, ja, que també podria dir. Sí, n'heu fet.
6: Sempre està com... no volia ser rei.
1: Bueno, aquest també es casa amb una divorciada que tant ella com la parella de la divorciada anaven per festivals mig drogats i venia amb tota la polèmica amb un fill, vull dir que aquest, lo del rei li ha vingut de... perquè li tocava.
2: L'he tocat, perdona un moment, però ara m'està ensenyant el Joel una...
5: No sabia qui era.
2: No sabia, ha buscat una foto de Hakun. Hakun!
1: És guapo,
2: de Noruega,
1: No és el nostre tipus.
2: Però una cosa, però el Hakun, ara m'està ensenyant que a les fotos oficials no somriu, però sembla que l'hagin donat una patada a l'entrecuix, el rotllo que fa una cara d'ensurt, està ensortit, perquè no sap tancar la boca i posar-se a ser... O sigui, un senyor, no sé, jo és que estic intrigat amb aquest tema, t'ho dic sincerament. Tota l'estona com rei, que jo li diria, xaval, majestà, ja.
6: Sí, perquè en el funeral, m'entens? Un somriure que no era d'educació, de saludar, sinó un gran somriure. Com si estigués content. I dius, noi...
2: A veure, Joel, per acabar, que hem de passar a la Lola.
5: Jo tinc un dubte. A la Laura, que ens ha parlat de monarquia i tal, què està passant amb la Letícia i el...
2: I tu trobes que ha quedat a l'estat de l'hora que no tenim temps?
5: Bueno, no, ara no, però...
2: Què està passant amb la Letícia?
5: No sé, que diuen que han viatjat separats, que no sé què...
3: Això ja la setmana que ve. Home, estan separats ja oficialment, no?
1: Què va?
2: Què va? Que han d'estar separats?
3: Que van vides separades, que mantenen...
1: Doncs com qualsevol matrimoni que porta 20 anys, jo també me'n vaig i no estic separada. No sigueu antics.
2: Com qualsevol matrimoni. Sou antics. No, no. Ara, jo estic amb la Laura i amb la Sílvia, com no pots estar...
3: Jo crec que aquí hi ha un acord, un acord de cara a la galeria.
6: Però tu ho pots creure, però oficialment...
3: No, oficialment, clar que no. No sigueu terraplanistes ara amb teories conspiratives pobres. Doncs com, Maxi, porten 20 anys, com no han d'estar separats a l'estiu? Que no m'imagino pitjor plan que aguantar tot l'estiu al marit. Jo també me'n vaig un dia.
2: Haureu d'estar aquí una mica connectat tot el que està passant. Escolta una cosa. Bueno, moltíssimes gràcies, Laura Fa. La setmana que tenim de la infanticida aquesta nord-americana.
3: Sí, quan
2: hi hagi sentència. El lío, tal, santíssima, mare Déu, quina quantitat de temes. Moltíssimes gràcies, és un plaer haver-vos recuperat. I ara seguim, anem a la publicitat, que és interessantíssima també, aquí a RAC1, sobretot. Altres llocs no ho sé, però aquí a RAC1, la publicitat és que és una meravella. I quan tornem, parlarem amb la Lola Quintero. Lola, em sembla que estàs connectada, és de Madrid, genial, que ens explicarà d'un nou concepte que fa furor entre la joventut, que és... Ai, collons, farmear aura. Farmear aura.
7: Això mateix.
2: Aquest és el...
7: Farmear aura.
2: Endavant. Farmear aura. Endavant.
8: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
2: Escolta, un minut, res, què diu un minut? 10 segons, 5 segons, 4 segons per arribar a 3 quarts de 2 d'aquest meravellós dijous. Amb tots vostès, seguim a l'hora fa, la Sílvia Soler, la Joel Fortuny, l'Ester Romagosa, amb Bolica, que hi som tots. Bolica, hi som tots, és cap frase, no? Sí.
3: Queda bé, queda bé.
2: Lola Quintero Bonet, endavant. Lola, des de Madrid, què tal estàs? Tu estàs a casa teva o estàs a un estudi?
3: Ara.
2: Hola, Lola. Tu estàs a Madrid o estàs a un estudi? Se n'ha anat la Lola. Se n'ha anat a farmear.
5: Sí,
2: ara la recuperarem.
3: Jo jugava a farmear,
1: que t'expliqui una cosa
3: un joc, eh?
1: Ah, no, ja està. Ara. Mira, Lola, hola.
2: Hola, Lola.
7: Hola, escolta, perdona.
2: Lola, no passa res, carinya. Escolta una cosa, Lola. Tu estàs a Madrid, estàs a casa teva o a un estudi?
7: Estic a casa meva. Hi ha un Genial. Estudi, però bueno, de moment estic a casa meva, ja aniré algun dia a l'estudi. I avui vinc a parlar de les batalles de farmear aura. ¿Vale?
2: Farmear aura. Algú sabia, perdona, Laura o Sílvia, us sonava això de farmear aura?
6: Sí, ho he vist aquests últims dies a Twitter i a Instagram.
3: Que tinc fills adolescents, sí. Tot i que farmear em sonava un joc que tenia de...
5: Sí, el Farmville.
3: Aquest, clar, jo tenia el Farmville.
5: El Farmville, un de...
3: Jo tenia una granja on tenia mogollon de coses, sí.
5: Una granja.
7: Vaig a explicar una mica...
2: Sí, per favor.
7: Perquè per entendre conceptes, ¿vale?
2: Molt bé.
7: Perquè l'aura és una barreja de carisma, seguretat, estil, presència...
3: Com jo.
7: Sí, és això que abans t'he dit, Marc, que tu tens. Això és l'aura i lo que s'explica. Farmear, com heu dit, ve dels videojocs. És repetir accions per acumular punts, recursos o experiència... Per tant, farmear aura és fer coses que simbòlicament et fan guanyar punts de carisma davant d'altres. És com una espècie de prestigi social, però de la manera més ridícula possible. Perquè aquests vídeos s'han de veure. Amb una batalla, perquè no es barallen. Es col·loquen dues persones al centre d'una rotllana i competeixen fent gestos, mirades...
2: Però poses. a una plaça.
7: Pues mira, per exemple, la de Barcelona l'han fet a l'Arc del Triomf.
2: Però que és una cosa pública, o sigui, només, no és que jo ara agafi i em vagi a farmear, sinó que és una cosa que es queda.
7: Es queda. És una cosa que bàsicament ha agafat el que és els memes de redes socials, de TikTok, els vídeos aquests de TikTok tan repetitius, i els ha portat a la vida real. Això va començar a Sud-amèrica i fa una setmana que ha arribat a Espanya, o sigui, a Catalunya...
2: Tot just una setmana.
7: Sí, a Catalunya la primera va ser fa una setmana i a Madrid també va ser divendres passat.
2: Però a veure, perdona un moment, llavors...
7: Això és molt nou.
2: Però la gent com queda a farmear aura? I qui hi pot anar? O sigui, clar, com t'anar sabentes?
7: Com evidentment és un fenomen de redes socials, doncs això ho organitzen a través de pues de Instagram, TikTok, i fiquen un anunci i diuen divendres que ve, batalla de farmear aura en tal sitio. Jo també he de dir, sí, perquè jo sé que parlo molt de la meva generació, de la generació Z, però jo sóc el primer any de la generació Z. Això ho estan fent els que ja són quasi de la generació alfa, que tenen entre 16 i 18 anys.
3: Ah, mira. Vaya.
7: O sigui, hi ha una part que dic que està fent... No ho entenc. Què vol dir si se ven, no? Ja. Val, però bueno, divendres passat centenars de joves es van reunir davant del Corte Inglés d'aquí de Madrid. Va ser una batalla amb moltíssima gent. Però a mi lo que m'interessa...
2: Perdona, però és que això, jo crec que això... La meva pregunta és, llavors, tu arribes a la batalla, t'has assabentat per la Instagram o per les xarxes socials. Arribes a les teves col·legues, per descomptat, suposo que una persona de la generació del 27, que seria quasi la meva, no cal ni que t'hi acostis, no? Però bueno, arribes allà a la joventut Divino Tesoro. Llavors, arribes a les teves col·legues. Com s'organitza això?
3: Hi ha algun àrbitre o un jutge
2: venga, ara,
3: o algú?
2: Vinga, ara tu, ara tal i tal. I com saps la coreografia que has de fer? Saps què diu, no? M'explico? O sigui, que la coreografia... A veure, sí.
7: No hi ha cap racionalitat. O sigui, m'esteu fent unes preguntes que... pues mira, tu vas allí i et col·loques de dues persones al centre i competeixen fent gestos i referències a memes i petits baix i això de 6-7, per exemple.
2: 6-7, què vols dir? Ho has dit abans. És una beguda. 6-7 sabia que 7-Up, no? Vas tenir el 7-Up i ara 6-7.
7: 6-7 és una cosa que fan dels nens petits i els nens joves, que és... fiquen les mans de dalt cap a baix i diuen 6-7, 6-7.
3: Ho va fer el papa?
7: Ho va fer el papa quan va vindre.
2: El papa també ho va fer.
6: Ja, però què vol dir? Què vol dir?
3: Quin significat
7: no vol dir res.
2: No preguntis, Sílvia. Estem preguntant, estem fent preguntes... És una merda.
7: De veritat que no té cap tipus de sentit. Una altra cosa que també fan, la celebració del Cristiano Ronaldo, quan diu això de xiu, això també ho fan, per exemple.
6: Sí.
7: Moviments del Fortnite. O sigui, la gràcia és fer algo que és potencialment ridícul mantenint una expressió absolutament seriosa.
2: Digna,
7: com
2: digna.
7: Si hi anés la reputació.
2: Que bé. I llavors, això, tu quina interpretació, com a sociòloga, quina interpretació en fas? No sé si la pregunta
7: és... Sí. Això és la cosa interessant. Aquí hi ha molt d'Erving Goffman. Goffman, per exemple, explicava que la vida social s'assembla a una representació teatral. Tots interpretem determinats papers i intentem controlar la impressió que causem davant dels altres. I en aquestes batalles la metàfora es converteix pràcticament en una realitat. Hi ha un escenari, que és al centre de la Rotllana, hi ha uns intèrprets que construeixen un personatge i hi ha un públic que observa, reacciona i decideix si l'actuació funciona. Perquè després... Sí, el públic fent soroll, bàsicament aplaudint, fent soroll, decideixen qui guanya, no? Qui guanya.
2: Solo puede quedar uno, és a dir, el públic va dir... I llavors aquest es va quedant i li van posant gent al davant, diguéssim, o no? O cada parella es consumeix?
7: Cada parella és diferent, cada parella es consumeix.
2: Exacte. I perdona, una cosa, a mi em recordo tot això una mica el voguing, diguéssim, de les cases de voguing dels anys 70 i principis dels 80, sobretot. La cosa del raper també té alguna cosa d'això, no? Aquestes batalles de rapers, o aquesta cosa, com en diuen, d'això de aquestes batalles... És que jo no tinc cultura.
3: Sí, les batalles dels rapers. Sí,
2: de rapers, no?
3: Sí,
2: això de quan rapegen.
5: El beatbox,
2: i des...
5: això.
2: No sé, el beatbox, no sé.
6: Lo de la impro, lo de la improvisació.
7: Sí, no, però... les batalles de gallos, dieu vosaltres.
2: Això.
3: Sí. Una mica, però perdona, Marc, aquestes batalles de gallos que dius de rapejar té més contingut, diguéssim, perquè al final han de parlar, han de fer rodolins. Aquí és fer gestos de memes, vull dir que diguéssim que es van obrint.
2: Però jo, ara el Joel m'està posant unes imatges i és la típica cosa que això te l'agafa un coreògraf, no sé quant titus que, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i està la cosa al teatre lliure, vull dir, que ho trobo interessantíssim. Sí, perquè els tios hi posen una jeta, les ties i els tios, i posen una mena... És el que diu la Lola, no, Lola?
9: Sí,
7: Totalment, és això mateix. De veritat que és algo tan banal que ja toque a l'absurdisme de Camus, perquè és que no es pot entendre, no es pot entendre de ninguna manera. Però hi ha una cosa, que hi ha una ironia preciosa en tot això. Fa anys que els adults es queixen de que els adolescents no surten de la pantalla, no? Ara en surten, ocupen les classes, coneixen gent, i aun així els adults diuen, així tampoc.
2: Ara. Està molt bé, està molt bé. Tens tota la raó. Escolta una cosa, també és veritat que quan els adults diuen molt bé als adolescents, la cosa la millor tampoc no, si ets adolescent dius,
1: no anem bé per aquí, exacte.
2: Escolta una cosa, Lola, moltíssimes gràcies. Fermé Araura, la pròxima trobada a Barcelona la sabem, no tenim ni idea, no? És que jo m'encantaria veure-ho això en directe, ho trobo fascinant.
5: La buscarem.
2: Gràcies, Lola.
7: Sí. Però, gràcies.
2: A veure, la fantàstica, i punts, ho has fixat, no? Que era...
8: Vostè primer, amb Marc Giró. Ja s'acosta.
9: 3, 2, 1...
8: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat.
2: Doncs escolta, abans de marxar, l'Esther Romagosa ens dirà una cosa, que és que no, vostès no se la poden perdre en un Català Perfecte, que a més ens interessarà moltíssim. Per favor, Laura, atenta, Sílvia, Gemma.
3: Mira, hi ha oportunitats que no es poden deixar escapar, com els dos dies de Village Stars a la Roca Village. El 4 i el 5 de setembre, apunteu, 4 i 5 de setembre, trobaràs un 70% addicional. És demà,
1: és demà.
3: Un 70% addicional de descompte en una selecció de firmes i peces icòniques, i a més podràs reservar un personal shopper que t'assessorarà en tot el que necessitis. 4 i 5 de setembre a la Roca Village.
1: Que bé.
2: Doncs escolta, tornen els dijous d'alegria i felicitat.
1: Ai, que bé. Bravo.
2: Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
8: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
10: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
8: De conversa.
11: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
8: Són territori d'històries increïbles.
12: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
13: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
8: I també d'entreteniment.
14: S'ha torçat el peu avui.
15: Què t'ha passat?
14: No, venim.
16: És que l'edat no parla.
14: L'edat castiga, l'edat no, perdona, per què no aneu una mica a la merda els quatre?
8: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10: Al territori del cap de setmana.
8: RAC 1, tots som un milió.
17: Popcorn de Fried Ravik us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de cinema i crispetes, clar.
18: Per cert, l'altre dia vam fer un accés a casa de crispetes al cinema. Jo ja vaig avisar, vaig alertar que la paperina que ens havíem quedat, però com que era el menú, que està millor de preu...
19: El menú gigante.
18: Vam fer un...
3: Bueno, millor de preu és un dia, també.
18: Jo no sé, un dipòsit de 10 litres de cola...
19: Sí.
18: I de crispetes era una piscina amb jacuzzi.
19: Però Coca-Cola d'aquella que te posen con la font, aquella
18: manguera,
19: que va fent...
18: Manguera,
20: home, són enganxoses, són enganxoses.
18: Sí, van començar a menjar crispetes i jo crec que encara no les he paït totes. Perquè, vas menjant, però allò no s'acaba mai, vas menjant i al final...
20: Fem-li una entrevista a un dietista, a veure què diu.
18: Bueno, un dia d'aquests... tot i que és el teu patrocinador.
3: Diuen que porten fibra,
18: No sé si és la millor idea que has tingut.
3: No, però porten fibra i diuen que està bé.
18: Jo vaig quedar de retip, però en 3 dies no he menjat res després del bol. Bueno. De... Això sí, clar, vam voler aprofitar allò que la meva dona va voler aprofitar el menú i vam quedar, que bueno, vam sortir rodolant. Home. De tanta
20: bueno, jo els programes d'aquesta temporada, si em doneu permís, cadascun d'ells el dedicaré a una persona, ah, o un fet, o una
18: cosa. Hauràs de dedicar-ne 200 i pico de programes.
20: Sí, no, no hi ha problema.
18: Doncs va, a veure.
20: Francesc Garrido.
3: Home.
20: Xapó total.
3: Un gran.
20: Trobarem molt a faltar, senyoràs, entrevistes estupendes, actor espectacular, perquè en aquest país hi ha dues maneres d'actuar, bàsicament. Una és segons els patrons de l'Institut del Teatre i una altra és segons la tradició del teatre lliure clàssic, per entendre'ns. Per mi, la millor és la del teatre lliure clàssic i ell és com si vingués d'allà. No competia amb ningú, ell feia la seva carrera.
3: Tu has vist, no sé si tu tens Instagram, tu has vist tot el que li dedica la professió de tot Espanya i tothom coincidint amb el mateix?
20: I jo també he escrit sobre això.
3: Vull dir... Una persona envejable.
15: Que no... Porn es una referencia muy joven para mí y no tengo...
20: Es que saps què passa? És el típic actor que és tan bo que no hi ha ni un puto influencer. No, ni un puto influencer del país que sigui capaç d'identificar-lo.
18: Dir-li a parada influencer serà...
15: Perdona, que yo estoy en Antena 3 con Son Soles muchas tardes.
18: Sí, pero influencer no eres.
15: Y en la televisión gallega voy al programa en lugar.
18: Sí, pero básicamente lo que eres es un... Eres...
15: O sigui, nunca al programa en lugar.
18: Trabajas en Mèmora, o sigui, ets un dels...
15: Però què dices?
18: Un dels que... Sí, bueno, que porten el fèretre amunt i avall.
20: Sí, sí, sí.
18: Ho has de portar...
3: Francesc Garrido tenia 56 anys.
15: No, que no tenía el gusto. Me conozco mucha gente, ¿eh? Y en mi escalera de vecinos hay muchos, pero más mayores. Yo conozco gente más mayor.
18: Claro.
20: Montse, ¿we did o no we did?
15: Claro, el otro día nos encontramos con Pablo Sebastián, que ya tiene 800.
18: Claro.
15: Y eso fue un encuentro pues muy tierno.
18: Sí.
15: Hay un chicle pegado aquí en la mesa.
20: Tienen millas.
18: Que cada día li dedicará el programa a una persona. Avui, per començar, vols parlar del festival de Wagner a... Per això ho dic bé. A Beirut.
20: Beirut.
18: No, no a Beirut, eh?
20: No a Beirut.
18: No, a Beirut.
20: Beirut. El Festival Wagner. A veure, no perquè hagi de parlar d'òpera a partir d'ara, que no em toca ni em correspon ni res, però he fet realitat un somni. He anat, he vist la tetralogia sencera i el Parsifal. Ha estat una experiència mística, mítica, inoblidable i un homenatge al meu avi, que era... a l'estrena de Parsifal al Liceu de Barcelona l'any 1914, la primera que es va poder fer fora de Bayreuth, que tenia l'exclusiva absoluta d'aquesta òpera. Dit això, l'he vist i l'he gaudit. La música ha sonat de meravella, però semblava que estava el fenomen en una experiència, allò que es diu immersiva,
18: sí,
20: sense cap mena de sentit, perquè tot el que musicalment funcionava, les veus, l'orquestra, el director i Wagner, evidentment, se'm va anar a la merda per culpa de la AI, o IA, com preferiu.
18: La intel·ligència artificial, que ara fa un moment el senyor Boigas estava aquí fent un exercici de la seva.
15: L'ha fet molt bé, eh?
20: Doncs que per celebrar els 150 anys de l'existència del teatre, meravellós, i també de la inauguració del mateix i tot això, van decidir encarregar-li a la intel·ligència artificial que fes la posada en escena de les quatre òperes de la tetralogia, és a dir, Lord del Rin, Siegfried, la Valquíria Balans... Per favor, no continueu dient les Valquíries. És la Valquíria en singular. I després surten totes. L'òpera es diu així, i el capvespre dels déus. I va, i li encarreguen a una colla de bandarres, Maren Loves, Nils Korte, Rowan Sennel, Pina Maria Mackert i Wolf Gerchard, que envesteixen a tots els personatges de pingüins, que no pots identificar-los passejant-se per l'escena.
16: Però quina gràcia té, això?
20: Doncs mira la que els hi feia a ells, amb una mena de taló transparent, al davant del que anaven projectant milions d'imatges, que constituïen, bàsicament, en 150 anys de representacions a Bayreuth i 150 anys d'imatges de tota l'època que ha existit al teatre des de llavors. Però això ho van alimentar dins de la intel·ligència artificial. I ella decidia. I llavors...
18: Decidia la mateixa intel·ligència.
20: O sigui, la intel·ligència artificial arbitràriament anava llançant imatges, barrejant-les, de manera que arribava un moment que hi havia tal poti-poti d'imatges que no sabies ben bé què eren, ni què representaven, ni on anaven a parar. I els pobres actors, perquè no molestessin, els feien estar com estaquerots enmig de la seva, de dècades i dècades de lluitar per donar teatre, per donar representació, estaquerots en allà intentant posant-li passió, no?
16: I la gent va xiular?
20: La gent va xiular tant Home. Que la pena és que potser els músics es devien pensar que anava per ells, i no, no era això. Un horror. Amb el qual arribo a la conclusió que a vegades, si vols fer teatre, has de fer teatre. Deixar-te de projeccions, de barreges, i sobretot, mai més deixeu a la IA amb mans lliures per fotre el que li roti. Perquè vosaltres cobreu per alimentar la IA. La IA fot una merda que no hi ha per no agafar-la, i ells es treuen la responsabilitat de sobre dient no, nosaltres només l'hem alimentada. Ella fot el que vol, però t'ho has cobrat, no?
1: Ja.
20: Sí, no? Vull dir, com a mínim respon a les preguntes de la premsa, no, que respongui la IA. Ah, doncs molt bé. Això és el que ens espera.
16: Per tant, musicalment...
20: espectacular.
16: Perquè és l'obra de Wagner, i a més perquè em deies l'altre dia, sí, en una conversa que vàrem tenir, el teatre, que no... la música entra... Com ho vas fer anar, això? Que...
20: Sí, el Festspielhaus és el teatre que va fer Wagner, sí, que és aquest
16: teatre que va fer Wagner.
20: Anys, i el va fer a la ciutat de Bayreuth. El va crear per estrenar Parsifal. I només representen obres de Wagner. Aquest teatre, que té 150 anys... va ser una revolució. No hi ha llotges, només hi ha l'amfiteatre i gent que ho mira frontalment. És l'amfiteatre a la grega, inclinat. Tothom veu bé l'escena. No veus l'orquestra, perquè està amagada sota l'escenari. No veus el director d'orquestra i, per tant, no anticipes amb els moviments que fa què passarà. La música, per tant, apareix, no saps ben bé d'on, perquè entra perfecta, es combina amb les veus de meravella, com tot és de fusta, la sonoritat és una meravella, no hi ha aire condicionat, perquè l'aire condicionat mou l'aire, i si mou l'aire, mou el so,
1: sí,
20: i llavors, clar, no pot ser.
16: I què veu estar, fresquíssims?
20: Això no, però ja ens vam anar despullant, eh?
19: Oh, que meravella, hi ha fotos.
16: Bueno, no... Ara, fixi's, un teatre de fa 150 anys...
21: Se sent més bé que moltes coses que s'han fet noves.
16: I tant, no cal dir-li... Només cal preguntar, no?, al Teatre Nacional de Catalunya, quan el van fer, que pràcticament... Bueno, han decidit, ara, al Teatre Nacional de Catalunya, ara, aleshores, a la Sala Gran, ja els actors treballen amb micròfons.
20: Sí, ho fan.
16: Sí, sí, bueno, és que des de la fila 7 o 8 ja no sentia res.
20: Us vaig explicar l'anècdota, no?
16: Sí, d'un japonès, no?, que va venir a arreglar l'acústica.
20: El japonès que havia d'arreglar allò va pujar a l'escenari, es va posar al mig i va fer. Després es va posar a la dreta i va fer. I després es va posar a l'esquerra i va fer. I es va girar i va dir, no té remei. Punt.
21: L'heu de tirar a terra i fer-lo nou.
1: Doncs endavant.
16: Sí. I a partir d'aquí s'ha anat fent el que s'ha pogut i ara doncs...
20: Bueno, han anat posant teixits.
16: Sí, sí, i la interpretació en alguns que en algunes obres doncs és amb cosa que jo no hi estic que... no hi estic en contra. Bé. Perquè si hi ha obres que no se senten bé, doncs home, doncs, almenys te n'assabentes del que està passant.
20: Amigues, amics, si voleu viure feliços i no tenir disgustos, intenteu evitar al màxim qualsevol cosa que porti la signatura de la IA.
16: Doncs per això nosaltres ens hem decantat per la Via, que és la del Buigas.
19: Molt millor,
21: que és molt millor.
16: Bueno, tenim a tocar Àlex Gorina al Festival de Sitges, perquè aquest migdia s'ha fet la presentació del festival, que, recordem dates, es farà del 8 al 18 d'octubre. No sé si tindrà a l'èxit la repercussió que va tenir, per exemple, com l'any passat, que, bueno, va ser d'entrades i de... va quedar pràcticament tot exaurit, una afluència de públic brutal, vull dir que no sé si aquest any pot passar el mateix.
20: Tenen un problema, que és que el Retiro continua encara en obres i, per tant, els hi falta
16: una sala.
20: Una de les dues sales.
19: No sabes esto.
1: El Prado i el Retiro, que són els que hi ha al centre.
16: No hi ha anat mai al
21: Prado. No és el Retiro.
19: Però que cateto.
20: Però al Retiro li han retirat tota aquella...
16: He anat només, perdona, menteixo. He anat al Festival de Sitges un any i vaig anar convidat pel Mogo Pop perquè van presentar un documental, crec que va ser l'any passat o l'altre, no recordo.
19: L'any passat, sí, correcte.
16: A aquella sala de
1: l'hotel...
16: L'auditori. Allò que és el Retiro.
1: No! L'auditori de l'hotel, Marià Sitges. No, això és l'auditori.
20: On són els congressos del PP, del PSOE, del PSC i de...
1: I llavors, al centre del poble hi ha com dos teatres antics, que són el Prado i el Retiro.
19: No ho sabies?
16: Pues la veritat és
19: que... Però sí, por favor.
20: Bueno, el Retiro no el tenen, i per tant... Com que tenen, diguem, l'obsessió de farcir el porc d'una manera explosiva, no els hi caben les pel·lícules per enlloc. I la gent, doncs, fa el que pot, però realment hi ha un problema seriós.
19: Fins vamos a hablar del Premio Nosferatu, ¿no?
20: El Premio Nosferatu, naturalmente, que vamos a hablar.
19: Hombre, vale.
20: Invitados maravillosos. Per exemple, Carne Apaleada, pel·lícula molt bona.
19: Ya lo sé.
20: Interpretada per Bárbara Rey.
19: Claro.
20: Que recibirá el Premio Nosferatu.
19: Bárbara Rey estará en Sitges.
20: Ah, sí.
19: Premiada, claro. Por eso lo digo.
20: Sí, Bàrbara Rey ha fet cinema de terror.
19: Claro.
20: I el que no és de terror és terrorífic. Però a banda d'això, a banda d'això, no dubteu...
21: I ja va fer aquella pel·lícula que a mi...
16: Sí, no cal que ens ho digui, per 74
20: anys. Amb Rocío Dúrcal.
21: Me siento extraña.
20: Sí. Amb Rocío Dúrcal.
21: No sabia què li passava, que tenia com un neguit.
16: A veure si ens podem
21: i
16: centrar.
21: I totes dues despullades. Sí.
20: No dubteu que la personalitat que tindrà més èxit aquest any...
16: Serà Bàrbara Rey.
20: Serà Bàrbara Rey.
16: Això sí. Tot i que, per la catifa vermella, atenció, hi apareixeran actors com Danny DeVito.
20: Sí.
16: En quin estat està aquest home, que és un minio?
20: Home, actualment, més que actor, fa de productor...
16: No, és un minion, ja en el seu dia, ja era com un pot de un tambor de Colón.
21: Era com un xampinyó.
16: Era un R2-D2.
21: Sí.
20: Però amb una simpatia...
3: Això físicament, però com a actor...
16: A mi com a actor no m'ha agradat.
20: Perdona.
16: A vosaltres us agrada cada
3: actor? 81 anys.
20: Hi ha una pel·lícula seva meravellosa que es deia Tira tu mamà del tren.
16: Sí, bueno, clar.
20: Que era... Bueno, què passa?
16: El que haurien d'haver tirat és amb ell.
20: Bueno, el que serà meravellós... El que serà meravellós aquest any és veure la projecció de... Com era allò? Tu madre se ha comido a mi perro. De Peter Jackson.
3: Com? La fan enguany, aquesta pel·lícula?
20: És Brain Dead. Sí, pel·lícula per la qual va venir ell a Sitges fa anys a presentar-la quan encara no el coneixia ningú, i vindrà Peter Jackson, el que ha fet El Senyor dels Anells i tantes altres pel·lícules, a presentar King Kong, també. King Kong, la versió... moderna, la del 76. O sigui, poca cosa, poca conya, eh? Acompanyat d'un mestre...
16: De King Kong, exacte. Quantes n'hi ha, de King Kong?
20: No tants.
3: Se sap.
20: Home. No tants. 4 o 5.
3: No pot ser.
20: Els estàs confonent amb Godzilla.
21: No sé qui són.
16: No, però perdona, no, sí que n'hi ha uns quants de King Kong.
20: Sí, no, de King Kong.
16: Allà al barri meu també hi ha un restaurant que té, que li diuen, com li diuen, a Alex King Kong? Bueno, tenen un King Kong a fora, és el lloc que es menja pitjor de Barcelona, però es veu que algun influencer d'aquests ha dit que s'hi menja de conya, i veus els turistes, escolta, menjant...
21: No pots dir, ja.
16: Menjant arròs, però que és arròs de fluorescent, i estan entusiasmats. I també a la porta, que té un nom així, també és un King Kong, vull dir que... Mira, m'ha vingut el...
20: Bueno, tu m'adreça com...
16: Quantes n'hi ha de King Kong?
3: Jo el que he trobat és el 33 King Kong,
21: ens trobem. Una,
20: la de John Guillermin, el 76.
3: El mateix any, 33, El Hijo de King Kong.
20: Bueno, però això ja sí.
3: Ah, bueno, si seria bé.
20: Però no era King Kong, era El Hijo.
3: Llavors, King Kong 76, King Kong 2, 86, King Kong 2005, i llavors hi ha pel·lícules que hi ha crossover amb Godzilla, que és King Kong versus Godzilla, King Kong...
16: No, a mi aquestes no m'agraden.
3: I Kong, la Isla Calavera, el 2017.
20: La Isla Calavera, directament.
16: Mm. Bueno, mira, el restaurant es diu Kiko Maku.
20: Bueno, Kiko Maku.
16: Miku, perdona, veus? Miku Maku.
20: El Kiko.
16: No hi aneu? O sigui...
20: El Kiko Maku.
16: No hi aneu mai. Vull dir, ni per equivocació. Ni que estiguéssiu famèlics. No,
20: jo el que esperava era el director d'aquesta pel·lícula. Posa'm el tràiler de Carrie, sisplau, que és la senyora del cartell.
3: Sí. Home, per favor, un cartell.
0: El diablo ha vuelto de nuevo a casa. Oremos. Sí, recemos.
20: Jo volia que vingués... Brian De Palma no ha vingut mai. I si és SpaceX?
0: Por última vez.
19: Però vingui Bàrbara Rey.
20: Clar, no, però no comparis.
19: És molt millor.
21: Aquesta no és aquella que surt una noia jove plena de sang.
20: Sí, sí, SpaceX.
3: Sí. Que li cau sang de dalt, que li fan amb ella com una... Home, esclar.
21: No me'n recordo.
20: Era una imatge simbòlica de la primera vegada que tens la menstruació.
3: Però a més li fan amb un ball...
20: En un bany de tal i qual. Posi la música de Carrie. Perquè qui veig l'autor d'aquesta música, el Pino Donaggio, cantant d'Eurovisió i de tot això, que es va reciclar en autor de bandes sonores i que ha acabat sent el músic del Brian De Palma des de fa moltíssims anys. I mira, aquesta és una presència que em fa gràcia. Bella Amy Irving.
21: Qui?
20: La supervivent de Carrie, l'única que que va sobreviure a la pel·lícula, per entendre's, que és la ex-dona de Steven Spielberg, la primera dona. Alerta. I Gentle, no sé si recordeu Gentle.
16: Sí, la pel·lícula.
20: La noieta jove, era aquesta. Aquesta bé, també. El Danny DeVito, Quen Wu-Ping.
19: Qui?
20: Quen Wu-Ping.
19: El de present de Xina.
20: Aquest senyor és el que va fer les lluites i les coreografies de Kill Bill i de Matrix.
3: Oh! Ah, doncs aquest...
16: Interessantíssim.
21: Ben, té entrevista, eh?
16: Sí, home, i tant, sí.
21: Té entrevista, sobretot si les han de fer a càmera lenta, com a la pel·lícula.
16: Home, perdona, en aquella època, si tires enrere la de Matrix i de la de Kill Bill, bueno, tenia una certa dificultat tècnica, aquelles coreografies.
3: Meravella.
21: Bueno, i vindrà Alejandro Amenábar, perquè també és l'aniversari de Tesis, i els de sempre, per entendre'ns. No, està bé. No, anirà bé, eh? Vull dir,
16: hi ha l'Àlex Gorina, ja anirà o no hi anirà?
21: Mira, veus que no ho sé.
3: Què tal?
21: Encara no ho sé.
15: Però...
21: És a dir, estic
3: aclarit... Amb la teva vinculació amb Sitges, bueno, i festival... Ja
21: està pendent d'una sèrie de coses.
3: És que hi ha problemes amb les... No? Enguany? Una mica?
21: Hi ha una mica de problemes, sí. No sé. Però bueno...
15: Però què està passant? Cuéntalo.
16: Bueno, però a veure, fet... tu no vas ser fins i tot director del festival.
21: Això no té res a veure. Això no et dona dret.
16: No va ser un
21: de per vida a
16: home,
21: res.
16: De per vida no, però no, perdona, quan no menys. Sí, no et dona dret.
15: Però estàs en actiu com a crítico.
21: Bueno, estic acreditat, sí. Veu acreditat.
3: Tu pots estar acreditat, que hi ha gent que no pot perquè hi ha influencers que passen per davant, no?
21: Ai, ara acabes de dir una cosa que si ens estàs escoltant...
3: Presumptament, dic, no, perquè... No, perquè això s'ha dit, quan, això s'ha comentat.
21: Bueno, ho han dit que no, però és veritat que el festival s'està obrint a altres mons de
4: comunicació. Bueno, és que jo, vosotros no os escucho nunca ni se me entrenan. En canvi, no hay influencers que sí que me los miro, tete, porque son nobleza. ¿Y cuánta gente, cuántos millones siguen la gente a los influencers? ¿Y cuánta gente os sigue a vosotros? Si no siguen ni los perros.
16: No,
4: si ets un perro i no te sigue, tete.
21: Jo d'aquest tema no vull parlar.
16: Bueno, no, per això anàvem a canviar de tema i parlar de qüestions de l'estiu.
21: Sí.
16: Gorina, a veure.
21: Va, fem una prova, a veure. De tot el gros que hi ha hagut aquest estiu, deixant davant de Spider-Man, que ja porta una bleda, perquè hi ha de Spider-Mans. Quants Kongs hi ha i quants Spider-Mans hi ha?
3: Ja. No.
21: Jo
3: he vist Spider-Man.
21: No, res. A veure, heu vist El ser querido?
3: No encara, no encara.
15: Sí que l'he vist.
16: Jo he vist
21: No fem spoilers, eh?
15: No, nada, no digo nada.
21: I tu has vista o no l'has vista?
16: Sí,
21: no. Que vostè l'ha vista o no l'ha vista?
16: Mira, que tinc una pregunta...
3: Jo en tinc moltes ganes.
16: Tinc una... Sí?
3: Digue'm quins vincles hi veus amb valors sentimentals, si realment són tan semblants com s'ha comentat.

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Té res per declarar?
2: Quin concertàs ahir! Vaig aconseguir entrades gràcies a la prevenda de CaixaBank i el vaig veure a primera fila, ben enganxades de seguretat, com ara.
3: Viure una experience en un concert és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives amb Experience CaixaBank. Prevenda, sortejos, descomptes i més. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
4: No tinc el gusto. No, jo vaig perdre el gust quan la
5: pandèmia... El que és fort i... és que això que t'estic preguntant, que quan vaig sortir del cine ho vàrem parlar amb la meva dona i vam dir, hem de mirar de què és això, perquè no ens havia sonat mai. Ho he preguntat fins i tot a la intel·ligència artificial, ara que em parlaves, de si ho sabia, i em diu que és un plató el que demanen, que com que no n'hi ha, en demanen un altre, però no em diu quin.
4: Ah?
5: I la feina de l'Anabel Luna, que està tota, s'ha trucat a la productora i ha preguntat quin plat demana Javier Bardem i resulta que no n'hi ha i li fan canviar de plat i ja ho tenim.
4: I es cabreja molt.
5: I es cabreja molt perquè no n'hi ha. Doncs demana verdines.
4: Què és això?
5: La pregunta que faig, doncs, la segona pregunta és, que és la pregunta que ens vam fer al cinema, vam dir, verdines.
6: Què són verdines?
5: Perquè Bardem li diu a la seva filla, a la ficció, evidentment, li diu, sí, pruébalas, que estan muy buenas las verdines. Las tomé la setmana passada, estan muy buenas. Clar, i la pregunta que em vaig fer jo al sortir al cinema, vaig pensar, he de mirar què vol dir això. Sí. Però se'm va anar del cap i no sabia quin plat era. Verdines.
4: No sé què són.
6: De Bardem.
4: Amb B o amb B?
5: Amb B baixa.
4: Val.
5: Doncs...
4: ja el tens?
5: Ho ha buscat, ho ha confirmat l'Anabel per la productora, i resulta que les verdines són una varietat d'alúvia pequeña, de color verde esmeralda i piel muy fina, cultivada principalmente en Asturias y Galicia. Características principales, textura. Tienen una piel sumamente fina que resulta apenas perceptible al comedor.
7: Al comerlas.
5: Sabor suave y exquisito, ideal para combinar con productos del mar. Producción escasa y artesanal, lo que explica su consideración como producto gourmet y su precio elevado.
6: Porque son como unos tirabecs.
4: Com el seu pèsol de llavaneres, diguem-ne.
6: Doncs, jo prefereixo les mongetes de Santa Pau.
5: Per quin plat ho canvia?
4: No ho sé.
8: Ai, no me acuerdo.
5: Per un tàrtar de corbí.
8: És verdad.
7: Ai.
5: Bueno, però em va cridar molt l'atenció això de les verdines, vaig pensar, mira que hi ha plats per demanar i mira que hi ha coses... Verdines.
4: Toni, però ara, alerta, eh? Tu l'has vista, doncs, la pel·lícula.
5: Sí, clar.
4: Jo crec que l'escena, no fem espai.
7: Va, per favor, no, que l'he vista,
4: l'escena monumental és una taula amb tots els actors interpretant una escena.
8: I com...
4: I tot el que passa durant aquella escena, jo no he vist res tan còmic des de l'època del Berlanga, però de lluny,
5: Estic totalment d'acord amb tu. Sí.
4: No, això no vol dir que em sembli la pel·lícula rodona, però aquesta escena realment...
5: És de les... antològica. És de les memorables.
7: Bueno, i la primera escena diuen que ells no s'havien vist, no? Sí. I que van posar càmeres amagades i els van deixar una hora...
4: Però considerant que el director d'Asbestes, etcètera, és un senyor molt seriós i que totes les seves pel·lícules són molt serioses, que hagi fet aquesta escena còmica tan bona, sisplau, passa't a la comèdia i deixa't d'egos.
5: Ara hauríem de saber com es diuen verdines en català, com es deuen dir.
4: Verdinyes.
8: No, perquè si no existeixen...
7: Són mongetes, realment.
5: Com unes...
7: Sí,
5: jo
7: però...
5: penso que no s'acosti més a uns pèsols.
8: Pèsols
5: tirant a faveta molt petita. No sé, és la... No sé.
7: Com bueno, uns fesols. Mongetes verdines es diuen en català.
5: Sí, em vaig quedar amb la... No les he tastat mai. Mongetes
7: verdines.
5: És que, clar, mira que hi ha coses per demanar i demanen verdines. I, clar, vam quedar una mica així. Bueno, escolta...
4: Però jo anem... Com que no tenim temps...
5: Sí.
4: És a dir, jo us dic títols que no us heu de perdre, o sigui, de cap de les maneres. Àlex, ara has de fer un esforç d'allò, de no tirar res. Vull dir, tu espera't que jo et digui, perquè anirem ràpid. No, us heu de perdre de cap de les maneres les sessions que queden de Anoche conquisté Tebas, obra mestra absoluta del cinema espanyol actual, parlada en llatí i portuguès a unes saunes o termes romanes autèntiques, meravelloses, que hi ha a Galícia, que es diuen les termes de Bande. Jo l'any que ve me submergiré en les termes de Bande.
5: En lloc d'anar al festival de...
8: Vamos juntos.
5: De Beirut, aniràs
4: a... No, a Beirut també.
5: Ah, també.
4: Primer suaré a Beirut i després aniré a la sauna a Bande.

0: directament.
1: Bueno, t'emportaràs el pare d'enganxat.
2: Vamos juntos, soy gallego.
0: Sí,
2: de Monforte de Lemos.
0: Escolti, a callar.
2: Nieto de ferroviario.
3: Bueno.
0: Bueno, l'Odissea, és que no cal ja recomanar-la,
3: no, no
0: perquè no. L'única escena que val la pena és Samantha Morton fent de Circe i fent que els homes es converteixin en porcs. Directament, extraordinària escena inspirada en les pel·lícules amb Ray Harryhausen rodades a Sa Conca.
2: És escarosa, aquella escena.
1: No l'he vist, tampoc.
0: És escarosa.
3: Però què has vist?
1: Doncs, noi, he vist el final del carrer Oak, que és una...
3: El final del carrer?
1: Que
3: hi ha al final del carrer?
1: Que desapareix, és un barri que desapareix i tal. Perquè tinc una filla i ens hem hagut d'organitzar i no teníem persones que...
3: Bueno, no, escolta, no, l'Odissea encara la fan.
0: Sí, sí. I Palestina 36, que és una pel·lícula que us recomano.
3: Ui, no, no. No hi penso una. No hi penso una.
0: Com va començar tot aquest problemón immens? La culpa va ser dels
3: No hi penso una.
0: Els anglesos sempre tenen la culpa de tot. Totes les fronteres artificials aquelles que hi ha a Mig Orient, tot allò que surt a l'Oris d'Aràbia i tot això, els països que van crear amb un tiralínies...
3: Aquelles fronteres, els francesos també hi eren, eh?
0: També, i algun italià també, eh? I els espanyols... més per la banda atlàntica.
3: Francesos i anglesos anaven fent...
0: Tota la cultura.
1: A Calla també he vist els Minions, es veia Spider-Man...
2: Aquesta sí que m'agrada, els Minions.
3: Els Minions, molt maca. No, anava a dir que ho heu anunciat abans la Montse Llussà, arriba demà Cronos.
0: Sí, sí. Cronos, ja pots posar tot això, que us diré quatre coses, eh?
4: Atenció inmediata.
0: És curiosíssim. No hi ha manera de trobar la versió catalana, i això que la parla en català tota la pel·lícula. No hi ha manera. No hi ha manera.
3: Com?
0: Bueno, parlen tots en català, menys els de Madrid, que intervenen, no? Els guàrdies civils i...
2: Els nyordos.
0: El secretari de no sé què, Rajoy. Surt la veu de Rajoy, el president de la Generalitat no surt en cap moment, perquè això seria poc comercial per la pel·lícula Espanya. I ja sabeu que va de tot el que es va organitzar a partir de l'atropellament, evidentment, de les Rambles, eh? Admiració absoluta del treball que han fet perquè les Rambles semblin les Rambles de llavors i no les obres que hi ha en aquests moments, perquè van començar a rodar la pel·lícula i ja estava tot aixecat i van haver de fer-la tota en un trosset que encara quedava com era, la resta la van haver de posar com decorat, esborrar amb intel·ligència artificial tot el que sobrava, per entendre'ns, i realment han aconseguit en aquest sentit un paisatge urbà com que ja no existirà mai més i que és molt bé. En quant a la pel·lícula, una pel·lícula d'acció de polis i lladres, per entendre'ns, per polis i terroristes, no? I jo he de dir que d'aquesta pel·lícula em quedo, però de llarg, amb la Mònica López, que és una actriu extraordinària, que no se li ha donat la importància que té i que és la cap dels Mossos d'Esquadra a Ripoll.
1: A més, tot el que fa te la creus,
0: sí,
1: sempre.
0: Sí, també. I el Xavi Sáez, que fa d'ajudant de l'Enric Auqué, que per mi és el gran descobriment d'aquesta pel·lícula. I només dir una cosa més, eh? La pel·lícula evita tocar temes sensibles, alguns temes sensibles, com per exemple tota la lluita que... Surt, eh? Surt, però molt per sobre la lluita entre els poders fàctics, encara que els caps de premsa dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional o del Guàrdia Civil, doncs, evidentment, se les tenen, no? I jo crec que la pel·lícula, ara, d'aquest moment, tindrà un efecte sobre els votants de les eleccions que venen aviat, que ja m'agradarà veure si serà a favor o en contra del que ens podem imaginar. Perquè, clar, posa sobre la taula una altra vegada la sospita sobre aquests veïns que té la gent, que de vegades sembla que són d'una manera i són d'una altra.
5: Jo sempre, el millor és no parlar-se amb ningú i sospitar a tothom i trucar a la policia per denunciar. Jo denuncio tots els veïns.
1: Està molt bé.
5: Ah, home.
0: Hi ha una cosa molt curiosa a la pel·lícula, eh? Hi ha un moment que hi ha una roda de premsa de com es deia, el trapero.
2: En català.
0: I surt un periodista d'aquesta casa, que és el Basté,
3: gràcies,
0: i li fa una pregunta al trapero en castellà. Com? I el trapero li contesta en castellà.
1: Com?
0: Això a la versió catalana, eh? Jo, tal com l'he vista, tal com jo he vist la pel·lícula, hi ha una roda de premsa i el Basté li fa una pregunta en castellà.
3: Però el Basté és real.
0: El Basté és real.
1: Però el Basté surt a totes les pel·lícules.
2: Però surt amb aquella perruca que va sortir a la pel·lícula d'Eugeni.
0: No, és ell.
3: I fa el paper de periodista...
0: I fa el paper de periodista, no diu d'aquí, de quin mitjà, eh?
3: I estan preguntant en català i ell pregunta en castellà.
0: Ell pregunta en castellà i el trapero li contesta en castellà.
6: Cosa jo no li, mira, quan me'l trobi al lavabo ja no li dirigiré la paraula.
0: Jo sé.
6: Quin fàstic, hem acabat. Jordi Basté, si m'estan escoltant, per mi ja no existeixes.
3: Bueno, però aquí, en aquest cas, el Basté està interpretant a un periodista.
6: No. Siéntete libre.
7: No.
3: Bueno, abans d'acabar, que aquest estiu em mor alguns artistes de primer ordre. Ens volies fer esment, volies comentar la mort de Manolo Solo.
0: Ràpidament, perquè em va pillar allà i a mi em va emocionar moltíssim, perquè jo me l'estimava molt i perquè realment era un actor preciós.
1: Espectacular.
0: Preciós, i una persona, l'entrevista a la gent era meravellós. Jo, la seva interpretació de Tarde para la ira amb la que va guanyar el Goya, no hi ha res a dir, però Cerrar los ojos del Víctor Erice, on cantava aquesta cançó de Río Bravo. Ai, per favor. Purple eyes. Aquest és Manolo Solo, eh?
1: És fora. I després feia veuetes, eh? En altres interpretacions.
0: Mare de Déu. El que ens hem perdut. Bueno, qui més ha mort? Dolly Parton, exacte. La casa més divertida de Texas. És la tieta de Barbie. Perfecta, clavada, admirable. Grans obres de beneficència, però sobretot una senyora que era com era i no tenia cap vergonya. Aquí amb Burr Reynolds. Aquest és Burr Reynolds, cantant, Després ha mort King Curry, l'autèntic transvestit rei de Rocky Horror Picture Show, Frankenfurter.
1: Home, el Rocky Horror Picture Show no em digui que no n'ha sentit a parlar mai d'aquesta pel·lícula.
5: No sé.
1: És un fenomen, senyor Marcelí.
0: Amb la Susan Sarandon fent d'alumne. I sabeu qui faria 80 anys el dia 5?
5: Què sé jo?
0: Sabeu?
2: No lo sé.
0: Aquesta veu.

0: ya está. ¿Cómo sus queda el cos? De pensar.
1: 80.
0: 80 anys de Freddie Mercury.
2: I seguiria cantant, eh?
0: Seguiria cantant.
3: O no, o no.
2: Home, mira els Stones, eh?
3: Sí, però els Stones...
1: Jo, mira Diango.
0: Jo crec que no són ells.
3: No.
0: Els han,
3: per mi que són uns ninots.
0: Els han clonat.
3: Sí.
0: Són uns... els estan clonats, els Stones. Ells ja no
1: però,
0: són.
1: Però Diango sí, eh? Canta amb el fill i amb el net, eh? Les tres generacions en un sol concert, eh?
0: Doncs en Freddie Mercury, us diem
2: no,
0: adéu?
2: No, perquè no? Hi ha una cosa superimportant que
0: calla,
2: sé que és el que us interessa.
0: Les Verdines?
2: La Carolina, mongetes Verdines, les venen a Casa Perris i Buscatoners i és Ciutat Vella.
0: Ah.
2: I el Carlos Espunya diu que hi havia una parada al Mercat de Santa Caterina que també les venien, que són excel·lents i que si tenim oportunitat que les tastem.
0: Són millors les de Santa Pau, ja
3: clar,
0: està.
3: Que hem dit que es diuen en català...
2: Sí, sí, mongetes Verdines.
0: Mongetes Verdines. Escolteu, no ens oblidarem de fer la banda sonora Enigma, la farem a partir del pròxim programa, com la pel·lícula maleïda, la Birria Històric, la tinc preparada, i el que vam prometre al final de la temporada passada, un monogràfic.
3: Sí, això m'ho ha demanat molta gent,
0: de música,
3: eh?
0: De cinema.
3: Monogràfics de bandes de sonores.
1: Sí, meravellós.
0: El primer potser serà la setmana
3: que ve. Massa demanat.
0: Ennio Morricone.
3: Fem una petita pausa i muntem el decorat del temps afegit. Gràcies, Gorina.
0: Vinga.
4: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Estarem al Molinón a l'Sporting de Gijón-Girona amb Miquel Agut i Marc Brugués. Viurem la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau Blaugrana, Barça-Jaén. A més, el Narcís Sala, Sant Andreu Àguiles a la Primera Federació. Partit del Barça a la Lliga F al Camp del Sevilla. La final de la Supercopa Ibèrica d'handbol. A les 9 a la Ceràmica, Villarreal Deportivo. Etapa d'alta muntanya a la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC1. Tots som un milió.

0: Inspirades, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous, 3 de setembre del 2026, el dia en què el Barça ha tornat a la feina, ja amb Gavi, com a gran novetat, després del cop que va tenir ara fa unes jornades, i amb l'estrena de Gabriel Jesús. Avui ha fet el seu primer entrenament, el brasiler, amb el grup, sota les ordres de Hansi Flick. Després de dos dies de descans, el Barça que comença a preparar una setmana realment intensa, que tindrà a partir d'aquest diumenge. Primer amb la visita a Mestalla, a 16:15 de la tarda, diumenge, després l'estrena a la Champions, dimecres a casa contra el Feyenoord, i un altre cop viatja a València. D'aquí a 10 dies el Barça torna a jugar fora de casa al camp del Llevant. Per tant, dues jornades seguides de Lliga fora de casa, València-Llevant, i l'estrena a Europa en una setmana important en aquest inici de temporada. De fet, la jornada de Lliga s'obrirà demà divendres amb un partit molt interessant, Betis-Real Madrid, a les 9 de la nit, i que farem en directe aquí a RAC1. Ara escoltarem què n'han dit a la prèvia Mourinho i Pellegrini, perquè han estat realment interessants les declaracions dels dos entrenadors, sobretot el portuguès, el tècnic del Madrid, parlant de la seva relació amb Pellegrini, amb qui se les ha tingut en algunes ocasions. També ha parlat del cas Julián Álvarez, Mourinho, i de Raúl Asensio, que avui ha quedat exculpat en el cas de la difusió d'un vídeo sexual amb dues noies, una de les quals era menor. Totes dues víctimes han formalitzat el perdó davant la jutgessa després d'arribar a un acord amb el futbolista del Madrid. Per tant, el cas ha quedat tancat pel central blanc, tot i que sí que han condemnat a un any de presó els altres tres investigats, que eren exjugadors del planter blanc. Una condemna que quedarà suspesa mentre no reincideixin en el delicte de difusió de pornografia infantil. Ara sentirem, insisteixo, Mourinho i Pellegrini, abans d'aquest Betis-Madrid de demà. I també escoltarem Ferran Torres, que ha parlat a París de la seva sortida del Barça, i els directors esportius de l'Espanyol, Monchi, del Girona, Quique Cárcel, i del Sabadell, Lucas Viale. Tots tres han valorat el mercat de fitxatges dels equips catalans. Parlant de la Lliga, a aquesta hora tenim en joc un Reial Societat Celta, que és un partit avançat de la sisena jornada. Demà arrenca la quarta jornada de Lliga, però s'està jugant un partit avançat ja de la sisena. Per què? Perquè d'aquí a 15 dies es disputa aquesta sisena jornada de Lliga entre setmana, però els dos equips, Reial Societat i Celta, tenen partits d'Europa League entre setmana d'aquí a 15 dies. I per això avui avancen aquest enfrontament. Oriol Jové, hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com tenim aquest partit a Noeta?
2: Doncs tal com ha començat, amb empat a 0 al marcador, quan transitem el minut 72, en falten una mica menys de 20 més l'afegit, i ha passat ben poca cosa. Poques ocasions clares per una banda i per l'altra. La Reial Societat, que arriba amb aquest partit després de sumar la primera victòria contra l'Espanyol, no ha pogut de moment desnivellar la balança contra un Celta que encara no ha guanyat. Va empatar la primera jornada contra el València, però encadena dues derrotes ara contra Osasuna i Athletic Club. De fet, només ha marcat un gol en quatre partits, i la tònica és aquesta, eh? Veurem pocs gols en fa l'efecte del Celta aquesta temporada. De moment no hem vist cap a Noeta. Minut 72, Reial Societat 0, Celta 0.
1: No marxis molt lluny, ara que entrarem al final d'aquest partit, al qual li queden, com deies, uns 20 minutets. D'avui és notícia que la lesió d'ahir de Visibu a la final de la Copa Catalunya, el futbolista del Barça, ha quedat en un ensurt. Només té un cop. Per tant, bones notícies pel belga, que ha fitxat aquest estiu pel Barça, que diu al comunicat que tornarà als entrenaments en els pròxims dies. Per cert, durant la tertúlia d'avui parlarem d'un altre nano del planter del Barça, Brian Fariñas, que té fitxa ja del primer equip. Descobrirem una mica qui és aquest futbolista, que durant la pretemporada l'hem pogut veure, i que el club ha decidit que li feia fitxa ja del primer equip. Portarà el dorsal 4, Brian Fariñas, aquesta temporada. Avui el descobrirem una mica més. I hem tingut comunicat oficial del Barça després de la reunió de la Junta Directiva d'avui. Com ja us apuntàvem ahir al Tu diràs, finalment la data de l'Assemblea General Ordinària serà el dissabte 19 de setembre, a l'Auditori 1899. Dissabte 19 de setembre. Aquell dia el Barça juga al Pizjuán contra el Sevilla a les 9 de la nit. Doncs bé, aquí a Barcelona, durant tot el dia, des de primera hora del matí, es farà l'Assemblea de Socis Compromissaris. La vicepresidenta i portaveu del club, Helena Fort, ha explicat per què l'Assemblea s'avança a finals de setembre i no es fa, com habitualment, a finals d'octubre.
3: Tradicionalment, l'assemblea, ja fa molts anys, generalment es realitzava, l'assemblea ordinària es realitzava a finals d'octubre, que és el termini màxim que donen els estatuts. Atès, però, que el contingut dels punts a l'hora del dia de l'assemblea hi havia alguns punts de l'ordre del dia que requerien una assemblea extraordinària el propi mes de setembre, evidentment per qüestions d'eficiència econòmica, logística, i doncs de facilitar el fet de que no hi haguessin dues assemblees tan absolutament seguides en el temps, la Junta ha decidit avançar l'assemblea ordinària incorporant aquests nous punts que haguessin estat objecte d'una assemblea extraordinària el mes de setembre i celebrar-ho doncs, avançadament respecte al que tradicionalment s'ha fet.
1: Per tant, s'hauran d'aprovar comptes, pressupostos per la temporada vinent, com es fa habitualment a les assemblees ordinàries, i hi haurà alguns punts extraordinaris que també hauran de votar els socis compromissaris. Per exemple, l'ampliació del crèdit per acabar de construir l'Spotify Camp Nou i tot l'espai Barça. El club ha informat que es faran xerrades informatives amb els socis i sòcies que vulguin per explicar en detall tots aquests punts i també els resultats i les principals fites econòmiques de l'exercici de la temporada anterior i que, evidentment, posarà a disposició dels socis la informació pertinent d'aquesta assemblea general ordinària que es farà el 19 de setembre. En el comunicat del Barça no ha fet públiques les xifres concretes, però sí que detallen que es presentaran resultats ordinaris positius per tercera temporada consecutiva i que hi ha hagut un nou rècord d'ingressos, sobrepassant per primer cop la barrera dels 1.000 milions d'euros en ingressos al Barça la temporada passada. Una xifra que, explicant, es deu a la millora que hi ha hagut pel retorn al Camp Nou, la millora d'ingressos pel retorn a l'estadi, també per l'augment dels ingressos de patrocinadors i pel rècord de facturació en la venda de marxandatge que ha aconseguit la filial BLM. I llegim al web de Mundo Deportivo, compta amb aquesta, que en l'assemblea els socis compromissaris també hauran de votar si volen tenir un parc d'atraccions a l'Spotify Camp Nou. El club té un acord amb Babylon Park Spain SL, és una empresa que munta petits parcs d'atraccions, n'ha muntat a Londres, n'ha muntat una a Leganés, a Madrid, doncs el club té un acord amb aquesta empresa, Babylon Park Spain, per la concessió d'un parc infantil dins del recinte blaugrana per un període superior als 5 anys, i per això haurà de passar per l'aprovació de l'assemblea aquest acord, aquest compromís que de moment han adquirit parcialment amb aquesta empresa per construir un petit parc d'atraccions dins de l'Spotify Camp Nou. Parlant d'experiències, com aquesta del parc d'atraccions, compta perquè demà es posen a la venda entrades per l'Iniesta Experience, el joc interior. És una exposició al voltant de la figura d'Andrés Iniesta, des dels seus orígens fins a alguns dels moments més icònics de la seva carrera, com el gol de Stamford Bridge, o el de la final del Mundial de Sud-àfrica. Però també, en aquest Iniesta Experience, es podran veure els desafiaments que ha hagut d'afrontar el futbolista al llarg de la seva vida dins i fora del camp. La pressió, les expectatives, la salut mental, que han format part de la història d'Andrés Iniesta. És una idea concebuda i que ha desenvolupat Stonebeck Culture i també NSN, que és la companyia que ha creat el mateix Andrés Iniesta, i hi hauran, doncs, això, continguts audiovisuals, elements interactius que permetran al visitant doncs, acostar-se una mica a la història del futbolista manxec. Això obrirà portes, Iniesta Experience, al setembre del 2026, és a dir, ara, aquest mes de setembre, i es podrà visitar fins al gener del 2027, durant 4 mesos. I Iniesta Experience estarà ubicat al IMAX del Port Vell de Barcelona. De fet, demà divendres es posen a la venda ja les entrades per anar a l'Iniesta Experience a través de la pàgina web que porta el mateix nom, iniestaexperience.com. I tu diràs avui, també, al tram final del programa, destacarem la gran etapa que ha tornat a fer Enric Mas a la Vuelta, que el deixa encara més líder, la jornada del US Open de tennis, Carlos Alcaraz ja és a tercera ronda, i com és habitual els dijous tindrem secció de bàsquet amb l'última possessió, amb el Dani Aguilar. Sobretot a mi em ve de gust, i així ho farem amb el Dani Aguilar i amb els col·laboradors, fer una radiografia del nou Barça de bàsquet, que ha canviat radicalment respecte a la temporada passada. Què en podem esperar? Què pot aportar Sekulic al nou entrenador? Què poden aportar els nous jugadors? Què els hi sembla la plantilla que ha construït Xavi Pujol, que és el nou director esportiu del Barça de bàsquet? De fet, això ho farem al final del programa, però tenim l'Aguilar a Sant Julià de Vilatorta en un amistós de pretemporada entre la Penya i el Manresa. Hola, Aguilar!
4: Hola, Aleix Pariser, com estàs? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Com van les coses per aquí?
4: Doncs mira, acabat ara mateix el partit. Ara hi ha els aplaudiments habituals per al Quítzenes Manresa, que és qui s'ha endut la victòria, guanyant l'equip de Diego Campos 78-84. Deixa'm dir-te, en un partit que ha tingut cosetes interessants, que ha estat intens en alguns trams, amb el Joventut amb baixes moltes, com la Provítola, Tomic, Hackenson, Crack i Alec Reyes, el Manresa sense notar Ebe Fort i Rafa Villar. Insisteixo, un partit igualat i en alguns moments prou intens, en aquest segon amistós entre tots dos. amb alguns noms també a destacar, com per exemple el del nord-americà Boogie Ellis. En aquest cas no ha tingut el seu millor partit, un dels jugadors que ha de ser important per al Joventut. Ha fallat els 11 llançaments de camp que ha llançat, però vaja, estem en pretemporada, la gent s'ho ha passat bé aquí a Sant Julià de Vilatorta, habitual, Aleix, i ho saps, escenari de partits de pretemporada, 40è aniversari d'aquests partits ACB de pretemporada, i que aquest se l'endut al Manresa contra el Joventut Badalona.
1: Perfecte, i després fem la radiografia del Barça de bàsquet, Dani, eh?
4: Sí senyor, aquí de fet al costat tinc el Ballesteros i el Gozalvo, que també s'han apropat fins aquí, i després de baixada ens aturarem un moment per poder explicar el que és una autèntica revolució, Aleix, en aquesta primera última possessió. Doncs intentarem desgranar quines són les claus d'aquest Barça, que ho hem parlat i ho hem explicat moltes vegades, Aleix, és una autèntica caixa de sorpreses ara mateix, és un meló per obrir. Veurem si el meló està bo o no està bo, si realment s'ha fet un bon projecte o no s'ha fet un bon projecte, però en tot cas ho analitzarem després amb el Vallès i amb el Gozalvo.
1: Sí, a veure si aquesta temporada és la bona, no? I com a mínim, sí, no? No sé, el Barça pot lluitar o aconseguir algun títol, perquè porta... Sí. Què, són dues temporades ja en blanc?
4: Tres
1: temporades en blanc, eh?
4: Tres temporades amb dues lligues catalanes. És la segona ratxa de mals resultats, pitjor de la història del Barça, més enllà de la que, vaja, vam estar també explicant durant el centenari, els anys 60, en què el Barça va estar a punt de desaparèixer. Doncs des de llavors que no es registraven uns resultats tan dolents.
1: Molt bé, en parlem més tard, al tram final del programa, com és habitual els dijous. Gràcies,
4: Aguilar.
1: Recorda
4: fins ara,
1: el Vallès i el Gozalvo. Fins després.
4: De part teva. Per cert, deixa'm dir que aquí la mascota, Porky, ah, és la mascota d'aquí, ah, del campionat, llença fuets. A vegades es llencen, no? A diferents productes, doncs aquí es llencen fuets.
1: Compte que això pot fer mal, si estàs distret, compte.
4: Sí, i déu-n'hi-do, sí, però la gent tenia reflexos, la gent volia realment aquest àpat de vespre.
1: Però molts fuets llença, o?
4: Sí. Bastants. Jo n'he calculat ben bé una vintena, que se n'han llançat.
1: No n'has caçat cap, eh?
4: Llàstima. Mira que ho he intentat, però no.
1: Llàstima, hagués estat un bon regal per la redacció. Fins després.
4: Fins ara, Marc.
1: Adéu, Aguilar. Jové, a Noeta, tenim alguna novetat?
2: Doncs la veritat és que no. Continua el 0-0, som al minut 81. La Reial Societat ha protestat un penal sobre Guedes. L'àrbitre no l'ha assenyalat, ni tan sols l'ha revisat el VAR. I ara n'ha tingut una Iago Aspas, però vaja, aproximació molt tímida del Celta. Per tant, 9 minuts més l'ha afegit pel final. Continua aquest resultat sense gols. Anoeta, Reial Societat 0, Celta 0.
1: Pràcticament 3:15, farem una petita pausa i aquesta temporada també, els dijous, pujarem al mirador del Tu Diràs per xerrar una estona amb en Joan Maria Pou. I després, la tertúlia, amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí.
0: RAC 1. A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
5: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
6: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
7: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
8: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
0: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
8: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: pujat des de la planta 3, s'està obrint la porta de l'ascensor i ja arribem aquí al mirador del Tu diràs, magnífic, on ens hi espera en Joan Maria Pou. Hola, Pou!
1: Hola, bona nit.
0: Tota bona nit. Aquesta hora encara fa bona temperatura, eh? Aquí al mirador.
1: Sí. Ha picat, durant el dia aquí al mirador. Fotut calor avui, però ara encara és suportable.
0: No, res a veure amb el dia aquell del Gamper, que aquesta hora estàveu morint de calor.
1: Bullits.
0: Bullits, sí, tal qual, tal qual. Sembla que torna la calor, vull dir que compte, perquè això ens ha dit el Martí Oliveres a les últimes hores. Però no serà res comparable al que es va viure en aquell dia del Gamper el 19 d'agost al Camp Nou. A veure, anem a pams. Ja que s'ha tancat el mercat de fitxatges, una mica una valoració d'aquest sembla, aquest mercato que ha fet Deco, com queda la plantilla del Barça?
1: Doncs jo diria que és un mercat excel·lent, no? Vull dir, jo crec que és un mercat de, com a mínim, de 9. I no el fem de 10 perquè la primera opció de 9 no ha vingut. Però jo crec que és un mercat extraordinari, extraordinari, perquè s'han aconseguit algunes peces a preus sorprenents i les dues peces més cares, una era indiscutible, que tenia un valor futbolístic incomparable, parlo evidentment de Rodri, però a més hi ha un valor simbòlic jo crec que també s'ha de tenir molt en compte, que és un futbolista que et tria tu en detriment del Real Madrid per raons d'estil de joc, de marca, de jugada, de com entens el futbol, no? I l'altre fitxatge caríssim, que és el que en circumstàncies normals hauria pogut generar una mica d'escepticisme, un jugador anglès que ve del Newcastle, que val 70 quilos llargs, podies haver trobat una mica un barcelonisme una mica a l'expectativa, però des de pràcticament el primer dia o el segon ha demostrat que és un jugador que té el nivell del Barça. Encara, evidentment, tot just acabem de començar, però, hòstia, quan al Camp Nou, en dos partits, ja ha corejat dues vegades el nom de Gordon, vol dir que tens el vent a favor i que per poc que les coses vagin bé, doncs també serà un fitxatge que haurà valgut la pena. Aquests dos, els que han costat més diners, clar, a Adeyemi, oportunitat de mercat, Gabriel Jesús, oportunitat de mercat, Bebisibu, un fitxatge més de...
0: Cancelo ja el tenies, no? Tot i que...
1: De futur, Cancelo, l'entrenador et diu, escolta, si el pots recuperar, recupera mal perquè em va fer una bona temporada i el tenies, a més el tio fa l'esforç de... No, de desvincular-se primer del seu equip i de l'Aràbia Saudita per venir. Bueno, jo crec que ara mateix per mi tens una plantilla, malgrat que has perdut a dos jugadors que fan gols com Lewandowski i Ferran Torres, jo crec que tens una plantilla millor, perquè crec que és una plantilla encara més flic que la de la temporada passada.
0: Sí, eh?
1: Amb jugadors amb molta mobilitat, amb molt dinamisme, amb molta capacitat de pressió, que poden jugar en diferents posicions. I afegiré a l'eix, no sé si estàs d'acord, que el Barça ha tingut l'encert o la sort, no sé quin percentatge, potser és un percentatge gran d'encert i una altra part més petita de sort, que és que fas un inici de temporada on els teus davanters volen i on el teu davanter centre, el teu nou, hòstia, els fot gols de totes les factures, diguéssim, no? I per tant no hi ha hagut opció a neguitejar-se, diguéssim, no?
0: Avui llegia la Lliga a les seves xarxes socials, el web oficial de la Lliga i la marca La Liga, no? a xarxes, a X, a Instagram, ha penjat que avui, 3 de setembre del 2022, per tant, avui fa 4 anys, Rafinha va marcar el seu primer gol a la Lliga amb la samarreta del Barça al Pizjuán. Un gol lletxot, allò empenyent una pilota a un pam de la línia de la porteria, però m'ha vingut al cap això, no? De dir, hòstia, fa 4 anys ens generava dubtes. Bé, venia del Leeds, però era un jugador que no sabies ben bé com li anirien les coses, i ara, en canvi, capità, bé, s'ha d'acabar de votar, però jo crec que el votaran com a primer capità, i un jugador, no sé, que sembla imprescindible, no?, per aquest Barça, i que Flick se l'ha reinventat com a nou i està funcionant de meravella, absolutament de meravella. Ningú troba a faltar Julián Álvarez, ningú creu, no?, que hagi estat un fracàs no haver pogut fitxar Julián Álvarez.
1: S'ho ha cregut des del primer moment, no? Vull dir, ha tingut molt clar que realment sí, ell podia ser el davanter central del Barça. I de moment, Vaja, el canviaríem per poquets davanters centres de tota la vida. És veritat que falten reptes, falta veure'l en situacions futbolístiques diferents, com són defenses molt tancades, plantejaments ultradefensius, rivals amb nivell defensiu molt superior als que ha tingut el Barça, per descomptat. Tot això ho hem de tenir en compte. Però, de moment, ell, el calendari deia que el Barça havia de jugar contra aquests equips, no? Doncs contra aquests equips, de moment, ho ha fet de nassos. Ara, a veure què passa, doncs, més talla si el plantejament és més defensiu i en dies d'aquests de traca, com el Parc dels Prínceps, o quan vingui el City, el Madrid, etc. Bé, ja ho veurem. Però pinta bé.
0: De tots els fitxatges, jo he intuït una mica qui és el que més t'il·lusiona, però, aviam, confirma-m'ho. N'hi ha algun que t'hagi il·lusionat més que un altre?
1: A veure, per mi el fitxatge que marca absolutament l'estiu de dalt a baix, per la dreta i per l'esquerra, és el fitxatge de Rodri.
0: No, però jo dic il·lusionar en aquestes tres primeres jornades. N'hi ha hagut un que tu t'han, no sé, t'han enamorat i t'ha sorprès.
1: Sí.
0: T'ha sorprès, no?
1: Sí, clar, que és l'Antonio, Antonio Gordon. Sí. A mi ja està, m'he enamorat. A banda de moltes coses que ha fet, per mi hi ha un detall que ho marca tot, que és aquell gol que li regala Fermín.
0: A Elx va ser això, sí, quan debuta, correcte.
1: Per mi allò és... Hòstia, és simbòlic, no? Hòstia, de quin tipus de futbolista el dia que debuta en un partit oficial amb el Barça té l'oportunitat de fer un gol i en canvi el regala a l'altre que encara està en una millor posició per fer-lo, no? A mi em va semblar deliciós aquell gest, aquell moment, no? I l'altre dia al Camp Nou, hòstia, fot un partidàs.
0: Sí. És curiós perquè potser era el que generava menys o més dubtes o en el que tenies menys expectatives, no? Perquè el Newcastle tampoc és que l'haguéssim seguit massa, però no, ha caigut de peu. És que a més el Camp Nou el coneix ja i és un jugador que, no sé, ha entrat molt bé aquí a l'estadi.
1: Sí, jo crec que té el vent clarament a favor i això és molt important quan jugues al davant al Barça i a més has costat tants diners. Li ha passat una mica, salvant totes les distàncies, el que li va passar a l'Arson, que no va haver de fer gaire cosa per tenir el Camp Nou a la butxaca. Doncs sembla que en el cas de Gordon és tres quarts del mateix, amb la diferència que aquest en principi pinta molt més a titular que a suplent.
0: Del Barça i del Madrid, com els veus? Et preocupa Mourinho? Et preocupa la plantilla que han fet? Encara queda, perquè hi hagi el clàssic, és el 25 d'octubre, però no sé, del que has vist fins ara...
1: Jo crec que el Madrid té un equip descomunal. Jo crec que és l'equip segurament que té més dinamita al davant, que té més capacitat de fer gols gairebé sense voler, d'Europa, sense cap mena de dubte. I crec que amb l'arribada de Mourinho aniran guanyant ordre i solidesa defensiva, que jo crec que és el que els faltava les últimes temporades. Per tant, jo crec que pot ser un equip més perillós que les últimes temporades, no? A més, un Madrid que les dues últimes temporades no s'ha menjat un torrat, és un Madrid perillós perquè és un Madrid ferit. Ara, por cap ni una. El que sí que crec, tant de bo m'equivoqui, no sé com ho veus tu, Aleix, però jo crec que serà una temporada que no et podràs equivocar gaire a la Lliga, perquè crec que la distància entre el Barça i el Madrid i la resta és sideral. I jo crec que... Jo no veig el Madrid equivocant-se tant com
0: demà,
1: les dues últimes temporades.
0: Jo demà li tinc una mica de fe al Betis. Potser no, però...
1: Bé, sí, però vaja, és a dir... Després, evidentment, que tant el Barça com el Madrid tinguin els equips que tinguin, hi ha dos o tres dies que rellisques en llocs on no ho hauries dit mai, val? Però més enllà d'això, no? De que t'agafi un bon Betis, un bon dia al Villarreal, un bon dia a l'Atlètic Club a Sant Mamés, no?
0: L'Atlètic
1: de Madrid.
0: Sí.
1: I els duels directes, no? Hòstia, jo... No sé, tinc aquesta sensació ara mateix, encara és molt d'hora, però crec que serà una lliga de molts punts, crec que els dos equips guanyaran molt i que, per tant, des d'un punt de vista del Barça, crec que s'haurà d'equivocar poc si vol arribar als últims 10 partits amb opcions a guanyar-la, crec, eh?
0: Sí,
1: tant de bo m'equivoqui.
0: Fa la sensació aquesta d'aquells duels Guardiola-Mourinho, no? D'aquelles etapes en què anaven a més de 90 punts i es decidien pràcticament en els clàssics o en alguna ensopegada inesperada les lligues. A ell, com l'estàs veient després de 13 anys? És que a mi em sembla que, primer que s'ha fet gran, que és una evidència, no? Que està com més tranquil·lot, no? Que no té tanta energia com per fotre's en aquells... no? Baixar tant el fang com baixava, no? En aquella etapa. No sé, eh? Potser quan arribin les garrofes veuràs que torna a ser el Mourinho d'abans, però...
1: Jo crec que realment, evidentment, hi ha hagut una evolució, hi ha hagut la suma de tantes temporades, segurament les cures d'humilitat d'haver entrenat equips on no ha fet absolutament res de bo, potser l'han situat en una posició diferent i realment el veig molt més constructiu de moment a les sales de premsa, el veig molt més reflexiu, molt menys provocador, menys cínic, però jo crec que també és perquè tot li ha començat bé, no? L'equip ha guanyat amb solvència els partits, de moment no hi ha hagut cap contratemps, no hi ha hagut cap decisió arbitral controvertida. Jo crec que acabarà sortint el Mourinho, que encara segur que hi és en alguna part d'aquest senyor que ha tornat a la banqueta del Madrid, no? És a dir, jo crec que potser no passarà tan sovint com abans, que semblava que cada roda de premsa era una petita guerra, no? Jo crec que ara potser serà més a la carta, més estriat, però a mi em sorprendria molt que de cop i volta Mourinho s'hagués convertit en un bon esportista i en una persona que construeix i tot plegat, no? Em sorprendria molt. Però avui mateix, per exemple, quan ha parlat de Pellegrini,
0: sí.
1: M'ha sorprès molt, no? Com dient-se ell mateix que va ser un estúpid i que a vegades dius coses que et sents un idiota i que s'havia equivocat en el seu moment parlant de Pellegrini d'una determinada manera i com lluant a sobre que la reacció de Pellegrini en un Betis Roma va ser molt elegant i que era un senyor i que, vull dir, és una cosa que jo he pensat a l'eix, hòstia, que això Mourinho fa 10 anys no ho hauria dit ni drogat, no?
0: No reconeixia errors encara que sabia que estava equivocat, sí.
1: Vull dir que sí que pot haver-hi hagut una evolució i una millora, per què no, de la persona i del personatge, però això no vol dir que, jo crec que hi ha una part d'ell que sortirà quan vagin mal dades o si en algun moment sent que se l'ha perjudicat. Jo crec que aleshores sortirà el Mourinho més conegut per tots nosaltres, no? Sobretot quan ell cregui que el Madrid ho necessita per desviar l'atenció o per defugir responsabilitats o per generar, vés a saber què, un clima de sospita. Jo crec que quan passi això tornarà a sortir la part, diguéssim, que tots coneixem.
0: Sí, més visceral i cínica de Mourinho. Segurament és l'entrenador que més t'ha irritat, no? Vull dir, escenes com les del dit a l'ull del Tito Vilanova, duels dialèctics amb Pep Guardiola, n'hi ha moltíssims, caceres no? Instruïdes, sí, per ell a Messi en molts partits. Vull dir, era un entrenador, hòstia, que havies de mossegar-te la llengua moltes vegades, no?
1: Sí, jo crec que Mourinho en aquell moment o en molts moments de la seva carrera, quan se sentia l'Special One i anava pel món perdonant la vida a la gent i menystenint i provocant i generant climes molt, molt, molt perjudicials per l'esport, jo crec que era un personatge molt tòxic pel futbol. El que passa és que en el seu moment, com que guanyava, doncs ja se sap que qui guanya moltes vegades se li toleren moltes coses, no? Però a mi en el seu dia em semblava un entrenador que això era molt, molt, molt tòxic pel joc. I després va passar per una etapa de la seva carrera on diguéssim que jo crec que també el futbol el va posar a lloc, no? Si en algun moment es va pensar que ell podria fer qualsevol tipus de resultat amb qualsevol tipus d'equip, doncs es va donar que no, no? Que per molt Special One que siguis, doncs no te'n surts si no tens un grup de jugadors d'un cert nivell, d'una certa categoria, no?
0: Del cas Julián ja està, passem pàgina? Em vols dir alguna cosa o no?
1: Sí, jo ja me'n vaig cansar fa molt de temps. T'ho poden dir companyes de la redacció i companys de la redacció i alguns de professió, que jo des de molt d'hora vaig dir és que no veig com l'Atlètic de Madrid, amb altres vaticinis m'he equivocat, i també ho he dit, però és que aquest el vaig encertar, perquè jo no veia com l'Atlètic de Madrid podia explicar-li a la seva gent aquesta operació. I a cada rèplica, roda de premsa o que feien els dirigents, més clau tenia de dir, no poden rectificar, no poden dir que hi ha hagut un canvi de rumb, perquè des del primer moment aquesta operació els generava una animadversió, una bilis que, hòstia, jo veia com molt clar que no podia ser, que no podia ser.
0: I acabo, 26a temporada, és això?
1: Sí, des del maig del 2000, doncs ja fa més de 26 anys que hi som.
0: 26 anys, Perfecte. Et fa il·lusió, no, anar a Bakú?
1: Doncs no hi he estat mai.
0: Vale.
1: La veritat, no hi he estat mai a Bakú ni a l'Azerbaiyán, i mira, estadi nou i país nou al Sarró. Però a mi on realment em fa il·lusió és anar al juny al Metropolitano.
0: A mi també, t'he de dir. Fer un especial allà a Madrid m'agradaria. T'ho diràs, m'agradaria molt.
1: Bueno. I si fos eliminat l'Atleti de Madrid a semis, m'encantaria.
0: No juguem amb foc, l'any passat mira què va passar. No, que caiguin ells ja, que caiguin ells sols i el Barça que vagi eliminant la resta, tu.
1: No em firmes ara una semis amb l'Atleti de Madrid amb la tornada al Camp Nou?
0: Home, clar, sí, clar, sí, vist així, sí. Sí, vist així, clar. I a més, ara com que han canviat la norma, vull dir que si serveix el porter i l'agafen amb les mans, xular en penal, ara. Vull dir que, com a mínim, aquesta la tindríem.
1: Sí, a veure si acabem 11 contra 11.
0: Ah, això també. Molt bé, escolta, anem parlant. Anirem pujant al mirador els dijous. Una abraçada molt
1: Vinga.
0: Forta.
1: Una abraçada, cuida't.
0: Adéu, et sentim diumenge a la Mestalla. Diumenge, un quart de cinc, al Pou i companyia, amb aquest València-Barça. Jové, s'ha acabat el Reial Societat Celta?
2: Sí, s'ha acabat amb empat a 0, aquest partit avançat de la 6a jornada. Això situa la Reial Societat 11a a la classificació, amb 4 punts, evidentment amb un partit més, amb 4. I el Celta, un punt per sobre del descens, amb 2. Encara no ha guanyat l'equip de Claudio Giraldez, 4 punts, 2 punts, perdó, després de 4 partits disputats. Per tant, doncs aquests dos equips que doncs se situen d'aquesta manera a la classificació, falta evidentment doncs que es disputin la jornada d'aquest cap de setmana i totes les que falten fins a arribar a aquesta 6a, que aquests dos equips ja han disputat per avançat per poder disputar en el seu dia els compromisos d'Europa League.
0: Sí, aquesta jornada del Reial Societat Celta d'avui és la del 15-16 de setembre, que el Barça jugarà al Camp Nou contra el Racing de Santander un dimecres, doncs s'havia de jugar aquest Reial
2: Societat. Ha durat poc, això de tenir la Lliga tothom els mateixos partits
0: sí.
2: I al dia.
0: Sí, és així. Bé,
2: està sent complicat aquest any.
0: D'aquí 15 dies tornarà a estar el dia, perquè ja et dic, queden 15 dies per aquesta jornada intersemanal en què ells tindran Europa League. Molt bé, Jové, fins ara.
2: Fins ara.
0: Vinga, gràcies. Ja tenim per aquí Joan Poquí de Mundo Deportivo. Hola, Poquí.
3: Hola, bon vespre.
0: Què tal? Bon vespre a tothom. Anaïs Martí de La Vanguardia. Hola, Anaïs.
4: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. I Maria Fernández Vidal de Televisió de Catalunya. Hola, Maria.
5: Bona nit.
0: Content de tornar-vos a veure,
5: Totalment.
0: Feu molt bona cara, tots ben morenos, feliços, sants, que és important, això.
6: I estalvis,
0: sí. Teníeu ganes de ràdio, de tornar a la ràdio?
5: Sí, bé, tots jo he anat venint, sí.
0: Jo Poquí també he anat venint.
5: Poquí també.
6: Aquí l'únic que no ha vingut ets tu.
0: És que ja me l'esperava, és que ja li
6: fotem la xapa i...
5: Teníem ganes de retrobar-nos amb tu, Aleix.
0: Ara, aquesta d'això.
5: Això era el que volia escoltar,
0: I
5: no?
0: I que sigui una bona temporada de ràdio. Ara la Maria feia, jo també vull anar a Madrid, no?
5: Home, al juny, m'encantaria.
0: Al juny, al Metropolitano volem anar a Madrid.
5: Joan Poquí i servidora anem a Bakú.
6: Sí, és veritat.
0: Ja està confirmat pel Mundo Deportivo de La Vanguardia que aneu a Bakú,
5: Enviats especials.
4: Serà molt divertit.
0: Sí. El Barça jugarà a Bakú. És boníssim, aquest partit.
5: És un dels dos que és a 6:45, no?
0: Sí, el primer és ara.
5: Dimecres
0: que ve, Barça-Feyenoord, també és a 6:45, i aquest, evidentment...
6: A 6:45...
0: Allà seran 10:15, o allà serà tardíssim, allà. Sí. I aneu, això és a finals de novembre.
4: 25 de novembre.
0: Finals de novembre, el Sabà...
5: I quina temperatura hi ha allà, novembre?
4: La veritat, no ho he mirat. Només sé que hem de sortir el dilluns si volem arribar a temps a fer prèvies i de tot, perquè el vol directe dels dimarts no arribem.
0: El partit és dimarts a la nit allà, a la tarda aquí?
6: No, el partit és dimecres.
0: El partit és dimecres i heu de sortir dilluns.
4: Hem de sortir dilluns per arribar a les prèvies de dimarts i fer el partit dimecres, perquè hi ha només un vol directe des de Barcelona que surt els dimarts i, clar, no arribes a les prèvies. No, demà t'ho passo.
6: Demà no, ja passo el teu... Diari. Jo és que no... Li van no, dir, no, escolta, no. Vas a la cua. Vale.
0: Pogui.
6: Sí, il·lusió, vamos, menys... Jo tot el que sigui sortir de països civilitzats, jo entenc per civilitzats, de cultura anglosaxona, si pot ser del nord, i sortir d'aquí a mi ja m'inquieta, ja em genera... malestar i estrès.
5: Neguit.
0: No, no, i aquest és llarg, el viatge. Vull dir que tindràs temps per fer-te la idea d'on estàs anant. Perquè és Àsia, sí, està tocant a la frontera.
4: Jo li deia l'altre dia al Pogui, quants cops tindrem l'oportunitat d'anar a un país bueno, així, a una ciutat
6: sí, però
4: així?
6: Jo tinc l'antiguitat aquesta de no haver-hi anat i m'hauria de no perdre aquesta antiguitat.
4: Ho volies mantenir.
6: Volia mantenir, saps? És una de les coses que... No, no em fa
4: a mi sí,
6: zero,
4: a mi em fa gràcia anar a llocs així estranys.
6: Zero.
5: Bé, per menys 5 hores, 15 minuts de vol.
6: Bé, de mitjors, però això és igual.
5: Bé. I la diferència horària és de més 2. Tampoc és tan...
4: No és tan greu. No.
6: I què es menja aquest lloc? Vés a saber.
5: Ara t'ho buscaré.
0: Té pinta de ser bonic, per això també.
6: Molt, molt.
0: Jo crec que sí. Ja, bueno, ja ens ho explicareu al novembre. A veure, hem de sentir Ferran Torres avui parlant de la seva sortida del Barça i el fitxatge pel PSG, Mourinho i Pellegrini. Però abans, voleu dir alguna cosa del mercat del Barça, que s'ha tancat, de com queda la plantilla, de si esteu il·lusionades, il·lusionats... No sé, del cas Julián, si algú vol dir encara alguna cosa, ja anem parlant per davant i per darrere, i per la dreta i per l'esquerra.
4: No, el tema Julián, que ja s'ho menjarà l'Atlètic de Madrid, compta amb un jugador que no vol formar part d'aquell projecte i que se suposa que ha de ser el líder, no?, del projecte, però bé, jo crec que aquesta història encara no s'ha acabat i que al gener potser tenim un segon capítol o fins i tot al juny. En qualsevol cas, crec que la feina de Deco ha estat fantàstica amb aquest mercat de fitxatges perquè s'han incorporat peces que ningú s'esperava que hi arribarien, dos extrems com Adeyemi i Gordon, que ja és ídol del Camp Nou, i que van arribar doncs, una mica sense que ho esperéssim. T'ha donat fins i tot per inscriure un porter, Livakovic, que crec que és una molt bona notícia. T'ha donat per inscriure dos...
0: Hi ha molta gent que està tranquil·la, tenint més enllà de Tec, Livakovic.
4: Tec el primer, eh? Vull dir que ell jo tinc la sensació que ja li està bé. Dos jugadors com Brian Fariñas i Xavi Espart han fitxat el primer equip, que han estat dos descobriments de pretemporada. La Masia, que segueix donant diners, no?, amb aquestes ventes que s'han fet de Jofre Torrents, Tomi Marquès, Álvaro Cortés, els cosins Fernández, no?, tota aquesta gent que ha marxat i que ha deixat bons ingressos al club amb una opció de recompra per tornar, amb aquesta integració que s'ha produït del Barça Atlètic, que ara forma part de l'estructura del primer equip i es tracta tot com a tal, que crec que és un canvi interessant. I després Rodri, que és el fitxatge que genera més il·lusió i que més ha engrescat a tothom, que crec que és una peça que farà brillar molt més aquest Barça, un equip que crec que és bastant més d'autor de Hansi Flick que els que ha tingut fins ara, perquè tinc la sensació que ha pogut remenar, demanar més
0: i triar perfils, no?
4: Que idoni, creu que són més adients a l'escenari europeu actual.
0: M'agrada aquest resum, no? Que és la tercera temporada és un equip d'autor més de Hansi Flick, no? Fet a la seva mida, sí.
5: Sí. Jo crec que si abans del mercat de fitxatges ens haguessin preguntat o fins i tot algú de dins de l'estructura del Barça, no? Dissenya com seria un mercat ideal, semblaria bastant això, perquè s'han fet fitxatges... No aquelles bombes de dir tot recau el pes en un futbolista només, però sí que hi ha hagut noms destacats. Per tant, un nom il·lusionant, que és el dia del Gamper, et presentes davant de l'afició amb Rodri, que ja és una mica el prototip del que la gent espera al Gamper. La discreció de Deco per mi és increïble, és al·lucinant. O sigui, des de Gordon... és a dir, ha anat traient fitxatges que a més no són bunyols, sinó fitxatges pensats i currats i que encaixen dins d'una lògica sense que ningú se n'assabentés. I després...
0: Deixa'm posar la medalleta, que Gordon el vam avançar aquí amb l'Àlex Fintanel. Aquest sí que vam dir, el Barça està seguint a Gordon. Però
5: al final acaba sortint la pista per algun lloc.
0: És cert que Gabriel Jesús, ningú sabia, de cop i volta al Mundo Deportivo, va dir al migdia, cop de Gabriel Jesús, i dius, com? Si aquest no l'hem vist venir, hem vist Lautaros, hem vist Mikautadze, i és cert, que en això ha treballat molt bé, tens raó en això.
5: Jo crec que això també ajuda a les negociacions i a la feina, encara que vagi en contra una mica de la nostra professió, no? Sí que és veritat que a mi m'ha sabut una mica de greu la situació de Marc Casador, que s'ha acabat resolent, el Barça el volia vendre, al final li acabarà pagant el salari, marxa, i ja el van veure com marxava... És una situació que jo no tinc tampoc la solució ideal, però sí que no és, potser és l'única pega que li posaria a la gestió en aquest mercat, que no m'ha acabat de convèncer. I en el cas Julián, a mi, a banda del típic serial d'estiu, d'ara diuen, ara resposta, ara cap aquí, cap allà, el que m'ha semblat més greu de tot, i no sé si té solució i si s'arribarà a solucionar, és aquesta ràbia amb què l'Atlètic de Madrid diu que aquest jugador no anirà al Barça. Que potser a un altre equip, però al Barça no. A mi aquest odi contra el Barça, o aquesta... és a dir, aquesta ràbia contra el Barça, perdent tota la mena de formes institucionals i de discursos políticament correctes que estan acostumats a fer els directius dels clubs... A mi és el que més em preocupa, perquè això sí que no sé quina solució té. A part de tenir allà un xaval que no vol estar allà i que veurem com l'acaba afectant tot això, i dels primers partits al Metropolitano, que seran un Cristo per ell, potser d'aquí, si acaba entrant la pilota, doncs potser d'aquí dues o tres jornades ningú se'n recorda. Però a mi aquesta ràbia de l'Atlètic de Madrid contra el Barça... A mi em sembla desmesurada i injustificada. No sé, que ens haguem perdut algun capítol que no ha sortit.
6: No ho sé, tu. Potser el Barça els ha robat dos copes de Champions, dos finals de Champions. Potser el Barça els ha robat dos finals de Champions a l'Atlètic de Madrid. No hi ha una explicació. No... Cap dirigent del Barcelona ha insultat o faltat al respecte a l'Atlètic de Madrid. Cap. Ni el president Laporta, ni el vicepresident Rafa Juste.
0: Al contrari.
5: S'han esforçat. Va, bueno, no sé si s'han esforçat, però faltat, els ha sortit com un discurs molt políticament correcte.
6: El que sí ha faltat el ridícul de mala manera al Barcelona és el Miguel Ángel Gilmarín allà al sorteig de la Champions, que ha fet les relacions absolutament desafortunades, tillar el Barcelona de club maleducat, de club... unes coses absolutament inacceptables. L'única explicació que trobo, perquè no hi ha explicació, insisteixo, el Barcelona no els hi ha robat. No és el Barcelona l'equip que els hi ha robat dos finals de Champions a l'Atlètic de Madrid. Per tant, la mania de l'Atlètic no hauria d'anar dirigida al Barça. Aquesta ràbia simplement és que el Barcelona guanya. Que el Barcelona guanya, i que quan ningú s'esperava que... Quan fa 4 anys o 5 anys ningú s'esperava que el Barcelona guanyés, que s'esperava que estaria dues dècades sense poder fitxar, que es convertiria en el nou Milan o en el nou Ajax, això es deia. Resulta que de les 4 darreres lligues n'ha guanyat 3. Resulta que tots els jugadors, o el 90% dels futbolistes, començant per Julián Álvarez, a on volen anar és al Barcelona, seguint per Bernardo Silva, que volia anar al Barcelona.
0: Lewandowski, tots fan esforços per
6: això,
0: venir, sí.
6: Això genera una animadversió, genera enveja. El problema de l'Atlètic de Madrid, com de tots els clubs espanyols, perquè el Barcelona només cal que faci una oferta a un equip a un jugador de qualsevol club espanyol, perquè és la de Sant Quintín. Quan això passa, hi ha un Cristo. I del mercat del Barcelona...
4: Sí, perquè això que dius va passar amb Nico.
6: Amb Nico també. Igual. Amb Nico igual.
4: La temporada passada... I no, el desenllaç... El Sainet no va estar a l'alçada d'aquest estiu, però déu-n'hi-do també.
0: Amb Williams, voleu dir. Nico Williams.
6: Sí, el desenllaç de Nico és que l'Atlètic Club té un full d'explotació...
0: Econòmic,
6: sí, clar, econòmic, amb més despeses que ingressos. Per què? Li va fer un, entre altres disbarats de la gestió del senyor Uriarte, va fer-li en el Nico Williams un contracte pràcticament vitalici fins no sé quin any, i a més com si fos Pelé i Beckenbauer junts,
0: i està lesionat gairebé tot l'any,
6: i a part que ets l'Atlètic Club i amb uns ingressos que, amb l'Atlètic Club a Champions en aquell moment. I ara mateix l'Atlètic no és que no estigui a Champions, és que no està a Europa League, no està a Conference League. És a dir, tenen un desequilibri brutal entre el que està, entre el que ells havien pressupostat fa dos anys i el que gasten. Per tant, aquest és el desenllaç. El cas de Julián, jo crec que per l'Atlético tampoc serà bo. Per què? Perquè Julián, si no ha fet ja el moviment, l'exercici de marxar a l'Arsenal, és que té molt clar el que vol fer, clar, que és jugar al Barcelona.
0: I tant.
6: Per tant, això no s'arreglarà amb quatre carantonyes i quatre insults al Barça als mitjans de comunicació. Això no s'arreglarà així. Jo li veig mala solució a l'Atlètic. Del mercat de Deco, jo penso que hauria estat, fins a fa dos dies, era el millor mercat de la història del Barça. De mercats d'estiu, i els recordo tots.
0: Va dir ahir el Jové, amb la seva base de dades, que des del 2004... el Barça no fitxava tants jugadors com aquest estiu.
6: No, però a més,
0: quantitat de
5: números, tant de quantitat... Que recordem les últimes temporades esperant a veure si després de la primera jornada o la segona o la tercera...
6: No, jo no dic tant quantitat com qualitat. Tu has fitxat qualitat i, a més, Deco ha fet l'exercici de baixar molt la massa salarial i de treure's uns bons jugadors, amb alguns que no ha pogut, com el propi Casador o Alejandro Valde, que també estaven
0: O el teu amic.
6: El meu amic, sí, és un Galtes, que ja veurem
0: si el
6: com...
0: teu amic holandès no es lesiona,
6: sí,
0: aquest estiu el venien, perquè tenia propostes.
6: Ja, pues,
0: Un dia explicarem per què.
6: Pues aquí està.
0: Algun dia explicarem quines eren i quin equip va dir té el genoll fotut, no el vull.
6: Ja.
0: Perquè hi ha un equip que va dir el fitxaria, però té el genoll fotut i no el vull.
6: Doncs jo,
0: i ell no s'ha volgut operar.
6: Jo perquè no... és a dir, no és la millor de la història per dos casos. Un Julián Álvarez, que no deixa de ser un... No per culpa del Barcelona, perquè el Barcelona crec que ha fet el que havia de fer, perquè les coses són com són, conserva encara, reserva una part d'inversió, de diner per invertir, per si el futur és possible. I dos, jo el cas que ja me l'explicaran amb calma, ja l'entendré amb el pas dels dies, és el central. Jo penso que al Barça li falta un central. El Barça va intentar fitxar un central...

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
2: També que la reconversió de Rafinha,
3: sí, però això són, però això és versatilitat.
2: Has portat dos extrems que també
3: però, doncs, Danaïs, però això és versatilitat. Amb números, tu per tres demarcacions de davantera tens
2: sí,
3: quatre.
2: Sí,
3: tens cinc.
4: Ara sí,
3: en Gabriel Jesús tens cinc.
4: I Hamza, si el comptes, sí, però...
3: Bueno, clar, però Hamza juga del filial.
4: Sí, no dic que no, però... Sí.
3: Laterals, tens Cancelo...
2: Valde i Aspart.
3: Clar, però Espart no és lateral.
4: No, i el sí. Nano, el Pesquer, també podria jugar, però és del filial, sí.
3: Ai, té 17 anys, Pesquer.
4: Sí.
3: O sigui, és, de fet, és...
4: Això ja no em sorprèn. Ah, aquesta dada ha arribat a un punt que ja no em sorprèn el món del futbol.
3: És aquest, i pel que dius tu, perquè el pla que tenia era fitxar un central. Sí. Per tant, aquest és el punt que jo fa que no sigui el millor mercat de fitxatges de la història del Barça.
4: Mira, sobre...
3: El del 2004 va ser estel·lar.
4: Sí, és que arriba Deco, arriba Márquez, és aquell any que...
3: Arriba Eto'o. Arriba Silvinho. Silvinho. Arriba Belletti.
4: Sí, senyor. John
3: arriba,
4: Van Bronckhorst.
3: Arriba Edmilson. Arriba Van Bronckhorst. Sí. Arriba Henrik Larsson.
4: Bona memòria, eh?
3: És brutal.
4: El no? De memòria, és boníssim.
3: El vaig viure jo, aquell.
4: Sí.
3: I recordo, em va agradar molt perquè Laporta ens va dir, amb un corrillo també, eh? Eto impossible. Ja us ho podeu treure al cap, Eto impossible.
4: Era per despistar-vos.
3: Això ja ho feia.
4: Aquí el tenim. No, hem parlat de molts noms propis i avui, per completar una mica l'anàlisi del mercat de fitxatges que ha fet el Barça i de com li queda la plantilla...
3: Juli,
4: que va ser heroi després a la semifinal contra el Milan. Doncs per completar una mica tot això, volíem fixar-nos en una figura que potser tindrà un paper testimonial. Brian Fariñas. El club, a última hora, ha decidit fer-li fitxa del primer equip amb el dorsal número 4, i volem saber qui és Brian Fariñas. Hola, Clara Rodergas.
5: Bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Explica'ns.
5: Sí, explica'm, perquè és el que diem. 5 minuts passaven de la mitjanit quan es va explicar al club oficial que portaria el dorsal 4 que ha deixat Ronald Araujo i que tindria fitxat el primer equip. Sorprenent perquè, tot i que ha tingut presència aquesta pretemporada, no ha debutat encara oficialment sota les ordres de Flick. Va jugar a mitjoreta contra el Birmingham, 45 minuts contra el Nottingham Forest i 15 contra l'Udinese en aquell triangular, 20 contra el Basilea i després la segona part del camp contra l'Al-Ahli. Després ja són 3 convocatòries a la Lliga en què encara no ha disputat cap minut. Això deia Flick diumenge en la prèvia del Barça-Rayo, encara 2 dies abans de saber que el migcampista passaria a tenir fitxa del primer equip.
6: Realment m'ha sorprès aquesta pretemporada. És un jugador excel·lent, un gran talent. Està 100% en forma, està compromès amb el seu rol. Pot jugar en diferents posicions. És fantàstic veure com millora. Necessita alguns minuts i no és fàcil per ell. Tenim jugadors fantàstics a cada posició, però també s'ho mereix.
5: No és el primer cas que trobem d'un jugador que té dorsal del primer equip sense haver debutat. Ho explicava avui Mundo Deportivo, es va passar fa 19 anys, el 2007, amb Giovanni Dos Santos, que després de fer una bona pretemporada amb el Barça va agafar el dorsal 17 i va debutar en aquell cas a la jornada 2 contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Qui és Brian Fariñas? 20 anys, nascut a Benicarló el 9 de febrer del 2006, 1,80 m, migcampista, va arribar al club el 2018 i un gran coneixedor del futbol base del Barça és el Jaume Marcet.
7: El Barça va fitxar Brian Fariñas quan aquest jugador destacava a l'Alaví del Villarreal. Era un jugador que, curiosament, en aquella època jugava més d'extrem, davanter, era un jugador molt, molt habilidós. I el Barça el fitxa pel seu infantil A. El seu primer any està jugant amb nens un any més grans que ell. Li va costar al principi, va ser un jugador que va tenir certes dificultats, es van adaptant a poc, i és el típic jugador que ha estat una miqueta tapat en tota la seva trajectòria. De ser un extrem o un jugador més lliure, s'ha anat reconvertint a un interior o un mig centre, un jugador que podia jugar, per entendre'ns, de 6 o de 8. Va haver-hi una època on es va quedar una miqueta estancat. Anava superant cada any l'examen de continuo o no continuo en el club, però no era dels que més destacava. Però fa 2 temporades, quan Belletti agafa el juvenil del Barça, Brian Fariñas va fer el seu millor any, va estar espectacular, va ser un jugador clau determinant en l'equip que va ser campió de la Youth League.

0: i van guanyar un triplet. Aquell juvenil va ser fantàstic. La temporada passada és quan Belletti és l'entrenador del Barça Atlètic i Brian Fariñas és el jugador que juga més minuts, és el jugador més important per Giuliano Belletti amb el Barça Atlètic. Juga molt bé, com a interior i a vegades com a pivot, però més com a interior. I crec que aquesta temporada s'ha guanyat aquesta possibilitat de jugar amb el primer equip. És un noi molt tranquil, és un noi que fa vestidor. Em sembla que és un jugador que té bon xut, que té bon físic, que tècnicament és molt bo, que és molt versàtil. A mi em sembla un jugador d'equip realment notable per al Barça.
1: I quines qualitats tens? Ho explica un dels nostres analistes, el Carlos Martínez.
2: En la meva opinió, Brian Fariñas és un jugador que destaca principalment per tres coses. Per mi, té un nivell posicional alt, té una capacitat per perfilar-se i un primer control molt bo i té una capacitat de progressió tant en passada com en conducció que fa que sigui un jugador molt vàlid com a centrecampista. Però per mi, i estic segur, el que ha enamorat a Flick i el que l'ha fet decidir-se a tenir a Brian Fariñas a la primera plantilla és aquesta versatilitat, no? Aquesta capacitat que té el Brian de, que va començar sent un interior, ha lluït molt com a pivot i aquest estiu l'hem vist inclús jugant de lateral dret. I això jo crec que és el que ha decantat el que es pugui quedar en una plantilla com la del Barça, on en el primer equip hi ha 6 centrecampistes, però ara mateix tens a De Jong lesionat, Gavi també ha tingut una petita lesió, i tenir a Brian com a alternativa, sabent que pot ocupar aquestes diferents posicions, doncs fa que Flick s'hagi decidit a quedar-se'l. Tot això sense treure cap mèrit, ja he dit, a les seves condicions futbolístiques, que per mi, com a centrecampista, són molt bones. A mi encara em costa veure'l com un 6 realment dominant, però sí que crec que uneix moltes d'aquestes característiques que hem comentat abans, que sí que fa que sigui un jugador molt del perfil Barça i que, a més, entén molt bé el joc després d'estar 9 temporades en el futbol base.
1: Fariñas, que va estar a punt de marxar al Girona a l'estiu, finalment s'ha quedat i ara és jugador del primer equip.
3: Per tant, mig centre, tot i que podria jugar també en alguna posició d'interior, sí. al mig del camp Brian Fariñas, de Benicarló. Has dit 2006, per tant, som 20 anyets, sí, farà 21 durant aquesta temporada. Avui que el Barça ha hagut de presentar ja la llista d'inscrits per la Champions, que arrenca dimecres, i, com a mínim és sorprenent, Brian Fariñas està a la llista B, perquè porta més de 2 anys de forma ininterrompuda jugant al planter. I com que no ha debutat amb el primer equip, hi ha una normativa de la UEFA que no el permet estar a la llista A. És cert que abans de cada partit tu pots incloure i canviar jugadors i de la llista B els pots posar a la llista A, no?, si li dius a la UEFA. Però bé, oficialment Brian Fariñas surt a la llista B del Barça per la Champions i en canvi Bissibu i Hamza Abdelkarim apareixen a la llista A, tot i que tenen fitxa del filial. I Ronny Verdaghin ha quedat fora. El Barça no l'ha inscrit a la Champions perquè estarà tota la temporada fora de competició. Què us sembla, Brian Fariñas? És... Com a mínim és sorprenent, no?, que li hagin fet fitxar al primer equip i a veure quin protagonisme té, perquè ho té molt complicat per jugar.
4: A mi em va sorprendre molt. Jo pensava que seria un futbolista amb dinàmica primer equip, això sí, perquè al final és un talent de la Masia, que és veritat que tothom et parla mil meravelles, però d'aquí a comptar amb fitxa del primer equip, un futbolista que té moltíssima competència, perquè ho deia abans la Maria, Casado ha marxat, per la competència que ja tenia, arriba a part de Rodri, que ja és un mes, i Brian Fariñas, no? I dius, ostres, no sé quin serà el seu rol aquesta temporada, és veritat que les temporades són molt llargues, però clar,
5: normalment l'ordre és l'invers, és a dir, comences a tenir minuts amb el primer equip, tot i que tens una fitxa del filial, i després d'una temporada puges, on en alguns partits pots tenir protagonisme i tal, llavors la següent temporada et fan la fitxa del primer equip.
6: No, és un expedient X, és un expedient X per mi. I va relacionat amb el que comentava abans. Per mi té poc sentit, a no ser que hi hagi una explicació, que amb el temps acabi assumint i assimilant que no es quedi un central i en canvi si es quedi...
4: Álvaro Cortés.
6: Un, clar, i es quedi un...
3: Migcampista.
6: Un migcampista per molt bo que sigui, perquè hi ha un overbooking descomunal.
3: Us ha agradat la pretemporada per això, els minuts que ha tingut Brian Fariñas?
6: Que ha tingut molt poc. Bueno, el va posar de central a Basilea i va fer un penal. El Barcelona que va guanyar 2-5 o 2-4 amb doplet de Bissibu.
3: Que va fer un bon gol, sí.
6: I el Basilea va fer un gol de penal, el va fer Fariñas. Jugant de central. És que el va posar de central una estona. Això dic que és un expedient X. És una situació, i ser un bon jugador. Jo la temporada passada veient alguns partits del Barça Atlètic, perquè a vegades ens toca fer-los al diari, era dels bons del Barça Atlètic, era molt bon, jo l'he vist més de mig centre que d'interior. La gent que coneix el futbol formatiu diu que és més interior, d'acord, però jo em sembla un molt bon jugador, però clar.
4: I amb el dorsal 4, que a part és un dorsal amb una ascendència important en aquest club. No,
6: té una,
4: és un dorsal...
6: té una... És a dir, no hi ha una explicació que ara mateix jo entengui, per tant, no sé què dir.
3: Bé, a veure si l'han encertat. Inflick
6: sí,
3: we trust, que diuen els anglesos. Creiem en Flick, després del que ens ha demostrat, a veure si li dona protagonisme i li veiem les qualitats a aquest nano, Brian Fariñas. Pràcticament 11:45. Fem una pausa molt ràpida i ara sentirem Ferran Torres.
6: Bueno, però cal.
3: El elegido.
5: Per favor, deixa'l, que està en el seu moment, està en el seu hype, deixa'l gaudir.
3: Sí, home.
6: Bueno, l'altre dia li preguntin a Marquinhos, he vist una jugadeta que feia una cara feliç a Marquinhos. Li va robar un gol. Sí, li va prendre un gol, va rematar ell, un gol que entrava a rematar a Rafinhos, i a sobre tira fora, remata fora Ferran.
3: Potser s'han vist amb Lamine, no?, que ha anat allà els dies de festa amb la xicota. Lamine està per París, no?
4: No ho sé, no ho crec.
5: No sé.
3: No tenien tampoc molt bona relació, no?
6: Bueno, mira, aprofito, vaig a fer un cigarret.
3: No, va, no fem apologia del cigarret.
6: Parla el Ferran.
3: Ara tornem.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Dos quarts de 12, aquí seguim amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí fent tertúlia en aquest dijous. Encara hem de sentir Mourinho, que si et fa molta il·lusió, Poquí, sentir el nou entrenador del Real Madrid.
6: Em fa més il·lusió Mourinho que Ferran Torres.
3: Val, aquesta no me l'esperava. Hola, equip Salvador.
8: Hola, bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Has estat pendent d'aquest Media Day, aquesta jornada d'atenció als mitjans que han fet a París i en què Ferran Torres ha parlat de la seva sortida del Barça i de les seves perspectives al PSG.
8: Sí, d'entrada... ha vingut a dir, vaja, ho ha dit literalment, després ha intentat matisar-ho, però ja ho havia dit, que és un pas endavant a la seva carrera haver marxat del Barça per anar al Paris Saint-Germain.
9: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso, pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
8: Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, sí, detrás, un, dos, tres.
6: Que
8: no? Feien ballar de petits.
6: Ho veieu, com no calia.
8: Espera't, que n'hi ha més.
6: Ho veieu.
8: Ha dit que els contactes amb el PSG van començar abans del Mundial i que no li va resultar gens difícil marxar del Barça.
9: Bueno, la salida del Barça fue fácil. Hablaron entre clubes, yo di el ok y se hizo el fichaje.
8: Doncs ja està. Preguntat per l'adaptació al seu nou club, Torres ha fixat l'objectiu en guanyar la Champions. Això que la pregunta no anava d'això.
9: Son dos equipos totalmente diferentes, con más o menos un poco la misma idea de juego. Eso está haciendo que, bueno, que la adaptación no sea difícil, aunque aún me tengo que seguir adaptando, pero al final cuando vi los primeros entrenamientos y aún sigo viendo, se puede comprobar por qué porque ganaron las dos últimas Champions, entonces ojalá me ayuden a ganar la mía primera y su tercera consecutiva.
8: I també ha tirat floretes al seu nou entrenador.
5: No, és que no desmereixem la capacitat de fer una afirmació i negar-la en la mateixa frase.
6: És a dir, són dos equipos completamente diferentes con más o menos la misma idea de juego. Saps que és aquesta, la frase? Jo crec que és excepcional.
5: També, No m'ha costat adaptar-me, però
8: si busques diferències en trobaries moltes. El que passa és que en aquell moment no tenia temps per...
6: No, però jo li demanaria exactament què vols dir.
3: No, no, com aquesta de no m'ha costat adaptar-se...
5: Però m'estic adaptant
3: encara.
4: O suposa un pas endavant a la meva carrera o un pas enrere.
3: O al costat.
4: És una cosa completament antagònica.
8: Bé. Home, m'ha semblat que volia dir pas endavant, però després s'ha donat que potser quedava... En fi, és igual. Ja ho heu sentit. Un darrer document, va. Ha tirat floretes al seu nou entrenador, Luis Enrique Martínez, amb qui ja havia coincidit a la selecció espanyola.
9: Yo antes de venir aquí siempre lo dije, que para mí era como un padre futbolístico de nuestra etapa en la selección, que siempre me dio su confianza, siempre, a pesar de vivir malos o buenos momentos, siempre confiaba en mí, siempre me daba muchos consejos y siempre me enseñaba mucho.
3: Ha dit bàsicament, també, com ahir a Dama.
8: Sí, però no 86 vegades.
3: N'ha dit un només, sí. Sabeu què crec que passarà? Bé, és un vaticini meu. Jo no li desitjo cap mal, vull dir, escolta, que li vagi bé mentre...
4: Ah, no,
3: menys quan s'enfronti al Barça, que això és ara l'octubre. Sabeu què crec que li passarà? Jo crec que li passarà igual que a Griezmann. És a dir, se n'ha anat a un equip que ha guanyat la Champions dues vegades i que té una gran plantilla i no la guanyarà mai, la Champions. I llavors potser el Barça la guanyarà aquest any i ella es quedarà amb un pal de nas. Igual que li va passar a Griezmann, que va marxar de l'Atlético i l'Atlético guanyava lligues, guai, va tornar a l'Atlético i el Barça guanya lligues i ell no.
6: Però és que passa,
4: o Mbappé, que, tu... no? Que marxa de París i se'n va exacte. Al Madrid per guanyar Champions i
3: aquesta és bona,
4: i,
3: també.
4: No?
3: Doncs això.
4: Vindria a ser això.
3: Una mica.
6: Però quan dius el compares amb Griezmann, què vols dir? El tornarem a tenir aquí?
3: No, que Griezmann, no. Griezmann va deixar l'Atlético per venir al Barça a guanyar títols i llavors l'Atlético i guanya lligues.
6: Però espero que el següent pas no sigui aquell.
3: No, clar. No, ja està, jo crec que s'ha acabat l'etapa. Va tenir un tram de la temporada passada que va ser interessant, no? Que feia gols.
6: L'anterior.
3: Però després es tancar i és un jugador molt irregular que jo crec que el Barça...
5: Però el Barça...
3: Ha sortit guanyant el Barça amb el que té ara.
5: Clarament, però a mi em sembla que el Barça li ha donat moltes oportunitats i tot el que pugui considerar ell, jo crec que el Barça se l'ha tractat molt bé. Se li ha donat molta bola, se l'ha protegit i a mi parlar com ha parlat avui del Barça em sembla un punt despectiu.
4: Sí, sobretot perquè li van donar la titularitat quan Robert Lewandowski estava lesionat i ja començava a anar
3: de baixada.
4: Això va passar la temporada passada i se li va donar a Ferran aquesta posició. Va haver un moment que va estar 3 mesos sense marcar. Tot i així, 21 gols, era un bon davanter centre per completar equips, per ser suplent, no? per fer rotacions. A mi em sembla un complement interessant, però sempre he tingut la sensació de que al final el que ell creia que era no és el que el club
5: el paper
4: creu
5: que li donava.
4: Correcte. No encaixava amb el que ell s'esperava o pensava que seria el Barça, que era el davanter centre titular sense cap mena de crítica, perquè crec també que ha tingut certs problemes a l'hora de gestionar la crítica, que és veritat que aquí al Barça la crítica és ferotge, eh? No direm que no. Però al final tu el veies, que quan marcava gols, ostres, en lloc de celebrar-ho, en lloc de gaudir-ho, és que fins i tot el gol del Mundial, col·locant-se els dits a les orelles, fent callar la gent, que dius, però gaudeix una mica, Ferran, estàs marcant gols, has marcat el gol més important de la teva vida, segurament.
3: Sempre passant factures, no?
4: No ets capaç ni de gaudir d'aquell moment que ja has d'estar com passant factures i penses, això és que hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar bé.
5: I ja que no has parlat en cap moment, ni has fet cap entrevista, ni cap res des que has marxat, el moment que et posen un micròfon al davant, jo crec que menys, encara que no sigui superveritat, però mostrar doncs un cert, doncs si em va saber greu marxar del Barça perquè he passat molts bons anys allà, tinc bons companys,
4: la meva etapa ja s'ha acabat,
5: no m'ho vaig pensar gens perquè tal. Home,
6: jo sincerament tant se me'n fot, o sigui, m'és igual, o sigui, és etapa passada, pot dir el que vulgui, m'és igual, no és un jugador que ha passat a la història del Barcelona, crec que ha sigut un molt bon jugador pel Barcelona, crec que ha donat un rendiment de notable alt. Però el Barcelona ha estat molt, molt generós amb ell esportivament, en el sentit que quan ell era un jugador que venia del City, on no havia arribat a les expectatives en què va anar el City, arriba aquí i costant-li, el Barcelona té la paciència de no donar oportunitats fins que troba el seu lloc en un equip guanyador com és el Barça de Flick, a més un paper bastant protagonista. Ell no té la sensació de que s'hagi tractat bé o no té la capacitat d'agrair-ho. Sincerament, era el seu problema, m'és igual. Que faci el que vulgui. Jo he sigut defensor de Ferran els anys que he estat aquí. Crec que, insisteixo, ha estat un bon davanter. No ha volgut seguir el Barcelona. O el Barcelona ja volia desprendre-se'n d'ell. Escolta, endavant. I ell no vol estar agraït al Barcelona. M'és igual, m'és molt indiferent.
3: És cert que va anar de menys a més. Ara veia les 1, 2, 3, 4... Són, sí, 4 temporades i mitja, no? Perquè arriba
6: ell
3: a
6: és un jugador que va fent, però que ell on explota és en Flick. Sí. Flick li troba el lloc.
3: Sí, perquè fa 11 gols la primera temporada de Flick, 19 gols la primera temporada de Flick, 21 la segona. I el seu rècord eren 11 gols en una temporada, vull dir que pràcticament doble les xifres amb
6: o sigui, el que el fa un jugador d'elit és Flick.
3: Però saps què passa? Que sempre hem tingut la sensació, i el debat aquí també, o a les transmissions o a les tertúlies del Tu Diràs, de dir, Jo no el veig com el nou titular del Barça. No sé per què, el veies com un bon complement, però no te l'acabaves de creure
5: jo
3: com el nou de pes.
5: Jo crec que no hi ha res dolent en això. És a dir, tu, hi ha molts futbolistes que viuen tota la seva carrera sent un bon complement, però el tema és si tu no assumeixes això, si tu creus, si tu vius frustrat perquè creus que has de ser el nou titular... Llavors, clar, sí, doncs continua buscant el teu lloc.
4: Sí, amb la selecció espanyola, recordo que el partit que juguen contra Aràbia, que li anulen un gol, quan Espanya anava guanyant, no sé si 4-1...
3: No, 4-0, 4-0
4: sí. 4-0, tal, sí. I ell marca i està allà demanant, sisplau, que el gol pugui, que sigui gol. És fruit d'una ansietat interessant de quan la veus de dir, ostres, és un jugador que està patint, no? Que necessita reivindicar-se i reforçar-se constantment
3: autoestima.
4: Amb el gol, i dius, quina llàstima, si és que no passa res, no ha passat res per si aquest gol no puja al marcador, no canviarà res respecte a l'equip, no?
3: El gol que va fer a la final li marcarà la vida, sense dubte.
4: Totalment, sense cap mena de dubte, i que li vagi bé. Jo crec que ha estat, coincideixo amb el Joan, crec que ha estat un bon futbolista pel Barça en aquests anys en els que ha estat aquí, i jo diré que a mi sí que em sap greu que els jugadors que han estat aquí 4 anys i pels que tu has fet una inversió interessant no tinguin ni un gràcies a l'hora de marxar. La veritat, jo crec que avui no li hauria costat gaire dir, ei, agraït per aquests 4 anys, agraït a Hansi Flick pel protagonisme que m'ha donat, s'havia acabat la meva etapa i ara comencem aquí una nova, i em sembla perfecte perquè tothom està en el seu dret de millorar o fer passes endavant en la seva carrera, si és que París creu que és el lloc per fer-ho.
3: Ara anirem a París un moment amb el periodista català Dani Gil, que segueix l'actualitat del PSG, perquè ens expliqui com ho ha viscut ell, perquè ell ha estat en aquesta jornada d'atenció als mitjans que ha fet el PSG, en què ha parlat Ferran Torres, i també Luis Enrique, recuperarem un document de Luis Enrique d'avui, en què contesta Mourinho, no?
8: Sí, el tècnic madridista va començar el cap de setmana la campanya per reclamar la pilota d'or per Kylian Mbappé, precisament en un any en què ni a nivell de club ni de selecció doncs no ha guanyat res, i precisament a pregunta del Dani Gil, Luis Enrique ha replicat. Ja us avanço que no és massa difícil imaginar què ha pogut dir de la pilota d'or l'entrenador de l'equip que ara mateix és el bicampió d'Europa.
10: No m'interessa qui guanya la pilota d'or, però el que puc dir és que per mi mereix guanyar-la un jugador del Paris Saint-Germain, perquè tenim de tot. Tenim jugadors que han guanyat la Champions, tot l'equip. Després hi ha en Fabián, que també ha guanyat el Mundial, i l'Ousmane Dembélé, que la va guanyar la temporada passada. Per mi ha de ser un parisenc.
11: Per mi, ell doit ser parisien.
8: El PSG, per cert, té partit demà de la Liga en francès, part dels prínceps, contra el Mónaco, que és el líder. De fet, el Mónaco és l'únic equip que ha guanyat les dues jornades que s'han jugat ara al campionat francès, i en canvi el PSG ha arrencat malament la temporada. Va 11 amb 2 punts, havent empatat a domicili contra Rennes i el Lilla, i havent perdut també la Supercopa francesa contra el Lens.
3: I sí, sorprenent, de temporada del vigent campió d'Europa. Hola, Dani Gil, París, què tal? Bona nit.
12: Què tal, Aleix? Bona nit, companys.
3: Què t'ha semblat a tu? Com has viscut aquesta jornada d'atenció als mitjans que ara debatíem aquí a la taula?
12: Doncs un Luis Enrique bastant content, més enllà d'aquests dos empats consecutius en Lliga, i que les sensacions no han acabat de ser del tot bones, però més enllà d'algun dubte que pugui haver a l'entorn a nivell de mitjans, a nivell intern Luis Enrique no està gens preocupat, tot el contrari, l'he vist content amb la plantilla que s'ha fet aquest estiu, amb les arribades i les sortides que s'han produït. Li hem preguntat per la Champions si confia en guanyar una tercera seguida, i s'ha rigut, ha dit que encara no han debutat, ho faran la setmana que ve contra l'Eslàvia de Bratislava de Yaya Touré, i diu, ostres, no hem començat la Champions i ja m'esteu fent aquest tipus de preguntes, però després ha reconegut que tant el club com ells són optimistes i que l'objectiu segueix sent fer història. Per tant, he vist un Luis Enrique fort, motivat, que ho necessita el PSG, un Luis Enrique que no és gaire partidari de mirar el passat, a tot el que han guanyat, i que segueix amb aquest esperit competitiu de sempre.
3: I a Ferran Torres, com l'has vist?
12: Mira, a favor de Ferran, us diré que l'hem tingut només 3 minuts, vull dir que tampoc hem pogut preguntar-li massa més, no hem pogut apretar-lo com hauríem volgut, hi havia molts mitjans barrejats entre espanyols i francesos, i per tant era complicat. Jo no descarto que quan faci una entrevista una mica més pausada parli de manera més distesa del Barça, de la seva sortida, però avui, com escoltàveu ara en aquests fragments, tenia ganes de passar pàgina i començar a pensar només en el Paris Saint-Germain. Però la veritat és que a nivell esportiu s'ha de dir que Ferran Torres ha començat força bé. El seu debut va ser immillorable, amb dos gols contra el Rennes a la primera mitja hora que va tenir. I al final, com és una aposta de Luis Enrique, i aquí Luis Enrique és el rei, és Déu, s'han generat expectatives amb Ferran Torres. És a dir, creuen que és un bon jugador, en cap cas una estrella, encara que marqués el gol de la final del Mundial, però pensen que és un perfil que pot encaixar bé, que pot jugar a les tres posicions d'atac. Aquesta polivalència és el que més li agrada a Luis Enrique. Creuen que tindrà més protagonisme del que la gent es pensa, sobretot en competicions domèstiques, perquè després els dies importants, els dies de la Champions, ara per ara, menys que hi hagi algun contratemps, els Kvaratskhelia, Adue i Dembélé, que són els tres protagonistes de les últimes dues Champions, són intocables. Però bé, Ferran Torres té confiança, sap que arriba a un equip on la competència és ferotge i intentarà fer-se un lloc. Després, a nivell, més enllà del projecte esportiu que li han ofert, hi ha un factor econòmic, Aleix. Vull dir que aquí ha firmat un contracte de 5 anys a raó de 7 milions nets per temporada. A partir d'aquí feu comptes. Vull dir, són 35 milions d'euros que s'assegura pel seu futur.
3: Sí, sí. Ja es podria jubilar amb el primer any, no? Tots ens jubilaríem amb 7 milions d'euros. Imagina't amb 35. Per tant, o sigui, aquí no creus que sigui titular? O sigui, s'ha pagat una quantitat important, és com un fitxatge estrella, entre cometes, d'aquesta temporada del PSG, però la idea és que segueixin jugant Dembélé, Doué i Kvaratskhelia, no?
12: És que depèn del que entenguis per titular. Jo crec que Ferran Torres serà titular en molts partits, però com dic, en molts partits de Lliga, molts partits que aprofitarà Luis Enrique per donar-li descans, com ha fet aquestes últimes dues temporades.
3: Demà, per exemple.
12: Demà, per exemple, veurem, perquè és contra el Mònaco, el PSG ve d'empatar dos partits i tampoc és veritat que el PSG té marge suficient i que si no corregeix i no es posa líder a l'octubre ho farà al gener. Demà contra el Mònaco és un partit que jo crec que Luis Enrique tirarà dels habituals titulars. Però després en la Lliga, a la Copa de França, Ferran Torres tindrà molts minuts i hi haurà molts partits que el suplent serà Dembélé i serà Dembélé qui surti a l'última mitja hora per revolucionar el partit. I jo crec que la Champions passarà tot el contrari, que Dembélé, Kvaratskhelia i Doué seran els titulars indiscutibles i que Ferran Torres l'utilitzarà una mica com a revulsiu.
3: A veure què passa en el PSG-Barça, que això és ara a mitjans d'octubre.
12: Ha dit que té ganes, ha dit que té ganes. Al final, quan marxava, ha dit que té ganes d'aquest enfrontament.
3: Perfecte. Dani, anem parlant. Que vagi bé demà al Parc dels Prínceps, aquest PSG-Mónaco.
12: Molt bé, Aleix. Bona nit a tots.
3: Gràcies. Adéu-siau. Vagi bé. 11:45. Fem una pausa molt ràpida i ara parlem del Betis-Madrid. No, mira, abans, deixa'm fer-vos una pregunta i així tancarem aquest capítol. De la pilota d'or, està molt oberta, no, aquest any? O què?
6: Ei, som.
3: No, jo només...
5: Per què treus temes que no li agraden al Joan?
3: Sí, però en el fons sí que li...
5: Director de continguts d'aquest programa.
3: Sí que li agraden. Ja
6: la pilota d'or...
5: Tampoc.
3: El debat, jo no dic la gala i tot això, el debat
6: ja sabem quin és, des del Real Madrid intentarà imposar un relat que ha de guanyar aquest any Mbappé, antigament era Cristiano Ronaldo, quan no era... O sigui, l'objectiu no només del Real Madrid, sinó de tota aquesta castella que no assumeix que el Barcelona segueixi guanyant, que no vols ni sentir parlar de Julián Álvarez al traspassar-lo al Barça, ni Nico Williams al Barcelona, tot això que s'escandalitzen per el Barcelona fa coses de club de futbol.
3: Doncs habituals d'un club de futbol.
6: Doncs aquest mateix espectre de gent participarà del relat que l'ha de guanyar Mbappé, o Bellingham, o jo què sé, o Rodrigo, el brasiler, no, o qui sigui, que no sigui algú del Barcelona, o Vinícius, el que sigui que no sigui del Barcelona, ja està.
3: Els hi cau pel seu propi pes, perquè bé, es poden aferrar que ha estat pitxitxe de la Lliga, pitxitxe de la Champions i pitxitxe del Mundial. Però no
6: que el va guanyar Cristiano Ronaldo per classificar Portugal per una repesca? No fotem. No fotem, aquesta no fotem cagarela.
3: Aquesta va ser molt grossa.
6: Clar, home, doncs ja
3: es van esperar, no, es van esperar a comptar els vots fins que es jugués la repesca, no?
6: Exacte,
3: ser molt bona.
6: Escolta,
3: aquesta.
6: Quan el padrí no està allà movent fils, tot és possible. I per tant, el relat... A mi em molesta parlar de la pilota d'or perquè és seguir el seu relat. I aquest relat, aquest guió el marquen ells. Ara s'ha de parlar de la pilota d'or. Per què? Però que està en el debat que guanyi Mbappé? No hi és en el debat.
3: No.
6: El posen ells. I nosaltres anem i bum.
3: No, no, és que per mi el debat, per mi el debat seria o un jugador de la selecció espanyola, per exemple, Rodri, que va ser MVP del Mundial.
6: Aquest impossible, ara.
3: Però Lamine Yamal, que és campió del món, campió de Lliga, i que va fer la millor temporada amb el Barça des que és futbolista del primer equip, amb 21 o 24 gols va fer, no? Per què no? A nivell de màrqueting podria també, guanyar, també.
6: També Fabián, per què no? Fabián del PSG, per què no?
3: Sí, ha fet, sí, és veritat. Va guanyar Lliga, Champions i Mundial, tens raó.
4: Dembélé,
3: no, no, Fabián és un dels pocs que ha fet, ho ha fet tot.
4: Covarsí, per favor, Covarsí, sí, millor futbolista jove del Mundial.
3: No, no, pel palmarès, Fabián, té raó al Poquí, campió del món i campió de la Champions.
5: Sí, però al final, bueno, sí, però que no és només pel palmarès.
3: Jo ho dic que està obert.
5: També has de ser una mica diferencial, has de marcar una mica la diferència, no només perquè estiguis allà.
4: I falta un home aquí, que no hem dit.
3: Dembélé?
4: No, Dembélé, jo l'he dit, he dit que un futbolista que s'acaba de retirar de la seva selecció, però que l'ha portat sencera fins a final.
3: Ah, Leo Messi. Sí. Veus? No sé, hi ha gent que pot pensar, per què no, donar-li un últim
4: a la pilota d'or. Jo no dic donar-li la pilota d'or, però que crec que hauria de ser un dels noms que han d'estar per allà.
5: Jo pensava que li donaria el MVP de la final.
4: Clar.
3: A ell?
4: Sí.
6: Home, la final que va fer...
5: Bueno, però com s'havia de tirar l'últim partit, l'últim Mundial...
4: El MVP del Mundial, un futbolista que es va carregar la selecció a les seves esquenes.
6: Aviam, ella diu MVP del Mundial, de la final del Mundial. MVP de la
5: li van
6: final.
5: Donar a Rodri, no?
3: No, sí. Li van donar de tot el Mundial.
5: Ah, de tot el... Sí, sí. Aquest premi,
6: de tot el Mundial.
5: Aquest
4: premi. L'MVP de tot el Mundial. Sí. Home, el paper de Leo Messi jo crec que ha estat molt destacable en aquest Mundial.
3: Sí, això havia passat a l'altra final que perden el 2014 amb Alemanya, amb gol de Götze. Li donen l'MVP del Mundial a Messi, tot i ser l'Argentina la derrotada. Però normalment li donen a la campiona, no?
5: Sí, però en aquest cas és Messi, que sabies que era el seu últim Mundial, que no havia passat desapercebut durant el Mundial, saps que tanques aquí... Bueno, no sé, tampoc és que Rodri estigués claríssim que era per ell.
3: No. Espanya va ser molt coral, no hi havia cap jugador. Lamin no va brillar, no?
4: Estic d'acord amb la Maria. A mi no m'hauria... Entenc que se'l donin algú de la selecció campiona del món, entenc que Rodri va ser una peça que va anar de menys a més i que va acabar de forma estel·lar al Mundial, però Messi que va fer un Mundial brillant, excepte la final, ostres, crec que és un perfil que se l'hauria de considerar.
3: Veieu com hi ha debat? El pot guanyar Messi, sí, Rodri, Dembélé...
4: Lamine, Cubarsí, n'hi ha molts.
3: Fabián, Mbappé no. Mbappé
4: és l'últim, no, Mbappé, vull dir, Mbappé aquí no pinta
6: estem
4: res.
6: Estem fent aquest discurs perquè volen que guanyi Mbappé.
3: Això també és veritat. Com aquell any Carvajal, que això també
4: és molt bona.
3: És que
4: no té cap mena
3: de
4: sentit.
3: 9 i la mitjanit. Vinga, ara sí, va, fem la pausa i trucarem al Damià López, que té moltes ganes d'entrar en directe per explicar-nos què han dit Mourinho i Pellegrí abans d'un partidàs que viurem demà en directe a RAC1, demà el fem a les 9, Betis-Real Madrid.
13: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Aquí tornem al Tu Diràs, en directe a RAC1 amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Demà arrenca la Lliga amb el Betis Real Madrid. No sé per què el Madrid li posa molts partits en divendres. La temporada passada ja va passar, quan hi havia Champions. I al Barça, jo no li recordo que la Lliga li doni aquest privilegi de jugar en divendres en jornades Champions.
1: No, tu jugues en dilluns.
0: Potser ho veiem a l'octubre. Jo no sé si a la gent li agradaria o no. Bé, divendres és veritat que plegues, tens cap de setmana, doncs si has d'anar al Camp Nou a les 9, potser és un... No? És una bona idea.
1: A mi no
0: m'agrada
1: ni el divendres ni el dilluns.
0: No?
1: No.
0: Encara que el Barça tingui més marge per preparar un partit de Champions?
1: M'agrada més dissabte.
0: Va, no sé.
1: Si em dones a triar...
0: Jo, l'horari aquest que el Barça tindrà ara a la Lliga les dues pròximes jornades, diumenge 4:45, per mi és horrorós, perquè et talla tot. El dinar, la tarda, la becaina... tot el que s'ha de fer aquelles hores, que són les importants.
2: Allí cadascú amb les seves necessitats.
0: Sí, correcte, clar. A veure...
3: Jo crec que jugar divendres és un regal. És un regal que li fan al Madrid.
0: Per això dic que al Barça m'agradaria que li fessin algun dia.
3: A mi també m'agradaria. És veritat que jugar divendres és un cunyat, un truny. És cotxambre.
1: A nivell professional, tu imagina't un divendres després de tota la setmana.
3: Però estem parlant del que li interessa al Barcelona, no que els interessa a nosaltres.
2: Ella ha parlat de la becaina.
1: Aquí han sortit becaines i dinars.
3: Quan estic al Barcelona, jo em poso en la pell del Barcelona. Quin és l'interès del Barcelona?
2: Jo sóc Barcelona.
3: No, em poso en la pell. Prefereixo analitzar-ho des del punt de vista de l'interès de Barcelona. I que li posessis un partit divendres seria collonut.
2: Evidentment, clar.
3: Evidentment, si jugues dimecres... No?
2: Home, si jugues dimecres no, però...
3: Que no,
2: però... dimecres següent, vols dir.
3: Si jugues dimecres següent, que no te'l fotin diumenge, que és el que li fa la Barcelona.
0: El Madrid fa divendres, dimarts. Imagina't.
3: Sí, és una vergonya. Home.
0: Divendres, dimarts. L'última vegada, mira, em passa el Jové de les seves dades. L'últim partit en divendres del Barça és del març del 2024.
1: Imagina't.
0: Ah, sí? Un Barça-Mallorca. Sí, març del 24.
3: No ho recordo, ja ni ho recordo.
0: Dos anys i mig sense que el Barça li fotin un partit en divendres. En canvi, el Madrid, la temporada passada en va tenir ja uns quants, i aquesta també. Demà, per exemple, a jugar al camp del Betis a la Cartuja, on l'any passat es va deixar dos punts amb un gol de Bellerín que van deixar la Lliga ja feta pel Barça. Hola, Damià López.
4: Hola, Aleix, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Te'n vas demà a Vendora, no? Cap a Sevilla per narrar en directe aquest partit a la nit.
4: Sí, demà marxem cap a Sevilla. Fa pocs mesos vam ser-hi també a la Cartuja per narrar aquest Betis-Madrid, un estadi on doncs, els pròxims anys tots els professionals que anem a fer partits al Betis doncs, hi anirem com a mínim fins a 2028, que és quan el Betis estarà jugant fins que tingui acabat de remodelar el Villamarín. Fins a 2028 almenys anirà jugant el Betis allà.
0: Què li estan fent al Villamarín?
4: Estan remodelant un dels gols, també la coberta, està quedant un estadi interessant, sí.
0: Estan
4: fent una bona remodelació.
0: Val. Com ha anat la prèvia avui? Perquè Mourinho ha dit coses interessants, eh?
4: Sí, és un duel de Champions, recordem-ho, perquè el Betis també juga a Champions aquesta temporada, per tant, un partidàs. Mourinho continua tenint 7 baixes, les habituals en aquest inici de temporada. Tchouaméni i Endrick eren dubte, però no han aconseguit entrar a la llista definitiva de 23 que viatjarà demà a Sevilla. I ho deies a l'inici del programa, interessants les rodes de premsa de Mourinho i Pellegrini. Mourinho ha tocat avui diversos temes. Raúl Asensio, tema delicat. Asensio està lesionat i és notícia permanent per qüestions extraesportives. El central ha estat absolt de les acusacions per mostrar el vídeo sexual que li van enviar als processats, sabent que s'havia gravat sense permís. Les víctimes que desitgen passar pàgina han decidit perdonar els acusats. Ja ho sabem, els altres 3 implicats, un any de presó, que queden suspensió si no reincideixen els pròxims 2 anys. A més, ahir sabíem que Asensio té un altre problema gros, ha estat condemnat per conduir ebri a l'illa de Gran Canària multiplicant per 4 la taxa màxima permesa, multa de més de 14.000 euros i 8 mesos sense permís de circulació.
0: Bona perla, eh?
2: Digne d'estudi el comunicat que ha fet ell mateix després.
0: Ah, sí?
2: Traient pit de l'absolució com si li haguessin donat la raó. Dius, tothom sap que heu pactat, per tant, alguna cosa ha passat aquí, no? És que
0: abaixa el cap,
2: sobte no ha passat res.
0: Abaixa el cap i amaga't una mica.
2: Diu, amb el cap ben alt.
0: Ah, sí?
2: En el comunicat diu, amb el cap ben alt, doncs endavant.
0: Sí, te l'has mirat, no, de mi?
4: Sí, diu que ha hagut de veure com es publicaven informacions abans que la justícia es pronunciés, agraeix el seu entorn i el Madrid el suport i diu que està profundament penedit del que ha passat i que assumeix plenament la seva responsabilitat.
2: No, però això ho diu de conduir begut.
4: Sí, no, jo estic dient
2: jo parlava de la part dels vídeos que ha estat, o sigui, ell diu absolt amb majúscules com si li haguessin donat a ell la raó. quan aquí a darrere hi ha hagut un pacte entre les dues parts, per tant, alguna cosa ha passat aquí perquè ells cedeixin i acabin arribant a un pacte amb les víctimes.
0: I recordo que el Madrid li va posar tot l'arsenal d'advocats que té el club perquè això no anés a més. El cas, insisteixo, el cas d'aquest vídeo, de la difusió del vídeo amb dues noies...
2: Una de les quals era menor d'edat.
0: No, amb contingut sexual i una de les quals era menor d'edat, sí. En l'altre diu això, que no tornarà a passar i que assumeix la responsabilitat d'haver begut i conduït i que l'haguessin enxampat.
4: Sí, sí, és que, com et digues, dividia en dues parts el comunicat i en la primera que estava explicant diu això, que assumeix plenament la seva responsabilitat, que ha après el que ha passat i que no tornarà a passar, i en l'altre que ara explicava la Maria, doncs, efectivament, doncs, no admetia massa part de culpa. Escoltem Mourinho, que diu que pot admetre l'error, però no l'error acumulat.
5: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
4: Y más de Mourinho sobre Asensio.
5: Está lesionado y continuará lesionado para un par de semanas más. Y esto me ayuda a estar fuera de ese problema. Yo pienso que lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es jugador de Real Madrid, es jugador de Real Madrid 24 horas por día.
4: Ara mateix Aleix Asensio és el cinquè central del Madrid. Jo crec que està bastant fumat per Mourinho. Vaja, hauria de convèncer-lo moltíssim a nivell futbolístic i a nivell personal.
3: Home, està bien, està lesionado, i per a mi està bien que esté lesionado perquè vol dir que aquest problema no és ahí. Directament està dient, no vull veure'l.
4: No vull ni veure, no.
3: No vull ni veure aquest paio.
0: No. És curiós perquè ja explicàvem que el Madrid estava a Gelsenkirchen jugant contra el Schalke 04, un amistós, i que Asensio estava lesionat i se'n va anar a Gran Canària i es va fotre la fiesta padre i llavors el van enganxar conduint begut. Bé, un cas...
4: Quarts de set del matí,
0: Clar. Ho dic perquè, ho explico perquè pot fer el que vulgui amb la seva vida, evidentment conduir begut no s'ha de fer mai de la vida, no agafis el cotxe, agafa un taxi, però que estava en pretemporada, encara que estigués lesionat, en principi t'has d'intentar cuidar una mica, no? Per tant...
4: Clar, però és el que diu Mourinho, que tu ets jugador, jo crec que això val per qualsevol, no? Per qualsevol equip. Diu, tu ets Real Madrid, en aquest cas és Madrid, les 24 hores, tant en el moment en què ets a Valdebebas com en el moment en què estàs a Gran Canària de vacances. Ets jugador del Madrid i representes el Madrid i tot té una repercussió, doncs, que també afecta el fet que després puguis tenir minuts o no tenir minuts, no? Que t'enxampin ebri a Gran Canària, doncs això també repercuteix en que puguis ser el cinquè central o acabis sent titular o no.
0: Sí, va mal sou, això, de futbolista professional. Ara, dit això, és un jugador que va tenir una irrupció que deies, mira, concentrat contundent, potser es pot guanyar un lloc aquí al Madrid, no? Que era un destraler acollonant. Home, però per mi ara és que ja no farà res en el món del futbol, aquest jugador.
3: Els constructors de relats...
0: Van dir que era millor que Cobercí, si ho en recordo. Sí.
3: Compte, Compte, Que és millor que Cobercí, aquest nano.
0: Gent
2: clarivident.
3: Gent clarivident. gent preparada. Gent, en principis, gent amb una base sòlida, argumentària, amb estudis, dient que era millor que Cobercí. Compte.
0: Aquesta era bona, sí. Què més va de Mourinho?
4: Va, si et sembla, passem a la relació Mourinho-Pellegrini, una relació que ha passat fases crítiques i de gran tibantor, especialment quan Mourinho entrenava al Madrid en la seva primera etapa, i Pellegrini dirigia el Màlaga després d'haver deixat el Madrid. Recordem què va dir en el seu dia Mourinho, del seu col·lega xilè.
6: No ganará a final de temporada ningún título, le pudiera pasar a usted lo mismo que le pasó a Pellegrini.
5: Lo mismo no puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque si el Real Madrid me echa, yo no voy a entrenar al Málaga. Si el Real Madrid me echa, yo voy para un grande club en Inglaterra, un grande club en Italia, y no tengo problemas ninguno, yo volveré a entrenar en otro gran club. Lo mismo no me pasa.
0: Veus, per això dic jo que no és el mateix. No és el mateix.
2: No. Abans tenia una incontinència molt guai.
0: Aquesta és una entrada al torner.
3: Però espera.
4: I és que és molt enèrgica la declaració. És d'energia, és de la joventut.
0: És un clatalloc i un menysteniment. Un menysteniment al Màlaga i al Pellegrini. Hòstia, històrica.
3: Doneu-li temps, que esteu matant el lloc abans d'hora.
2: Està en pretemporada,
3: correcte. I té 63.
2: Best is yet to come.
3: Crec que té 63 anys. Per tant, és un motor
2: valent,
3: que poc a poc es va posar en marxa. No és metge curta, com antigament. Necessita un temps. Necessita un temps, ja arribarà.
0: Recordava que havia passat això, que deia que mai aniria al Màlaga i tal, però no recordava com ho diu, no? A mi no em passa el mateix, perquè...
4: S'ha dit que amb el temps, Aleix, a mi em sembla una negació boníssima, perquè vol fer-hi Pellegrini, però és que fareix més al Màlaga.
0: Sí.
4: Que el posa gairebé com a exemple.
0: Totalment.
4: Però se'ls deixa com si no fossin ningú.
0: I van arribar uns quarts de la Champions que els hi van birlar.
4: Sí, amb el Dortmund.
0: T'he de dir que sort que va passar aquell Dortmund de Lewandowski, perquè després a semis es va calçar al Madrid, aquell Dortmund.
3: És veritat, sí.
0: Contra Mourinho. Era aquelles èpoques.
4: És la Champions que guanya a la final el Bayern a Wembley contra el Dortmund, 2013.
0: Sí, doncs sort que va passar el Dortmund, tot i que va ser un robatori contra el Màlaga. Bé, això és el que va passar, i avui què ha dit?
4: Doncs el temps ha anat suavitzant la relació fins al punt que Mourinho ja diu que es penedeix d'aquelles paraules i ja parla amb respecte i fins i tot admiració de Pellegrini.
5: Un amistoso Betis-Roma. Hemos quedado con 7 jugadores en campo y él ha dicho a sus jugadores no vamos a machacar estos y dejamos el partido terminar como estaba, no sé, 3-1. Y él ha sido este señor que nos podía haber metido 8 y nos ha metido 3 o 4, no me recuerdo muy, muy bien. Para mí, un gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona, me gusta mucho.
4: I a Pellegrini, a Sevilla, li han preguntat pel seu adversari a la banqueta. Diu que el veu més madur que fa uns anys.
7: No tengo ningún tipo de enfrentamiento con él. Quizás la prensa intentó buscar un enfrentamiento. Nos hemos topado muchísimas veces. Nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Tengo una muy buena opinión de él como técnico y lo veo mucho más maduro todavía como técnico ahora que quizás algunos años atrás. Así que yo creo que ahora tiene más raciocinio de lo que dice.
4: Más raciocinio, diu Pellegrini. Diu que té més raciocinio que fa uns anys.
0: És que estava mirant això. Era un partit de pretemporada.
4: El Betis-Roma, eh?
0: Sí. Incomprensible actuación del conjunto italiano convirtiendo un partido de pretemporada en una batalla campal. La Roma se queda con 3 expulsados en un partit de pretemporada. O sigui, em sembla increïble. Era un, Betis-Roma, Pellegrini contra Mourinho, de l'any... Mira que ho tinc aquí... ara no trobaré. Ah, sí, del 2021, agost del 2021, sortint de la pandèmia estava.
4: Que fa temps que Pellegrini entrena al Betis.
0: Sí. No, em va sorprès que fos de pretemporada i que la Roma quedés amb 3 expulsats en un partit de pretemporada. Bé, perdona, què deies?
4: Sí, ha parlat de Julián Álvarez, li han preguntat, ha dit que quan un jugador està descontent a l'1 de setembre ja li toca estar content perquè creu a més que serà important per l'Atlètic de Madrid. Ha parlat també de Messi i és que aquests dies Mourinho ha mostrat els seus respectes per un dels grans rivals que ha tingut al llarg de la seva carrera, després que anunciés la seva retirada de la selecció argentina.
5: Hablar de Messi es complicado, ¿no? No hay palabras que pueden describir su calidad como jugador. Es de esos jugadores que tú vas a echar de menos. Tenemos que ver algún partido de MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, pero tenemos que ver alguno para aprovechar, para verlo. Hay jugadores que tú echas de menos siempre.
4: I sobre el partit de demà, Mourinho ha demanat la millor versió del seu equip per poder superar el Betis. El Madrid 9-9, de moment intractable a la Lliga. El Betis és baixa d'última hora Abde per un procés víric. Rodrigo Riquelme pot ser el seu substitut, ja ha tingut força presència en aquest inici de temporada per la banda esquerra. En tot cas, Abde és una absència molt important pel Betis. En l'1-1 entre el Betis i el Madrid, la temporada passada la Cartuja va ser dels millors. També es baixa Lo Celso, mentre que Dani Ceballos encara no entra a la convocatòria. Un equip atractiu al Betis, amb la presència de Fran García, ex del Madrid, al lateral esquerre, a dalt Anthony i el Cucho Hernández. Tornem a escoltar Pellegrini ara sobre el cas Pablo García, que ha marcat la pretemporada, al final del mercat de fitxatges. Ha marxat plorant del Betis, Pablo García, és una de les imatges del final d'aquest estiu, amb tota la controvèrsia que això ha provocat entre l'afició bètica. El Racing de Santander s'ha endut el futbolista per 5 milions, un futbolista que ha passat per totes les categories inferiors del Betis. Com que per portar Ceballos feien falta ingressos, s'ha relacionat la marxa de Pablo García amb el fitxatge de Ceballos. Así lo ha explicado Pellegrini.
7: Bueno, bastante controvertida la salida de Pablo García por muchos motivos. Primero, que yo hablé con él hace un mes o 3 semanas atrás, donde él tendría que quedarse aquí en la plantilla porque era un jugador importante, que todavía le faltaba madurez para seguir creciendo y que tenía mucho futuro. En segundo lugar, porque él quiso irse. Yo varias semanas buscando la posibilidad y hablando con la persona para que para que lo vendan, así que... Y tercero, creo que la emoción seguramente dejar el Betis después de tantos años le ha jugado una mala pasada.
4: El president del Betis, Ángel Haro, ha sortit també a explicar la versió del club, que és que Pablo García havia demanat sortir. El partit demà a les 9, a la Cartuja, com et deia, el Betis hi jugarà fins a 2028, xiularà Hernández Hernández amb Iglesias Villanueva al bar. Avui s'ha arribat als 43 graus a Sevilla.
0: Buah, déu-n'hi-do. Això vol dir que potser hi ha pauses d'hidratació, no?, demà a la nit.
4: Segur, a la nit es fregaran els, bueno, 25-26 graus a la nit. Sí, sí.
3: No, no, 30 i escaig.
4: Ja, a la nit, eh?
0: 30 graus a la nit. Ves i fresquet, Dani.
4: Sí, sí, demà dia molt, molt, molt, molt calorós, de ple estiu a Sevilla, sí.
0: Dues coses. Dabde, és cert que va poder marxar a la Premier traspassat, però el Betis en demanava molts calés, uns 60 milions, i va haver-hi clubs que estaven disposats a pagar 30-40, al final no es van posar d'acord. El Barça hagués agafat un bon pessic d'això, no? El 20% hagués agafat també d'aquesta
1: sí,
0: venda.
1: Sí, com ha passat amb Jean Virgili, no?, per exemple, o
0: Nico González,
1: el traspàs del City al Newcastle. Mm. Sí, sí, sí, són aquelles estructures d'operacions que t'acaben beneficiant amb el temps perquè t'assegures aquest percentatge.
0: Mm. Tot i que és veritat que Abde és un dels millors del Betis i és una llàstima que demà no pugui jugar aquest partit. I l'altra és aquesta de Pablo García, que a mi em lliga molt amb el que hem vist amb Marc Casado, no?, que d'alguna forma et reconcilia amb el futbol romàntic, no?, de sentir els colors, perquè vivim en un món en què, escolta'm, es fan petons a l'escut i es declaren amor pels clubs de forma banal, sense cap mena de sentiment i una mica de cara a la galeria, no? I és cert que això forma part del circ, jo no sóc naïf.
2: Tots que són mercenaris.
0: Sóc però... molt conscient que forma part del circ, vull dir, hi ha intermediaris, hi ha representants, hi ha clubs que necessiten calés. I què fan? Venen jugadors que potser podrien fer-ho bé allà i en compren d'altres. I això és una mercaderia, és un mercat obert, i aquí cada any s'ha de fitxar jugadors i cada any s'ha de vendre jugadors. No hi ha cap any que et quedis amb la mateixa plantilla, no? Forma part del negoci, ja ho sé. Però a mi m'agrada veure que encara que Pablo García hagi demanat sortir perquè vol tenir minuts, però el tio demostra que és del Betis, no? Mm-hmm. Casado, ja sabut greu haver de marxar del Barça. Tot i que jo crec que era una bona... Li anirà bé. No creieu que li pot anar bé? Igual que Pablo García, li pot anar bé tenir protagonisme al Racing.
2: Li pot anar bé, però això no treu que li sàpiga greu marxar.
1: Mm. No, i les últimes setmanes que han estat complicades. Vull dir, apartes el jugador, li treus el
2: dorsal, li dones el dorsal a
1: un altre de la teva cara quan tu encara estàs allà. Vull dir, jo crec que hi ha...
2: Ja ho va dir ell ahir, hi ha coses que es podien haver fet
1: millor.
2: El club i jo.
0: Però ell ho sabia, perquè Flick sí que va anar de cara amb alguns jugadors,
1: sí, sí,
0: i amb Casado
1: sí, sí,
0: hi va anar de cara,
1: sí,
0: li va dir, sí, no tindràs tingut, minuts...
1: I que has tingut 3 mesos per apretar els teus agents, en aquest cas a Jorge Méndez, perquè et busqués alguna cosa més que no fos Aràbia Saudita. Mm. Perquè també hem d'entendre que jugadors amb 22 anys
2: clar,
1: no vulguin anar a l'Aràbia Saudita perquè creuen que poden créixer més a la Lliga o amb altres lligues més potents d'Europa. Però...
3: I si evaporeu, ho sabia des de fa any i mig.
1: Sí, sí.
3: Perquè en el moment que entra, que es recupera, estic parlant de temporada 24-25, que ell ho està fent molt bé, per mi Casado estava jugant aquella temporada...
1: Que li van dir Kimmich, el Kimmich del Barça, li deien.
3: Barça. Es recupera Frenkie de Jong i ja perd minutatge. Mm. La temporada passada, és a dir, ara fa exactament un any, ja Flick li està dient amb els seus fets que és el migcampista número 7 de la plantilla, ja li està dient, i al final de la temporada passada ja és evident, pel que sigui el jugador li ha costat, no sé, és evident que hi ha hagut formes que no han estat a l'alçada, però també considero que les decisions al Barcelona i a qualsevol club s'han de prendre amb el cap i no amb els sentiments. És a dir, s'han de prendre decisions que a vegades són doloroses, i aquesta ha estat una decisió dolorosa, no comptar amb Marc Casado.
0: Sí, però a mi m'agrada veure que el tio de veritat, no?, sent amor per aquests colors, igual que el Pablo García, l'escena d'aquest nano sortint del Betis plorant allà desconsolat, pobre. Després, sí, potser ell, pensant amb el cap i no amb el cor, com han explicat tant el president del Betis com Pellegrini, ell ha dit, ei, necessito marxar per tenir minuts, que aquí no jugaré, no? I segurament li anirà bé a la seva carrera. Però és bonic veure això, contrasta molt amb Enzo Pérez, que no ha estat mai del Chelsea ni ho serà mai, i ara se'n va al City i no serà mai del City. Se'n va per calés. Julià, torni, Enzo Fernández. Perdona, el migcampista, se me va confondre.
3: El Santi. Culpa el Tintín.
0: Sí. I contrasta molt amb Julián Álvarez, que no serà mai de l'Atlètic de Madrid. I potser tampoc serà mai del Barça.
2: Ell no va dir ni del Barça.
0: Però com a mínim, ell té clar que vol venir aquí a jugar per l'estil de futbol o pel que sigui, no? Contrasta molt aquestes situacions del mercat de fitxatges que hi ha hagut aquesta temporada, no?
3: Home, Julián,
0: jugadors que ho senten i jugadors que no ho senten. I que
3: del Barcelona, segons diuen gent del seu entorn, sí que ha sigut del Barça de petit, Julián Álvarez. Que des de petitet deia que hi ha reportatges de Julián dient no, jo quiero mi club, el club que jo quiero ser i que és mi referent és el Barcelona. Això sí que del Julián ja de petit, imatges d'aquest.
0: Del Madrid, com el veieu? Us preocupa, no us preocupa, sempre, la plantilla sempre, que han fet?
1: Jo...
0: No, però han millorat, no? Estem d'acord en tot, eh?
1: També et dic una cosa, no era gaire complicat, eh? Veient com van acabar la temporada passada i el desastre que hi havia en aquell vestidor, que si no es liaven amb pals de...
0: Bueno, clar, i són els dos encara, eh?
1: Clar, i són els dos encara, però per mi ara hi ha un entrenador que... Ara, quan estàvem escoltant les declaracions de Mourinho sobre Asensio, jo no m'imagino a Arbeloa pronunciant aquestes paraules i dient tu ets jugador del Real Madrid 24-7. 24-7, i a 15 has de representar tots i no et pots comportar així. He pensat per un moment, Arbeloa hauria fet aquest discurs? No.
3: Home, amb Asensio no. Igual sí.
1: Jo crec que no, Joan.
2: Però molt més tou.
1: Perquè al final són jugadors, Arbeloa era un entrenador que es devia a la seva plantilla.
2: Segurament acabaria dient que també era culpa
3: seva. Sí, però...
2: No, és culpa mia.
3: Però...
1: Jo no me n'imagino
3: aquesta diferència. Però bé que va liquidar ràpid Carvajal, que era capità de l'equip i era...
0: No té equip, no, encara, diria, encara. Pot acabar el Leganés com Morata, però no té equip, no.
3: No, escolta, el Madrid sempre es podria... Sempre es
2: podria. Tenen molta pólvora, el...
0: Però pel que has vist, de moment, és que a mi, de moment, no. és més del mateix de l'any passat, el que passa que una mica més ordenats i una mica... En aquest inici de temporada estan mosseguen una mica més.
1: Sembla que pressionen. Que en Bellingham
2: està molt...
1: Ostres, està volant, està mantenint la versió del Mundial en aquest inici de temporada... Jo crec que serà una peça important.
3: Sí, tenen el mateix problema, que és falta de futbol a on es controla el futbol.
1: Al mig del camp.
0: Però s'han reforçat a baix,
3: sí,
0: a l'atac.
3: Però el problema és el mateix. El que passa és que el bo que tenien, ho segueixen tenint bo i potser una miqueta millor, perquè l'actitud és millor. Per tant, perillós sempre. I a més, els detalls cauran del favor d'ell.
0: Sí?
3: Ja va, sí, sempre... Faran veure que no, però cauran a favor d'ell.
0: Tu que has vist els tres partits, Dami, què et sembla aquest Madrid?
4: Sí, estic d'acord en que està, diguem, millorant versions individuals de jugadors, per exemple la de Bellingham, que en el Mundial ja vam veure aquesta versió depredadora, no? El contraatac, doncs l'ha apropat a l'àrea i això el millora. Evidentment, quan... Jo crec que el problema del Madrid que ja passava és obrir el marcador. En el moment en què l'obre, tot fa baixada, però d'una manera tremenda, no? Jo crec que serà un equip que contra rivals menors, sobretot a casa, pot golejar molt, si pot fer resultats escandalosos, però en el moment en què no obri el marcador, per exemple, pot ser partit contra bons equips demà, doncs algun punt es pot deixar. Segurament tindrem una lliga de molts punts, com les dels grans duels Mourinho-Guardiola, però jo crec que sobretot el que té és que té tants jugadors bons a davant, té tants jugadors que poden marcar, tants jugadors que et poden fer, a part d'Mbappé, 20-25 gols en una temporada, a part té tant fons d'armari, que és un equip que pot rebentar i destrossar equips de mitja taula cap a baix. Però això no li garanteix guanyar títols, no? Perquè, bueno, jo crec que com a mínim n'hi ha un que és una mica millor a la Lliga, n'hi ha 3 o 4 o 5 que poden ser una mica millors a la Champions, aleshores jo crec que farà molts gols, que farà molts punts, però que no té... Jo crec que, per exemple, Mourinho té una signatura encara amb Vinícius, no l'ha recuperat, jo crec que està igual o potser un punt pitjor, a més, Vinícius ha de lluitar amb els egos, amb Mbappé, amb Bellingham, jo crec que la qüestió de Vinícius no l'ha recuperat, i han de gestionar, tot i que l'altre dia Mourinho feia una mica de broma amb aquesta qüestió, el tema de Diomandé, que és un tema sèrio, perquè aquí hem pagat 120-130 milions, és un jugador que ara mateix no està entrant, i que quan entra per banda esquerra esquerra desequilibra més que Vinícius, no? I això també serà una qüestió a solucionar.
0: Va. Mira, abans d'acomiadar el Damià López, m'agradaria fer un joc amb vosaltres. Els oients des de casa, si volen, també poden jugar. A veure, que juguéssim a fer vaticinis. Qui serà el campió de Lliga entre Barça i Madrid, no? Ara que hem parlat una mica dels dos avui. Bueno, amb el cor o amb el cap, m'és igual.
1: La cara del Joan.
2: Va. No li estàs traient cap tema que li agradi avui, sí, eh? Ja està bé, Aleix.
0: Amb el cor o amb el cap.
3: Del puto Mundial em vaig a saquejar.
0: Va, quedarà molt ràpid. Qui creus que guanyarà la Lliga, campió?
3: El Madrid.
0: Tu, Maria?
2: Jo diré el Barça.
0: Tu diràs el Barça. Tu?
1: També.
0: Tu diràs el Barça.
1: Sí.
0: Sabeu que en tota la història només Guardiola i Cruyff han fet tres lligues seguides, no? Sí. A la història del Barça. Val. Vull dir que és molt complicat, és molt complicat. Jo a la Lliga també estic amb el Poquí. Crec que aquest any costarà fer la tercera seguida. Bé, Pichichi...
3: Bueno, jo ho dic perquè no encerto cap vaticini.
0: Ah, tu fas com a contragafe.
3: No, contragafe no. Dic, si dic una cosa...
2: Passa el, com que no l'encertes mai.
0: Passa el contrari. Dami, tu qui creus que guanyarà la Lliga?
4: No, jo crec que guanya Barça la Lliga.
0: Sí?
4: Jo crec que la guanya el Barça. Sí, jo crec que el Madrid es deixarà... O sigui, els dos es deixaran punts, però, ostres... Mira, t'ho dic diferent. Tu qui creus que guanyaria una doble eliminatòria? La guanyaria el Barça, no? El Barça és millor que el Madrid. O qui guanyaria partit únic? O sigui, el Barça és superior al Madrid. Continua sent-ho. No ha canviat tanta cosa. Llavors, per què pensem que el Madrid... Jo entenc el perquè el Joan pensa més en altres històries, no? Que els afavoriran, etc.
3: Home, segur. Però, no tinguis cap dubte que els afavoriran.
4: Sí.
3: I a sobre ho faran de manera que sembli... que tu, que t'estan afavorint a tu.
4: Clar, sí,
3: si són tan, són tan malignes i tan perversos, sí, amb la complicitat de tot aquest engranatge del relat, que passarà això. Ells atracaran a tothom, els altres equips només s'indignaran quan alguna vegada, de casualitat,
0: sí, els hi toqui.
3: Els hi toqui que el Barça, que s'equivoqui a favor del Barcelona... que no passa, que passa poc, però quan passa es multiplica per 10 l'efecte, la sensació. Doncs això és el que seguirà passant aquest any.
4: Val, el que passa és que el Barça està també en un punt, crec, que hi ha una diferència entre el Madrid, el Barça i la resta, que el Barça sumarà igual. Aleshores, la sensació que jo tinc, que no és la vostra també,
0: okay,
4: és que el Madrid s'han deixat... Per exemple, jo crec que el Madrid va al Metropolitano al setembre i té més opcions que el Barça deixar-se punts. En partits crítics, en partits contra aquests 2, 3, 4 equips bons, el Madrid l'any passat s'ha mostrat vulnerable, ja, darrere.
0: Jo crec que
4: molt més que el Barça, guanyar, que el Barça és sòlid.
0: Guanyarà en caràcter amb Mourinho, i a mi això
4: fa por. Però aquest forat que té al mig del camp, el continua tenint, per molt d'arbitratge, per molt de Mourinho. És a dir, allà continuen estant Tchouaméni, Valverde, ara ha ficat Bernardo Silva, continua estant Guler, vull dir que aquell forat continua estant, i allà, quan tu fiquis

0: Barcelona, 2017.
1: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
2: S'ha activat l'operació Cronos.
3: Busquem el conductor.
0: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
4: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
5: Mossos d'Esquadra!
0: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Madrid.
8: Lamine Yamal.
7: Vosaltres creieu que Lamine Yamal ho farà millor que Mbappé?
8: Però, vull dir, no tenim mare que preocupi.
7: No, és un joc, és un joc. Sí.
9: El millor jugador, Pedri. No és el que digui, igual no serà el que digui tothom, però serà el millor jugador.
7: De la Lliga. Val. Tu, Dami?
10: Home, jo honestament penso que serà Mbappé, perquè crec que farà molts gols. És que el promig pot ser perquè, a més, clar, si considerem que el Madrid ara mateix, tal com està configurat, golejarà i farà i pot passar per damunt de molts equips, se'n pot anar a més de 40 gols. Però també, si normalment el millor jugador és de l'equip que guanya la Lliga, doncs pot ser Pedri i Lamine Yamal. Però jo, en general, sincerament, crec que el millor jugador serà Mbappé.
7: Molt bé. Perfecte. M'he apuntat, a veure si teniu sort en algun dels vaticinis. Dami, alguna cosa més?
10: T'explico el de Marcos Llorente,
7: sí,
10: molt ràpid.
7: Sí, digues.
10: Sí, que s'ha retirat de la selecció espanyola, campió del món aquest estiu, ha anunciat que deixa la selecció espanyola. Tampoc és el jugador més important de la història de la selecció espanyola. 27 internacionalitats als seus 31 anys, però això sí, ha jugat 2 Mundials i una Eurocopa. Ha dit en el comunicat que ha fet pública aquesta tarda que la decisió no ha tingut res a veure amb haver guanyat el Mundial, que si Espanya no hagués guanyat ho hagués deixat igualment. Recordem que va començar titular, però que la competència de Pedro Porro, afiançat en el lateral dret, doncs el va fer acabar sent suplent, per tant, més opcions per a la resta de laterals, entre ells Eric García.
7: Perquè, quants anys té, has dit?
10: 31.
7: 31.
10: Ell també ho diu en el comunicat, que és conscient que és jove i que podia haver estat internacional més anys, però que la decisió està presa i que, bueno, que necessita, doncs, més dosificació.
8: Ja n'ha tingut prou, ja n'ha tingut.
7: No, em sorprèn, vull dir, o...
8: No, però tu...
7: És a dir, no falta que et retiris. No l'espero entendre, però no falta que et retiris. Vull dir, si et tornen a convocar, doncs hi vas, i si no tornen a convocar, doncs no hi vas, i ja està, no? Vull dir, crec que això de la selecció és una espanyola o argentina o alemanya, és una cosa natural.
11: Saps que no jugaràs o que no tindràs protagonisme, el que deia ara el Dami, quin millor moment per dir fins aquí.
7: Personatge peculiar, per això.
11: Aprengui el sol molt, doncs sí. I
7: peculiar,
8: ell ja ha fet la seva influència en els jugadors de la selecció que ara prenen els... que han perdut les samarretes de la part de dalt, la roba de part de dalt, ja no en porten.
7: Mm. Un dels ja quals, saps qui eres?
8: Heu vist a Ferran últimament?
7: Aquest, un dels
8: amb
7: quals,
8: alguna
7: aquest.
8: Part de dalt posada? No.
10: Bàsicament aquests jugadors,
7: sí.
10: Durant el Mundial.
7: Que a més van anar a Eivissa també, va haver-hi unes sí, fotografies. Sí.
10: Eren dos. Sí. Ferran i Pubill, eren els dos. Sí,
9: això és allò que deia
8: el
9: José María García, me voy antes de que me echen. Era una mica mal, perquè el tio igual pensa, jo aquí que no em donarà a cridar, pues que sembli que sóc jo el que no vull anar.
8: Bueno, escolta, però
11: està
8: no
11: bé.
9: No ho hem fet.
11: Està bé, ben fet.
7: Dami, bon viatge. Demà et sentim des de Sevilla, a la Cartuja.
10: Molt bé, gràcies.
7: Vinga,
10: bona nit.
7: Afina, talismà, afina, talismà. A veure si fa la primera de la temporada demà el talismà. En aquest Betis Real Madrid que fem en directe a RAC1 a les 9. Un pas ràpid per València, en el tram final ja de la tertúlia, perquè sé que queden 3 dies pel València-Barça de diumenge, però m'agradaria saber una mica quina és la situació allà. Esportiva, perquè sembla un altre cop un guirigall, el València, i social, també. Tenim en línia Pablo Leiva, director del diari Superdeporte. Hola, Pablo.
12: Hola, què tal? Buenas noches.
7: Què tal? Bona nit, buenas noches. Bé, queden 3 dies pel partit. Quin ambient hi ha a València? Perquè l'arrencada de la Lliga ha estat nefasta, no?, per l'equip de Corberán.
12: Sí, bueno, aquí la gente da por hecho que el Barcelona goleará al Valencia, es lo que se comenta en la ciudad. De hecho, hay cierto miedo, cierto temor a una goleada y a la imagen de un equipo que en las 3 primeras jornadas ha dejado mucho que desear. El otro día contra el Deportivo, un recién ascendido, el equipo ni compitió, el palo de Corberán en rueda de prensa fue duro, incluso Rioja, uno de los pesos pesados del vestuario, dijo que no se puede salir así a jugar un partido y habló de falta de actitud un futbolista en la tercera jornada. Yo creo que es evidencia que el momento es muy muy duro. Este año incluso hay de nuevo miedo a un posible descenso, ya que incluso ese no me estalla que se espera que esté para la temporada que viene, se pueda inaugurar en segunda división.

0: que es uno de los grandes temores. Por eso yo creo que incluso la gente no tiene mucho en la cabeza el partido del Barça, incluso ya están pensando en el del Sevilla y el Alavés, porque creo que se da por hecho la derrota. De hecho, hoy ha hablado el CEO de fútbol del Valencia y la rueda de prensa ha sido esperpéntica.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Bueno, porque ha dicho un buen número de mentiras, de mentiras además que son fácilmente demostrables. Ha hablado de que no hubo interés en dos futbolistas, que hay mensajes de gente del propio club con otro club de la ciudad, como es el Levante Unión Deportiva, por Eta y Young, uno de los futbolistas a los que se ha referido, y ese interés evidente, lo ha dicho que no fue así. Ha llegado a decir que está contento con el mercado de fichajes, que no era fácil la tarea que tenían, y bueno, desde Barcelona, no sé cómo lo veis, pero imagino que veis la plantilla del Valencia y miedo no impone.
1: ¿Es pichó que l'any passat la plantilla del València, Pablo?
0: Diría que sí, porque fijaros, el Valencia ha cambiado a Julen Agirrezabala, que se va al Racing, y ha traído un chaval como es Van Overen, que habrá que verlo. Ha cambiado a Chomert, un central, por Justin De Haas, pero no ha cubierto el sitio de Unai Núñez ahora en el Español. Tampoco ha cubierto la lesión de Diego López hasta diciembre, con otro extremo, porque ha llegado Harvey Elliott, que en teoría, viene a suplir el rol de Ramachani. Es decir, además de no ser capaz de aumentar el nivel de los futbolistas de la temporada pasada, aún se ha dejado piezas por cubrir. Es un absoluto ridículo el del Valencia Club de Fútbol en este mercado de fichajes.
1: Ron Gurlay, ¿no?, es el CEO del Valencia, que es un home fort de Lim, entenc, de Peter Lim.
0: Sí, es un hombre fuerte de Lim. Llegó a Valencia desde Arabia Saudí, ya estaba un poco en su retiro, y os va a sonar a broma, pero es ya una persona que ha reconocido que iba a estar aquí 2 años y que es su último club, que una vez deje el Valencia se va a retirar. Y aquí un poco, nos lo tomamos con cierto humor, porque es un hombre británico que está, disfrutando de la vida en el Mediterráneo, y tampoco es que tenga muchas ganas de trabajar en el día a día. Así que el retiro, se lo está tomando en serio el hombre.
1: Hòstia, realment ha de ser increïble ser seguidor d'aquest club, no? No, això sí. Ha d'estar en mans, això està en mans d'una mica de la sort, no? De que aquests jugadors que teniu funcionin i de que Peter Lim algun dia decideixi vendre's al club i vingui algú seriós a posar-hi ordre, no? Aquí al València és un desgavell ara mateix el club, pel que dius.
0: Es durísimo porque fíjate, la plantilla, tanto con problemas internos entre algunos jugadores, el entrenador que no está acertando y que creo que tampoco está siendo inteligente en rueda de prensa, la propiedad, Peter Lim, para que os hagáis una idea, cierra los mercados de fichajes alrededor de las 8 de la tarde del último día, porque el hombre se va a dormir. Imaginaros eso en cualquier otro club del mundo, porque está en Singapur y aquí nadie toma una decisión si Peter Lim no da log y no contesta al teléfono.
1: O sea, a las 8 del dimarts día 1 ya sabíeu que no hi hauria cap més fichatge, a 4 hores a tancar-se al mercato.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es que son tan ridículos, yo imagino que sorprenderá desde lejos, sí, pero son tan ridículos aquí en Valencia, que tampoco hacen el show de quedarse hasta las 12 y 10, de pedir unas pizzas en las oficinas. No, a las 8 cogen el coche y salen del garaje de las oficinas del Valencia Club de Fútbol. O sea, que les da igual el quedar como que a esa hora se están yendo a casa. De verdad, es demencial lo que pasa en esta ciudad. Y decíais el tema de que tiene que ser muy complicado ser aficionado a este equipo. La afición ya no sabe qué hacer. Ha probado a vaciar el estadio, ha probado a hacer manifestaciones de estar 19 minutos fuera en honor al año de nacimiento del club, y luego entrar para apoyar. Ha probado de todo y es imposible sacar a Peter Lim. Yo, de hecho, os estaba escuchando la previa y estáis hablando de Rafinha, de Pedri, de Lamine Yamal, y claro, yo me imaginaba el contexto de partido el domingo, y es que no se me ocurre ninguna posibilidad de que el Valencia pueda competir ante este tipo de futbolistas.
1: I a la grada hi haurà xiulada contra Corberán, contra Lim, vull dir, serà també un ambient enrarit el de la grada?
0: Sí, de hecho hay algunas asociaciones, ¿no?, organizaciones de aficionados que ya están promoviendo, en la previa, que se haga una manifestación contra la gestión de Peter Lim, de su hijo, de Kiat Lim, que ahora mismo es presidente, pero es un presidente que no ha visto todavía al Valencia en directo. Solo una vez ha visto un partido del Valencia Club Fútbol en directo, siendo presidente del club.
1: Increíble.
0: Y están intentando ver la manera en la que se puede protestar y al mismo tiempo tratar de apoyar, porque sí que es verdad que la sensación de la aficionada es que o se rema de alguna manera o el equipo se irá a segunda. Tanto es así que el año pasado a mí me llegó la información en dos partidos, después de dos partidos, uno de ellos después del Alavés en casa. Hay jugadores de la primera plantilla del Valencia Club de Fútbol que dijeron dentro del vestuario que prefieren jugar como visitantes porque les tiemblan las piernas jugando de local.
1: Ah, és que no ha de ser gens agradable. Com a Julián Álvarez li passa a la Metropolitana en els pròxims partits i tal.
2: Pues veia equip anat Arnau, no, Martínez?
1: Sí. És sorprenent, perquè a més havien fitxat Pablo Maffeo, no? I ara teniu aquí a Arnau Martínez, Pablo, que va debutar l'altre dia a la Coruña, sí.
0: Arnau, la sensación que tengo es que se le va a necesitar mucho, porque tanto por el carácter que mostró la temporada pasada, a mí me gustó, fíjate que hace dos años el año de Arnau no fue del todo bueno y la temporada pasada volvió a ese nivel que parecía hace unos años, y más allá de que el Girona descendiera, lo de Arnau lo que llama la atención y por lo que yo creo que puede aportar es que en un año en el que el Girona se fue a segunda, no se borró en ningún momento, sí. Y fue una de las caras visibles de poner el pecho y doy la cara por este club. Ojalá más jugadores de ese tipo, porque en el Valencia va a hacer falta.
1: I acabo. És que hem vist a les xarxes socials, potser és una qüestió minoritària, però no sé si us ha arribat a València. Hi ha aficionats del València que estan promovent que hi hagi moltes banderes d'Espanya per l'animadversió que hi ha contra el Barça, pel que va passar amb aquell aficionat a Elx en la primera jornada en què li van retirar una estelada i la policia espanyola el va pagar de forma brutal. Això us consta també, que hi hagi aquest punt antibarcelonista amb concentració de banderes espanyoles a l'estadi, o no esteu per orgues, com diem aquí?
0: También he visto en redes sociales, ¿no?, que algunos aficionados lo han puesto, o algunas asociaciones. Sí que, hay distintos sectores, en algunos casos minoritarios, sabéis que desgraciadamente el fútbol y la política en algunos momentos está ligado o tratan de ligarlo. Yo te diría que la opinión mayoritaria, más allá de que sí que hay esa tensión contra Barça o contra Madrid, porque son los dos grandes del fútbol español, que la mayoría de la afición respetará al Barcelona y yo creo que no entrarán. Sí que desgraciadamente, y en eso creo que somos conscientes de que siempre hay gente que no sabe comportarse, pues a algún cántico habrá, el típico de P Barça, P tal, esperemos que sean los menos.
1: Prous problemes teniu, pel que has explicat, com a, per estar pendent ara del rival, no?, quan hi ha tants problemes interns. Molt bé, doncs a veure què passa aquest diumenge a 4:45. Pablo Leiva, director del Superdeporte, moltes gràcies, anem parlant, sort aquesta temporada, menys diumenge, sort en el que queda.
0: Nada, igualmente, muchas gracias y espero que tengáis suerte vosotros también esta temporada. Un abrazo.
1: Vinga, adéu-siau, en directe. Déu-n'hi-do el panorama,
3: Mestalla sempre l'he recordat com un estadi molt hostil, eh?
1: Sí.
3: A cada visita que fa el Barça allà hi ha crits, hi ha una animadversió que per molts problemes que tinguin no crec jo que desapareguin,
2: no?
3: I no se'ls hi oblida. Vull dir, cordons de seguretat per entrar a la premsa i tot, eh? En situacions... Allò de dir, aquí no faràs amics.
1: Jo Romareda i Mestalla, més enllà del Metropolitano i el Bernabéu, no, que és Madrid i és la capital espanyola, Romareda i Mestalla són els que jo recordo pitjors.
3: Molt hostils, eh?
1: Sí, Sarrià també per la rivalitat.
3: Són camps molt hostils.
1: Jo deia fora de Catalunya, sí.
4: No, però sí, és un club molt complicat de gestionar, i més des que ha entrat aquest home, que el va comprar com una inversió i... com una inversió directament, que li importa tres raves, que la té allà... I els que el gestionen el dia a dia sobreviuen com poden. Un club... Sempre ha sigut complicat, el València.
1: I ara, el que deia, diu, estan fent el nou Mestalla, per fi...
4: Sí.
1: I com les tenen a segona, imagina, només els hi faltaria això. Bé, jo, el Barça, ell ha dit que ja donen per fet que el golejaran, que no se'n refi, el Barça, És cert que el Barça però es veu molt superior al Barça.
4: El darrer partit de Lliga passada va ser derrota a València, al camp de València, 3-1, sí. Despedida de Lewandowski, si no recordo malament.
1: Ah, perquè era l'última jornada, tens raó. Sí, estava la Lliga feta, sí.
3: Lewandowski marca...
1: Era l'última jornada. És la nit que descendeix el Girona, sí que era unificada, sí, és correcte. Però allà va ser el debut de Flick. Va començar l'etapa de Flick guanyant 1-2 amb remuntada al primer partit de la història de Flick com entrenador.
4: Amb Dani Olmo entrenant la segona part i...
1: No, encara no estava inscrit.
4: Vols dir, no era Dani Olmo?
1: No estava inscrit encara.
2: Perquè va les primeres jornades.
3: Dani Olmo jo crec que va debutar a
1: Vallecas. És a Vallecas, que fa una segona part espectacular. No, aquell dia és Casador Bernal al mig del camp titular del Barça en el primer partit de la història de Flick com a entrenador a Mestalla i del Barça, i van guanyar 1-2. Sí. Ho deixarem aquí, amics, que encara ens queden moltes coses. Moltes gràcies.
4: Val.
1: Dijous que ve més, després del debut a la Champions, a veure com li ha anat el Barça. Val?
4: Molt bé.
1: Aquí us espero.
2: Hi haurà Champions també dijous, no?
1: Dijous hi ha Champions, la fem, sí, sí. De 9 a 11 el Molló fa tots els partits de dijous. Crec que no juga cap equip espanyol, però hi ha una jornada xula dijous. Perquè Villarreal, Betis, Madrid, Atlético i Barça juguen entre dimarts i dimecres. Però dijous ja haurà partits xulos i els farem també en directe a RAC1 i a les 11 ens hi posarem els d'Altudires amb vosaltres.
4: Ah, vale.
1: Gràcies, Anaïs, Maria.
3: Ben, gràcies.
1: Adéu.
3: Bona nit. Bona nit.
1: De seguida parlem de l'Espanyol, que avui ha fet balanç del mercat, o Monchi, del Girona i del Sabadell, dels dos equips catalans de segona, que també han fet balanç del seu mercat de fitxatges.
5: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
6: Android Auto
5: i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
5: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats premium.
5: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Ben menys i la una de la matinada, de seguida l'última possessió abans. Una mica de balanç de mercato de l'Espanyol, la primera divisió, i dels dos equips catalans de segona, el Girona i el Sabadell. Hola, Gerard Ballera.
7: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Aquest migdia el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet balanç del mercato. Què n'ha dit?
7: Doncs que està content de la feina feta. Recordo, són 7 fitxatges, 4 jugadors cedits que tornen a la plantilla i fins a 15 sortides. La renovació de l'equip era una de les premisses de Monchi el mes de juny. Això s'ha fet, tot i que hi ha fitxatges, les prioritats, que s'han escapat.
8: Pràcticament más del 50% de la plantilla se ha cambiado. Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba.
7: I aquí s'esperava que la inversió econòmica fos més alta. Recordo, per exemple, el narrador de l'Espanyol, Jugar Reculedo de Batlle, que ens ha comentat ja diverses vegades aquest estiu que ell s'esperava una inversió una mica més forta. L'Espanyol s'ha gastat poc més de 5 milions d'euros en fitxatges. Doncs per Monchi tot el contrari. Fins i tot s'ha gastat una mica més del que estava previst.
8: A mi todo lo que me dijo Alan Pace lo ha cumplido. Nosotros teníamos un límite salarial muy marcado. Si soy sincero, hemos sobrepasado un poco el límite porque hemos tenido con la baja de Quique la posibilidad de utilizar una parte de su salario, con lo cual hemos estado incluso por encima de lo que se me dijo a mí. Entonces yo, mi grado de satisfacción con respecto al cumplimiento de todo lo que se me ha prometido es total.
7: Monchi ha defensat també l'entrenador Manolo González, malgrat hi ha qui especula amb què passarà si l'equip té una mala ratxa, perquè recordo que només té un any de contracte, acaba contracte aquesta temporada. Ha insistit que la confiança és total en l'entrenador i que treballar amb ell ha estat relativament fàcil aquest estiu, que s'han posat d'acord en la majoria d'operacions. Un parell de punts més. Sí, és veritat que va arribar una oferta del Hull City anglès per Roberto, pel davanter, durant el mes d'agost, però que la van rebutjar des del primer segon, segons Monchi. I sobre les renovacions d'alguns jugadors importants que acaben contracte, encara no s'hi han posat, però diu Monchi que n'hi ha que ja les tenen clares i que s'hi posaran. L'estiu que ve acaben contracte jugadors com Omar El Hilali, Pol Lozano, Cabrera o un dels capitans, Edu Expósito.
1: Sí, la majoria d'ells importants, i titularíssims en aquest Espanyol. Això, d'una banda, de l'altra, també han aprofitat per presentar els dos últims fitxatges.
7: Sí, el de més renom, el de l'extrema esquerra, Brian Zaragoza, que ha explicat que li agradaria no només estar-se un any, sinó poder fer doncs una mica de carrera a l'Espanyol, perquè ha tingut uns anys, o ha passat uns anys, amb molta inestabilitat i ha anat d'un lloc a l'altre.
9: Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Español es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
7: Recordo que estàs cedit pel Bayern, però que si juga un número concret de partits, l'Espanyol l'haurà de fitxar. L'haurà de fitxar, d'incorporar en plantilla, en propietat, per uns 8 milions d'euros aproximadament. És el mateix cas que l'altra incorporació, lateral dret, Andoni Gorosabel, que arriba cedit per l'Atlètic Club. També, si es compleixen uns objectius, no se sap ben bé quins en aquest cas, però se suposa també que van relacionat amb el número de minuts disputats, doncs Gorosabel també haurà de ser jugador de propietat de l'Espanyol a partir de la pròxima temporada.
1: Espanyol-Sevilla, diumenge a les 9, a l'RCD Stadium. Aquest és el pròxim partit de Lliga, que evidentment farem en directe a RAC1. Gràcies, Ballera.
7: Fins ara.
1: Anem a segona divisió. Hola, Miquel Agut.
10: Bona nit, Alisperis, Emilian.
1: Què tal? Bona nit. Què ha dit Quique Cárcel, director esportiu del Girona, de com s'ha tancat el mercat de fitxatges?
10: Sí, avui ha fet la típica presentació, vaja, roda de premsa, dic presentació perquè després escoltarem Carles Pérez, a qui l'han presentat, amb Quique Cárcel i Delfí Geli al costat, però ha fet la roda de premsa de balanç del mercat i li han preguntat a Cárcel quina valoració fa de la plantilla que li ha acabat quedant finalment al Girona, si n'hi ha prou amb el que té l'equip ara que s'ha tancat el mercat per aspirar a tornar a primera divisió, que ens van dir des del club que era evidentment el gran objectiu de la temporada.
11: Bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento, però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu a nivell global, pues costarà molt més, no? Llavors això és la realitat, però penso que penso que és una plantilla per estar lluitant per coses importants.
10: I Quique Cárcel també ha explicat que es va trobar amb una situació curiosa, diguéssim, quan es va acabar la temporada passada, perquè ni el club ni a la plantilla es comptava amb el descens.
11: Jo volia quedar-me amb tots, si podia, perquè era una bona plantilla. Sabent que tots no volien estar ningú. Vull dir, aquest era una miqueta la realitat. Llavors jo, si als jugadors jo els hi veiés la il·lusió i les ganes de quedar-se per tornar a pujar, jo crec que haguéssim fet molts pocs fitxatges. Aquesta és la veritat. Però el problema que hi havia és que tots els jugadors, o la majoria de jugadors, volien marxar.
10: Doncs ell volia quedar-se amb tots, però gairebé tots els jugadors de la plantilla, molts s'han acabat quedant, però gairebé tots els jugadors de la plantilla que va baixar volien marxar perquè no volien jugar a segona divisió. Al final els ha seduït o no han trobat cap oferta que els hagi fet el pes com per tocar el dos. En tot cas, avui també ha valgut la pena sentir Cárcel, perquè en algun moment, quan ha parlat del compromís de diversos jugadors, no de Sigankov, s'ha mossegat la llengua, no ha volgut parlar de l'ucraïnès per no prendre mal, però quan ha parlat del compromís de molts jugadors que sí que s'han quedat tot i haver rebut ofertes, ha posat diversos exemples a l'atzar que són aquests.
11: Hi ha jugadors que han renovat, com són David López o com és Estuani, jugadors que lògicament han volgut sortir però sempre han estat treballant cada dia com boixos, tipus Alex Moreno, tipus Brian Hill, Fran Beltrán, el mateix Esprilla, i altres que sempre que han entrenat bé, com Benat, és veritat que tenia infinitats d'equips que el volien, però ell ha estat allà, el mateix francès, des del minut 1.
1: Parla clar, sí? Se li entén tot, a Michel, sí, sí. Ah, a Quique, perdona. Sí.
10: A Michel també, quan parlava, també se li entenia tot. Però avui ha parlat clar. Quique Cárcel, i acabo, Aleix, amb el document de Carles Pérez, jugador que avui ha estat presentat. Abans de la roda de premsa de balanç de mercat ha estat el torn del futbolista granollerí, que arriba com a agent lliure, per això fora de mercat el presenten i es fa oficial l'arribada, per una temporada més una altra que estarà condicionada als resultats. Si hi ha ascens, segur que es queda, si no s'haurà de veure, i per ell el Girona és un pas encertat en una trajectòria irregular les últimes temporades.
12: Ho he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar, i ja et dic, ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
10: Veurem si Carles Pérez entra a la llista de convocats pel partit de dissabte al camp de l'Sporting, és a 4:15, o si s'espera Quique Álvarez al primer partit de casa. Però vaja, haurem de veure-ho demà, que serà quan tindrem llista de convocats.
1: Molt bé. Bon viatge a Gijón, que te'n vas cap allà i narraràs aquest partit, evidentment, aquí a RAC1 aquest dissabte a 4:15 de la tarda.
10: Gràcies. Perfecte.
1: Gràcies, Miquel.
10: Una abraçada.
1: Adeu, una abraçada. El Sabadell juga dilluns de festa major a la ciutat contra el Còrdoba, i l'endemà de ser campió de la Copa Catalunya, el club ha fet balanç també, Oriol Jové, del mercat de fitxatges.
7: Sí, això que encara no està tancat del tot, perquè el mateix Lucas Vial, el director esportiu, que és qui ha fet aquesta valoració del que ha estat el mercat, ha explicat que estan treballant encara en diversos escenaris per mirar d'incorporar alguna gent lliure, algun jugador que aquestes dates encara estigui sense club. A més, justament avui s'ha fet oficial l'última sortida, que és veritat que ja estava pactada de fa dies, però s'ha anunciat avui, la de Miguelete, cedit a la Unió Deportiva Logroñés de la Primera Federació. Viale ha fet una valoració positiva del mercat, en què el Sabadell ha fet, recordo per ara, 16 incorporacions, però en el que, malgrat això, ha aconseguit mantenir la columna vertebral de l'ascens.
13: Y ahora nuestro modelo es tan claro que lo primero es representar a la ciudad, representar al club y representar al modelo que nosotros proponemos sobre el campo. En eso creo que no puede haber mejor plantilla que represente nuestro modelo. Lo tengo claro y en eso estoy contento, estoy feliz. Evidentemente siempre hay cosas que mejorar.
7: Diu Viale que està feliç, especialment perquè ha confessat que estava inquiet per si en els últims dies de mercat algun club venia a pagar la clàusula de jugadors estructurals com Urri o com Quadri al mig del camp. No va passar, però ha dit que després dels partits al Molino Nou a Castàlia pensava que era perfectament factible.
1: Ara mateix, columna vertebral al mig del camp, aquests dos, Urri i Quadri, intocables. Per tant, sí, el Sabadell s'ha quedat amb bones peces. Gràcies, Jové. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Abans de l'última possessió, un minutet per la Vuelta Ciclista a Espanya. Avui hem vist una nova demostració de força d'Enric Mas a la muntanya. El mallorquí és cada vegada més favorit, Quim, pel triomf final.
14: Sí, avui no ha guanyat l'etapa, però n'ha estat el gran protagonista. L'equip Movistar ha permès una escapada per davant i ha infiltrat Raúl García Pierna perquè es pareix i ajudés el líder quan Mas ha atacat i ha marxat del grup dels favorits a 11 quilòmetres de meta, ja durant l'ascensió final de primera categoria a Calar Alto. El vencedor del dia ha estat l'eslové Jacob Ormsdal de l'equip Bahrain, i Mas ha arribat 6è a 2 minuts i 56 segons i traient 23 segons a Primoz Roglic, Félix Gall i Richard Carapaz. Ara el marge del mallorquí a la general és d'1 minut i 45 segons sobre Roglic, 2.06 sobre Gall i 3.53 sobre Carapaz. El mallot vermell ha agraït la feina dels seus companys d'equip i ha admès que viu un moment dolç en declaracions a Eurosport.
15: Bueno, lo que me da es más motivación que en tranquilidad, es algo súper positivo. Yo creo que el equipo, si los chicos responden, yo tengo que responder y por ahora lo estamos haciendo, así que vamos a disfrutarlo.
16: ¿Estamos viendo el mejor Enric de tu carrera?
15: Me estoy empezando a creer que sí, porque, bueno, por ahora se ha visto.
14: Demà, 13a etapa entre el Mudéjar i l'Oja, de mitja muntanya, amb un port de muntanya de primera categoria i dos de segona, tots lluny de l'arribada. Queden a l'eix encara quatre etapes de muntanya, en teoria favorables a Enric Mas, però també una contrarrellotge individual de 32 quilòmetres. Serà el dijous dia 18, on aquí sí és més que probable que el mallorquí cedeixi temps als seus rivals.
1: Sí, per això està intentant sumar segons i ampliar-los en aquestes etapes de muntanya, que està molt fort de moment Enric Mas. Gràcies, Quim, doncs.
14: Bona nit.
1: Demà més Vuelta i ara una mica de bàsquet, el tu diràs.
17: L'última possessió.

0: una temporada més, els dijous. El tram final del programa serà temps pel bàsquet, amb l'última possessió que lidera el Dani Aguilar, a qui hem saludat a l'inici del Tu diràs, a Sant Julià de Vilatorta, on ja avui hi havia un amistós entre equips catalans. Hola, Aguilar, de nou.
1: Hola, Aleix Pariser, com estàs?
0: Esteu de tornada, ja?
1: Sí, sí, estem aturats en un punt indeterminat entre Sant Julià de Vilatorta i Barcelona. Jo crec que estem a tocar de Vic, ara t'ho dirà segurament millor el Ballesteros.
0: Hola, Xavi Ballesteros.
2: Molt bones, molt bona nit.
0: Què tal? On sou? Sabries ubicar-te?
2: La Malla.
0: Ah, preciós, sí, al costat de Vic.
2: Sí, sí, a prop de Tona, que ja saps que és un lloc de referència.
0: Sí, sí, sí, totalment d'acord, sí. I tinc bons amics a Tona. El Xavi Ballesteros, com sempre, ens acompanyarà de tant en tant, el company de Radio Ciutat de Badalona, de l'Esportiu, també, el podeu llegir fent alguns articles, i amb nosaltres, també, a l'última possessió, l'Àlex Gozalvo, company del diari Ara. Hola, Gozalvo.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Avui fem doblet, amb Valles i Gozalvo, perquè crec que és important parlar una mica de la plantilla del Barça, d'aquest nou Barça de bàsquet. Però, com ha anat l'amistós? Com heu vist a la Penya i al Manresa, Valles, Gozalvo?
2: Bueno, jo crec que era un partit que tampoc no es podien fer moltes conclusions, es poden treure moltes conclusions, tenint en compte que del Joventut no ha jugat Tomic, no ha jugat la Provítola, no ha jugat Reyes, no ha jugat Hackenson, no ha jugat Crac, que ha estat a punt de tornar a jugar Pau Ribas, que estaven a l'estaf. A Manresa també amb tres baixes, per tant, podríem dir que encara estem en una etapa, una fase molt, molt prematura, però està clar que la setmana que ve hi ha un títol en joc, que és la Lliga Catalana, i la següent setmana hi ha la Supercopa, que per tant també hi ha un altre títol en joc.
0: A Badalona, a més a més.
2: A Badalona, a Badalona. I per tant aquí s'han de recuperar jugadors com sigui, no?
0: I què li falta, perdona, Valles, a la Penya, doncs?
2: Li falta un 4, en principi. Tothom sap que és una plaça extracomunitària, per tant la podria ocupar un jugador americà, i tothom sap també que Jabari Parker vol tornar a la Penya, que Jabari Parker està negociant amb el Partizan per rescindir i per intentar tornar a Badalona, no? Però veurem si s'allarga o no aquesta negociació, perquè està clar que la Penya es pot permetre el luxe de tenir vacant una plaça de 4 americà, no?
0: I a tu, Gozalvo, bueno, no sé si et vols entrar més en el Manresa o també què t'ha semblat la Penya.
3: Sí, a mi el Kitchener Manresa m'ha semblat un equip amb la idea molt clara. Diego Campo té perfectament estudiat com vol que jugui el seu equip, com ho va fer la temporada passada, molta velocitat, ritme, llançaments de 3, carregant molt bé el rebot, però és evident que ha incorporat moltíssimes peces noves i que encara li falta, doncs, acabar d'ajustar aquestes peces, guanyar una mica de nivell físic per poder jugar de la manera que vol. Però avui hem començat a veure un esbós de quin ha de ser l'estil del Kitchener Manresa durant aquesta temporada. La sisa joventut, com explicava el Valles, avui tenia moltes baixes i, per tant, és com molt aviat per treure conclusions, perquè encara no hem pogut veure l'equip que Dani Miret s'ha imaginat.
0: Perquè la Lliga Catalana, quan és, Dani, recorda-m'ho?
1: La setmana que ve arrenca el 9 a Tarragona, al Palau d'Esports Tarragona, el dimecres 9, dijous 10 i divendres 11 és la fase de grups, i la final el diumenge 13 a 2:15 al migdia.
0: Va, això la setmana que ve, i la següent, que sí, ja és la setmana del 20 de setembre, tenim
1: la Supercopa.
0: La Supercopa.
1: No, hem arrencat forts.
0: Sí, sí, sí.
1: Les coses com siguin.
0: Demà, per cert, serà el torn d'escoltar les primeres declaracions del nou entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
1: Sí, Media Day a Andorra, en camp, on des d'ahir està d'estès de pretemporada l'equip blaugrana, diumenge primer amistós contra el Morabanc Andorra, i quan parlem de totes les peces disponibles és que ja les té totes els quatre jugadors que segueixen de l'any passat, Núñez, Panter, Virzula i Joel Parra, i sobretot els 11 fitxatges, Aleix, 11 fins ara, perquè recordem que en falta un d'interior, que ha incorporat l'equip més que mai, els bases Justin Robinson i Umoja Gibson, l'escorta Agustín Ubal, els alers Tyrus Martin, Stanley Umode i Justin Minaya, dos quadres en Camua i Bowman, i el 4-5 Joan Macondo i els pivots Josh Nivó i Oleg Balcerowski.
0: Val, o sigui, Olivier Nkamoua,
1: sí,
0: Tosan Ebouman,
1: sí,
0: i després hi ha Joan Macondo,
1: sí,
0: Josh Nevo i Oleg Balcerowski, que aquest es va fer una molèstia en Polònia, no sé què llegir.
1: Sí, va patar amb una cadira de les files zero, d'aquestes files de VIPs, però en principi no revesteix cap problema al pivot fins la temporada passada a l'Unicaja.
0: A més, el Barça, Umoja Gibson, Justin Robinson i August Ubal, que ens els hem d'anar aprenent. Que en general, Valles, què et sembla la plantilla que ha fet el Barça?
2: Em sembla que pago un sopar a Can Roca qui digui dit tots els noms dels jugadors. No, 11 fitxatges.
0: Espera't uns mesos i me'ls aprenc, ja veuràs. Sí.
2: Això caduca demà. No, per bromes, són 11 fitxatges, que això no havia passat mai a la història del Barça, amb poca continuïtat. És cert que són 15 fitxes, que aquí hi hem d'afegir també Dabone, que és aquest jugador molt jove, però que també tindrà importància dins
1: d'aquí, sí,
2: perquè li volen donar els seus minuts perquè vagi creixent, i ha de ser una peça de futur. Però si aguanta molt en el Barça o vol anar aviat als Estats Units, tot i que és molt jove i per tant encara no pot anar a la universitat, i això és una part positiva, però està clar que canvia absolutament el perfil de l'equip, no? 11 jugadors, molts americans, d'origen americà, amb un físic atlètic, i buscant una miqueta el bàsquet actual, no? El bàsquet modern, que és de jugar amb màxim rendiment, amb màxima intensitat i en possessions curtes.
0: Perquè, clar, la feinada que ha fet Xavi Pujol, el nou director esportiu Valles, és increïble, no? I sempre, normalment l'encertava a Manresa, per tant haurem de donar-li com a mínim el benefici del dubte amb aquests noms.
2: Clar, el que ha de costar és veure com s'adapten tots aquests jugadors, i per tant això vol dir paciència. No estic intentant justificar a Xavi Pujol ni començar ja a demanar temps abans de començar, però clar, són 11 jugadors nous, alguns d'ells no juguen mai a Europa, i per tant, doncs, sí que és cert que pinta bé el que volen, l'objectiu que està buscant el Barça, que és un equip que agradi, a més, que diverteixi l'afició, però això no n'hi ha prou en el Barça, i ho sabem perquè porta unes temporades en blanc i s'han de guanyar títols, sí o sí.
0: Alguna cosa que et quedi l'atenció d'aquests noms, o que coneguessis, Gonzalo, tu?
3: Sí, al final són jugadors sense experiència a Europa, la majoria d'ells, i això és la gran incògnita, a veure com serà aquest procés d'adaptació. Si el Xavi Pujol ha destacat per alguna cosa, tant a Manresa com a Baskonia, és per imaginar-se com jugadors que tu canvies el seu context, que els canvies de país, que els canvies de lliga, que els canvies d'equip, doncs poden tenir un rol diferent. I això ho ha fet sempre molt bé, i ara és un repte majúscul amb aquest Barça que s'ha reinventat. A mi és un equip que em recorda molt el de Rijkaard l'any que arriba al Barça. El Barça portava 3-4 temporades en blanc, sense guanyar títols. Necessita reestructurar tot l'equip, que entre molts jugadors nous, fer un projecte nou. Comença la temporada i van acumular moltes derrotes durant la primera volta, però després, durant la segona volta, arriba Davis aquell estiu, aquell hivern, doncs l'equip acaba competint molt bé. No guanya cap títol, però reconecta amb l'afició.
0: Bueno, i va posar les bases, va posar les bases del que va venir després.
3: Del que va venir després. Sí. I jo crec que aquest equip pot servir per això, per reconnectar amb l'afició, per tornar a engrescar el Palau i per fer un joc, doncs, que atrapi als aficionats i que s'hi senten identificats amb el que vegin a la pista. Per a mi està un esglaó per sota dels grans aspirants a guanyar títols, però crec que pot servir per aquest primer pas de començar a construir un projecte amb cara a lluny, pensant una mica, com deia Valles, no amb un rendiment immediat, sinó en fer les coses a mig i llarg termini.
0: Val, perquè dels tots els noms, aquests 11 fitxatges que hem dit, n'hi ha algun que diguis, compta amb aquest, que té bona pinta o no?
3: Sí, al final el nom més destacat és el de Martin, que és un jugador amb experiència...
0: Tairis Martin, eh?
1: Correcte, sí.
3: Molt bé, el Jordi Fernández, de la seva etapa als Nets, i que és un jugador amb punts a les mans, amb capacitat d'anotar i de generar-se els seus llançaments. La resta de jugadors, diguem que són peces, doncs, físiques, atlètiques, amb bon llançament, cadascun amb el seu rol, que poden sumar, però que individualment costarà que siguin determinants. Són jugadors d'un engranatge col·lectiu, una mica imitant, doncs, el que aquesta temporada li ha sortit també a València Bàsquet, de jugar amb molt ritme, amb possessions molt curtes, rotacions, doncs, molt canviants, i anar buscant aquest estil de joc modern, atractiu i sobretot molt físic.
0: Val. I de l'entrenador, què me'n podeu dir? A veure, Alexander Sekulić. Valles, el coneixies, no el coneixies? Quin tipus d'entrenador és?
2: El conec, i crec que d'entrada hem de dir, és el segon plat, no? I per tant, a partir d'aquí, igual que abans parlava l'Espanyol, que no havien pogut fitxar les primeres opcions, però les segones agradaven, doncs en aquest cas, doncs, és el mateix, no? Recordem que es va focalitzar tot en Galbiati, es va apostar fort per Galbiati, i al final van haver de canviar el rumb, no? Veurem si Sekulić és un entrenador que està acostumat tornat a entrenar a Estrelles, o la que tothom coneix, és la Doncic a Eslovènia. És un entrenador que, a més, també ha estat a primer nivell de lligues europees i, per tant, té el bagatge com per poder gestionar un equip com el Barça. L'altra cosa és com gestionar tantes estrelles, perquè cadascun, tot i que hi ha molts jugadors que per al gran públic poden ser desconeguts, en el seu equip eren importants, i per tant el que haurà de conjuntar, que crec que és el més difícil, ja sé que moltes vegades en parlem cada vegada més, no?, que l'entrenador més que entrenador ha de ser un gestor, doncs jo crec que en aquest cas haurà de ser així, perquè si sumem tots els punts dels jugadors que han vingut al Barça, igual sumem 200 punts de mitjana, no? Per tant, vol dir que s'haurà de saber gestionar que cada jugador pugui rendir, doncs pensant en amb l'equip i no individualment, perquè tenen molt de talent, no?
0: Què en penses tu, Gonzalo?
3: Sí, és un entrenador contrastat, de primer nivell europeu, especialment amb la feina que ha fet a la selecció d'Eslovènia, però també amb bon rendiment, i ho hem vist aquesta temporada a Dubai, quan ha agafat una banqueta a nivell de clubs. És intel·ligent, empatia a l'hora de tractar els jugadors, de deixar-los molt clar quin és el seu rol, i sobretot encaixava una mica al final amb totes les coses que necessitava el club, perquè havia de ser un entrenador que li agradés, evidentment, al Xevi Pujol, que és qui ha creat, doncs, aquest projecte, qui s'ha imaginat com havia de jugar l'equip i, per tant, quina era la peça que l'havia de liderar, però també és una persona que ha entrat amb molt bon peu al club, a la directiva, i que encaixa molt bé amb l'equip que s'imaginen de cara al futur. Per tant, doncs, té feina, no és un projecte fàcil, tindrà l'exigència d'una afició que porta moltes temporades, no només no guanyen títols, sinó no competim per títols, allunyant-se molt de la dinàmica de l'equip, i per tant el primer que haurà de fer, doncs, és guanyar-se la confiança del Palau.
0: A veure què diu demà, no, Dani?
2: Un senyor, sí, que sí. El seu és padrí de bodes de Jack Alakovic, perquè evidentment l'ha assessorat molt del que és el Barça i del que és l'ACB.
0: No, és bona aquesta.
1: A mi m'encurioseix molt saber les primeres valoracions, perquè recordo que és un home que a la primera setmana va estar a les finestres FIBA amb Eslovènia, perquè compagina els dos càrrecs, que això pot agradar més o menys, però vaja, el capdavall ho ha acordat així amb el club. Per tant, demà serà la primera vegada que l'escoltarem realment, més enllà del dia de la presentació, saber les primeres valoracions. Jo crec que és molt interessant saber demà com reflexiona aquest entrenador que forma part d'un projecte, i estic molt d'acord amb el que diuen el Vallès i el Gozalvo, que té una personalitat molt marcada. Tu et pots estar d'acord, en contra, pot agradar més o menys, però el Barça sap quin caràcter vol tenir. I amb això s'ha apostat, amb Xavi Pujol al capdavant, i tant de vol i sortir bé, no es faltaria.
2: I jo crec que el Šekulić amb Eslovènia durarà poquet, eh?
1: Sí?
2: Sí, jo crec que sí, perquè no. Jo crec que el Barça no es pot permetre el luxe de perdre un entrenador, tenint en compte que durant les finestres FIBA i Eurolliga, amb el calendari que té el Barça, sí, veurem, sí, com sí. Arriba el Barça amb aquestes finestres FIBA, com perquè se'n vagi un entrenador durant una setmana.
1: El que està clar és que l'Eurolliga no s'atura, i el que dius al Vallès, no pots deixar un transatlàntic a priori europeu com el Barça per molt que la teva altra feina sigui de prou importància com seleccionador d'Eslovènia, però estic d'acord que fa de mal fer potser un equip de no competició europea o de competició europea més tranquil·la, d'acord, però Eurolliga sí, aquí, a veure com evoluciona.
0: Molt bé, doncs anem parlant aquests dies, la setmana que ve amb la Lliga Catalana a Tarragona, la següent amb la Supercopa ACB a Badalona. Per cert, arrenca el Mundial Femení de Bàsquet demà.
1: Sí.
0: Gozalvo, amb la selecció espanyola, amb una gran generació, no? A veure quin paper fa.
3: Sí, amb 5 jugadores de la NBA femenina, que han tingut pocs dies per incorporar-se a la disciplina de la selecció, però amb un projecte jove, ambiciós, amb ganes de fer bé les coses i amb ganes d'intentar col·locar-se en aquesta lluita per les medalles. No serà senzill, la gran favorita del campionat, evidentment, és els Estats Units, que porta 4 campionats, 4 copes del món consecutives sense perdre ni tan sols cap partit, i per tant, optar a la medalla d'or sembla pràcticament impossible, però per què no, si fas bé les coses, estàs sí en aquesta lluita per pujar al podi.
0: Molt bé, nois, us deixo tornar cap a casa des de la Malla, magnífica població que hi ha a Osona. Una abraçada gran i anem parlant de bàsquet aquí, el tu diràs, els dijous.
1: Molt ràpid, Aleix, dir que és una meravella comptar amb aquests dos monstres del periodisme de bàsquet a una temporada més amb la secció, així que molt content de tornar-nos a tenir aquí aviat. Sí, una abraçada.
0: Sí. O sigui que tu has passat bé, no? Allà a Sant Julià de Vilatorta, avui que no tenies massa feina, no? I has anat a veure la penya en Manresa, t'han anat instruint, no?
1: Mira, escolta'm una cosa, ens ho hem passat molt bé, però et diré, hem menjat encara millor. O sigui que això, sí, això en Ballesteros i Gozalvo sempre suma.
0: Molt bé. Endavant, bon viatge a tornada, anem en compte.
1: Bona nit.
0: Gràcies. Mira, i abans d'atacar l'última possessió, anem a sentir dos minuts de reportatge que ha preparat el Dani Aguilar. És una petita guia per saber el més bàsic d'aquest Mundial Femení de Bàsquet, que arrenca aquest divendres a Alemanya.
4: La 20a edició del Mundial de Bàsquet Femení es juga des de demà i fins al 13 de setembre a Alemanya, concretament a Berlín. Dues seus es repartiran els partits de les 16 seleccions que lluitaran pel preuat trofeu.
5: El palmarès.
4: Quatre seleccions han guanyat el campionat. Als Estats Units, el gran dominador té 11 títols, l'extinta Unió Soviètica 6, i Austràlia i Brasil en tenen un. El favoritisme històric de les nord-americanes és indiscutible. Dus 5 cors i 4 mundials seguits, de manera invicta. Entre totes dues competicions acumula un rècord de 69 victòries seguides.
5: Els favorits.
4: Malgrat això, a la final olímpica a París, amb una derrota de només un punt de França a mans d'Estats Units, obre la possibilitat d'un nou escenari. Les previsions de la FIBA situen les nord-americanes primeres, les franceses segones, Espanya tercera i Bèlgica quarta.
5: El Mundial de Caitlin Clark. Clark, teased it up.
4: El primer mundial de l'estrella nord-americana. El fenomen Clark arriba a Berlín com un dels grans noms del campionat, liderant la nova generació d'estrelles, això sí, juntament als Estats Units amb l'experiència i el lideratge de Brianna Stewart, a la recerca del seu quart títol. Emma Messman a Bèlgica, Marin Johannes a França, Leonie Fibich a Alemanya o Agua Fam a Espanya comparteixen el focus d'un mundial en què també caldrà veure la xinesa Zhang Ziyu, de 2,20 m amb només 18 anys.
5: El format.
4: Quatre grups de quatre equips, els líders dels quals accedeixen directament a quarts i els segons i tercers juguen una eliminatòria prèvia. Les semifinals dissabte 12 i la gran final i el partit pel bronze diumenge 13.
5: La selecció espanyola.
4: Amb una única catalana, la base de Calella, Mariona Ortiz, en un equip sobre el qual hi ha dipositades moltes expectatives.
6: Siempre digo que es un equipo que está en crecimiento seguro. Están llegando jugadoras muy importantes, jóvenes, que están cogiendo experiencia competitiva, ¿no?
7: Miguel Méndez, seleccionador español.
6: Yo creo que cada año seremos mejor, en cada cita seremos mejor equipo, ¿no? A principio del Mundial seremos un equipo, seguro que al final del Mundial las jugadoras serán mejores, en noviembre serán mejores, y los próximos 2-3 años este equipo mejorará.
4: De la mà de Miguel Méndez, Espanya torna a un Mundial després de no ser-hi fa 4 anys, amb una nova fornada molt prometedora liderada per Agua Fam i la jugadora de l'Espar Girona, Illana Martín, amb 5 jugadores NBA i després de ser plata a l'últim Eurobàsquet. Enquadrat al grup A, jugarà la primera fase amb el Japó, Alemanya i Mali. El debut aquest divendres a 6:15 contra les Alemanyes.
0: Amb això marxem. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà, més t'ho diràs, més Ràdio Esportiva amb en Gerard Ballera, aquí al capdavant del programa. Que passeu un gran cap de setmana. Descanseu, bona nit.
8: T'ho diràs.
9: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
8: a RAC1.cat.
9: El portal de RAC1.
10: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: que va peu a terra aquest divendres. Per fi és divendres, 4 de setembre del 2026. Per què hem començat, segur que us passa, pels que hem començat a treballar aquesta setmana, de debò que sembla que portem un mes i mig treballant. Però, en fi, aquí estem i aquí seguim. Les temperatures avui es dispararan i fins i tot s'han activat avisos per calor intensa en molts punts de l'interior i alguns sectors del prelitoral. Les temperatures als punts més càlids del país poden arribar als 40 graus. 40. Aquesta situació s'allargarà almenys fins diumenge, tot plegat amb sol i amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Mentrestant, atenció, perquè el Marroc torna a reclamar Ceuta com a territori propi, tot i les amables paraules de Pedro Sánchez ahir al Congrés. El president del govern espanyol queda sol exculpant Rabat de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. L'oposició i fins i tot els socis del govern surten en tromba a assenyalar el Marroc com a responsable de l'arribada massiva de migrants, que evidentment ha aprofitat tota aquesta crisi per tocar el crustó a Pedro Sánchez ha estat Donald Trump. En una entrevista a la cadena britànica GB News, el president nord-americà titlla Espanya de país arruïnat i li torna a retreure la baixa inversió en defensa. Cris Puig, Jordi Bosch, Glòria Serra, Ernest Folch i el director de La Vanguardia, Jordi Juan, a la tertúlia dels divendres del Món RQ, amb ells també comentarem les novetats del crim de Manresa. Un dels dos menors detinguts feia poques setmanes que havia sortit del centre de justícia juvenil on ara torna a estar ingressat. I segons ha pogut saber RQ, un d'ells va quedar en llibertat vigilada al juliol. A tot això, a Volkswagen van baldades i han anunciat una reestructuració per fer l'empresa més competitiva que deixa el futur de la marca SEAT penjant d'un fil. El pla inclouria l'acomiadament de 100.000 treballadors al món i tancar 4 plantes a Alemanya i la possible supressió de la marca SEAT el 2030, que quedaria integrada a Cupra. I tot apunta que el curs començarà amb vaga a les escoles. L'últim intent per evitar-la ha fracassat i l'USTEC i la CGT mantenen la protesta. La consellera d'Educació demana un parèntesi als sindicats i que desconvoquin aquesta aturada. Al Montsià, els Mossos han localitzat les restes del nadó en un pis de Santa Bàrbara, on buscaven la criatura desapareguda. Els pares ja han passat a disposició judicial. Avui que el Món RQ parlarem dels efectes de nocius de les xarxes manipulades per les multinacionals als nostres menors. Ho farem amb l'eurodiputada Laura Ballarín, que ha fet un experiment sobre com l'algoritme se salta tots els controls de protecció i infesta els murs dels adolescents de contingut perjudicial. Els esports. Avui comença la quarta jornada de primera amb un molt bon partit. Aquelles coses que fa la Lliga. Ara el divendres, avui a les 9, en directe, per cert, aquí a RQ, Betis-Real Madrid. Ahir es va jugar un partit avançat de la sisena jornada. No cal preguntar-se per què, és perquè un dia hi ha jornada entre setmana i hi ha l'Europa League i juga... Bé, igual. També el partit va ser apassionant. Real Societat 0, Celta 0. I avui a les 12 del migdia, sorteig de la fase de grups de la Champions League femenina, el Barça és cap de sèrie. El dia que a quarts d'11 farem la segona part de les cançons de l'estiu amb el Guille Milky Way. I a les 11 torna la centrifugadora amb l'Edu de Batlle i el Boi Millor del que dona de ser aquesta setmana al Món RQ. I per rematar-ho, la metatertúlia amb el Sergi Embudió, els cafres habituals, David Broc, Marc Puga, Mònica Usar, Santi Jiménez i amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Com duia la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que el Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les bones paraules de Pedro Sánchez ahir al Congrés. El president del govern espanyol es va quedar sol, defensant que Rabat no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants, però, tot i això, el ministre d'Obres Públiques del Marroc, Nizar Baraka, ha tornat a reivindicar Ceuta com a territori marroquí.
5: Benissimà. Pel que fa als nostres veïns, a Espanya, ens han dit que consideren que la seva seguretat nacional s'ha vist perjudicada. Ho direm franquesa. Espanya és un soci clau per nosaltres, però no cedirem ni una mica del nostre territori nacional.
2: La reivindicació de Ceuta i Melilla forma part del discurs oficial marroquí des de la independència del país, l'any 1956, i Rabat no hi ha renunciat mai formalment.
0: Així està. Bueno, el que han aprofitat tota aquesta crisi per tornar a carregar contra el govern d'Espanya han estat Trump i Milei.
2: Sí, d'una banda, en una entrevista a la cadena britànica JB News, el president dels Estats Units ha dit que el que estan vivint els sautins és molt trist de veure.
3: Espanya serà un país arruïnat. Jo ja he tingut problemes amb ells, a l'OTAN, però això d'ara és terrible. El que està passant a Espanya és molt trist de veure. Tots els països tenen problemes, com el vostre, el Regne Unit, però no són tan visibles com els que tenen ells. No teniu milers de persones envaint el vostre país. No he vist mai res semblant.
2: I el president de l'Argentina, Javier Milei, ha adoptat el discurs més reaccionari i ha dit que el PSOE està facilitant una invasió estrangera.
4: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
2: Sobre el terreny, per cert, la policia espanyola ha detingut una veïna de Ceuta per presumptament matar un jove marroquí que havia entrat a la ciutat de manera irregular, però a aquesta hora no s'ha pogut confirmar encara que arribés durant aquesta entrada massiva que hi va haver ara fa poc més d'un mes.
0: Interessant llegir la premsa avui perquè la solitud agafa protagonisme a les portades. La Vanguardia, fixa't, eh? Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. L'Ara, Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. La Razón. Sánchez se queda solo en su política con Marruecos y sus mentiras. I a partir d'aquí, algunes altres, el periòdico Sánchez eleva el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera. El País Espanya revisarà la cooperació amb Marroc després de la crisi. El Mundo. Sánchez ya solo puede exculpar a Marruecos de momento. Es una mica... Sánchez ya solo puede exculpar a Marruecos de momento. I l'ABC va en la línia que ahir el Pere Mas, l'Enric Juliana, en De Planell i companyia van apuntar aquí al Tian, van apuntar aquí. Feijó anticipa la caída de Sánchez i Abascal pide juzgarlo por traición. 102 de la Constitució. Pues mira, cadascú, però la solitud del president del govern d'Espanya. Bueno, més coses. Sobre el crim de Manresa, un dels dos menors detinguts feia poques setmanes que havia sortit del centre de justícia juvenil on ara torna a estar ingressat.
2: Sí, els dos adolescents han passat la segona nit en aquest mateix centre i segons ha pogut saber RAC1, a un d'ells el van deixar sortir a llibertat vigilada a finals de juliol. Es tracta del noi que no va ser l'automaterial de la ganivetada que va acabar matant en Carles Vilajosana. L'havien de jutjar per haver agredit amb una arma blanca un cambrer d'un bar de Manresa ara fa uns mesos, però ara ja torna a estar internat per aquest últim crim, pel crim de Manresa. Avui, per cert, hi ha l'enterrament de la víctima, l'enterrament d'en Carles.
0: Quin horror doblat. I aquesta nit hem sabut que Volkswagen es planteja la desaparició de la marca Seat. Podria. La marca Seat abans del 2030.
2: Sí, seria una desaparició progressiva que acabaria deixant com a única marca Cupra. Poc abans d'aquesta mitjanit, Volkswagen, matriu de Seat, ha aprovat la proposta per transformar i millorar la competitivitat de la companyia, sense concretar quan desapareixerà Seat. El Consell de Supervisió de l'empresa alemanya també calcula eliminar 50.000 llocs de treball en els propers anys, que posen en dubte la continuïtat també de 4 plantes a Alemanya.
0: Dit a les 6, he dit 100.000. O sigui...
2: Hem vist entre 50.000 i 100.000. És que s'han filtrat uns documents de la reunió aquesta de Volkswagen, sí. L'ha filtrat una revista alemanya, i hi ha aquest ball de xifres que va entre les 50.000 i les 100.000. Sí, sí, sí.
0: Avui, mentrestant, ja sabem que el curs escolar, en principi, començarà en vaga, perquè les negociacions entre el govern i els sindicats han fracassat.
2: Mig any després de les primeres aturades, les posicions d'uns i altres continuen molt allunyades. La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana un vot de confiança, però els docents, els sindicats, consideren que les millores anunciades pel govern fan curt.
6: Demanem confiança per avançar conjuntament en la millora del nostre sistema educatiu. El sistema educatiu català necessita millores i no s'arregla només amb les mesures del curs passat.
7: El govern del PSC han tornat a perdre l'enèsima oportunitat d'establir un diàleg amb el comitè de vaga.
8: Aquesta vaga només es podia evitar si abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu.
2: De fet, la USTEC i la CGT consideren que la vaga del proper dimarts 8 de setembre, primer dia de classe, serà la primera de moltes, diuen.
0: El que deia la Yolanda Segura, no? És que ara des que hi ha el PSC, després... es va encarregar el conseller Cambray, també, que era d'Esquerra Republicana. Abans se les va tenir amb Irene Rigau, que era de Convergència i Unió. Vull dir que la història de l'USTEC amb els consellers ja va de llarg i a tots els partits polítics, no només d'ara. I a tot això, a les 6 i 10 minuts, als Estats Units, aquesta matinada... La Casa Blanca... La Casa Blanca ha estrenat 5 videojocs que són videojocs, que són tota una declaració d'intencions de les polítiques autoritàries de Donald Trump. És música original, eh?
2: Sí, sí, això és el que surt quan entres a aquest web.
0: Has jugat una estona?
2: Hem jugat una estoneta, sí.
0: Val. Ara hi has jugat... Ara hi pares en plural, ja.
2: Hem jugat, sí, perquè amb el Pol...
0: El Pol Prats també, no?
2: També,
0: sí. Està bé la matinada, doncs.
2: Sí.
0: En un d'aquests videojocs, per exemple, el jugador ha de detenir migrants il·legals i deportar-los.
2: Sí, el web oficial de la Casa Blanca ha estrenat un nou portal, es diu arcade.gov, arcade.gov, i quan hi entres sona aquesta musiqueta que sentim de fons, i imitant les lletres de la marca de videojocs Sega, quan hi entres apareixen les lletres MAGA, en lloc de Sega i surt MAGA. Yeah. Aquest que deies de deportar migrants és l'Snake de tota la vida, sí, la serp.
0: Que el va menjant, no?
2: Exacte. En lloc de ser un rèptil que ha d'anar menjant per créixer, hi apareix un policia de la Guàrdia Antiimmigració que va detenint tots els migrants que es troba. I n'hi ha un altre, que es diu Build the Wall, construeix el mur, que simula el Tetris, també, de tota la vida. El jugador ha de col·locar les peces que van caient del cel per evitar que uns zombis, en aquest cas no són migrants, com a mínim, són zombis, que evitar que penetrin la frontera. Són 5 videojocs en total.
0: Mare meva. A la web de la Casa Blanca.
2: Sí.
0: És una web d'aquestes que ha de ser una cosa formal, te foten 5 videojocs, bueno, és que és clar... Bueno, o el món està canviant d'una manera molt radical i molt estranya i saps? Frenim cap aquí en baixo. És que ja està molt pitjor del que imaginàvem. Anem amb el temps, calcem-nos pel cap de setmana. Només faltava això, ja.
9: Sí, perquè farà molta calor. De fet, ahir ja es van batre rècords de temperatures màximes en un mes de setembre a molts punts del país, sobretot sectors de Ponent, del Pirineu i també de l'Empordà. I avui aquestes temperatures podrien tocar els 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, s'han activat els avisos per calor intensa a bona part de les comarques interiors i punts del prelitoral, amb el perill més alt al Segrià, al Priorat i també a la Ribera d'Ebre. I de moment comencem el dia amb alguns núvols baixos, algunes boires enganxats cap a les Terres de l'Ebre. Es desfaran a mesura que avanci la jornada i s'imposarà el sol com a la resta, i a la tarda alguna nuvolada també en zones de muntanya, però sense més conseqüències. Demà les temperatures es mantenen sense grans canvis, encara es manté aquest avís per calor, i diumenge podria pujar una miqueta més encara aquesta temperatura. Per tant, prepareu-vos per passar un cap de setmana de ple mes de juliol. I la setmana que ve, dilluns, encara es mantenen en les temperatures altes, tot i que fluixa un pèl aquesta calor més extrema, però a partir de dimarts sí que comencen a baixar de manera més marcada aquestes temperatures. Per exemple, aquest cap de setmana estarem uns 8-9 graus per sobre de la mitjana. És una autèntica barbaritat i poder

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
4: Ha agredit la seva mare perquè l'havia castigat sense mòbil.
5: Sí, la dona va avisar la policia després que el seu fill fugís de casa un cop ja l'havia estomacat. Quan els agents van arribar al domicili, la dona presentava lesions de diversa consideració i la víctima també va assegurar que denunciarà aquesta agressió.
4: Avui parlarem amb una eurodiputada socialista, Laura Ballarín, aquí al Món RQ, és la impulsora d'un experiment que revela com les xarxes socials són capaces en menys de 48 hores d'infestar els murs dels menors a través de l'algoritme de contingut nociu. I més coses. Anem als cinemes. Avui arriba la cartellera Cronos, que és la pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Dirigida per Fernando González Molina i la protagonitzen, entre molts altres, l'Enric Auqué, la Diana Gómez, el Pablo Derqui o la Mònica López. Després, a les 8, sabrem què li ha semblat al Toni Vall. A mi, he de dir, a mi m'ho vaig passar molt bé al cinema, dins el que el tema era molt bèstia i que està molt ben tractat, sense cap tipus de morbositat des del punt de vista de la policia catalana. Però a mi em va agradar molt. I a les plataformes Apple TV, avui s'estrena la comèdia d'acció Mayday amb Ryan Reynolds i Kenneth Branagh. As you can imagine, I really need to get going. I am behind enemy lines. A la Guerra Freddy. Per què fa la música, Víctor?
5: Avui tenim el primer avançament del nou àlbum de Miley Cyrus. Let's go. Això es diu Bass Persuades. També ha tret nova cançó Guitarrica de la Fuente. Es diu Santiago de Chile, és una col·laboració amb Acrila, que és una cantautora xilena, i la col·laboració del dia la signen Nil Moliner i Ginestà. Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb qui estaràs? Qui t'abraça? Es titula Amb qui estaràs. I si vol, Jordi, no és una estrena, però avui Aitana comença una tongada de 4 concerts al Palau Sant Jordi. A les 9 de la nit i també ho farà demà i dilluns i dimarts de la setmana que ve.
4: Molt bé. 4 per al Sant Jordi, Déu-n'hi-do, sí. Aitana, Déu-n'hi-do. I els esports. Avui comença la quarta jornada de primera amb un partit extraordinari que també, ja m'has de dir, també, hem de posar-lo un divendres, jo, noia, de debò, al calendari. Betis-Real Madrid, a les 9. Aquí RQ més.
6: Sí. Sí, l'equip de Mourinho ha guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara i té els mateixos punts que el Barça, 9. L'entrenador portuguès té 7 baixes per avui, inclòs Raúl Asensio, que continua lesionat, malgrat que últimament és més notícia pel que fa fora del terreny de joc. Ahir el van absoldre per la difusió d'un vídeo sexual de dues joves sense tenir-ne el permís. El futbolista ha arribat a un acord amb les víctimes després de pactar una indemnització, però tot i així ha tret pit de la sentència perquè sosté que la justícia li ha donat la raó. També ha acceptat l'estirada d'orelles de José Mourinho, que ahir va dir-li públicament que tot el que fa fora del camp també afecta la reputació del Real Madrid. Encara en futbol, diumenge, un quart de 5 de la tarda, també recua el Barça a jugar al camp del València. Podria debutar Gabriel Jesús, que hi va entrenar-se per primer cop amb el seu nou equip. També va reincorporar-se Gavi després de lesionar-se al camp de l'Elx. I més tard, també diumenge, a les 9 del vespre, i també recua, l'Espanyol rep el Sevilla a Cornellà al Prat. I mentrestant, ahir es va jugar un partit avançat de la 6a jornada. La Real Societat i el Celta van empatar 0 a Noeta. El partit va jugar-se ahir, perquè d'aquí a 15 dies tots els equips tenen partits d'Europa League.
4: I el Barça respira més tranquil després de saber que el davanter del filial... com li hem de dir?
6: Bissibu, sí.
4: Només té un cop.
6: Sí, el davanter belga va marxar en llitera de la final de la Copa Catalunya per una entrada dura al turmell, però el Barça ha descartat una lesió important. Només té un cop, però la lesió no és greu. I avui a les 12 del migdia es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions femenina. El Barça és el vigent campió i serà cap de sèrie, juntament amb l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el PSG. I en ciclisme, avui Enric Mas sortirà

0: La tretzena etapa de la Vuelta a Espanya, encara més líder, ahir va treure gairebé mig minut a Primoz Roglic en una de les etapes reines de la prova, i ara té 1 minut i 45 segons de marge sobre el ciclista eslové.
1: Em pots explicar per què el Betis Madrid es juga avui? No, res, no, perquè no l'hem encel·lat divendres, no?
0: Sí, sí, sí. No, no. Bueno, perquè la setmana que ve a Champions, sí, bueno, el dimarts... És a dir, sí, sí, no, no té cap mena de sentit. Dimarts juga el Madrid, bueno, contra l'Inter.
1: Li dono un dia més, però bueno.
0: Correcte.
1: Bueno, sí. Que això al Barça un dia li faran fer, també. Per això juga un divendres un partit d'aquests.
0: Sí.
1: Bueno, juga un divendres, em sembla qualsevol. Qui jugui, un desastre. Però, en fi, 6 i 19.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: I el diàling. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
0: Bon dia, amics.
1: De la sardana.
0: Saps que has dit que es preveu pluja aviat, Mònica?
3: Sí.
0: Dimecres de la setmana que ve, pot ser, que hagis dit?
3: Sí, sí.
0: Doncs ja sé per què.
3: Ah.
0: Perquè el Pere Mas hi ha ajudat. Hi ha col·laborat una mica.
1: Ai,
0: perquè...
1: ai.
0: Pel que va fer aquest estiu amb el Max Navarro.
4: Fixa't rere la finestra, si veuen dues...

0: Vale, vale.
1: ¡Mátame, camión!
2: Ha muerto 7 gatitos.
0: Sí. Pero un por bo, ¿no?
3: Claro que sí, campeón.
4: El que canta bé és el Max Navarro, eh? Ningú feia tant el ridícul amb el Max Navarro. Des d'un Sant Jordi, que recordo jo, un Sant Jordi que vam fer al Palau Robert, en què vau deixar sol a un redactor a l'escenari, sol, mentre el Max Navarro cantava Estrelles.
5: Ja no estava ell veient com cantava. Max
4: jo sí que vaig veure les Estrelles, Max. Vinga.
5: Estàs ja?
4: Quanto, cabron. Sí, sí.
5: Són les... vegades bo que
4: ja ho notareu, ja.
5: Ja. Escolta'm, he de dir que vaig a fer un missatge en clau. Ho sento, però és que de tant en tant em permet el luxe de que en 6 hores i 19 i 20 anys fent això puc fer un missatge en clau. Bé, avui aquesta cançó està dedicada amb un exfutbolista fracassat que es dedica la vida a veure sèries i vídeos, vull dir, fracassat de nassos, o un experidista vingut a menys que passa el dia també amb un cavall en bicicleta amb una edat que ja no pot dir, ja, no caldria tampoc, i sort d'un nano jove, catador de vi del món, que li agrada molt el vi i que va escollir ahir per sopar uns vins meravellosos. I sort que hi estava jo per escollir el restaurant i la vam encertar de ple perquè ens vam fotre un sopar maco, maco, maco, de debò. Ah! I fa molts anys, amb aquest futbolista fracassat, hi havia una paraula l'any 1991, vam veure una pel·lícula que es deia El príncep de les marees, que va dirigir Barbra Streisand, i hi havia una paraula que era Lovenstein. Qui ha vist la pel·lícula sap de què va. Lovenstein, que és el nom d'ell, cognom del Nick Nolte. Lovenstein. Doncs d'ahir hi ha un nom. És una obligació. Everwood, que és una sèrie, per cert. I va aquesta cançó, per cert, mira, va aquesta cançó, tira. Perquè crec que és avui a Venècia, que van els germans Gallagher a presentar el documental del Dunlop Back in Anger. Ah!

0: Això és boníssim. D'on és?
1: És de Dia.
0: De debò?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Avui a Dia, el tomàquet triturat de la marca Dia per només 0,49 al pot de 400 grams. De debò. Molt bé. Dia.
2: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
3: Love, love, love.
4: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles al Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
8: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: el 6 de març de 1986...
8: I el número de la sort, el...
9: 11.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
11: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: I escolta el que vols.
10: Quan vols. Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a RAC1.cat.
12: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i les paraules amables de Pedro Sánchez al Congrés.
2: El Marroc ha pujat l'aposta mentre el president espanyol s'ha quedat sol defensant que Rabat no té res a veure amb la crisi migratòria. Sánchez ha promès també que publicarà tots els informes del cas, però de moment ni rastre.
0: A Manresa avui es farà l'enterrament del Carles Vilajosana, l'home a qui van matar d'una ganivetada.
2: Serà un comiat multitudinari amb família, amics i veïns. Avui el periòdico avança que els detinguts per l'homicidi presumptament van seguir el Carles durant un quilòmetre abans d'atacar-lo.
0: El futur de Seat queda en l'aire després que Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració.
2: Es plantegen que en els propers 3 anys Seat s'incorpori de mica en mica a Cupra fins a desaparèixer. Volkswagen també estudia acomiadar 50.000 treballadors, més 100.000 en total.
0: Els sindicats de docents de moment mantenen la vaga pel primer dia de curs a escoles i instituts.
2: Això després que l'última reunió hagi acabat sense acord, el govern els demana als docents altura de mires, però els sindicats reclamen més millores o amenacen amb més aturades.
0: I als Estats Units, la Casa Blanca ha estrenat 5 videojocs de caràcter racista i autoritari.
2: Un d'ells simula el joc de la serp i el jugador ha de detenir immigrants per deportar-los a un altre, igual que el Tetris, per construir un mur per evitar que els migrants travessin la frontera.
0: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Als cinemes arriba Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17A a Barcelona i a Cambrils, i a Apple TV Mayday amb Ryan Reynolds. I en música, avui tenim novetats de Miley Cyrus, Guitarrica Belafuente, Nil Moliner i Ginestà.
0: Als esports, avui comença la quarta jornada de primera amb un Betis-Real Madrid a les 9 del vespre en directe a RAC1.
3: José Mourinho té 7 baixes, inclosa la de Raúl Asencio, que continua lesionat. Ahir el van absoldre, per cert, per la difusió d'un vídeo sexual després d'arribar a un acord amb les dues víctimes. Diumenge, en 4:45 de la tarda, també RAC1 València-Barça i a les 9 del vespre l'Espanyol rebrà el Sevilla.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: La temperatura tocarà sostre entre avui i el cap de setmana amb valors que poden arribar als 40 graus a Ponent.
4: Sí, avui poden arribar als 40 graus en aquesta zona del país. Ponent, també l'interior de les Terres de l'Ebre, i fins i tot diumenge podrien pujar una miqueta més aquests termòmetres. Són temperatures extremes per ser principis de setembre i es podrien batre de nou rècords de calor per ser un mes de setembre. Ara al matí amb alguns núvols baixos en punts de les Terres de l'Ebre, després a la tarda alguna nuvolada en sectors del Pirineu, però en general avui al cap de setmana predominarà el sol a tot el país. I aquests avisos per calor a bona part de les comarques interiors i també sectors del prelitoral, amb el perill més alt al Segrià, al Priorat i a la Ribera d'Ebre.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 23 i 26 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona, 14 a Sort, 22 a Sabadell i 21 al Vendrell.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, en sentit Lleida, per la reparació que s'està fent en aquesta via. Passen ara 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 4 de setembre del 2026.
5: RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com. A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
6: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
6: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
5: Fira d'Indians a Begú.
7: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
8: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
0: 6:35, el Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, malgrat que Pedro Sánchez ha posat el coll per defensar Rabat al Congrés.

0: Continua creixent la pressió contra Pedro Sánchez després que les explicacions que va donar ahir al Congrés sobre la crisi migratòria a Ceuta no hagin convençut ni l'oposició ni tampoc els seus socis. El president del govern espanyol va estar ni més ni menys que 6 hores davant del faristol, però les seves paraules no han servit per rebre el suport de la resta de partits. S'ha quedat tot sol defensant que el Marroc no va col·laborar en l'entrada massiva de migrants. De fet, aquest enrocament se li ha girat en contra i tots els socis l'acusen de protegir el règim de Rabat. Ara bé, tot i les paraules amables de Pedro Sánchez, el Marroc ha pujat l'aposta i torna a reivindicar Ceuta com a territori marroquí. Aquest cop, qui ha alçat la veu ha estat el ministre d'Obres Públiques del país, Nizar Baraka.
1: Pel que fa als nostres veïns, a Espanya, ens han dit que consideren que la seva seguretat nacional s'ha vist perjudicada. Ho direm franquesa. Espanya és un soci clau per nosaltres, però no cedirem ni una mica del nostre territori nacional.
0: La reivindicació de Ceuta i Melilla forma part del discurs oficial marroquí des de la independència del país l'any 1956 i Rabat no hi ha renunciat mai formalment. Com dèiem, però, Sánchez no varia el seu discurs, tampoc després de l'informe policial que acusa les autoritats marroquines d'haver organitzat l'arribada dels migrants a la frontera i apunta que, si rep alguna prova que demostri la implicació del Marroc, actuarà amb contundència. El president espanyol només té una crítica, que els agents fronterers permetessin el pas per mar cap a Ceuta durant 10 hores. També repeteix que no hi ha cap informe que fes preveure l'allau de migrants ni tampoc aquesta suposada col·laboració del Marroc i per això ha anunciat que tots els documents, siguin de la policia o del CNI, sobre aquesta investigació es faran públics en les properes hores. El cert, però, és que a hores d'ara no s'han publicat aquestes investigacions. De tot el que va dir Sánchez, dues idees que expliquen el seu plantejament. D'una banda, que tot el que va passar era impossible de preveure i que si s'han de buscar responsables s'ha de mirar les files de Vox i els seus socis, i no pas al Marroc.
2: A dia de hoy, nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
0: Per tant, cap crítica cap al Marroc, només el que dèiem, aquest retret d'haver permès el pas per mar dels migrants cap a Ceuta durant aproximadament 10 hores. I en tota aquesta qüestió cal recordar que el mòbil de Pedro Sánchez va estar infectat amb Pegasus, amb moltes sospites, que va ser el govern marroquí qui ho va fer. Sigui com sigui, el president d'Espanya no va voler aclarir què s'ha parlat amb Rabat durant tot aquest mes, tot i que l'oposició li reclama accions contundents contra el país que governa Mohamed VI. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
3: Bon dia, si pocs detalls, Moncloa sí que admet que les relacions frontereres és evident que han de canviar per totes dues bandes, pel Marroc sobretot, però també per Espanya. L'equip de Sánchez explica que s'ha parlat amb Rabat per l'informe policial que denuncia que hi havia agents de paisà marroquins guiant migrants cap a Ceuta, resposta que ho investigaran, però que en tot cas eren una desena. Això amb Sánchez sol i tots els partits exigint-li que afronti d'una vegada la crítica al Marroc. Exemples Feijó i Rufián.
4: La operació salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
5: Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España.
3: Però és que tots els partits repetien el mateix i Sánchez s'aferra a la falta d'informes per culpar Marroc. Anunciava que els publicarà, però de moment no ho ha fet. Un altre detall en Marroc. Ahir va explicar que es va convocar l'ambaixadora marroquina, un tràmit diplomàtic habitual. L'estranyesa és que no s'hagués anunciat fins ara.
0: Evidentment, amb tota la sessió d'ahir, tornen a retronar les peticions perquè Sánchez posi fi a la legislatura. Ho va fer el PP, ho va fer Junts per Catalunya i ho va fer Vox, fins i tot, que va amenaçar el president del govern espanyol d'haver de respondre davant dels tribunals. Mentrestant, la investigació sobre la crisi migratòria continua oberta. Encara no s'ha pogut arribar a un consens sobre què va passar ara fa un mes. L'informe de la policia espanyola apuntava ben clar que gendarmes marroquins van orientar els milers de migrants cap a l'espigó del Tarajal. Ara bé, la investigació també admet que no han pogut identificar qui va ordenar l'operació i per això Sánchez es nega a assenyalar el Marroc. Davant aquesta incertesa, mentre no es resol, el fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Jesús Alonso, ha anunciat que assumirà personalment la investigació oberta per aclarir-ne els fets i poder arribar fins al final. A banda, Ceuta també és presentarà com a acusació particular a la causa de l'Audiència Nacional. El govern de Juan Jesús Vives considera que l'onada migratòria ha perjudicat greument els serveis públics de la ciutat, la seguretat ciutadana i l'atenció als menors migrants no acompanyats. Diuen que l'objectiu de personar-se és defensar els drets dels ceutins. I el que està passant a Ceuta i les declaracions de Pedro Sánchez ahir al Congrés han traspassat també les fronteres de l'Estat, fins i tot han arribat a oïdes de Donald Trump. El president dels Estats Units ha aprofitat la crisi del govern espanyol per tornar a carregar contra la Moncloa i estirar-li les orelles a Sánchez. En una entrevista a la cadena britànica GB News, Trump diu que el que estan vivint els ceutins és molt trist de veure i que aquest ritme Espanya serà un país arruïnat.
6: Espanya serà un país arruïnat. Jo ja he tingut problemes amb ells, a l'OTAN, però això d'ara és terrible. El que està passant a Espanya és molt trist de veure. Tots els països tenen problemes, com el vostre, el Regne Unit, però no són tan visibles com els que tenen ells. No teniu milers de persones envaint el vostre país. No he vist mai res semblant.
0: I Javier Milei, el president de l'Argentina, també hi ha dit la seva, ha acusat Pedro Sánchez d'obrir la porta a la immigració irregular i de trepitjar la identitat espanyola.
7: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
0: I sobre el terreny tot continua igual, mentre la gestió de la crisi es debat al Congrés. Ahir la policia espanyola va detenir una veïna de Ceuta per presumptament matar un jove marroquí que estava a la ciutat autònoma de manera irregular. A aquesta hora, però, encara no s'ha pogut confirmar que arribés durant l'entrada massiva de finals de juliol. I ahir també va morir un menor que havia entrat a Ceuta per la platja del Tarajal el 31 de juliol, en aquest cas sí, confirmat. Tenia 17 anys, estava instal·lat al centre d'acollida temporal La Esperanza i tot apunta que hauria mort per una complicació en la diabetis que feia anys que arrossegava. Ara són les 6:42. Avui la família i els amics d'en Carles Vilajosana, l'home mort per una punyalada a Manresa, l'acomiadaran en un enterrament que s'espera que sigui multitudinari per la gran dimensió que ha agafat aquest cas. Mentre els familiars li diuen adeu, la investigació policial i judicial continua. Els dos detinguts per l'homicidi han passat la segona nit al Centre de Justícia Juvenil de Can Llupià, a Barcelona. És el mateix del qual un d'ells n'acabava de sortir fa tot just un mes. Segons ha pogut saber RAC1, s'hi va estar tancat gairebé 3 mesos, però el van deixar sortir a llibertat vigilada a finals de juliol, Benet Iñigo.
8: El que ja havia estat al Centre de Justícia de Barcelona és el noi que ara està acusat de participar en l'agressió mortal d'en Carles, però no de ser l'autor material de la ganivetada. Ara bé, aquest noi sí que va cometre una agressió similar a principis d'abril. Com va avançar El País, llavors la víctima va ser el cambrer d'un bar de Manresa, molt a prop, per cert, d'on es va cometre l'atac d'aquesta setmana. I d'aquesta agressió n'hi ha imatges. Una càmera de seguretat va captar com el noi va llançar el braç armat cap al cambrer en un moviment de dalt a baix i dirigit al pit. El Regió 7 n'ha publicat un fotograma. La mecànica de l'atac amb arma blanca, en aquell cas un tornavís, és molt semblant a la d'en Carles, però el cambrer va fer un pas enrere a temps i només li va provocar una ferida. Després d'aquest possible intent d'homicidi el 8 d'abril, el dia 24, també el van detenir per un robatori amb violència i un jutge en va ordenar l'internament el 6 de maig. El 31 de juliol, gairebé 3 mesos després, en van autoritzar la posada en llibertat, però en principi sota vigilància en espera del judici. Segons el Regió 7, per cert, els Mossos busquen altres nois que haurien participat en la baralla de la matinada d'aquest dimarts.
0: Un minut i arribarem a 6:45 del matí. El futur de Seat continua en l'aire. El grup Volkswagen, l'empresa matriu, es planteja la desaparició de Seat abans del 2030. Una desaparició que seria progressiva i que acabaria deixant com a única marca Cupra. Poc abans d'aquesta mitjanit, Volkswagen ha aprovat la proposta per transformar i millorar la competitivitat de la companyia, sense concretar quan desapareixerà Seat. El Consell de Supervisió de l'empresa alemanya ha decidit tirar endavant un pla d'ajust que inclou, almenys fins al 2030, marques com Audi, Porsche, Cupra i també Seat. A més, calculen eliminar entre 50.000 i 100.000 llocs de treball en els propers anys, que posen en dubte la continuïtat de 4 plantes a Alemanya. Ahir a la tarda, el comitè d'empresa de Seat es va reunir amb la direcció del grup Volkswagen per tractar les seves intencions amb el futur de la marca, Jordi Casals.
9: L'arribada del vehicle elèctric ha obligat la multinacional alemanya a iniciar un procés de reestructuració per retallar despeses i veuen Cupra com una marca que ofereix un marge de benefici més alt i, a més, està totalment orientada a l'electrificació. El president del comitè d'empresa, Matías Carnero, però, demana cautela davant el que considera un rumor i reclama a les institucions que intervinguin.
10: Si los gobiernos, tanto autónomo como central, y desde el Ministerio de Industria aportaron y confiaron en el grupo Volkswagen, invirtiendo casi cerca de 10.000 millones entre capital privado y público a un consorcio para electrificar la marca, pues yo creo que es el momento de que pidan explicaciones a la dirección del Consejo para que cuáles son los retos de futuro. Yo creo que es importante que un gobierno que ha aportado dinero público o pueda pedir explicaciones.
9: Aquest canvi de rumb, però, no implicaria el tancament de la planta de Martorell. Segons el mitjà alemany, la fàbrica catalana mantindria l'activitat industrial reconvertint les seves línies de producció cap als nous models elèctrics del grup.
0: Un minut per sobre de 3:15 del matí, les negociacions entre el govern i els sindicats de docents han fracassat i el curs començarà en vaga a les escoles i instituts d'arreu del país. Això després que la reunió d'ahir amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS acabés com el rosari de l'aurora. Els docents consideren que les millores anunciades pel govern fan molt curt i després d'acabar el curs passat amb una vintena de vagues i també amb una manifestació molt multitudinària, se senten forts per mantenir el pols i mirar d'aconseguir un pacte millor, Violeta Martós.
11: El govern, en canvi, els demana un vot de confiança i assegura que s'asseuran a negociar, però que per fer-ho cal calma. La consellera d'Educació, Esther Niubó, considera que els avenços haurien de servir per deixar enrere els retrets.
12: El sistema educatiu català necessita millores i no s'arregla només amb les mesures del curs passat. El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga per poder treballar amb serenitat.
11: Feia gairebé 2 mesos que els sindicats que van votar no a l'acord amb el govern, USTEC, CGT, la Intersindical i COS, no es reunien amb Niubó, però el resultat de les converses va ser el mateix que quan totes dues parts van aixecar-se de la taula el 13 de juliol. Els sindicats exigeixen que reobrin les negociacions i es proposi un calendari per tornar a treballar.
13: Tornat a perdre l'enèsima oportunitat d'establir un diàleg amb el comitè de vaga.
14: Aquesta vaga només es podia evitar si abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació. No la tenim. Per tant, aquesta vaga és un fet.
11: Els sindicats consideren que el pacte és una bona base, però creuen que pot millorar si continuen les mobilitzacions. Per això defensen que la vaga del 8 de setembre només serà la primera de moltes.
0: Anem ara cap als Estats Units perquè l'última ocurrència del govern de Donald Trump és de les més surrealistes que recordem. El web oficial de la Casa Blanca ha estrenat un nou portal web en què tots els internautes poden jugar a 5 videojocs diferents. El portal es diu arcade.gov, arcade.gov, i imitant les lletres de la marca de videojocs Sega, quan hi entres, apareixen les lletres MAGA. Com deien, són 5 videojocs diferents que són tota una declaració d'intencions de les polítiques autoritàries de Donald Trump, Paul.
15: Un d'aquests jocs és l'Snake de tota la vida, la serp, però en lloc de ser un rèptil que ha d'anar menjant per créixer, hi apareix un policia de la Guàrdia Antiimmigració que va detenint tots els migrants que es troba. L'objectiu d'aquest joc, doncs, és deportar totes les persones que es troba al jugador i n'hi ha un altre joc que es diu Build the Wall, construeix el mur, un videojoc que en aquest cas simula el Tetris de tota la vida per construir, en aquest cas un mur, com dèiem, i evitar que uns zombis o uns migrants penetrin la frontera.
0: Ara passen 3 minuts de 6:45 del matí. Els Mossos d'Esquadra han trobat les restes del nadó que havia desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. De moment, el jutjat d'Amposta manté els pares en condició de detinguts i en les properes hores decidirà si els envia a presó provisional o si els deixa en llibertat amb càrrecs. Els van detenir dimecres, després que l'avi expliqués a la policia que havien enterrat la criatura en una caixa. El matrimoni té 5 fills més i 2 ja estan tutelats per la Generalitat Valenciana. I atenció a aquest altre cas. Un noi de 15 anys de Navarra ha agredit la seva mare perquè l'havia castigat sense mòbil.
15: La dona va avisar la policia després que el seu fill fugís de casa un cop ja l'havia estomacat. Quan els agents hi van arribar, la dona tenia diverses lesions de diversa consideració i també va assegurar que volia denunciar aquesta agressió.
0: I a les 6:49 us expliquem que el govern reclama a Brussel·les més dies perquè els pescadors puguin sortir a pescar gambes. La normativa actual limita els dies de pesca i els quilos també que es poden pescar durant l'any. I quan encara falten 4 mesos per acabar el 2026, els pescadors catalans gairebé ja han arribat als topalls. N'ha parlat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
16: Primer de tot, eliminar la doble regulació que tenim dels dies i la quota de gamba. És un tema que es van inventar que no està a cap reglament. Hi ha més gamba que mai. No la podem treure perquè acabem la quota i, per tant, això ens porta una pertorbació en els preus de la gamba i un perjudici per aquest sector respecte d'altres.
0: En cas que els pescadors no puguin sortir a pescar més gambes, els mercats en podrien tenir moltes menys en els propers mesos. 10 minuts i les 7.
17: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: Als esports, el futbol torna a agafar protagonisme perquè estem a les portes de la quarta jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre, en directe a RAC1, el Real Madrid juga contra el Betis a la Cartuja, a Sevilla. L'equip de Mourinho ha guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara, Pedrol, i té els mateixos punts que el Barça, 9.
18: Sí, l'entrenador portuguès, això sí, té 7 baixes per avui, inclosa la de Raúl Asensio, que continua lesionat malgrat que últimament és més notícia pel que fa fora del terreny de joc. Ahir el van absoldre per la difusió d'un vídeo sexual de dues joves sense tenir-ne el permís, una d'elles menor. El futbolista ha arribat a una acord amb les víctimes després de pactar una indemnització, però tot i així ha tret pit de la sentència perquè ell sosté que la justícia li ha donat la raó. En canvi, ha acceptat l'estirada d'orelles de José Mourinho, que hi va dir-li públicament en roda de premsa que tot el que fa fora del camp també afecta la reputació del Real Madrid. Dit això, la resolució judicial no exculpa els altres tres implicats, excompanys del filial del Real Madrid, Ferran Ruiz, Andrés García i Juan Rodríguez. Tots tres han acceptat un any de presó perquè, a diferència d'Asensio, també estaven acusats de pornografia infantil per gravar el vídeo.
0: Encara en futbol, diumenge, a un quart de 5 de la tarda, també a RAC1, el Barça juga al camp del València.
18: Podria debutar Gabriel Jesús, que hi va entrenar-se per primer cop amb el Barça. També va reincorporar-se Gavi després de lesionar-se al camp de l'Elx. I més tard, a les 9 del vespre, també a RAC1, l'Espanyol rep el Sevilla a Cornellà al Prat. Mentrestant, ahir es va jugar un partit avançat, en aquest cas de la 6a jornada. La Real Societat i el Celta van empatar 0 a Noeta. El partit va jugar-se ahir perquè d'aquí a 15 dies, que és quan es juga de manera intersetmanal aquesta 6a jornada, tots dos equips tenen partits d'Europa League.
0: Per cert, el Barça respira més tranquil després de saber que el davanter del filial, Bissibu, només té un cop.
18: El davanter belga va marxar en llitera de la final de la Copa Catalunya per una entrada al turmell, però el Barça ha descartat una lesió important, només té un cop i, per tant, des del club no hi ha cap mena de preocupació.
0: I alguna cosa més?
18: Sí, que avui a les 12 del migdia es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions femenina. El Barça és el vigent campió i serà cap de sèrie, juntament amb l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el PSG. En ciclisme, avui Enric Mas sortirà a la 13a etapa de la Volta a Espanya, encara més líder, i va treure gairebé mig minut a Primoz Roglic en una de les etapes reines de la prova i ara té 1:45 de marge sobre l'eslové. La victòria, per cert, va ser per Jacob Ormsdale. La jornada d'avui és de mitja muntanya amb un port de primera categoria i dos ports de segona. I en tennis, és de notícia d'aquesta matinada, Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units després de perdre per la via ràpida en 2 sets contra Coco Gauff.
19: Busques un vehicle híbrid?
20: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
19: Més eficient, és menys consum.
20: Més potent, és més cavalls.
19: Tot a Romauto.
20: Barcelona.
19: Molins de Rei.
20: Mataró.
19: Blanes.
20: I Santa Coloma de Farners.
19: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
20: RomautoNissan.com.
19: Romauto.
0: 6 minuts i arribarem a les 7 del matí.
21: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
22: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
23: A Vicmat, la botiga del professional de la reforma i construcció, estem oberts des de les 7 del matí.
24: Vicmat, preus especials setembre. Esmoladora Milwaukee, 52 euros. 115 mil·límetres, 800 watts, més regal de 10 discos. Tot per només 52 euros.
23: Vicmat, la plataforma. Més per tu.
25: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
26: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
27: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
1: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
2: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
1: Tota la informació a manresaturisme.cat.
3: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
4: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
5: Ahir va morir als 92 anys l'escriptora, periodista i activista feminista Gloria Steinem, tota una llegenda. El 1972 va crear la revista Miss, que va suposar tota una revolució, tant social com a la indústria. D'això en parla el documental Querida Miss, on la pròpia Steinem, les editores fundadores, redactores i col·laboradores expliquen no només com va néixer la revista, sinó la seva evolució i la seva rellevància per al feminisme. Dividit en tres parts, s'analitzen a través d'icòniques portades de la revista temes com l'avortament, l'assetjament sexual, la violència masclista o la sexualitat femenina, amb material d'arxiu excel·lent. Un documental fascinant en debats que encara continuen vigents i que mostra el llegat que deixa Gloria Steinem. Querida Miss està disponible a HBO Max i Movistar Plus.
0: I a 3 minuts per les 7 recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, 14.200 euros.
6: Un matí de gener del 2016, Antoni Sánchez, un operari de la Brigada Municipal de Neteja de Girona, va veure una bossa negra abandonada a terra. Res sorprenent, però la va obrir i va trobar-hi més de 14.000 euros en efectiu. Què li devia passar pel cap en aquell moment? Amb 14.000 euros fa 10 anys tampoc et podies retirar. No era una xifra prou escandalosa, però podies fer com si res i... El Toni va recollir la bossa i la va portar a la policia. Gràcies a un document que hi havia dins van trobar el propietari. Era un empresari gironí que havia perdut tots aquells diners. Suposo que per uns moments aquell home va tornar a creure en la bondat humana. En agraïment, l'empresari va regalar al Toni un cap de setmana a Andorra amb tota la seva família. De camí cap a l'hotel, quantes vegades el Toni va pensar... I si...
0: I el diàling.
7: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, Víctor Cullell. Aquest periodista s'estrena als micròfons de la Liga entrevistant l'entrenador de l'Athletic Club.
28: Today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today?
29: Pero aquí qué idioma habláis?
28: How can you, the game you are static how?
30: Yeah, we are starting the game our way.
31: Bye bye, hasta otro ratito, eh?
0: Vaig veure un directe i vaig patir moltíssim, eh?
32: Mira, però s'ha fet entendre que el contesta.
0: Sí, és veritat.
33: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Omoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Omoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
4: RAC 1.
34: Únic, s'escriu amb H o sense H?
35: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
36: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 4 de setembre del 2026. Torna a ser un dia càlid, torna a ser un dia xafogós en temperatures que al migdia poden arribar, atenció, als 40 graus a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre. La calor més extrema ens acompanyarà fins a principis de la setmana que ve, que sembla que a partir de dimecres caurà la temperatura en picat. El sol es mantindrà bona part de Catalunya, només en nuvolades de tarda al Pirineu. Pedro Sánchez es queda sol. És el titular més repetit avui a la premsa, després de tornar a exonerar el Marroc de qualsevol implicació en la crisi de Ceuta ahir al Congrés. Fins i tot, el govern marroquí evita recollir-li el guant i, a les últimes hores, el ministre d'Obres Públiques del Marroc torna a reclamar la sobirania de les ciutats de Ceuta i Melilla. L'extrema dreta internacional hi sucapà. En una entrevista en una tele britànica, el president nord-americà Donald Trump ha qualificat Espanya de país arruïnat i poca estona després el president de l'Argentina, Javier Milei, ha acusat Sánchez d'afavorir la invasió migratòria. En parlarem a la tertúlia, els habituals del divendres, Ernest Folk, Glòria Serra, Jordi Bosch, Cris Puig i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Avui que es llevem amb novetats del crim que la matinada de dimarts va commocionar el Bages. Segons ha pogut saber RAC1, un dels dos menors detinguts per matar Carles Vilajosana estava en llibertat vigilada des del juliol per un altre apunyalament. En plan econòmic, atenció a aquesta notícia, SEAT podria desaparèixer l'any 2029. El grup Volkswagen, que controla la marca des del 1986, estudia carregar-se-la i posar tots els ous al cistell de Cupra. També estem pendents de l'inici escolar, dimarts que ve, que a hores d'ara tot apunta que pot arrencar en vaga. La reunió d'aquí entre el Departament d'Educació i els sindicats va acabar sense acord. Ahir també que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a Kiev, per reforçar la cooperació entre Catalunya i Ucraïna. Als esports, aquest vespre a les 9, comença la quarta jornada de primera divisió amb un interessantíssim Betis-Real Madrid, en directe aquí a RAC1. En cinema, dues novetats importants. Avui s'estrena Cronos, la pel·lícula dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils, i ahir es va confirmar la presència al Festival de Sitges, que ja escalfa motors, de, atenció, de l'actor Danny DeVito, del director de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson, i de l'actriu Amy Irving. Avui, que cap a les 10 del matí al món, recuperarem dels efectes nocius de les xarxes entre els menors amb l'eurodiputada del PSC, Laura Ballarín. Ella està al darrere d'un experiment que documenta com l'algoritme se salta tots els controls i infesta els murs dels adolescents de contingut no apte i perjudicial. Parlem amb ella l'endemà que un menor de Tudela agredís sa mare perquè li havia requisat el mòbil. Després, cap a 11:15, continuarem el repàs de les cançons de l'estiu que ahir vam començar amb el gran Guille Milky Way, i a les 11 la centrifugadora, com sempre, amb l'Edu de Valle i el boi millor del que ha donat de ser aquesta setmana del món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la metatertúlia amb el Sergi Embudio i els cafres habituals, David Broc, Santi Jiménez, Mònica Usar, Marc Puga, i amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia, i ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández.
3: Sí, que el Marroc insisteix a reivindicar Ceuta com a territori propi, ho ha fet el ministre d'Obres Públiques, Nizar Baraka, en plena crisi per l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
4: Pel que fa als nostres veïns, a Espanya, ens han dit que consideren que la seva seguretat nacional s'ha vist perjudicada. Ho direm franquesa. Espanya és un soci clau per nosaltres, però no cedirem ni una mica del nostre territori nacional.
3: Ja fa setmanes que diversos ministres han tornat a reivindicar Ceuta i Melilla com a territoris propis. A l'agost ja ho va fer el titular de Justícia, dient que era un problema que s'havia de resoldre per la via del diàleg. També el ministre d'Afers Religiosos del Marroc es va referir a la lluita sagrada per alliberar les ciutats ocupades. De fet, la reivindicació de Ceuta i Melilla forma part del discurs oficial marroquí des de la independència del país l'any 1956. Rabat no hi ha renunciat mai formalment.
0: Per cert, que el president del govern d'Espanya s'ha quedat sol exculpant Rabat de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
3: Sí, va ser ahir al Congrés dels Diputats. L'oposició i fins i tot els socis de govern van sortir en tromba a assenyalar Rabat com a responsable de l'arribada massiva de migrants i a carregar contra la gestió de Pedro Sánchez.
0: Hi ha tres diaris que titulen exactament igual. Vaja, o molt similar. A La Vanguardia, Pedro Sánchez es queda sol davant l'assetjament del Congrés al Marroc. Al diari Ara, Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. I La Razón, que titula en portada Sánchez se queda solo en su política con Marruecos i sus, entre comillat, mentiras. I avui l'ABC fa un titular que recorda molt el que hi vam parlar a la tertúlia que engegava el Pere Mas a partir d'unes declaracions que va fer aquí, unes paraules que va tenir aquí el periodista Enric Juliana, que també va entrar ahir en directe al món RQ, per explicar que hi havia un sector polític que ja reclamava elevar a Pedro Sánchez i intentar-lo fer-ho fora per la via de la traïció a Espanya. I és el titular de l'ABC. Feijó anticipa la caída de Sánchez i Abascal pide juzgarlo por traición. Qui ha posat cullerada també en aquesta crisi és Donald Trump, que ha aprofitat per tornar a carregar contra el govern d'Espanya.
3: En una entrevista a la cadena britànica GB News, el president dels Estats Units ha dit que Espanya és un país arruïnat i que el que estan vivint els ceutins és molt trist de veure. No, Spain will be
2: a ruined country. Espanya serà un país arruïnat. Jo ja he tingut problemes amb ells, a l'OTAN, però això d'ara és terrible. El que està passant a Espanya és molt trist de veure. Tots els països tenen problemes, com el vostre, el Regne Unit, però no són tan visibles com els que tenen ells. No teniu milers de persones envaint el vostre país. No he vist mai res semblant. I've never seen anything like
3: it. Yeah. Però això no és tot. També ha pujat al carro el president de l'Argentina, Javier Milei, que ras i curt ha dit que el PSOE està facilitant una invasió estrangera.
5: Pedro Sánchez i el PSOE estan facilitant la immigració descontrolada per un lado i degradant sistemàticament la identitat espanyola per l'altre. Les ensenyen a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
3: Sobre el terreny, per cert, la policia espanyola ha detingut una veïna de Ceuta per presumptament matar un jove marroquí. A aquesta hora, però, no s'ha pogut confirmar que arribés durant l'entrada massiva d'ara fa poc més d'un mes.
0: A casa nostra, a les 7 i 7 minuts, avui tenim novetats sobre el crim de Manresa. Un dels dos menors detinguts feia molt poques setmanes que havia sortit del centre de justícia juvenil on ara torna a estar ingressat.
3: Sí, segons ha pogut saber RAC1, el van deixar sortir en llibertat vigilada a finals de juliol. Es tracta del noi que no va ser l'automaterial de la ganivetada que va acabar matant en Carles Vilajosana. L'havien de jutjar per haver agredit amb una arma blanca un cambrer d'un bar de Manresa, però ara ja torna a estar internat, com deies, en aquest centre, en el mateix centre, per aquest últim crim. Avui, per cert, hi ha l'enterrament d'en Carles.
0: Que sembla que parlem de tot menys del pobre, de la pobra persona, del pobre Carles, una persona que tenia molt bona, que tenia molt bona relació amb el poble, amb Castellnou del Bages i amb tota la comarca. Vaja, amb molta gent, una persona molt estimada. Per cert, deixa'm dir que, si és llibertat vigilada,
3: sí,
0: potser ens hauríem d'explicar què vol dir llibertat vigilada i fins on es pot vigilar. Perquè quan se'l va vigilar, no se'l va vigilar. Quan se l'havia de vigilar. En fi, de la crònica econòmica, atenció també a aquesta notícia. Volkswagen deixa el futur de Seat a l'aire. La companyia ha aprovat un pla d'ajust que preveu excloure la marca del mercat.
3: Seria una desaparició progressiva i que acabaria deixant com a única marca Cupra el 2030. El Consell de Supervisió del grup alemany també ha aprovat l'eliminació de com a mínim 50.000 llocs de treball a tot el món en els propers anys i això posa en dubte la continuïtat de quatre fàbriques a Alemanya. Seat i Cupra, recordem que pertanyen a la mateixa empresa, però que operen com a dues marques comercials diferents. Cupra, en els darrers anys, està impulsant més les vendes del grup, tot i que l'estat espanyol és Seat qui lidera els guanys.
0: Bueno, veurem això com acaba també, perquè això és un pla d'ajust i veurem com acaba tot plegat. Sí. Més coses. Dimarts comença el curs escolar i tot apunta que ho farà amb la primera vaga de mestres i professors.
3: Sí, les negociacions entre el govern i els sindicats han fracassat i tant l'USTEC com la CGT mantenen la protesta pel primer dia d'escola i alerten que, a més, serà la primera vaga, però no l'última. La consellera Esther Niubó demana un parèntesi en les protestes, però Iolanda Segura de l'USTEC no en vol sentir parlar.
6: Demanem confiança per avançar conjuntament en la millora del nostre sistema educatiu. El sistema educatiu català necessita millores i no s'arregla només amb les mesures del curs passat.
7: El govern del PSC han tornat a perdre l'enèsima oportunitat d'establir un diàleg amb el comitè de vaga.
8: Aquesta vaga només es podia evitar si abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu.
3: L'USTEC i la CGT, per tant, que consideren que el conflicte continua obert i reclamen arribar al 6% del PIB en educació o reduir ràtios, entre moltes d'altres mesures.
0: Són les 7 i 10. Als Estats Units, aquesta matinada, la Casa Blanca, això és terrible, ha estrenat 5 videojocs que són tot una declaració d'intencions de les polítiques autoritàries de Donald Trump. Es diu, si aneu al web de la Casa Blanca, es diu, poseu arcade.gov, amb B baixa, arcade.gov. Videojocs, per exemple, el jugador ha de detenir migrants il·legals per deportar-los.
3: Imitant les lletres de la marca de videojocs Sega, quan hi entres apareixen les lletres MAGA, aquest que deies de deportar migrants, és l'Snake, aquell la serva tota la vida, vaja. Però en lloc de ser un rèptil, el que ha d'anar menjant per créixer, hi apareix un policia de la Guàrdia Antiimmigració que va detenir migrants.
0: N'hi ha un altre, que simula el Tetris de tota la vida, en què el jugador ha de col·locar les peces que van caient del cel per evitar que una mena de zombis penetrin la frontera, o sigui, construir una mena de mur fronterer. De la crònica internacional, Salvador Illa, que s'ha reunit amb Volodymyr Zelensky.
3: Ha estat en el viatge a Llampec que el president ha fet a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya. El president assegura que Catalunya participarà, de fet, en la reconstrucció d'Ucraïna.
9: He tingut l'honor de tenir una reunió de treball amb el president Zelensky. Hem pogut expressar-li i donar-li el suport de Catalunya i de Barcelona, en què Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa, amb Ucraïna i també de totes les ciutats.
3: Per cert, que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també s'ha reunit amb el seu homòleg a Kiev per renovar l'acord bilateral entre les dues ciutats.
0: I atenció, perquè a les 7 i 12 minuts...
10: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Mònica Usart, aviam.
11: Molta calor, molta calor. De fet,
0: calcem-nos, no?
11: Sí, calcem-nos, tant avui com al cap de setmana. De fet, ahir ja es van batre de nou rècords de calor per ser mes de setembre, sobretot a Ponent, al Pirineu i també a l'Empordà. Avui pugen més aquestes temperatures, demà es mantenen i diumenge podrien pujar lleugerament. De fet, avui s'han activat avisos per calor del Servei Meteorològic de Catalunya, bona part de les comarques interiors i punts del prelitoral, amb el perill més alt al Segrià, al Priorat i també a la Ribera d'Ebre. Valors de temperatura que podrien arribar als 40 graus avui a Ponent i també a l'interior de l'Ebre, i a la resta temperatures màximes que es mouran entre els 32 i els 38 graus. Ara al matí amb alguns núvols baixos cap al sud del país que es desfaran i s'imposarà el sol, i després a la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu, i aquesta dinàmica es mantindrà també de cara al cap de setmana amb algunes bandes de núvols prims. Dilluns baixa un pèl la temperatura, però tot i això encara estarà molt per sobre del que tocaria, i després sí que es veu la baixada més important entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, i dimecres que tindríem temperatures ja més normals per aquesta època de l'any respecte al cap de setmana,
0: que hauran
11: gairebé... Sí, però res a veure amb la calor extrema que tindrem. Aquests dies tenim temperatures més pròpies de la canícula, de finals de juliol, principis d'agost, i no pas de principis de setembre. I, en canvi, a mitjans de la setmana que ve tocarem la normalitat. I quan arribi aquesta baixada de les temperatures, també podrien arribar pluges. De moment pinta que dimecres podria ser el dia
0: recordeu
11: en què arribessin aquestes pluges.
0: Un llarg cap de setmana, perquè és la diada, el divendres.
11: Sí.
0: T'atreveixes?
11: No, sí que no es veu una pujada important de les temperatures, per tant es mantindria aquesta calor més suportable, i de moment la pluja ens esperem. Dimecres és l'únic dia

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Estic venent casa meva i no me'n surto.
2: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
3: Explicava, comencen a aparèixer els primers símptomes de mono.
4: Mm-hmm.
3: És a dir, quan tu li treus amb una criatura una cosa que... I això, cada any que passa, és pitjor. I cada any que passa, els mestres ho passaran pitjor amb això. Perquè, és clar, ara els col·les, molts ja no accepten el mòbil. Han estat durant 2 mesos o 3 mesos els nanos amb el mòbil a la mà. I ara de cop... Avui parlarem d'això, eh? Perquè tindrem la Laura Ballarín, l'eurodiputada del PSC, que treballa des de fa molts anys amb això. És la impulsora d'un experiment que revela com les xarxes, les multinacionals de les xarxes socials, són capaces, en menys hores, d'empastifar els murs dels menors amb contingut inapropiat, nociu i terrible. A partir de les 10, el món a RAC1. Més cosa, el Departament d'Agricultura confirma 5 nous positius de peste porcina a Catalunya.
5: Un repunt que arriba després de 2 setmanes sense detectar-ne cap cas. Els nous casos s'han detectat dins la zona de risc. Concretament, se n'han trobat 3 a Sant Cugat del Vallès, un a Barcelona i un altre a Molins de Rei. Ja són 384 els exemplars infectats des de l'inici del brot el passat mes de novembre.
3: I abans de les estrenes, el Festival de Sitges escalfa motors i atenció, perquè cada any ens sorprenen més. Danny DeVito, l'actor, el director Peter Jackson, que és el responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, i l'actriu Amy Irving, de Carrie, o Alejandro Amenábar, entre d'altres, passaran per Sitges. Això al festival d'aquí unes setmanes, i aquest cap de setmana el Festival de Venècia ja s'ha començat a rendir gent. Si ahir parlant de George Clooney, ara a Martin McDonagh, el director de pel·lícules com 3 anuncios en les afueres o Amagats a bruixes, ha rebut aquesta nit una de les ovacions més llargues i sorolloses que s'han sentit mai al Festival de Venècia.
5: Han estat 13 minuts d'aplaudiments. La seva nova pel·lícula, Wild Horse 9, encapçala ara mateix la cursa pel Lleó d'Or. La cinta explica la relació d'amistat de 2 agents de la CIA destinats a Xile a les portes del cop d'estat de Pinochet.
3: I ara si anem als cinemes, avui arriba la cartellera molt recomanable, Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils.
6: Necessitem reforços a les rambles en Boqueria.
3: La dirigeix Fernando Gómez Molina i la protagonitzen de manera esplèndida l'Enric Auqué, la Diana Gómez, el Pablo Derqui o la Mònica López, entre molts altres. Està molt bé, la recomano que la gent la pugui gaudir. El cinema no és gens morbosa, és trepidant, és com un thriller trepidant i que evidentment té l'angoixa de la proximitat i del record. A les plataformes Apple TV avui s'estrena la comèdia d'acció Mayday amb Ryan Reynolds i Kenneth Branagh.
7: As you can imagine, I really need to get going. I am behind enemy lines.
3: Comença la guerra freda. Anem a la música, va, que tenim el primer avançament del nou àlbum de Miley Cyrus.
8: Let's go.
3: Com es diu, Mònica, aquesta cançó?
5: Aviam, per què m'ho fas, això, quan estic mirant els titulars de la tele? Està en negreta, tot.
3: Ja, sí,
5: no em trobo. A veure... Bass Persuades, no? A veure, tu abans has dit arcade.gov, perdona.
9: Ullo, què vol dir?
5: Va, tira milla, saps que això de la Miley...
9: T'has rigut de la teva pronunciació?
3: De què?
5: No m'he rigut. Que saps que s'ha tret el cognom? Miley Cyrus?
3: Bueno, com
5: ja
3: es diu la cançó?
5: Ja no es diu Miley Cyrus.
3: Molt bé, per cert.
5: No, però que aquest disc ve amb el canvi d'identitat i que ha generat molta polseguera a xarxes perquè els fans no l'entenen i el pare també ha fet un comentari a xarxes dient que està molt desagradable.
3: Miley.
5: Sí.
3: Miley.
5: Seques,
3: també ha tret nova cançó Guitarrica de la Fuente. I és una col·laboració amb qui? Doncs amb Aquila,
5: doncs
3: una cantautora xilena.
5: Ai,
3: no, com a Nil Moliner.
5: És que em vas...
3: I Guitarrica de la Fuente, Nil Moliner. No, Nil Moliner amb Ginestà. Amb Ginestà.

0: I a les 8 escoltarem la nova cançó de Guillem Gisbert.
1: Ah, sí, l'ex dels Manels, que treu un nou disc el 13 de novembre. És el segon single.
0: Aquesta m'ha agradat molt.
1: T'ha agradat molt?
0: Sí. Després l'escoltarem a les 8. Però molt, eh? Em recorda a mi, eh? Em recorda molt a Manel, aquí.
1: És que el Manel, ell té l'essència i Manel aquí... recordo que està hibernant, però no vol dir
0: sí,
1: que...
0: Sí, però aquí, molt. Ja després ho sentirem. I avui Aitana comença una nova tongada de 4 concerts, en aquest cas al Palau Sant Jordi. A les 9 de la nit, també ho farà demà, i dilluns i dimarts de la setmana que ve. Pel que fa als esports, avui comença la quarta jornada de la primera amb un dels partits de la jornada. Betis-Real Madrid a les 9 en directe aquí a RAC1.
2: Sí, l'equip de Mourinho ha guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara i té els mateixos punts que el Barça. 9 pel partit d'avui, l'entrenador portuguès té 7 baixes, inclosa la de Raúl Asensio, que continua lesionat, malgrat que últimament és més notícia per qüestions extraesportives. Per exemple, ahir el van absoldre per la difusió d'un vídeo sexual de dues joves sense tenir-ne el permís, una d'elles menor. El futbolista ha arribat a un acord amb les víctimes després de pactar una indemnització, però tot i així ella ha tret pit de la sentència i ha assegurat que la justícia li ha donat la raó. En canvi, la resolució no ha exculpat els altres 3 implicats, Ferran Ruiz, Andrés García i Juan Rodríguez. Tots 3 futbolistes han acceptat un any de presó perquè, a diferència d'Asensio, també estaven acusats de pornografia infantil per gravar el vídeo.
0: I el Barça jugarà diumenge, recordem, a 4:15 de la tarda, òbviament també aquí a RAC1, camp del València.
2: Sí, podria debutar Gabriel Jesús, ja que ahir va entrenar-se per primer cop amb el Barça, també va reincorporar-se Gavi després de lesionar-se al camp de l'Elx. I més tard, a les 9 del vespre, també a RAC1, l'Espanyol rep el Sevilla a Cornellà al Prat. Per cert, que ahir es va jugar un partit avançat de la 6a jornada. La Real Societat i el Celta van empatar 0 a Noeta. El partit va jugar-se ahir perquè d'aquí a 15 dies, que és quan es disputa la jornada, tots els equips tenen partits d'Europa League. I el Barça, que respira més tranquil després de saber que el davanter del filial, Bissibu, només té un cop. El davanter belga va marxar en lliter a la final de la Copa a Catalunya per una entrada dura al turmell, però el Barça ha descartat una lesió important.
0: Podria debutar Gabriel Jesús, però jo crec que podria ser titular ja, perquè suposo que ja li toca Rodri.
2: Sí.
0: Però veurem. Alguna cosa més?
2: Sí, que avui a les 12 del migdia es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions femenina. El Barça és el vigent campió i serà cap de sèrie, juntament amb l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern de Munic, l'Arsenal i el PSG. En tenis, que Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units després de perdre en 2 sets contra Coco Gauff, 4-6 i 6-7. I que en ciclisme avui Enric Mas sortirà a la 13a etapa de la Vuelta a Espanya, encara més líder. Ahir va treure gairebé mig minut a Primoz Roglic en una de les etapes reines i ara té un minut i 45 segons de marge sobre l'eslové.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 7:22.
4: La xarxa. Concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC. Allà ens espereu cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un vehicle variat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via, Sant Julià de Vilatorta en direcció Lleida es talla un carril de circulació per reparació de danys a la via. Tot plegat, doncs, cadascuna de les incidències no provoca més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, recordem que el camió incendiat ahir al matí, doncs, també continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. I per últim, pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara trobem congestió sobretot a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
0: També amb això.
1: Ah, vale.
0: I a les 7:23...
3: RAC 1.
8: A Basic Fit tots som diferents, però som aquí pel mateix motiu, per sentir-nos millor. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
9: Mundo Deportivo et convida a l'Extreme Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extremebarcelona.com.
10: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
11: Any 1300. Porreig està dominada pels templers i el seu castell es converteix en un dels pocs centres del poder templer de la Catalunya vella.
12: El 4, 5 i 6 de setembre, 17a Festa dels Templers a Porreig. Jocs medievals, tallers, taverna, visites teatralitzades, música, dansa i espectacle de misteri i llegendes dels templers. Descobreix l'època templera a Porreig. Vine a la Festa dels Templers.
13: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
14: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
15: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
16: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
15: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
17: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorb fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi, elaborat amb aigua de mar. Montcorb, el gust de les coses bones.
18: La Sarsuela torna al Teatre Apolo de Barcelona. Del 27 d'agost al 12 de setembre, gaudeix del Festival de Sarsuela en tres grans títols. La Corte de Faraón, Cançó d'amor i de guerra, i la del Manojo de Rosas.
19: Més de 60 artistes a l'escenari, orquestra en directe, cos de ball i les millors veus de la lírica actual en tres produccions guardonades als Premis Thalea.
18: La Sarsuela més autèntica es viu al Teatre Apolo.
19: Festival de Sarsuela, tres úniques setmanes. Entrades ja a la venda a teatreapolo.com.
20: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 7 i 27.
3: Cada dia, una idea.
0: El Xavi Puig.
22: Avui un refrany. A Cal Sabater, sabates de paper. Calceu-vos per aquesta temporada.
3: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: La proposta del Pep Prieto.
23: No és fàcil trobar thrillers que sàpiguen fugir de les clàssiques històries de bons i dolents. Gone comença quan una dona desapareix misteriosament. El seu marit, director d'una prestigiosa escola de Bristol, es converteix en el principal sospitós, sobretot per la seva actitud freda i distant. Però la policia que investiga el cas descobreix que les aparences amaguen molts secrets. Mai sabem del tot què passa a les cases dels altres i aquesta sèrie britànica ho aprofita per jugar amb la nostra percepció. Com que jutgem i malpensem, la trama es fa molt addictiva. També és gràcies a un guió que sap dosificar les seves sorpreses i a la gran interpretació de David Morrissey. Trobareu Gone a Filmin.
24: 205 cavalls i només 4,3 litres?
25: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Santi Balmes, bon dia.
27: Què tal, Catalunya? Bon divendres i millor cap de setmana. Resulta que els camaleons no canvien de color principalment per camuflar-se, tal com havíem escoltat sempre. També ho fan per comunicar-se, regular la temperatura i expressar el seu estat d'ànim. O sigui, un camaleó és un semàfor amb ansietat. El Santifai d'avui és Carme Chameleon, dels Cultures Clan.

0: Són 8:15 del matí, bon dia Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que el Marroc continua reivindicant Ceuta com a territori propi, tot i que Pedro Sánchez es nega a assenyalar-los per la crisi migratòria. S'espera que avui la policia espanyola i el CNI publiquin els informes del cas.
1: A Manresa avui es farà l'enterrament del Carles Vilajosana, l'home que van matar d'una ganivetada. Segons ha pogut saber RAC1, un dels dos menors detinguts estava en llibertat vigilada des del juliol per un altre apunyalament.
2: Volkswagen es planteja la desaparició de Seat abans del 2030. La multinacional alemanya ha aprovat un pla de reestructuració que planteja que Cupra absorbeixi totalment la marca catalana.
1: Als Estats Units, la Casa Blanca ha estrenat 5 videojocs de caràcter racista. Un d'ells simula el joc de la serp i el jugador ha de detenir migrants per deportar-los.
2: Tot plegat en un divendres en què arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost. En música estrenen cançó Miley Cyrus, Guitarrica de la Fuente i Nil Moliner i Ginestà.
3: Als esports avui comença la quarta jornada de primera amb un Betis-Real Madrid a les 9 del vespre en directe a RAC1. José Mourinho té 7 baixes, inclòs Raúl Asencio, que continua lesionat. Ahir el van absoldre per la difusió d'un vídeo sexual després d'arribar a un acord amb les dues víctimes. Diumenge, en 4:05 de la tarda, també RAC1, València, Barça, i a les 9 del vespre l'Espanyol rebrà el Sevilla.
0: I el temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui encara pujaran més les temperatures, s'intensifica més aquesta calor i s'han activat avisos per calor intensa per part del Servei Meteorològic de Catalunya, bona part de les comarques interiors i també punts del prelitoral. Temperatures màximes que poden arribar als 40 graus a Ponent i també l'interior de l'Ebre. Tot plegat amb sol, alguna nuvolada de tarda i alguns núvols baixos ara al matí cap a les comarques del sud. I al cap de setmana es manté la calor intensa.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així.
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: En una torxi com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui tenim un semàfor vermell amb qualitat desfavorable, Montcada i Reixac, irregular avui a l'Hospitalet de Llobregat i també al Montseny.
9: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
10: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
11: I tant, per estalviar.
9: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
11: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
10: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
11: Oh!
9: Torna l'equip estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: La punta cotxes, com sempre, al Recallà. I tenim el Ferran Aràndiga, que bon dia.
13: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant un vehicle variat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via, al punt de Sant Julià de Vilatorta en direcció Lleida, es talla un carril de circulació per reparació de danys a la via. Per altra banda, recordem que el camió incendiat d'ahir al matí continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. I pel que fa a les retencions habituals, sobretot tenim congestió a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
15: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 minuts i aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Martí Esteve, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
0: Sergi Embúdia, bon dia.
18: Bon dia.
0: Avui tots els diaris posen el focus en la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés, en què havia de donar explicacions sobre Ceuta. Ara bé, no comencem ningú De fet, en diverses portades llegim que s'ha quedat sol i tots coincideixen que el govern d'Espanya està cada vegada més acorralat.
16: Sí, el Mundo diu que Sánchez està arrossegat per les evidències policials recopilades contra el Marroc. Destaca que tots els grups polítics responsabilitzen Rabat, fins i tot Sumar, i remata l'editorial dient que totes les preguntes continuen sobre la taula.
17: L'ABC escriu en portada que Feijó anticipa la caiguda de Sánchez i que Abascal demana jutjar-lo per traïció. I a l'editorial diu que Sánchez només ofereix fracassos a Espanya i que el president espanyol redueix l'agressió patida a Ceuta a una crisi migratòria per expulsar-se responsabilitats i per ocultar un altre fracàs.
18: El confidencial Ignacio Varela vaticina que probablement Ceuta passarà a la història com el punt de no retorn de l'era Sánchez.
16: El País titula Ceuta no s'ha de perdre més temps. El diari argumenta que la solució a la crisi humanitària i política exigeix la plena implicació de l'Estat i redefinir la relació amb el Marroc, i conclou que si el que va passar va ser un atac híbrid, és essencial que cap protagonista polític sigui còmplice de la situació.
17: A Catalunya, La Vanguardia, Jordi Juan també assegura que Sánchez es va quedar sol i que qui més qui menys va veure esgotat el crèdit del govern i va començar a resignar-se a una victòria de la dreta. A l'editorial del diari també destaquen que no es va portar gaire llum sobre la crisi de Ceuta i es pregunten què passa amb el Marroc. Finalment, Màrius Carol creu que Sánchez va predicar un relat molt poc convincent.
18: El diari ara fan un titular pràcticament calcat. Sánchez es queda sol defensant el Marroc, diuen. A l'editorial no entenen que el govern espanyol vulgui evitar de totes un xoc diplomàtic amb el Marroc i asseguren que Sánchez sembla disposat a pagar un preu molt alt per aconseguir-ho. I l'avisen. Està atrapat pel xantatge marroquí i, tot i que intenta apagar l'incendi, li està sortint el tret per la culata.
16: I a l'editorial del periòdico parlen de posició de clara solitud de Sánchez i d'aïllament del president. Lamenten que no fes ni una mica d'autocrítica i asseguren que els seus arguments no acaben de ser creïbles, sobretot a l'hora d'exculpar el Marroc. Per tot plegat, conclouen que Sánchez no ha calmat la crisi i que el govern es troba en una situació de màxima debilitat.
0: Més enllà de la política i del debat al Congrés i en Pedro Sánchez, avui els diaris van plens de les crítiques sobre Cronos, la pel·lícula que retrata els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils i que arriba avui als cinemes. La majoria de la crítica celebren el ritme trepidant i el seu rigor gairebé documental.
17: Sí, a La Vanguardia, Salvador Llopart li posa 4 de 5 estrelles. Diu que Cronos aconsegueix fer reviure, amb un extraordinari sentit de la realitat, una tragèdia que ens va commoure a tots. I afegeix, Cronos troba el drama sense necessitat de convertir-lo en espectacle. Això sí, avisa tots els que la vagin a veure que ho faran amb un nus a la gola i que sortiran de la sala amb el cor encongit.
18: Les bones crítiques continuen al País. Carlos Boyero titula Buscant els bàrbars de la Rambla. Celebra que la pel·lícula està ben rodada, està ben escrita i està ben investigada. Diu que el metratge passa de pressa i és creïble i aplaudeix l'actuació d'Enric Auqué.
16: Carlos Sala escriu a l'ABC Cronos, la por, la ràbia i el caos dels atemptats de la Rambla, i afegeix que Fernando González Molina dirigeix un thriller trepidant sobre les 124 hores del dispositiu policial que es va crear després dels atemptats. A més, destaca que la pel·lícula fuig de la morbositat.
17: En canvi, no ha agradat tant a Eulàlia Iglesias, que l'ara li posa 2.5 estrelles. Titula el seu article amunt la pel·lícula del 17A que explica els atemptats només des del punt de vista policial. Creu que és un thriller realista i carregat d'emocions en què s'evita la representació cruel en la violència dels fets. Això sí, no la convenç que s'acabi reduint les víctimes a cadàvers anònims que, diu, només serveixen per mostrar el dolor dels Mossos.
0: Són les 7:38. Parlaràs de Cronos?
19: Exacte, sí senyor, no podia ser d'altra manera. I és que avui, com dèieu, arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez protagonitzen la investigació contra rellotge després dels atemptats que van posar a tot un país en xoc. Cronos, des d'avui divendres 4 de setembre als cinemes, així que no us la perdeu.
0: No, jo us recomano, sí. 7:38.
20: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
21: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia. que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
2: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
3: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
23: Diets, Ginestà, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
24: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
23: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
24: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 19 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li interessarà aquest matí al Xuxu?
16: Aquest matí els veïns de grans ciutats que llegeixin l'article d'Enric Jové a La Vanguardia. Parla de la importància de mantenir la tradició culinària, però també destaca que les ciutats s'assemblen cada vegada més. Les mateixes botigues, els mateixos aparadors i els mateixos restaurants. I afegeix, pots viatjar milers de quilòmetres i acabar menjant el mateix en una cadena de menjar ràpid o en un brunch amb decorat. La globalització converteix el menjar en escenografia.
0: Aquí ho hem dit moltes vegades, que és que els centres de les grans ciutats s'assemblen cada vegada més tots, és a dir, hi ha les mateixes botigues, efectivament, sempre les mateixes botigues, pots trobar marques de restaurants i fins i tot si pots fotre un cafè te'l pots fotre exactament igual a Barcelona que a qualsevol capital catalana, però també a Roma, a Londres o a Berlín. Al Nepal, rescaten sans i estalvis dos treballadors atrapats en un túnel durant la devastadora riuada.
15: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
17: Han sobreviscut durant 9 dies a 170 metres de profunditat. Aquests dos operaris treballaven en un projecte hidroelèctric en una de les zones més afectades per les inundacions de la setmana passada. L'exèrcit i els equips de rescat han treballat des de divendres per enretirar les roques i el fang que tapaven l'entrada del túnel. A banda, es calcula que hi ha 900 treballadors d'altres projectes hidroelèctrics que continuen desapareguts i es creu que uns 500 estan atrapats en túnels. Ho destaca el diari The Guardian.
26: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions amb IBP.es.
0: Marc Margarit, bon dia.
27: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
27: Que les universitats fan descomptes pel fet de ser migrant. Algunes publicacions molt virals a X afirmen que en fer la matrícula a les universitats públiques el preu pot passar de 1.000 euros a només 31 si es marca la casella de migrant. Però la informació és falsa. Cap universitat pública inclou bonificacions només pel fet de ser migrant o per la nacionalitat. Ho llegim a Verificat.
0: Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ni les mesures més ambicioses frenaran la davallada d'ocells i papallones a Europa.
5: Sí, segons confirma un estudi en participació del CREAF, ni els escenaris més optimistes no podrien aturar aquest efecte. Entre els motius pels quals no es reverteix la davallada hi trobem l'agricultura intensiva, l'explotació de la fusta i els efectes del canvi climàtic. Per capgirar aquesta tendència, les futures estratègies haurien d'afavorir una transformació molt profunda.
0: Dissenyen la manera perfecta d'un urinari perquè esquitxi el menys possible.
27: Aquest invent s'ha endut el Premi Ig Nobel de Física. Els Ig Nobel són la paròdia dels Nobel que premia la ciència més divertida. Entre els destacats d'enguany hi ha uns calçotets que, si els enterrem, ens diuen com de fèrtil és la Terra, una investigació sobre com es fan petons els ocells o les formigues, o un estudi de l'aerodinàmica de mocar-se el nas. Ho llegim a l'ABC.
0: I un altre estudi peculiar, com a mínim. Quins són els passatgers d'avió que més s'entrebanquen?
18: Els de Ryanair. L'Agència Italiana de Seguretat Aèria ha analitzat 2 anys d'embarcaments i desembarcaments. Dels 104 incidents registrats, 85 van ser en avions Boeing 373 de la companyia irlandesa. Això és, segons els investigadors, perquè Ryanair fan servir unes escales retràctils per reduir costos que, per alguna raó, els passatgers no acaben de saber pujar i baixar. Ho llegim al Corriere de la Sera.
0: I quin missatge ens ha fet reflexionar avui?
17: El que comparteix José Luis Solans a les cartes al director de La Vanguardia explica que quan era petit hi havia molts dies que preferia no sortir de casa i que llavors el seu pare va dir-li que si no portava una vida activa i social acabaria perdent la lluita per la vida. Amb el temps, escriu, ha descobert la gran veritat que s'amagava entre aquelles paraules. Diu, la vida no es viu mirant-la passar, sinó sortint a trobar-la. Viure és moure's, estimar, compartir, fer amics, equivocar-se, assumir riscos i tornar-ho a intentar. I remata, la vida és massa valuosa per contemplar-la des del sofà. Cal aixecar-se, obrir la porta i sortir a trobar-la.
0: Que maco. Un gran missatge. On haurem d'anar aviat?
16: Al Mercat de la Boqueria de Barcelona, perquè els germans Torres hi obriran un bar. Es dirà El Bar de los Torres i obrirà portes al novembre. Ocuparà l'espai de l'antic bar central, situat a pocs metres de la Rambla i al costat de la plaça de Sant Galdric. Ho explica La Vanguardia.
0: Estan assajant a Suècia, mentrestant?
18: Com enterrar morts en cas de guerra. Han fet el simulacre de gestió de cadàvers més gran des de la Guerra Freda. Han fet servir 500 bosses mortuòries, 300 militars, cambres frigorífiques i fins i tot pastors de l'església luterana. L'exercici forma part d'un programa que està aplicant el govern suec davant l'amenaça de Rússia. Ho llegim a l'ABC.
0: I el bitcoin, que torna a enfilar-se.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: En les últimes hores, la criptomoneda més important ha pujat un altre 5% i ha reconquerit el valor de 80.000 dòlars, una tendència a l'alça que es repeteix en altres criptomonedes com Ether o XRP. La raó d'aquesta nova pujada és la possibilitat d'un tipus estable als Estats Units si la inflació ho acompanya. Ho llegim al Wall Street Journal.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
8: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I ara ens explica a 3:15 tocats de 8 del matí el Guillem Tarrés.
10: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Hola, Guillem, bon dia.
11: Bon dia. Ara fa un any em vaig obsessionar en trobar el meu perfum. Passava una mala època i em vaig refugiar en visitar cada dia certes perfumeries de Barcelona. Sobretot una en concret, l'Elabó al carrer Rosselló. I anava obsessivament cada dia. Les dependentes ja em coneixien i lluny de molestar-se per la meva insistència m'atenien amb una alegria que em feia revifar. Provava avui aquest perfum, l'endemà aquell altre, com si buscant-lo l'exacte m'hagués de trobar a mi mateix. Em passava una mica com la Holly de Breakfast at Tiffany's amb la joieria. Estar allà dins em calmava perquè sabia que res de dolent em podia passar. Al final el vaig trobar, el meu perfum. Va marcar l'inici d'una nova era, com sol passar quan canvies alguna cosa important. I des de llavors no hi he tornat mai més. Fins ara, que l'Instagram del Labo m'ha recordat que han tornat uns perfums que només hi són durant el setembre. I hi he tornat. Fa un any vaig decidir que cada època podria ser una olor. I avui ja he avisat a les dependentes que em faré pesat. Comença un nou curs i hem d'estar preparats.
10: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
0: Esports, Albert Pedrol, bon dia.
18: Bon dia.
0: El Barça podria tenir un partit per d'atraccions infantil al Camp Nou.
12: Sí, el club ha arribat a un acord amb una empresa que es diu Babylon Park Spain S.A.L. que té altres parcs temàtics a Londres, Sèrbia i Leganés, a tocar de Madrid. La junta directiva portarà la proposta a l'Assemblea de Compromissaris del dia 19. Si els socis l'aproven, el Barça instal·larà un parc en el recinte de l'estadi amb atraccions i jocs recreatius per a nens i famílies. L'acord amb l'empresa encarregada de la construcció és per 5 anys.
0: I l'antic IMAX, l'IMAX de Barcelona, es reobre, i reobre en breu amb una exposició, atenció, dedicada a Andrés Iniesta.
12: Sí, l'emblemàtic cinema del Port Vell iniciarà una nova etapa com a espai d'exposicions immersives. El primer protagonista serà Iniesta, amb un recorregut interactiu per la seva carrera professional i personal. La mostra s'inaugurarà a finals d'aquest mes de setembre i es podrà visitar fins al gener. Es diu Iniesta Experience, el joc interior, i les entrades es posen a la venda avui mateix.
0: Estarà bé, a l'antic IMAX de Barcelona. Estarà bé amb l'Andrés. La notícia fric.
28: Rodi Motor Services, motor de confiança
1: patrocina aquest espai.
0: Saumell, bon dia.
2: Bon dia. A les Filipines, una parella s'ha casat en una església inundada. Els aiguats de la zona van deixar l'església amb quatre pams d'aigua, però els novis van decidir no ajornar el casament. La novia va haver d'entrar al temple en barca per poder lluir el vel del vestit i quan va sortir de l'embarcació l'aigua ja la va cobrir fins a la cintura. A les fotografies que circulen també es pot veure els pares dels novis i la quinzena de convidats amb els vestits mig xops.
0: On ja som aquest matí?
2: A la revista People, on Katy Perry ha parlat per primera vegada amb un mitjà de comunicació sobre la seva relació amb Justin Trudeau. La cantant ha explicat que va conèixer l'ex primer ministre del Canadà durant la seva gira i confessa que s'ha convertit en l'amor de la seva vida. Katy Perry afegeix que sempre havia somiat amb un amor èpic com aquest.
0: I avui, que és Sant Moisès, és l'aniversari de...
2: La cantant Beyoncé, We Gone Fa Cap at the Night, que fa 45 anys. L'actor Ivan Massaguer, El Hoyo, El Barco, 50 anys.
0: 50 anys, l'Ivan, ja? Mm-hmm. Els amics, canvieu-li un missatge ja, encara que el desperteu, no passa res. I des d'aquí al món arracol felicitem Ivan Massaguer, 50 anys, per molts anys.
2: I l'actriu Yolanda Ramos, hombre. Paquita Salas, benvinguts a la família, avui fa 58 anys.
0: Home, fa molts anys també aquesta gran, una dels millors humoristes del país.
13: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes. I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola.
14: Només fins al 13 de setembre compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte en marques seleccionades. Consulta'n les condicions. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui divendres, Marc?
27: La del País, que entrevista Judit Martín. La còmica que es va donar a conèixer al versió RQ comenta la seva carrera i també algunes de les polèmiques que ha viscut, com la imitació de la Mare de Déu del Rocío o de Montserrat Caballé per l'homenatge del Liceu. Ara Martín prepara un programa per la 2CAT sobre la perifèria de Barcelona i acaba dient: per a parodiar la dona fatxa s'ha de ser cínica i divertida.
19: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
20: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 8 minuts i mig i les 8.
22: Som-hi, família. He preparat un esmorzar bo i saludable.
28: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
22: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
29: 205 cavalls i només 4,3 litres?
30: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
31: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
32: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa Recarga Incasa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800-700-700 o aprova't al teu punt Endesa.
33: Ai, per fi a casa.
34: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
33: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Consulta'n les condicions a la botiga o al web.
35: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
36: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
35: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
37: Verisur.
38: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Sí, sí, les 8. Desbloqueixem el mòbil amb el Víctor Andrino.
3: Doncs resulta que estàs en un grup de WhatsApp i hi ha una persona molt tòxica, i a la poma podrida clàssica del grup de WhatsApp que voldries fora, però clar, com que és tan tòxica, segur que la treus, l'expulses i ja comença a demanar explicacions i et comença a fer la vida impossible. I resulta que tu voldries fer un grup amb tota la gent del grup aquest sense la persona tòxica i no la vols expulsar. Doncs hi ha una nova funció de WhatsApp que potser et va molt bé. Tu directament te'n vas al grup i toques sobre el nom del grup, allà a la capçalera del xat, i baixes una mica, i abans de la llista de membres d'aquest grup et surt una nova funció que es diu crear un grup similar. Se t'obre una pantalla on tu pots escollir quines de les persones del grup original vols conservar en el nou grup similar. Llavors tu li pots posar el nom que vulguis i un cop ja ho tinguis tot configurat amb tota la gent excepte el tot i l'aquell, ja li podràs donar a crear i se't crearà un grup amb totes les persones excepte la persona aquella indesitjable, que potser no ho has de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 5 minuts per les 8. Veureu que aquesta temporada descobrirem paraules i conceptes a aquesta hora massa acostumats a dir-les de moltes maneres, menys en la nostra llengua. Amb l'Abel Espinosa, aviam el nou terme que podem dir avui en català.
4: Furgoteca, en comptes de food truck. Hi ha una manera més deliciosa, mai millor dit, d'adaptar un anglicisme al català que aquesta que us mostrem avui? És ben sabut que a Catalunya som de mam i teca. Per tant, té tot el sentit que d'aquests vehicles que trobem a festes majors i festivals de tota mena arreu del país, en diguem així, furgoteca. I no et facis el modern, que sempre hi ha un primer cop per canviar food truck per furgoteca.
0: Aquella furgoteca, en lloc de food truck, ens diu l'Abel Espinosa. Anem a les 8.
5: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Que porta cada matí l'Isabel Vinaixa.
6: És una cançó que juga amb una contradicció molt efectiva. Afirma que no té ganes de ballar, però un cop l'escoltes és impossible no moure's. Una cançó del 2006 que avui fa 20 anys. Una barreja d'estil setentero, amb una tornada encomanadissa, amb un falset inclòs, acompanyada d'un piano. El resultat, I Don't Feel Like Dancing. Sortim a ballar amb els Scissor Sisters. No us talleu.

0: Soc el Jaume Gallar, responsable de les finques d'en Batller Origen a Cabrera de Mar. Hi ha un moment de l'any en què el tomàquet és simplement espectacular, i aquest moment és ara. Els nostres camps del Maresme, el Baix Llobregat i el Penedès els estem collint en el punt òptim de maduració, plens de gust, aroma i color. Vine a descobrir la temporada del tomàquet amb Batller Origen i deixa que sigui el gust qui decideixi.
1: A Batller Origen, el gust és nostre. RAC 1.
2: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
3: Són les 8 del matí, bon dia Catalunya.

0: una escena que es repeteix cada tarda a mig món. Un adolescent baixa el dit per una pantalla i el dit no troba mai el final. Ni el final. Algú, fa 20 anys, va decidir que el final era dolent pel negoci i el va abolir. Té nom i cognom. Es diu Asa Raskin. Té una cara amable de científic penedit i vaig tenir la sort d'entrevistar-lo fa alguns anys en aquell programa que li tinc un gran record, que era el No pot ser, de TV3. Em va dir que li sabia molt greu haver inventat allò. Els inventors de coses terribles sempre acaben demanant perdó quan ja no hi ha manera de desinventar-les. Passa amb les bombes, passa amb els algoritmes. El penediment arriba sempre en segona classe, quan el tren ja ha sortit i porta 300 milions de criatures a dins. I dimarts, aquest tren farà parada al col·le. Els nostres fills tornaran a l'aula, si no s'aixeca la vaga prevista, sense el mòbil a la butxaca. La norma, l'uniforme, la motxilla nova, però portaran un altre efecte a sobre que no hi ha manera de deixar el passadís. I és una paraula que era de gent gran. I ara que ja no és només de gent gran, també de gent jove i també de nens, que és el mono. El d'aquell que ha passat l'estiu sencer alimentant un hàbit que ara de cop li tallen en sec durant 6 hores diàries. Cap escola no ho posa a l'agenda. Cap mestre no sap el que li pot venir al damunt cada any que va passant. Però és un tema cabdal del curs. No és que els fills tornin al col·le, ni tan sols si podran tornar al col·le. És que si tornen, tornaran desintoxicant-se d'una substància que ningú els va preguntar si volien prendre. El govern de Pedro Sánchez va dir que els menors de 16 anys no podran tenir xarxes socials. I el món s'ha dividit en dos bàndols amb la solemnitat amb què es divideixen sempre els mons. Els que veuen una decisió totalitarista i els que veuen una decisió plena de sentit comú. Elon Musk, per exemple, s'emprenya com una mona, cosa que fa sempre. L'amo de Telegram ha escrit als espanyols com qui escriu els súbdits i un pensa, quan un home que ven l'atenció dels teus fills et diu que li preocupa la teva llibertat, potser cap convé mirar-se la cartera, no la seva, la teva. Perquè aquí no hi ha ideologia, hi ha aritmètica. Un 30%, 30, dels ingressos d'aquestes plataformes surt de publicitat que apunta a criatures menors d'edat que, en teoria, ni haurien de tenir compte. La resta és soroll. I el soroll, ja se sap, és l'únic producte que sempre surt gratis. Avui a les 10 parlarem amb Laura Ballarín, una eurodiputada del PSC que porta aquest debat a Brussel·les des de fa anys i ara amb la convicció dels que encara creuen que Europa pot posar normes a qui li ven els somnis als fills per un preu que ni sap què està pagant. Li preguntarem si això és protegir la infància o és senzillament, com sempre, arribar tard, com sempre, arribar als llocs on hi ha algú fent-se ric i si algú a l'aula pensarà preguntar per què els nens tenen la mirada perduda i les mans buides. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres 4 de setembre del 2026.
2: I entre avui i el cap de setmana, les temperatures toquen sostre i tornarem a tenir valors al voltant dels 40 graus a les comarques de Ponent, tot plegat amb sol.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem aquest vehicle avariat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via, Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, continua un carril de circulació tallat per reparació de danys a la via. Per altra banda, també recordem que el camió incendiat ahir al matí doncs continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Tot plegat, cadascuna d'aquestes incidències, però, provoquen menys d'un quilòmetre de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: Evidentment, la crisi migratòria de Ceuta continua sent la notícia i continua correlant. Pedro Sánchez, de la sessió maratoniana d'ahir al Congrés, no ha servit al president espanyol per dissipar els dubtes que envolten l'assalt multitudinari del 30 de juliol a la platja del Tarajal. Ans al contrari, l'entossudiment de Pedro Sánchez a exonerar el Marroc de qualsevol responsabilitat en la crisi l'està deixant completament aïllat, fins i tot entre els seus socis de govern. Les portades dels diaris aquest matí també ho constaten. A Catalunya, La Vanguardia i l'Ara fan servir una fórmula calcada per descriure la situació del president espanyol. Sánchez es queda sol, titulen. A Madrid, La Razón també s'hi abona. Sánchez se queda solo en su política con Marruecos y sus, entre cometes, mentiras. En la mateixa línia, l'ABC retrata un president entre les cordes, Sánchez contra la policia i el CNI per a salvar-se, i El Mundo l'avisa que solo puede exculpar a Marruecos de momento. Només El País es desmarca de la interpretació general amb un titular que evita col·locar Sánchez a la diana. Espanya revisarà la cooperació con Marruecos tras la crisi. Ni tan sols l'informe de la Policia Nacional Espanyola, que es va filtrar dimarts a última hora, ha alterat el guió de la Moncloa. Els agents que han investigat l'assalt documenten amb un grapat de vídeos i fotos com els gendarmes del Marroc van orientar els migrants cap a la frontera amb Ceuta, però és que ahir Pedro Sánchez va tornar a negar la major i va exonerar les autoritats marroquines per enèsim cop. La paradoxa és que els esforços del president espanyol per amorosir la relació amb el Marroc no sembla que faci ni ferendi calor a l'acord del rei Mohamed VI. Lluny de recollir la mà estesa de Pedro Sánchez, les autoritats del Marroc, envalentides, han aprofitat la divisió espanyola per tornar a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla. Aquesta nit, el ministre d'Obres Públiques del Marroc, Nizar Baraka, ha insistit que aquests dos enclavaments espanyols a l'Àfrica són territori del Marroc.
1: Pel que fa als nostres veïns, Espanya, ens han dit que consideren que la seva seguretat nacional s'ha vist perjudicada. Ho direm franquesa. Espanya és un soci clau per nosaltres, però no cedirem ni una mica del nostre territori nacional.
0: Els líders internacionals, que els darrers anys se les han tingut amb Pedro Sánchez, també aprofiten l'aïllament del president espanyol per passar comptes. El primer a sucaripar ha estat un sospitós habitual, Donald Trump. En una entrevista a la cadena britànica d'ultradreta GB News, el president dels Estats Units pronostica un futur negre a l'Espanya de Sánchez.
2: Espanya serà un país arruïnat. Jo ja he tingut problemes amb ells, a l'OTAN, però això d'ara és terrible. El que està passant a Espanya és molt trist de veure. Tots els països tenen problemes, com el vostre, el Regne Unit, però no són tan visibles com els que tenen ells. No teniu milers de persones envaint el vostre país. No he vist mai res semblant.
0: Aquesta matinada també ha ficat cullerada el president de l'Argentina, Javier Milei. Com de costum, ell encara va una mica més enllà i acusa directament Pedro Sánchez d'instigar l'onada migratòria que va desbordar Ceuta.
3: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
0: Els retrets de Donald Trump o de Javier Milei no sorprèn a ningú, però el que sí que posa de manifest l'aïllament internacional de la Moncloa és el silenci dels socis d'Europa. Des que va esclatar la crisi migratòria a Ceuta, pràcticament no hem sentit ni niesa ni bèstia i ningú que faci pinya amb Espanya. Els pocs països d'Europa que han aixecat el to, com Itàlia o Dinamarca, han optat just pel contrari. Han responsabilitzat de l'embolic a Ceuta la regularització massiva de migrants que va aprovar la Moncloa a principis d'any. La solitud internacional de Sánchez, que fins ara havia presumit d'agenda pròpia, aguditza la seva sensació d'arraconament dins d'Espanya. El debat d'ahir al Congrés dels Diputats n'és l'últim exemple. L'hora i mitja que va durar el discurs del president espanyol no va convèncer ni els socis del seu propi govern, ni els aliats parlamentaris, ni encara menys l'oposició furibunda de PP i Vox, que ja s'encomana directament als tribunals perquè s'encarreguin de desnonar-lo de la Moncloa. Pedro Sánchez va reproduir un cop més l'argumentari que ja li havíem sentit dilluns a la cadena SER, reitera, per exemple, que no hi ha cap prova que incrimini el Marroc.
4: A dia de hoy, nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
0: El president espanyol només esbossa una crítica al Marroc que els seus agents fronterers permetessin el pas de migrants cap a Ceuta durant més de 10 hores. 10 hores, res més. De fet, Pedro Sánchez creu que els culpables de la crisi s'han de buscar entre les files dels aliats internacionals de Vox.
4: Ha documentado la participación de cuentas y publicaciones vinculadas a ecosistemas informativos ruso y proisraelíes, a las que también se sumaron algunos referentes, desgraciadamente, de la ultraderecha internacional y, lamento también decirlo, de la ultraderecha española, que aprovecharon la tragedia para azuzar el miedo y el odio.
0: Pedro Sánchez va prometre que avui mateix farà públics tots els informes d'intel·ligència que suposadament apuntalen al seu discurs, però ningú es creu que el Marroc no hi tingui res a veure. El que no entenen alguns dels socis parlamentaris del govern espanyol és que és perquè Pedro Sánchez s'entossudeix a defensar les autoritats del Marroc. Ahir va sobrevolar el debat del Congrés una teoria conspiranoica, la sospita que Pedro Sánchez evita assenyalar el Marroc perquè a Rabat conserven material comprometedor que li haurien robat del seu mòbil amb el programa espia Pegasus. El president espanyol no va voler baixar el fang i es va limitar a reconèixer que caldrà revisar la col·laboració fronterera amb el Marroc. Va seguir l'intercanvi de cops en directe des del Congrés a Madrid. Jordi Armenteras.
5: Sí, pocs detalls, Moncloa. El que sí que admet és que les relacions frontereres és evident que han de canviar per totes dues bandes, pel Marroc sobretot, però també per Espanya. L'equip de Sánchez explica que s'ha parlat amb Rabat per l'informe policial que denuncia que hi havia agents de paisà marroquins guiant migrants cap a Ceuta. Diuen que ho investigaran, però que en tot cas eren només una desena, aquesta és la resposta. Això amb Sánchez sola i el Congrés i tots els partits exigint-li que afronti d'una vegada la crítica a Mohamed VI. Feijóo i Rufián.
6: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
7: Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España.
5: Però és que tots els partits repetien el mateix i Sánchez s'aferra a la falta d'informes per culpar Marroc. Anunciava que els publicarà, però de moment no ho ha fet. Un altre detall en Marroc. Ahir va explicar que es va convocar l'ambaixadora marroquina, un tràmit diplomàtic habitual. L'estranyesa és que no s'hagués anunciat fins ara.
0: Tot i que els socis parlamentaris van buscar les pessigolles a Sánchez, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, va anar més lluny i va assenyalar-li directament la porta de sortida.
8: O vostè coneixia els avisos i, per tant, menteix a la gent per protegir el Marroc, o vostè no coneixia aquests avisos i, per tant, menteix a la gent quan diu que vostè té el control del govern i de la seguretat nacional. Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
0: El PP i Vox també volen Pedro Sánchez fora de la Moncloa per la via ràpida i ja busquen dreceres. Alberto Núñez Feijóo, per exemple, anticipa que els jutges del Tribunal Suprem podrien assumir l'encàrrec d'apartar-lo.
9: Va a pagar ante la justícia i ante la suma.
6: Hay también responsabilidad política. Usted, y lamento decirlo desde esta tribuna, no está en condiciones de cumplir las obligaciones que tiene porque no puede garantizar la seguridad del Estado.
0: Y Santiago Abascal, que fa un pas més, y acusa a Pedro Sánchez directamente de traición.
10: Ayer salieron cientos de miles de españoles en todos los barrios, pueblos y ciudades de España a defender Ceuta y a gritar eso al presidente del gobierno. Traidor a España, traidor a los españoles, traidor a los ceutíes, traidor incluso a su propio partido, a sus propios compromisos y a sus propios electores. Y hoy hemos comprobado que traidor también a los policías, a los que ha querido señalar y convertir en responsables de tomar la decisión de no defender nuestras fronteras.
0: Vox obre així la porta a aplicar l'article 102 de la Constitució, el que preveu que el Congrés dels Diputats enviï el president d'Espanya a judici davant del Tribunal Suprem si entén que ha comès un delicte d'alta traïció a Espanya. Les explicacions de Sánchez tampoc van convèncer les veus crítiques dins del seu propi partit. Per exemple, el vicepresident de l'Assemblea de Ceuta, el diputat del PSOE, Melchor León, es feia creus aquí ahir al Món RQ que Sánchez continuï fent pinya amb el Marroc.
11: El otro día solamente le faltó decir que era culpa de los Power Rangers en vez de Marruecos. Nunca ha nombrado a Marruecos en esta invasión que hemos sufrido, cuando los ministros marroquíes son los que llevan días y días haciendo declaraciones públicas delante del rey Mohamed VI, diciendo que Ceuta y Melilla son marroquíes. No me sorprende las palabras del señor Pedro Sánchez, no entendemos por qué esta bajada de pantalones hacia Marruecos.
0: Ahí también va a sorprender que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no aplaudís algunas de las intervenciones.

0: donde sigue desde hace un mes. Puede que del debate de ayer el presidente no saliera peor de lo que entró, pero es que ya entró muy mal. O Ceuta vuelve a la normalidad o no habrá normalidad para Sánchez.
1: I el segon comentari el signa la delegada del diari Ara a Madrid, Núria Orriols.
2: És evident que amb la crisi de Ceuta la dreta té un nou filó per desgastar Pedro Sánchez, però el debat d'ahir posa de manifest que el grau de beligerància del PP i Vox contra el govern espanyol no té aturador i que el curs que s'obre serà encara més dur del que hem conegut fins ara, que no és poc per al líder del PSOE. Abascal va arribar a dir ahir que Sánchez té menys empatia que un assassí en sèrie, un discurs que per pura competència electoral obliga Feijó a augmentar els decibels i les amenaces, també a l'hora de parlar del Marroc, ja que segur que si fos el govern no diria el mateix. Ara bé, el problema de Sánchez aquest cop és que aquesta crisi no és com les altres i hi ha gairebé unanimitat sobre la mala gestió del seu govern en el cas de Ceuta, a dreta i esquerra, ja que ha estat lenta, no se sap si volgudament esperant que els migrants marxessin pel seu propi peu, i amb una posició molt dòcil envers el Marroc. Una posició que fins ara ha negat l'evidència, que és que com a mínim hi va haver passivitat dels agents marroquins a la frontera el 30 de juliol, i que només ahir Pedro Sánchez va començar a matisar.
1: Sobre el terreny a Ceuta, els veïns estan farts del caos que regna als carrers. Aliens al debat parlamentari, ells continuen demanant solucions per evitar un esclat social. Ahir un cas terrible va acabar d'afegir llenya al foc. La policia espanyola va detenir una veïna de Ceuta per matar un jove marroquí que havia accedit a la ciutat autònoma de manera irregular. Els primers indicis apunten que la víctima era cosí de la detinguda que l'hauria apunyalat després que entrés a casa seva per demanar-li refugi. Per intentar posar ordre al caos, el govern espanyol ha demanat a Brussel·les que els agents de Frontex, l'Agència Europea de Guàrdies de Costa, es quedin a Ceuta de manera permanent per donar un cop de mà a la policia i a la Guàrdia Civil. El problema és que, de moment, la Comissió Europea ha evitat dir que sí. A Brussel·les, la gestió d'aquest merder l'incomoda de mala manera i només coincideix amb la Moncloa en un punt: la defensa tancada del Marroc. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
3: La Comissió Europea no té cap intenció d'incomodar el Marroc, deixa en mans de les autoritats espanyoles la investigació sobre qui pot estar al darrere de l'entrada d'immigrants a Ceuta i, de fet, lluny d'assenyalar Rabat, com s'hi va fer amb Rússia fa dos dies, acusant-la d'agreujar la crisi els dies posteriors, Brussel·les va tancar files amb el Marroc. El portaveu d'Interior de la Comissió Europea, Marcus Lammert, ho va justificar defensant la importància estratègica d'aquest país per controlar els fluxos migratoris a Europa.
4: El Marroc és un soci important i estratègic en els nostres esforços per combatre la immigració il·legal contra les màfies. Agraïm la cooperació entre Espanya i el Marroc per expulsar aquells qui no tenen dret a quedar-s'hi, i puc afegir que els últims anys hem augmentat la cooperació amb el Marroc i altres socis per combatre la immigració i les màfies.
3: De fet, la intenció de Brussel·les és donar més fons europeus al Marroc i tancar un acord de col·laboració més estret abans de final d'any, com ha fet amb altres països de la regió com Tunísia i Egipte.
1: De fet, la crisi migratòria va molt més enllà de Ceuta. Ahir vam conèixer i explicàvem una notícia terrible que ho evidencia. Una vuitantena de persones van morir en una pastera tocada a les Canàries després de passar 26 dies a la deriva. Havien sortit de Gàmbia el 7 d'agost, però el motor es va espatllar i va quedar abandonats de la mà de Déu al mig de l'Atlàntic. Finalment, un avió de salvament marítim va localitzar l'embarcació i va enviar un vaixell a interceptar-la, però quan els rescatistes la van abordar, només hi van trobar 44 supervivents. 8 i 23 minuts. Més enllà de la crisi migratòria, a Catalunya, avui Manresa s'acomiada de Carles Vilajosana, la víctima del crim que va commocionar la ciutat la matinada de l'1 de setembre, l'últim dia de la Festa Major. Vilajosana havia regentat un bar al centre de la capital del Bages i era una persona molt implicada en la vida associativa de la comarca. L'enterrament, que s'espera que sigui multitudinari, serà al migdia. Mentre familiars, amics i veïns diuen l'última adéu a Vilajosana, la investigació policial i judicial continua. Els dos menors detinguts per l'homicidi han passat la segona nit al centre de Justícia Juvenil a Can Llupià, a Barcelona. De fet, un d'ells ja hi havia estat internat 3 mesos aquest mateix any i n'havia sortit tot just al juliol. Li van enviar després que perpetrés una agressió molt similar a la d'aquesta setmana. A l'abril, aquest nano va atacar amb un ganivet al cambrer d'un bar, també a Manresa, que es va salvar pels pèls. Segons ha pogut saber RAC1, el jutge va ordenar l'internament del menor, però va quedar en llibertat vigilada que ja em direu, llibertat vigilada, sense vigilar, a finals de juliol. Té tots els detalls el Benet Iñigo.
5: El que ja havia estat al centre de justícia de Barcelona és el noi que ara està acusat de participar en l'agressió mortal d'en Carles, però no de ser l'automaterial de la ganivetada. Ara bé, aquest noi sí que va cometre una agressió similar a principis d'abril. Com va avançar El País, llavors la víctima va ser el cambrer d'un bar de Manresa, molt a prop, per cert, d'on es va cometre l'atac d'aquesta setmana. I d'aquesta agressió n'hi ha imatges. Una càmera de seguretat va captar com el noi va llançar el braç armat cap al cambrer en un moviment de dalt a baix i dirigit al pit. El Regió 7 n'ha publicat un fotograma. La mecànica de l'atac amb arma blanca, en aquell cas un tornavís, és molt semblant a la d'en Carles, però el cambrer va fer un pas enrere a temps i només li va provocar una ferida. Després d'aquest possible intent d'homicidi el 8 d'abril, el dia 24, també el van detenir per un robatori amb violència i un jutge en va ordenar l'internament el 6 de maig. El 31 de juliol, gairebé 3 mesos després, en van autoritzar la posada en llibertat, però en principi sota vigilància en espera del judici. Segons el Regió 7, per cert, els Mossos busquen altres nois que haurien participat en la baralla de la matinada d'aquest dimarts.
1: Avui el periòdico publica detalls molt crus que fan encara més inexplicable el crim. Resulta que els menors que van apunyalar Vilajosana el van seguir durant més d'un quilòmetre abans d'apunyalar-lo mortalment. La raó, doncs, que ell i els seus amics havien intentat aturar una batussa entre aquest grup de joves menors i un altre. Tot i que ha quedat ben clar que el mòbil dels fets i que els dos detinguts pel crim havien nascut aquí, ahir Vox va convocar una concentració a Manresa per tornar a barrejar delinqüència, inseguretat i immigració, però va punxar. Amb prou feines va congregar una vintena de persones. I era en Joel Penya. Aviam.
6: No. Vox va plegar i 15 persones a Manresa en una concentració que van enviar pels canals de difusió de la premsa i del Bages. Això sí, amb un cartell que van evitar signar tot i fer-lo córrer. El portaveu del Parlament, Joan Garriga, va evitar reconèixer que organitzaven la concentració.
7: Fet aquesta trobada, sí, de gent d'aquí de Manresa, de gent nostra, i aquesta convocatòria de mitjans de comunicació, es decorava amb aquells cartells, doncs, que determinen que se n'estàvem a Camarresa, diu prou.
6: El cartell de la manifestació fins i tot duia una notícia falsa que deia que els agressors eren menors no acompanyats, menes, magrebins. A més, la convocatòria, 6:45 de la tarda, coincidia amb la vetlla de la víctima mortal. L'enterrament serà aquest migdia.
1: 8:27. Tot això, en plan econòmic, avui ens llevem amb una notícia que podria capgirar el mercat de l'automòbil de Catalunya, Espanya i de la resta d'Europa. Seat, que és una de les marques més arrelades al nostre imaginari col·lectiu, podria tenir els dies comptats. El grup Volkswagen, l'empresa matriu, estudia seriosament deixar de fabricar nou Seat el 2029. Els 15.000 llocs de treball de la fàbrica de Martorell es mantindrien, però de la planta ja només en sortirien Cupra, que és aquesta marca nova creada el 2018 que agafaria el relleu de Seat. La transformació forma part d'un full de ruta molt ambiciós. Poc abans d'aquesta mitjanit, Volkswagen ha aprovat la proposta per millorar la competitivitat de la companyia sense concretar si hi haurà i quan desaparició de Seat. El Consell de Supervisió de l'empresa alemanya ha decidit tirar endavant un pla d'ajustament que inclou, almenys fins al 2030, marques com Audi, Porsche, Cupra i també Seat. Calculen eliminar uns 100.000 llocs de treball en els propers anys a tot el món, que posen en dubte la continuïtat de 4 plantes a Alemanya. Ahir a la tarda, el comitè d'empresa de Seat es va reunir amb la direcció del grup Volkswagen per tractar les seves intencions amb el futur de la marca. Informa Jordi Casals.
8: L'arribada del vehicle elèctric ha obligat la multinacional alemanya a iniciar un procés de reestructuració per retallar despeses i veuen Cupra com una marca que ofereix un marge de benefici més alt i, a més, està totalment orientada a l'electrificació. El president del comitè d'empresa, Matías Carnero, però, demana cautela davant el que considera un rumor i reclama a les institucions que intervinguin.
9: Si los gobiernos, tanto autónomo como central, y desde el Ministerio de Industria, aportaron y confiaron en el grupo Volkswagen, invirtiendo casi cerca de 10.000 millones entre capital privado y público a un consorcio para electrificar la marca, pues yo creo que es el momento de que pidan explicaciones a la dirección del Consejo para que cuáles son los retos de futuro. Yo creo que es importante que un gobierno que ha aportado dinero público o pueda pedir explicaciones.
8: Aquest canvi de rumb, però, no implicaria el tancament de la planta de Martorell. Segons el mitjà alemany, la fàbrica catalana mantindria l'activitat industrial reconvertint les seves línies de producció cap als nous models elèctrics del grup.
1: Davant d'aquest escenari, és molt probable que tots aquells que tingueu un Seat us hagi sorgit la mateixa pregunta. Home, si apareix la marca i necessito dur el cotxe al taller, què passarà? Doncs podeu estar tranquils almenys uns anys. Segons el Confidencial, la llei obligarà el servei tècnic de Volkswagen a garantir els recanvis i les reparacions necessàries durant un mínim de 10 anys des que el producte deixa de fabricar-se. Per tant, si Seat desapareix el 2029, qui en tingui un hauré de poder anar tranquil·lament al taller fins almenys al 2039. Pràcticament 8:45, Catalunya també està pendent d'un altre conflicte laboral, el que enfronta els docents amb el Departament d'Educació. Quan només falten 4 dies perquè comenci el curs, les negociacions entre les dues parts han tornat a fer figa i, per tant, es manté la vaga pel primer dia d'escola dimarts que ve. De fet, la reunió d'ahir gairebé acaba com el rosari de l'Aurora. Les posicions continuen allunyades. El sindicat majoritari a l'ensenyament públic, la USTEC, retreu al departament que ara pretengui resoldre en una sola reunió allò que s'hauria pogut treballar durant setmanes, i la consellera Esther Niubó diu que se'ls ha ofert una agenda de treball. Els docents consideren que les millores anunciades pel govern català fan molt curt i després d'acabar el curs passat amb una 20ena de vagues, mantenen el pols per mirar d'aconseguir un pacte millor. Violeta Martos.
10: El govern, en canvi, els demana un vot de confiança i assegura que s'asseuran a negociar, però que per fer-ho cal calma. La consellera d'Educació, Esther Niubó, considera que els avenços haurien de servir per deixar enrere els retrets.
11: El sistema educatiu català necessita millores i no s'arregla només amb les mesures del curs passat. El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga per poder treballar amb serenitat.
10: Feia gairebé 2 mesos que els sindicats que van votar no a l'acord amb el govern, USTEC, CGT, la Intersindical i COS, no es reunien amb Niubó, però el resultat de les converses va ser el mateix que quan totes dues parts van aixecar-se de la taula el 13 de juliol. Els sindicats exigeixen que es reobrin les negociacions i es proposi un calendari per tornar a treballar.
12: Tornat a perdre l'enèsima oportunitat d'establir un diàleg amb el comitè de vaga.
13: Aquesta vaga només es podia evitar si abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació. No la tenim. Per tant, aquesta vaga és un fet.
10: Els sindicats consideren que el pacte és una bona base, però creuen que pot millorar si continuen les mobilitzacions. Per això defensen que la vaga del 8 de setembre només serà la primera de moltes.
1: D'aquesta estiria ronça que amenaça l'inici de curs escolar, escoltem aquí un comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Laura Rossell.
14: La consellera volia un parèntesi i els sindicats li han donat punts suspensius o una botifarra, segons com es miri. I una es pregunta si mentre s'assenyalen mútuament amb el dit, govern i sindicats recorden dels alumnes. Les famílies ja no saben quina cara fer ni com posar-s'hi. El curs passat van haver-hi 22 jornades de vaga i van marxar de vacances amb l'aturada del dia 8 damunt la taula. Què s'ha fet per evitar la vaga de dimarts durant aquest estiu? Quants cops s'han assegut a negociar? Quantes propostes s'han fet? A quants acords s'han arribat? S'ha fet tot el possible, de debò? Perquè les famílies sí que han fet tot el possible per sobreviure als casals, als campus d'estiu, les colònies, les vacances escolars, i hauran de fer tot el possible la setmana que ve amb els preparatius i els nervis que implica el primer dia d'escola afegits a la incertesa de la vaga. I fan tot el possible per entendre per què Catalunya té els pitjors resultats educatius de les últimes dècades. La responsabilitat, em sap greu, no pesa igual a una banda que a l'altra de la taula, o sigui que responsables del govern, si us plau, facin el que calgui per desbloquejar això d'una vegada, i sobretot pensin en l'1,7 milions d'alumnes que hi ha a Catalunya i en les seves famílies, que no necessiten ni més parèntesis ni més botifarres.
1: De la plana internacional, atenció, l'última ocurrència del govern de Donald Trump és de les més surrealistes que recordem. Pareu bé l'orella. El web oficial de la Casa Blanca ha estrenat un nou portal en què els internautes que ho desitgin, el web de la Casa Blanca, poden jugar a 5 videojocs diferents. El portal es diu arcade.gov, és a dir, arcade.gov, i imitant les lletres de la marca de videojocs Sega, quan hi entres apareixen les lletres MAGA. Són 5 videojocs diferents, que són tot una declaració d'intencions de les polítiques de Donald Trump. Per exemple, un d'aquests jocs és l'Snake de tota la vida, la serp, però en lloc de ser un rèptil que ha d'anar menjant per créixer, hi apareix el director de l'ICE, Tom Homan, que va detenint tots els migrants que es va trobant. L'objectiu, per tant, és deportar totes les persones que es troba al jugador, apareixen en un tauler i quan les recullen passen a tenir una samarreta de color taronja, com si acabessin d'entrar en un camp de presoners. Però això no és tot. N'hi ha un altre que es diu Build the Wall, construeix el mur, una de les expressions que més va fer servir Donald Trump a la campanya electoral del 2016, quan va guanyar per primer cop. El president dels Estats Units volia aixecar una mena de muralla molt alta que s'apareix, recordeu, als Estats Units de Mèxic, i ara en un videojoc que simula el reconegudíssim Tetris de tota la vida, el jugador ha de col·locar les peces que van caient del cel per evitar que una mena de zombis penetrin la frontera. I també n'hi ha un altre que consisteix a fer volar un àliga, el símbol nacional dels Estats Units, amb un objectiu, que és que no xoqui amb els monuments que hi ha al país. O un altre en què el jugador que entri ha de combinar aliments per fer un menú saludable per mantenir les criatures nord-americanes en un bon estat de salut. De fet, aquest videojoc es diu Organitza el menjador escolar perquè els Estats Units tornin a ser saludables. Make America Healthy Again. Encara en pla internacional, però també local, el president Salvador Illa es va reunir ahir a Kiev amb Volodymyr Zelensky. Salvador Illa va arribar ahir a la capital d'Ucraïna com a part d'un viatge llampec a l'est d'Europa per reiterar el suport de Catalunya a la defensa ucraïnesa. El president es va reunir 40 minuts amb Zelensky i el va convidar a visitar Catalunya. El president també li va prometre que Catalunya participarà de la reconstrucció d'Ucraïna després de la guerra.
15: He tingut l'honor de tenir una reunió de treball amb el president Zelensky. Hem pogut expressar-li i donar-li el suport de Catalunya i de Barcelona, en què Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa amb Ucraïna i també de totes les ciutats.
1: El president també ha firmat diferents acords en ciutats com Lviv i Zaporizhia per ajudar-les a rehabilitar les infraestructures bàsiques. Per cert que el president Salvador Illa acaba de fer unes declaracions a Ucraïna dient sobre el conflicte amb Volkswagen i sobre el futur de SEAT, assegurant que el govern de Catalunya lluitarà perquè salvin tots els llocs de treball. Escolteu.
15: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
1: Donant tranquil·litat, per tant, amb els treballadors de SEAT, el president de la Generalitat, després de reunir-se ahir amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. Un altre dels grans temes del dia d'avui, de demà passat, de la setmana que ve, de fa un mes i de fa dos, és el temps.
16: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Bueno, el mes de setembre també ha començat amb els termòmetres disparats. Mònica Usar, bon dia.
17: Hola, bon
1: és
17: dia.
1: És que la calor extrema avui toca sostre. Vaja, avui entre el cap de setmana sí. I els 40 graus els tindrem per allà dansant, no?
17: Exacte, els tornarem a tenir aquests 40 graus. De fet, ja vam tenir ahir alguns rècords de temperatures per ser mes de setembre, amb punts del Pirineu, també cap a les comarques de Ponent o cap a l'Empordà, i avui es poden repetir o fulminar aquests rècords, i el cap de setmana encara podria pujar una miqueta més aquesta temperatura, sobretot de cara a diumenge. Com deies, amb aquests 40 graus en punts de Ponent i interior de les Terres de l'Ebre, i amb avisos, de nou, del Servei Meteorològic de Catalunya per calor intensa. Bona part de les comarques interiors i també sectors del prelitoral, amb el perill més alt a les comarques del Segrià, el Priorat i també la Ribera d'Ebre. Seran dies de sol, amb alguns núvols baixos, això sí, ara de bon matí en punts de les Terres de l'Ebre, i després a la tarda nuvolades en sectors del Pirineu, i temperatures altes ja aquesta hora, entre els 24 i els 26 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 20 a Lleida, 17 a Girona, 25 a Mataró i 22 a Cunit. La setmana que ve la començarem encara amb temperatures altes, tot i que dilluns baixa un pèl la temperatura, la calor encara serà extrema, i després entre dimarts i dimecres és quan tindrem aquesta caiguda dels termòmetres. Penseu que el cap de setmana estarem entre 7 o 8 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any, i llavors la caiguda de dimarts, dimecres que ve serà d'aquests 7-8 graus, per tant ens situarem en la línia del que tocaria. I de moment es veu pluja de cara a dimecres. Ja ho anirem seguint, però és normal que amb aquest contrast, no, entre la calor acumulada i la temperatura que baixarà, tinguem alguna situació de pluges, i de moment pinta que serà dimecres.
1: Bueno.
18: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
19: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
18: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
19: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 5 i 38 minuts, encara ens queden alguns temes. Hem de parlar de gambes. I hem de parlar de Harry Potter. I hem de parlar de música. I hem de parlar d'una de les estrenes d'aquest final d'any i de, sens dubte, d'aquest mes, Cronos, que hi va haver a tenir la preestrena a la ciutat de Barcelona.

0: s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest setembre el teu estalvi anirà sobre rodes. Perquè amb Endesa tens un 20% de descompte en el consum de llum i gas durant un any. I a més participaràs en el sorteig d'un cotxe elèctric amb punt de recàrrega. Perquè tu i el teu estalvi aneu sobre rodes. Contracta abans del 30 de setembre a endesa.com, al 800 700 700 o al teu punt Endesa.
3: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
4: Quin golaç!
5: L'estadi es posa dempeus i, espera, mira en el cel, què passa?
4: Plouen samarretes, pilotes i entrades.
6: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
7: Moeve. Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Doncs ja s'acaba l'estiu.
9: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
8: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
9: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: 45.712.
13: Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
16: Dinou minuts i les 9, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Els successos s'han confirmat els pitjors pronòstics. Els Mossos han trobat les restes del nadó que ahir explicaven que havia desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. Totes les sospites apunten als pares, que de moment estan detinguts en espera que el jutge decideixi si els envia a la presó provisional o els deixa en llibertat amb càrrecs. El matrimoni té 5 fills més i 2 ja estan tutelats per la Generalitat Valenciana. Informa Marina Pérez Got.
17: Confirmat allò que la mare hauria explicat a l'avi que va propiciar la denúncia del cas. Els Mossos d'Esquadra van trobar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara ahir a la tarda. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià ja feien un seguiment de la família. Així ho va explicar l'alcalde del municipi, Josep Lluís Gimeno, que també va afirmar que la família havia arribat l'any 2019 i estava totalment integrada a Santa Bàrbara. Els Mossos d'Esquadra ja havien entrat a l'habitatge abans de portar els pares i no havien trobat restes humanes. Sí que havien trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. No va ser fins ahir a la tarda, quan van portar els pares, quan van trobar les restes humanes.
16: I a Barcelona els Mossos han detingut 4 joves per amenaçar diverses persones amb un ganivet dissabte a la rodalia del carrer Tosset. No hi havia ni ferits, sortosament, però els acusen d'amenaces amb arma blanca. Un dels detinguts té 19 anys i la resta 20. Un d'ells ja arrossega antecedents per robatoris amb violència. Avui parlarem aquí al Mona RAC1 amb l'eurodiputada socialista Laura Ballarín. Ella ha liderat una investigació que revela els principals riscos i problemes derivats de l'ús abusiu que fan els joves de les xarxes. Les conclusions a les quals ha tingut accés RAC1 són devastadores i fan esgarrifar. D'entrada, la meitat dels testimonis assegura que les pantalles han fet créixer les discussions a casa i que els pares han perdut el control a l'hora de posar límits. A més, un 40% assegura que els menors han estat exposats al ciberassetjament, al contacte amb adults que es fan passar per menors, a la pornografia, a la violència, a discursos extremistes i a grups vinculats amb estafes i amb drogues. 40%! 40! I un 37,5% de les famílies que han participat en aquest estudi parlen directament d'addicció i un 30% relaten episodis d'angoixa, d'inseguretats, d'ansietat o d'insomni. De la canalla. Més enllà d'aquest estudi, Ballarín també està l'impulsora d'un experiment molt interessant i que avui ens explicarà. Retrata com els algoritmes de les xarxes són capaços, en menys de 2 dies, d'infestar els murs dels menors de contingut nociu. La seva idea era comprovar si les mesures de protecció de la infància són realment efectives. La resposta, no. Per arribar a aquesta conclusió, va dissenyar dos perfils falsos de menors, el de la Clara, una nena de 12 anys, i el del Lucas, un nen de 14. I el resultat fa posar la pell de gallina. En menys de dos dies, les plataformes ja recomanaven continguts molt diferents a cada un d'ells. A la nena li apareixien, sobretot, continguts relacionats amb la imatge corporal femenina, farcits, òbviament, d'estereotips. Però, en canvi, al nen li arribaven recomanacions vinculades amb la desinformació, la misogínia i les teories conspiranoiques. L'experiment també posa sobre la taula que encara és molt fàcil saltar-se les restriccions d'edat. De fet, n'hi ha prou en la majoria de plataformes que envien manualment la data de naixement. Com dèiem, aquesta investigació constata que els pares han perdut el control. I per mostra un botó, a Navarra, un nano de 15 anys ha agredit sa mare perquè l'havia castigat sense el mòbil. Ha passat a Tudela, qui va avisar a la policia és la mateixa mare després d'haver rebut diversos cops per part de son fill, que va fugir de casa. Quan els agents van arribar al domicili van comprovar que la dona tenia diversos cops. La mare també va assegurar que denunciaria l'agressió del seu fill. Va mandar les gambes i el govern reclama a Brussel·les més dies perquè els pescadors puguin sortir a buscar gambes. La normativa actual limita, com vam ja comentar fa uns mesos, els dies de pesca, i ara, quan encara falten 4 mesos per acabar l'any, els pescadors catalans gairebé han arribat als topalls. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana formalment a la directora general d'Agricultura d'Europa que aixequi les restriccions.
0: Primer de tot, eliminar la doble regulació que tenim dels dies i la quota de gamba. És un tema que es van inventar que no està a cap reglament. Hi ha més gamba que mai. No la podem treure perquè acabem la quota i, per tant, això ens porta una pertorbació en els preus de la gamba i un perjudici per aquest sector respecte d'altres.
16: Les confraries de pescadors catalans tornen a avisar, com l'any passat, que si Europa no cedeix, per Nadal faltaran gambes. Obrim el suplement cultural, com sempre, del cap de setmana aquí al Món RAC1, la gran estrena als cinemes d'avui, Cronos, el film que narra la persecució dels terroristes als atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017. Ahir, 200 oients de RAC1 van poder veure-la a la preestrena que es va organitzar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El director Fernando González Molina va revelar com s'han pres aquesta producció les víctimes de l'atemptat i també els familiars que van poder veure la pel·lícula ahir en exclusiva.
12: Evidentemente, yo creo que la visión para ellos de la película será muy dura, pero sé, o lo que me ha llegado al menos, es que han sentido el respeto y el cariño con el que nos hemos acercado al relato y hemos intentado ser absolutamente poco amarillistas, poco morbosos.
16: Els qui tampoc no es van perdre la preestrena al Liceu van ser els protagonistes, Enric Auqué, Diana Gómez, Pablo Derqui i Mònica López, entre d'altres. Al Gran Teatre de l'Liceu també hi era la Bàrbara Padilla.
18: Cronos et remou per dins. Estàs veient un fet terrible que va passar a 2 minuts del teu seient del Liceu. Quan acabes de veure la pel·lícula i surts a la Rambla, camines una mica i arribes al mosaic de Joan Miró. Encara tens la pell de gallina. Coneixes Barcelona i acabes de reconstruir els fets del maleït 17A de fa 9 anys, passant per la Rambla, però també per Cambrils, Alcanar, Ripoll i Vilafranca del Penedès. I sembla que va ser ahir. La pel·lícula també posa el focus en els autors de l'atac terrorista, intentant entendre per què ho van fer. I per això, i pel context actual, amb la crisi de Ceuta pel mig, Enric Auqué ahir va llançar aquest missatge just abans de la projecció.
19: Seria bo que entre tots poguéssim i volguéssim plantar cara als odis, a les provocacions i justificacions de violències, als racismes, a les deshumanitzacions de persones, comunitats i col·lectius que massa sovint alguns intenten inocular la nostra societat per tenir un rei polític.
18: La pel·lícula, recordem-ho, narra el dispositiu policial que es va posar en marxa el 17A, l'operació Cronos, que va permetre als Mossos localitzar-ne els autors.
16: Avui els diaris van plens de crítiques de Cronos. La majoria celebren el ritme trepidant i el seu rigor gairebé documental. I ha fet una ullada a la Marina Arbós.
20: A La Vanguardia, Salvador Llopart li posa 4 de 5 estrelles. Diu que Cronos aconsegueix fer reviure, amb un extraordinari sentit de la realitat, una tragèdia que ens va commoure a tots. I afegeix, Cronos troba el drama sense necessitat de convertir-lo en espectacle. Això sí, avisa a tots els que la vagin a veure, que ho faran amb un nus a la gola i que sortiran de la sala amb el cor encongit. El País, Carlos Boyero, titula Buscant Els bàrbars de la Rambla. Celebra que la pel·lícula està ben rodada, ben escrita i ben investigada. Diu que el metratge passa de pressa i que és creïble i aplaudeix l'actuació d'Enric Auqué. Carlos Sala escriu a l'ABC Cronos, la por, la ràbia i el caos dels atemptats de la Rambla. I afegeix que Fernando González Molina dirigeix un thriller trepidant sobre les 124 hores del dispositiu policial que es va crear després dels atemptats. A més, destaca que la pel·lícula fuig de la morbositat. I, en canvi, no ha agradat tant a Eulàlia Iglesias que el diari Ara li posa 2.5 estrelles. Titula el seu article amb un La pel·lícula del 17A que explica els atemptats només des del punt de vista policial. Creu que és un thriller realista i carregat d'emocions en què s'evita la representació cruel de la violència dels fets. Això sí, no la convenç que s'acabi reduint les víctimes a cadàvers anònims que només serveixen per mostrar el dolor dels Mossos.
16: Qui també ha vist Cronos és el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
1: D'entrada, he de dir que tinc unes certes reserves sobre l'existència mateixa de Cronos. Em resulta incòmode que es faci un thriller, o sigui, un espectacle trepidant, sobre un fet real tan i tan terrible com un atemptat terrorista. I si a sobre aquest toca tan a prop com el del 17 d'agost de 2017, doncs encara més. Unes reserves emotives, potser irracionals, però que no puc deixar de mencionar. Amb més motiu veient la sorpresa que per mi ha sigut aquest film. Sòlid, molt ben narrat, filmat impecablement i amb un ritme de primera categoria. Té, a més, la virtut del matís. Posa per davant el drama de les víctimes i defuig el morbo. Potser fa massa èmfasi subratllat en la vivència emocional dels Mossos d'Esquadra i, això és interessant, apunta amb bon criteri i sensibilitat com de colpidor és que els assassins fossin nascuts i criats a Ripoll. Els actors protagonistes estan bé, compleixen. No així un bon grapat de secundaris que voregen l'amateurisme. És una pel·lícula paradoxal, però bé, això sens dubte és una virtut.
16: Cronos, ja avui s'estrena a plataformes Apple TV, també estrena la comèdia d'acció Mayday amb Ryan Reynolds i Kenneth Branagh com a grans protagonistes. As you can imagine, I really need to get going. I am behind. Això és també de la Guerra Freda i segueix un pilot de la Marina dels Estats Units que queda atrapat a la Unió Soviètica després que una missió secreta a territori soviètic surti malament. I els amants del terror tenen una cita amb Dulce Sabor a Muerte.
21: What happened? Someone hurt my mommy.
16: El nord-americà Eli Roth explica com un poble d'estiueix tranquil es transforma en l'escenari d'una massacre. Avui també que s'estrena la producció catalana Eixam.
22: I què va fer que vinguereu així? De què fugíeu?
23: La pregunta és què buscar.
16: La primera pel·lícula de ficció que dirigeix Òscar Bernàcer, un thriller rural ambientat en un poble aïllat, el protagonista ho ha perdut tot i comença de nou en aquesta comunitat. I a la tele, a la Sexta, avui torna Equipo de Investigación. És un dels programes més emblemàtics de la cadena que arrenca una nova temporada amb la Glòria Serra després de l'aturada d'estiu. Torna amb La cara oculta del verano, un reportatge sobre la precarietat laboral en temporada turística. Parlant de cinema, atenció a la gran notícia pel cap de cinema i de sèries. La gran notícia pel català que us pot avançar a aquesta hora al món RQ. La nova sèrie de Harry Potter, que s'estrenarà el dia de Nadal a HBO, es podrà veure doblada en català. Ara bé, incomprensiblement, el doblatge en català no estarà a punt el dia de Nadal, quan la sèrie arribi a la plataforma. Si no, haurem d'esperar uns mesos, qui en diràs. Si la voleu veure en català, us haurà d'esperar fins a algun moment del 2027, encara no sabem quan. Malgrat aquest endarreriment que tant costa d'entendre, el Departament de Política Lingüística treu pit i creu que som davant d'una jugada estratègica per fomentar l'ús de la llengua. Té més detalls en Cesc Giró.
24: Segur que us sonarà en Nic de Poc sense cap.
25: Han rebutjat un cop més la petició per caçar amb els decapitats.
24: L'Ull Foll Murri.
26: Imagina't la recompensa que m'espera.
24: La Gemma Jamec.
27: Estava destrossada.
24: La professora Coliflor.
28: Bon dia a tothom.
29: Bon dia, professora.
24: La Ronda d'Alla.
30: Benvingut a la Ronda d'Alla.
24: El mapa de Magatotis.
31: Malifeta feta.
24: O la decisió de convertir els encanteris en locucions llatines, tot un univers que tindrà continuïtat amb veus diferents a la nova sèrie de Harry Potter, segons ha explicat Warner Bros. RQ. La productora admet, però, que no estarà disponible el dia de l'estrena mundial. El dia de Nadal només es podrà subtitular al català sobre la versió original a l'anglès. La veu catalana arribarà més tard, justifiquen per les limitacions que genera un projecte en què hi treballen tants nens i nenes menors d'edat que només poden treballar per llei unes quantes hores al dia. Tot i així, intentaran, afegeixen, que la versió doblada, en fase de planificació, estigui disponible el més aviat possible. El Departament de Política Lingüística de la Generalitat explica a RQ que ha negociat directament amb Warner, que sol demanar subvencions al govern per doblar les seves pel·lícules, la priorització d'aquesta sèrie. La consideren del tot estratègica per incentivar l'ús del català entre els més joves.
16: Reobrim un moment la plana política, perquè la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans contra Espanya pel cas del setge al Parlament de l'any 2011 podria suposar un precedent importantíssim per a altres procediments pendents de sentència, com el del procés. La raó és que Estrasburg tomba el concepte de violència ambiental a les manifestacions, com ara les intimidacions o crits. Això tan abstracte de la violència ambiental era un dels puntals, com ahir explicava aquí al Món a RAC1 el David Fernández. Un dels puntals d'aquella sentència del Tribunal Suprem contra el Jordis, per exemple, que per tant també podria acabar amb paper mullat. Adrià Santasusagna.
2: És precisament a la sentència en contra dels manifestants de Torema al Parlament del 2011 on es crea aquest concepte de violència ambiental. El ponent de la sentència segur que ho sonarà, Manuel Marchena, que més tard presidiria el tribunal que va condemnar els líders del procés. Marchena també va utilitzar la violència ambiental contra els Jordis, el Vinesa, o contra altres manifestants al llarg dels anys. Ara Estrasburg deixa entreveure com podria resoldre en aquests casos. N'ha parlat a RAC1 Eduardo Cáliz, advocat dels manifestants de Torema al Parlament.
3: El Tribunal Europeu de Drets Humans és clar, no es pot condemnar a penes de presó, especialment penes de presó de llarga durada, si no hi ha actes de violència. Simple fet que existeixi una intimidació ambiental no és suficient i, per tant, en els casos en què s'hagi fet servir aquest concepte, és probable que el Tribunal Europeu de Drets Humans resolgui en el mateix sentit.
2: Estrasburg considera que durant aquella manifestació no hi va haver violència i que les penes de 3 anys de presó, que no es van acabar complint, van ser del tot desproporcionades.
16: Anem al cinema per explicar un fet. Vaja, a Catalunya tenim un festival que cada vegada es va fent més gran, que cada vegada arriba més gent, que és el Festival de Sitges. Però és que, a més, a Sitges li passa una cosa com passa als grans festivals, que és que venen uns noms que et posen les mans al cap. Per exemple, aquest any, l'actor Danny DeVito, el director Peter Jackson, que és el responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, l'actriu Amy Irving, de Carrie, o Alejandro Amenábar. Són alguns dels noms propis que participaran en la 50a edició del Festival de Cinema de Catalunya. Tots els detalls té la Maria Cusó.
4: Ja fa anys que el Festival de Cinema de Sitges prepara una programació tan extensa que calen dies per capbussar-s'hi amb calma. Una programació que cobreix pràcticament tot l'arc del terror i el fantàstic i que enguany acollirà títols tan destacats com Father Jones, amb Kiefer Sutherland i Al Pacino, Sacrifice, de Romain Gavras, amb Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek i John Malkovich al repartiment, o The Carpenter's Sons, protagonitzat per Nicolas Cage. També Cinco Minutos Más, una comèdia negra de Javier Ruiz Caldera, vell amic del festival, protagonitzada per Berto Romero i Belén Cuesta. Un altre vell amic de Sitges, Alejandro Amenábar, hi aterrarà per rebre el Premi Méliès en el 30è aniversari de Tesis. Peter Jackson, aclamat director del Senyor dels Anells, tornarà al festival quasi 30 anys després de presentar-hi Braindead, una pel·lícula molt anterior a l'èxit de la trilogia de Tolkien, i ho farà per presentar-ne una nova versió en 4K. Danny DeVito rebrà el Premi Màquina del Temps en reconeixement a la seva trajectòria, que ha deixat personatges tan emblemàtics com el pingüí de Batman o el pare de Matilda. Carlota Pereda, directora de Cerdita, inaugurarà el certamen en Found Alive, interpretada per Chloe Grace Moretz. És la primera dona espanyola que obre el festival en els seus quasi 60 anys d'història. I la clausura anirà a càrrec de Wicker, una pel·lícula amb Olivia Colman i Alexander Skarsgård de protagonistes.
16: I a Venècia, que aquests dies és la capital de la indústria cinematogràfica mundial, s'ha rendit a Martin McDonagh, el director de films com Tres anuncios de les afueres o Amagats a Bruges. Aquesta nit McDonagh ha rebut una de les ovacions més llargues que s'han sentit mai al Lido, gairebé un quart d'hora, 13 minuts. L'aplaudiment era per al seu nou film, Wild Horse 9, que encapçala la cursa pel Lleó d'Or i ja prepara el terreny per donar guerra als Oscars. Amb el seu cinisme habitual, la cinta ressegueix la relació d'amistat de dos agents de la CIA destinats a Xile a les portes del cop d'estat de Pinochet. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García.
5: A la tercera bala vençuda, aquesta és l'esperança amb què Martin McDonagh va arribar al Lido. És la tercera vegada que passa per la mostra i en les dues anteriors s'havia endut el premi al millor guió, però el Lleó d'Or encara se li resisteix. Ara ha tornat com un dels ferms candidats al guardó, amb un drama ple d'humor en què riu de les tèrboles operacions de la CIA a l'estranger. McDonagh deia que avui els Estats Units continuen fent el mateix, però amb l'única diferència que amb Trump ja no s'amaguen.
6: Sembla que avui aquestes operacions per desestabilitzar un país no les fan de manera encoberta. El 70 sí, i ara no, cosa que és molt estrany. Només sento que les coses es tornen més i més estúpides.
5: La protagonitzen Sam Rockwell i el veterà John Malkovich, que per l'aparença internacional ha entrat de ple a les travesses dels Oscars. El mateix Malkovich, però encara no en vol sentir parlar.
0: Tinc una carrera llarga i he tingut col·laboradors i col·laboracions realment espectaculars amb directors, guionistes i actors. Per això mai no sento que competeixi amb cap d'ells.
5: L'altra gran estrena d'ahir va ser el més nou de Werner Herzog, Backing Fast Start, el retorn del director alemany a la ficció, amb dues germanes com a protagonistes, Kate i Rooney Mara.
16: Anem a la música. Bones notícies pels fans de Miley Cyrus.

publicat Bass Persuades, el primer avançament de l'àlbum que traurà el pròxim 18. El dia 18, la cantant aprofita l'estrena per anunciar que elimina a partir d'ara el seu cognom, Cyrus. Per tant, a partir d'ara, Miley Cyrus es converteix simplement en Miley. A Catalunya, Guillem Gisbert també està d'estrena. Atenció.

Jesús Entretemme i és la primera que publica l'antic cantant de Manel en 2 anys i mig. Avui que Nil Moliner i Ginestà col·laboren per primer cop amb una cançó titulada Amb qui estaràs? Amb qui estaràs?

0: guitarrista de la Funde també està en una col·laboració, en aquest cas amb la cantautora xilena Acrila, a la cançó Santiago de Chile. Històrics britànics Simple Minds estrenen el primer avançament del seu nou disc. Inner Voice és una de les 8 cançons que formaran part de Sacrosanct. Per escoltar l'àlbum haurem d'esperar a finals de gener. Encara amb música, atenció als fans d'Oasis, perquè la banda ha amplificat encara més les sospites d'un retorn als escenaris l'estiu de l'any que ve. Han publicat un vídeo breu de només 23 segons i molt críptic en què donen noves pistes. Hi veuen dos nens en un local de fish and chips, un d'ells menjant i l'altre demanant. Rere seu a la tele s'hi està reproduint aquesta cançó d'Oasis, Little by Little, que traduït vol dir de mica en mica. El vídeo també està ple de referències visuals que molts fans relacionen amb Glasgow i amb una gira de cara a l'estiu que ve. Tot i que no hi ha informacions, aquest vídeo sumat a les últimes declaracions de Noel Gallagher han fet augmentar encara més les sospites i, sobretot, els desitjos. En aquest cas va ser abans d'ahir, quan en una entrevista el guitarrista d'Oasis va reflexionar que l'estiu que ve no hi ha cap torneig de futbol i va concloure: haurem de fer alguna cosa. I de tornada a Catalunya, Aitana comença avui una tongada de 4 concerts al Palau Sant Jordi. En català actuarà a les 9 de la nit i també ho farà demà, dilluns i dimarts. El Teatre del Poliorama celebra 120 anys d'història, 120 amb una temporada que combina grans produccions en dramatúrgia contemporània. El tret de sortida el donarà La Truita, un dels èxits monumentals de la temporada passada, amb l'Emma Vilarassau i en Jordi Boixaderas en el paper d'un matrimoni que convida les filles a dinar, tot i que el que semblava una bassa d'oli acaba traient a la llum els vells conflictes familiars. Un altre dels plats forts de la temporada és una nova versió de Dakota. També destaca Les dones Piñeiro, la primera producció conjunta entre l'Estrella de Teatre i la Calòrica. La temporada acabarà el juny amb El Quinto Paso, protagonitzada pel Chino Darín i Ginés García Millán. I a les 9 i 2 minuts, als esports avui comença la quarta jornada de primera amb un dels partits en majúscules del cap de setmana. Avui comença la quarta jornada de primera i ahir es va jugar un partit de la sisena jornada, vull dir, per comprar-se una trompeta i un embut. A les 9 del vespre avui, en directe a RAC1, Betis-Real Madrid.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Pel partit d'avui, Mourinho té 7 baixes, inclòs Raúl Asensio, que continua lesionat, tot i que és notícia ara per tot menys pel futbol. Després que l'enxampessin conduït begut, ahir van arxivar el cas contra ell per la difusió sense permís d'aquell vídeo sexual de dues joves, una d'elles menor. Asensio ha arribat a un acord amb les víctimes després de pactar una indemnització. Ara bé, el cas s'ha arxivat per ell és perquè ha pactat una indemnització amb les víctimes a canvi que el perdonin. Sí que ha condemnat en tots els ets i uts els altres tres implicats, els futbolistes Ferran Ruiz, Andrés García i Juan Rodríguez, un any de presó, han acceptat que no hauran d'entrar. A Asensio li plouen de totes bandes, fins i tot ahir de Mourinho. En un ambient menys enrarit, el Barça juga diumenge a 4:45 de la tarda a Mestalla, al camp del València, també a RAC1, evidentment. Gabriel Jesús podria debutar, Rodri podria ser titular. Diumenge una estona més tard, a les 9 del vespre, i també a RAC1, diumenge a les 9, Espanyol-Sevilla-Cornellà-el-Prat. El director esportiu Monchi va admetre ahir que el Hull City va fer una oferta per Roberto Fernández, però va explicar que no la van acceptar perquè la trobaven insuficient. També va confessar que potser no han fitxat tots els que volien d'entrada, però està satisfet amb el mercat d'estiu. Encara primera, com dèiem abans, ahir es va jugar un partit avançat de la sisena jornada, Real Societat 0, Celta 0. Preguntareu com ens hem fet molts aquest matí, perquè van jugar aquests dos ahir a la sisena jornada. Doncs perquè tenen partits d'Europa League el dia que s'havien d'enfrontar d'aquí dues setmanes perquè hi ha jornada de lliga intersetmanal. Més coses, el Barça té data ja a l'assemblea de compromissaris, telemàticament dissabte 19, coincidint amb el partit contra el Sevilla al Ramon Sánchez Pizjuán. Per cert, avui el Barça respira més tranquil després de saber que el davanter del filial, Visibu, només té un cop. El davanter belga va marxar en llitera de la final de la Copa Catalunya, però no té cap lesió greu. Encara relacionat amb el Barça, atenció, perquè l'antic IMAX de Barcelona reobre amb una exposició dedicada a Andrés Iniesta. L'emblemàtic cinema històric del Port Vell iniciarà una nova etapa com a espai d'exposicions immersives i la primera i el primer protagonista serà Andrés Iniesta, amb un recorregut interactiu per tota la seva carrera professional i personal. La mostra s'inaugurarà a finals d'aquest mes de setembre i es podrà visitar fins al gener. Es diu Iniesta Experience, el joc interior, i les entrades es posen a la venda avui mateix al web Iniesta Experience, i tot junt, iniestaexperience.com. I més futbol. Avui a les 12 del migdia es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions femenina. Barça com a campió serà cap de sèrie, juntament amb l'Olímpic de Lió, el Chelsea, l'Arsenal, el Bayern de Munic i el PSG. En ciclisme, avui Enric Mas sortirà a la 13a etapa de la Vuelta a Espanya, encara més líder. Ahir va treure gairebé mig minut a Primoz Roglic en una de les etapes reina i ara té 1 minut 45 segons de marge sobre el ciclista eslové. En bàsquet, avui comença el Mundial Femení. La renovada selecció espanyola, que dirigeix Miguel Méndez, debuta aquesta tarda contra Alemanya a partir de 6:45 a Berlín. Aquesta matinada, Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units després de perdre en dos sets contra Coco Gauff. I no ens deixem la notícia, Toni Clapés. Aquest migdia comencen els entrenaments lliures del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. La cursa és diumenge a les 3 de la tarda. I pels amants del futbol, dels esports urbans, aquesta notícia és per vosaltres. Avui, al Parc del Fòrum, comença un clàssic, la 18a edició de l'Extreme Barcelona, un dels esdeveniments més importants del món en aquestes disciplines. El certamen comptarà amb 1 miler d'esportistes de més de 28 països diferents i està previst que apleguin milers d'assistents durant 3 dies. També serà una festa per tots els públics, incloses famílies i gent que vulgui iniciar-se en el món dels esports urbans. En parla RAC1, el director de l'Extreme Barcelona, Víctor Casanovas.
2: L'Extreme Barcelona és un esdeveniment d'esports urbans que aglutina moltes disciplines, de l'skateboarding, el breakdance, el bàsquet 3x3, el BMX, ara també el futbol urbà, i a més, un gran espai d'activitats complementàries pel públic. Aquells que mai s'han pujat a un skate, que ho puguin fer amb monitors, els que ja en saben una mica, que vinguin a la seva taula i disfrutin de les instal·lacions obertes per ells.
0: És un autèntic luxe, és un festival magnífic. Avui al Parc del Fòrum comença. L'esdeveniment, per cert, que també es retransmetrà televisivament a més de 35 països del món.
3: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
4: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: El trànsit.
5: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC amb el Ferran Aràndiga. Bon dia.
6: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres destacant un accident de fa una estona a la B23 a Molins de Rei, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i ja provoca aturades de 4 quilòmetres. Per altra banda, tenim un vehicle incendiat a la C25 a l'altura de Gurb, que també talla un carril de circulació en direcció a Lleida i deixa 3 quilòmetres de cues. A la mateixa via, a la C25, hi ha un vehicle variat al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. Per últim, recordem també que el camió incendiat d'ahir al matí a la AP7 continua al voral la Cerdanyola del Vallès, per tant, precaució en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
7: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: I a les 9 i 9 minuts acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de casaments, perquè una parella de les Filipines s'ha unit en matrimoni en un entorn tan incomparable com una església anegada d'aigua. Els aiguats que van afectar la zona van deixar l'església amb 4 pams d'aigua, però lluny d'arrugar-se, els nuvis no van voler ajornar la data i van tirar endavant l'enllaç tal com estava previst, més o menys, perquè la núvia va haver de fer l'entrada a l'església amb barca per poder lluir el vel del vestit. Ara bé, un cop va deixar la barca, l'aigua li va arribar a la cintura. A ella, al nuvi, als pares i a la quinzena de convidats que van acompanyar la parella en un dia, literalment, passat per aigua.
8: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol de forma 100% natural, t'ofereix el perquè de tot plegat.
14: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
0: Són les 9 i 11 minuts, un moment. Hola, què tal, Glòria Serra? Ben tornada.
15: Bon dia, bona hora, perdó.
0: Senyor director de La Vanguardia, Jordi Juan, bon dia.
16: Bon dia, tornem a la carretera, eh?
0: Sí, tenim feina avui, eh? Ja t'ho dic ara, no, que tenim feina.
16: Ara i
0: el curs que ve. I lo que te rondaré morena, que diu allà. Cris Puig, bon dia.
17: Bon dia.
0: Hola. Ernest Folk, què
18: bon
0: tal?
18: Bon estiu, bon any, bon tot, sí.
17: Bon Nadal.
0: Sí, exacte. I des de, no sé on, mai això, doncs Jordi Bosch, bonjour.
19: Bonjour, què tal?
0: Ei,
19: com
0: tu?
19: Esteu? Divinament.
0: Divinament. Perfecte. Bueno, escolta'm, abans de parlar de Ceuta i d'altres històries, i de Manresa, per cert, i d'un tema que és que ahir va haver-hi un cas a Tudela ho explicàvem, d'un nano que va estomacar la seva mare perquè li va treure el mòbil. I llavors ara comença a aparèixer en el món del mòbil una paraula que jo fa anys que demano que l'OMS, l'OMS diu que encara no, que l'OMS ja adapti per parlar del mòbil, que és la paraula addicció. Estem parlant d'una addicció. I cada any que passa, i ara si tornem a les escoles, si el dimarts hi ha escola, que espero que sí, esperem, el mono cada any que passa es va muntant. Perquè, és clar, quan et treuen la... A més, amb un problema, que és que el mono, els adults normalment, els que tenim algunes addiccions, les fem d'una manera voluntària, i perquè, en tot cas, no ens agradaria, però, bueno... Però és que en el cas dels nens, l'addicció és obligada. O sigui, l'addicció és... No pots fer res.
18: I ningú els hi va preguntar si la volien.
0: Això mateix.
17: Però... I la diferència que Pablo Escobar va acabar com va acabar, va ser perseguit tota la vida, etc. i Mark Zuckerberg, Elon Musk i companyia,
0: pues mira,
17: estan allà tan feliços al costat del president dels Estats Units.
18: I els hi fem homenatges.
17: I els acollim.
0: I d'aquí una hora i vint, aproximadament, torna Guillem Milky Way... per repassar les cançons de l'estiu, d'aquelles cançons de l'estiu que ahir ens vam quedar trabats aquí, aquelles cançons de l'estiu que formen part de moltes generacions. Moltes generacions. És a dir, que ara fins i tot els joves les canten i les reconeixen. Per això serà d'aquí una estona també, i abans el Joan Ferrer. Hola.
20: Bon dia.
0: Bon dia a tu. Molt bé. Avui votem el millor dia de la setmana, de la primera setmana de la temporada nova de la RAC1. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@rac1.net amb la paraula clau a l'assumpte, com sempre, així de senzill. Avui el xec habitual per valor de 100 euros a qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Una entrada doble per la castanyada del Cabró Rock el 31 d'octubre a Montmeló, on hi actuaran els Catarres, Figaflaues, de Tiets, els Pets, l'Axambusto, els Pets i l'Axambusto junts, per primera vegada en 20 anys. I la resta d'artistes els podeu trobar, hi ha molts, a cabrorock.cat. Atenció, entrada doble per això, el dia 31 d'octubre. I atenció, ahir sopant amb uns amics, un em va dir que l'alegria d'aquest estiu és que s'ha subscrit un any a Filmin. Doncs mira, nosaltres regalem la subscripció, amb la que podreu gaudir el seu catàleg, on hi trobareu, per exemple, Jo no moriré d'amor, que és la guanyadora de la Bisnaga d'Or a Màlaga, entre d'altres. La setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
21: El company Sergi Embudio catalanitza un artista que va morir fa uns dies, Dolly Parton.
22: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, Dolly Parton. Oh, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. que va morir ahir als 80 anys.
0: Correu a

0: Truco de RAC1. Era perquè hi ha hagut aquest incendi.
1: No són aquestes les declaracions.
2: Es pot ser que no.
1: Assumpte incendi, el tercer tall.
3: Ara tiraré un tall i heu d'identificar la persona que treballa tota la nit amb l'aire condicionat. A veure si sabeu qui és.
4: Ferran Torres també ha dit que la gorra que duia durant les celebracions del Mundial, amb el lema Donald Trump maga, no tenia res a veure amb la política. Hem agachat el Pol, que no passa res.
5: Perdoneu, que s'encarga de l'assumpte.
4: Sisplau, Pol, respira. Respira, tranquil.
1: A veure, Pol, provem. Com estàs?
6: Hola, hola, dilluns, dimarts, dimecres.
4: Home, ja torna a seguir.
6: Perdona,
4: els aires condicionats.
7: Sí, claro.
6: Són punyaderos, són punyaderos.
1: Assumpte afònic, el quart tall.
3: I el Brusca li canvia el nom a un dels grups de música amb cançons de l'estiu més conegudes d'Espanya.
8: És Vacaciones de Verano de Fórmula V.
9: X, V, Palito.
8: Entenc que es deia així, no?
4: Fórmula quinta.
8: Perdó, disculpeu. Fórmula V.
10: Eva María se fue buscando...
11: Penteta.
10: En la playa.
1: Assumpte fórmula i el cinquè tall.
3: Un periodista de la Liga demostra el seu nivell d'anglès entrevistant l'actual entrenador de l'Athletic Club, que és alemany.
12: Today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today?
13: Pero aquí qué idioma habláis?
12: How can the game you are starting how?
14: Yeah, we are starting the game our way.
15: Bye bye, hasta otro ratito, eh?
1: Assumpte anglès.
3: Se n'hauria sortit millor amb l'alemany.
1: Sí. En joc, un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, una entrada doble per la castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre i una subscripció d'un any a Filmin. Són les 9 i 17 minuts. Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. És el titular de La Vanguardia, però és que tots van en aquesta línia. O sigui, la sensació de la solitud del capità del vaixell. Eh, Jordi Juan?
16: Sí, la veritat és que la sensació que dona és que hi ha hagut un abans i un després amb tota la crisi de Ceuta. Perquè Pedro Sánchez havia demostrat una gran capacitat de reacció davant dels problemes que ha tingut, no? La Covid, a la Palma, el volcà, la crisi de l'apagada... En general, sempre molts bons reflexos, molt bona reacció. I de forma inexplicable, en una cosa que va començar malament, perquè, evidentment, aquesta invasió no va ser detectada pels serveis d'intel·ligència i és un error del govern, reacciona ràpid, va cap a Ceuta, i el dia següent, en lloc de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que va acabar de fer-ho 26 dies més tard, se'n va de vacances... I dona la sensació de com aquest tema està controlat, és una crisi migratòria, baixarà. I això no és normal en un polític que sempre demostra una gran capacitat, insisteixo, de reflexes. Deixa terreny a que l'oposició estigui apretant molt aquest tema i continua sense reaccionar. La imatge que està donant és anar a la contra, no? Com sempre, justament, la gran virtut que tenia era portar iniciativa. Una situació molt complicada la que té, ja ho sabem, feblesa parlamentària, no pot haver pressupostos, casos de corrupció, però el tema de gestió sempre va un pas per davant, i en aquest tema va un pas per darrere. I la sensació que hi ha en general, ja vas veure ahir, no? Normalment, els altres grups que donen suport, que van donar suport a la investidura, no eren tan durs en les crítiques a Pedro Sánchez, ahir tots estaven alineats en contra, i després el gest per mi molt simbòlic de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Jo no sé si això ho hagués fet fa un any o fa dos anys. Ara ho fa per què? Perquè, bueno, és la sensació aquesta de final del camí. I jo havia que estar dintre del cap de Pedro Sánchez, però jo al final la sensació aquesta del síndrome de la Moncloa, no? No sé què els hi passa als presidents del govern quan porten uns quants anys manant, que els hi fallen els reflexes. I la situació realment ara és complexa, és difícil, perquè realment el tema de Ceuta és molt complicat. Però... I sobre el tema de Marroc, i ja acabo per tothom pugui parlar, en aquest sentit... Aquí hi ha una gran trampa, no? Per què defensa Marruecos? Bueno, perdó, és que Marroc té la paella pel mànec. És que no són conscients... Bueno, no sé si la gent és prou conscient del problema que suposa tenir Marroc en contra. Si Marroc pren una actitud de deixadesa, com bé va dir el president del govern, això és una cosa que no es pot controlar. És que no sé si són conscients, per molt dir que Ceuta...

0: i Melilla són espanyoles i tot el que vulguin, hi ha un tema geogràfic. Hi ha un tema històric que diu que Espanya, que Ceuta i Melilla és Europa, històric i tot això, però hi ha un tema geogràfic, i geogràficament és Àfrica. I controlar una frontera terrestre a Àfrica com aquesta és molt complicat si Marroc no està d'acord amb tu. I si Marroc es posa a la contra, doncs, evidentment, ja em diràs, si els 70.000 que van tornar s'haguessin quedat, com estaríem ara? De què estaríem parlant?
1: Ui. Ara et diré una cosa, perdona, Jordi. Primer, per si no vols anar allà, tu hi vas 24 hores, està 24 hores, o menys, Pedro Sánchez d'allà. No oblidem que Pedro Sánchez estava de vacances. I estava de vacances, i ho sabràs, no sé, a Lanzarote. De Lanzarote a Ceuta són 2 hores de vol. Uh-huh. 2 hores de vol. O sigui, ell podria anar a dormir cada dia a Lanzarote, si volgués. I estar al matí a la platja del Tarajal. Saps? És a dir, ell i em sorprèn, efectivament, quan diu el Jordi Juan, que una persona que ha tingut sempre aquesta iniciativa de ser-hi, de quedar-se fora. Amb això que dius del Marroc, Jordi, aquesta nit, que és molt important també, perquè sembla ja que sobre se n'en refotin, que aquesta ja és, que aquesta és més grossa. Resulta que aquests esforços que ha fet Pedro Sánchez per tenir una relació cordial amb el Marroc, sembla que a l'acord de Mohamed VI se'ls en refot. Lluny de recollir aquesta mà estesa, les autoritats del Marroc, envalentonades, doncs han aprofitat aquesta trencadissa que hi ha a Espanya per tornar a reclamar la sobirania de Ceuta i de Melilla. Aquesta nit, el ministre d'Obres Públiques del Marroc, que es diu Nizar Baraka, ha insistit que aquests 2 enclavaments espanyols a l'Àfrica són territori del Marroc.
2: Pel que fa als nostres veïns, Espanya, ens han dit que consideren que la seva seguretat nacional s'ha vist perjudicada. Ho diré amb franquesa. Espanya és un soci clau per nosaltres, però no cedirem ni una mica del nostre territori nacional.
1: Aviam, abans, Glòria, deixa'm Madrid, aviam com es veuen les coses, en Jordi Bosch, que està allà. Jordi, què dius?
3: Bé, primer voldria dir una cosa, i perquè no me n'oblidi, recomano a qui pugui, que tingui Movistar o que tingui un familiar seu, que recuperi la sèrie Perry Hill, que va dirigir
1: el
3: nostre gran amic Tian Riba, que va fer el Terrat, perquè explica moltes claus de la relació Espanya-Marroc. Val? D'acord. Bé, no, ara no l'explicaré, però vaja, ho explica bastant.
0: I el paper d'Estats Units, Jordi?
3: Perdó?
0: I el paper d'Estats Units, clau.
3: Sí.
0: Que en aquell moment anava a favor i ara va a la contra.
3: Exacte. Efectivament, l'ecosistema polític i tal. Mira, jo he estat a Ceuta, vaig estar-hi fa 25 anys, no he estat a Melilla. Em va donar una sensació d'una ciutat molt claustrofòbica perquè té 40 quilòmetres quadrats, que diríem, és més petit que Girona, Lleida i Tarragona, no? Vull dir, com a ciutat, per entendre'ns, i vaig estar parlant molt amb un militar, amb un sopar que vàrem fer, en un lloc, i vas dir, ja vol parlar de sopars, no, en un lloc en el que es veia l'estret de Gibraltar. I l'estret de Gibraltar sembla una autopista, sembla com l'AP7, el que abans era la B30, un dia feiner plena de camions. És increïble el trànsit que hi ha i com està ben organitzat. I allà em va donar la impressió que realment aquí hi ha una batalla també per qui controla l'estret de Gibraltar. Tenim Gibraltar per un cantó, el Algeciras és cert que està al cantó, però el punt geopolític i militar és Ceuta. Aquest militar em va dir fa 25 anys Melilla no és defensable, està massa lluny, Ceuta ho és, podem posar 3.000 persones aquí, etc., quants 3.000 soldats, però és una ciutat que mai l'atacarà Marroc. Un dia ens fotran aquí 50.000 tios saltant allò que abans en deien la reixa, no? I efectivament és el que ha passat, no? Perquè podíem haver estat 80, 100, 200. Estic d'acord amb el que has dit, Jordi, de la manca de reflexes del president del govern, i sí que voldria afegir que més que la solitud, jo veig que també, és a dir, els grups que més o menys li donen suport a la investidura, que li van donar suport a la investidura, han carregat molt sobre Marroc, perquè així no han tingut de carregar tant com amb ell, amb l'excepció de Junts, que fa una fórmula que ja ha dit altres vegades, que és dir, canviïn de líder, com han fet a Gran Bretanya, i potser li votem la investidura, que això, això ja fa mig anys que la Míriam Nogueras ho ha anat dient, i bueno, ha quedat com una anècdota parlamentària, però vaja, que és una proposta singular que no sé si el PSOE algú se la pot pensar. Jo crec que realment, jo no sé si això provocarà la caiguda de Pedro Sánchez de manera immediata, i quan dic caiguda, que en un moment donat convoqui eleccions, per això es tira la tovallola i li garanteix un penós resultat, i molt difícilment que el PSOE el vulgui mantenir de líder i pugui haver-hi, pues, una certa, bueno, no dic una certa revolta, però que es pugui veure això com una cosa que no hauria de succeir, i intentar posar una altra persona. No tenen temps, no passaria, i seria en Sánchez. Jo crec que ell segueix fent el que abans de l'estiu, ja acabo, us vaig dir, segueix posant per tot, per davant de tot, la continuïtat d'un govern progressista a costa dels resultats de les municipals i autonòmiques. Això ho tinc bastant clar, li és igual. I per tant, vol dir que l'edat ideal per ell seria com més tard possible. Com més tard, vol dir fins i tot apurant una interpretació constitucional d'en setembre. Però també et dic que, a diferència de Vox, quan parles amb algú del PP, els hi segueix fent por Sánchez. Tu parles amb gent del PP, o el món econòmic pepero de Madrid, i cuidado con Sánchez, eh? Cuidado con Sánchez, que ja no es la pegó hace 4 años. Llavors, aquest sí que és cert que jo crec que està en un moment en què li ha fallat, com deia Jordi, allò que mai li fallava, que és que ell anava per aquí, anava per allà, i s'inventava una via de sortida. Avui Ceuta no té una via fàcil de sortida, perquè fins i tot encara que en quedessin 1.000 de tots els que hi ha persones allà, perquè s'arribés un acord amb Marroc, o se'ls aportessin a la península, o el que fos, el lío està muntat, i el forat a la paret està obert, o és el sostre, i entra aigua. Entra molta aigua en aquests moments.
1: Glòria Serra.
4: Per posar una mica en context, això que ha passat a Ceuta, que ara dius, home, sí, és un embolic molt gran, però jo crec que té les dimensions d'impacte mundial com a notícia a la psique col·lectiva del planeta que el que va passar amb els atemptats de l'11 de setembre. I ho dic per què? Perquè van ser imatges que van donar la volta al món en un moment madur pel tema de la immigració. El tema de la immigració, la por a l'altre, el rebuig a l'altre, el com a l'altre ens està transformant i no volem que ens canviïn, volem la seva força de treball, però no volem que ens canviïn com a societat, és un tema transversal a tot el planeta. I no és gratuït que Elon Musk utilitzés una fotografia d'una pel·lícula basada en un llibre molt interessant, que és Guerra Mundial Z. Aquell fotograma reflecteix, per cert, el moment en què cau l'últim mur que li queda a la humanitat davant dels zombis. És una guerra zombi el que retrata el llibre i la pel·lícula. I, per cert, aquell últim mur, no s'ha dit, però m'agradaria afegir-ho perquè li dona profunditat a la història, és el d'Israel. Israel és l'últim país en caure. Tota aquesta mitologia, per què ho dic? Perquè tot això va passar 24 hores després de l'entrada. És a dir, jo que era de vacances, com gairebé tots, quan comences a mirar, tens més temps, premsa internacional, te'n dones compte de l'impacte. És incomprensible que si jo, humilment, amb les meves vacances, te'n dones compte d'aquest impacte mundial en un moment en què la immigració està al centre de tots els debats i a les portes d'eleccions importants a molts països del món, és incomprensible que el govern, el seu president al capdavant, que ara s'ha de tenir molts reflexos, no ho llegís. Això no ho entenc. I afegeixo només dos elements. De moment, aquesta paralització inicial i aquests 20 i pico dies que van passar, que efectivament ningú se'ls explica, no per Pedro Sánchez, en general, ningú se'ls explica, va intentar, jo crec que van llegir això com l'última entrada i no s'assembla en res, ni pel moment ni pel volum, ha fet que es produeix un problema que agreuja la situació, que és no es porta ningú a la península, que si no estiguéssim en aquesta situació de crisi reputacional, jo crec que ja s'hagués començat a fer per alleugerir la situació a Ceuta. Això no es fa perquè Unió Europea i, per descomptat, els partits de l'oposició i els aliats, exaliats, també saltarien. No s'està portant ningú, per la qual cosa s'allarga encara més aquest tema. I, segon, hem vist ja el camí que apunta l'oposició, el processament judicial per part del Tribunal Suprem de Pedro Sánchez.
1: Ernest?
5: Mira, jo crec que Ceuta, encara que us pugui semblar estrany el que diré, era una oportunitat d'or per Pedro Sánchez. Efectivament, teniu raó, ha estat un problema molt greu, era una crisi migratòria bestial, i tal, però era políticament i mediàticament una oportunitat d'or per això que estaves dient, Glòria. per això que estaves dient, per com s'estava convertint Ceuta en una arma de l'extrema dreta global. De fet, ho hem vist aquesta matinada. Aquesta matinada hem parlat de Ceuta, Donald Trump i el descerebrat de Javier Milei, dient tots dos a veure qui la deia més grossa i qui deia la barbaritat més grossa. Això per Sánchez. I en la dinàmica del que ha passat els últims mesos era una oportunitat d'or. De fet, és que és veritat que la pobra gent que va intentar travessar, que per cert han mort 141, han estat simples bales humanes al servei d'una causa que era enderrocar el govern d'esquerres a Espanya. És més...
4: I influir a les eleccions marroquins.
5: És més, enderrocar un govern que és simbòlic a nivell internacional, perquè és l'únic que ha denunciat el genocidi de Netanyahu, és l'únic que s'ha oposat a l'OTAN, a Trump, etc. És l'últim bastió simbòlic de l'esquerra mundial. Amb tots els seus defectes, no l'estic salvant, estic dient que és simbòlicament. Llavors, Sánchez es podia presentar al món dient, escolti, això és una maniobra, és l'última maniobra de l'extrema dreta mundial. I m'ho estan fent expressament. Ara, per fer això, havia de posar Marroc al sac. Per què l'ha de posar al sac? Perquè Marroc, que efectivament té interessos en acabar-se quedant Ceuta, que com deia el Jordi Juan, allò està allà, és Àfrica, ho volen sempre, sempre faran aquest xantatge, sempre l'han fet. Bueno, a Marroc li interessa com una oportunitat, però sobretot això interessa a la coalició mundial que volen derrocar aquest govern. En lloc de presentar aquesta història, el fil argumental no se sosté perquè una de les peces, que és Marroc, la intenta salvar. Llavors, això no ho entén ningú. No ho entén, evidentment, la dreta, no ho entén la seva esquerra, i això l'aïlla. I llavors la pregunta final és, què té el Marroc? Què té el Marroc que constantment segresta no ja Espanya, sinó sobretot el PSOE? O sigui, què té Marroc amb el centre-esquerra espanyol que el té absolutament segrestat? Per mi és la
6: el
5: gran...
6: El control de la frontera.
5: El control de la frontera. Però potser...
6: Si deixen obrir les pateres, si deixen obrir la frontera...
5: Però fins al punt sí. Però faig la pregunta, perquè sabent això, Jordi, és que fins al punt que veiem com un president del govern espanyol prefereix disparar-se un tret al peu abans que anar contra el Marroc o abans d'intentar posar un mur entre el Marroc i ell. I, per tant, per mi, Sánchez ha perdut una oportunitat.
1: Cris.
7: Clar, és que estem acostumats a que Sánchez sempre resurgeix de les crisis més bèsties, no? A mi m'ha sorprès molt que durant tot l'estiu no hagi fet acte de presència un dia, diguéssim. O sigui, em sorprèn molt perquè no és la seva manera de fer. Hi ha alguna cosa que no sabem o algú l'ha assessorat dient-li, no hi vagis que no et cal, perquè si no, no és la manera de fer de Pedro Sánchez. També us dic una cosa, i m'agafo el que deia el Jordi Bosch. Amb què li pot ser profitós convocar eleccions abans, Pedro Sánchez? O sigui, jo ara més que mai crec que esgotar la legislatura segurament és el més encertat, perquè poden passar dues coses. Si convoca el març, el merder se'l troba al Partit Popular, Bueno, això s'hi guanyen, evidentment, però vull dir, aviam com resolen tota la crisi i quines relacions estableixen amb el Marroc, perquè ara quan estàs a l'oposició és molt fàcil encarar-te al Marroc, però quan estàs governant Espanya no oblidem que el Marroc és el principal soci d'Espanya. Hi ha moltíssimes empreses espanyoles que tenen seu al Marroc. Ha de ser un soci amb el que t'hi has de portar bé. Llavors, jo crec... No oblidem també que aquí hi ha un partit polític que és Junts, que torna novament a tenir la paella pel mànec si s'han de fer mocions de censura, mocions de confiança o si s'han de convocar eleccions, perquè sabem tots que PP i Vox de moment no sumen. I em costa molt pensar que els socis de Pedro Sánchez no li donin suport perquè es vulgui donar pas a un govern de Partit Popular i de PP. De totes maneres, ahir, per mi, Pedro Sánchez no va estar encertat. És a dir, ha perdut una oportunitat d'anar a Ceuta durant tot l'estiu, però també va perdre per mi l'oportunitat ahir al Congrés de Diputats, està fent d'equilibrista. O sigui, està evitant una crisi diplomàtica que no la vol per res, pel que dèiem, perquè el Marroc té el control de les fronteres, no només de la immigració amb Espanya, sinó amb tota Europa, i això, evidentment, Espanya és la persona que està primer, el país que està primer, i per tant ho han de controlar molt bé, i després està fent d'equilibrista per evitar la crisi diplomàtica i després amb la població de Ceuta. O sigui, Ceuta se sent absolutament abandonada. I perdoneu, la situació que està vivint aquella gent no és... O sigui, no es pot tolerar de cap de les maneres. Entenc perfectament la sensació de que l'Estat els ha abandonat. No. Llavors, bueno, resoldre això és molt difícil, eh?
1: Breu,
4: només
1: Flores,
4: molt breu, parlant de les aliances, és que pot ser insostenible sostenir Sánchez quan el tema és la immigració. Se'l pot sostenir moltes coses, però Junts per Catalunya, que sent l'alè de l'Aliança Catalana a les pròximes municipals que les tenim a tocar, no sostindrà aquest govern amb un tema d'immigració implicat pel mig, i sobretot un tema d'immigració tan mal gestionat, eh?
7: Sí, però el preu que es paga és car, també.
1: Són les 9:36. Hola, Jordi de Planell, bon dia.
8: Bon dia.
1: Abans d'anar al tema aquest al tema que estem parlant ara i que ahir, amb el que explicaves, jo crec que és molt interessant per entendre la situació geopolítica que està vivint el Marroc amb la resta de països del món, deixa'm explicar una cosa, una notícia última hora. Ahir ho publicava VilaWeb, però s'ha confirmat que és, espera't un moment, que això també... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la notícia no és en si que ho és, sinó per les conseqüències que pot tenir. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es nega a amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Les defenses dels dos acusats ho havien demanat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia, però els jutges han acordat mantenir el procediment congelat fins que Luxemburg no respongui als dubtes que ells i no altres tribunals de l'Estat van plantejar. Clar, aquest moviment, aviam, Deble, aquest moviment del TSJ podria dir, el Tribunal Suprem pot dir, ai, mira que bé.
4: Una nova via, clar, de resistència.
1: Podria interpretar que la sentència del TSUE no l'interpel·la directament i mantenir l'amnistia suspesa allà dalt.
8: És clar,
1: el LIM.
8: És que el TSUE va respondre qüestions prejudicials que havien plantejat el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. I el que diu ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és, com que encara no ha respost les preguntes que li van plantejar nosaltres, ha respost les d'altres tribunals, no ens sentim interpel·lats per aquesta resposta. Fins que no tinguem la resposta a les nostres qüestions prejudicials, ho deixem tot tal com estava. L'amnistia suspesa i en espera, per tant, de saber si la podem aplicar o no. Cal veure, però, dues coses. Primer, si el Tribunal Suprem vol seguir aquesta mateixa línia argumental que acaba de perfilar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I dos, fins a quin punt el que va anunciar aquesta setmana Cándido Conde Pumpido, el president del Tribunal Constitucional, té efectes pràctics. Perquè el que va dir és, nosaltres avalarem l'amnistia. Avalarem també que aquesta amnistia s'ha d'aplicar a tothom, d'acord amb la lectura que ha fet el Tribunal de Luxemburg. I si el Tribunal Suprem es nega a aplicar l'amnistia, serem nosaltres els que l'apliquem. Això és el que va dir aquesta setmana Cándido Conde Pumpido. Per tant, aquí es pot acabar produint un xoc entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.
4: Clar, perquè ells...
8: En teoria, qui hauria de poder-se imposar és el Tribunal Constitucional.
1: Clar,
4: ells, per exemple, ells dos, tant Jové com Salvador, el que poden fer és presentar un recurs al Constitucional.
1: Home,
4: per dir,
1: clar,
4: escolti'm, quadri'm aquest
1: tribunal
4: perquè no m'està aplicant això.
1: Vinga, més mesos.
4: Però més
0: jo no descarto que es pot haver qualsevol sorpresa, perquè bueno, el que ha fet el Tribunal Suprem en tot aquest temps que s'allarga el tema pot continuar fent-ho. Però jo tinc la percepció de que aquesta vegada ja és la definitiva.
1: Que el Suprem passarà.
0: Que el mes d'octubre... a la segona, perquè la primera hi ha la intervenció del Constitucional del jutge Macías, que tindrà la segona, que crec que està convocat pel dia 6 d'octubre, jo crec que aquí ja resoldrà, i que a mitjans de mes d'octubre el president del Tribunal Constitucional donarà per tancat aquest tema d'una manera...
4: contundent.
0: Sí, bueno. Sí, jo crec, però a veure...
1: Sí, clar.
0: En un món com aquest, que hem vist tantes coses, podien succeir més, no?
1: Sí.
0: Però el que diuen en privat els membres del Suprem, els que tenen el bacallà, ja m'enteneu,
1: sí.
0: Diuen que el tema ja està resolt i que ja s'ha acabat.
5: Vols dir que no es vol evitar que torni Carles Puigdemont abans de les eleccions? És a dir, que en aquests moments la dreta espanyola té una agenda tan clara i tan neta per enderrocar Sánchez que hem arribat a la paradoxa...
1: No
5: només se'ls han refot, sinó que els pot desviar d'aquesta agenda.
4: Que els pot ajudar,
5: O no, perquè els canvia de tema. És a dir, en aquests moments tenen a Sánchez tan enfocat... Tenen a Sánchez tan enfocat que els pot desenfocar. Per tant,
0: la tornada de Puigdemont a Catalunya sense haver passat per la presó serà utilitzat per la dreta.
4: Totalment
0: per criticar Pedro Sánchez.
4: Totalment
0: i dir-li que...
7: Depèn de com el necessitin,
0: que...
4: No, deixa
1: que... Què diu Jordi Bosch?
3: Bueno, estem parlant de la campanya electoral.
4: Sí, clar.
3: No de la vida real després. La vida real, si necessiten alguna cosa, trucaran a la porta.
4: Evident.
3: Però com han fet sempre, fins i tot ara. I a veure, el que sí Hi ha tres escenaris. Un, que diguin, escolti, executo i vinc i vagi vostè cap a casa seva, que és un escenari, diríem, que no lliga amb tot això, per exemple, que ara esteu explicant, no? Que estem explicant, de que es posen dificultats, no? No veig que diguin, doncs mira, ja està, punt. Segon, que diguin, doncs mira, no m'entén res, no sabem, no entenem, hem de tornar a preguntar, ara preguntarem a l'ONU, o si no, ho preguntarem al Marroc, vull dir, que es vagin buscant argúcies i coses, perquè, bé, al final, qui portarà la contrària al Tribunal Suprem?
1: Escolta'm, ahir la Kaiser...
3: I la tercera és...
1: Perdona, Jordi, que t'afegeixo, eh? Ahir la Kaiser va dir al Versió Recostar, sí. No me'n recordo, la Folquet, que és veritat que el vaig estar escoltant, que Feijó, en el fons, el que li pot és convenir que...
4: Jo crec que sí.
1: Que Puigdemont torni aviat per revifar...
3: Per
1: revifar el merder.
4: Per afegir una agenda més, per afegir una agenda més. Tenim migració, tenim l'independentisme...
1: I quan ell governi... Tot això liquidat...
3: Que estigui arreglat.
1: Efectivament.
3: Que estigui arreglat,
1: i com que la Constitució, el Tribunal Constitucional ha dit que aquest senyor pot estar aquí, i si Puigdemont continua sent, diguem, el líder de Junts per Catalunya, ja no podem descartar que constitucionalment ens puguem reunir amb ell,
0: Jordi,
1: com a president del govern d'Espanya.
0: El relat està escrit. El pròfugo, el golpista Puigdemont, ha tornat sense entrar a la presó.
4: I això és culpa de Sánchez.
0: És culpa de Sánchez.
3: Estic tota la raó,
0: està escrit,
3: però...
0: això.
4: Ja està.
0: Això ho veurem.
3: A veure, crec que no
4: l'altre dia Federico Jiménez de los Santos lligava i l'immigració amb el Puigdemont a la mateixa catilinària. Perdona, Jordi.
1: Digues, Bosch.
3: No, deia que crec que no m'equivoco si dic, jo crec que el president Puigdemont va prendre una decisió fa uns anys, que és instal·lar-se a Brussel·les a l'exili, amb altres companys del govern, després va passar tot el que va passar, i aquesta decisió és molt ferma, l'està mantenint. Per tant, ell no vindrà aquí amb una situació d'ambigüetat, etc. Ha d'haver-hi una decisió clara, si no... es quedava a Brussel·les.
1: El que dèiem, que és, com dèiem, la notícia és aquesta, que és que el TSJ es nega a amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Vaja, ho havien demanat a partir del moment que el TSJ va avalar l'amnistia, però resulta que els jutges catalans han acordat mantenir el president congelat fins que Luxemburg no respondi als dubtes que ells van plantejar. Josep Maria Jové, bon dia, moltes gràcies.
9: Molt bon dia, Jordi.
1: No sé si estàs sorprès o no.
9: Home, a aquestes alçades de la pel·lícula sorprendre'm de l'actuació de l'alta judicatura que és catalana i espanyola, doncs no n'estic gens sorprès. Ja m'ho esperava.
1: T'ho esperaves?
9: Sí, evidentment m'ho esperava, perquè... Aviam, Jordi, des del moment que s'aplica la llei d'amnistia, els tribunals la poden aplicar i les maniobres dilatòries que estan emprenent alguns tribunals, entre ells el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, són evidents. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'hagués pogut aplicar la llei d'amnistia en el moment que es va aprovar i publicar i no ho ha volgut fer. Fixa't fins i tot que hi ha algun moment de la nostra instrucció on el mateix tribunal diu que nosaltres, amb la suposada malversació que se'ns acusava, no afectava a les finances europees, tal com demanava Vox, i en el moment que s'aprova la llei d'amnistia consideren que sí que tenien dubtes raonables sobre si s'afectava les finances europees. Ells havien dit que no, i després ells mateixos s'esmenen. Per tant, ens esperaven que fessin aquestes maniobres dilatòries, que fessin aquestes prejudicials. També les van fer una qüestió prèvia en el Tribunal Constitucional que no se'ls va admetre a tràmit. I en el moment que el TSJ resol el que resol respecte al Tribunal de Cuentas i l'Audiència Nacional, en el cas que ens afecta a nosaltres, el Tribunal de Cuentas, les preguntes que vam fer, enteníem que ja estaven respostes les mateixes, perquè són exactament, o gairebé exactament, les mateixes preguntes que va fer el Tribunal de Cuentas i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: I presentareu recurs?
9: Hem de parlar amb els advocats. Crec que recurs ara no toca.
1: Bueno, haureu d'esperar el que digui el Constitucional, no, suposo?
9: No, nosaltres ara el que estem esperant és el que farem serà preguntar directament al TSJ. És a dir, perquè s'entengui i perquè els oients ho puguin entendre. En el moment que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya presenta aquestes qüestions prejudicials al TSJ, el TSJ les presenta més tard que el Tribunal de Cuentas. Què fa el TSJ? El TSJ admet a tràmit aquestes preguntes, però les posa al congelador i diu, primer resoldrem la causa gran, que és el Tribunal de Cuentes, i després ja vindran la resta, en aquest cas nosaltres. El TJUE té els calendaris que té i les agendes que té. Ha resolt el Tribunal de Cuentes i la nostra, les prejudicials que va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estan al congelador, i per això li demanàvem que la retirés, perquè el tribunal que pregunta pot retirar en el moment que vulgui aquestes qüestions. I ells s'hi neguen, i ara que hem d'esperar és que el TJUE ens digui què fa amb aquestes qüestions prejudicials, si les segueix tramitant i les respon o les dona per respostes.
1: La resposta del TJUE quan us arribarà?
9: No ho sabem, això. Pensa que el que
1: això va per llarg o no? També és per llarg o això hauria de trigar menys?
9: Aquí ja ho saps, quan parlem d'aquests temes, que tothom té la seva opinió. Hi ha gent que diu que hauria d'haver anat molt ràpid. Fins tot gent ens havia comentat que potser responia al mateix moment que el Tribunal de Cuentes amb una nota a peu de pàgina, diguem-ho així. Nosaltres també ho dubtàvem, però bé, algú ho va dir-ho. Ho podríem fer-ho molt ràpid, perquè els seus calendaris. I, per tant, això és el que farem nosaltres. Enviarem una escrita al TJUE posant de manifest les maniobres dilatòries que està fent el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a veure com respon el TJUE.
1: Aquí jo només tinc un dubte, que és, això per Josep Maria Jové, no te'l cas, ja li preguntaria també a Lluís Salvador, però en Josep Maria Jové, això afecta els pràctics a la seva vida, tant política com personal, com li afecta?
9: Home, afecta perquè tens una espasa de Damocles a sobre des de fa, ara ja farà 9 anys. Efectes pràctics, diguem-ho així, no ens afecta perquè tant el Lluís com jo no estem com persona, no estem condemnats, no estem jutjats encara ni condemnats, i per tant podem seguir la nostra vida professional, en aquest cas en política. No dic amb llibertat absoluta, evidentment que no, perquè en qualsevol moment es podria produir aquesta sentència, aquesta condemna, però nosaltres, efectes pràctics, d'entrada, no en tenim, més enllà del patiment personal i, sobretot, del nostre entorn i familiar.
1: Jordi de Planell, tu diràs.
8: Però, senyor Jové, si a l'octubre el Tribunal Constitucional determinés que ha d'acceptar els recursos d'empara que han presentat els presos polítics, diguem-ne, no?, els condemnats del Tribunal Suprem i els que estan en fase d'instrucció, que són els exiliats, això a vostès no els afectaria de cap manera?
9: Aviam, en principi al final són qüestions diferents. En el nostre cas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, quan s'aprova la llei d'amnistia, diu que nosaltres caiem dintre de l'àmbit objectiu d'aquesta llei i que, per tant, se'ns hauria d'aplicar cas que la llei fos constitucional i s'adequés al dret europeu. Que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que en té dubtes i per això presenta aquestes qüestions prejudicials a Europa i la qüestió de prèvia d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional. Però diu que se'ns ha d'aplicar. Si fos constitucional i s'ajustés al dret europeu, els hi aplicarem a aquests dos senyors la llei. Sí? En el cas del Tribunal Suprem, el Tribunal Suprem no s'ha dirigit en cap moment al TJUE, ja ho sabeu. El Tribunal Suprem, senzillament, des del meu punt de vista, i ara suposo que en caurà de tot, des del meu punt de vista de prevaricat, no vol aplicar una llei aprovada pel poder legislatiu i els diré que no els hi aplica, i punto. I, per tant, el Constitucional el que ha de dirimir és un recurs d'empara que han presentat els condemnats o els exiliats, dient, escolti, se'ns estan vulnerant els drets fonamentals perquè hi ha un tribunal, en aquest cas el Tribunal Suprem, que no es vol aplicar una llei que és, evidentment, objectivament, se'ns hauria d'aplicar. Són temes diferents.
1: Josep Maria Jové, ànims i força. Fins aviat.
9: Moltíssimes gràcies, Jordi. Que vagi molt bé.
1: Bon dia. 11 minuts i les 10 del matí. Re, per anar acabant, que tenen la publicitat, encara tinc una altra trucada a fer i tot plegat. Ahir vas explicar una història, Jordi, fem la versió curta, del tema geopolític, que significa aquesta guerra, aquesta batalla entre Espanya i el Marroc pel control de Ceuta i Melilla.
8: Uh-huh. Sí, ahir posàvem l'exemple de Bielorússia, no?, que l'any 2021 va utilitzar també la migració com a arma geopolítica. En aquell cas, el règim de Lukashenko va enviar onades de migrants als països bàltics i a Polònia, i el que deia més que contrastava la resposta que Europa va donar el 2021, que va ser la de fer costat a aquests països, parlar obertament de guerra híbrida i imposar sancions al règim de Lukashenko, amb la que ha donat ara. Hem vist primer una certa cacofonia amb algunes veus crítiques amb l'executiu de Pedro Sánchez, com Giorgia Meloni o Mette Frederiksen, parlant de tancar l'espai Schengen, i Europa, diguem-ne, que ha nedat i guardat la roba perquè també ha evitat la confrontació directa amb el Marroc. I ahir també explicàvem que Europa està negociant amb el Marroc un acord d'associació estratègica com el que té amb Egipte, que implicarà segurament entre 7.000 i 8.000 milions d'euros anuals que Europa pagarà al Marroc per afavorir el desenvolupament d'aquest país i perquè continuï controlant els fluxos migratoris. És a dir, diguem-ne que Europa està subcontractant en el Marroc la feina de vigilància de les fronteres, com en el seu moment va fer amb Turquia, no? I dèiem que aquest era un interès que és predominant i que explica segurament aquest silenci europeu que tant ha sobtat. I després hi ha altres interessos que també en parlàvem, com per exemple els interessos dels Estats Units. Explicàvem ahir, per exemple, que el Marroc és un gran aliat dels Estats Units perquè va ser dels primers països musulmans que es va sumar als acords d'Abraham per reconèixer Israel, que va ser el gran èxit diplomàtic del primer mandat de Donald Trump. Des de llavors, ja també anteriorment, però ara més que mai, el Marroc és la punta de llança dels Estats Units al nord de l'Àfrica. Hi havia, per exemple, un senador que va morir fa poc, Lindsey Graham, que parlava directament de traslladar les bases militars dels Estats Units d'Espanya al Marroc. Els Estats Units ha invertit moltíssim, per exemple, al port de Tetuán, perquè entén que el Marroc i també l'estat de Gibraltar són dues peces claus que lliga, no?, l'una amb l'altra, i més en un moment en què els estrets s'estan demostrant tan importants arreu del món. I també hi ha un factor polític, diguem-ne, que és que en un moment en què l'eix migratori és el nervi del debat polític, posar-lo al damunt de la taula en un any electoral com el que ens espera, no?, amb eleccions regionals a Alemanya, amb eleccions a Suècia, amb eleccions a França, Itàlia, Polònia... Esclar, els Estats Units veuen una oportunitat que les forces ultres, els seus aliats a Europa, puguin avançar posicions si tot gira, no?, entorn del debat migratori, que és un debat molt, molt polaritzant. I per últim també parlàvem dels interessos del Marroc. El Marroc se sent protegit pels Estats Units, que és aliat a l'OTAN d'Espanya, però que en aquests moments està més a prop de Rabat que no pas de Madrid, primer, i després el Marroc, a banda de les seves pretensions sobre Ceuta i Melilla, també vol dues coses. Primer, arrossegar inversió europea. França, per exemple, que havia treballat molt per congraciar-se amb Algèria, ara ha construït la línia d'alta velocitat del Marroc. I, a més, també vol tornar a ser un node energètic, perquè explicàvem ahir també, no?, que hi ha dos gasoductes que surten d'Algèria, un passa pel Marroc, l'altre passa pel Mediterrani i arriba directament a Espanya, i el juliol Pedro Sánchez es reuneix amb el president d'Algèria per garantir que es bombegi més gas a través del gasoducte que esquiva el Marroc. I al cap de 15 dies que s'arribés a aquest acord, el Marroc aixeca el dit amb la pressió migratòria. Vull dir que aquí hi ha, no?, molts elements que barregen Estats Units, Israel, l'agenda migratòria europea i, evidentment, també la posició estratègica del Marroc a l'estret de Gibraltar i com a peatge gasístic, no?, que uneix la península Ibèrica amb el nord d'Àfrica.
7: I jugant amb vides humanes, eh? Que per mi el més bèstia és això, eh? És a dir, d'aquesta guerra, el concepte guerra híbrida, estan amb, o sigui, les bombes són les persones, eh?
8: I aquí, és que això m'ha fet pensar, per exemple, que a l'octubre al Marroc hi va haver les protestes de la generació Z, sí, que van veure també en altres països,
7: sí.
8: No?
4: Durament reprimides, per cert.
8: Ara hi ha més de 4.000 persones que estan encausades. I mira, d'alguna manera, el vapor social també es deixa escapar, no? Com si fos una olla de pressió.
4: En un any electoral també al Marroc.
8: A través d'aquestes
0: estratègies. Ernest, que deies abans això de... que era una operació fent el Trump contra Espanya i de rebot obrint el foco amb Europa. Perquè la primera reacció que vam tenir tots els dirigents americans va ser dir, té eleccions a mig mandat ara el Donald Trump, de dir, això que està passant és, si guanyen els demòcrates ens trobarem amb això. I les imatges que vam veure a les televisions americanes, la campanya brutal que es van fer a les xarxes socials, ja no era Espanya, era Europa. Eren aquests nanos corrents entrant allà cridant quan cridaven viva Pedro Sánchez. Aquestes imatges que van tenir un impacte al·lucinant, espectacular, que semblaven realment una pel·lícula d'aquestes d'aquesta ciència ficció, era una imatge claríssima, campanya electoral de Trump contra Europa més que contra Pedro.
8: És el vídeo de Elon Musk. També, és el vídeo de Elon Musk, sí, el primer dia de la sala, sí, Ceuta, que sí. Publica un vídeo en què barreja imatges de Ceuta amb la Guerra Mundial Z, que són zombis saltant un menor.
10: És una bèstia, això. A més que m'ha arribat uns límits. Gràcies, Deple.
8: Que vagi bé.
10: Me se cuide. D'aquí a uns moments parlem d'altres històries aquí al món RQ. Aviam, algunes notícies d'última hora que m'estava enviant des de la redacció la Mònica Hernández, per exemple, que ha mort la periodista i activista nord-americana Gloria Steinem, que és una de les figures més influents del moviment feminista contemporani, que va morir ahir als 92 anys a casa seva a Nova York. Va ser periodista, va ser escriptora, activista i va contribuir a posar al centre del debat qüestions com la igualtat de gènere, els drets reproductius, la violència contra les dones, estem parlant
4: una pionera,
10: de les grans,
4: moment,
10: sí, de,
4: sí.
10: Però no d'ara, de
4: no,
10: fa...
4: No. Pionera, quan ningú en parlava.
10: Òmnium Cultural exercirà, mentrestant, l'acusació popular al judici de Roger Espanyol. L'entitat demana que es condemni els quatre policies per un delicte de lesions i tortures amb una pena de 13 anys i 12 dies de presó i inhabilitació. I que la policia espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes a diversos prostíbuls de Granollers. La xarxa captava les víctimes en situació de vulnerabilitat amb ofertes de feina falsa al sector de l'hostaleria. Ja hi ha 14 detinguts. 4 minuts i les 10. D'aquí uns moments, el mòbil i la mare que el va matricular.
11: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
12: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
13: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien... 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé!
15: Doncs ja s'acaba l'estiu.
16: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
15: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
16: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
15: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
20: RAC 1. Aquesta temporada, els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
21: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
20: De conversa.
22: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
20: Són territori d'històries increïbles.
23: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
24: Gira, que hi ha algú.
25: Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
20: I també d'entreteniment.
26: S'ha torçat el peu avui.
27: Què t'ha passat?
28: No, venim.
29: És que l'edat no perdona.
30: L'edat castiga.
31: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
20: Els dissabtes i els diumenges, de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
32: Al territori del cap de setmana.
20: RAC 1. Tots som un milió.
33: El perquè de tot plegat.
10: Són les... Aviam, és que no ens hem entès. Tenim ella... No, vale, perfecte, estupendo. Ja està. És que ara busquem... Aviam. Dimarts comença, presumptament... No vull parlar del tema de l'USTEC i de la conselleria, perquè veurem què passa avui... Avui, és que arriba un moment... Avui la Laura Rossell deia, penseu, tots plegats amb els pares i sobretot amb les criatures. I és un tema que s'enquista cada any. Però és que això és a dir...
4: Jo tinc un atac conflicte... de nervis a casa, perquè és el primer dia d'institut i estan... Anem igual, dic, no hi podem anar, si hi ha vaga. Estem amb un trauma, perquè jo vull anar a veure com és i vull anar a conèixer el meu mestre i vull anar a conèixer els meus nous companys i tenim un traumeta que allà, bastant heavy.
10: Lògic. És un dia molt important, aquest.
4: Però estem nervioses des de fa 3 mesos.
10: És un conflicte tan enquistat que ja recordo que va costar el càrrec amb un conseller, amb el González Cambray, d'Esquerra Republicana. Però és que abans ja havia tingut problemes també l'Anna Simó.
0: És etern.
10: I abans havia tingut problemes la Irene Rigau.
1: No, i evidentment, ara el focus està encara molt més gran, la gent és molt més conscient del problema, penso que tothom està al costat dels professors i dels mestres conscients de la seva situació del tema. Bueno, doncs escolta, i tots són conscients que ho hem d'arreglar, doncs bueno, mirem a veure si ho podem intentar arreglar sense necessitat de fer vaga i de provocar que uns problemes als alumnes, que són els que al final són els que acaben pagant tot això. Per tant, no sé, és difícil en aquest temps clamar per aquest discurs perquè de buenista, però potser busquem altres maneres de fer-ho. I evidentment l'administració jo crec que ha fet un esforç econòmic, un esforç tal, segurament ha de fer encara més esforç, evidentment evitar errors monumentals com el tema aquest de PISA, que realment és
4: horrorós.
2: I a la propera assemblea de mestres, si potser no enviar Mossos, també estaria bé.
1: També
2: seria un detall.
1: Escolta, i que en plena crisi i tot això se'n parli d'enviar policies a les escoles, que això, escolta, es poden fer de moltes maneres, sí. I a les escoles falten pedagogs, falten psicòlegs, falten moltes coses.
10: A Ceuta té una raó, per entendre's. Aviam, tot això amb un curs que haurien d'estar parlant d'altres històries. Per exemple, cada any que passa, els mestres això sí que ho notaran, és que les criatures, quan els hi treus el mòbil, i segons a partir de segons quines edat, la criatura reaccionarà d'una manera molt més... La paraula no vull dir agressiva, però sí molt més...
2: Irritable.
10: Irritable, està molt bé, gràcies Ernest. Molt més irritable el fet que no et deixin entrar un mòbil a classe. Per què? Perquè ja ho sé que ara sortiran molts pares i moltes mares dient jo controlo els telèfons dels meus fills. Perfecte. Et dic jo que el 90% de la gent que veus et diuen que no es poden controlar perquè això ja és una plaga que això, jo repeteixo que no entenc com l'Organització Mundial de la Salut encara diu que això no és una addicció. Així anem. Hi ha una eurodiputada del PSC que fa molts anys que es dedica a això, que és la Laura Ballarín, que ha estat impulsora d'una investigació que ens ha fotut els pèls de punta quan ho han sabut, que analitza els principals problemes derivats de l'ús abusiu que fan els joves de les xarxes socials. Laura, bon dia, moltes gràcies.
3: Bon dia, Jordi, un plaer.
10: En quin moment decideixes investigar aquesta problemàtica?
3: Doncs fa uns anys que aquí des de Brussel·les doncs, treballem amb la legislació digital per protegir els infants, però jo el que em faltava era conèixer exactament com se sentien les famílies, perquè creia que era rellevant sentir què veien, no? I com els afectava aquest ús nociu. I fa un any en vam parlar aquí en el teu programa i em va ajudar doncs, precisament a recollir aquests testimonis que he estat fent els darrers mesos. I el que més m'ha impressionat de tot aquest treball no és només el que passa a les pantalles, sinó la sensació de soledat de les famílies, no? I pares i mares que intenten posar límits, educar, però que se senten que competeixen contra plataformes dissenyades precisament per captar i retenir l'atenció dels seus fills.
10: Estem parlant de quants testimonis, Laura, recollit i de quants països?
3: Més de 270, d'una desena de països.
10: Països de diferents llocs del món?
3: Sí, perquè això vam fer la web en diferents idiomes i sobretot d'Espanya, però també d'Europa i d'Amèrica Llatina.
10: Val. Aviam, solitud, deies, per part dels pares, de les famílies, més que dels pares, de les famílies. A mi hi ha una dada que m'ha fet posar els pèls de punta, però aquesta és bestial. Expliques que 4 de cada 10... Estem parlant del 40% d'aquesta gent jove han estat exposats al ciberassetjament, al contacte amb adults que es fan passar per menors, a la pornografia, a les violències, a discursos extremistes i amb bandes vinculades amb drogues i estafes. Estem parlant del 40%, però això és una barbaritat.
3: Sí, sí, el 40% d'aquestes famílies que han volgut compartir-ho, evidentment, no estem dient que siguin el 40% de tota la societat, però dels que ho han volgut compartir, dels que els impacta aquest tema, és així, i és un percentatge molt alt, el que estem veient de l'ús nociu, dels conflictes i del contingut que es comparteix en aquestes xarxes, no? Aquest estudi el que ens ve a confirmar és sobretot aquest model de negoci, no? Que veiem que fomenta uns algoritmes que comparteixen massa contingut nociu. Molt més del que ens imaginem.
10: Clar, expliques també que aquest 40% de famílies relaten que els menors que no tenen telèfon mòbil queden exclosos del grup i que això fa que molts decideixin donar-los famílies, donar-los en un, tot i que saben que no és bo per a ells. Clar, en aquests casos, què has de fer? Que tots els pares es posin d'acord o com va això?
3: No hi ha una resposta fàcil, però sí que m'ho comenten moltíssim. Pares preocupats que no volien en cap cas donar un smartphone, no?, als seus fills, però per la pressió social, perquè no fos l'únic, per por que li fessin bullying, li acaben donant, no? I, home, aquí la resposta hauria de ser múltiple. Hi ha associacions com l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils, a casa nostra, que treballa perquè hi hagi un pacte de famílies. Jo crec que fan una feina fantàstica. D'altra banda, des de les institucions hem de fer lleis per, limitar l'accés no només als dispositius, sinó a les aplicacions que hi ha des d'aquests dispositius, i després tractar aquest tema des d'una vessant de salut pública, que crec que és el que falta també.
10: Clar, aquí hi ha un altre... Clar, tot... Expliques, per exemple, en aquest informe, que un 31,2% dels nanos... És que em sembla una xifra tan alta... viuen amb angoixa, amb inseguretat corporal, amb ansietat, amb insomni... Clar, quins tipus de contingut... Això és per tenir l'aparell... o pels continguts que provoquen, que veuen a les xarxes?
3: Per ambdues coses. O sigui, l'ús dels propis aparells, tal com estan dissenyats, els colors, els vídeos... Tot això ja fa que captin l'atenció i que, provoquin aquests insomnis o aquestes ansietats. I, a més, el contingut que hi veuen, no? Parlaves abans, Jordi, del tema de l'addicció o del síndrome d'abstinència, i em va arribar un testimoni, precisament, de Tucumán, d'Argentina, que parlava exactament d'això, d'una mare que havia organitzat una festa de pijames a casa seva amb els amics del seu fill de 10 anys, i que a l'hora de dormir els hi va demanar els mòbils perquè ella considera que no s'han d'anar a dormir a l'habitació amb els mòbils. Doncs un se'n va trobar que li va començar a tremolar, a plorar, i que no podia dormir si no li tornava el telèfon mòbil. I ella em deia, vaig posar molt trista al veure els símptomes clars d'un síndrome d'abstinència.
10: Clar, avui m'ha explicat que a Navarra hi ha un nano de 15 anys que ha agredit sa mare perquè l'havia castigat sense el mòbil. Clar, ara, sortosament, són casos extrems, però és que això, cada any que passa, cada any que l'addicció és més bèstia, cada any que passa, això anirà de mal en pitjor.
3: Sí, per això necessitem actuar ja, evidentment.
10: I com ho fem?
3: Bé, per mi la resposta ha de ser europea, evidentment, perquè crec que és des d'Europa, amb un mercat de 450 milions d'usuaris i amb la força que ens dona aquest mercat i de cara a aquestes grans tecnològiques, parlem de que davant tenim a una de les empreses més riques i més potents del món. Per tant, jo crec que ho hem de fer a nivell europeu, amb lleis que protegeixin els menors a nivell europeu i després amb una responsabilitat compartida, però comencem per aquí.
10: La investigació també conclou que un 37,5% de les famílies, reitero, que no digui ningú, apa, que exagera, 37,5% de les famílies ja parlen d'addicció dels seus fills i de retruc, d'abstinència. I això ho acabaran pagant, no només les cases ja, els mestres ho acabaran pagant. Perquè quan arribin a classe i es troben que no tenen, perquè ens entenguem, la droga, els agafarà el mono.
3: Sí, sí, evidentment, ho estem veient i doncs, també alumnes que arriben tard a l'escola perquè s'han passat la nit, bueno, la nit o moltes hores de la nit sense dormir connectats o uns rendiments i una falta d'atenció, evident, ho estem veient. Val. Jo crec que aquest estudi amb el qual volia escoltar les famílies i sobretot doncs, els efectes que estava provocant em va fer agafar les ganes doncs, de saber-ho, no? De saber exactament què veien, i per això doncs, vam fer el pas següent amb l'experiment.
10: Bueno, espera, que hi ha l'altre pas ara. Ai,
3: perdó.
10: A l'altre que ho empitjora tot. Encara ho fa molt pitjor. La Laura Ballarín ha estat la impulsora d'un experiment molt interessant. En el fons, retrata com els algoritmes, paraula, allò que fa la Vanguardia al final d'any, de quina és la paraula de l'any, jo crec que algoritme estaria entre els llocs primers segur. Com els algoritmes de la xarxa són capaços, en menys de 48 hores, d'infestar els murs dels menors d'edat de contingut nociu saltant-se tota qualsevol mesura de protecció. Què va fer la Laura? Doncs va crear dos perfils falsos. Un es deia Clara, una nena de 12 anys, i l'altre, un noi de 14, que es deia Lucas. Què et vas trobar?
3: Doncs em vaig trobar, en primer lloc, que la legislació actual per protegir els menors no funciona, i el primer que em vaig trobar és la facilitat de crear perfils per sota del límit que hi ha actualment, sense cap tipus de control. Falsejant l'edat de naixement, et pots crear una compte a Instagram i una altra a TikTok sense cap tipus de control, no? Això és el primer que em vaig trobar. I en segon lloc, no vaig interactuar amb ningú, ni vaig posar cap like, per tant de que el feed, diguem, no, fos blanc i neutre, i veure el que l'algoritme, com comentes, o el sistema de recomanació també els proposava. I, bueno, era molt evident, per un costat, que hi ha una diferenciació de continguts en home i dona, o nen i nena, que apareixen immediatament. En el feed de la Clara vam veure una allau de continguts sobre imatge corporal i pèrdua de pes, i també un contingut de l'anomenada manosfera, no? Adaptat a l'audiència femenina, que eren vídeos que defineixen a la dona de valor per la seva cautela física, la capacitat d'obediència i el rebuig al feminisme. Val. Això però, ho podreu veure als vídeos que hem penjat.
10: Que em sembla que és molt important, que és que ha de mirar una nena per arribar a un contingut que potenciï per l'algoritme els trastorns de conducta alimentària. Quina és la cadena de continguts?
3: No, res, els hi surt. Ells saben que ets una nena de 13 anys i ja directament t'ho posen així, continguts en els quals...
10: Fixa't, normalment et prohibeixen entrar en una xarxa si ets menor de 16 anys, normalment, i ells
3: de 13.
10: I alguns estats ho han fet... Però, evidentment, els nens i nenes se salten, fotre's allà, que en lloc d'haver nascut a l'any 2015, has nascut a l'any 1985, entres i llavors automàticament l'algoritme sap la teva edat com a menor d'edat, ho sap, ho veu, i comença a enviar-te coses...
2: Il·legalment.
0: O sigui, està creant el teu univers, t'està dient què has de pensar.
10: Això me'n recordo que el Harari en una entrevista pel No Pot Ser... El Harari, una entrevista del No Pot Ser a TV3, em va dir un dia, està gravat, es pot trobar al YouTube, o a la plataforma del 3CAT. Recordo que em va dir que... això t'estic parlant de fa, a l'època de la pandèmia. Em va dir, aconseguir... Això és, en breu veurem un nen o una nena saber com és... Com pensa, des d'un punt de vista físic, sexual, econòmic i moral, pel que li diu l'algoritme, més que per ella mateixa, ho descobrirà per l'algoritme. És així de bèstia.
4: Sí.
10: Si li agrada la Coca-Cola sense sucre, si li agraden aquestes pel·lícules de por, i aquí entrem amb altres històries que hi ha, que també podran escollir. Per tant, perdona, Laura, que t'he tallat. Estem parlant de... Digues, deies...
3: Sí, exactament això, rebuig al feminisme. Els vídeos ho podré veure. Frases com l'home del valor es fixa en la dona que està més tapada, no? O dietes en les quals si menges un advocat al dia tindràs cintura d'abella, o que no beguin llet perquè s'engreixaran i els hi sortiran grans a la cara, no? Això amb el fit de la Clara. Amb el fit del Lucas veiem una cosa molt diferent i és bàsicament doncs, contingut de desinformació, conspiranoic, negacionisme climàtic...
4: Misogínia
3: absoluta, extrem, contingut d'extrema dreta, ja sense fer res, vídeos de Santiago Abascal o del Vicer.
10: Clar, aquí hi ha un dubte, perdona, que és... Ens trobem amb una història que també en parlarem la setmana que ve, ja aviso, que donem la brasa bastant amb aquest tema, que és l'altre dia parlàvem amb Javier Bardem, aquí al Món de RAC1, i Bardem deia una cosa... que és que la gent jove no sap el que és la Guerra Civil ni, i pensa que una part, que Franco podria ser molt guai i molt estupendo. Esclar, aquest és el gran dubte que tinc en tot això, que és que ara hi ha una joventut molt extremada també, cap a la dreta, sense haver conegut el que havia passat en èpoques anteriors. Aquí té molt a

0: vist nosaltres, i a més està comprovat per els enginyers d'aquestes grans plataformes, és sobretot que això va directament lligat al model de negoci. És que no és casualitat, no és que les plataformes vulguin fomentar nois que radicalitzats, sinó que això, diguem, hi ha un estudi, a més, del MIT, no?, que diu que les notícies falses tenen un 70% més de probabilitats de compartir-se que les de bo. Això provoca més engagement, no?, aquesta paraula que també podríem posar-la al final de l'any. I això fa que, bàsicament, passin més temps enganxats, perquè et provoca reaccions, no? Dius, ostres, més de sorpresa, d'indignació, i llavors fa que estiguis més temps a la plataforma i, per tant, consumeixis més producte i els donis més dades i més atenció, que això al final el que fan és vendre-ho als anunciants.
1: Crec que hi havia un altre estudi que deia, que em sembla una barbaritat, que aquesta em sembla la dada més bèstia, que el 30% dels ingressos de les grans plataformes tecnològiques venien de la utilització en aquestes xarxes dels menors. Això és veritat?
0: Sí, jo també ho vaig veure a un estudi als Estats Units que concloia precisament això. Clar, no és casualitat, vull dir, quan les plataformes han invertit tant en que els productes siguin tan atractius pels menors, és perquè estan fent molts diners, no per res més. I perquè capten molt l'atenció, perquè guanyen molts diners i precisament fa anys que ja comencem a veure les conseqüències i fins ara s'han negat. Han posat pedaços dient, doncs, bueno, el control parental, farem que siguin experiències només adaptades per menors, però sabem que no funcionen. O sigui, en aquest estudi ho he vist i els pares i mares ens ho diuen contínuament.
1: Ara de seguida deixo que les aquí presents, si algú té alguna pregunta que pregunti, però una última qüestió, que és doble. Una, hi ha una frase que és terrible, que se'm posen els pèls a punta. Europa, encara no tenim lleis. Hòstia, i apreta a córrer. Perquè, clar, entre que la llei s'escriu, s'aprova, i això poden passar tot el temps que el mono va repetint-se amb les criatures. I la segona pregunta, que la majoria de gent que ens està escoltant estic convençut que no en té ni punyetera idea, que és, què està aprovat ara a Europa respecte a l'utilització d'aquestes xarxes amb obligatorietat o no per les criatures? És a dir, què hi ha aprovat ja per la protecció del menor amb això?
0: De moment hi ha una llei de serveis digitals que fa un parell d'anys que està en vigor i que s'està desplegant. És una llei bona, és una llei que per primera vegada responsabilitza aquestes grans empreses tecnològiques del contingut que circula amb elles. I això és una novetat que no passa enlloc del món. Hi ha la Comissió Europea, està fent diferents investigacions i s'han arribat a algunes multes contra X o contra TikTok. Però
1: l'altre dia ara vaig veure un article a Francesc Bracero a La Vanguardia, que en sap molt d'aquest tema, que començava dient ja que això, tot plegat, aquesta multa de no sé quants mil de milions a Meta, els ha fet pessigolles als peus, en el fons.
0: Bueno, a veure, si parlem en termes absoluts, doncs podràs pensar, sí, clar, tenen, però jo et dic que senten la pressió i que, perquè ens la fan aquí, li fan a Ursula von der Leyen. A veure, en el moment en què Donald Trump li diu a Ursula von der Leyen en les negociacions de comercials que no facin lleis digitals o que, si no, posaran multes, fins i tot, n'han posat, i han tret visats a alguns europeus com a l'antic comissari Breton, és que sí que els fa mal, Vull dir, al final, et dono una dada, el 25% dels ingressos de Meta al món els fan a Europa. Per tant, bueno, o sigui, tenim força. Evidentment, si parles en termes absoluts, et pot semblar poc. Però el que comentava abans és que el que no tenim és un bon sistema que garantitzi un límit d'edat, ara mateix, a les plataformes, perquè hi ha un límit però no hi ha una verificació i, a més, hi ha diferents països treballant en paral·lel. Jo, que faig molta pressió des del Parlament Europeu i parlo amb la Comissió, crec que ara sí o sí, hi ha un consens on no estàvem l'any passat, i la pressió pública, la pressió mediàtica i la pressió del Parlament crec que està funcionant, i el que espero és que en breu hi hagi una proposta de la Comissió Europea amb una llei integral de seguretat dels menors en l'entorn digital, no? Que aquesta llei hauria d'incloure una edat mínima digital acompanyada d'una verificació d'edat, perquè no servirà de res que posem una edat mínima per accedir-hi si no ho comprovem de manera efectiva, però alhora que protegeixi la privacitat dels nostres nostres menors,

0: I alhora ataquem el model de negoci, que ho fem en paral·lel, que no ho deixem per més endavant. I això és veure exactament, com comentaves, que els algoritmes no ensenyin contingut nociu als menors i eliminar o reduir i modificar els dissenys addictius, que poc es parla. Els dissenys addictius què són? Doncs l'escroll infinit, però no només, els propis likes o els filtres de bellesa, tot això que fa que sense saber-ho, o fins i tot el doble tic blau a WhatsApp o a l'estar escrivint. Tot això fa que, sense voler-ho, passem més temps o tornem a obrir la pantalla, no?, amb les notificacions, per exemple. Tot això està dissenyat perquè passem més temps.
1: Si ens passa a nosaltres, imagina't a les criatures si veuen que l'amic, l'amiga, no ha vist, ha vist que els dos clic blaus, per tant, ha vist el missatge.
2: Sí, sí.
1: És a dir, va sumant coses, els likes d'Instagram...
3: Sí. Sí. Els dos clics blaus, sí, sí. Els dos clics blaus han provocat ruptures d'amistats, grups que s'han trencat.
1: Doncs imagina't això un canalla. Imagina't això un canalla. En fi, continuarem parlant, però abans, Glòria, digues.
4: Sí, volia fer dues preguntes, veus, si fos possible. La primera té a veure amb el tall socioeconòmic, perquè els pares ens diuen la manera de contrarrestar-ho és donar-los als nostres fills uns hobbies potents, l'esport, la música, en fi, una cosa que els faci viure en el present i en la realitat més que no pas aquí. Però clar, que hi ha un tall socioeconòmic. No totes les famílies es poden permetre o tenen a la seva disposició aquest tipus d'aficions. Si has detectat aquest tall socioeconòmic i que això afecta més a les persones amb menor poder adquisitiu, que moltes vegades també són les que pateixen més amb els seus fills i adolescents el fracàs escolar. És a dir, que tot és una mena de paquet. I segon, el tema de la legislació. El judici que va haver-hi als Estats Units contra Meta i contra Google, que van arribar a un acord perquè estaven amenaçats d'una multa de 1,4 bilions de dòlars i al final van ser 14.000 milions, es van arribar a un acord no només per no pagar tants diners, que també, sinó perquè el compromís, a banda dels diners, que era retallar 2 hores màxim, eliminar perfils de menys de 13 anys, bla, bla, bla, era un compromís no vinculant. És a dir, arribaven a un compromís a aquestes empreses, però es confiaven en la bona voluntat de complir-lo. És a dir, paper mullat. Ho dic perquè jo entenc la dificultat dels legisladors, i més a la Unió Europea. Però aquí tenim, ho he dit abans, a Pablo Escobar que vivia en una selva allà aïllat amb 200.000 persones protegint-lo, però aquests no, aquests estan a la presa de possessió del president dels Estats Units i es compren al Washington Post. No és el cas perquè en aquest cas és Amazon, però bueno, aquí també podríem entrar en un altre model de negoci molt semblant, com a tòxic i perniciós. El legislador no sé si té una mica d'impotència, senyora Ballarín, amb aquest tema, perquè sí, tu li pots anar a posar multes, però 14.000 milions, que són molts diners, no els hi fan un mal real.
0: Sí, estic d'acord, però precisament per això, des d'Europa, jo demano una llei integral que canviï el propi model de negoci, no? I que ens blindem que els menors no puguin, els menors de 15 anys, jo crec que hauria de ser una edat adequada, no puguin crear-se comptes en determinades plataformes. I jo parlo de plataformes digitals més que de xarxes socials, perquè al final també estem parlant de YouTube o estem parlant d'altres plataformes on passen moltíssim temps, fins i tot en videojocs, no? I després, doncs, puguem blindar-nos de cara a aquest model de negoci. Jo estic d'acord que necessitem una llei integral i no acords o compromisos no vinculants. Aquest és el que ens ha ensenyat des dels Estats Units, jo crec que és el que no hauríem de fer a Europa. I en relació al tall socioeconòmic és una molt bona pregunta, i sí, ho he vist, perquè el que veig és una consciència en aquest tema per part de famílies que tenen el temps i poden dedicar-s'hi més i, bueno, que poden acompanyar els seus fills fent deures o fins ara han tingut temps de posar controls parentals i seguir-los. I, en canvi, bueno, hi ha altres famílies que no tenen aquest temps, que no poden arribar a casa abans de les 8 de la tarda perquè estan amb feines i no poden passar aquest temps, doncs, com tu deies, no?, amb activitats extraescolars. Això només ens reivindica i ens dona la raó perquè des dels poders públics hem d'actuar per no donar-los la càrrega a les famílies. Que les famílies tenen responsabilitat, vol dir, és evident, igual que els professors o educadors també tenen la seva part. Nosaltres hem de posar-los les coses més fàcils.
1: Sí. Ernest.
3: Sí, molt ràpid, no, senyora Ballarín, felicitats, perquè un primer pas és el diagnòstic. i que ajudi a la consciència de tothom, que aquí tenim un problema molt gran. Per tant, sí, dir-ho, dir-ho ja és com qualsevol malaltia, dir-la i acotar-la ja és un primer pas molt important. Però la meva pregunta va en una altra direcció, que és, diguem, quin és el calendari de tot això? Perquè, clar, com vostè ha descrit molt bé, aquestes plataformes també viuen de la indignació, viuen de la irritació, viuen del negacionisme, viuen de les notícies falses i viuen de cabrejar la gent. I això ho saben positivament, saben que això estimula l'extrema dreta i estimula l'arribada al poder de gent que és còmplice d'aquestes plataformes, en definitiva, no? És un cercle viciós en el qual primer irritem, després aconseguim que votin els que nosaltres volem i després quedem protegits. Amb tot aquest cercle viciós i aquest calendari, que a més no sé, ens podem trobar que a França d'aquí molt poc hi ha una extrema dreta governant i que bloquejarà qualsevol iniciativa legislativa en aquest sentit, la meva pregunta és, el temps entenc que corre en contra d'iniciatives com la seva? Quin és el calendari de tot plegat?
0: Bé, estic molt d'acord, no tenim ni un minut per perdre. Jo crec que ja estem en temps de descompte i que realment esperem que en les properes, jo et diria, setmanes, la Comissió Europea ens presenti un projecte de llei integral per protegir els menors i que ens posem, ens arremanguem les mànigues i ens posem a la feina per poder tenir una resposta el més aviat possible, perquè com tu dius, aquí es barregen dues dimensions, o sigui, el que és el model de negoci que fa que la indignació i l'engagement provoquin més diners, amb uns interessos d'una administració Trump, que ho hem vist quan ha vingut el vicepresident Trump, no? Fa un parell d'anys a la Convenció de Múnich o inclòs a Elon Musk a la campanya de, no? d'Alemanya animant a votar per Alternativa per Alemanya. Es creuen dues dimensions que es retroalimenten, no? Per tant, bé, no, tenim l'obligació d'actuar el més aviat possible per protegir no només els menors, sinó també la democràcia i el projecte europeu.
2: I,
1: Jordi Juan.
2: I no seria també una bona manera fer una alternativa a les plataformes aquestes nord-americanes, de Xina, és a dir, que d'alguna manera, ja sé que hi ha intents, amb Mistral i altres companyies, però sí, d'alguna manera que la Unió Europea potenciï al màxim, diguem-ho així, plataformes, entre cometes, bones, perquè al final sí, el problema és surt d'origen. Si hi ha plataformes que van en la bona direcció del que tenen que fer, tot seria molt més senzill, però això també, aquí també anem molt endarrerits, no?
0: Estic d'acord, és que no hi ha una solució màgica i s'han de treballar en paral·lel, no? Per tant, necessitem ara mateix mesures d'urgència per el que és això, limitar l'accés dels menors a aquestes plataformes i fer que el model sigui, es diu, segur per disseny per la resta de menors i d'adults, però en paral·lel treballar amb el que sigui, doncs això, no? Alternatives europees d'accés a les notícies, que hi hagi verificadors i que no lluiti contra la desinformació, o xarxes socials, sí, no? que siguin algoritmes neutres i que no et recomanin contingut que no estiguis seguint. S'ha de fer en paral·lel i bueno, no és fàcil, perquè evidentment perquè triomfi aquesta alternativa necessites que tots hi siguem, però bueno, s'ha de fer.
5: I res, jo molt breument, jo vull felicitar la Laura Ballarín. Crec que em quedo amb una cosa que ha dit molt al començament, que és que és necessari un debat sobre salut pública, de la mateixa manera que sabem que no es pot conduir fins a partir d'una determinada edat, que cada vegada més s'han posat prohibicions sobre el món del tabac, que cada vegada més els nostres joves han estat conscients de que el tabac és molt perjudicial. Jo crec que amb les xarxes socials, o realment es fa un pacte de responsabilitat col·lectiva amb educació i amb salut pública, entenent que no és només una prohibició, perquè les prohibicions s'han demostrat que no han funcionat, els països que ho han aplicat no els hi ha funcionat, sinó realment de consciència col·lectiva, perquè estem parlant de menors, però és que estem tots enganxats a aquesta història. Tota la humanitat està enganxada a aquesta història.
4: Ells estan indefensos, necessitem algú que els defensi.
5: O comencem a entendre que quan fumem, fumar mata, comencem a entendre que ser addicte a això mata. Llavors, o és un pacte col·lectiu, o serà molt difícil posar ara aquesta frase que resta punts.
4: Doncs mira el que va costar, el que va costar arribar a la lluita del tabaquisme.
5: Pues per això t'ho dic, bueno, però ho estem aconseguint.
4: Perquè els trusts, però ho estem aconseguint. Els grans càrtels del tabac van posar-hi molts diners per lluitar en contra.
5: Bueno, i aquí hi ha molts diners darrere les plataformes.
4: I segueixen fent-ho.
3: I no ha acabat perquè aquest estiu a la platja dues persones s'han encès una cigarreta al meu costat.
5: Sí.
3: Per què? Per què? Ah, amiga.
5: Però cada vegada menys. Cada vegada menys.
3: Perquè aquests lobbies que donaven per acabats, ah, amiga, encara aconsegueixen que a la platja...
4: L'Ernest és una xarxa social en
3: cinc. Un senyor... s'encengui dos cigarrets al
5: meu costat. Et venen a buscar tu.
1: D'acord. Ja saps jo que no hi era, però el debat sobre el tema del tabac, ja saps que moltes coses no tinc d'acord, amb un no hi estic d'acord, i no el debatrem ara, si vols un dia ho debatem tu i jo.
5: M'encantarà.
1: És el tema de fumar a les terrasses, perquè aconseguirem que les ciutats s'emmerdin més, perquè en lloc de fumar en una terrassa, fumaràs a un pam a la dreta de la terrassa. És igual! Després de la publicitat.
3: No hi ha dret a rèplica, veig.
1: No, però si vols, la setmana que ve.
6: A mi no em tornis a convidar a aquesta hora.
4: Nosaltres t'estimem molt.
1: Saps què passa? Ara faré una enganxada.
4: Què?
1: Ara vaig a fotre... Saps allò? Un gol... Perdona, vaig a convidar que no era Laura Ballarín. Laura, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
1: Laura, diputada del PSC al Parlament Europeu, amb aquest tema que ella controla i domina. No, deia que ara faré un gol a l'escaire. No, un gol a l'escaire a la Marina Arbós, que demanaré que vingui aquí a l'estudi. Diràs, per què vull que vingui la Marina Arbós? Perquè no té la nostra edat. És d'una generació per sota, i li agrada molt la música. Llavors li vull preguntar si això que posarem ara, que són cançons que el Guille considera que són intergeneracionals de l'estiu, ella les coneix.
6: Si vols, fem apostes.
1: Però... Aviam, tu quant diries? Quin percentatge diries?
6: No
1: tenim el guió encara.
6: O més.
5: Jo soc bastant optimista.
6: O més, perquè a més...
5: La meva filla té 12 anys i estic segura que les coneixerà. Seguríssim.
4: Ahir, quan vau plantejar aquest tema, per això vaig escriure el missatge, vaig dir, és que és així mateix. Sempre diem, no, és que la separació entre generacions, no hi ha punts de trobada.
1: Si la Martina vol parlar, que vingui a parlar.
5: Ja li direm.
6: És que, a més a més, molts cops, perquè ara que dèiem, clar, tu dius... Perquè habitualment el que tens a casa després, no? Evidentment, vull dir, això repeteix, però és que és sorprenent perquè, mira que jo escolto molta música a casa, a casa meva hi ha hagut música sempre i tot allò, però la majoria d'aquestes cançons a casa no han sonat mai a la vida. Mai.
4: Llavors, però dius, ens la sabem tots.
6: Efectivament. I dius...
4: Per osmosis social.
6: I efectivament hi ha l'algoritme aquí també, eh? Perquè també hi ha moltes cançons que tenen segones, terceres, quartes vides...
4: Per tu vas a l'aniversari d'un amic, tu vas a una festa popular, la festa major del poble de la teva àvia, i pam...
6: I a veure, jo no vull d'això, però hi ha quelcom màgic...
1: Tens 57 anys, tu, allà...
6: Però són talls... Perdona... Si habitualment aquí els talls els fem de 10 segons, aquests jo diria que
1: durarà... Els 3 en tenim prou.
6: Sí, 2 i mig. Però bueno...
1: Digues acabar.
6: No, que jo vull creure que sí que hi ha un cert element inexplicable, que part, segons els gèneres, els estils tals, cadascú en diu com en diu, el duende, el no sé què, no? Aquesta cosa màgica, que no sabem ni podem explicar, perquè quan es diu quin és el secret que ha de tenir una cançó per... I bueno, hi ha tractats, no?, i gent meravellosa que ha escrit llibres increïbles, però al final tu allò, sí, tens una gran cançó que poder fins i tot ho peta un any, tal. Però què fa que això romangui amb el temps més enllà de coses explicables? Home, és un cert element de màgia, que tu, ja l'últim, però que tu diràs, home, aplicar el terme màgia a la barbacoa... Però vaja,
2: sí, però... La publicitat ha fet molt, eh? Les campanyes també, de publicitàries que mantenen un anunci contínuament...
6: Mira, parlarem perquè, a més, aquí a Catalunya, jo penso que fins fa no gaire, TV3 era qui... No? Qui deia quina era la cançó d'estiu, i aquesta feina probablement va ser molt important pel país. No? Sí, bueno, ho ha perdut, però perquè també ja s'ha normalitzat la cosa.
2: I la Vuelta a Espanya.
1: Sí, la Vuelta a Espanya, per exemple, sí.
6: El Mundial.
1: Hi ha altres coses, per exemple, hi ha altres coses, i el TikTok ara, i tot un moment, que dona la publicitat, caramba. Oi, és que esclar.
4: Si he de venir aquí perquè em tallis, ara em faré l'ofesa.
1: No, home, per la posa estupenda, que sembles ara que com que és el
4: Kaiser. Faré la diva. Ai, per favor.
1: 10:35. Un instant, sisplau.
4: Per l'amor de Déu.
1: Estan peinando.
7: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
8: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
9: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
10: Barcelona 2017.
11: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
12: S'ha activat l'operació Cronos.
13: Busquem el conductor.
10: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
14: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
15: Mossos d'Esquadra!
10: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
16: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
17: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
16: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
20: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800 700 700 a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
21: RAC 1.
22: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. T'instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o apropa't al teu punt Endesa.
23: Bé, ja som a casa.
24: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
23: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
24: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
23: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
25: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
26: Que l'any serien 1, 2, 3...
25: Més de 2.400 euros.
26: Ja m'has descomptat!
25: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
27: Tiri, tiri, tiri.
28: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
29: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
28: Bona fórmula, eh?
29: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
19: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
30: Love, love, love.
31: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
32: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
33: T'ha anat bé de gust la rutina?
32: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
33: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
34: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: RAC 1.
36: Aquest divendres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi de la Cartuja a Sevilla, Betis-Real Madrid. Els andalusos volen prendre-li els primers punts a la Lliga a l'equip de Mourinho.
37: Compte Antoni que pot marcar, impacte de pilota en Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol!
36: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Damià López des de Sevilla i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Betis-Real Madrid, plat fort a la Lliga i a
0: RAC 1. Tots som un milió.
1: El perquè de tot plegat.
2: 20 minuts i les 11 en punt del matí. Aviam. Posa una mica de context al que explicaves ahir. Però, hola, Marina, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Sí. Hola, Martina, què tal?
3: Vine,
2: no, pots pensar. Vine. Tu també diràs, la Martina és la filla de la
3: Cris. Mira, hi ha una cadira, Martina, agafa.
2: Que he de dir que és igual que el seu pare, tot deixa que ho digui. Que...
3: Això és el que dieu vosaltres, perdona, però no, eh?
2: Bueno, si ho dieu vosaltres vol dir que és més d'un.
3: Bueno, però no sempre teniu raó.
2: No passa res, tu.
3: Vine, Martina,
2: parla. Bueno, és igual, aquesta obsessió de que semblen els meus fills no s'assemblen a mi.
3: Vinga.
2: Aviam una cosa. Posa el context que explicaves ahir, sisplau.
4: No, dèiem, no sé si te recordes l'any passat, que dèiem, quina ha estat la cançó de l'estiu?
2: Sí.
4: I tu vas dir claríssimament, vas dir aquesta. Tu eres tio.
2: Veus, ja està, ja hi som.
4: Però és que realment no era la cançó de l'estiu de l'any passat. Era la cançó de l'estiu de fa 2 anys. Però l'any passat no em va haver-hi... Era allò, preguntaves i tothom continuava dient aquesta. Vull dir que ja es veia que aquesta cançó és d'aquelles que ja va agafant aquella cosa de la, que sí, que es pot quedar com a cançó d'estiu. No hi havia cap dubte, no? Clar, aquest any hi ha molta... Jo vaig començar a preguntar i alguns deien això... Aquí comencem
2: la
4: a tenir...
2: La Marina, generació que
3: la
2: va
3: Martina
2: darrere...
3: La Martina també.
4: I la Martina també, dius... Però ja hem vist que molts dels altres... Bueno, poder d'això, però no acabàvem
2: no,
4: ni de saber...
2: No l'he sentit,
3: no ho he sentit mai, això.
4: Jo, per mi, sí que hi ha una cosa. Quan hi ha un tall generacional, és que no pot ser la cançó de l'estiu. Vull dir, això ja no entraria en les que ara farem, no? Del repàs, penso, no ho sé. També l'efecte mundial, no?, que ara parlàvem.
3: Aquesta
2: sí, oi? Una mica?
3: Sí, aquesta
2: sí
3: que sí, per mi.
2: Sí. Aquesta sí
4: passa al
2: Mundial.
4: Bueno, sí, és l'efecte
3: sí,
4: mundial. I de fet, aquí va passar una mica igual, a Catalunya, perquè l'any passat també dèiem, i que continua sent la de l'any anterior, perquè sí, de fet era la 2025, no? El 24, aquesta. La Marina está
2: morena. Sí, tots,
4: veus
2: també,
4: que sí? Sí, tots, per això. Que per mi aquest efecte de que tots, sí, de que la teva àvia o la teva neta o la teva d'això, tothom estigui cantant i una mica fent allò, sí, home, ja és una cosa. I aquest any dèiem... Bueno, de fet, en tenim un altre aquí, que era sí, la de l'any que ahir et vaig dir, any 2023. Hòstia, 2023.
2: Fa 3 anys.
4: Sí, no, d'això? Sí, una mica. I aquest any, clar, segons qui, no? Dèiem, qui escolta RAC1, doncs poder dir això... I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Sí, però després hi ha molta gent... Ai, ho ha dit amb orgull, eh?
2: Sí, esclar, escolta RAC1. A més, què més?
4: Però molta gent deia, no, ha estat aquest any. I et miro les coses que et fan ser tu. Cantar cançons amb tu. Però tampoc, va, no sé, jo per mi no dius allò... Realment són la cançó de l'estiu?
3: Tu has de pensar. Tu has de pensar dues vegades.
4: Tu has de, home, si tu has de pensar dues vegades... I quan una diu aquesta, una altra diu tal, una altra diu aquella, sí, una altra diu la més enllà, no. I n'hi ha poques d'aquestes que s'han quedat per sempre. I a més, en general, la majoria d'elles, el primer cop que les haguéssim escoltat, i no vull parlar d'un crític musical, hagués dit... Aquesta puta merda. Vull dir, això ja veurem d'aquí 5 minuts qui se'n recorda d'això. I han passat algunes, han passat 50 anys... I resulta que tenim aquí, no?
2: La ara ho veurem, ara ho comprovarem. Ara farem l'experiment.
3: La Z i la A. La Z
2: farem
3: i la A. Tenim generació Z i generació A.
2: La Marina, que està
3: la,
2: morena...
3: És la A. Ella és la A, sí.
5: 27.
2: Ella és alfa. La Marina té 27 anys, no arriba als 30. I la Martina en té?
5: 12.
2: Vale.
4: Sí, un alfa i un... Tu què series, Marina?
2: Anem a parlar de cançons d'estiu. Aviam, qui coneix aquestes cançons d'estiu que traspassen generacions, estils i dècades? Ho comprovarem ara.
4: Estils
2: i...
4: Sí, no m'enfonseu, tampoc.
2: No, home.
5: Nosaltres et direm que sí, Guille.
2: Jo dic que la Marina el 90% les coneixerà. I la Martina potser el
3: 50%.
2: Aviam.
4: Bé, comencem.
3: Ja l'estan ballant.
4: Però estem parlant que d'això fa 25 anys, pràcticament.
5: Sí,
4: vull dir, clar, és un quart de segle...
3: Tu eres un projecte remot i ella...
2: Tenia 2 anys.
3: Era una criatura.
2: Tenia 2 anys.
4: I segurament no l'hem posada massa a casa aquesta cançó.
3: No, però per què la saps? Perquè hi ha un...
2: Bueno, sí, perquè sigui.
3: Hi ha un noi, perquè hi ha pel·lícules, per exemple, Canta, d'animals, que quan fan els càstings surt aquesta cançó. Mm.
2: La Sira serà per pel que sigui.
6: A Canta no surt, perdona que et corregeixi. A Canta quina? No surt, a què no? Que no, sí. El càsting, la Sergé, no, eh?
2: Bueno, és igual, et parlarem ara del Canta. Aviam, què ve?
4: I aquesta què? Aquesta què? A veure. Ah, que si cada cançó surt amb això no arribarem.
2: Aquesta?
5: Jo aquesta l'he ballat molt, eh?
4: Sí, i a més...
2: I la Martina també.
5: Sí.
2: Vale, següent.
4: És fort, perdona, perquè aquesta fa... Sí, és que ja fa 20, o sigui, 35 anys, aquesta cançó.
6: Per favor. Ah.
2: Això també demostra que el pas del temps és espantós.
4: És terrible. Basté, ho demostra, una fotografia.
2: Espera que ho podem empitjorar encara, eh?
4: Sí, a veure això.
2: Bomba! Para bailar esto, señora! 100%, seguim al 100%.
6: Que bo, les dues.
4: Mira, fórmula...
2: ¿Fórmula V? Aquesta no ho sé.
7: Eva María se fue buscando el sol en la playa.
2: Aquí tenim...
6: L'Alfa ha fallat.
2: La Marina sí, la Martina no.
4: Però m'agradaria veure... Clar, ara ella ja estarà... una mica, clar, perquè esbiaixada per això que ha passat avui, però m'agradaria saber si d'aquí 10 anys poder sí que la canta. Perquè...
2: La següent quants anys té?
4: La següent, 10 anys.
2: 10 anys, ja.
4: Sí, a veure. 10
2: anys, aviam. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Això sap la Marina.
4: No, però és fort, perquè realment, clar, però el Martín no havies pràcticament nascut. Saps el que et vull dir? Que...
2: Sí, que sí.
3: Aquesta la coneixes?
5: Sí, Despacito.
4: Tu l'has posat a casa, aquesta cançó?
5: No, ni de conya.
2: La teva mare no l'ha posat a casa ni de conya.
4: Realment sorprèn. I aquesta què? A veure.
2: Segur. Aquesta perquè si t'agrada de la Shakira, per entendre'ns, aquesta cançó és...
4: Que no és la Shakira. La Shakira et pot agradar i la d'aquest any...
8: Això és futbol.
2: El Mundial.
8: Barça, Espanya.
2: I què?
4: Aquelles coses de les que parla la gent.
6: No, perquè la d'aquest any jo crec que no tindrà l'impacte que va tenir Waka Waka ni de conya. I ara ens n'hem oblidat una mica tots.
2: Va, seguim.
4: A veure, aquesta que fa també un quart de segle. Yo quiero bailar toda la noche.
2: La Marina sí, la Martina no. Aviam.
4: Sonia i Selena, són els germans Jasquiten i l'altre. Els productors, vull dir, els productors de la cançó, els germans Ten, els germans Ten. A veure aquesta.
6: Quants anys té això?
4: Espantosa.
8: Romanesos.
4: És romanesa.
6: Són romanesos. Sí,
4: mira, aquesta cançó durant molts anys l'havia posat d'exemple amb gent que... amics meus que treballaven a Plataforma per la Llengua i coses així, a dir, home, vull dir, sempre ens estem queixant, però... Sí. Hem d'entrar en això. Sí. Vull dir, si es vol realment fer de la llengua,
8: això...
4: Quan s'hi va començar a entrar, llavors home, ja començaven,
2: pregunta, els referits dient... Jordi Bosch, 100%, tu?
4: Ui!
9: Sempre.
4: A favor.
2: I el Jordi Juan?
9: D'ofici.
2: 100%. Bueno, què més?
4: Bueno, no, aquesta ja l'hem posat abans, per tant, res, no val. Bueno, posa-la, a veure.
2: Aviam.
4: Jo crec que d'aquí 10 anys...
2: Aquesta és...
4: Va, comencem al sector 2.
2: Aviam, ui!
4: Sector...
2: Ui, perquè aquesta que ve ara, quants anys té?
4: Aquesta té 32, 33 anys.
2: Només? Em pensava que
4: tenia
2: més.
4: Sí, perquè... No, perquè va ser la cançó de l'estiu. Sí, però ja... Jo també em pensava que en tenia més. Però ja veuràs per què.
2: Val. La barbacoa, la barbacoa... La Marina, sí, amb 27 anys. La Martina, amb 12, no.
6: Però mira, afortunadament...
2: La resta, tu.
4: Però el meu fill, que en té... 14, quan tenia 12 o així, jo em vaig sorprendre molt a una festa de, no sé si era del col·le o no sé què era, i de cop... Ei, que cantava la barbacoa! I realment, dic...
5: Com
4: en quin moment? O sigui, no, que em sembla estupendo,
6: però... Tu fracàs com a pare,
4: no,
6: que he fet
4: zero.
6: Malament...
4: Ja que saps que jo, vull dir, l'ortodoxia no és la meva cosa, però dius... Clar, l'any vuit, una mica abans, clar, sí. És que Jordi Dan, clar. Amb això, home, però...
2: Aviam. Chiringuito, el chiringuito... Primera vegada que la Marina no sap de què estem parlant, la Martina
4: no.
2: Tampoc.
4: No, eh? Podríem dir llavors que...
6: El fenomen Jordi de... podem dir que ha mort?
4: Bah, home, doncs si aquesta no us sonava, ja... Aquí ja entrem en aquell territori de la cosa, no? Allò que diuen uns quants de la cosa que actualment no seria possible perquè seria una incorrecció política inacceptable, tal. Home, és que tenia tela, eh?
2: Això tampoc?
4: No. Millor. No, que deia, mami, el negro està rabioso, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
6: És que... I altres frases.
4: No, era estupendo. Bueno,
2: la
4: mira,
2: següent, la sí. Marina segur, perquè...
4: Tu l'has vista donar la vida.
2: Sí. Bueno, i sobretot hi ha una persona de la redacció que, que efectivament va donar la vida i fins i tot un dia en una discoteca vam haver de portar en braços perquè es va fotre el tabaix i bueno, aquelles coses que dius... Puc tirar relló aquesta?
4: Que, home, i tant.
2: Aquesta.
8: Para hacer bien el amor hay que venir.
6: Sí, sí, sí.
2: Com a mi sona. A la Marina, sí, i a la Martina, també.
4: Bueno. Això fa... Sí. Ara ja costa comptar. Bueno. Pràcticament 40 anys.
6: Bueno, estic contenta que Rafaela...
4: Pràcticament 50 anys.
2: Ah, 50 anys.
4: Pràcticament 50 anys.
6: A tope amb Rafaela...
4: Home, i tant.
6: Enterrem
4: sempre,
6: Jordi Dan.
4: Sempre.
2: I la Mònica Hernández diu que els carnavals de les escoles fan molt mal.
6: També és veritat.
2: Què més?
4: Bueno, a mi un cop em van demanar, amb 12 anys que jo posava música, em ve un nervadet i em diu, ¿tienes fardos? Del no res. És una cançó així, una mica trapera.
2: Ah, sí?
4: De trapitxeos.
2: Què més?
4: Marius.
6: De fardos.
4: Doncs sí, sí, per això et dic que... Escolta, aquesta jo diria que sí, que ve de pel·lis tipus...
2: No?
4: Espera't.
2: La Marina, sí.
5: Sí.
4: Però jo diria que aquesta sí que sortia en pel·lis d'aquestes, sí, de dibuixos, o... Sí.
10: La cançó de Luis Figo. Us en recordeu? No pares, Figo.
2: Ah, sí, sí.
4: Sí, senyor!
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Molt bé, Ernest. Eh?
4: Però veus, així com Figo...
10: Bueno, el Camp Nou.
4: Així com Figo.
10: El Camp Nou cantava això.
4: Jo ja el tenia oblidat. La cançó no, veus? Va, aquesta què? A little bit of Monica
2: in my life. A little bit of Eric. Marina 100%, sí. Menys una del...
4: Però la Marina n'ha fallat? O sigui, n'ha fallat, vull dir...
2: A la Jordi Dan antic.
4: Jordi Dan antic, sí.
2: Què més?
4: Va.
2: Aquesta jo crec que el 100%.
4: Bueno...
2: Tu, Marina, tampoc?
5: No es passa
4: bé. I si fos...
2: Ah, no?
5: A veure.
6: Ave Maria.
5: Ah, sí. Sí, sí.
4: Ah, veus, m'he equivocat de tall. No, em volia escollir una de les dues, dic... A veure,
2: bueno,
4: quina...
2: Copa de la Vida va ser una cançó del Mundial.
4: Sí, Mundial. Sector dur. O sigui, per mi és de les coses més dures de tota la llista.
6: A veure.
2: Aquesta.
8: Tengo un tractor amarillo.
6: Ai, per favor.
4: L'Ernest ha tingut una alegria.
2: La Marina, Martina,
10: això és de boomer de carajillo.
6: Sí. Això va ser una cançó de l'estiu. Escolta'm una cosa.
4: Sí, mira.
6: Jo soc un tractor amarillo.
4: Sí, sí.
6: A quines festes es feia? Perquè jo les festes del poble de la meva àvia no es feia.
4: He estat molt estricte en verificar, perquè a més, vull dir, llistes de les cançons de l'estiu, les cançons... Vull dir, està ple. Vull dir, que al final entre...
2: Tractor amarillo...
4: I realment, si no havien estat cançons d'estiu, simplement un hit d'això, però clar...
2: Aquesta cançó li cantava amb el David Barrufet, el porter del Barça d'handbol, perquè sempre vesteix de groc, i es va comprar al lladre un cotxe groc. I li cantava...
6: Que no era un tractor, no entenc.
2: No. Què més?
4: Home, aquesta estic convençudíssim.
2: Jo també.
4: A més, molt reivindicada, no?, per com la onada purista de la primera onada del reggaeton, no? I aquesta...
6: Això és...
2: Jo crec que no, jo crec que cap del tu. La de 12 anys, perquè la de 27, no.
4: Increïble. Mira, se m'han posat els pèls de punta.
2: I d'on pot ser això?
11: De què la saps, aquesta?
5: El Papa.
6: El Papa!
4: Bé, això...
6: Estriptis familiar.
2: Per això t'assembles a tu.
6: Estriptis familiar.
4: No, però parla bé del pare, vull dir.
2: Home, i tant. I encara hi parlaria millor si t'agradés aquesta.
4: Sí,
2: aquesta. No pot ser. Aquesta sí que em sap tan greu que no la coneguis.
6: Estic plorant ara mateix.
2: És una de les millors cançons d'estiu de la història.
6: I tant.
2: Una de les millors cançons de la història. Oh. Sí, d'estiu, eh? D'estiu.
4: Diria que és molt fan el clapés, aquesta cançó.
2: Sí, a mi també. Segur, no tinc cap mena de dubte.
4: Bueno, això ja és una cosa una mica local, no sé, però...

0: Generació
1: jo
0: alfa...
1: Jo sé només no. la tornada.
2: La tornada. Bueno, la Martina també la tornada, només.
3: No demanem molt.
4: Perquè ens anem... Ara sí
3: que almenys la més antiga de totes.
4: Ara ens anem al Jurassic Park 1. A la primera.
3: Pràcticament.
4: A la primera, perquè això...
3: 60 anys.
4: 60 anys.
3: Són les maquetes de Jurassic Park.
4: 60 anys. És una cançó en blanc i negre.
2: Oh, per favor.
5: Un rayo de sol.
2: Que jo portava cuetes, quan la vaig sentir la primera vegada.
3: Aquesta és la que vaig entrar més amb calçador, perquè compartia any 85 amb d'altres de l'estiu.
6: Franquisme, encara.
4: 85, no. No, el rayo de sol, sí.
3: Segons quina definició...
2: Parlem d'aquest que vol dir franquisme.
6: Té aromes franquistes.
4: Escolta, m'haurien d'anar acabant, eh?
3: Sí, va, a veure, va, va.
4: La Martina sí, la Marina no.
3: Increïble.
1: Però és que a veure...
3: El seu pare.
1: No,
3: la seva mare, això
1: és dels 80.
3: Vull sortir de festa.
1: Això és dels 80. A casa meva la música als 80?
3: Sí, eh?
1: A tope.
2: A casa meva també.
1: A tope.
2: A casa meva les llistes...
1: I aquesta sona molt.
2: S'escolten molt al cotxe...
4: Bueno, aquesta no la coneixeran. Ja et dic jo que cap de les dues. Mm. Perquè això va ser un estiu, un darrere un altre.
3: A veure.
1: La Marina sí,
4: la Martina no, gràcies a Déu, Martina.
2: No l'heu portat mai a Benidorm, ja es nota perfectament.
4: Allà vaig descobrir la vergonya aliena més gran que hi ha per una persona jove, adolescent i tal, que és veure els seus pares ballar. I aquí vaig veure els meus pares ballar i vaig dir, mitja volta...
3: No ballaré mai més.
4: Mai més. Bo. Aquesta segur que la coneixen. Segur, no?
3: No sé, a veure... Ja?

0: de la fiesta, però sí.
1: Vale,
0: bueno, ara sí que... Aquí
1: tornem a l'Ulissot. Això no és franquisme. No, això,
0: efectivament. És,
2: Prim, el general Prim.
0: A veure, és franquisme perquè allò va durar molt, però... bueno, a veure, per curiositat.
1: Vale.
3: Cuando calienta el sol aquí en la playa...
1: No, no la coneixen cap. No,
2: home, és que...
4: És molt tronat.
2: Els més grans de la taula la coneixem de miracle.
0: No, jo he fet ara un petit... No, és un rànquing, però per mi unes realment, veritablement odioses. No sé per què, però realment és així.
1: L'última aquesta també, eh?
0: No. Ah, odioses. Una que no puc, no puc amb això també.
5: Nossa, nossa, así...
1: La Marina se la sap.
5: Pego, ai,
2: se eu te pego,
5: delícia,
2: no, delícia. No. Això va durar un estiu.
0: Això és una merda, oi? Estem d'acord.
1: Oh, no, això va ser un boom.
0: Això no t'agrada gens, no?
1: No. Ah, i això que ve ara?
0: Això que ve ara?
1: Espantós.
0: No, espantós.
1: La Martina, la Marina, sí.
0: Sí, però per això et dic que realment... tenen aquest estatus, sí. A veure, és que... Sí. Ja, no, ja, això per mi és...
1: Lo pitjor, no?
0: Això desperta una part meva que no...
5: Suavemente, bésame, que sí, quiero sentir tus labios besándome otra vez.
1: La Marina, sí.
2: A mi m'agrada, sí, eh? Sí, perquè jo soc muy verga.
0: Bueno, és el Viscrespo l'any 95 o 96... que és el mateix de la cançó de Quevedo, d'aquest any, de La Graciosa.
1: La que ve ara, la que ve ara va ser un bombazo, això, sí, i l'odio profundament.
0: Mira, jo la poso tres, que són... Que una cançó d'estiu ha de ser alegre, alegria, no sé, sents un acord ja, i, ostres, em desperta una festa.
2: Ballaruca.
0: Això per mi és tot acords menors, una cosa...
2: L'anticlímax.
0: I la gent, com allà amb uns cubates, el baile prohibido.
2: No, però això va ser pel ball, per la rambada. Perquè es deia la lambada, però es podia dir la rambada. Era com es deia aquest ball.
4: És molt enganxipós, té raó.
2: No, va triomfar perquè era la rambada.
1: Sí, home, i tant.
2: Reconeguem-ho tots, ara i aquí.
1: I després, perdó, després va venir...
0: No, la Georgie Dan de l'any 75, per mi, és aquest efecte lambada, que és tristíssima, i és el que va començar Georgie Dan en la seva carrera de...
1: Aquesta.
5: Bailemos el bimbo, bimbo.
1: Jordi Juan se'n va, ja.
2: Direcció de la Vanguardia, fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí
2: ja
0: podíem
2: està,
0: arribar.
2: Ja està.
1: No. Aquesta, quan sonava...
0: Sí, aquesta...
1: Quan sonava, deixava el meu lloc habitual...
2: que era la barra repenjat.
1: Que encara ho és, quan d'aquella hi vaig, que és la barra, que és el lloc més meravellós del món, que em venia un problema que tenia bursitis al colze, però quan sonava aquesta cançó,
0: de tenista,
1: el Tiffany's a Platja d'Aro, cap a pista volant.
5: Voyage, voyage.
0: Que és una bona cançó.
2: Sí. Aquí sí,
0: no la considereu ultra nostàlgica?
1: Sí.
0: No, trista.
1: Sí. No.
2: Bona.
0: Sí, estic d'acord. Però
2: no,
0: que realment dius, hosti, com a cançó de l'estiu...
6: No, i tothom intentant parlar francès, que això era el més difícil.
0: Sí.
6: Se la inventava tothom.
4: I hi ha un missatge.
0: Bueno,
1: s'afegeix un que està entre la Marina i nosaltres, que és l'Edu de Vall.
0: Sí, però ha arribat tard.
7: Hola, bon dia. Bastant més cap a vosaltres que cap a la Marina, eh?
0: Ara ja queden les engrunes.
7: Les conec totes, senyal, i això m'ha recordat que he de demanar cita per la revisió mèdica, perquè ja tenim una edat.
2: La pròstata...
0: Potser és això, el que ens salva, però... No, és que realment a Catalunya, malgrat que es va buscar aquest efecte durant molt de temps, fins TV3, diguem-ne, sí que hi ha exemples, però són exemples molt puntuals. Bueno, estil, això, per exemple.
5: Alegria.
0: Mira, veus?
2: 100%.
0: Però 100%. També entra.
1: Perquè això és molt de...
0: Festa major.
2: Això sonava als altaveus a les 8 del matí.
1: Un moment que ha aparegut Jordi Bosch.
8: Digues. Això és molt gran. Perquè això, si no tinguéssim l'himne nacional de Catalunya, podríem posar aquest. De manera... I sortiria que sí, eh? No
1: jo sé, sí. Aquesta és una cançó bestial. Quina més?
0: No, i a més, és aquí ha fet el 100%, eh? Vull dir que... No, llavors...
8: És un disc de festa major... Sí. Sensacional.
2: Tot el disc, sí. D'acord.
0: També és una mica això que tenen algunes d'aquestes, que també és cert que abans... pràcticament tothom la sentia al mateix lloc, que era el cotxe o la ràdio o a la festa major, diguem-ne. Ja està. Vull dir, no hi havia possibilitat d'aquesta diversificació, que si jo l'algoritme de TikTok, que si jo les meves llistes de Spotify, que si jo no sé què, o la xarxa social. Però va arribar a TV3 i TV3 va fer un moviment molt interessant, és cert. Vull dir, ja parlo de... Jo diria que a principis dels 90, que era agafar la cançó de l'estiu. I això jo crec que va fer molta feina, d'entre moltes coses que van passar als anys 90, i gràcies una mica també a aquestes coses, avui dia tenim la salut que tenim, diguem-ne, a la música catalana i en català del país. Recordeu la de l'any 93?
1: 93, 2003, 2013, 2013, fa 33 anys, eh?
2: No,
1: ara mateix, no. No. Quan dius?
7: 33.
0: 33.
2: S'ha esperberat ell mateix. I munta tu bé.
1: Ara és moment. Ja no. Quin gran...
2: No ho sento, però no.
1: Tampoc, Glòria? Aquesta va ser... Tu sí, Edu, no?
2: Jo sí, jo sí. Jo la recordo.
0: És que per mi això està 100% lligat a TV3. I això no és tant que romangui, sinó que va fer com una feina preparar el terreny per les marines tan morenes actuals. Sí, jo penso, eh?
7: I aquella època és el rock català,
0: sí,
7: 93.
0: Però és per això que molts cops criticat, però realment sense rock català i sense tot el que va passar en aquell moment, i de fet, a veure, és l'exemple de que sense discriminació positiva no passaran coses quan la discriminació positiva és necessària, però vaja. L'Axan Busto també en va fer una. Ja has tingut prou merders,
2: no esperis ni un dia més, fes la teva. També la coneixes tu, Guille?
0: Vaja, després ja va venir. Bueno. Però més enllà d'aquesta cosa de TV3, costa de trobar cançons d'aquestes.
1: He de dir que hi ha hagut una empresa que ha fet molt perquè hi hagin cançons d'estiu.
0: Sí, home.
1: Que és Dan. Que és amb Estrella. Sí. Estrella amb el Mediterràniament ha aconseguit cançons. Hòstia, per exemple, la de Love of Lesbian de, sí. És una cançó d'estiu bestial.
9: Rigoberta.
1: El Rigoberta Bandini.
7: Samercat.
1: Com? El Samercat. Sí, evidentment. Però hi ha emblemes.
0: Acabo. L'emblema, o sigui, la que sempre surt número 1.
1: Aquí la coneixem tothom.
0: Quan fan aquestes llistes. De fet, està seleccionada per vull dir, com la gran cançó de l'estiu per mitjans, ja no de, vull dir, de fora, també europeus, sí. I americans. Aquí, en aquest cas, com el One Hit Wonder més bèstia de la història, és això. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo paga la alegría y cosa buena.
2: Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ai, és horrorosa, jo? A mi no m'agrada gens.
9: I molt sorprenent, ha saltat totes les fronteres.
0: Sí, però mira,
2: surt a pel·lícules, surt a tot.
0: Puc explicar una cosa molt ràpidament, molt curta? Com passa habitualment amb les cançons milionàries, tots són conflictes, vull dir, a partir d'aquí tot com... Però escolteu aquesta cançó de l'any 75, d'un grup que es deia, que coneixem bé, que es deia Desmadre 75, i que havien fet altres cançons d'estiu. Escolteu aquesta, la cara B d'aquella que feia Saca el whisky, sí. La cara B era això. Si por los hombros se ha llegado, si por los hombros se ha llegado, si por los hombros se ha llegado, con un bote de vela a la mano, mi caera, mi caera, mi caera.
2: Escàndol, no?
0: Però mira, escolteu la segona estrofa, segueix.
2: En una mina de Santurce, una piedra muy grande nos cayó. Jo he sentit que
0: no sé què, una mina de Santurce, no sé què. Escolteu aquesta cançó popular, molt antiga, que es cantava molt a prop de les bases de Rota i de Morón. Desmadre 75 van, diria, no sé si van posar un... Vull dir, si van fer una demanda formal o no als del Río. Però és que fins i tot la lletra de la cançó de Desmadre 75 és pràcticament igual que aquesta cançó.
1: Perdona.
0: I ara ve el gir, perdona, que és una mica el que anàvem, perquè tots recordem a Bill Clinton i tal. Va haver-hi un senyor sevillà que va fer una tesi doctoral, de fet, sobre aquest tema de la Macarena, i va acabar descobrint... investigant d'això de les mines de Pandura, aquesta cançó que cantaven els nens d'allà des que eren petits i tal, que de fet tots t'expliquen que la cantaven perquè sentien els militars.
2: Ah, quan entrenen.
0: Quan entrenen. O sigui que en el fons hi ha un element
1: militar.
0: Uah. Estadounidenc, militar, o com li
9: ja
0: vulguis dir.
9: Seu.
0: Ja era seu. Vull dir que no, no és casualitat que Steven Clinton en això diu, hòstia, aquí se m'ha remogut una cosa dels meus ancestres. No, no, però és cert. I de fet, és que hi ha molts exemples. L'any 82, mira les Bananarama.
1: Un moment, estan parlant, perdona, 82 ja ha sortit la Macarena.
0: No, però què dius? La Macarena és la més, la més nova de totes aquestes.
1: Això ho cantava Bananarama, això que sentirem ara?
0: 15 anys abans.
8: La Macarena és de mitjans dels 90.
2: Dels 90,
0: sí. Sí, sí.

0: Pots tornar a tirar desmadre 75 perquè se m'acaba d'inventar una cosa. Acabo de pensar una cosa. Pots tirar, si sóc?
1: Falta la... Home, Micaela sí, i Macarena,
0: compte, perquè... Estic per demanar-li a la Montse Girona, aviam si podem trobar per dilluns algú de Desmadre 75, si estan vius.
2: Sí, sí, a més, sí, sí. Bueno, i és gent potent. I el que és interessant és el noi que va fer tota...
3: La lletra,
4: la tesi
3: no?
4: Doctoral, no, la investigació.
0: Ah, i la tesi doctoral també
2: sí,
0: hi ha, no?
2: Sí, perquè sí que és cert que ja anava aquesta cosa més antropològica, però per dir... Es pot explicar una mica això, aquest efecte internacional, sobretot als Estats Units, realment?
4: Però al fons és una cosa atàvica, perquè a més aquesta cançó de quan entrenen les hem vist a totes les pel·lícules americanes. Quan entrenen sentim aquesta cançoneta.
5: No hi havia hagut el gran Wyoming, el desmadre 70.
2: Efectivament, el seu germà. Efectivament.
0: El germà del Wyoming?
2: Sí.
5: El germà.
2: Sí, jo diria que és el germà. Ara estic parlant de memòria, potser m'estic parlant, però diria que és el germà del Wyoming. I després hi havia el Seijas, Julio Seijas, diria, que és un compositor, sí, un autor i un lletrista així de molts hits d'aquests que coneixem de la història de la música d'antes.
4: D'antes.
0: Bueno.
4: De sempre, de sempre.
0: Ara sí, jo acabo dient que hem estat els oients ahir van dir quin era per ells la cançó de l'estiu. Tercer lloc, la tercer lloc pels oients del món a RAC1, la cançó de l'estiu és aquesta.
2: Ai, no.
0: Tira, no, aquesta no.
4: Per favor. Mira les coses que et fan ser.
0: Aquesta és tan enganxosa.
2: Molt enganxosa.
0: Enganxa molt, i a més entra per TikTok també, i entra per xarxa és molt important, però és que a mi està molt bé. En segona posició, els oients del món a RAC1 han votat aquesta.
6: No, és pistatxos, diu Pastuc.
7: Què?
6: Pastuc.
7: Com dius?
6: Pastuc.
0: Què dur? Què?
8: No l'havia sentit en la meva vida.
4: No.
0: I tu, Marina?
9: Jo tampoc, la veritat.
0: Ostres, és
9: la vaig descobrir fent el recompte de les votacions.
4: Martina,
2: compte, eh?
9: Molt.
0: Molt.
9: Bueno, sí.
4: Cada dia.
2: Aquí,
0: Eufòria.
2: Aquí hi ha un gap generacional important.
10: RAC 105 la
9: posa.
0: RAC 105.
4: Sí, RAC 105 l'he sentit jo.
0: I a la primera posició, segons la majoria d'oients del món a RAC1, aquesta. Julieta, que t'has mullat la samarreta. Endeusar
4: és la nova Marina va...
0: Papi, posa-la
4: al dia. Sa morena.
0: No. A mi, per exemple... No. A mi, la cançó... I no és la del TikTok del whisky amb Coca-Cola i tal, no sé què. Per mi, una de les cançons... Una de les cançons de l'estiu, per mi, és una de l'Big Band.
2: Sí, senyor. Ahir la vam posar.
0: Exacte.
2: A més, és guai perquè, sense cap afany, mai... De res, vull dir, ni xiringuitos, ni uns mojitos, ni un autotune, ni rimes...
4: I, perdona, escombrant cap a casa n'hi ha una de Sutherland?
2: Però sí, aquesta. És aquesta!
4: Ah, és aquesta!
2: Ah, per favor!
4: A veure...
2: La tercera.
0: El tutu.
4: Ah, exacte. Sí. Vale. No, és que va pensar que parlàvem... Ara.
0: Cris, passa de parra, fes favor.
4: Ah, també... Està fent fotos a la Martina, no, ara mateix barreja. No. Està barrejant sobre la taula.
2: He de dir en favor de la Cris que és cert que quan un entra en aquesta roda... poden acabar sent totes intercanviables. Vull dir, perquè aquesta cosa de la repetició, de l'onomatopeia...
0: Aquesta cançó...
11: Ginebra amb Coca-Cola...
0: Però això, ells mateixos ho diuen. És l'únic moment que ho diuen, això, la cançó.
8: No, i a més, aquesta cançó jo crec que no li fa justícia haver-se fet viral, perquè més enllà d'aquest moment viral, em sembla un tros de cançó. Mira, de les millors del disc.
2: De fet, el dia que vam parlar aquí del disc... Allò, seleccionant, de la primera escolta així, diria que és el primer tall que vam posar. De primera escolta, vull dir, sense estar encara contaminats per això. Per tant, sí que té el quelcom que els hi preguntes amb ells i tampoc t'ho sabran explicar, perquè...
9: També ha entrat a TikTok aquest segment,
2: és viralitza. És 100% fenomen TikTok.
4: No sóc a TikTok, llavors em perdo tot això.
0: Hem de marxar?
12: Sí, acabo, però em sentiu?
4: No.
8: Que en el cas... O sigui, la meva filla no té mòbil i no té xarxes, però la meva filla escolta totes aquestes cançons a través de la ràdio. Sí. I crec que això és magnífic, perquè el cotxe s'escolta a la ràdio.
2: Diria que hi ha una certa radiofórmula que no sé si s'alimenta o... tot es retroalimenta també d'aquestes coses de fenòmens virals, sí, sí, o digues com vulguis, no? Que, i és el que han de fer, segurament. Vull dir, perquè sí, home, al final sí, no perdem contacte
0: abans
2: tampoc.
0: Abans de la publicitat amb... i què? Abandonar l'estudi perquè comença...
4: Que no marxem, comença... que és un quart de 12.
0: Si tenim aquí la de Valla, que el tenim aquí, el florero, què?
1: Aniré ràpid jo,
0: La centrifugadora, Edu, aviam.
2: Què vols dir amb això?
0: La primera centrifugadora de la temporada 2026-2027.
1: Sí,
3: bon... Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Sempre, sempre, que hem d'anar a comprar el berenar aquesta tarda. Com ha anat l'estiu, bé? Aquest estiu han passat coses meravelloses, us diré. Com, per exemple, veure-us a tots tan il·lusionats amb l'eclipsi el 12 d'agost. Va estar tan bé, no es va fer gens pesat, la veritat. Eh? Estàveu tots tan motivats. Bé, tots menys una persona.
0: No el vaig veure l'eclipsi perquè estava al Corte Inglés de Girona, en aquest cas. I no vaig veure l'eclipsi. No hi havia ulleres, em vaig quedar allà, doncs mira, estaven sols. O sigui, gairebé, si volgués endur-me tot el Corte Inglés, me l'hagués endut.
1: Efectivament, Jordi Basté no va veure l'eclipsi en directe perquè era al Corte Inglés de Girona. Com es devia veure l'eclipsi des de la secció de gallumbos d'home? Em pregunto si va ser parcial o va ser total. Aquest estiu ha passat una altra cosa molt interessant. En concret, l'últim fitxatge del Barça. Aquest davanter brasiler que es diu... A veure, ajuda'm, Toni Aire.
7: Amb un fitxatge del Barça, com es diu? Carlos Jesús, no.
4: Gabriel Jesús.
10: Bendito sea todo.
1: Sí. En fi, arrenca una nova temporada a la centrifugadora i hi ha una pila de gent que es fa la mateixa pregunta.
13: ¿Por qué?
1: Exacte, ¿por qué? No ho sé dir, la veritat. Els tertulians d'aquest programa, en tot cas, estan encantats amb la continuïtat d'aquesta secció. Com, per exemple, Josep Martí, què pensa de la decisió de mantenir-la al programa?
14: És un desastre de gestió en tots els elements que vulgués analitzar.
1: Sí, això
14: és un desastre.
1: Crec que parla de tu, Basté. Molt bé, Josep, seguim, va, seguim.
15: Setembre que ens portes de nou la tardor.
1: A veure com han tornat els nens i les nenes a l'escola de Can Basté. Els de dilluns una mica esvalutats, la veritat. Llevamos 500 anys fent ràdio, però les tornades de publicitat encara ens costen.
0: Tres quarts d'onze.
16: Empela. Empela s'ha sentit per antena.
0: Sí, no passa res, no, no passa res, res.
1: No passa res, home, què ha de passar? Com si us voleu posar a moure tots els mobles de l'estudi en el moment just en què s'obre el micròfon.
17: Amb Jordi Basté.
0: Ai, sou els 9:09.
1: Només falta Harpo Marx tocant la botzina. Compte firmes, que anem cap a Ceuta. El dilluns vam quedar una mica impactats en saber tot el que ha hagut de fer Pedro Sánchez per no entrar en conflicte amb el Marroc. Ho va dir en Josep Martí.
14: Cada vegada que et posin un micro davant, li has de fer massatges, fins i tot els genitals, al rei de Marroc.
1: Ei, vamos a calmar-nos una mica. Quin regal aquesta imatge tan gràfica, Josep. Home. No la necessitem i menys a l'hora d'esmorzar. Sort que en Pere Mas hi posa un punt de calma després a l'ull de poll.
14: Li ha fet massatges, fins i tot, als genitals del rei del Marroc.
0: Que no m'ho imagino.
14: Amb la mà.
1: Amb la mà! Home, gràcies, Pere. Gràcies.

0: Uno, recitant poemes de Machado. Per cert, a la manifestació de l'altre dia a Barcelona, per cert, 2.000 persones segons l'organització, 1.500 segons la Guàrdia Urbana i un total de 3 persones que et sabrien col·locar Ceuta en un mapa. Cert, missatge molt personal que tinc per aquest estiu del 2026. Torneu-nos a Dolly Parton. Ja n'hi ha prou de la broma. Torneu-nos a Dolly Parton. Amb la nova temporada han tornat alguns clàssics, com el bo d'en Bruno Pérez Juncà, el nostre Pepito Grillo.
1: Un comentari només amb el tema de la Dolly Parton. Quan passen alguns...
0: Vigila, perdona, un moment. Vigila, que hi ha amb La La Land...
1: Jo crec que hi ha més gent més trista. Hi ha gent més trista al món per la mort de Dolly Parton que a les músiques de Dolly Parton i la gent que escoltava Dolly Parton.
2: Sí, t'ho dic perquè
1: vaig veure a Instagram gent que deia quina pena la mort de Dolly Parton, que jo crec que no sabia...
2: Però no era per la música, no era per la música, era per l'activisme.
3: És molt interessant que és... No, és que ha dit una cosa molt interessant, que és el postureo necrològic a la xarxa. Postureo necrològic a la xarxa. És que és un tema que crec que l'hauríem de tractar a part, un monogràfic.
4: I fer entrar a la llei europea aquesta futura.
1: Jo no vaig penjar-ho, però no vaig penjar cap foto de Dolly Parton, perquè mira, Dolly Parton, he de dir que hi ha 4, 5, 6 cançons que m'agradaven molt, pel·lícules que m'han agradat molt, però que no forma part del meu univers musical, però esclar, és que vaig veure gent...
2: Però jo crec que era per l'activisme.
3: Sí, i es creen onades.
2: Per l'activisme, ella, escultura...
1: La majoria de gent no tenia ni punyeta idea.
5: Per Miley Cyrus l'han conegut.
3: O
5: per
3: Miley Cyrus. Es creen onades, onades que la gent li fa molta por quedar-se despenjada.
4: De vegades cal aquest... És una mena d'esquer, així com... Que t'agafes, però llavors això genera aquesta voràgine...
0: Sí, això passa sempre. De fet, 15 dies abans havia passat amb Glenn Hansard, que era un cantant irlandès que...
1: El 90% de la població és en Miqui.
2: Jo no sabia qui era.
1: Vale, seguim.
0: En fi, gràcies, Dolly. Ha tornat la Dolly. El nostre Pepito Grillo, que en català, ja sabeu que no es diu Pepito Grillo, el personatge, es diu Pep Consciències, el personatge d'en Pinocho.
2: Horrorós, el nom, ho sembla.
0: Sí, tens raó. Bruno Pérez Juncà, recorda'ns, sisplau, com ens agrada que ens fotis la cavalleria per sobre per tenir la memòria del mòbil feta un desastre.
6: Ara no em vingueu amb collonades de no hay espacio o no tengo tiempo.
0: Molt bé, jo vull amb Bruno cada setmana en aquest programa, sisplau. Altres clàssics que tornen, la Caroline, que us preguntàveu on era la Caroline. Està bé, li ha anat bé l'estiu. Mira, l'altre dia li va arribar un mail en directe.
7: Bon dia.
8: Bon dia. Sabem alguna cosa dels dos menors acusats de l'apunyalament, si han passat ja mans del jutge?
0: Ei, aquí ha entrat un mail per la Caroline, que té de dir que els aires acondicionats li han passat una mica de factura, eh?
8: Hi ha hagut canvi, va haver canvi a la senyora d'Ajuntament, deu haver alguna història.
0: Això no sé si era un esternut o era la Caroline jugant a fer bondatge amb el seu nòvio, en Jason. Acabarem amb la meva entrevista preferida de la setmana en aquest programa, ha estat la de la Maica Navarro. La salutació inicial ja va ser prometedora.
8: Hola, Maica, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, ben tornat, Basté.
8: Bueno...
9: Jo també dic Cronos.
8: T'ha agradat o què?
9: Sí, sí. Ui, que m'ha agradat.
8: Ui.
9: No, collons, no.
0: Val, això ja és l'entrada, vale, de la Maica. Després d'això, es va repetir molt en aquesta entrevista una paraula en concret. Una paraula.
9: Quan de sobte veig un senyor que és major de la pel·li, hòstia, és una pel·li que et manté, hòstia, això no va ser així, hòstia, no, hòstia, és veritat que a l'orquestra, en una primera escena, hòstia, comença a veure patrulles que li estan avançant, hòstia, cagant d'hòsties cap a la Rambla. Allò em va rexistar una mica d'hòstia. Hòstia, doncs sembla ser que ha mentit.
10: Ai, va l'hòstia!
0: Sí, és literalment Maica Navarro repartint hòsties, màgicament, i moltes. El titular de l'entrevista estava clar i amb això acabarem, el va fer Jordi Basté.
8: Hòstia, això és molt bèstia, Maica.
0: Efectivament, bon cap de setmana.
1: Per cert, Edu, abans de la publi.
8: Diumenge a les 9, no?
0: Sí, Espanyol-Sevilla.
8: Espanyol-Sevilla. El Barça juga dissabte a un quart de cinc.
0: Sí, aquí, no, diumenge també.
8: Diumenge
0: a un quart de cinc a València.
1: És que m'estic perdent, jo ja.
0: Últim partit del Barça a Mestalla, en tota la història. Que aquest any tiren el camp a terra. Bueno, no el tiren a terra, vull dir que van al nou, al nou Mestalla.
1: Sí, sí.
11: Però que el van començar fa 20 anys.
1: Sí, sí, correcte. Efectivament. 11:21, tanquem el Condis.
12: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
1: 11 i 20 minuts, senyors i senyores, gràcies. Moltes gràcies a tots. Heu passat molt bé avui parlant, parlant de Ceuta, dels mòbils,
2: ens ha faltat
1: de
2: el bosc. Ens ha faltat el bosc aquí de Cospassem.
1: Aquí de Cospassem, però aviat hi serà, cap mena de dubte. Don Jordi Bosch, moltes gràcies.

0: Gràcies, Cris Puig, gràcies...
1: Que és Oasis.
0: Exacte. Edu de Batlle, gràcies... Per Déu, de Caroline, ara què has dit, Jordi?
2: Què has dit?
1: No, dic que m'han demanat el nom del restaurant on vaig anar a sopar. Es diu Oasis. O es diu Oasis i... que té un nom de bar de carretera amb llobetes.
3: Sí, totalment, d'esmorzars.
1: Però no, és un magnífic restaurant i que, per què enteneu, és el millor potser de Ceuta i és totalment de cuina marroquina.
0: Val.
1: Es menja molt bé i té una vista fantàstica.
0: Perfecte, que no podia anar malament amb Jordi Bosch a Ceuta.
1: Tampoc animo ningú que vagi a Ceuta aquest
0: no, trimestre. No, no és recomanable. No. Jordi Bosch, Cris Puig. I la Martina, i l'Ernest Folk, i el Guillem Ilquiu, i l'Edu de Valle, i la Glòria Serra, i la Marina Estamorena.
4: Això mateix.
0: D'aquest moment recull Sergi Embudio, la veu més important que té Catalunya doblant a Donald Trump. D'aquest moment Sergi Embudio, aquí al món a recull. Fins al cap de setmana, fins al divendres que ve, que és a la Diada Nacional de Catalunya, és 11 de setembre. 11 i 22.
5: De Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol de forma 100% natural, t'ha ofert el perquè de tot plegat. El perquè de tot plegat.
6: RAC 1. Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
7: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
8: Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
9: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
12: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
13: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
14: Doncs vés a Mr. D.
13: Mr. D?
14: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
15: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
16: Has tornat de les vacances amb energies renovades? Ara li toca a casa teva.
17: Amb Servei Estació pots tenir un bany més pràctic, un terra nou o aquella reforma que fa temps que tenies al cap.
16: A Servei Estació t'ajudem a imaginar-la, preparar-la i fer-la realitat.
17: Vine al nostre pis mostra i descobreix tot el que podem fer per casa teva.
16: Assessorament, materials, transport, instal·lació.
17: Servei Estació. Torna a la rutina, però estrena a casa.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
18: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
18: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
19: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
20: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
21: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
20: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
22: Xato! L'estiu s'acaba.
23: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
25: ¿Tu hijo es miope? MiyoSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
26: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
25: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
26: MiyoSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
27: Si vos se la compra, vea tan a carre.
28: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
29: Love, love, love.
30: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics... Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
31: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
32: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
33: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
32: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
34: Verisur. De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
19: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Dos quarts de 12.

0: Santi Jiménez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, amics.
0: Com estàs?
1: Pues bé, normal. Dintre del que cal.
2: Amb el seu to habitual.
3: Quina explosió d'alegria.
1: Sí, havia de dir alguna cosa.
4: Quina alegria, no?
1: Encantat de ser aquí una altra cosa.
2: Ah, bé. Pujant
1: el to, tant a faltar.
3: Com si fossis feliç.
1: Normal, bé.
0: Bé, ara ve l'estiu.
1: Ara et ve, molt bé, molt bé.
3: Treballant, bàsicament.
1: Sí, fa calor, quina calor ha fet, quina calor.
4: Sí, no?
2: Sí, sí, molt Barça, molts partits, sí, no? Sí, molts fitxatges. Sí.
3: Aquestes... No, qui ha estat molts partits aquí és David Broch.
2: Mira, aquesta nit hi soc.
0: Hola! Evidentment.
1: Vas fer fins i tot presentació i... Presentació d'algun jugador, també?
2: No, a veure, no. No. Encara no he arribat, però
1: accepto... Sorteig de Champions.
2: Sí, però això ja ho he fet. Això ja sóc un clàssic. Ah. Això ja no m'ho podeu treure.
3: Com ha facturat Gamper, el tio? Gamper
2: vas fer o no? Què?
3: Gamper vas fer,
2: no? No, Gamper no. És no. Barça en xancletes?
1: Però sí, jo vaig veure...
2: Mundial.
1: Sorteig de Champions? Sorteig de Champions, que em va semblar un atracament terrible.
2: No, perquè el sorteig no hi era, jo. Hi era en la xerrada posterior.
1: A l'anàlisi de rivals
2: sí,
1: i tal.
2: No, que es va acabar convertint en un diàleg a el nostre estil.
3: Va passar una cosa, i això sí. Que et diré ara és completament cert.
2: A veure.
3: El partit contra el Rayo aquest dilluns,
2: sí.
3: Sortint del Camp Nou, vaig en el camp,
2: sí.
3: I anava caminant, tornant cap aquí, Francesc Macià, sí. I anava caminant per la Diagonal.
2: Val.
3: I davant meu anava un senyor amb el mòbil i els auriculars. I vaig fixar un moment amb la pantalla i li sortia destacat a la pantalla que estava escoltant el Barça jugar a RAC1. En aquell moment... Sí. La tertúlia en calent, estaves intervenint tu.
4: Sí, sí, sí. Oh, wow.
3: I et juro, i això és veritat, l'he explicat. Va haver-hi un moment que el senyor va fer com... així amb el cap, com d'aprovació del comentari, i estaves intervenint tu.
2: Clar, és que no se n'està la sorpresa, jo n'estava... Evidentment no estava d'acord amb mi. Evidentment.
3: Sí, clar.
1: Jo no escric una línia fins que no sento l'opinió.
2: Aquí s'està fent la gràcia... No. Aquí hi ha una opinió seriosa.
1: Un referent.
3: Marc Puga, bon dia, eh?
4: Home, bon dia!
3: Què tal l'estiu, tu?
4: Jo molt bé, molt feliç, he estat a l'Estartit de la Costa Brava, i no m'he mogut d'allà. O sigui, jo vaig fer aquí l'últim programa el 24 de juliol, sí. El RAC 105, vaig marxar a l'Estartit i he tornat ara fa 5 dies.
2: No, però és que seguint les xarxes de la Mar, sí. O sigui, te n'adones del que és un estiu realment aprofitat. No com jo o el Santi,
4: a
2: casa treballant o...
4: Jo a l'Instagram ho publico tot, soc una mica pesada, perquè és veritat que la gent m'escriu i a mi això em fa il·lusió.
2: No, però no ho dic com a admiració.
4: Sí, i he fet moltes coses.
3: Aprofita per facturar, David.
2: Ja, però, o sigui, a l'estiu, en teoria, les vacances no són per treballar, ni per estar a casa.
1: Sí, total, per què faràs, si no?
2: No, jo a la platja no he de fer res. O sigui, no m'hi han vist allà, però em va semblar que aprofitaves al màxim i em sembla de
3: potser... Tu ets molt de platja, Mar?
4: Molt.
3: De moltes hores a la platja?
4: Soc de moltes hores a la platja, però aquest any... No tantes, perquè jo normalment estava a la platja de 3 a 5 hores, allò, jo vaig d'hora a les 8, 9 del matí, matino...
2: I a l'hora de dinar,
4: quasi... Fins a l'hora de dinar, sí, llavors vaig a la piscina quan ve tothom a la platja. Però aquest any no aguantava aquesta calor. Clar. I feia horeta i cap a casa.
3: Ja ho deia el Santi.
4: Per això no estic tan morena.
1: Molta calor, ha fet molta calor, eh?
4: Sí, oi?
1: Sí,
4: no ho hem comentat.
1: Molta calor, molta calor.
3: Hola, Mònica Usar.
5: Hola.
3: Bon dia.
5: Què tal? Ja fa dies.
3: Sí, ja t'ho he preguntat.
2: Sí, no.
1: Ha fet calor, Mònica.
5: Ha fet calor aquest estiu.
1: Quina eclipsi, eh?
2: Encara em fa. Ai, l'eclipsi. Però que d'estiu la gent t'ha tocat més la pera en aquest tema?
5: Amb la calor.
2: Gent del carrer o gent veïns, amics...
5: Sí, la gent es queixava més. Sí, no molestar, però sí comentar, de dir... Estar... Yeah. I el mar, l'aigua del mar.
2: Ah, sí?
1: A calenta. Sí, sí. Molt calenta. Molt calenta.
2: Ah, aquest tema ha estat el tema...
5: Sí, Déu-n'hi-do. És que era entrar i dir... Sí.
3: Com un caldo.
5: Com?
3: Caldo. Sí.
1: A l'Estartit estava bé, l'aigua?
4: A l'Estartit estava estupenda. A més, sempre està molt neta, molt salada.
5: Record la temperatura, també, a l'Estartit de l'aigua del mar.
4: És veritat que ho hem notat.
3: Jo, Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
3: Què tal?
6: Molt bé.
3: Passat calor, tu?
6: Sí, clar, a tot arreu feia calor.
1: Estàs al poble?
6: He anat a pobles. He anat a pobles de Portugal.
1: I feia calor, també.
6: Però molt tranquil.
2: Has triomfat o no? Has triomfat, no?
6: Sí. No.
4: No?
6: Ja havia triomfat aquí.
4: Ah, mira! Ja va marxar triomfant.
2: Producte local, eh? Quilòmetre zero.
7: És broma, és broma.
1: Molt bé, molt bé. És broma, però deixa
2: clar. Sí, sí, no.
6: Jo, enguany, volia tranquil·litat. Ja sabeu que cada any faig un viatge allà.
3: Aquí lo que se valora la tranquil·litat. El vídeo aquell.
6: Ja està, sembla un diàleg, això.
2: I tu, Sergi, perquè, clar, tu estàs tapancant com...
3: No, molt fresquet.
1: I ha fet calor, ha fet calor.
3: Sí, és molt calor, molt calor. Aquí s'està fresquet.
2: Però ara faràs vacances aviat, o com...
3: Sí, ara aviat, a finals de setembre.
4: Mira'l!
2: Veja,
1: que sigui que passi alguna cosa.
4: El que pot.
2: No, encara que s'acabi el món, tu faràs vacances.
3: No, ja està aquí, ja ha d'estar aquí.
1: Una plaga de paneroles, un pis ocupat per zombis a l'Eixample o alguna cosa d'aquestes.
3: Deixaré el mòbil del programa aquí.
2: Ben fet, ben fet.
4: I t'oblidaràs del món.
3: Sí, sí, sí. Que ara he recordat que el divendres passat, presentació de temporada regular,
2: sí.
3: Perdó que torni el tema, David, sí. La Deix Pariser va anunciar que hi haurà una secció de David Brocop.
2: Sí, sí, sí.
1: Això també és una secció.
2: Però jo pensava que el meu tema ja l'havíem passat. No, però veig que t'ha vingut al cap.
1: La secció de fracassos.
2: Sí, sí, no, perquè això té un origen molt clar, que és que en un dia que vam fer al Molino, el Pou va celebrar el Barça jugar a RAC1, no sé quants anys.
3: Sí, als 25 anys.
2: 25 anys,
4: sí.
2: Allà va sorgir aquella història. I aleshores... Jo tinc molts jugadors del Barça odiats i hi ha molts fracassos, hi ha molts... No? I aleshores el Pariser, que en fi, que és una ànima caritativa, m'ha convidat a venir. Tard, eh? He de dir que és tard, eh? Però...
3: Sí, eh? Sí, setmanal? Tens...
2: Una setmanal, sí, no. Ah, ja, sí, perquè això no. La salut mental no permet.
1: Però tu que ja no sortiràs de casa.
2: És el que encara... Dilluns la votem i és un... És el que més em porta de cap, és a dir, els horaris. Però, en fi...
1: Grava-ho.
2: Hem tingut pitjors... No, em agrada el directe, perquè el directe el Pariser no pot evitar segons quines coses.
4: No.
2: O sigui, en canvi, gravat pot dir... No, això no m'interessa.
3: Bueno. Va, 11:45. Vamos allá. Anem a votar el millor diàleg de la setmana. Això no canvia. Us proposo una cosa. Fem el diàleg
2: sí.
3: I quan acabi el diàleg posem en consideració qui sou a la taula,
2: sí.
3: Decidim una mica entre tots.
4: Vinga.
3: Què fareu
4: aquest
3: any.
4: Molt bé.
3: Molt bé?
2: Som molt democràtics, aquí. Sí. Aquí votem la secció.
3: He de dir que el Santi ja ha preparat.
6: Ell ha fet una perruqueria.
2: Ell la democràcia no la
1: canta. Jo m'autogestiono. Sí. Perquè si ets d'esperar que vosaltres portem alguna cosa...
2: Mira, jo he vingut com a primer dia a col·le.
6: Però sobretot, si diu si enguany voleu fer alguna cosa.
3: Mar, Mònica i David hem de decidir...
4: Clar,
3: era aquest tema.
1: Jo em nego que el David fotis res, eh?
2: Clar, no. Jo també, però es veu que
3: no. Tens alguna proposta?
2: Jo l'any passat ja ho hem fet.
4: Sí.
2: I vau votar, vau decidir vosaltres i aleshores...
4: Jo vull que partim més menjar.
2: Veus? Aquí ja tenim...
3: Clar, digues, no? Clar.
4: Sí.
6: Però car, que sigui car, amb tot el que has facturat, te'ls pots gastar.
2: Era cara que portava, eh? Que aquest menjar d'importació, aquestes
3: més,
2: marranades...
3: Encara més.
2: Eren caríssimes.
1: Ah, era tot importació, caviar, eh?
2: Sí, sí.
3: Va, anem a votar el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net. Això no ha canviat, tampoc. dialing@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte. Així de senzill. Avui, en joc. Un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, això no canvia, tampoc. Una entrada doble per la Castanyada del Cabró Roc el 31 d'octubre a Montmeló, on hi actuaran els Catarres, Figaflaues, els Tiets, Pets i l'Exambusto junts.
1: Ostres.
3: Per primer cop en 20 anys i la resta d'artistes...
1: No. Els podeu... Si no els heu vist aquest estiu, és que no heu viscut a la galàxia...
2: Potser que el cartell sigui el mateix... No.
1: De tots els festivals...
3: No, però tots...
2: No. Tinc la sensació que el cartell...
6: Ja regalava entrades pel Cabró Roc.
1: Clar... Es fa amb temps.
3: No, i el Cabró Roc té una cosa que és que el premi era el mateix.
2: Però, ara buscaré el cartell de l'any passat.
4: Hi ha dos Cabró Rocs. Ah. Com el juny i el de la Castanyada.
2: Clar. Sí, buscaré els cartells antics.
3: Però si el primer Cabró Roc ja és tan bo... Perquè has de canviar.
2: Això em sembla molt bona.
3: Cabrorock.cat, si voleu saber la resta d'artistes. I, atenció, una subscripció d'un any a Filmin, amb la que podreu gaudir del seu catàleg on hi trobareu Jo no moriré d'amor, guanyadora de la Bisnaga d'Ora Màlaga, o el documental original de Filmin The Designer is Dead, que recupera la història real del dissenyador Miguel Adrover.
2: Bé, Filmin sempre.
3: Filmin sempre està bé. La setmana té 5 talls finalistes i el primer, Joan, és...
6: Aquí, el nostre amic Sergi Embudio, que catalanitza un artista que va morir fa uns dies, Dolly Parton.
3: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene, que va morir ahir als 80 anys.
6: El millor d'aquest tall és el muntatge, el Jofre.
2: Sí, sí.
5: La porta. No, no, la porta.
6: No, no. El muntatge que l'hem consensuat. Sí. Vull dir que t'ho hem soltat, eh?
2: Sí, sí. Ah, sí?
6: Sí.
2: Ah.
6: Correu,
3: que tot estàs bé.
6: Correu a dialing@recuponet i a l'assumpte hi poseu porta. No cal votar per aquest, tampoc. Podeu votar pel segon finalista, per exemple.
8: Aquest estiu que hi ha hagut molts incendis, massa, fins i tot els butlletins de RAC1.
9: Les causes de l'incendi tampoc descarten que pugui haver estat provocat. L'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, també s'ha pronunciat sobre aquesta possibilitat.
10: Riba, truco de RAC1. Era perquè hi ha hagut aquest incendi.
9: No són aquestes les declaracions.
10: No, no.
5: Uau.
6: Aquest està molt bé, eh?
3: També.
6: És aquest bo. Està molt bé. Correu a dialing@recuponet i a l'assumpte, en aquest cas, hi heu de posar incendi. Tercer finalista.
8: Aviam, ara tiraré un tall i heu d'identificar la persona que treballa tota la nit amb l'aire condicionat.
3: Ferran Torres també ha dit que la gorra que duia durant les celebracions del Mundial, amb el lema Donald Trump maga, no tenia res a veure amb la política. Hem agafat el Pol, que no passa res.
10: Perdoneu, no tinc...
5: Ostres.
3: Pobre. Sisplau, Pol, respira. Respira, tranquil. A veure, Pol, provem. Com estàs?
10: Hola, hola, dilluns, dimarts, dimecres.
3: Home, ja torna a seguir.
10: Perdoneu,
3: eh? Els aires condicionats,
11: Sí, claro.
10: Són punyaderos, són punyaderos.
6: Assumpte afònic. Quart finalista, Joan.
8: I el Brusca li canvia el nom a un dels grups de música amb cançons de l'estiu més conegudes d'Espanya.
5: És Vacaciones de Verano de Fórmula V.
12: X, V,
5: Palito. Entenc que es deia així, no?
10: Fórmula
5: Quinta.
10: Fórmula
5: Quinta, perdó. Disculpeu. Fórmula V.
13: Eva María se fue buscando penteta en la playa.
6: Hi ha un detall, que és quan diu... Entenc que es deia així, no?
5: Sí, tota sèrie.
6: Com reconfirmant-se ella
2: mateixa. Sí, perquè hi ha un dubte de dir... Sí, aquest era el nom, però...
5: Fórmula 1, no? Sí.
6: Entenc que es deia així.
2: Sí, sí, sí. Sí.
6: Assumpte, correu a dialing@recuponet, i en aquest cas a l'assumpte heu de posar fórmula. I el cinquè i últim finalista...
8: És un periodista de la Liga que demostra el seu nivell d'anglès entrevistant l'actual entrenador de l'Athletic Club, que és alemany.
14: Today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today?
10: Pero aquí qué idioma habla?
14: How can you, the game you are starting how?
15: Yeah, we are starting the game our way.
16: Bye bye. Hasta otro ratito, ¿eh?
2: Ho hem passat malament, eh?
6: How, how, sí. What?
2: Sí. Fa com...
6: Aquest inici de Liga està deixant de moment bon recull.
8: Sí, i n'he tret perquè eren de televisió i només em volia posar un, perquè aquí ens decantem més per la ràdio, però hi havia el de...
6: El bàsicamente.
2: Espectacular.
6: I n'hi ha un altre... Sí? No sé si el tens, Joan, després, si no el podem recordar.
8: Sí, però el tiraré la setmana.
6: El tiraràs, vale. Si puc, jo
2: m'ho he dit. No cremis, si no cremis tot.
8: Sí, si no es gasta aquest cap de setmana.
6: Que està molt bé. Assumpte anglès, per aquest cinquè i últim tall. Recordo avui en joc un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per la Castanyada del Cabró Rock i una subscripció d'un any a Filmin. 12 minuts i arribarem a les 12. Obrim la perruqueria.
1: Vinga.
6: Que...
1: A falta de
6: res.
2: Ja que s'ho ha treballat.
6: I abans d'acabar, decidirem de què va això aquest any.
2: Votarem, no? Votarem.
1: És una perruqueria molt breu, però bueno, catalanes... Catalans, en salutació especial a Raúl Asencio.
2: Home,
1: per favor. Els veïns del Bates Motel del carrer Ibau, que els hem tingut aquí tot l'estiu. A Rodrigo Sorogoyen i al seu ego.
2: Rodrigo, sí.
1: El senyor aquest petit de Ceuta, que ha sortit tota l'estona a la tele, a la Fúmiga, que l'hem trobat molt a faltar.
2: Quin estiu, eh?
1: Espero que tornin ara.
2: Sí, sí.
1: I a Julián Álvarez, tots ben tornats a la rutina. Aquesta setmana... Per tots aquells que tornen de vacances, la rutina és la d'explicar-se les batalletes dels que els que hem estat treballant tot l'estiu ens importen una puta merda, ja ho podeu saber tranquil·lament, que ens importa entre poc i res. I quan us expliqueu entre vosaltres, també sapigueu que l'altre, del que també ha estat de vacances a l'estiu, també li importa una merda el que ha fet tu a l'estiu.
2: Això costuma passar, eh? Sí. No és...
1: Però... Estem molt a favor de que els oients ens expliquin les seves experiències. Les seves sí que ens interessen.
6: Sí.
1: Les seves experiències de vacances d'agost. a l'e-mail del programa i al telèfon, que és el 669-10-10-10, sí, encara. I aquestes experiències tenen moltes vegades a veure amb gent de la casa. És el cas de l'Helena, que ens va escriure el següent correu.
3: Val.
1: Diu, bon dia, no és inventat, és un gran correu.
2: Sí, sí. Fas ben avisar.
1: No. Aquest estiu...
5: Sí, de cas.
1: Vaig anar un dia a la platja de Tamariu, molt recomanable.
2: Bé, molt bonica, sí.
5: Molt, molt.
1: I em vaig trobar el Basté.
5: Mira!
1: Molt ojo, bé. Basté va ser molt amable i es va fer una foto amb mi.
2: Però amb banyador, no?
1: Suposo, no és a la platja de Tamariu.
3: Sense samarreta, entenc.
5: Ostres!
1: Sí, imagino, no sé.
5: Que sexy.
1: Però segueix el correu. Sí. Dos dies després vaig anar a S'Agaró. I també el vaig veure, però ja no li vaig dir res.
5: Ai.
1: Per no fer-me la passada, però em va fer molta il·lusió.
3: Una col·lecció de fotos.
2: La ruta per la Costa Brava, eh?
1: Sabem que Basté va anar a la platja de Tamariu i a S'Agaró.
3: Dos dies després.
1: Escolto cada dia el món i ara més que parleu de Ceuta, veus? Aquí lliga molt bé amb l'actualitat. La meva mare és d'allà, jo estic a Tamariu i a S'Agaró, molt preocupada per Ceuta, però jo estic molt ocupada.
3: Això no ho diu, eh?
1: No ho diu. Moltes gràcies. I aquí jo, de cara a aquesta temporada, ara que encara estem als finals de l'estiu, faria una crida a l'audiència, que és la de que, si us plau, escriviu-nos, deixeu-nos missatges... amb les vostres experiències, si us heu trobat algú de RAC1 durant l'estiu.
5: M'agrada molt.
2: Pinta bé.
1: Així com aquesta senyora s'ha trobat al Basté de Tamariu i el dia següent a S'Agaró,
5: Sí.
1: Si algú ha trobat el Sergi Embudio fent kayak per la...
3: Difícil.
5: Segur.
1: Si ha trobat el Joan tirant-li els trastos a la seva nòvia.
2: Molt més
3: probable, sí.
1: A una, sí. Si ha trobat a la Mònica mirant eclipsis desesperadament, fora del dia de l'eclipsi,
2: anant
1: amb les ulleres per
5: comprovar que anàvem bé.
4: Que tot està bé, no?
1: Si t'ha trobat a tu a un concert de Lucho Gatica,
4: per exemple,
1: o d'algú més modern d'aquests que vas tu...
4: De Manu Guix,
1: pot ser. I si ha trobat el David Brock, aprofitant que la Diagonal està deserta, conduint a 250 per hora.
2: Està probable, també.
1: I ha coincidit amb un semàfor.
3: Sí, perquè quan no està deserta, va a 220.
2: Sí, efectivament. Avui he vingut bastant ràpid, m'ha sorprès, perquè ja és època, diguéssim, de laborable bé.
3: Sí, però encara no.
1: Encara hi ha coles.
3: Falten coles.
2: Sí que hi ha coles, però jo els coles no els...
5: Clar, per l'hora no.
2: Per l'hora no m'afecten gaire.
5: Clar, no,
2: a les 11 del matí, diguéssim que el tema escoles no...
3: Ja, però hi ha molt pare que s'ho està intentant muntar aquesta setmana.
2: Sí.
3: Que encara, potser, pare o mare, que...
2: Sí, que la setmana vinent...
3: Ha tirat les vacances cap aquí i encara no treballa.
2: Segurament vindré més tard, no?
3: Segurament.
5: No.
1: El que sí que voldria és fer aquesta crida a l'audiència, si us sembla bé.
5: Sí.
1: Jo que sé, que em vaig trobar aquí sí... El Bundó fent cua al Colosseu de Roma per...
2: I com més humiliant sigui la trobada millor, no? Com més humiliant
1: Sí. I, sisplau, la nostra oient, que es deia Helena, si tens més detalls, si després d'anar a S'Agaró o Tamariu vas anar, jo què sé, a Bagú, i tornaves del Basté, i si després vas anar a Palamós, i també hi era...
5: I la foto també.
1: I també voldríem algun detall. Portava... Un banyador.
2: Clar.
1: Sempre anàvem al mateix banyador.
5: Portava
3: un banyador curt.
1: Portava...
2: Curt, llarg, més short.
1: Entrava a la platja amb la pilota de volei platja reptant a la gent. Què? Què fa un partidet?
3: Pèl al pit.
1: Sí, exacte.
5: Volem detalls que ens agraden.
1: Volem aquests detalls de
2: la
1: gent.
2: Sí.
3: El anar reconstruint l'estiu del Basté.
1: I de tot RAC1, allò.
3: I de tot.
5: Tota la gent. He de dir que jo me'l vaig trobar al Basté.
1: Veu?
5: Aquest estiu. Home, ara que diem això.
2: Ai, sí, això recordo, no?
5: A Calella.
2: Una foto,
5: a les xarxes que tu segueixes tant, David.
2: Sí, perquè vegis que jo segueixo.
5: Sí.
3: O sigui, per tant,
5: fidelment.
3: Per tant, el Basté fet Tamariu.
1: S'Agaró, Calella.
3: Ha fet S'Agaró, Calella. Com a mínim.
1: Més el que ha explicat a La Vanguardia.
2: No, clar.
1: Més de Narbona.
2: Sí, sí. França, sud de França, Déu-n'hi-do.
1: Nissa...
5: Anem fent el mapa del Jordi.
1: Reconstruïm l'estiu
2: dels
1: treballadors de RAC1 gràcies a la col·laboració ciutadana.
5: M'agrada, m'encanta.
3: 669-10-10-10 o almon@racu.net.
1: Vale. Si he trobat a la Mònica Hernández, per exemple, fent de pinya a la plaça de Vilafranca, fent un 6 de 9 amb folre, manilles i pilars i coses d'aquestes.
2: S'ho poden inventar, també, s'ho inventin. S'ho poden inventar perfectament.
1: Realment esperem que s'ho inventin.
3: Va, dos minuts i rematem.
2: Vinga.
11: RAC 1. Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
12: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
17: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
18: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
19: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
18: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
19: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
20: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
21: Ràdio en directe.
22: Actualitzada al minut.
23: Alertes d'última hora.
22: RAC més 1.
21: Notícies.
23: Podcast.
22: Contingut exclusiu.
21: Escolta.
23: Navega.
21: Descarrega.
22: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
21: Fàcil, còmoda,
23: intuïtiva
21: i renovada.
22: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
3: 8 i les 12.
5: I això?
2: Una sintonia?
3: A veure, això és cosa d'Ernest Ferrer.
5: Toma. Ah, jo pensava que era la Mar amb la seva...
2: No, podria.
5: Potser me la quedo.
3: Ah, que diu l'Ernest que l'ha tirat moltes vegades.
2: És el primer cop que m'hi fixo.
3: A veure, queda clar què farà el Santi Jiménez.
2: Sí.
3: Continuarà amb la perruqueria oberta.
5: Ei.
3: El Joan Ferrer jo crec que ha quedat clar també.
2: Sí,
3: aquí el dubte és què farà la Mar, què farà la Mònica i què farà el David.
5: Què farem?
3: A veure, Mar, tens alguna idea? Alguna
5: Home,
3: proposta?
5: Jo feia els dies mundials, recordem, sí. L'any passat, sí. La temporada passada.
3: Però clar, ja ens el sabem. Els
5: clar, ens el sabem, clar, es repeteixen.
1: A més, cada dia es repeteixen. No?
5: Ahir amb la Mònica vam parlar una cosa molt xula, que vaig pensar, té raó, perquè el David ho ha dit, jo sóc molt activa a les xarxes, jo tot el dia estic amunt i avall fent coses.
3: Sí.
5: Ahir, per exemple, vaig anar a la preestrena de Cronos, al Liceu.
3: Molt bé, molt bona.
5: Avui vaig al concert d'Aitana.
2: Clar.
5: Dilluns vaig al Catalunya, aixeca el taló.
1: Tu tens una
5: vida social que és massa social.
2: Esgotador, no? És esgotador. Sí.
5: Clar, i per què no porto aquí tallitos de cosetes que passen allà, no? En plan, com declaracions, tal,
3: una
5: claro.
3: Una mica celebrity.
5: De la setmana. En plan, sí. què he fet aquesta setmana?
24: Ai, que sí. Guai.
2: La setmana de la Mar, no? La setmana de la Mar.
24: Serà molt bona.
1: Els saraus. Els saraus de la Mar.
2: Sí, m'agrada.
3: Sí. Manu Guix, cada setmana una mica.
5: Una mica de Manu, sí.
2: Melendi també.
5: Veureu que es repeteixen patrons, eh?
2: Ja,
5: hi ha coses que ja us avanço. Ens agraden els teus
1: patrons.
2: O té, quan torni.
5: O té, tu cara més plena.
3: Sí.
5: Oh, que gran!
3: Bé. Sí, a veure, Mònica Usart.
1: Sí, però has de rajar de la... Vaig anar a tal lloc
2: i
1: algú anava molt mal vestida, sí. No sé qui va arribar, clar, que anava a tocar...
2: Aquesta és la clau.
5: Voleu morbo,
1: no sé qui anava tocadíssim, l'altre no sé què...
2: Tom, no?
3: A favor.
5: Ah, sí. Però
1: volem que et mullis, sí. Amb això.
3: Vale? Sí. Va, a veure, Mònica Usart.
1: Aquests dos van marxar junts i no estaven...
5: T'ho explicaré tot, Santi.
24: M'ha agradat molt el Santi.
2: Jo sabia que el Santi tenia aquest punt portera,
1: Sí. Home, com jo ja no vaig a aquest joc.
2: Estic a favor del porterisme.
3: A veure, Mònica.
24: No, jo, mira, per no sacsejar l'audiència, ja que la Marc envia, jo em mantinc amb la meva secció.
2: Ostres. Aquesta és la Mònica que m'agrada.
3: Aquesta és la pitjor excusa que s'ha posat mai.
24: Ja,
3: per no sacsejar l'audiència.
24: La vaig estrenar l'any passat. A veure, les seccions no poden caducar tan ràpid.
3: No, és veritat. Allò dels mites ho vas arrossegar 8 o 9 temporades.
24: El temps a la carta, vaig arrossegar 15 anys.
2: Temps a la carta, durar molt.
24: La pandèmia em va tallar el temps a la carta i a partir d'aquí hem començat a innovar. I mantindré el tema de les cançons.
3: El metge especial.
24: Sí, m'encanta. Que queden moltes cançons per analitzar i molts grups.
3: Recordem que era la Mònica feia la crítica des del punt de vista meteorològic de les cançons que feien referència d'alguna manera al clima.
24: Sí, que n'hi ha moltes que en parlen, de sol, de pluja, n'hi ha que s'inventen coses, doncs les agafarem i després intentarem parlar amb els autors d'aquestes cançons per veure què volien.
2: I bastant exigent, he de dir, eh?
3: Hosti.
2: Amb el contingut, és a dir, si no...
24: Sí, ho fan bé, eh?
0: Però potser pots fer que la gent enviï propostes, això sí.
24: Ah, també, si voleu. Mira el teu correu.
2: Ben tirat, Joan, ben tirat.
0: Sí, sí, és 9-10-10, que molestin el Sergi.
3: A diàling, a Roma, rebut.
2: No, però això està bé perquè estalvia feina sempre va bé. Sí, si algú t'ha de propostes...
24: Això envieu propostes, si voleu. Ai, m'encanta.
3: I fins i tot amb proposta ja de crítica. De dir, oi, això que hem detectat...
1: Sí, que li facin la secció, ja.
0: Sí, sí, 9-10-10-10, sobretot. Missatges llargs, el més llarg possible.
3: Just això.
24: No, els grups mateixos que ens estan escoltant, que ens envien el tall de veu de què volien dir amb aquella
2: cançó. No, i que signin la factura, també.
3: I a veure, David Brock...
2: No, mira, jo com l'any passat... Crec que tu no hi eres.
3: No sacseja l'audiència.
2: Tu no hi eres.
1: L'audiència que segueixi que funcioni.
2: No, però crec que tu no hi eres, Sergi.
1: Si hem arribat al milió així, s'ha de canviar.
2: Vam votar quina secció faria.
24: Sí, és veritat.
2: Crec que hi era la Mònica.
3: Pot ser.
2: Llavors, tornaré a fer el mateix.
3: D'acord.
2: Per veure si heu canviat d'opinió, si voleu mantenir-vos en la mateixa...
1: I portaràs el mateix, els mateixos productes.
2: No. Jo puc mantenir la secció que estàvem fent aquest any de provar els snacks més porcs i fastigosos que es poden trobar al mercat.
3: És veritat que per l'audiència, això...
24: Jo no ho provo.
3: Era una cosa nostra.
2: Era nostra, sí, però al final molta gent...
0: No, a més, els mateixos. Les bosses obertes que anem guardant.
2: Vam acabar amb la nostra pròpia bossa de patates fregides. Sí. Aquí, realment, es va aconseguir arribar a...
24: Molt lluny.
2: La teva encara no ha arribat.
1: Hem d'aconseguir el pernil aquest any.
2: Sí.
3: La meva no.
2: Aleshores... Sisplau, la gent ja ho sap, qui ens estigui escoltant, que ja sàpiga de què va.
3: Sí.
2: La bossa de patates del Sergi Ambudio, sisplau. Sí. Tenim tota la
24: llista,
2: menys la seva. No ha arribat.
3: Sí.
2: Podem mantenir això?
3: Sí,
2: o podem recuperar el que jo tenia pensat l'any passat, que és recuperar una secció absolutament mítica d'aquest programa, d'aquests divendres, que és com jo vaig començar fent els divendres, que era... proposant l'anti-agenda, o sigui, l'agenda no de recomanacions de coses per cap de setmana o de la setmana, sinó per coses que no recomanaríem mai de la vida.
24: Llavors, ai, m'encanta.
1: On no heu d'anar.
2: On no
24: heu
1: està molt bé.
2: Un o dos ítems que trobi que segurament amb la Mar xocarem bastant, perquè
24: el dia
2: que vingui Melendi et portaré a la meva agenda.
24: Clar,
2: meva
24: jo aquí m'enfadaré i m'enfadaré.
2: I tu m'enfadaràs. Aleshores, jo ho deixo aquí, a les vostres mans. Vosaltres decidiu...
3: No, tu, Mònica, el que vols és menjar, clar.
24: Jo
1: el que faria seria alternar-les. El dia que trobis una qüestió important...
2: Ets un tio brillant, eh?
1: Sí, ho sé.
2: Es noten els anys de facturar bé.
24: Sí.
1: Tu alternes, allò.
2: Vinga, ja està.
1: Aquell dia que el cap de setmana sigui horrible, vens el cap de setmana, i si et passes per davant d'un supermercat, dius, això no pot faltar a la taula.
2: Em sembla perfecte. Sí, ho fem així.
3: Molt bé.
24: Vinga, endavant.
2: Jo quan trobi un ítem d'agenda o dos que consideri que valen la pena i que a més provocaran aquí, no només la Mar, sinó que potser un dia porta una cosa que el Santi em diu, on vas?
24: Clar, està guai.
2: Aleshores, i si no, portaré per la Mònica, perquè la Mònica mereix...
1: La Mònica li hem d'obrar el pinso.
24: Ai, té per tot, el David.
3: Sí,
24: i mentre escoltem, anem menjant.
1: Això que no et falti de res.
3: Va, que ja tenim el tall guanyador. El millor diàleg de la setmana, i és aquest.
14: Today, the Celta is a team that hasn't started well either. How do you... What can you play today?
7: Però aquí què idioma habla?
14: How can you, the game you are starting how?
15: Yeah, we are starting the game our way.
16: Bye-bye, hasta otro ratito, eh?
3: Joan, qui s'endú un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per la Castanyada, el Cabró Rock i una subscripció d'un any a Filmin?
0: El Sergio Lobo.
3: Doncs apa, cap a ell. Vols tirar un tall més?
0: Mira, podem tirar... Clar, hem de pensar que aquest estiu l'has presentat tu i que tinc un especial... Tinc molts talls teus aquest estiu. Llavors, mira, fa unes setmanes que estem parlant molt de la crisi de Ceuta, però això ve de lluny. Ve de lluny perquè aquí estaven implicats altres períodes històrics. Tenim el tall, Ernest?
6: El diari recull diversos avisos que haurien d'haver alertat el govern espanyol sobre el perill de l'arribada de milers de migrants i assegura que menteixen quan continuen negant la implicació del Marroc.
8: Creo que es un error histórico.
6: La implicació del Marroc, del Marroc. Vinga, molt bon que t'has
0: trobat. I fins aquí l'especial.
9: Bueno, gràcies, eh? He de dir que us he trobat a faltar.
24: Jo també! Gràcies.
9: Va.
1: Jo no, perquè t'he sentit cada dia.
9: Fins dilluns a les 6 punt del matí. Adéu, adéu, bon cap de setmana.
20: RAC 1. Notícies. Mariona Martínez.
10: Bon dia, són les 12. En marxa la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, on avui s'ha de votar el nou model de finançament autonòmic. S'aprovarà perquè el govern espanyol té el 50% dels vots, però només hi votaran a favor Catalunya i Canàries. Tota la resta de comunitats, incloses Astúries i Castella-La Manxa, que estan governades per socialistes, ho faran en contra. La reunió ja fa una hora i mitja que dura. Des del Ministeri d'Hisenda a Madrid, Jordi Armenteres.
13: Sí, reunió en marxa amb molta crítica, però sense el boicot que promovia Madrid, que pretenia que totes les comunitats del PP plantessin la reunió i no hi hagués quòrum per poder-se fer. Al final Madrid s'ha quedat sola i la resta d'autonomies que controla Gènova defensen que s'ha de negociar fins al final. La consellera Alicia Romero deia a l'entrada d'aquest teatre i que necessiten els diners.
25: Majoritàriament, les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen. Crec que és el que ens toca per responsabilitat institucional ser allà on hem de representar els nostres ciutadans i, per tant, em sembla una bona notícia que la majoria avui siguin aquí. I les que no hi són, doncs ja explicaran doncs, com deixen la cadira buida dels ciutadans els que representen.
13: Avui s'aprova el nou model que porta 4.700 milions d'euros addicionals a Catalunya. La comunitat més beneficiada, això sí, és Andalusia. L'aprovació definitiva, però, haurà de ser el Congrés dels Diputats i el PSOE no té els vots garantits.
10: En política espanyola, el Partit Popular espera que la compareixença ahir de Pedro Sánchez al Congrés tingui conseqüències. La portaveu del partit, Esther Muñoz, no entén la defensa carnissada que el president espanyol manté davant el Marroc i avisa que té en contra les formacions de tots els colors polítics. Per això insta els socis del govern espanyol a tirar endavant una moció de censura per convocar eleccions. N'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya.
26: El Partido Popular pone a disposición de la Cámara sus diputados para presentar una moción de censura para irnos directamente a elecciones, ni siquiera para gobernar. Y por tanto son el resto de fuerzas políticas que critican abiertamente al gobierno los que tienen que pensar si le sigue compensando mantener a Pedro Sánchez y si prefieren seguir insistiendo en esa idea profundamente antidemocrática de que es que todo vale con tal de que no haya alternancia política.
10: Muñoz, que també ha demanat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deixi el govern. Això per les discrepàncies amb la resta de la Moncloa sobre si el CNI havia avisat correctament de l'entrada del 30 i el 31 de juliol a Ceuta. Per cert que Robles ha ascendit a coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Balas. És l'home que dirigia el Departament Anticorrupció de l'UCO, el responsable de diverses operacions contra el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez, des del cas Coldo a les investigacions a la dona i al germà del president espanyol. Tot i el seu ascens, Balas continuarà treballant a l'UCO. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es nega a aplicar per ara l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El tribunal argumenta que la justícia europea encara no ha resolt tots els seus dubtes sobre l'aplicació de la llei. Això malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja es va pronunciar abans de l'estiu avalant l'amnistia. Un dels afectats, el republicà Josep Maria Jové, creu que estan fent tot el possible per evitar amnistiar-los.
27: Aquestes alçades de la pel·lícula sorprendre'm de l'actuació de l'alta judicatura que és catalana i espanyola, doncs no estic gens sorprès. Ja m'ho esperava. Evidentment m'ho esperava perquè des del moment que s'aplica la llei d'amnistia, els tribunals la poden aplicar i les maniobres dilatòries que estan emprenent alguns tribunals, entre ells el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, són evidents.
10: Jové i Salvador hauran d'esperar que la justícia europea torni a respondre sobre l'amnistia, en aquest cas les preguntes del Tribunal Català. I ara els esports.
28: Acaba de començar el sorteig de la fase de grups de la Champions femenina. El Barça és el vigent campió i encapçala el bombo 1, juntament amb l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el PSG. L'equip de Pere Romeu s'enfrontarà a dos equips de cadascun dels tres pots. La primera jornada és el dia 22 i 23 d'aquest mes. El Barça, per cert, que juga demà al camp del Sevilla a la Lliga, i tant encara no podrà jugar per lesió. En canvi, Quique Nazareth i Esmé sí que entraran a la convocatòria. A la Lliga masculina, avui avui comença la quarta jornada amb un Betis-Real Madrid. El partit és a les 9 del vespre, en directe des de mitja hora abans a RAC1. L'equip de Mourinho ha guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara i té els mateixos punts que el Barça, 9. Pel partit d'avui, l'entrenador portuguès té fins a 7 baixes. I en ciclisme, d'aquí a menys d'una hora, arrenca la 13a etapa de la Vuelta a Espanya. La jornada d'avui és de mitja muntanya amb un port de primera categoria i dos de segona. Enric Mas continua el líder amb 1 minut i 45 segons de marge sobre Primoz Roglic.
10: I el temps, la calor serà intensa durant el dia d'avui. Fins i tot les temperatures màximes poden tocar els 40 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Predominarà el sol a tot arreu amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu i el cap de setmana serà de ple estiu. És tot per ara. Més informació en una hora al Punt de la Una i al portal web de RAC1.cat.
22: Minut a minut de RAC1.
4: Més fàcil.
22: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
4: Actualitzada.
22: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
4: Renovada.
22: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
4: Escolta.
8: Ciutadans de Catalunya.
22: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
11: Moltes gràcies, gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
12: Sant Andreu del Palomar! Sí! Sant Hipòlit de Voltregà! Sí! Sant Antoni! Sí! Gioneda! Sí! Lleida! Sí! Badalona! Sí! Terrassa! Sí! Eixample Dret! Sí! Tarragona! Sí! Ells amunt! Sí! Castelldefels! Sí! Sant Joan d'Espí! Sí!
17: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
11: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
18: Bon dia, Òscar Dalmau.
11: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
18: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
11: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
18: Heu de saber, atenció, que si les coses no canvien, si les negociacions no avancen, què? El primer dia d'escola... Hi ha vaga.
11: No, sisplau, eh?
18: Sí, sí, sí.
11: No, no, no.
18: De moment no hi ha acord entre la conselleria i els mestres. No hi ha acord.
11: Ah, sisplau, va, que la gent ja n'està farta de males notícies, oi que sí? No volem males notícies, oi que no?
18: No volem...
11: Què voleu? Bones notícies, sí o no?
19: Sí!
18: Ara estàs despertant.
11: Doneu una bona notícia d'avui mateix. Una bona notícia d'avui mateix.
18: Quina és la bona notícia que hem de donar avui?
11: No heu de dir no hi ha acord. El titular ha de ser que hi pot haver acord.
18: Sí, clar.
11: Fixa't com canvia la cosa, eh?
18: Clar que canvia, perquè no és el mateix. La notícia és que clar que hi pot haver acord.
11: A veure, perquè hi hagi acord, primer, no hi ha d'haver acord. Estem d'acord, això?
18: Sí, estem d'acord, estem d'acord.
11: Sí, que no hi hagi acord és un primer pas
18: perquè
11: hi hagi acord.
18: És l'avançada, sí.
11: És l'avançada de la bona notícia.
18: Sí, sí, sí.
11: I així és com convertim una presumpta mala notícia en una bona notícia i tothom content. I el govern de Salvador Illa encara més content.
18: Sí, home.
11: I que consti que jo no tinc cap simpatia pel molt honorable Runner.
18: Aviam, una cosa. Nosaltres el que hem de dir, parlant de l'actualitat, és que no hi ha acord. I el que hi ha és el que hi ha.
11: Escolta, és que se us nota molt, se us nota molt. Se us nota molt. Fes-te una mica aquí al costat del llavi que tens...
18: Que aviam, què dirà?
11: Teniu traces d'anti-PSC, és que...
18: No, home, no.
11: Antisocialisme, no, és que aquesta ràdio no... No, és que tu poses aquesta ràdio
18: sí.
11: I ja veus que aquesta ràdio no...
18: No?
11: No, fake news tota l'estona, eh?
18: Ah, sí.
11: La gent, no. Aquesta ràdio, RAC1, no.
18: Estàs segur que vostè sent aquesta ràdio?
11: Sí, no, RAC1, no, eh?
18: No,
11: tanquem RAC1.
18: Sí, val.
11: I millor posem una ràdio que expliqui les coses des de l'objectivitat.
18: Això, bueno...
11: Connectem amb la ràdio que explica la veritat sense partidismes.
18: Mm-hmm.
11: La ràdio parcial.
18: La ràdio parcial.
11: La ràdio neutral.
18: Això existeix.
11: La ràdio de tothom.
18: Mm-hmm.
11: Tots som un.
18: Eh?
11: A Ràdio Illa.
18: No, va.
11: Benvinguts a Ràdio Illa.
18: Sí.
11: Comencem amb política. Salvador Illa aconsegueix fer contents els veritables perjudicats de la vaga de professors, que són els alumnes.
18: Què vol dir, ara?
11: Com que després de 3 mesos els alumnes se'ls fa costa amunt la tornada a l'escola, i aquí en tenim alguns d'alumnes que estan amb la cara de dir, hòstia, hem de començar dimarts, quin pal, és que això no d'allò, doncs gràcies a Salvador Illa, el primer dia de classes, nens i nenes, serà festiu! Sí. Fixa't! L'alegria! L'alegria, veus que sí? Això és una notícia positiva.
18: Escolti,
11: com Déu mana, a veure si apreneu a donar les notícies.
18: Sí, en tot cas, la notícia és aquesta, que de moment no hi ha acord.
11: De qui és aquesta veu que sona ara? Perdoneu, eh? Demanem disculpes als oients de Ràdio Illa, se'ns acaba de colar el senyal una veu, se'ns acaba de colar el senyal d'una emissora pirata que només dona informació falsa, que divideix i no uneix.
18: Però que jo no sóc cap emissora falsa.
11: Més notícies! Hey! Esports. Sí. Anem amb la informació esportiva. El titular d'avui. Avui Salvador Illa s'ha llevat molt d'hora pensant en Catalunya i ha corregut 98 quilòmetres fent running a un ritme constant de 30 quilòmetres per hora.
18: 30 quilòmetres per hora?
11: Ha passejat pel Vallès.
18: Però això és més...
11: Ha passat pel Bages.
18: Sí.
11: Ha esmorzat breument prop de Berga.
18: Sí.
11: I a les 7 del matí ja era al Palau de la Generalitat.
18: A veure, molt...
11: Treballant per tots nosaltres. Sí. Fins aquí les notícies de Ràdio Illa. Amb tu.
18: Amb tu, sí. Doncs ja ho tenim, moltes gràcies, per ser que no és vostè ni d'uns ni dels altres.
11: No.
18: Ja el nom dona moltes pistes.
11: Bé,
18: moltes
11: en fi, gràcies. Que ja us animem, ja us anirem informant de si hi ha canvis, però de moment el conflicte entre la Conselleria d'Educació... Bé, el Departament, perquè no és ni Conselleria. No, és el Departament d'Educació.
2: És que no hi ha conselleries a Catalunya, sí, hi ha departaments. Sí, ja són consellers que són els caps d'un departament.
5: És que ens ha passat una mica com el País Valencià, que van començar sent un regne, després era el País Valencià, i ara és una comunitat espanyola.
2: I ara posa playa.
5: I passa any empenya. Aquí anem reduint.
11: No sé per què, però em sona més poder una conselleria que un departament. A la conselleria, els consellers aconsellen.
5: Sí.
11: Els caps de departament departeixen.
5: Exacte.
2: No, és que el cap d'un departament a Catalunya en diu un conseller o una consellera.
5: Sí,
2: però la conselleria és una expressió que fem servir, tot i que en altres llocs, al País Valencià, per exemple, sí que són conselleries, però nosaltres el que tenim són departaments.
11: Però sempre han estat conselleries.
2: No, sempre han estat departaments. Sí, segons l'Estatut de Catalunya...
11: Perdoni, avi, però m'acabo de donar jo els 52 anys...
18: Perdoni.
2: Feu-me aquest tipus de preguntes per animar l'audiència.
18: Que
11: no han existit mai les conselleries.
2: Legalment són departaments.
5: No, clar que no han existit ni el Parlament. És que no existeixen...
24: El poder
5: tenim delegat a Madrid, però el que pugui passar a mi no me té poder, que soy català, no sé què farem el poder, potser... Una mica estrany.
11: Doncs això.
5: Ni conselleries ni parlament, que el parlament no sé què van a fer. Ah, sí, van a fer a dir, no, és que això aplana el camí a l'extrema dreta. I això és tot el que diu l'esquerra. Gràcies i bon dia.
11: Gràcies.
2: Però podem dir conselleria d'una manera col·loquial, diguéssim, no hi ha cap problema.
5: Tot, de manera col·loquial podem fer el poder a Catalunya. Quan és de veritat, de debò, no podeu fer.
11: Aquí
5: gràcies
11: no, sí.
5: I bon dia.
11: Bé, avi, què diu?
18: Sí, bueno, que dilluns que ve no hi ha classe.
2: Oi? No hi ha classe.
11: És que dilluns ja no n'hi havia de classe. Perquè dimarts, les classes comencen dimarts.
18: Ah, el dia 8. Bueno, molt lògic, però dimarts tampoc hi haurà escola perquè hi ha vaga convocada.
11: Però això sembla, sí.
18: Ja sabeu què vol dir això, oi?
11: Què?
18: Que els alumnes no comencen fins dimecres.
11: Sí.
18: I els pares han de treballar dilluns i dimarts.
11: Sí.
18: Amb qui es quedaran els nens? El matalàs, tens xarxa? Jo ja pateixo.
11: Però per què, home? Si
18: no... Home, aquest cap de setmana hi haurà el que tècnicament es coneix com la trucada del socors. Jo ja espero el missatge de la meva filla. Mira. Acaba d'arribar. Quina casualitat.
11: Ja és casualitat, sí.
18: Què diu? Diu, pare, bon dia, dilluns i dimarts, el Jan, el Leo, l'Ona... És que jo ni els conec,
11: Però si són els seus nets...
18: Ja, però és que cada dia li canvien els noms,
11: En té tres.
18: En tinc més.
2: En té cinc, em sembla.
11: Jan, el Leo, l'Ona...
18: Diu la meva filla, bon dia, pare.
11: Sí.
18: En Jan, el Leo, l'Ona... I ja està.
11: Sí.
18: No tenen escola.
11: Sí.
18: Oi que no et fa res quedar-te dos dies amb els nens?
11: Bueno, la conciliació és complicada. A l'inici del curs sempre ha estat complicat.
18: Sí, em diu mami, hòstia.
11: Què passa?
18: N'hi ha un altre.
11: Què diu?
18: Diu, papa, perdona. Em diu mon germà que hauries de quedar-te també amb la Martina i l'Eura, si no et fa res.
11: Ja en són cinc.
18: Si no et fa res, diu. Clar que em fa res!
11: Avi,
18: jo volia
11: no li
18: estar
11: cridi
18: tranquil.
11: El mòbil, que no el sent.
18: Home, jo he treballat tota la vida.
11: Ja,
18: això és un altre preu.
11: Bueno,
18: jo vaig tenir fills perquè els fills tinguessin fills i s'encarreguessin dels fills. No, vaig tenir fills per encarregar-me dels nens.
11: Ja.
18: Perquè aquí ens hem saltat un pas.
11: Avi, no es posi nerviós.
18: Home,
11: se li dispara la...
18: Un moment.
11: Hòstia.
18: N'hi ha més, un altre.
11: Què diu?
18: Diu, per cert, com que la setmana escolar serà curta perquè dilluns i dimarts no hi ha escola i divendres tampoc perquè és la diada...
11: Sí?
18: Te'ls pots quedar fins al cap de setmana.
11: Hòstia, s'està complicant la cosa aquí, eh?
18: Estic per denunciar la meva filla a la de Gaia, o com es digui ara...
11: No ho sé, ja es complica, això.
18: D'Olimpio?
11: Sí.
18: Un moment.
11: Què li diuen ara?
18: Diu,
3: Com que sé que t'encanta estar amb els nets, ara veiem que el dia 24 és festiu a Barcelona.
11: Hòstia, el 24 de setembre.
3: Hi ha les festes de la Mercè.
11: Sí.
3: Les dues paraules que més pom fan actualment.
11: Quines són?
3: Lliure elecció.
11: Dia de lliure elecció, eh?
3: Són tres. Dia de lliure elecció, que és una preposició. Sí, sí, la preposició. Si considereu que des...
2: És veritat que a la setmana següent hi ha també molts festius a Catalunya, perquè ja també hi ha les festes de Santa Tecla, i a Barcelona hi ha la Mercè, el 24 és festa.
3: Parlant de Tecla, mira, un altre missatge. Diu, potser és... Sí, diu, potser...
2: L'anuncia, no? Sí,
3: sí, jo ja noto la tremolor abans que arribi.
11: Ja.
3: Diu, potser és més fàcil si es queden a casa teva fins al dia 24.
11: Ja, bueno, clar, sí.
3: Total, els primers dies a l'escola no fan gaire cosa.
11: Hòstia, amb aquesta excusa, sí, hi ha criatures que ingressen la tercera setmana a escola.
3: Sí.
11: Potser sí que té...
3: Hauré de pagar el mòbil, eh? Hòstia. No pot ser.
11: Té una mica de barra, els
2: fills. Un altre missatge, què diu?
3: Ara veiem que el 24 és dijous.
11: Sí.
3: Pots quedar-te'ls també el divendres 25, que segur que a l'escola faran pont i te'ls venim a buscar la setmana següent?
11: Bueno, escolti'm...
3: Jo ja no puc més.
11: Bueno, apagui el... Què diu ara?
3: Papa, que no hi pensava, que el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre tenim reservat un hotel amb bancant a l'Empordà perquè necessitem recuperar una mica la flama de la parella,
11: sí,
3: perquè amb els nens l'hem perdut una mica i la psicòloga ens diu que necessitem temps per nosaltres.
11: Hòstia, Déu-n'hi-do.
3: Què necessita psicòloga perquè li digui això?
11: Ja li hagués pogut dir vostè.
3: Home, no? La flama l'he perdut jo i no són meus. O sigui, prou.
11: Bueno,
3: si no volíeu ser pares, no haver tingut fills. Bueno, ja està, prou. Ja està.
11: Calmis, que li agafarà un cobriment
3: de... No, el que m'agafarà és que... Com pot ser que tingui tanta memòria per tants missatges?
11: Un altre.
3: Ara em diuen, hola, me han robado la carretera y no puedo volver a casa. Voy guardia civil, pero necesito dinero. No. Más es visum, papa, de 195 euros, cariño.
11: Avi, no contesti, que crec, home, que, no. Crec que no és la seva filla, avi. No contesti.
3: No, no pateixi, perquè no penso contestar ni a la meva filla de debò.
11: Molt bé.
3: Gràcies.
11: Va, que avui a la competència també parlarem de Soft Català.
3: Ah, sí,
11: l'ONG que fomenta l'ús del català a les tecnologies i l'àmbit digital.
2: Sí, sí, suposo que ja ho coneixeu. Tradueixen aplicacions, programes informàtics, diccionaris digitals, etc, i tot és gratuït.
11: Ah, sí, home, sí. Sembla que hi hagi molta gent darrere del Soft Català aquest,
2: sí.
11: I resulta que només hi treballa el Joel Joan als matins.
2: Què diu ara?
11: I Carles Puigdemont a les tardes.
2: No en digui bajanada. Sí. I fa dies que Joel Joan no el veuen. No, no.
11: Expliqueu-ho, això.
2: Està fent pont.
11: Expliqueu-ho bé.
3: No, no digui bajanades. La qüestió no. és això.
2: Sí, Soft Català pot desaparèixer i ara han engegat una campanya de micromecenatge a través del web aixeta.cat, per si us interessa.
3: Hòstia, perdona'm, un bon dia.
11: Hola, bon dia, nani, què tal?
3: Podeu deixar de semblar por durant una estona.
11: Molt bé, o sigui, sí, ja està. Ja has entrat ja faltant al respecte.
3: Sí.
11: Saluda primer, digues bon dia.
3: Bon dia.
11: Educació.
3: Bon dia.

0: Marina.
1: Tots aquests que demanen diners per internet són captaires digitals, no? És com aquell senyor que hi ha a la porta del Bon Preu, tant és el Bon Preu,
2: sí.
1: Un senyor amb un cartell li diu, bueno...
0: Què?
1: Jo no ho he vist a internet, no. Perquè jo no vaig al Bon Preu.
0: Tot t'anava a dir, m'has sobtat de...
1: Jo, però un escolta'm. Senyor de dir, no. Ponte zapat. No,
0: escolta, però... micromecenatge és una campanya on la gent, sí. Si posa diners, per pocs que siguin, doncs escolta, tot suma. Tot suma, tot s'hi val per salvar això
2: català. I el que volen és poder continuar amb aquesta feina. Vull dir...
1: Dóna'm un euro que és per poder fer feina. O sigui, és de pagar algú perquè treballi, no?
2: No, però són pocs diners i llavors la gent no cal que faci grans...
1: Pocs diners, sí, o sigui, demaneu, sí. Però no gaire, no? És com dir, a veure si em toca la loteria, però només 6 o 7 mil euros, que així m'arriba per poder pintar les parets al rebedor, no? Sou pobres fins i tot somiant. O sigui, és que crec que somieu freemium. El dia que desbloquegeu i que veieu que es pot somiar molt més enllà...
0: Somnis premium, eh?
1: Home, sí. És que es pot volar i tot, eh? Ja, ja. És una cosa increïble.
0: Bueno, escolta, va, deixem-ho córrer.
1: Sí, per cert, sí. Una altra notícia. Sembla que la marca Seat... podria desaparèixer en 3 o 4 anys.
0: Hòstia, no fotis!
1: Sí.
0: Seat desapareixer, però per què?
2: Li explico...
1: Perquè se'n van anar els germans Estopa.
0: Ja,
1: no hi ha ningú treballant.
0: Jo me'n recordo que... Bueno,
1: ja no van treballar gaire temps, tampoc, els Estopa allà. Eh? Bueno, però ja ho van veure, són uns avançats al seu temps.
0: Jo tenia un Seat Panda,
2: sí,
0: fa uns anys, i la marca em va desaparèixer els 3 dies d'estrenar-lo.
2: Sí.
0: Hi ha gent que es dedica a anar agafant les marques aquelles, les xapes de la marca.
1: Les xapes de la... Ah, sí, per això...
0: Feia... Això cada Seat desapareix, doncs, bueno, ja passava, sí.
1: Per això ho feien dels Jaguar, ho feien dels Mercedes...
2: No, també del Seat Panda. S'han vist coses així.
0: Primer me va volar el Seat de davant,
1: sí,
0: i després el Panda.
2: La S de davant.
0: Panda,
1: sí.
0: De darrere, de dir, per què vol vostè...
1: Bueno,
0: les lletres Panda...
2: Que a més estaven enganxades una a una, diria, eh? Vull dir que has de fer feina.
1: Però tu li treus a Seat Panda les dues etiquetes aquestes, sí, les dues xapes,
0: sí. Sí.
1: I et pesa un 20% menys el cotxe. O sigui, era un cotxe amb molts pocs detalls. De fet, hi ha l'expressió en paremologia catalana de tens menys detalls que un Seat Panda. Aleshores, no? O sigui, o el tablier del Seat Panda.
2: El tablier
1: del Seat Panda, que saps quin cotxe... El Tesla s'ha inspirat en el tablier del Seat Panda.
0: Sí. Tesla
1: no tenen res.
0: No hi ha res.
1: Només tenen un iPad com de iaia, gros, no? Com per veure-ho tot bé,
0: sí.
1: Però després tu vols botons, tu vols saber la benzina o alguna
0: cosa. Tu no vols pujar un cotxe elèctric d'última generació, sinó que el que vols és pujar una nau espacial.
1: Exacte.
0: Plena de botons.
1: Plena de botons, com de... Com
2: faci
1: de dir...
2: Que faci colors i coses
1: on el porto? Doncs pues, a Alfa Centauri.
2: Bueno, doncs en tot cas, el que passa és que Volkswagen, que ja ho sabeu, és la propietat de Seat, està reestructurant l'empresa, bueno, i fan fora.
0: Això, des que la Seat va dependre dels alemans...
2: Dels alemans,
1: no.
0: Això ja no.
2: Però si fa 40 anys, això.
1: Haver guanyat la guerra.
0: Ja no.
1: Ah, no, que la van guanyar, calla. Sí.
2: Doncs, entre altres coses, en aquesta macro-reestructuració que estan fent, el que es plantegen és tancar la marca espanyola de cotxes.
0: Perdona, una marca espanyola com Seat no es pot tancar.
1: Bueno, al final...
0: Saps què vol dir? Vol dir que no veurem mai més pel carrer un Seat Ibiza?
1: Bueno, la gent ja sap... Hi ha gent que fa allargar... O sigui,
0: un Seat Marbella?
1: No, doncs està, ja s'acaba.
0: Un Seat Toledo?
1: No, Toledo. No. Crec que això sí, amb el temps passarà doncs, que desapareixerà les marques, mira.
0: Però si encara queden molts pobles espanyols que es mereixen tenir un cotxe.
1: Mira, i felicitats.
0: Que el Seat... Tenia aquest gran detall de dir, de pensar en Espanya,
2: sí,
0: tot i ser fet des de Catalunya...
2: Sí, com el foraster dels cotxes. Sí,
0: efectivament. Però, traien un model. Seat Toledo.
1: Sí, molt Toledo, bé. Toledo.
2: Bueno, el Panda no sé on és, eh? També li diré.
0: Seat Marbella, Seat Ibiza.
1: Sí.
0: Ara últimament van fer el Seat Tàrraco.
2: Sí, per no posar Tarragona. També van posar Raval.
1: Per no posar Rabat.
2: Sembla... Seat Rabat seria molt adequat.
0: Escolta, encara queden molts pobles espanyols que es mereixen tenir un cotxe. No hem vist encara un Seat Benidorm. No.
1: Bueno, miri, jo què sé, perquè... Miri que
0: és us imagineu un Seat Torrelodones?
1: Bueno, no sé.
0: És guapo, eh? Sí. Només del nom ja dius, hòstia, última... Bueno, és que... Sí. Serà, no? Però, un miri... Seat Cenicero.
1: Com Seat Cenicero?
0: Un gran poble de la Rioja que es diu Cenicero.
1: Sí, és veritat, sí.
0: No seria bonic un Seat Cenicero?
1: No.
0: Tot i que qualsevol Seat amb un fumador a dins... Acaba sent un Seat Cenicero.
1: Bueno, deies, Oriol.
2: El que queda clar de moment és que no perilla la feina dels treballadors, precisament. Ara en parlàvem de la planta Seat a Martorell, perquè continuarien fent els cotxes de la marca Cupra.
0: Ah. Hombre, el Cupra.
2: Sí.
0: El cotxe també conegut com el Seat de Quillo.
1: Home, què diu ara?
0: Sí, home, sí.

0: Crec que si et compres un Cupra, directament et treuen 6 punts del carnet de conduir, perquè ja es veu que amb un Cupra el de parar els semàfors no és el teu.
1: No, per què diu?
0: Bueno, molt a favor d'aquest tipus de conductor, del que condueix un Cupra.
1: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit les repassem.
2: No cal moure el carrer per escoltar La Competència.
1: Va, i ara comença de tradició en aquest programa. De tant en tant hem de parlar de tribunals, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha negat a concedir l'amnistia a Lluís Salvador i Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, contradint el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Interessantíssim.
1: Com és tradició.
0: La gent no parla d'una altra cosa. El públic avui ha entrat aquí parlant d'això, ja diu, hòstia, no pot ser.
3: Hi havia dues criatures que només discutien sobre això, han agafat el basté pel braç i li han dit, vine a explicar-nos això.
0: És impossible. Sí. Vull dir, bueno, es veu que avui els jugadors del Madrid, avui el Madrid Betis, Madrid i Betis trauran una camparta al mig del camp.
3: Ha dit Madrid.
0: De dir, no jugaremos hasta que no se haga justicia con el Genís Salvador i Jesús Maria Jové.
1: Jesús Maria, bueno, escolti, Lluís Salvador...
0: Qui era aquest?
1: Exsecretari d'Hisenda.
0: Exsecretari d'Hisenda.
3: Sí. Eren com els que eren el número 2 i número 3 d'Oriol Junqueras quan era a la Conselleria d'Economia.
1: I Josep Maria Jové, exsecretari general de Vicepresidència, i és un tema important perquè el TJU els havia donat la raó.
0: Sí,
1: que passa
0: sí.
1: Que una cosa, quan la justícia passa als Pirineus...
0: Sí, molt important. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea els havia donat la raó.
1: Sí.
0: És importantíssim. Jo que el Basté està fent una vaga de fam i tot.
1: No,
0: Jordi Basté no menja des de fa 30 minuts.
1: Ens ho pot explicar una mica?
3: És dejun intermitent,
0: això. Sí, home, i tant. Sí. Tornarà a menjar d'aquí mitja hora. Bueno, pues bueno.
3: Jo ho intentaré explicar. No sé si ens en sortirem, però...
1: Ho saps, que estàs amb el mòbil a la mà, eh?
3: Que és que no li funciona el wifi. Té.
4: És un ordinador. D'última generació, d'última vol dir que s'està morint, que és l'última vegada que el fa.
5: Fixa't si és jove, que els joves estan enganxats al mòbil, Oi que estan enganxats al mòbil? Oi, nenes, que esteu enganxades al mòbil? Oi que vingut nenes, criatures,
1: Han vingut nenes, criatures.
3: Ho ha explicat el Basté, jo també, sí.
4: Aviam.
5: Després ens passem als contes del Tip Top,
1: Sí.
5: Me dieu, quina roba teniu,
1: Quina
5: roba.
4: Arroba.
1: Quina roba del Tip Top.
5: Arroba Maria Aurèlia 94, saps?
1: Maria Aurèlia 94.
5: I així jo us busco després,
4: El 94 crec que ja feia 30 anys que no hi havia cap Maria Aurèlia. Però bé, el tema és que Salvador i Jové estan acusats de desobediència, prevaricació i malversació.
0: Salvador i Jové?
4: No. Lluís Salvador i Josep Maria Jové.
0: Sí, no és Salvador Jové una paraula, una persona?
3: No.
0: Són Salvador i Jové.
3: Són dues persones.
4: Dues persones
0: per què del Salvador hi dieu el nom i del Jové hi dieu el cognom?
4: No. Salvador i Jové són els cognoms de Lluís Salvador i Josep Maria Jové.
0: Sí, hi ha un senyor que es diu Salvador, però també es diu Lluís.
3: Sí, clar.
4: Salvador és el cognom.
0: Què serà el pròxim?
4: No ho sé,
0: un senyor que es digui Òscar i Andreu. Un senyor que es digui Bru i Esteve.
1: Sí, són dos noms. Un senyor que es diu Òscar i Dalmau,
0: també,
1: per exemple.
0: Són dos noms.
1: Sí. Teníem també a Manel i Vidal, que són dos noms. També, bueno, és una tradició, també. I tenim a l'Oriol... Bueno, ja està.
4: Dèiem, i Noelia Caranetzi, que no n'és cap.
5: El país aquest d'on vens, Caranetzi, deu ser nom o vol voler...
0: Maria Aurèlia, crec que vol dir.
6: Sí, exacte, vol dir això.
5: Què vol dir Caranetzi? Persona que
6: estava a matar un... Era un clan d'un ramader, una història així.
1: Bueno, un clan d'un ramader.
0: Què vol dir, este rixes? Pues ho has de dir, collons, en la cara ben alta, collons, que vens de família ramadera.
6: Sí.
4: Bueno, família...
6: Sale mal.
4: Lluís Salvador i Josep Maria Jové estan acusats de desobediència, prevaricació i malversació, tres delictes que són amnistiables. Sí, val?
0: Ja ho diu el senyor Bru i Esteve,
4: Desobediència i prevaricació.
1: També dos noms,
0: Des de quan és jutge, aquest senyor?
4: No, està explicant el que va dir. Segons l'amnistia del 2024, desobediència i prevaricació són amnistiables.
1: En aquest
4: cas, en el cas del delicte de malversació, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que també ho és, però té dubtes.
0: M'avorreixo.
4: Però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té dubtes de si encaixa amb la llei europea. Val? Aquesta malversació, aquesta amnistia de la malversació.
0: Llavors,
4: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha contestat aquests dubtes...
0: Fa estona que no t'escolta la gent,
4: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt aquests dubtes...
6: Nerviós, Bueno, home, si no para...
0: S'està posant nerviós, vull dir jo, això.
4: Però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que aquesta resposta no és del tot vàlida perquè, pel que sigui, no li ha quedat gaire clara aquesta explicació.
0: Escolta'm, en fi, tota aquesta matraca per dir el que ja sabíem tots, que no cal anar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i tal qual. Escolta'm, que algú que es diu Lluís o Josep Maria i de cognom sí. Salvador i Jové només pot ser culpable! Sí, ja està, home, ja està.
7: A mi me fascina molt el món de la justícia. Ara, jo us vaig dir que a mi m'encantaria ser jurat popular l'altre dia.
5: Escolta'm, sí, una pregunta.
3: Sobretot com va saber que cobraven, no?
5: Bueno, això és que
7: 47
5: feu...
7: euros,
5: Això és que esteu parlant ara?
3: Sí.
5: Per què no truqueu per telèfon o aviam si hi ha algú que us pugui...
1: Trucarem sí. al tribunal...
5: Aquí? Ja veureu a qui trucaran, Un moment. Fem veure que no ho hem sentit, això, sí?
1: Però si m'acaba de preguntar...
5: A qui trucareu?
1: Al Tribunal Superior de Justícia...
5: Sí, ja, però... Ja veureu qui despenjarà el telèfon, un moment. Qui despenjarà el telèfon?
4: No ho sabem,
1: qui truquem i
4: potser... Truquem a centraleta.
5: Però sí que ho sabeu, si aquí el guió posa Zoraida.
4: Cali!
5: Zoraida, hola, buenos días.
1: No avanci.
3: També és veritat que hauríem de fer una mica de temps perquè necessitem...
5: I on ha anat ara l'Òscar Dalmau? Per què s'aixeca?
3: Ara s'aixeca perquè té pipí. Ja està, no passa res.
5: I vaig a ser pipí. Vinga. Ara torno.
3: Vinga, fins ara.
7: Una cosa, estava parlant jo, però...
3: Que volia ser jurat popular, deies.
7: Jo volia ser jurat popular perquè com a feina m'assembla bastant bé, que és com veure una pel·lícula però en 3D. És com a l'IMAX, que anaves allà, veus una pel·lícula i a més participes i sé que malament, doncs diu que és culpable. I...
3: Ara l'IMAX el transformen en una espècie de cosa immersiva, eh? Que ho sàpigues. Faran una exposició d'Iniesta.
7: Perdona, però l'IMAX ja no era immersiu? O perquè, o sigui, perquè sí, una cosa immersiva decideixen fer-la més immersiva?
3: Això no puc contestar, segur que... que sé, hi ha especialistes com en Jordi Celles que t'ho explicaran.
7: Si és una pel·lícula immersiva sobre Iniesta, hauràs de portar ulleres de sol perquè el color blanc perquè no t'enlluerni el color blanc d'Iniesta.
3: És exactament així.
7: Vale, doncs justament el que a mi, com si tu em dius com a entrepreneur, què és el que m'agradaria fer? Una pel·lícula immersiva sobre Iniesta.
3: És una cosa divertida, ja es veu.
4: És una pena que el Jean Paul hagi entrat perquè el tema aquest del tribunal estava quedant claríssim.
3: En tot cas, tu el que volia ser és jurat popular.
1: Sí, jo us ho acabaré d'explicar. Fem una cosa, per saber com acabarà aquest tema, truquem al TSJC.
4: Tribunals... Aviam qui l'agafa.
1: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ho aclariran de manera planera.
8: Hola, buenos días, gracias por llamar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TSJC. Si quieres ser atendida en español, pulse 1. Si quieres ser atendida en castellano, pulse 2.
1: Home, español y castellà, jo vull que m'atenguin en català, és per això que pago impostos i...
8: Si quieres ser atendido en catalán, pulse el botón de colgar.
1: Què dius?
8: No moleste más.
1: No, home, escolti, estic trucant al TSJC, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i m'haurien d'atendre en català.
8: Modo catalán activado. All bons dies. Gracias per llamar. Digui'm usted. Trinqui la por.
1: Però, a veure, un moment. Escolti, no cal fer aquesta caricatura. A més, jo trucava perquè m'expliquessin per què aquest tribunal català on vostè treballa es nega a amnistiar Jové i Salvador malgrat la sentència del TJUE.
8: Un segundo, ¿por quién pregunta?
1: Per dues persones que haurien de ser amnistiades, Lluís Salvador...
8: Un momentito, no vaya tan rápido que estoy escribiendo en el ordenador.
1: Ja, sí, però... Un moment.
8: Vamos però és que... a ver...
1: Sí. Hola?
8: Dígame.
1: Sí, ha trobat alguna resposta pel cas Salvador i Jové?
8: No sé de qué me habla. Yo estoy en Wallapop revendiendo mi entrada del concierto de Aitana en el Palau Sant Jordi por 300 euros.
1: Pero señora, yo le había preguntado...
8: ¿Le interesa? Es para el sábado.
1: No, es que no le estoy parlant d'això.
8: ¿400 euros?
1: No, que yo voy para del Cas Salvador, no d'Aitana. Salvador, Jové...
8: Pues no le puedo decir nada hasta que el Tribunal Europeo decida... Mire, le paso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No cuelgue.
1: Ya, per si...
9: Por eso se oye este refrán.
1: Ahora.
8: Hola, buenos días. Ha llamado usted al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Le atiende Zoraida? ¿En qué puedo ayudarle?
1: Una cosa, ¿usted también es de Zoraida?
8: Sí, hay más de una Zoraida en el mundo.
1: No, ya, pero segur que això és el Tribunal de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
8: Sí, el Tribunal de Estrasburgo, sí.
1: No, el Tribunal de Estrasburg és un altre tribunal europeu. És el, és el dels drets humans.
8: Bueno, todo es de la Unión Europea,
1: sí,
8: ¿no?
1: Sí, ja. Però el TEDH no depèn de la Unió Europea.
10: el típico catalán sabelo todo.
11: A veure...
12: What do you want?
11: Eh?
12: So, tell me what you want, what you really, really want. I don't want, I don't want, I don't want, I want, I want, I want, I want,
11: I want,
12: I want, I want, I want, I want,
11: I want, I want, I want, I want, I want, I want, I want, I want, I jo no sé ni per què.
4: Estàs molt cansat.
11: Jo estic molt cansat i és el cinquè dia de temporada.
4: Ara ja s'acaba la temporada. Ja.
12: Quiere una entrada para Aitana?
11: No! Escolti, sap què dirà el Tribunal de la Unió Europea respecte a la decisió del Tribunal Català de no amnistiar Jové i Salvador?
12: Oh, pues si fuera por mí, les caerían 25 años de cárcel ya. Porque estos dos dilapidaron dinero público. Mire, mejor le paso con el Tribunal de Cuentas.
11: Però escolti, a veure...
12: Por favor, haga como Wojciech Szczęsny, el portero suplente del Barça.
11: Què de fer?
12: No se retire.
11: Va, sí.

0: Pell de gallina, també. És l'himne d'Espanya amb lletra de Marta Sánchez.
1: Hola, buenos días. ¿Ha llamado usted al Tribunal de Cuentas?
0: Vostè un altre cop, Zoraida, no?
1: No. Le atiende Zuleida.
0: Sí, home, ja.
1: ¿En qué puedo ayudarle?
0: Mire, he trucat primer al TS, al TJ... He trucat aquí, a Catalunya, en principi...
1: Deme una letra, pido consonante.
0: TSJC, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: No hay vocales.
0: No. No.
1: TSJC, no. Sí. ¿Le han llamado usted, sí?
0: Sí, després m'han passat amb el TJUE.
1: Sí.
0: I ara m'han dit que le paso con el Tribunal de Cuentas.
1: ¿Y a mí qué me cuentas?
0: Hòstia, serà molt difícil. I no és tan complicat, la veritat. Només vull que m'aclareixin el cas de Lluís Salvador i Josep Maria Jové, si és que hi ha una explicació, perquè podria ser l'explicació de sempre. Que és
1: ¿De
0: que
1: quién?
0: Hi ha una just...
1: ¿De quién?
0: ¿De quién? De Josep Maria Jové.
2: I Lluís Salvador.
0: Lluís Salvador i Josep Maria Jové.
1: ¿Luis?
0: No,
1: Lluís. Salvador. Joder. ¿Y José? María y Javier, que esta no, es una canción de Amaral. No, pero... Son mis amigos.
0: Sí.
1: Y en la calle pasábamos las horas.
0: Bueno, això és que hi havia molta crisi. Són els dos exalcàrrecs acusats de malversació per organitzar el referèndum del 1er d'octubre, que segons la justícia europea...
1: 4, 6, 8, 10...
0: Zuleida.
1: 12...
0: Què fa?
1: 14... Contando. ¿Eh? Ha llamado usted al Tribunal de Cuentas. Aquí nos pasamos el día contando.
0: No,
1: 14, 16, 18...
0: ¿Pero qué contan?
1: 20... Los años de cárcel que les caerán a estos dos por la malversación, ¿eh? Que
0: sí,
1: pregunta usted.
0: Sí. 22, bueno, es inútil.
1: 24,
0: 20, la seva. Àlex, penja. 28, penja, sisplau. Penja.
1: 30,
0: no, penja de debò.
1: 32, 34, 36...
0: Farem, què? Farem una cosa? 30, no.
2: Hauríem de canviar de tema, si voleu. Sí.
3: Una cosa, perdoni. Senyora, hola, Macen. És que està dient tots els números de pi, eh? Això és superinteressant.
0: Vols callar?
2: Després de 42?
0: A Zuleida.
2: Ha penjat, eh?
0: I ara passem d'Europa als Estats Units perquè hem de parlar d'una tendència en auge entre els joves dels Estats Units.
2: Sí.
0: Una cosa, tractant-se dels Estats Units, em jugo una cama que té a veure amb arrebossats, sucre o alcohol.
2: Doncs
0: els Estats Units, totes les modes, tenen a veure amb això.
4: Podria ser.
2: No, no va gaire desencaminat. No.
0: A veure si ho endevino. Han agafat la xocolata de Dubai...
5: Oh! No. Nenes!
0: A veure, un moment.
5: Quin gran invent, eh? Després del foc...
0: Sí, home, sí.
5: Ja vindria la xocolata de Dubai. Ojo, que la xocolata de Dubai, clar, sense el foc no la pots fer, perquè s'ha de fondre primer la xocolata.
2: Bueno, és a dir, dels grans invents de la història de la humanitat, hi ha el foc, xocolata de Dubai, i després hi ha la roda, no?
3: La roda tercera.
5: Bueno, la roda no m'importa, perquè jo no condueixo, no sé.
0: No, clar.
5: Tot el que té rodes a mi no m'importa.
3: Una cosa, i si no s'hagués inventat la roda, no s'hagués inventat el volant, tampoc, no? Pregunto. O sigui, no hagués tingut cap sentit inventar el volant abans que la roda, perquè, clar, què adreces, què dirigeixes, uh-huh. Que... On vas?
2: De fet, el volant, no en tinc ni idea, però sembla un invent bastant modern.
3: No,
5: però... Ho veieu o no? Una dona que treu un tema que ens interessa a totes, que és la xocolata, ja s'han de posar ells a parlar de cotxes, el volant i la roda... Pues no, senyor, parlem de la xocolata de Dubai.
2: Per xocolata de Dubai?
5: Parlem del pistatxo.
0: No.
5: No. Pistatxet.
0: El pistatxo què?
5: El pistatxet, que no desapareix, eh?
0: Què vol dir que no desapareix?
5: Al contrari de tot, tu vas a qualsevol restaurant,
0: sí.
5: Tots els plats porten pistatxo.
0: Jo no sé quin restaurant vols.
5: Sí, però no en digueu pistatxo.
0: No?
5: En digueu festuc, que a festuc.
0: No, hi ha festuc i hi ha pistatxo. Bueno, no, festuc i pistatxo és el mateix. Sí, com sigui, què és el que li agrada?
5: Xocolata de Dubai. M'agrada la xocolata i m'agrada Dubai. A Dubai no hi he estat mai, però hi va anar la Consolín.
0: Ah, sí, va anar a Dubai.
5: Bueno, va anar la Consolín amb la Conchitín. Em va dir, escolta, preciós, tenen aire condicionat al carrer. I com, pues això ho hem d'anar a veure, amb la calorada que ha fet aquí.
0: Però és un dispet,
5: a veure si ho porten aquí, aquest invent. Després de la xocolata de Dubai,
0: sí.
5: Jo crec que l'aire condicionat exterior
0: sí.
5: és dels grans invents de la humanitat.
0: Sí?
5: Bueno. Sí. És com,
2: i sense bueno, el foc tampoc no s'hauria inventat, perquè no caldria refredar res.
5: Bueno, és que, escolta'm, jo li vaig dir a la Conchitín, dic, escolta'm, però... Defineix-m'ho.
0: El què?
5: Defineix-m'ho en una frase. Dubai, no?
0: Dubai...
5: Perquè la veia tan il·lusionada. Dic, aviam, que m'entrin ganes a mi també d'anar. I em va dir, Angelines, hi has d'anar.
0: Sí?
5: Dubai?
0: Sí.
5: És com el Corte Inglés? però un gran.
0: Però ja és gran, no?
5: Hi ha aire condicionat i escales mecàniques.
0: I això és Dubai,
5: per
0: no?
5: tot arreu.
0: Molt bé, escolta. Doncs jo crec que la gent de Dubai estarà contentíssima d'aquesta promoció. La gent
2: ara,
0: estarà
2: que
0: m'estan
2: sentint. Bé, ja és la tarda, ja.
0: Bueno, doncs moltes gràcies. El que estàvem parlant és... no me'n recordo de què estàvem parlant.
2: No, l'avi estava... Sí. Estàvem dient que hem de parlar als Estats Units de, per una tendència en auge entre els joves. Exacte. I vostè deia que això...
5: Ja s'ha anat segur... cap a l'alimentació, vostè.
2: Sí. Vostè deia que tenia segur que veure alguna cosa amb sucre,
0: amb alcohol, amb arrebossats...
2: I hem dit que no anava desencaminat amb el tema.
0: A veure si endevino de què va aquesta nova moda. Han agafat la xocolata de Dubai, l'han arrebossat i fan el challenge de ficar-se-la pel cul i pujar-ho al TikTok.
5: Avi, no.
0: Perquè ja m'imagino els titulars dels mitjans.
5: Què?
0: La nova moda entre els joves. Entra pel cul i surt per la boca.
5: No, avi.
0: Fa el circuit invers.
5: No va així, no va així.
0: Doncs si no va així, preguntem a la gent.
5: De què voleu que parlem?
0: Preguntem a la gent de què va aquesta tendència. Arrebossat, sucre o alcohol?
5: Què prefereix? Quina és la pregunta, avi?
0: No, qui cregui que la moda té a veure amb arrebossats, que aplaudeixi. Una persona. Un fan de l'arrebossat.
2: Josep Maria Arrebossat.
0: Senyor Arrebossat.
5: Pues ben bona que és la petxuga arrebossada, nen. Sí, vine a casa, sí, que avui em faig per dinar.
0: La moda no...
5: Bueno, petxuga arrebossada, sempre... Sí. Que soluciona un àpat.
0: Que aplaudeix.
5: Jo la tinc congelada, eh? Ja li demano, vaig a la carnisseria que me la faci, la Isabel.
0: Un dia faré la prova de deixar-la continuar. Aviam on arriba. Petxuga arrebossada.
5: No res, petxuga arrebossada. Vull dir, vaig allà a la carnissera, la Isabel, dic, escolta, sí, Isabel, petxuga. Ja saps, ella, sí, pràcticament amb la mirada ja ens entenem. Jo la miro i sense dir-li res em fa...
0: Res.
5: Petxuga?
0: Sí.
5: Eh? I jo li faig així amb el cap. Sí. Com a molt faig una afirmació nasal.
0: Faig... La qüestió és
4: no es parla, la qüestió és no parlar.
0: No.
5: I llavors ella em diu, Angelines, com sempre?
0: Sí.
5: I jo li dic, fineta.
0: Sí. Fineta.
5: A mi m'agrada la petxuga fina.
0: El pit, eh? I del pit fa com...
5: No, del pit no, de la petxuga. La petxuga és el que m'agrada, a mi no.
0: Sí, no, però el pit o la cuixa, si és que no té gaire
2: el
0: cosa
2: pit,
0: més...
2: Pit i petxuga...
0: I a l'hora de cuinar-la i de rebossar-la, sí, com ho fa?
5: No. És una bona pregunta.
0: Ja ho sé,
5: és
0: ho
5: una
0: sé.
5: Bona pregunta.
0: Ho sé, perquè primer ou, primer ou.
5: Primer ou?
0: Per rebossat, o primer per rebossat, després ou, i després torna el per rebossat. Aquí jo sé que estic obrint un meló, sé que estic sent polèmic, sé que...
5: A veure, dóna'm el micròfono.
0: Potser si parléssim de Ceuta no estaríem entrant en cap jardí, però això sí...
5: Aquí sí, dóna'm el micròfon, Noelia, per favor.
0: Aquí estem entrant en un jardí.
5: Tira'm-el, que jo l'agafo.
0: El procés de la rebossat... Jo...
5: Hola?
0: Sí.
5: Hola, sí,
0: ara
5: funciona.
0: Ja té, ara ja té un micròfon i on va?
5: Deixa vaig a preguntar perquè això no t'ho puc respondre jo.
0: No?
5: Una dona d'aquí del públic, algú que fa cara de cuinera.
0: A veure, fa cara de cuinera és molt arriscat també. Ostres, la típica... Bueno, que...
2: també li agraden les ostres.
5: Com s'ha de rebossar la petxuga?
0: O com la rebosses tu?
4: Primer ou i després la rebossa.
0: Ja. Bueno,
5: justament ja el que t'anava a dir jo.
0: No és com ho faig jo i no m'interessa. Hi ha algú que faci primer pa, després ou, i després un altre cop pa, no?
5: Un home?
0: No,
5: dient-te la teva... No. Explicant-te a tu, hòstia, que has estat rebossant tota la santa vida,
0: no,
5: ara ve un home a explicar-te la seva recepta.
0: Potser ni tan sol...
5: A dir-te que encara és millor.
0: T'agrada cuinar? Cuines?
4: Sí.
5: Escolta,
4: sí,
5: no hi ha ningú al públic que rebossi, passi per l'ou, torni a rebossar. No vols que fas una cosa dues vegades?
0: Sí, clar.
5: I no et dona pistes de que potser no ho estàs fent del tot bé? Si has de fer una cosa dues vegades?
0: No, però jo crec que un dia ho vaig llegir, que anava així...
5: Tu, quan bulls pasta?
0: Sí.
5: Bulls la pasta, després la refredes i la tornes a bullir? No, oi? Aquí algú falla.
0: La bullo, això per començar...
5: Ara ens explicarà com bulla pasta, ara com s'ha de bullir. Fulla de llaurer?
0: No.
5: Anem malament.
2: Qualsevol cosa que afegeixi a l'aigua que no sigui sal, vindrà un italià i li trencarà les cames. No, ja està.
0: Farem una cosa, anirem a publicitat, arreglarem...
5: Ara canvia de tema. Ara canvia de tema.
0: Hem arribat al cap del carrer i tornem parlarem amb mossèn Papiol. I parlarem de begudes...
5: I a mi també.
0: I parlarem de la pollastra arrebossat.
5: Bueno, home, clar.
6: Perico dels bons.
7: No, sisplau, més pobresa, no.
8: Independentistes podrits.
7: És la competència?
5: Sí.
8: Amb els Oscars.
5: De dilluns a divendres.
9: A RAC1.
10: Bé, ja som a casa.
11: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
10: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
11: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
12: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
13: Si vols ser la compra, ve a tant a carrer.
6: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
13: Barcelona 2017.
14: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
15: S'ha activat l'operació Cronos.
16: Busquem el conductor.
13: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
17: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
18: Mossos d'Esquadra!
13: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
19: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
20: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
21: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
22: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
21: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
22: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
25: Doncs ja s'acaba l'estiu.
26: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
25: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
26: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
25: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
27: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
30: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
29: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
31: Verisure.
32: 45.712.
33: Em toca?
32: Això és el número de la loteria, ara?
33: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
34: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: tres quarts d'una del migdia. Continuem a la competència parlant de gastronomia, de tendències, de moda i de restauració i de com s'arrebossa el pollastre. La competència després d'un debat aferrissat durant la publicitat aquí a l'estudi, on hi ha hagut fins i tot víctimes mortals que s'han atrevit a contradir-me. Hem arribat a la conclusió que, efectivament, tal com diu la intel·ligència artificial, que recomana...
1: Que sabeu que cuina cada dia la intel·ligència artificial.
2: Sí,
1: home,
2: no s'equivoca mai la intel·ligència artificial aquesta.
0: El que recomana una mica és passar una mica de paper al pit de pollastre per treure'n aquella mena de sucs, passar-ho una mica per farina...
2: Per la cara te'l passaré jo, el paper.
0: Etcètera. Busqueu-ho, que ho trobareu.
1: Bé, tenies raó com sempre, no, Òscar, al final...
0: Com gairebé sempre. Acabo de tenir raó un altre cop, és que no puc parar,
3: Bé, la qüestió és que la nova moda als Estats Units, i d'això en parlàvem abans de publicitat, té a veure amb les begudes energètiques.
0: Ah, sucre amb aigua. És com l'homeopatia, però lo bèstia.
3: Sí. Bé, el que està de moda als Estats Units, avi, són les begudes energètiques cristianes.
0: Cristianes?
3: N'havia sentit a parlar de les begudes energètiques cristianes?
0: Sí, la sang de Déu, per exemple, és una beguda... La sang de Crist, perdó. Sí, bueno, el fill... Bueno, el que sigui. Quina diferència hi ha entre un Red Bull cristià i un Red Bull normal? O sigui, ateu, o agnòstic, com a mínim.
3: Calla, un moment.
0: Què vol dir això de begudes energètiques cristianes, Noelia?
3: Ara li expliquem.
0: Noelia?
4: Doncs miri, marques com Praise Energy, Gape Energy o Yahweh imprimeixen versets bíblics a les llaunes i fan servir imatges de Jesucrist amb el propòsit de fer servir les begudes per difondre l'Evangeli.
0: Vaja, o sigui, Déu en una beguda energètica? Quina versió...
3: L'enviat de Déu,
0: L'enviat de Déu. Quina versió més rara del cavall de Troia. O sigui, quan dèiem que cal trobar maneres de connectar amb els joves, esteu segurs que ho volíem fer amb sucre i Evangeli, tot junt, perquè ens sortiran joves hiperensucrants i tremolosos que s'enfilaran per les parets per anar a trobar Déu. Estàs menjant sostre? No, estic resant el rosari, per exemple, no? A veure, volem connectar amb els joves o volem chihuahuas que van a missa?
2: Perdoni,
0: jo la resposta ja me la sé.
2: Tot això no s'ho han inventat els americanets, eh?
0: Què vol dir?
2: Home, que aquest últim any que no has estat viu o què? No t'ha arribat el que fa la Rosalia? Els Yankees diran que és un invent seu, però això d'evangelitzar... a la gent, i de vendre l'Evangeli, Jesús, i la Iglesia, i el Rosari, i les monges, i tot això. S'ho ha inventat la Rosalia.
0: Però què diu ara?
2: Això, la Rosalia, escolti... que no has vist el Lux.
0: El Lux, sí.
2: Canta en llatí, que això ho feien antes els capellans,
0: Sí,
2: i ara ho fa la Rosalida.
0: Hi ha pop cristià i rock
2: cristià. Bueno, diuen que rapeja, que canta en diferents idiomes, però jo... per mi sona tot a llatí.
0: Tot a llatí. Jo li diré que hi ha pop cristià pràcticament des de l'inici del pop, i rock, i heavy, i cristià, és a dir, pop, o sigui...
2: Una altra vegada donant la seva opinió. No té ni idea de res? Sí, però bueno, els homes, nenes, els homes.
0: Bueno, doncs això... o sigui, això a més s'ho havia inventat també la Madonna, ja ho havia fet, això de
2: miqueta,
0: sortir
2: vestit
0: mig de monja, doncs com fent-s'ho amb un sant, amb Sant Martí de Porres, em penso que era, amb algú, no?
2: Sí, la Madonna també es va inventar tenyir-se els cabells deixant-se aquí com una coronilla? Doncs
0: pues alguna cosa va fer, amb una supercreu d'aquella.
2: La Madonna va fer una cançó d'òpera?
0: Bueno, alguna cosa...
2: Amb violins?
0: Bueno, però això que té a veure amb el cristianisme.
2: La Madonna cantava com la Rosalia?
0: No, cadascú té el seu... És Rosalia o és Garfield?
2: Garfield. Sí que sembla una mica gat.
0: No una mica gat. Bueno, sigui com sigui... no ho sé, la Madonna ja havia fet altra... Tothom ha fet...
2: Fixa't, aquí està cantant en llatí. Puja-ho. Mira, què diu? Raúl Alejandro, veus? I està dient... Aniràs a l'infierno?
0: No.
2: Te trobaràs a Satanàs! Trobaràs a Satanàs i moriràs.
0: No, home, no. Fixa't, deia això, la cançó, exactament. Sí, trobaràs a Satanàs i moriràs. Bueno,
2: es veu que no estan bé amb el Raúl Alejandro, no estan bé, no han acabat bé.
0: Home, no, estan bé, ja, però si ja porten 18 parelles entremig.
2: No, es veu que l'ha deixat de seguir a l'Instagram,
0: Sí?
2: Sí.
0: Germans!
2: Home, mossèn Papiol, bon dia.
0: I en aquell sopar, Jesús s'adreçà els seus deixebles i digué: Sant Hilari, Sant Hilari, fill de puta, qui no se la calla.
2: No, avi.
0: I tots,
2: avi, no,
0: tots
2: no.
0: 12,
2: no.
0: Pap.
2: Avi. Aquesta és una versió de l'últim sopar molt lliure.
0: Bueno, per això va ser l'últim, la cosa va anar pel pedregar.
2: No, són... estic dient avi i era mossèn Papiol,
0: Sí, jo contesto igual.
2: Ja.
0: Perquè ja tinc una edat, perdona.
2: Perdona. Endavant, mossèn.
1: Estàvem parlant de l'auge de les begudes energètiques cristianes als Estats Units.
0: Ho sé.
5: són qui m'ha inspirat a crear una beguda energètica cristiana catalana.
2: Sí?
5: Tot i que si ets bon cristià sabràs que a Catalunya fa temps que tenim les nostres begudes energètiques cristianes.
2: Ah, sí?
5: De tota la vida.
2: Des de
5: tota
2: quan?
5: La vida, aigua del Carme.
2: Ah, aigua del Carme.
5: Aromes de Montserrat.
2: És veritat, eh?
5: Tota la vida.
2: Estaves allà una mica moix?
1: Sí.
2: Una mica una copeta de... Ah, aromes que... de Montserrat, eh? Però
5: sí.
2: Encara no. Que el nen tingui 3 anys, vull dir...
5: L'espavila.
2: Revifa, respavila.
5: Sí. Escolti... Primer revifa i després ja no.
1: Però escolti, mossèn, això no són begudes energètiques, són alcohol.
5: Reconec un estemi quan no sap que després d'un xerrup d'aigua del Carme revifes i veus a Déu.
1: Sí.
5: I al moment que veus a Déu i després ja veus a tothom.
2: Sí,
5: doble. Però bé. La meva beguda energètica...
1: Sí, vostè ha creat aquesta beguda energètica catalana i cristiana.
5: Exacte, és diferent. Barreja aigua del Carme, aromes de Montserrat i una llauna de Red Bull. L'he batejada com el pet de les tres marques. És aquesta la marca.
2: Per això vostè ha barrejat begudes que ja existeixen.
5: Sí.
2: No ha creat res aquí.
5: Compartir és viure.
2: Un còctel.
5: Un còctel, exacte, el còctel de Déu. Mm. Compartir és viure i sobretot fer diners. A cada llauna imprimim un vers de la Bíblia, com per exemple, si ens llevem ben d'hora, ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, som un país imparable. Això ho posarem.
2: No, això no és de Jesucrist, això és de Pep Guardiola.
5: Alabat sigui en Pep.
2: Sí.
5: Cada anem llauna... Cada, el preu.
2: El preu. Quant val?
5: 25 euros.
1: Collons.
5: La llauna, eh? Tornem de seguida.
1: Vinga, va.
5: Ara!
6: Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
7: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
8: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist. Només faltes tu.
7: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
9: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
10: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
9: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
10: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
9: Fira d'Indians a Begur.
11: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
12: Únic, s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
16: Ja s'acosta.
17: 3, 2, 1...
16: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarracu.cat.
18: RAC 1.
19: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
20: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
21: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre.
20: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
4: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
22: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
22: Ja m'has descomptat!
4: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé!
23: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
24: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
25: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
26: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
27: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
28: Perfecte, aquí el tens.
27: Ja?
28: Ja.
27: Sí?
28: És així.
27: De debò?
28: I tant, de debò.
29: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
30: RAC1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
31: Per exemple, amb el presentador dels Taloners, Guillem Estadella, descobrirem què implica conviure amb una mare que pateix trastorn bipolar.
32: Ma mare ho tenia tot. Ma mare era, en el mateix dia, al matí es llevava d'una manera i es llevava de la migdiada i era una altra manera. Vull dir, eren canvis d'actitud, canvis de ritme de vida i instantanis. Una muntanya russa.
30: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
33: Ei, què passa, Master Crackers?
34: Jo, què fa avui la competència?
33: No, nostre!
35: Piqueu, balleu!
33: A mi no em vingueu a molestar!
35: És la de comprar diners.
34: Amb els Oscars. A RAC1.
2: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornarem dilluns. Que passeu molt bon cap de setmana. Feu bon dia!
0: I arrebosseu bé.
2: I després de la competència i abans del vostè primer amb en Marc Giró, les notícies amb Núria Travessa. Bon dia.
36: Bon dia.
2: I els esports amb Xavi Rocamora. Bon dia, Xavi.
0: Bon dia.
36: Estem pendents avui del Consell de Política Fiscal i Financera, que es fa a Madrid i que ha d'aprovar el nou model de finançament després de 17 anys de debats, però que en principi tirarà endavant amb el suport només de Catalunya i també de les Canàries. Fins i tot les comunitats socialistes de Castella, La Manxa i Astúries hi votaran en contra, com les del PP, tot i que Andalusia és la comunitat més beneficiada, es queixen que el govern espanyol pactés el model amb Esquerra. Es queixen, però han anat a la trobada, no han seguit la crida al boicot que volia liderar Madrid, que ha deixat buida la seva cadira. El model, recordem, preveu 21.000 milions d'euros a les comunitats extres, 4.700 per Catalunya. L'Audiència Nacional ha sortit en defensa de la jutgessa que porta el cas de la Sala Ceuta i que va demanar als policies que ho investiguen que no informessin els seus superiors. Ho fan després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, li enviés una carta per retreure-li. També us explicarem que Interior es planteja enviar missatges des d'alerta a la població per avisar de pluges intenses i imprevistes que ja estiguin caient o que fins i tot hagin acabat. Avisa que els efectes d'aquestes pluges poden arribar més tard. com en forma d'inundacions. Per exemple, Interior ha presentat una campanya de sensibilització amb el lema "Tot pot canviar de cop". Per cert, que al Nepal han aconseguit rescatar dos supervivents de la riuada de fa 9 dies. Són dos treballadors d'una planta hidroelèctrica que havien quedat atrapats en un túnel. Un d'ells està en estat crític i ha ingressat a l'UCI de l'Hospital Militar de Katmandú. Els serveis de rescat continuen treballant a la central perquè sospiten que hi ha atrapats encara centenars de treballadors. I Salvador Illa assegura que treballarà perquè SEAT mantingui tots els llocs de treball a Catalunya. El president diu que estan converses amb Volkswagen per evitar que la planta de Martorell sigui de les perjudicades per la reestructuració del grup. Això després que a les últimes hores el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi decidit tirar endavant un pla d'ajustament que inclou almenys fins al 2030 marques com Audi, Porsche, Cupra i també SEAT.
1: I ara els esports, eh?
0: Ja sabem els 6 rivals que tindrà el Barça a la Champions femenina. S'acaba de sortejar la lligueta i les Blaugrana tindran com a rivals més complicats l'Arsenal i el Bayern de Múnich. El partit contra l'Arsenal serà a casa i el del Bayern de Múnich a terres bavareses. Les de Pere Romeu també jugaran contra el París, la Roma, el Servet i el Kogue.
1: Avui estarem col·laboradora, Clàudia Calviño.
5: Bones.
1: Bravo. Diu que està nerviosa. I unos cojones.
5: Una mica.
1: Diu que està una mica nerviosa. Bueno, pues, i el que et queda. Bueno, a veure, ella es pensa que m'he parlat d'una cosa, però li penso boicotejar tota la secció. És que és grandiós el que li passa d'aquesta porra d'hora. Està nerviosa, que estic nerviosa, perquè... Endavant, per favor, amb els esports.
0: El que comença avui és la quarta jornada de la Lliga Masculina.
1: També deixa'm dir-te que, ara, que no m'escolten, que no m'escolta ningú, però han sortit la gent que ha sortit de la competència, del públic, llavors han entrat al nostre públic... o sigui, hi ha públic de la competència que es queda i n'hi ha que se'n va. Mm. I llavors entren els nostres. Normalment, sempre vestim millor les que escoltem el vostè primer. Jo no vull crucificar ningú, eh? I els que us quedeu també són els que vesteixen millor. Polito Lacoste, o sigui, bé, saps? Estil, saps? Marfil, brillantó. Ho dic com a perdona, que t'ho
0: tallat. No, home, si s'havia d'explicar, No, exacte. Deia que avui comença també la quarta jornada de la Lliga Masculina amb el Betis-Real Madrid a les 9 del vespre en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Encara sobre la jornada de Lliga Masculina, Julián Álvarez tornarà a una convocatòria de l'Atlètic de Madrid després de perdre's l'últim partit de Lliga contra el Sevilla. Simeone ha confirmat que l'argentí serà a la llista per enfrontar-se demà a l'Atlètic Club de Bilbao. I un parell de previsions poliesportives en bàsquet. Avui comença el Mundial Femení, la selecció espanyola debuta aquesta tarda contra l'anfitriona, contra Alemanya, a partir de 5:45 a Berlín, i a la mateixa hora, en handbol, el Barça s'enfronta al Porto a les semifinals de la Supercopa Ibèrica, que juga a Vigo.
1: Ah, que bé. Escolta una cosa, i ara el temps.
36: Som a les portes d'un cap de setmana més propi del juliol que del setembre. La calor serà intensa a tot arreu i no es descarten temperatures de fins a 40 graus, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El sol es combinarà amb bandes de núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu, però de pluja res, de moment.
1: Escolta una cosa, Núria Travessa, moltíssimes gràcies, gràcies a Xiva Roca Mora, i ens retrobem el 14-15 a la Xiva Roca Mora.
0: Doncs a tu, gràcies a tu.
6: Roca Mora.
7: Xavi. Roca.
6: Mora.
8: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romausa, què tal estàs? Avui ens acompanya les Glòries Cabareteres.
9: Oh! Bona nit!
10: Què tal, carinyo?
9: Bon dia,
10: bravo.
9: Bon dia, si no et sap
1: que avui han titulat el seu...
9: És un xiste. Hola, buenas noches.
1: Sempre ho diu.
9: És que no s'entera.
1: No, perquè és que Esther és la guardiana del
9: canon. Ens ha d'explicar les vacances.
1: És que és la guardiana del canon, saps?
9: És que no la fa la ironia, no ha de el cap.
1: Ella és la guardiana del canon. I totes les que estem a l'extraradi, ella no ens recorda que ella és la guardiana del canon. Sí,
9: mare meva.
1: Ella és la institució. Ella és el grup Godó, ella és aquí, el grup Godó personificat. A veure, escolta una cosa. La Glòria Cabaretera, brec! Sí! Avui estrenem col·laboradora Clàudia Calviño.
9: Sí! Bravo!
1: Bravo, bravo. No tienes la cadera muy baja o ya estás bien.
3: No, yo me pongo así.
1: Ah, te has puesto así,
3: sí.
1: ¿Eh?
3: Molt me bé, gusta tener los pies en la tierra.
1: Molt bé.
9: Mira.
1: Porque eres bajita, claro, ¿no? Sí, sí, claro. Y escolta, abans de todo, por favor, comencem avui. Es un plaer tornar-la a tenir entre nosaltres, por favor, una temporada más, la señora Desiree Belalobé.
4: Bravo.
6: Ben tornada, no?
1: M'he fet de la teva membresia, perdona.
6: T'has fet de la meva membresia.
1: Ole, que és superinteressant. Per,
6: superinteressant.
1: Com és? Desirevela.lobede?
6: Desirevela.com i des d'allà es pot entrar a la membresia. Doncs aquest clar. Dimarts tenim una classe magistral que penso que et pot interessar
1: molt.
6: Doncs
1: mira, molt. Perquè a més a més ja amb qui serà?
6: Amb mi.
1: A tu mateixa, oh, sí, perquè sí, tens sí. Convidats de vegades
6: tinc
1: també.
6: Tinc convidats, però les classes de març, juny i setembre les faig
1: bueno, jo. Bueno, la membresia d'aquesta senyora feu-vos, perquè...
9: Sí, jo ja soc, sí, cada dia rebo... Ai, sí, jo sí. M'emociono. Pues d'ella i de la Madonna.
11: Doncs, ah, doncs mira, m'enfaré de la membresia.
1: Però saps la quantitat d'informació que hi ha? I després és superordenada. Que, o sigui, és, una nova, és com un college.
11: És un sí. College, clar.
1: És un college, és sí. Genial.
6: Sí, sí, sí.
1: I, esclar, jo, bueno, com que l'escoltava aquí, pensava, bueno, ja ho tenia fet, però he pensat, aprofundeix.
6: Clar que sí.
1: I què tal? Ho trobo genial.
6: Veus?
1: I tu estàs, i tu ets una estrella tota, o sigui, tu ets la meva tutora, m'entens? Sí. És boníssim.
6: Sí, sí, ara, no, sí. Ara seré la teva tutora. La tutora.
1: La tutora, però és super... o sigui, està super ben fet a nivell tècnic, és molt intuïtiu, o sigui, pots fer el teu tot recorregut, mm-hmm. Vas descobrint coses, és increïble, la membresia.
6: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Desirevela.com. Són quatre sí. Xavos, em vaig fer del The New York Times i de tu, i, la mateixa
6: mira,
1: tarda.
6: Mira,
1: per quatre xavos, filla, estàs informada sí. Per quatre xavos.
6: I qui no ho trobi, que m'escrigui per Instagram i ho mirem.
1: Saps què m'he adonat? Que ara tu has estat al de New York Times. Jo no tinc un gran anglès, eh? I moltes vegades he de copiar i vaig al traductor del Google d'anglès i tal, però bueno, alguna cosa pilla. Perquè a més els titulars en anglès a mi em costen molt, eh? Sí. T'he de dir. Costen, sí. Eh? Perquè sí. Deuen tenir sí. Una fórmula.
9: El frase, el verbs aquests que són tan complicats, no?
1: No, els titulars jo. I llavors, bueno, però vas tirant endavant. I el, clar, hi ha moltíssima notícia que aquí ens arriba... O sigui, que la, veig claríssimament que aquí hi ha moltíssima gent que s'agafa notícia del New York Times i després les col·loquen a nosaltres dos dies després, eh?
6: Sí, hombre. Fixa't.
1: Perquè jo dic això, tenim. Bueno, com tots vostès, Desiree Belalobede.
6: Vinga.
1: Brava.
6: Mira, avui vull parlar d'una cosa relacionada amb la crisi humanitària de Ceuta, que jo no faré cap mena d'anàlisi geopolític perquè no és el meu expertís, i llavors això no ho faré. Però sí que és veritat que de seguida es van començar, no? La gent va començar a parlar, perquè hi ha molta gent parlant per, simplement pel fet de tenir una boca, sí. I van començar a aparèixer tot d'experts en geopolítica, de sota de les pedres, etc. I un fenomen que a mi... que veig sempre que es produeixen aquestes situacions, Ceuta, Melilla, etc., hi ha un tipus de persona racialitzada dient coses que a la gent blanca li sembla que tenen molt sentit, i d'això és del que vull parlar avui.
1: És a dir, de coses que d'unes persones racialitzades a través de xarxes socials, per exemple,
6: sí,
1: on sigui.
6: Sí, sí, sí, mira, t'explico.
1: Vale, t'explico. Vale, sí.
6: Un senyor africà va publicar la seva història d'èxit migratori, no? Li direm així. Llavors, no volia posar l'àudio, però la publicació, al peu de fotos, el que deia, en castellà, deia: "Tengo la nacionalidad española, pero no me la regaló nadie. Durante 10 años trabajé, conviví, respeté las leyes y las normas sin delinquir ni hacer daño a nadie. Presenté mis antecedentes penales de mi país de origen y de España para obtener la nacionalidad. Llegué con una mano delante y otra detrás. Crucé el desierto, sufrí a manos de mafias y estuve a punto de perder la vida en el mar. Hoy he trabajado, he formado una familia, he escrito un libro y sigo aportando a esta sociedad. Lo digo claro, quien venga a vivir a un país debe venir a trabajar, respetar, convivir y aportar. No a delinquir ni a perjudicar a los demás. Esto no es discriminar, es el mismo respeto que todos esperaríamos si alguien fuera a vivir a nuestro país. Humildad, respeto, educación y trabajo. Ese siempre será el camino."
1: Joder.
6: Clar. El vídeo, a
1: no
6: més...
1: No estic a l'alçada, d'aquest senyor.
6: Ningú ho no estem, jo diria. Llavors, el vídeo, ell, a més, deia això, no? Que no discriminava ningú, i aquesta és la qüestió, no? Hi ha un gènere de persones amb experiència migratòria, generalment originàries de l'Àfrica, explicant aquest "jo he pogut, per tant, tothom pot". no? I es veu com un missatge d'esforç, de superació personal, fins i tot com un missatge, això, no?, que ens inclou a tots i que no és excloent en absolut. Però compleix dues funcions molt perilloses. I la primera és que, encara que la persona que ho diu no tingui cap intenció de discriminar, el missatge reforça exactament els discursos de la dreta i l'extrema dreta sobre l'utilitarisme de la migració. Reforça el tòpic del bon migrant versus el mal migrant que delinqueix. El que ha patit, ha treballat, ha cotitzat i no ha fet mal a ningú versus el que suposadament fa tot el contrari. I aquest tòpic és exactament el que utilitza l'extrema dreta per justificar polítiques migratòries cada vegada més dures. I una altra cosa fotuda és els comentaris que s'hi fan en aquest tipus de publicacions, no? Que us llegiré uns pocs.
1: Sí,
6: us llegiré alguns. Qué hombre tan agradecido. Así deben ser todos los inmigrantes.
1: Joder.
6: Has salido adelante por tu fortaleza mental, tu esfuerzo y amor propio. Eres tan o más español que muchos que no mueven ni un dedo por su país. Te valoro mucho. Una otra. Esta inmigración sí es bienvenida. Ole tú, tú sí que eres un ejemplo de lo que hace falta en España. Mi respeto. Que després tota aquesta gent que fa aquests comentaris, aquest negre que veuen dient això, se'l creuarien pel carrer i pensarien...
9: Ens està traient els ajuts.
6: Exacte, exacte. I la segona funció d'aquest tipus de missatges, que per mi encara és més greu, és que aquest discurs esborra tota la qüestió estructural. No? Quan una persona explica la seva experiència individual i diu, malgrat les circumstàncies, jo ho vaig aconseguir, sembla que tot es redueixi a la voluntat de cadascú.
2: Sí, sí.
6: I això no és així. Perquè
2: la sort, aquest... el destí, a més a més.
6: Exacte, el sacrifici i esta cosa tan individual. No? I llavors això elimina de tot d'una el colonialisme, el racisme institucional, totes les barreres que dificulten a moltíssimes persones poder arribar a Espanya per vies legals i segures.
1: Les raons profundes per les quals algú s'ha de moure a casa seva sense tenir cap ganes, aparentment.
6: Exacte. I encara que hi arribin sense aquestes vies, això no els hi garanteix absolutament res. No els hi garanteix poder seguir aquest model d'èxit occidental i sumar-se a les files del bon migrant agraït. Perquè no tothom que arriba té accés a la mateixa feina, al mateix suport, a les mateixes xarxes, ni parteix de la mateixa situació. Llavors, dir, si jo he pogut, tu també pots, no és... una qüestió d'esforç, és esborrar tota la qüestió estructural i convertir un sistema desigual en una qüestió del que dèiem, de mèrit personal. I jo entenc que algú que ha passat per un procés duríssim el vulgui explicar des de l'orgull, i té tot el dret.
2: I tant.
6: Això, que ningú malinterpreti, perquè després...
2: No.
6: El problema no és que expliqui la seva història, el problema és quan aquesta història es converteix en la vara que mesura, no?, el que fan i el que aconsegueixen les restes de persones i es fa servir per dir de retruc el que no se'n surt per alguna cosa deu ser.
2: Clar.
6: No? Llavors, una última pregunta que ens hauríem de fer quan escoltem aquests discursos és realment qui es beneficia d'aquest tipus de missatge. Llavors, se beneficia el discurs polític que necessita exhibir migrants exemplars per justificar que la resta no ho són prou. Se'n beneficia qualsevol que vulgui evitar parlar de les necropolítiques migratòries, de la inexistència de vies legals i segures per emigrar des de l'Àfrica, del racisme institucional, perquè amb un exemple de superació individual ja tenen la coartada perfecta. No? I també se'n beneficia, encara que sigui de forma involuntària, la mateixa persona que fa el vídeo, perquè aquest tipus de contingut funciona, es viralitza, li dona visibilitat i validació públic com el migrant bo. No dic que ho faci amb mala intenció o amb aquest sentit, és que el missatge acaba treballant a favor de qui vol responsabilitzar l'individu i treure's de sobre o treure de l'equació la responsabilitat col·lectiva. Però qui no se'n beneficia mai és la persona que arriba sense xarxa, sense un visat, sense la mateixa sort, sense la mateixa situació i que ara, a més de tot el que ja arrossega, ha de sentir dir que si no se'n surt és culpa seva.
2: Clar,
6: així que
2: clar.
6: Anem al tanto quan escoltem aquests discursos i siguem una mica més crítiques.
9: Bravo.
1: Impecable. I després altra cosa, perdonin, respecte a l'utilitarisme, que això és una cosa que a mi sempre sabem que tu saps que em preocupa molt, que és aquesta cosa que els migrants han de venir aquí a treballar i si no treballen, però no sé quant, i sembla que, bueno, si venen a treballar i no els necessitem i no sé què, i fan les feines que ningú vol fer, tot aquest rotllo patatero, bueno, molt bé. Però després, aquí, s'hauria de començar a reivindicar el moure's per no fer res, és a dir, per temptejar-ho, per provar, perquè d'allò vols viatjar, és a dir...
6: Que és el que fa la gent d'Europa, no? Sí, me'n vaig a Anglaterra a provar.
1: A veure què passa.
6: A veure què passa.
1: Quantes persones blanques han anat a Anglaterra a provar, a aprendre anglès, a servir taules perquè una aventura... quantes vegades has estat un estiu, t'has enamorat d'un i te n'has anat després a Toronto seguint-lo,
6: exacte,
1: que gilipolles, després t'ha anat malament, saps? O a Bèlgica, que encara t'ho poso pitjor, diguéssim, perquè els hiverns són terribles i t'agafa una depressió perquè per moltes mamades allò no ho aixeca. És tremendo. Mira, veus el cànon? Has vist el cànon? Dius mamada i ella ja salta.
9: És que ho havia entès perfectament.
10: És tremenda, perquè després porta aquí.
1: Però allò tens el cànon, tu ets la defensora del cànon.
9: Ho estava entenent perfectament.
1: Ella és la policia nacional, ella és, escolta, el cànon, és la Inquisició, és així.
6: Rumagosa, llavors...
1: Rumagosa, és la cosa. Però això, no? Saps què vull dir? No, reivindicar el vagarejar pel món, o sigui...
6: Però això ho pots fer si ets una persona blanca que viu a un país occidental i té un passaport que li obre les portes de tot arreu, sense necessitar un visat, sense tal, no? Llavors, des d'aquí, tu pots anar pel món sent expat.
1: Sí, expat. Sí, sí.
6: Però la gent pobra, que ve de l'Àfrica, de tal...

0: No. Saps què diu o no? I una altra cosa també vull dir jo, respecte a allò del furtar. Si tu estàs molt apurat, si tu estàs molt apurat, però potser robes.
1: Clar,
0: mira, jo clar, com que
1: sí, sí.
0: I no passa, perquè jo em trobo quantitat de gent al meu barri que de vegades em diuen, per fora, em pot comprar un bocata o tal? O sigui que no volen ni dir. De veritat t'ho dic. L'altre dia també vaig estar a un súper amb un senyor que sortia jo i dic, què vols? Punt. No, és un bocata, no sé què. Llavors, clar, a més que era musulmà, no hi havia manera, els bocates, i també demanaria per fora els súpers una mica de cosa...
1: Vegetariana.
0: Perquè, clar, vull dir, t'estan...
2: Halal, al Mercadona, el Mercadona va treure línia halal, si no recordo malament.
0: Sort que el xaval que estava atenent-ho, que per cert eren les tantes de la nit, hi havia dos nanos joves d'origen pakistanès, o sigui, allò semblava Nova York, 1975, semblava amb nosaltres, ens van ajudar, però, bueno, vull dir, una mica de consideració. Tu trobes que un terrorista arribarà ara aquí a Espanya nedant i es colarà per Melilla amb la bomba molla, la metxa molla, per fotre't una bomba a tu al cul? Tu per què t'has fotut un gilipolles? Pues t'entraran, jo crec que t'entraran pel Prat del Llobregat, que ho van entrar tota la vida. Home, que flipant, no? O que no estiguin aquí, ja. O que no estiguin aquí. Uh-huh. Bueno, moltíssimes gràcies, Eva Lobedo, un aplaudiment. I no deixin d'aplaudir, perquè amb tots vostès, Clàudia Calviño.
3: Brava!
0: Bueno, no sé com la pagarem, no sé com ajustarem, perquè aquí no puja el pressupost, però cada vegada som més, és igual. És igual. Bueno, escolta una cosa, Clàudia Calviño, què tal estàs? Deixa'm presentar-te. Tot bé?
4: Estoy muy bien.
0: Bueno, tu ets d'origen cubà, no?
4: Sí.
0: I llavors, resulta que ets una cineasta cubana afincada a Barcelona... fa més de 20 anys que estàs a finca de Barcelona? No,
4: no, com més de 20 anys d'experiència.
0: Ah, és que clar, m'ho poseu produint... tot. Penseu que jo soc llista per llegir. Produint cinema independent. És a dir, però jo el que vull dir que la Clàudia Calviño és una de les grans productores cubanes a nivell internacional. Hi ha moltíssimes pel·lícules que nosaltres hem vist o que el cinèfil... Di algunes.
4: Bueno,
0: que hagis
4: no
0: produït
4: sé.
0: Tu com a productora.
4: Creo que aquí la más conocida será Juan de los Muertos, porque ganó un Goya y la vio mucha gente. Pero bueno, sí, varias películas. Estuve también coproduciendo Yuli, que es una película de Isiar Boyaín, que se rodó en Cuba.
1: Sí.
4: Son unas cuantas.
0: Unas cuantas. Llavors, ella es veïna meva. ¿Podemos decir que, que tota la teva afiliació? ¿Quién
4: sí,
0: es la ropa?
4: Sí, por favor.
0: Ella es la senyora, però t'has dit, en aquest programa, que tiene una manía tener amb els cubans. No, és que és la dona d'Abraham Jiménez de Noa.
4: Correcte.
0: Un dia se m'acosta, que som com cal, que l'Abraham Jiménez de Noa i nosaltres vivim més o menys. I llavors, tu anaves amb la teva filla, anaves amb els gossos, i dius, soy la dona de l'Abraham Jiménez de Noa. Home, tu. I llavors, portem molt de temps parlant al carrer.
4: Parlem molt.
0: I llavors jo, i al final, el meu marit, el Santi Villa, es va dir, però aquesta senyora, per exemple, el contracte de selecció, perquè cada vegada que parleu, que el dia fart, ell se'n va, I l'Abraham Jiménez se'n va, la seva filla se'n va, tots som, estem allà...
2: Els gossos marxen.
0: Anem amb bosses, sortim del súper, anem totes carregades, que no, tenim uns bíceps increïbles. És així o no és així?
4: És així mismo.
0: I llavors jo vaig dir, pues, aquestes converses, en lloc de dir al puto carrer a 40 graus, pues, les tindrem amb aire condicionat a
1: l'estudi de Rasqueve.
3: Bravo!
1: La millor manera de fitxar, digues que sí.
0: Llavors, tu avui portaves una secció sobre les coses que no t'agraden de l'estiu, però jo te la boicotejaré.
4: Molt bé.
0: Perquè, com que ets un especialista en cinema, m'agradaria que ens recomanis... Què és jo només vull saber què és les últimes coses, que és el que parlem nosaltres al carrer amb aquesta senyora. Què de cinema has vist últimament que t'hagi cridat l'atenció i per quin motiu?
4: Bueno, jo últimament... He tenido una suerte muy grande porque Ankara, que estoy aquí fasting Ains, todavía soy cubana y la gente me tiene lástima a veces. Entonces, yo me colé.
0: ¿Cómo es eso?
4: La gente me toma lástima y yo juego a la cosa. Bueno, es que no tengo una entrada y me cuelo. A mí eso me funciona todavía, me funciona mucho. Y gracias a eso me voy colando en cosas. Entonces, yo logré colarme en Cannes, en la proyección primera mundial, estreno total del Ser Querido, y se las recomiendo a todos.
0: Ara!
1: Hombre!
0: Jo esta tarda faig un col·loqui perquè Vicky Luengo vindrà... Sí. Victoria Luengo. Vindrà al Cara al Show, nenes, us recordeu, no?
1: Sí,
0: és
1: sí,
0: dimecres,
1: sí, sí.
0: Ara, em sembla, no sé si s'ha anunciat. Ah, ho estic anunciant? Bueno, mira,
1: no, s'ha anunciat.
0: No s'ha anunciat, però dimarts, no ho sabem.
1: Dimarts, no sabem.
0: I al Ser Querido. Llavors, hi ha un col·loqui avui, després de la projecció de les 8 del Ser Querido al Cinema Esverdi, hi ha un col·loqui que he de mudar ara jo, que no sé exactament què parlaran ells, perquè jo a les 10 de la nit del col·loqui estaré...
2: amb la Victoria.
0: A la Victoria Luengo i al Rodrigo Sorogoyen. Jo us recomano. El Ser Querido. ¿Per què t'ha gustado? Hay que
4: bueno,
0: ir a verla.
4: Hay muchas razones por las que me ha gustado, pero creo que lo primero es que

0: Me parece que Sorogoyen es un genio de este país, es un genio hace mucho tiempo, es mi favorito absoluto, indudable, por encima de todos los directores de este país. Creo que es un genio absoluto. Creo que poca gente tiene su capacidad para hacer películas que manejen la tensión humana de la forma que él lo hace. Uh-huh. Sí, creo que Rodrigo Sorogoyen debería tener la joya de la corona del cine español.
1: ¿Va los Oscars estar?
0: Bueno, sí. Hay tres películas preseleccionadas que son Los Domingos, La Abuela Negra y El Ser Querido. Sí.
1: Y la de usted es Isabel Peña, ¿no? Porque la
0: Isabel
1: guionista,
0: Peña, que es la un guionista, genio absoluto. Y bueno, son dos genios, Javier Bardem y Victoria Luengo. Yo estuve en la proyección en Cannes porque los amigos de Catalan Films, que son la empresa aquí, la institución que es es pública, que apoya y promueve el cine catalán, me ayudaron para conseguir una entrada y poder ver la película. Ver una película en Cannes, además, en su estreno mundial, es como...
1: ¿Quién va a ser la recepción?
0: Es como ir a la Meca de todo, bueno, ¿no? Y fue muy bonito. Y después también me colé en las fiestas, que tengo mucha suerte.
2: Por ser cubana también.
0: Por ser cubana, porque yo estaba realmente camino a una fiesta latina, que ya es el cómodo de la vida y de la felicidad para mí, pero alguien dijo, nos podemos colar en El Ser Querido. Y genial. Yo pensé, si voy a la fiesta del Ser Querido y veo a Javier Bardem, le rozaré el brazo y pensaré que le rocé a Dios. Y fui por eso. Sí, sí. No pudo ser.
1: Lo rozaste.
0: No era un tocamiento.
1: Ya llegará.
0: No planificaba un tocamiento indebido.
1: No, era todo místico.
0: Todo místico.
1: ¿Qué tal? Javier Bardem y Victoria Luengo estaba increíble.
0: Increíbles,
1: ¿no?
0: Pero creo que Javier Bardem está en el Olimpo de la actuación del universo, del mundo mundial. A mí la película me gusta por muchas cosas y todas se han escrito. Lo único que yo creo que como otra persona humana pudiera aportar es que hay algo en la complejidad de la película y en la complejidad de este director que está en desépoca, que no es buen padre, que ya no es un buen ser humano hombre con una masculinidad correcta porque tiene una
1: hablas
0: relación.
1: Hablas del director, que es el protagonista de la película.
0: Que es un director de una película que sucede dentro de la película. Sí. Hay algo todavía aún admirable de los que somos mayores, como yo que soy una señora, en la entrega y no el sacrificio, porque ahora esa palabra no me gustó después de lo que contó de Cire, pero en el compromiso con la excelencia. Él no lo hace bien, él es un hombre que todavía está fuera de época, él tiene que ser mejor ser humano y mejor padre y mejor hombre, pero hay algo de su esto tiene que ser perfecto, que yo me relacioné mucho con eso porque creo que a veces ya vamos muy, muy tranquilos.
1: Mola brochazos.
0: Exactamente. Y también vi La Bola Negra.
1: Ahora, La Bola Negra. Tú has tenido la suerte de ver La Bola Negra y yo también.
0: Tuve la suerte porque de nuevo una
1: ¿Te
0: amiga...
1: ¿Te colaste como cubana?
0: No, sí, siempre como cubana.
1: Yo me colo como guapa, ¿eh?
0: Sí,
1: a mí
0: claro.
1: Me invitan los
0: famoso.
1: Productores. No, a mí me colo como guapa. Por pómulo, por pierna, enseño un poco de mugro.
0: La Bola Negra es una película monumental. Me colé con una amiga que es Akanem. Sí, a mí me gustó mucho. Sobre todo...
1: A mí también, ¿eh?
0: Lo miro todo desde el lugar de una mujer migrante.
1: Ah, qué bollo.
0: Y sobre todo de ser la mamá.
1: Nadie, La Bola Negra, dirigida por los Javis. Va a ganar la Palma d'Or a Cannes.
0: Va a ganar el premio de mejor dirección en Cannes, que es un premio extraordinario. Sí. Y sobre todo, La Bola Negra la veo como la mamá de una niña trans. Uh-huh. Sí, yo veo...
1: ¿Ah, por qué me es eso?
0: Claro, porque yo miro La Bola Negra y me siento feliz de vivir en el mismo territorio donde existen unos directores como los Javis, que están haciendo esta película hoy, que creo que políticamente es importante.
1: Muy bien.
0: Yo creo que la reivindicación de la película no es solo sobre Lorca, que por supuesto, como cubana, la escuela en Cuba, y ahí yo me estudié, Bodas de Sangre, El Público, La Casa de Bernarda Alba, y la película está llena de eso, que es un nivel otro de lectura que yo disfruté, pero sobre todo la miro y digo, qué bueno que existe esta película, porque esas son las personas que van a defender, si la cosa se pone peor de lo que está, que van a defender, exacto, a la gente como mi hija, porque ella va a tener un espacio, porque hay unos Javis que están haciendo una película donde todos los maricones son fabulosos y donde hay que celebrarlo. Y no nos podemos olvidar de lo que le ha pasado en el pasado a todos, esto no puede volver a suceder. Entonces yo me sentí muy emocionada por eso, porque me sentí agradecida. Dije, qué bueno, quiero presentarle a los Javis a mi hija, quiero que ella sepa quiénes son, ella tiene que entender. Y los Javis hacen muy bien el tema de la diversidad, porque ellos no solo es en el terreno de la orientación sexual o de la identidad de género, son buenos en la diversidad, en muchas otras cosas, y en toda su obra lo han probado. A mí me gusta mucho la historia del presente y me gusta mucho que sea un hombre gordo, que tenga un novio latino.
3: Maravilla.
0: Me encanta la historia del presente. Me gustó muchísimo.
1: El presente política al Javis, a la película al Javis, ya va y ve en la historia. Va la guerra civil, durant la guerra, la postguerra, hi ha una història que passa al present, etc, etc. Hi ha una història d'un estudiós,
0: de un estudioso que és
1: un
0: dramaturgo, que por casualidad se encuentra con esta historia, buscando un poco algo que le ha llegado, y entonces él empieza a investigar la historia de su família.
1: La Bola Negra és un relat no acabat, o una obra de teatre, perdó, no acabada, de Lorca. Es veu que van trobar una sèrie d'esbossos o el principi d'una obra, però no hi ha el final. O sigui, això és real.
2: És real.
1: I després apareix i ells fan, desenvolupen el que és, acaben l'obra, diguéssim, de La Bola Negra.
0: És molt bonita la pel·lícula i és molt emocionant.
1: Però Penélope Cruz, no te gusta moltíssim el homenatge a la...
0: Me encanta.
1: Quan apareix Penélope Cruz.
0: Me encanta Penélope Cruz en cada palabra que dice, cómo se mueve, todos sus gestos.
1: Que és un poc, a més a més, una mica un homenatge a aquella pel·lícula que va fer la Penélope que feia de folclòrica, La Niña de tus Ojos.
0: Muy bonita, muy bonita Penélope y todos los...
1: Muy bonita.
0: Me gusta mucho el elenco, creo que además...
1: Guitarrica de La Fuente, perdona.
0: Ay, increíble.
1: Moníssim.
0: Y la fotografía de la película.
1: Bernardo, l'actor, increíble.
0: Maravilloso.
1: Jo crec que és el gran descobriment és un guitarrista de La Fuente com a actor, perquè a més hi aporta, no t'ha parecido que hi aporta al guitarrista una profunditat? Claro, al no ser actor.
0: Sí, una verdad.
1: Una verdad increíble la tota l'estona, perquè és el fil conductor. Y después al Bernardo, yo creo que es el
0: A mí me gusta mucho el actor que hace, que no me acuerdo cómo se llama, Milo, es un actor, el chico que hace del cuento del casino de La Bola Negra. Ajá. A mí ese actor me encantó, me parece, Milo, se me olvida su apellido. Los actores son increíbles.
1: Sí.
0: Y bueno, yo tengo cosas que a lo mejor no me gustan de toda la película, creo que como productora de cine siempre creo que noto cuando los directores les falta un productor que les diga a tu película hay que quitarle aquí, hay que ponerle allá. Y entonces siempre tengo esa sensación de que a veces necesitamos que un productor nos ayude a hacer mejor la película.
1: Exactamente, tenemos la sensación que un productor es la persona que posa els diners. Però en televisió i al cinema, sobretot, un productor és un creador, diguéssim, està a favor de la creació, ha de remar a favor de la creació.
0: Totalment.
1: Tenia la sensació que un productor és un que no et posa taxis, que ara hi que retalla això, que sempre està com retallant.
0: Sí.
1: Però no és això.
0: No, yo por ejemplo, si hubiera estado involucrada en la producción de La Bola Negra, seguramente que la conversación hubiera empezado en el guión, porque yo creo que hay algo que la película hubiera sido con un impacto emocional más fuerte si el guión hubiera sido más contenido y más dirigido en algunos momentos a ciertas cosas y aunque le pega el estilo desbordado y exuberante y monumental que tiene la película, yo siento que la emoción se mueve de una manera ondulante que hubiera sido más completamente hacia arriba con algunos ajustes de guión.
1: Eso es algo de productores. Y bueno, los Javis también son muy jóvenes y hay desparrame, es decir, ellos diuen,
0: son
1: s'agraden, pero hay un momento en la película que s'agraden y diuen, y esto... Hi ha coses que dius, mira, això t'ho podries haver estalviat. Però demà es diu, bueno, però ho farem.
0: A mi me fascinen, saps? Las imágenes de los hombres, todos esos hombres entrando a la playa de noche con esa luz. Yo lo disfruté muchísimo.
1: I després, per acabar, a mi em va recomanar pel carrer... yo ya dos personas que les faig moltíssim cas. Una es J. Bayona. Tú no lo conoces a J. Bayona, es vecino tuyo también.
0: Vecino, pero no lo conozco.
1: Pues
0: lo veo en la misma heladería donde nos vemos nosotros.
1: Claro, pero dile.
0: Le digo de tu parte.
1: Dile, soy amiga del Mar Giró.
0: Vale.
1: Es que el J. Bayona no sabes. El J. Bayona del Carlos Bayona, que son genial. Sí. Ells no saben com saps de cine i és increïble. No falla cap recomanació al J. Bayona.
2: Home, l'última que et va fer el J. Bayona era...
1: Pillion.
0: Ah,
1: no has visto Pillion.
0: Ah,
1: és que esta la comentamos al carrer, Pillion. Esta jo no sé tornar a durar la matraca, però mira-la.
2: Ja
1: l'has
2: donat,
1: tu la vas veure o no, Pillion?
2: No l'he vista.
1: És que estàs
2: amb el Cano,
1: joder. Bueno, pues Pillion. No, tu em vas recomanar El Poeta.
0: Un poeta.
1: Un poeta,
0: para
1: perdón.
0: Mí, la
1: es
0: mejor
1: película chilena,
0: película,
1: ¿es?
0: Película colombiana.
1: Colombiana, perdón.
0: La mejor película...
1: Bueno, es pot veure, perdón, es pot veure, em sembla que a Filmin.
0: Està en Filmin, jo crec que ja està en Filmin.
1: Sí, està perdida de vista aquest estiu, l'he vista perquè me la recomano tu i jo ràpidament vaig anar-hi.
0: Para mí es una genialidad, creo que es una película, además, que es envidiable poder ver algo que combina de esa manera la comedia con un mensaje tan profundo, con una película tan de autor, con una película tan seria de lo que habla. Yo creo que todo el mundo...
1: Dirige, que...
0: Es que me, Ay, ahora se me va el nombre de ese chico de que todas estamos enamoradas porque es como un genio. Bueno, se,
1: ¿Por qué te gustó el poeta, Dios? Sí.
0: Me gusta.
1: Explica una mica de qué va. Es un...
0: La película va
1: de un poeta,
0: va de un hombre que es poeta, que encuentra en la relación con una chica que escribe un poco una
1: chica
0: manera
1: mucho más joven que él,
0: mucho
1: que
0: más joven que él, pero no, pero la relación, lo bonito que tiene, es que él a diferencia de todos los demás no tiene con ella ningún interés que no sea esa cosa como un poco de salvarla, pero en realidad se está salvando él. Él encuentra con la relación con esta chica una
1: que
0: forma
1: que escribe poesía, ¿no?
0: Una exacto,
1: es una alumna, más
0: es
1: a
0: una
1: mes.
0: Es una alumna a la que él puede un poco como emancipar, ¿no? Y se van relacionando, pero es una alumna que vive en un barrio muy marginal, en una vida muy precaria, y bueno, él es un poeta en todas las de la ley. Él habita en un espacio donde se puede pasar sentado en la esquina de una calle tomando ron y borracho y olvidarse de que el mundo existe, porque al final lo interesante es la vida, cómo pasa, y escribir poesía. Y la película es muy simpática porque él es un ser de otra galaxia, ¿no?
1: El actor el poeta,
0: y el personaje es muy bueno, es muy bueno. Simón Mesa Soto es el nombre del director.
2: Dirige, escribe y coproduce.
0: Él es productor de sus películas, él es guionista de sus películas y él ha hecho anteriormente buenos cortos. Él es maravilloso. Y creo que, bueno, su futuro será increíble porque ya está todo el mundo. Ya estaban hablando de hacer un remake de la película en los Estados Unidos.
1: De aquesta del poeta.
0: Claro, es que la película.
1: La relació entre aquest home gran desballestat, alcoholitzat, que ho intenta per tots els mitjans i que ho segueix intentant i ho seguirà intentant.
0: A mi m'encanta
1: la relació amb la noia aquesta joveníssima que és la seva alumna perquè li aconsegueixen una feina de professor, que és una relació que de sobte en el context actual dius, ai Déu meu.
2: Pot ser polèmic, no?
0: Oui,
1: no, és,
0: claro.
1: Està tan ben retratat.
0: Hermoso.
1: És tan delicat, és tan de veritat. I després també hi ha una realitat que descobreixes formes de viure molt més enllà de l'extraradi, perquè aquesta noia, aquesta poeta jove, que no té cap interès, que ella li diu, no, jo és que jo no vull ser poeta, jo el que vull
0: no,
1: és...
0: No, vive con su mamá y está tranquilo.
1: Mamá,
0: tiene que ir a trabajar en la escuela para poder...
1: Sí.
0: Claro. No, a mí me parece que el momento en el que él la intenta subir a ella, que sea emborrachada, por la escalera de caracol complicadísima de la casa donde ella vive con 100.000 personas, y él no quiere que nadie lo descubra, pero él no hay nada, y él trata de subirla como un saco, es... Historia del cine.
1: Y después ya una crítica demoledora al paripé de los ambientes artísticos.
0: Por supuesto. Sí, la película va de eso.
1: Va de eso también.
0: La película va de eso,
1: paripé,
0: totalmente.
1: Paripé, de qué tal nos reunimos, un cineforum, una charla, un presentación del libro.
0: Y yo vengo a hablarte de poesía de lectura, y tú lo que quieres es un tupper con comida.
1: La
0: familia que le dice, tráeme algo, tráeme un pollito, tráeme un no sé qué. Y entonces viene, no, porque la poesía, porque la niña tiene talento. Sí, pero bueno, y el tupper de la comida, ¿no? Y eso me fascina.
1: Bueno, doncs jo perdonin, aquesta senyora venia a parlar de coses que no m'agraden de l'estiu i he parlat de cinema, que és el que possiblement farem. Clàudia Calvillo, brava. Sí o no?
2: Funciona. Gràcies. Vaya mente tienes.
1: Després de la publicitat, les glòries que me la tenen, que és un altre tipus de ment, però vaya mente.
3: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
4: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 € en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
5: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
6: És passar corrent davant la Sagrada Família.
5: És sentir la brisa del Mediterrani.
6: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
5: És monumental.
6: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
5: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
6: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es. El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
7: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
6: Tota la informació a manresaturisme.cat.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Barcelona 2017.
10: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
11: S'ha activat l'operació Cronos.
12: Busquem el conductor.
9: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
13: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
14: Mossos d'Esquadra!
9: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
1: A veure, que tenim un conflicte, eh? Perquè, a veure, ha dit el Marc Serena,
2: la presentació del ser querido avui és el Cinesa.
1: El Cinesa? Jo he dit el Verdi. Una mica més m'ha patat el Verdi, eh? Imagina't,
2: el Cinesa. Cinesa Diagonal.
1: Cinesa Diagonal, quin és?
2: Pues Cinesa Diagonal, no? Jo sé.
1: Pues jo prefereixo el Verdi, l'amigo. Bueno, el Cinesa
15: Diagonal. Cinesa Diagonal.
1: On està?
15: Pues en Diagonal.
16: On està el Piscines i Deportes?
1: Ah, vale. Escolta una cosa. A tots vostès... Ai,
15: estem aquí.
16: Hola, què tal?
1: El Marc Serena. El Cinesa és això.
15: És que el Marc Serena està en tot.
16: Està en tot.
15: M'ho envia tot. Me'l contesto mai, Marc, ja ho sé, carinyo. No em mereixo.
1: La Glòria Cabareteras. Vosaltres voleu parlar avui, fer una reivindicació. Sí. Del Molino, reivindicant també la figura de Merche Mar.
15: Sí, sí.
1: I això és això, el que farem ara. Amb la
15: I si la Clàudia sí. També demanaria a Clàudia si vol ser la nostra producer, perquè nosaltres també necessitem un tall a tot.
16: Un tall ben bo. Ben bo. I també que, bueno, el nostre espectacle, i això ho he dit per dramaturg, sembla que baixa, que diu, ja està, el subterrani.
15: Ja no pot ser més merda.
16: Més merda.
15: I, no.
16: I diu, després no dones un duro, però puja.
15: Un moment, som molts Javis, però, també.
16: Re, pugem un momentet, som flors d'una noche.
15: I això no sabem acabar les coses. Això sempre ens ho han dit.
16: No sabem acabar.
1: Això ho va dir perquè avui parlarem de la vostra primera del Molino. A més, amb Merche Mar, però aquest diumenge, dia 6 de setembre, al Paral·lel 62 es fa un espectacle que es diu El Paral·lel Oblidat, sí, per recordar a Merche Mar. Això és un concert que començarà a les 8 de la tarda a la Sala Gran, al marc del festival Mas i Mas.
15: Exacte.
1: El Paral·lel Oblidat per recordar Merche Mar. Expliqueu-vos, per favor, aquesta...
16: aquesta secció que hem preparat?
15: Que hem perfilat.
16: Que hem perfilat. Mira, hem tingut un conflicte amb el Joel, amb això, perquè, clar, jo li vaig dir...
1: Que jo no puc amb ell.
16: Li vaig dir ahir, us va bé si us passem el guió demà de lo que parlarem? Perquè és que ho hem de perfilar. La resposta de Joel, perfilar el què? I dic, però...
15: És un desgraciat.
16: Però, bueno, és de veritat, mamarratxo, però
15: si som la gent més professional, vamos.
16: Si som professionals, ha, ha, ha, ha, ha, què?
15: Anem a saco.
16: Bueno, la primera vegada que vam actuar al Molino.
1: No? Sí. Entre aquesta defensant el cànon i l'altra,
15: massa bestes,
1: que és increïble, que a més a més es comença a menjar un bocat a les 9 del matí, jo no hi soc perquè jo arribo a la 1:05,
15: com ha de ser,
1: sí, rica. Però i no se l'acaba fins a les 3 de la tarda, que li he fotut una bronca indescomunal,
16: perquè
1: quan jo arribi
16: ho deixa allà
15: pues Florín, no sé, després tindran formigues,
1: nyic.
16: És que jo no sé com estàs en el teu eje,
1: Jo no sé com estic en el meu eje. Per favor, Merche Mar, al Molino.
16: Bueno, la primera vegada que vam actuar al Molino va ser perquè ens va trucar un amic, que no direm el nom.
15: Xavier Pujol Ras.
16: Xavier Pujol Ras.
15: Ajudant, jefazo del TNC. El Teatre Nacional de Catalunya.
16: I estava dirigint un espectacle, Esperança Dinamita, que feia, un homenatge al Paral·lel dels anys 20 i a la figura de la vedet. Hi havia unes quantes vedets en l'elenco. No direm noms.
15: Aquí sí que no direm
1: noms. La Marta, la Glòria 2, ha rebut per sota el nas.
16: Perquè ara
15: hi ha una història.
16: Hi ha una història aquí. Era una funció matinal i ens va dir, bueno,
15: ja tot mal.
16: Ja, funció matinal sense cobrar.
15: Era allò de, us faria gràcia, clar, érem joves, sí, encara, 2014, teníem 40 encara.
16: No havíem fet els 40.
15: No havíem fet els 40 encara, que estàvem començant.
16: Érem unes pipioles.
15: Unes pipioles.
16: Però clar, ens va dir, la Merche Mar fa de mestra de cerimònia.
15: I aquí vam dir que sí, i era el Molino,
16: Molino,
15: 11 del matí, una mica d'arengar el públic, dius, venga, 2 minuts i la Merche Mar us talla.
16: Sí, serà una mica de, hola, què tal, buenas noches, i la Merche Mar dirà, nenes, foteu al camp d'aquí, que jo sóc la mestra de cerimònies.
1: Sóc l'aret d'autèntic, d'això, no? Aquell
15: Molino sense focus.
16: Érem les teloneres, però érem les... És que,
15: no, és que no, el nom no seria telonera.
16: Tampoc? No, érem, o sigui, fèiem...
15: Senyores, bueno, no ho sé.
16: Fèiem la prèvia de la prèvia que feia la Merche Mar, o sigui, l'anada misma, perquè clar, allò que era,
15: era allargar una mica l'espectacle.
1: Sí.
15: I perquè li queien bé al Xavier,
16: perquè el Xavier, el Pujolra sempre ha mirat per nosaltres.
15: Sí, mira que és mamarratxo, sí, però mira, ens estimen.
16: Sí, que guapa, que sobra... Sí, no, era...
15: Ah, tampoc.
16: Era...
15: No, era gratis.
1: Era gratieta molt,
15: el cafè, el cafè.
16: Que va, el cafè ens
15: el vam pagar nosaltres, segurament. No, nosaltres sortíem al carrer, fèiem així, pim-pam. Llavors pujàvem a l'escenari, que no teníem ni foco, perquè no... El foco el van encendre quan vam sortir, te'n recordes?
16: Sí.
15: Sí. O sea, vam fer tot allà. I el que havia de ser 2 minuts... Haig de dir que va ser mític, que la gent que va veure això... Encara ho recorda, perquè va ser meravellós.
1: Ah, sí,
16: no,
1: sí.
16: Clar, és que nosaltres havíem d'estar 5 minuts i ens van dir, la Merche Mar us tallarà. Nosaltres vam començar, pim-pam, que el públic era un públic muy mañanero, molt gent gran. Mira els pits, mira...
15: Nosaltres la gent gran...
16: Clar, nenes, però sou vedets, però si sou viejas...
15: Això,
16: el ABC d'un bolo matinal.
15: I vam acabar cantant Glòria, tothom allà...
16: Sí, sí, bueno...
15: I la Merche era...
16: La Merche, jo la veia al fons, allà, xerrant, dient, ai, és que m'han tret de la nevera. Sempre feia la mateixa broma. M'han tret de la nevera per portar-me aquí al Molino. Era com un... Bueno, anava allà amb el seu vestit vermell mític, de lluentons, ella estupenda, pentinadíssima, i no ens tallava, tu. Nosaltres...
15: No, vam estar com mitja hora, 40 minuts.
16: Com mitja hora.
15: Sí. Wow. I va ser, de veritat, un èxit. Va funcionar molt bé.
16: Molt bé. Però, clar, nosaltres havíem de venir dues funcions matinals.
15: Dues funcionetes. I jo vaig rebre una trucadeta. Una trucadeta i vaig dir, potser que demà no vingueu.
1: Què? Eren 2 dies.
16: Eren 2 dies.
15: Eren 2 dies d'estranquis, sense contracte.
16: Sí, perquè li feia gràcia al Pujolràs i punt.
15: I...
16: Vam rebre aquesta trucada, no vingueu, tal i qual. Jo no estic d'acord, però no vingueu i tal. Diu, bueno, si voleu, veniu, però jo... Perquè, clar, això no pot ser i no sé què. Però què ha passat? Què ha passat?
15: Corren diversos rumors.
16: Hi ha diversos rumors. I llavors, després, bueno, pues anem de tothom. És igual, i anem. I el Pujolràs al final va dir...
15: Millor que no volem tenir conflicte.
16: Va recollir cable. Va recollir cable. Va dir, no, perquè em fotrem...
15: Hem de dir que Merche Mar va estar encantadora, eh? Ens va donar petonets... de vedet, aquells que no et toques, perquè massa maquillatge, tal.
16: Merche Mar va estar estupenda.
15: Llavors, corre el rumor. Aquella època...
1: Us van vetar.
15: Ho portaven uns russos, allò.
1: Uns russos.
16: Nosaltres vam barajar...
15: Va haver una època del Molino que el portaven russos.
1: Sí. Però Barcelona jo crec que la porten bastant els russos, també t'he de dir, en general.
16: A nivell inversors.
1: Van començar amb el Molino...
15: Hi havia uns camerinos que allò era, vamos...
16: Despampanant.
15: Despampanant.
1: Ah, sí?
15: Sí. Allà hi havia... Pasta. Tinky.
16: Pasta
15: i se'ns va dir potser massa vulgars.
16: Com?
15: Sí. Això és el que ens va arribar a nosaltres. Després va arribar...
1: Però per part dels russos?
16: No, bueno, no sabem.
15: Potser massa vulgars...
16: Després hi havia...
1: Home, això sí.
16: Bueno, ens va arribar que potser algú
15: com estem.
16: De l'elenco...
15: Algú de l'elenco,
1: no.
15: Potser massa...
16: Què fan
15: massa
16: aquestes?
15: Vedet. Massa vedet.
16: La Merche Mar.
15: No! La Merche no s'entrava, pobreta.
16: La Merche
15: estava al seu món. La Merche
1: les va deixar actuar 40 minuts.
15: Estava encantada amb el seu públic i ella no estava per res. No direm noms perquè no sabem, mai vam saber...
1: Qui hi havia?
16: Exactament.
15: No direm res.
16: No. Busqueu Esperança Dinamita el 2014.
15: No diguis res. que ja vam dir una vegada en un bol, va venir una senyora i es va dir, jo sóc amiga d'aquesta persona i és molt bona persona. Sí.
1: Bueno, però es pot ser molt bona persona...
15: Això li vam dir, es pot ser bona persona.
1: I ser molt cabrona en alguna circumstància, vull dir que això em dicta.
15: És igual, això ha quedat com una anècdota per les glòries.
1: Però teniu que la sensació de que pot ser?
16: Sí.
15: Indicis,
3: teniu noms i cognoms.
15: Però no els diré.
3: 902-477.
15: No, perquè no ho sabem segur. Perquè també
1: la, està apuntat aquí a l'avió?
16: Teniu un d'això clavadet?
15: No, perquè després vam fer moltes coses.
16: No.
15: Però també et dic que el senyor que ens va contractar, aquest senyor Xavier Pujolràs, tampoc havia avisat a ningú que això passaria. Es veu que vam... Clar, jo també entenc que si estem
1: home,
15: aquí...
1: Sabent,
15: com amb aquesta senyora que ens ha eclipsat, no? Clar, tampoc ens havies avisat.
1: La Clàudia, vols dir? Exacte. Us ha eclipsat, trobes?
15: Home, totalment. Bueno, i totes.
16: Totes, tampoc no.
1: Això sí que és un eclipsi, vols dir?
15: Som l'eclipsi, nosaltres.
1: Un moment, llavors, perdona.
15: No ho direm.
1: Aquí tinc el nom d'una persona.
16: No ho diguis. El nom d'una persona?
15: Si us plau, t'ho demano.
1: No el diré. Però és aquesta persona?
15: No ho sabem.
1: La que va dir, home, al final de tot, diu...
15: No.
1: És que aquí sí que hi ha...
15: Paulowski. Paulowski?
16: Mira, Paulowski i la Merche Mar ens van reconèixer com nenes, valeu...
1: Perquè Paulowski...
15: El Paulowski, que vam actuar davant d'ell en un homenatge que li feia, jo pensava, bueno, ens tirarà... Bueno,
1: Paulowski, des d'aquí una abraçada, eh?
15: I ens va baixar i va dir, ustedes sí que són vedets.
16: Sí, això ens va dir Paulowski.
15: Sí, després ens va dir, ell a la ràdio i ha dit que la festa del recomana.cat l'única cosa que valia la pena era vosaltres.
16: Era la festa...
15: Ho va dir el Paulowski.
16: Era la festa dels crítics.
1: A mi també em va venir una vegada el Paulowski.
15: A veure si la va venir tothom també.
1: I vaig dir, no.
15: No, jo crec que no.
1: Perquè em costa només va venir a vosaltres i a mi. Tot el que més és una merda.
14: Vinga. Ole, Paulowski.
16: Ole, Paulowski.
1: Un aplaudiment per Paulowski.
15: Visca Paulowski.
1: Que gran el Paulowski.
15: Això sí que és un...
16: Que gran. I que gran la Merche Mar i...
15: I bueno, i aneu a aquest homenatge que li fan...
1: A veure, això, exactament. Estàvem dient que... Encara teniu temps, perdona, guapes.
15: Ah, no
1: hem
15: acabat, ja? Vaja, se'ns ha fet...
1: Això us ha fet curt, avui.
16: No tenim les coses.
1: Avui el paral·lel oblidat...
16: Avui no, diumenge.
1: El paral·lel oblidat...
16: Diumenge.
1: A veure...
16: És diumenge, eh?
17: Avui no, avui és el...
1: Però qui ha dit avui?
17: Tu, ara mateix.
15: Marc. No està.
1: Pues és diumenge. Bueno, perdona, la gent, tal com va tot, tal com està Rodalies, tal com està la gent que la gent del cap com un bombo, tal com va tot, la gent que vagin tirant avui cap allà. Perquè realment arribareu el diumenge 5 de setembre, al Paral·lel 62, a l'homenatge de Paral·lel Oblidat, per recordar la Merche Mar, a les 8 de la Sala Gran,
16: a les 8 hores, a la Sala Gran,
1: del Festival Mas i Mas, i la gent dirà, no hi ha entrada. Haver sortit divendres, que t'ho vaig dir, guapa. Jo miro per la gent.
16: El Molino per les vedets. Aquesta és l'última reivindicació que volem fer.
1: Vosaltres això ho heu reivindicat davant de l'alcalde de Barcelona, una vegada que vam estar...
16: Va
1: venir a l'alcalde de Barcelona en aquest programa, a Jaume Collboni, li veu dir la seva cara.
15: Ah, sí?
1: El meu tio Guillem Giró li va dir que la plaça Espanya havia de dir-se plaça de la Independència.
15: Molt bé,
1: va passar ell primer.
16: Això va passar.
1: Va aparèixer el meu tio, com... Jo ho he explicat mil vegades, no, això? Va aparèixer com un tanquete i va dir, escolti, vostè, l'alcalde, soc Guillem Giró. La plaça Espanya d'aquí de Barcelona, això que digui plaça Espanya, ho trobo una merda. S'hauria dit plaça de la Independència.
15: Recordem que li va donar el telèfon, que era fals.
16: Ai, sí, me'l va donar malament.
1: A més.
16: Sí,
1: i després va aparèixer la Glòria Cabaretera i va dir, el Molino, o sigui, la plaça Espanya s'ha de dir plaça Independència de Guillem Giró, i segons les Glòries Cabareteres, quina reivindicació li veu fer al Collboni?
16: El Molino per les vedets.
15: Que es deixin de mamarratxades.
16: Ja està, ja
1: prou. Ara hi ha un lío amb el Molino, també, perquè no sé què...
15: És que l'han tancat.
1: L'han tancat, perquè no sé què, diuen de la sonorització, però després, no sé què, hi havia copes, però no sé quant, però després un espectacle...
15: Que fan unes coses molt rares. Molino, un ventrílocuo, una vedet, la cosa añeja.
1: Si haguéssiu de fer una diguéssim...
16: Nosaltres, sí.
15: Que bo.
16: Ens van oferir les claus del Molino, te'n recordes?
15: El pit...
16: Les vaig portar aquí, tot el bolo.
1: I què?
15: Això ho podem explicar.
16: Sí,
15: això sí. El marit de la Janet Sanz, no?
16: Sí, el marit de la Janet Sanz.
15: No me'n recordo com es diu ara.
1: El marit de la Janet Sanz, nosaltres fan molt...
16: No, Janet Sanz.
1: I punto. No, Janet Sanz. A més, per tolir del món.
15: Doncs ens el vam trobar en una boda.
1: Ara nosaltres no ens aprendrem el marit de totes aquestes senyores.
15: En una boda i va dir... vosaltres hauríeu de portar el Molino. I va treure unes claus.
1: Ah, mira,
15: i les va portar aquí.
1: Però què tenia a veure el marit de la Janet Sanz?
15: Pues es veu que portava...
1: Estaven a l'Ajuntament. De l'Ajuntament.
15: Sí,
1: vale.
15: I estava...
1: Però va quedar en això.
15: Sí, va quedar al pit i després les va treure.
1: El que hem de fer, que l'altre dia estàvem parlant, les Glòries Cabareteres tenen molt de material gràfic, de cartell.
16: Ah, sí.
1: Quan vau començar vosaltres?
16: Ui. Nosaltres, a veure... Com a les Glòries soles el 2012. O sigui, com a les Glòries, que érem tres,
15: això el 2009. I com a Cabaretillo de Bolsillo, el dos, que és una mica...
16: Cabaretillo de Bolsillo 2006.
1: Pues, sí. Cabaretillo, vosaltres ho heu fet, Cabaretillo de Bolsillo.
16: Sí, Cabaretillo de Bolsillo es tractava d'anar. Sí, sí.
1: Com era començar? Això, el Cabaretillo de Bolsillo?
14: No ho sabíeu?
1: No, no.
15: Vam començar al metro.
16: Nosaltres vam començar al metro, amb els músics, el punt de músics al metro.
15: Que jo anava a les 5 del matí a buscar un tíquet perquè ens donéssim...
1: Què vols dir això? Com
15: perquè
1: va funcionar?
15: Tu, per tocar el metro has d'agafar... En aquell moment havies d'anar a fer encara cua al convent de Sant Agustí i et donaven encara parada. I allò hi havia moltíssima gent. I
16: encara
15: jo...
16: tinc el carnet, eh?
15: Sí, i jo vaig
1: podries
15: dir...
1: Podries actuar al metro encara?
16: No, no sé si estarà vigent, perquè era una cartolina.
15: No, crec que ara fan càsting, ara no ens agafarien. No, no, clar. I llavors jo vaig dir, doneu-nos la pitjor, perquè nosaltres no volem guanyar-nos la vida. Sí. Volem fer la mamarratxa, provar coses, clar, i aquí hi ha gent que guanya la vida.
16: Les bones són Plaça Catalunya, claro. Plaça Universitat, que tenen una bona
15: plaça
16: al metro.
15: I ens van donar el paral·lel, sortint al Molino.
14: Sí. Fantàstic,
15: que vam acabar... No.
14: Per què no?
15: O sigui,
16: no, perquè
15: a nosaltres sí, però no. Vam acabar donant diners nosaltres.
1: I què feia... Cabaretillo de Bolsillo,
15: pues
1: que era?
15: Doncs portàvem una escala.
16: Una escala així. Que
15: si estava, tenim foto.
16: Que, sí, que estava forrada, així la
1: sí,
16: vaig forrar.
1: Sí, però al ser ràdio, Marta, la foto... Ja.
15: No, per tu, carinyo, per tu. Vale. Que no teniu càmera. La teníem llavors... una ràdio que teníem...
16: Sí, ja tenim càmeres. Càmera. Un, dos, tres.
1: Perdona, a quina ràdio veu anar?
15: Traïció! Traïció!
1: Traïció! Traïció!
16: Ens van fer una retrospectiva a la cerca...
1: Què? A què programa?
15: Tipo
1: comèdia. Ah, bueno, tots els comèdies són amics, perfecte.
15: Sí, sí. I ens van donar revistes.
16: No, però vale. Perquè com que presentàvem lo del Pride, agafant lo del Pride, ens van fer una retrospectiva.
15: Era boníssima. Vam agafar totes les revistes.
1: Val, no, si és tot comèdia, fa genial.
15: Sí.
1: Si és tot comèdia, fa genial.
15: Res, 10 minuts vam estar tan
1: poc. Molt poc em sembla, que cabrons. Perquè tu has tenit...
15: I vam explicar, doncs, això.
16: Explicaré l'última cosa. L'última cosa és que vaig rebre una trucada l'altre dia de la Pepa Plana.
1: Home! La Pepa Plana, i ara, ora. Ai, calla, que no tenim temps, mejor.
16: Bueno,
1: la Pepa Plana, gran pallassa, puc dir... Creu Sant Jordi, però...
16: Sí, no puc dir res perquè m'ha dit, no, escolta, Gloria, no diguis res, perquè encara no hem fet la roda de premsa, no diguis res. Tu digues que com a les grans estrelles no podem donar titulars encara.
15: Però ja. Bueno. Ja va dir Pepa i Glòria.
1: Però, bé, Pepa i Glòria, hi haurà algú en el Tejemanés?
16: Hi haurà un Tejemanés.
1: Bravo. Bravo. I podem parlar aquí o anireu a totes comèdia?
15: No.
16: Tindrem aquí
1: més. Ara. Vostè primer, amb Marc Giró.
18: RAC 1. 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
19: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
20: Música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
19: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
20: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
19: Fira d'Indians a Begur.
21: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
22: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
23: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
22: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
23: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
0: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
4: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
5: a Android Auto
4: i a Apple CarPlay.
5: Tots els podcasts de RAC1.
4: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
5: Noves funcionalitats premium.
4: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Doncs mira, nosaltres per vostès podríem fer moltíssim més, però no ens dona la gana de fer-ho, ja. O sigui, nosaltres ens n'anem ara de cap de setmana, i espero que vostès tinguin la sort de poder-ho fer també. Deixiré, la setmana vinent vols parlar perquè ha mort...
16: Gloria Steinem.
1: Gloria Steinem, que
16: sí,
1: és una...
16: Sí, podem parlar d'ella.
1: Podem parlar d'ella. Doncs que Déu guardi. Has de fer una
16: menció? Ràpidament, perquè avui divendres arriba al cinema Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar...
1: Està molt bé, eh?
16: ...els responsables de l'atemptat de la Rambla i Cambrils del 17 d'agost. Auqué, Mònica López i Ana Gómez, entre d'altres, protagonitzen aquesta investigació policial contra rellotge. Cronos, des d'avui divendres,
1: fort,
16: 4 de setembre, al cinema. No us la perdem.
3: Adéu. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
25: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
26: Ràdio en directe.
27: Actualitzada al minut.
26: Alertes d'última hora.
27: RAC més 1.
26: Notícies.
27: Podcast. Contingut exclusiu.
26: Escolta.
27: Navega.
26: Descarrega.
27: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
26: Fàcil, còmoda.
27: Intuïtiva.
26: I renovada.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
28: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
27: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
29: Per exemple, amb el presentador dels Taloners, Guillem Estadella, descobrirem què implica conviure amb una mare que pateix trastorn bipolar.
30: Ma mare ho tenia tot. Ma mare era, en el mateix dia, al matí es llevava d'una manera i es llevava de la migdiada i era d'una altra manera. Vull dir, canvis d'actitud, canvis de ritme de vida i instantanis, una muntanya russa.
27: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
31: Bon dia, hem arribat a les dues. Primera llum verda del nou model de finançament l'acaba d'aprovar el Consell de Política Fiscal i Financera. El govern de Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però no se n'ha sortit. La resta de comunitats del PP sí que hi han anat, a votar que no. De fet, el nou model ha tirat endavant amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries.
27: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
31: Fins i tot les comunitats socialistes han votat en contra del nou model de finançament que ha tirat endavant malgrat tot el Consell de Política Fiscal i Financera, però que podria tornar a encallar al Congrés. Junts per Catalunya no té cap intenció de donar-hi suport. Ara anem cap a Madrid per explicar-ho. Mentrestant, la justícia continua posant tots els bastons a la roda que pot a l'amnistia dels líders independentistes. Tot i l'aval de la justícia europea, el TSJ es nega a aplicar-la encara a Josep Maria Jové i Lluís Salvador perquè diu que Europa encara no ha resolt tots els seus dubtes. La justícia espanyola, de la seva banda, també torna a plantar cara al govern espanyol. L'Audiència Nacional ha sortit en defensa de la jutgessa que porta el cas de la Sala Ceuta i que va demanar als policies que ho investiguen que no informessin els seus superiors. Ho fan després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, li retraiés en una carta. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
31: Arsenal i Bayern de Munic, els rivals més complicats del Barça a la lligueta de la Champions femenina.
2: Que s'ha sortejat aquest migdia a Nyon, el partit contra l'Arsenal serà a casa, contra les bavareses serà a domicili, les blaugrana que defensen títol. També s'enfrontaran el París, la Roma, el Servet i el Koge danès. La Champions femenina començarà el 22 de setembre i la final aquesta vegada serà a Varsovia el proper 29 de maig. El que comença avui és la quarta jornada de la Lliga masculina. A les 9 del vespre, des de mitja hora abans en directe a RAC1, es jugarà el Betis Madrid i demà serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que visita l'Atlètic Club de Bilbao amb Julián Álvarez a la convocatòria, segons ha confirmat el mateix Simeone a la roda de premsa prèvia. Després de perdre's l'últim partit de Lliga contra el Sevilla, l'argentí, doncs, torna a una llista. I en ciclisme, ja tenim en marxa la 13a etapa de la Vuelta, avui de 193 quilòmetres entre el Muñécar i Loja, a etapa mitja muntanya, amb dos ports de segona i un de primera, en què Enric Mas torna a defensar el mallot vermell de líder. De fet, ara ja té 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte a Roglic.
31: I també és notícia el temps perquè som a les portes d'un cap de setmana de calor intensa. Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Sí, les temperatures encara s'enfilaran una mica més, amb valors que fins i tot poden tornar a arribar als 40 graus en punts de les comarques de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per calor intensa, tant avui com també demà i diumenge de dia i també de nit sobretot en punts de la costa i del prelitoral. Calor intensa que ens acompanyarà almenys fins dilluns i després a partir de dimarts baixen clarament les temperatures. I tot plat, amb sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu que no portaran gaires conseqüències.
7: 14-15.
31: El govern espanyol acaba d'aprovar el nou sistema de finançament de les comunitats amb molta divisió. Ara ho dèiem, fins fa uns minuts ha reunit totes les autonomies i la gran majoria hi han votat en contra. No és l'aprovació definitiva, perquè encara ha de passar pel Consell de Ministres i pel Congrés dels Diputats. Però sí que és el tràmit que escenifica més la divisió. El model aportarà 4.700 milions d'euros addicionals per Catalunya. Sé que ves tirant endavant. Només hi han votat a favor la Generalitat i Canàries. Tota la resta, fins i tot les dues autonomies del PSOE, que són Astúries i Castella-La Manxa, ho han fet en contra. Madrid, Ministeri d'Economia, Jordi Armenteres, bon dia.
8: Bon dia. Tràmit a punt de quedar superat. Aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera és a punt d'acabar i el model s'aprovarà perquè el govern espanyol té el 50% dels vots a la taula. Només necessita que una autonomia hi voti a favor i ho fan Catalunya i Canàries, però ningú més, ni tan sols les del PSOE. La consellera Alícia Romero evita criticar-les, però demana més negociació sota aquesta premissa.
9: Bé, per nosaltres avui és un pas molt important. Catalunya ve al Consell de Política Fiscal i Financera a votar favorablement un model de finançament que portarà tot el sistema 21.000 milions d'euros. Catalunya ha reivindicat sempre un nou model de finançament més just i més igualitari i ens trobem davant un model que respecta això, que respecta l'ordinalitat, que és una de les nostres condicions que hem anat treballant.
8: El nou model aporta 4.700 milions d'euros per Catalunya, però la comunitat més beneficiada és Andalusia, 4.846 milions, i si el càlcul es fa per habitant, és el País Valencià qui guanya més. Tràmit necessari, però encara queda el més important. El del Congrés dels Diputats i el PSOE no té els vots garantits per aprovar.
31: És una reunió polèmica també per la crida al boicot que feia a Madrid, que demanava a totes les autonomies del PP que no es presentessin a la reunió per forçar la falta de quòrum que hauria provocat la suspensió. Això no ha passat. I a l'hora de la veritat, Madrid s'ha quedat sola, Jordi.
8: Sí, Madrid única absent, la resta hi són amb l'argument que volen negociar per més que el peix estigui venut. I la crítica és cap a Catalunya i cap a un model que diuen que només beneficia els catalans, tot i que tothom hi surt guanyant. Extremadura i Galícia, Elena Manzano i Miguel Corgos.
7: Cuando ha cedido a su cargo, ha jurado o ha prometido una constitución. Y en el primer artículo de esa constitución se habla de igualdad y de justicia. Que recapacite, que mire lo que le está haciendo a Extremadura, que nos está condenando a marcharnos.
10: Somos reales institucionalmente y compareceremos aquí y volveremos a defender que se puede mejorar esa propuesta de sistema de financiación.
8: La votació que és a punt de fer-se acaba amb 17 anys de debats i un nou model que no convenç pràcticament ningú, menys Catalunya. El tràmit del Congrés, això sí, encara hi ha marge per canvis.
31: Doncs ara ho deia en Jordi, malgrat que la reforma ha tirat endavant, no està ni de bon tros al sac i ben lligat, Junts per Catalunya amenaça de tombar-lo al Congrés perquè diuen que el govern espanyol continuarà tenint la paella pel mànec al Carnisser.
11: Junts insisteix que el nou model no resoldrà el dèficit fiscal de Catalunya. El diputat al Congrés, Josep Maria Cruzet, avisa que rebutjaran qualsevol acord que no sigui un concert econòmic com el basc. Esquerra, en canvi, defensa la proposta que va pactar amb el govern espanyol. En una entrevista a La Sexta, Junqueras ha dit que va en la bona direcció.
12: No hi ha ni sistema de finançament singular ni clau de la Caixa per Catalunya. El que hi ha és una proposta de café para todos. Volem el concert econòmic per Catalunya.
13: Nadie saca menos, todo el mundo saca más y sobre todo se garantiza una financiación adecuada para hospitales y escuelas.
11: Cruzet, a més, retreu al govern espanyol que presenti la proposta al Congrés sense els suports necessaris.
31: Més coses. El govern espanyol vincula ara l'adhesió de nous països a la Unió Europea. L'aprovació de l'oficialitat del català a Europa és l'últim moviment de fitxa de la Moncloa que veu que les negociacions per l'entrada de Montenegro i, per tant, d'un nou idioma estan en la recta final. Tot plegat arriba dos dies després que el Ministeri d'Exteriors demanés incloure el català a l'agenda de la propera cimera de ministres d'Afers Europeus. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
15: Bon dia, moviment del govern espanyol amb olor de possible veto i de voler fer-li un pols als 7 països contraris a l'oficialitat del català a Europa. Ara la Moncloa vincula el seu vot positiu a l'adhesió de nous països del Club dels 27 a l'aprovació del català. El moviment arriba ara que el govern espanyol veu que l'entrada de Montenegro està més avançada que mai, malgrat estar totalment a favor de l'ampliació i la dels Balcans és estratègica de cara sobretot a Rússia. La Moncloa creu que abans de l'adhesió de Montenegro, que comportaria com a mínim l'oficialitat del montenegrí, s'ha de resoldre l'oficialitat del català, el basc i el gallec. Ho va dir ahir el secretari d'Estat d'Unió Europea a Irlanda, país que ostenta la presidència de torn del Consell de la Unió Europea aquest semestre i que ha de decidir si, tal com ha sol·licitat el govern espanyol, inclou l'oficialitat del català a l'ordre del dia de la propera cimera del dia 22.
31: Gràcies, Lluís. I ho dèiem en començar, la justícia continua posant traves a l'amnistia, tot i la sentència del TJUE. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es nega per ara a aplicar-la a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Creu que Europa encara no ha resolt els seus dubtes sobre com ha d'aplicar la llei. Adrià Santa Susagna.
17: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va presentar una sèrie de qüestions prejudicials a Europa sobre la llei d'amnistia, unes preguntes que eren pràcticament calcades a les que ja va respondre aquest juliol al Tribunal. Ara bé, el català demana encara més concreció, per això de moment no aplicarà l'amnistia als dos republicans. Un d'ells, Josep Maria Jové, ha assegurat a RAC1 que és una maniobra per no amnistiar-los.
18: Aquestes alçades de la pel·lícula sorprendre'm de l'actuació de l'alta judicatura que és catalana i espanyola, doncs no n'estic gens sorprès. Ja m'ho esperava. Evidentment m'ho esperava, perquè des del moment que s'aplica la llei d'amnistia, els tribunals la poden aplicar i les maniobres dilatòries que estan emprenent alguns tribunals, entre ells el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, són evidents.
17: Per tant, Salvador i Jové hauran d'esperar encara més temps fins que resolgui de nou el TJUE per veure si se'ls aplica definitivament l'amnistia o no.
31: Mentrestant, el jutjat de Barcelona ha arxivat, en canvi, la investigació del cas Catmunt, on estaven imputats dirigents independentistes com Francesc de Dalmases i Víctor Tarradellas, un cas que va servir d'excusa per espiar i punxar telèfons a desenes de persones, moltes de l'entorn del president Carles Puigdemont, i que va derivar en la suposada trama russa del procés. La va obrir el polèmic jutge ja jubilat Joaquín Aguirre per, en teoria, esbrinar si s'havien desviat diners d'una fundació cap al procés. 10 anys després, l'actual magistrada ha tancat la carpeta perquè no hi veu cap indici de delicte. I encara en l'àmbit judicial, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ja té l'indult. El TCJ, el tribunal que la va condemnar per fraccionar contractes de l'Institut de les Lletres Catalanes, ha aplicat l'indult parcial que ja va aprovar el govern espanyol, Benet Iñigo.
19: D'aquesta manera canvia la pena de 4 anys i mig de presó per només 2 i tot queda, tot i que queda el tràmit formal que la Fiscalia i les altres parts hi diguin la seva, el més probable és que amb aquesta pena de 2 anys no hagi d'entrar a la garjola. Sí que es manté la pena de multa i inhabilitació per 4 anys. Borràs sempre ha considerat que el seu cas és una persecució política, mentre que els tribunals el desvinculen del procés i han subratllat que és un cas de corrupció per adjudicar contractes, ha dit, a un conegut.
31: Salvador Illa assegura que treballarà perquè SEAT mantingui tots els llocs de treball a Catalunya. El president diu que està en converses amb Volkswagen per evitar que la planta de Martorell sigui una de les perjudicades per la reestructuració del grup. Illa n'ha parlat des d'Ucraïna.
0: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
31: Això després que a les últimes hores SEAT hagi emès un comunicat reivindicant la solidesa de la marca, però que deixa el seu futur a l'aire més enllà del 2030. Admeten que el cost del procés d'electrificació del sector compliquen la inversió de futur de SEAT i manté tots els escenaris oberts d'aquí a 4 anys. En aquest sentit, els treballadors alerten que calen canvis a la planta de Martorell per assegurar el futur de la marca. Jordi Casals.
2: Sí, el comitè d'empresa ha fet una crida a la calma després que transcendís que Volkswagen estudia eliminar la marca SEAT, tot i la intenció del grup de reduir la plantilla amb 50.000 acomiadaments a Alemanya, asseguren que el futur de l'empresa catalana i dels seus 15.000 treballadors està garantit. Això sí, abans hauran de signar nous models a la fàbrica de Martorell si no s'electrifiquen els de SEAT. N'ha parlat a RAC1 el president del comitè d'empresa, Matías Carnero.
1: Aquí la discussió està si se va electrificar algun model o SEAT. Si sí o si no, se tiene que decidir en el próximo año. Si es que sí, perfecto. Y si es que no, tienen que asignarnos uno o dos modelos diferentes para que tengamos, dijéramos, totalmente cubiertas las capacidades de la fábrica. Ahí está la clave del futuro de los próximos años.
2: Carnero és optimista amb la continuïtat de SEAT i confia que no s'arribarà a cap escenari crític. En aquest sentit, treu pit que a dia d'avui Martorell crea nous llocs de treball, mentre que Alemanya han de reduir plantilles.
31: Les 2:13, de seguida més notícies.
3: Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
4: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
3: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
4: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
5: Un embús de cotxes ple de seients buits no té gaire sentit. Wise t'ajuda a compartir els teus trajectes diaris amb persones que fan una ruta similar. Entra ara a wise.es, WAIIS, wise.es, i descobreix com de fàcil és arribar a lloc.
14: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
16: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist. Només faltes tu.
14: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
20: Has tornat de les vacances amb energies renovades? Ara li toca a casa teva.
21: Amb Servei Estació pots tenir un bany més pràctic, un terra nou o aquella reforma que fa temps que tenies al cap.
20: A Servei Estació t'ajudem a imaginar-la, preparar-la i fer-la realitat.
21: Vine al nostre pis mostra i descobreix tot el que podem fer per casa teva.
20: Assessorament, materials, transport, instal·lació.
21: Servei Estació. Torna a la rutina, però estrena a casa.
20: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
22: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
23: RAC 1. Aquest divendres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi de la Cartuja a Sevilla, Betis-Real Madrid. Els andalusos volen prendre-li els primers punts a la Lliga a l'equip de Mourinho.
24: Conta Antoni que pot marcar, impacte de pilota en Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol!
23: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Damià López des de Sevilla i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Betis-Real Madrid, plat fort a la Lliga i a
32: RAC 1. Tots som un milió.
33: Ràdio en directe.
34: Contingut a la carta.
33: Podcast.
34: El que vols, quan ho vols.
33: A l'aplicació de RAC 1.
6: 14:15.
31: Ara passa un minut d'un quart de tres. L'Audiència Nacional surt en defensa de la jutgessa que porta el cas de la Sala Ceuta i que va demanar als policies que l'investiguen que no n'informessin els seus superiors. Això després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, li enviés una carta per retreure-li. L'Audiència Nacional creu que la jutgessa no va posar en joc de cap manera la seguretat del país. Al contrari, assegura que va actuar en defensa de l'interès general d'Espanya. És encara una altra cleca pel govern de Pedro Sánchez, que hi es va quedar sol defensant el Marroc, una soledat que pel PP hauria de ser un punt d'inflexió. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, ha tornat a oferir una moció de censura instrumental, però des de Telecinco el seu company de files, Borja Sémper, ja ha deixat clar que no confien que aquesta crida tingui cap èxit.
7: Son el resto de fuerzas políticas que critican abiertamente al gobierno los que tienen que pensar si le sigue compensando mantener a Pedro Sánchez y si prefieren seguir insistiendo en esa idea profundamente antidemocrática de que es que todo vale con tal de que no haya alternancia política.
8: Los socios lo que vienen a decir es miénteme pero dime que me quieres. Desde Junts, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos, hasta Sumar, no les importa que Sánchez les mienta.
31: Els populars, a més, burxen en les discrepàncies que hi ha també a Moncloa i demanen a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deixi el govern, ara que s'ha quedat sola, defensant que el CNI havia avisat que es preparava per l'entrada massiva a Ceuta. Per cert, que Robles ha ascendit a coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Balas. És l'home que dirigia el Departament Anticorrupció de l'UCO, responsable de diverses operacions contra el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez, des del Cascoldo a les investigacions a la dona i el germà del president espanyol, entre d'altres. Tot i el seu ascens, Balas continuarà treballant a l'UCO, perquè ho ha demanat el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno. Protecció Civil estudiarà enviar missatges d'alerta als telèfons mòbils en alguns casos després d'un episodi meteorològic extrem. Seran casos excepcionals en què la pluja torrencial o la ventada o el fenomen que sigui hagi sigut sobtat, no s'hagi pogut avisar abans, però en canvi hagi deixat conseqüències que facin recomanable avisar la població. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat aquest matí que també pot ser útil.
9: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís, ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem també enviar una alerta.

0: Evitar agafar el cotxe o fer desplaçaments, perquè la majoria de situacions de perill són de persones dins de vehicles o que volen rescatar-lo d'aparcaments i rieres. De fet, ja fa dies que els mapes indiquen que aquesta tardor serà plujosa, sobretot el mes de setembre. Tot i això, la pluja no arribarà fins a mitjans de la setmana que ve.
1: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Aquest cap de setmana el gran protagonisme se l'emportarà la calor intensa i de ple estiu, Mònica.
2: Serà un cap de setmana marcat per un nou episodi de calor que farà enfilar les temperatures fins a màximes que poden tocar els 40, sobretot en punts de les comarques de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, s'han activat avisos per calor intensa del Servei Meteorològic de Catalunya a moltes comarques, tant avui com el cap de setmana, de dia i també de nit sobretot en trams de la costa i del prelitoral, i tot plegat amb sol i amb tranquil·litat, núvols prims i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. I com deies, la setmana que ve sí que s'esperen pluges, podrien arribar de cara a dimarts, miecres, coincidint amb una baixada forta dels termòmetres.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: 14-15.
0: I ara que parlàvem de fenòmens extrems, al Nepal han aconseguit rescatar dos supervivents de la riuada de fa 9 dies. Són dos treballadors d'una planta hidroelèctrica que havien quedat atrapats en un túnel. Un d'ells està en estat crític i ha ingressat a l'UCI de l'Hospital Militar de Katmandú. Mariona Martínez.
5: Els serveis de rescat continuen treballant a la central perquè sospiten que hi ha atrapats encara centenars de treballadors. De fet, un dels supervivents rescatats avui ha explicat que aquests dies s'han estat comunicant a crits amb altres companys atrapats a prop. Segons l'últim balanç de les autoritats nepaleses, la riuada ja ha provocat més de 1.300 morts al país i encara hi ha gairebé 4.800 desapareguts.
0: Més coses. Els Mossos detenen la mare del nadó que van trobar mort dimecres dins d'una bossa de plàstic al barri de la mina, Sant Adrià de Besòs. Júlia Vallvé.
6: Els agents van rebre l'avís a la 1 del migdia després que algú trobés un cos sense vida. El nadó estava en una bossa al replà d'un edifici del carrer Llevant i ahir van detenir la mare de la criatura, que té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies de la mort de l'infant. Per ara, la investigació continua oberta. Amb aquest cas i el de Santa Bàrbara al Montsià, ja són dos els nadons que s'han trobat morts en estranyes circumstàncies aquesta setmana a Catalunya.
0: La policia espanyola ha desarticulat una organització criminal ubicada principalment a Granollers que es dedicava a l'explotació sexual de dones. N'han alliberat dues i han detingut 14 persones a Granollers, Barcelona, la Roca del Vallès, Madrid i Les Palmes.
6: El grup criminal gestionava diversos pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona. Les captaven dels seus pisos a través d'ofertes de feina falses. Quan arribaven al lloc on suposadament anaven a treballar, els deien la veritat i imposaven un deute relacionat amb les despeses derivades del seu trasllat. Les dones havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, i estaven sota control permanent dels integrants de l'organització. A més, havien de donar la meitat del sou obtingut i pagar 250 euros setmanals com a lloguer de l'habitació.
0: I 10 ferits, un d'ells crític per intoxicació de monòxid de carboni en un vaixell al port de Barcelona.
6: Segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques i el Port de Barcelona, ha passat aquesta matinada en un vaixell situat al moll de l'Energia. L'embarcació, que havia descarregat olis vegetals, ha tingut un accident. El SEM ha atès una 20ena de persones afectades. Una d'elles en estat crític, que han dut a l'Hospital Clínic, i una de greu a l'Hospital Moisès Broggi a Sant Joan d'Espí.
0: Les 2:22, us ho ha avançat RAC1. Un estudi apunta que la meitat de les famílies tenen més discussions per culpa de les pantalles i que els pares directament han perdut el control a l'hora de posar límits. La investigació l'ha liderat una eurodiputada socialista del Parlament Europeu, Laura Ballarín, que assegura que aviat posaran normativa sobre la taula per frenar l'ús abusiu del dispositiu. Entre altres conseqüències negatives, més enllà de l'addicció, ha descobert que 2 de cada 5 joves estan exposats al ciberassetjament, a pornografia i fins i tot al contacte amb adults que es fan passar per menors. Joel Penya.
7: Per fer l'estudi i posar el focus en les famílies, Laura Ballarín ha recopilat 270 testimonis d'estats com ara l'Espanyol, Bèlgica, Argentina o Àustria. La meitat admeten que les pantalles agreugen els conflictes familiars i en 2 de cada 5 casos asseguren que van comprar un telèfon mòbil als fills perquè no se sentissin exclosos ni marginats. A partir d'aquí, també ha vist problemes relacionats amb l'addicció. Més d'un terç de les famílies han detectat dependència a les pantalles i en alguns casos fins i tot malestar emocional relacionat amb l'abús del mòbil. L'eurodiputada ha explicat al món a RAC1 que aviat proposaran noves lleis.
4: Que canvi el propi model de negoci, no? I que ens blindem que els menors de 15 anys no puguin crear-se comptes en determinades plataformes i després puguem blindar-nos de cara a aquest model de negoci. Jo estic d'acord que necessitem una llei integral i no acords o compromisos no vinculants.
7: Un altre pot al flagrant de l'estudi és que ha creat dos falsos usuaris de

0: menors a xarxes. Sense posar m'agrada cap publicació per mantenir la neutralitat, ha vist que en el cas del perfil de la noia es promocionaven els continguts relacionats amb la imatge corporal femenina. Pel que fa al del noi, li arribaven recomanacions amb notícies falses i en alguns casos misògines.
1: Davant d'aquest panorama, una empresa catalana ofereix una alternativa a les famílies que vulguin donar el primer telèfon als fills. És Balance Phone. Permet bloquejar les xarxes o, com a mínim, limitar-les. Víctor Massip.
2: Les dades alerten que un de cada 5 adolescents té un risc alt d'addicció a internet i la mitjana d'ús de pantalles supera les 5 hores al dia entre setmana. Per això, una empresa catalana ha creat una eina amb l'ajuda de psicòlegs perquè els pares avaluïn si el seu fill està preparat per tenir mòbil. El qüestionari planteja la preocupació perquè accedeixin a contingut adult o si tenen dificultats per aconseguir que deixin el mòbil. El cofundador de Balance Phone, Albert Beltrán, diu a RAC1 que cal pensar-s'ho millor abans de comprar el primer dispositiu als adolescents.
3: La gran majoria de resultats que hem tingut han sigut que encara no estan llestos per aquest primer mòbil, i això és una mica com la confirmació de que molts cops aquesta decisió es pren més per inèrcia que no per madurar-la i veure si realment ho necessita.
2: La solució que comercialitzen és un telèfon amb un filtratge estricte que restringeix el contingut per a adults, els jocs o les xarxes. Aquest aïllament permet als seus 14.000 usuaris, meitat adult i meitat nens, reduir l'ús diari a només 1 hora i 40 minuts. Això suposa un estalvi de 3 hores al dia respecte a la resta d'usuaris i equival a guanyar 12 anys de vida lluny de les pantalles.
1: El govern fixa en un docent per cada 3 aules els serveis mínims de cara al primer dia de classes. L'estrena del curs coincidirà amb una altra jornada de vaga després del fracàs de les negociacions entre sindicats i govern. Violeta Martós.
4: El curs començarà dimarts 8 de setembre i ho farà amb un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Pel que fa als equips directius, hi haurà d'haver com a mínim una persona per centre i els centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i el 33% en el cas de les llars d'infants. Pel que fa als serveis dins del centre, s'haurà de garantir la meitat del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars, cases de colònies i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives.
1: I us ho hem explicat aquest matí a RAC1, la nova sèrie de Harry Potter es podrà veure en català. De moment, el dia de l'estrena només estarà subtitulada sobre la versió original, però la productora Warner Bros. Espera poder penjar el doblatge a HBO tan aviat com sigui possible. Això seria al llarg del 2027. Segiró.
5: Noms com Nick de Poc Sense Cap, Ull Foll Murri, Gemma Jamec, la professora Coliflor, llocs com la Ronda d'Alla o objectes com el mapa de Magatotis. Tot aquest univers tindrà continuïtat, amb veus diferents, a la nova sèrie de Harry Potter que s'estrenarà el dia de Nadal. La productora ha confirmat a RAC1, però, que el català arribarà tard. Aquell dia només es podrà subtitular en català sobre la versió original en anglès. Ho justifiquen per les limitacions que genera un projecte on treballen tantes veus infantils que per llei només poden treballar unes hores al dia. Tot i això, es compromet prometen enllestir la versió doblada ara en fase de planificació, com més aviat millor. El Departament de Política Lingüística de la Generalitat ha negociat amb la productora la priorització d'aquesta sèrie, la consideren estratègica per incentivar l'ús del català entre els joves.
1: Carla Simón voldria sumar Rosalía al musical sobre flamenc que està preparant. En una entrevista a RAC1, la cineasta catalana ha explicat que estan buscant col·laboracions d'artistes del gènere per la pel·lícula i admet que seria un somni poder comptar amb el talent de la cantant de Sant Esteve Sarrovira, es diu, però que de moment no tenen res tancat.
6: Oh, m'encantaria. O sigui, estem com en procés de començar a pensar les col·laboracions, perquè és veritat que quan fas un musical és molt interessant perquè de sobte no és només la part del cinema, no? O sigui, també hi ha tota la part musical, hi ha tota la part de coreografia i t'obliga o et convida, no?, a col·laborar amb altres artistes. Llavors, en aquest sentit, doncs estem ara començant a pensar en possibles col·laboracions.
1: Simon presideix el jurat d'una secció paral·lela del Festival de Venècia, la Jornada dels Autors, i ha parlat amb ella l'enviat especial de RAC1, allà, a Venècia. Adrià García, bon dia.
7: Sí, bon dia. Després de passar pels jurats de festivals com Cannes o la Berlinale, ara Carla Simón seu també a la taula oficial de la mostra. La directora catalana està immersa en el procés d'escriure la seva nova pel·lícula, però continua pensant també en projectes que vindran després. De fet, RAC1 explicava que ja té al cap algunes històries per fer el salt algun dia al cinema en anglès.
6: Tinc com algun projecte molt, molt incipient on el lloc no és tan clau. Llavors, quan entres com en aquest terreny, doncs de llocs una miqueta més indefinits, llavors allà sí que penso, per què no, no? Jo vaig viure a Londres durant 4 anys i sempre hi ha una cosa que m'ha fascinat dels actors anglesos.
7: Durant la seva estada a Venècia, Simon també decidirà sobre una de les coproduccions catalanes que s'hi projecten, Les Indes. La pel·lícula segueix un jove del segle XVII que ha de portar el retrat de la infanta d'Espanya fins a París, un viatge amb Catalunya com a teló de fons. Ho explicava RAC1 la seva productora Ariadna Dot.
8: Quasi tota la pel·lícula s'ha rodat entre Catalunya i la Franja, llocs com la Seu Vella de Lleida, el Congost de Montrevei, diversos dies, les localitzacions són bastant icòniques.
7: Per cert que precisament una de les protagonistes és Ainet Jounou, la petita de la família d'Alcarràs.
1: Gràcies, Adrià, i posem-hi música, amb Aitana. La cantant farà avui el primer dels 4 concerts al Palau Sant Jordi i actua aquesta nit a les 9, també demà i dilluns i dimarts de la setmana que ve. Avui Canil Moliner i Ginestà col·laboren per primera vegada la cançó Amb qui estaràs?
9: Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit?
1: La cançó explica una història d'amor pels carrers de Barcelona i qui també té nou tema és Guillem Gisbert. És la primera cançó que publica l'antic cantant de Manel en 2 anys i mig. Es titula Entretén-me i és el primer avançament del nou disc que sortirà el 13 de novembre. I bones notícies també pels fans de Miley Cyrus.
10: Let's go.
1: La cantant que a partir d'ara es farà dir només Miley per desavinences amb el pare ha tret nou tema i es titula Vas per suets.
11: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Hem arribat a 2:45 i ho dèiem en començar, el Barça ja sap els primers rivals en la defensa del títol de la Champions femenina després d'un sorteig força benèvol, Xavi, per les blaugrana.
12: Sí, l'Arsenal i el Bayern de Múnich seran els rivals més complicats dels 6 que tindrà el Barça a la fase de la Lligueta, però les de Pere Romeu eviten l'actual sotscampió, per exemple, l'Olímpic de Lió, i també han tingut la sort de salviar-se els equips més perillosos dels altres bombos, com ara el Manchester City, que, per cert, serà un dels rivals del Real Madrid.
11: RAC1 14-15

0: Començarem per aquí per parlar del que ha donat de si aquest sorteig de la Lliga de Campions femenina. Avui mateix, a pocs dies, això sí, perquè comença d'hora aquesta vegada, que comenci la competició serà el 22 i el 23 de setembre, un Barça que ja sap doncs qui seran els seus rivals. Jugaran la fase prèvia de la competició europea al Camp Nou contra l'Arsenal, el París i el Servet, i fora de casa contra el Coge danès, el Bayern de Múnich i la Roma. Geo Montero, bon dia.
1: Bon dia. Són les primeres rivals per revalidar el títol de campiones d'Europa. Enguany la cita de la final és a Varsovia l'últim cap de setmana de maig del 2027. Per tant, un cop sortejat aquesta fase de grups, el Johan Cruyff rebrà la visita de l'Arsenal, de Mariona Caldentey, Ona Batlle i també Misa Rodríguez, i que reedita la final perduda pel Barça del 2025 a Lisboa. Amb el París Futbol Club han guanyat en l'únic precedent entre tots dos equips i, en canvi, viuran un duel inèdit amb el Servet, amb qui no han jugat mai. Per la seva banda, el Barça jugarà, com dèiem, a domicili davant el Bayern, amb qui s'ha enfrontat 7 vegades, amb una suma de 5 victòries, un empat i una derrota. També visitarà el camp de la Roma, a qui ha guanyat en els 3 duels previs, i el Koge de Dinamarca, a qui ha vençut en els dos precedents que han jugat. De la seva banda, el Real Madrid, que va eliminar el play-off l'Ajax neerlandès, jugarà a casa amb el PSG, el París, l'Inter, i visitarà el Bayern de Múnich, la Roma i el Manchester City. Un grup realment complicat per les jugadores de Pau Quesada, que inicialment busquen superar la barrera dels quarts de final. No serà gens fàcil. Altres duels destacats són l'Olympique de Lyon-Chelsea, l'Arsenal-Olympique de Lyon i el Bayern de Múnich-Manchester City. Per cert, que Alexia Putellas ha invertit en un nou projecte audiovisual. No té res a veure amb la Champions, però sí amb la Lliga Anglesa. Es tracta d'Eleven TV, un canal de YouTube que té els drets de la Barclays Women Super League, la Lliga Anglesa Femenina, a Espanya. A cada jornada es podrà veure un partit i el primer serà avui mateix, a les 8 del vespre, el partit que enfrontarà el London City i el Manchester United.
0: I mentrestant, aquest cap de setmana, a nova jornada de la Lliga F. Avui, de fet, el Barça ha continuat preparant el partit contra el Sevilla de demà.
1: I Kika i Esme Brooks han entrat a la llista per viatjar a la capital andalusa. La cita és demà a 8:45. Aitana Bonmatí ha fet avui una part del treball amb el grup perquè continua el seu pla individualitzat, i Pere Romeu, recordem, té la baixa de Gemma Font. L'entrenador blaugrana espera demà un Sevilla decidit.
2: És un equip que constantment va saltant, és un equip que constantment va permetent una mica d'espai a l'esquena de la jugadora que salta, i creiem que això farà que sigui un partit totalment diferent al Tenerife. Per tant, m'espero un Sevilla valent, un Sevilla atrevit, un Sevilla que voldrà lluitar un pèl la posició de la pilota més agressiva.
1: També aquesta jornada important tenim un derbi català, l'Espanyol Badalona Women, que serà demà a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
0: I el que comença avui és la quarta jornada de la Lliga masculina. Anem cap a Sevilla. Damià López, bon dia.
3: Hola, Xavi, bon dia.
0: On el Madrid visita el Betis, serà a les 9 del vespre, en directe a RAC1 des de mitja hora abans, en el que possiblement és el partit més destacat de la jornada.
3: Sí, un duel de Champions, perquè hem de recordar que el Betis aquesta temporada també juga a Champions. Fa molta calor a Sevilla, ahir es va arribar aquí als 43 graus i avui les temperatures freguen també els 40 graus. Aquesta nit podria haver-hi pauses d'hidratació durant el partit. El Madrid ha viatjat a la capital andalusa amb 23 jugadors, les baixes habituals en aquest inici de temporada, Tchouaméni i Endrick eren dubte, però no s'han pogut recuperar. 9 punts a 9 possibles, els blancs volen continuar amb aquest inici intractable en un camp on la temporada passada es van acabar de deixar la Lliga amb un empat a última hora, gol de Bellerín. Mourinho espera la millor versió avui del seu equip.
4: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices, es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel, no hay otro.
3: Avui s'espera el retorn de Guler i Bernardo Silva després de les rotacions diumenge contra el Màlaga. El Betis, de la seva banda, presenta la baixa d'Abde per un procés víric, també Lo Celso i Ceballos encara no entra a la convocatòria. Enmig de l'enrenou per la marxa de Pablo García al Racing, el Betis va arrencar bé la Lliga, però ve d'una dolorosa golejada 5-2 al camp del Llevant. Manuel Pellegrini parla amb respecte al Madrid.
5: Bueno, un partido muy difícil, como son con todos los equipos, excepto alto de la tabla, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, un equipo que este año se ha reforzado con bastantes jugadores, que está pasando un buen momento, que tiene jugadores desequilibrantes y que hay que hacer un partido muy completo si queremos puntuar.
3: Com et deia, molta calor a Sevilla, dirigirà el partit Hernández amb Iglesias Villanueva a Alvar, a l'estadi de la Cartuja, on el Betis hi juga des de la temporada passada i on hi continuarà actuant almenys fins a 2028, quan s'espera que estiguin enllestides les obres del Benito Villamarín.
0: El Madrid, doncs, que busca la quarta victòria en aquest inici de Lliga. De fet, si puntua, serà líder en solitari, això sí, a l'espera del que faci el Barça, que juga diumenge al camp del València. Àlex Pitanel, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Xavi.
0: Els blaugrana continuen preparant el partit i Gabriel Jesús adaptant-se al seu nou equip.
6: Sí, de fet, el davanter brasiler s'ha entrenat amb el grup per primer cop i estarà a disposició de Hansi Flick de cara a aquest partit. També estarà i és Gavi, que aquest divendres ha completat el primer entrenament amb els seus companys després del cop que va rebre el genoll dret en el debut en Lliga al camp de l'Elx. L'andalús, recordem, es va perdre els partits davant l'Atlètic i el Rayo. Els blaugranes buscaran la quarta victòria de la temporada davant d'un València que és un polvorí. Els mals resultats d'aquest inici de curs han encès els ànims d'una afició que fa temps està farta de la gestió dels propietaris del club i, a més, Carlos Corberán tindrà fins a 6 baixes. Guido Rodríguez, Copete, Omar Sadik, Justin, Diego López i Sergi Canós. La principal novetat serà la presència de Harvey Elliott, la darrera incorporació dels valencianistes.
0: Arriba cedit pel Liverpool. De seguida repassem la resta de la jornada, o continuem amb el repàs de la jornada, però abans apunta també institucional del Barça, que ja ha fixat data per l'Assemblea Ordinària de Socis.
6: Serà dissabte 19 de setembre a l'Auditori 1899. Per 6è any consecutiu se celebrarà de manera telemàtica. La vicepresidenta i portaveu del club, Helena Fort, n'explica els motius.
7: Doncs aquesta acorda avançar l'Assemblea Ordinària el mes de setembre i coincidint que no hi ha cap partit a l'estadi en cap de setmana, l'únic partit que hi havia era entre setmana, doncs la Junta ha decidit mantenir el format telemàtic per poder garantir la màxima participació dels socis.
6: Per cert, som un clam, el grup opositor encapçalat pel Joan Camproví ha compartit un missatge per lamentar que l'assemblea sigui telemàtica i en un dia sense partit a l'Spotify Camp Nou. L'entitat blaugrana tancarà per tercer exercici consecutiu amb resultats positius i un nou rècord d'ingressos superant per primer cop la barrera dels 1.000 milions d'euros. A més, el club sometrà a votació dels socis compromissaris a ampliar en quasi 300 milions d'euros el crèdit de Goldman Sachs per acabar les obres de l'Espai Barça i l'acord per a la construcció d'un parc temàtic de luxe amb la marca Barça als Emirats Àrabs Units.
0: Àlex, gràcies.
6: Adéu, bon dia.
0: I demà serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que juga al camp de l'Atlètic Club Bilbao, en el que, i això és important, el retorn de Julián Álvarez amb els matalassers després de tancar-se el mercat. Albert Bassas, bon dia.
8: Bon dia, sí, Julián anirà convocat. Encara no ha sortit la llista a aquesta hora, però Julián estarà disponible pel partit, tal com ha confirmat el Xolo aquest migdia.
9: Está entrenando muy bien. La verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como lo de todos sus compañeros.
8: Repreguntat Simeone per la situació de Julián i per com reconduir ara les coses, aquest és el missatge que li ha llançat el davanter argentí.
9: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Es aprendizaje puro, tendrá que resolver internamente, lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
8: I valorant el mercat, s'ha posat la pell de xai per dir que intentaran fer el que puguin davant dels dos grans del futbol espanyol.
9: No va a cambiar todo lo que viene sucediendo hace... ¿Cuánto hace? Más de 15 años, 20 años. Real Madrid y Barcelona, y los que venimos por detrás, evidentemente, intentando acercándonos lo mejor posible para poder competir.
8: Un Simeone que també ha tingut paraules cap a Marcos Llorente, que ahir va anunciar per sorpresa la seva retirada de la selecció espanyola de futbol.
9: Es una persona muy decidida, con una claridad increíble en sus pensamientos. Entendió y entiende de que la decisión que tomó con respecto a su selección es lo que siente. Y la verdad que lo felicito, porque evidentemente el ego siempre nos hace estar más tiempo en un lugar donde posiblemente ya no lo sentimos y él evidentemente hace lo que siente.
8: Amb 31 anys, Llorente tanca així el seu cicle amb la Roja amb 27 partits, un Mundial i una Nations League.
0: Per tant, recapitulant, avui juga el Madrid, demà l'Atlètic de Madrid, diumenge serà el Barça i també diumenge juga l'Espanyol, que rebrà el Sevilla a les 9 del vespre. Ahir, per cert, el que es va disputar és un partit avançat a la 6a jornada, el Real Sociedad Celta, que va acabar amb empat a 0, partit avançat a la jornada intersemanal que jugarà d'aquí a 15 dies, perquè tots dos equips, tant Celta com Real Sociedad, tindran compromisos d'Europa League. Aparquem la primera divisió, anem a segona. La jornada també comença avui amb les Palmes Leganés de 8:45 del vespre. Pel que fa als catalans, el primer a entrar en joc serà el Girona, que després de golejar les Palmes visitarà demà l'Sporting de Gijón a 4:45 de la tarda. Miquel Agut, bon dia.
10: Exacte, Xavi Rocamora, bon dia. Un Girona que aspira a mantenir la continuïtat del bon joc i dels bons resultats contra la Unió Deportiva a les Palmes del passat cap de setmana i que visita un camp d'allò més complicat com el de l'Sporting, que ara mateix és un dels quatre equips de la Lliga que encapçala la classificació amb 7 punts de 9 possibles. Un equip, per cert, que ha fet 2 gols i no n'ha encaixat cap. El Girona que viatja avui cap a Astúries amb una convocatòria de 23 futbolistes a la qual hi ha tots els fitxatges, també Carles Pérez, però sense els absents Justin, avui hem sabut que té una lesió muscular al quàdriceps de la cuixa dreta, Porto, lesionat de llarga durada, ni Unai, que està agafant el ritme. S'ha tancat el mercat de fitxatges, el de demà serà el primer partit després de la finestra oberta del mercat d'estiu, i ara Quique Álvarez diu que tothom, tots els jugadors, estan concentrats en el Girona.
11: Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que lo dur que serà, que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
10: Pel tècnic, una de les claus és trobar l'equilibri. El Girona és un dels màxims golejadors, però també un dels més golejats. 7 gols a favor i 5 en contra en 3 partits. Diu que està satisfet amb la plantilla i que hauran de ser veterans i tirar d'experiència per guanyar en un camp que preveu que tindrà un gran ambient.
11: Bueno, ens trobarem un ambient sensacional. Jo crec que és de segona, és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que, bueno, que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
10: De fet, per demà a Gijón s'espera un estadi gairebé ple. Si els abonats hi van, queden poques entrades i podria haver vora 30.000 espectadors per presenciar aquest partit, que començarà a 4:45 i que es podrà seguir en directe al Superesports de RAC1.
0: Gràcies, Miquel. I l'altre català de segona, el Sabadell, serà qui tancarà la jornada dilluns a casa contra el Córdoba. Avui l'equip ha tornat a la feina després de guanyar la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic. Pau Bonastre, bon dia.
12: Bon dia. Sí, el Sabadell ja prepara la visita del Córdoba dilluns a la nova Creu Alta, coincidint, per cert, amb la cloenda de la Festa Major de la ciutat. A pocs metres del camp hi haurà el Castell de Focs durant part de la segona meitat. Està sent un inici de temporada exigent pels arlequinats, adaptant-se a la nova categoria i, a més, amb la final de la Copa Catalunya de dimecres guanyada contra el Barça Atlètic. Precisament, Ferran Costa diu que la final ja queda enrere i que estan centrats en dilluns.
13: L'esforç va ser important, però ja vam descansar ahir i avui això ja queda enrere. Ho important és el Córdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hem recordat ràpidament abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
12: Alain Ribeiro i Javi López Pinto ja estan entrenant amb el grup i per tant s'espera que tornin a jugar aviat. En canvi, tal com ha confirmat Ferran Costa, Bonaldo té un dit del peu trencat i s'estarà unes setmanes de baixa. També en té per unes setmanes encara Genar Fornés. El duel és dilluns a 8:45 del vespre contra un Córdoba que ha guanyat un partit i n'ha perdut 2 fins ara. El Sabadell continua invicte amb 5 punts de 9 possibles i cap gol encaixat.
0: Tot això a casa nostra, fora, repassem també l'agenda de les grans lligues europees, començant per avui, perquè hi ha uns quants partits destacats. Xavi Morlans, bon dia.
14: Hola, Xavi, bon dia. Sí, a la Lliga Anglesa, Ipswich Town i Liverpool obren a les 9 del vespre la tercera jornada. Els d'Iraola buscaran la seva primera victòria després d'empatar en les dues primeres jornades. Araujo, de moment, no ha estat titular encara com a jugador red. També arrenca la tercera setmana de competició a França i a Itàlia. A la Lliga Francesa ho fan dos partits. A les 7 de la tarda hi ha un Olympique de Lyon Auxerre, mentre que a les 9 i 5 del vespre el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres rep el Mònaco. Recordem que els parisencs també han empatat els seus dos primers partits de Lliga. A la Sèrie A, a 7:45, el Como de Cesc Fàbregas visita el camp del Genoa. I per acabar amb els partits d'avui, a 7:45, l'Stuttgart i el Colònia obren la jornada 2 de la Bundesliga i Porto i Moreirense arrenquen la cinquena a Portugal.
0: Això avui, de la resta del cap de setmana, que destaca?
14: Doncs a Itàlia hi ha 3 duels entre equips candidats a la lluita per Europa. Dissabte tenim un Inter de Milà-Nàpols i la Roma, actual líder de la Lliga, rep a l'Atalanta, que també ha guanyat els seus dos primers partits. Diumenge hi haurà l'anomenat derbi dels campions entre Juventus i Milà. A Anglaterra, el Manchester City rep el Coventry dissabte en una jornada en què els plats forts els trobem diumenge amb un Everton-Manchester United i el derbi londinenc entre Arsenal i Chelsea. Aquest serà el tercer duel entre Xavi Alonso i Mikel Arteta com a entrenadors. De moment, Arteta ha guanyat tots els enfrontaments. Per acabar, la Lliga Alemanya tindrem duels d'històrics. Dissabte el Hoffenheim rep el Borussia Dortmund i el Bayern de Múnich visita el camp del Schalke 04, mentre que als Països Baixos l'Ajax de Mitchell juga dissabte contra el PSV.
0: Ara passen 2:45, encara un parell de punts més de futbol.
8: De l'agenda del cap de setmana, banda de primera, segona i futbol internacional, a casa nostra juga la segona jornada Primera Federació amb aquests partits pels equips catalans. Demà a 7:15 Sant Andreu Àguiles i mitja hora més tard a 7:15 Cartagena Nàstic. Diumenge a 7:15 Alcorcón Europa. I també que cap de setmana arrenca la temporada a segona federació, tot en diumenge amb el filial del Barça, el Barça Atlètic estrenant-se el darrer a les 7 de la tarda quan rebrà el Nàxera de la Rioja. Obrirà el Terrassa a les 12 del migdia al camp del Calamó. A les 5 de la tarda, Arnedo Manresa i Reus Osasuna B, a 6:15, Olot Ebro i Barbastre Girona B, i a les 6, Logroñés Espanyol B.
0: Tot això en futbol i un dia més en pàgina poliesportiva pendents de l'esport en directe, és a dir, de la Vuelta, avui 13a etapa entre el Mudéjar i Loja amb Enric Mas encara més líder. Etapa de mitja muntanya, el mallorquí és cada cop, com diguem, més favorit per al triomf final. Gemma.
1: Sí, una etapa, com dius, de mitja muntanya amb un port de primera categoria, dos de segona, però lluny tots de l'arribada. Ara mateix els escapats s'han separat. Tenim 11 ciclistes a 48 segons d'un grup més nombrós de 25 corredors que marxen a 3 minuts del pilot. Ahir vam veure una nova demostració d'Enric Mas. El mallot vermell va agrair la feina dels seus companys de l'equip Movistar i va admetre que viu un moment dolç. Són declaracions a Eurosport.
15: Bueno, lo que me da es más motivación que en tranquilidad, es algo súper positivo, yo creo que el equipo, si los chicos responden, yo tengo que responder y por ahora lo estamos haciendo, así que vamos a disfrutarlo.
16: ¿Estamos viendo el mejor Enric de tu carrera?
15: Me estoy empezando a creer que sí, porque, bueno, por ahora se ha visto.
1: El guanyador d'ahir a Calar Alto va ser l'eslové Jacob Ormsel de l'equip Bahrain i Mas va arribar sisè. Li va esgarrapar 23 segons a Primo Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que són els seus principals rivals. Ara, al marge del mallorquí, a la general és d'1:45 sobre Roglic, 2:06 sobre Gal i 3:53 sobre Carapaz.
0: I ara temps pel bàsquet. El Barça completa el tercer dia d'estatge a Andorra, en camp, i aquesta tarda escoltarem les valoracions dels primers dies de concentració del tècnic blaugrana, d'Alexander Sekulić, en canvi el Dani Aguilar. El saludem. Dani, com estàs? Bon dia.
17: Hola, Xavi, bon dia.
0: I aquesta nit, més enllà de Sekulić, també podrem escoltar el Tu diràs un dels nous fitxatges, l'uruguaià Agustín Ubal.
17: Sí, un dels 11 nous noms que han aterrat aquest estiu al Palau Blaugrana. Això sí, un nano que ha passat pel planter del Barça, va arribar amb 16 anys i ara amb 23 torna després de fer-se un lloc a l'ACB. Un jugador, Rocamora, ho escoltarem aquesta nit, que parla clar malgrat la seva joventut i que respon amb aquesta transparència quan ha comentat les ofertes que va tenir de la NCAA, de la Lliga Nord-Americana Universitària, superiors, per ser econòmicament, a les del Barça.
18: Eran buenas ofertas, la verdad, como se suele recibir, pero bueno, yo soy partidario de que a mí me costó mucho hacer como una carrera en ACB o ganarme minutos en ACB. Yo no quería tomar una decisión rápida por dinero, por otro tipo de factores externos. Es difícil la decisión, pero prioricé mi carrera, prioricé mi futuro y acá estoy. Al final, cuando viene el Barça, tampoco le puedo decir que no.
17: La conversa integral, tu diràs, quan podrem saber, com deies, les valoracions de Sekulić després d'aquests primers dies d'entrenaments en camp. Recordo, diumenge, a 1:45, primer amistós contra el Morabanc Andorra.
0: Tot plegat l'endemà del segon amistós de pretemporada que van jugar la Penya i el Manresa. Tots dos equips van enfrontar-se a Sant Julià de Vilatorta en partit que va acabar amb victòria manresana per 78-84. I encara en bàsquet, avui comença el Mundial Femení. La selecció espanyola debuta aquesta tarda contra l'anfitriona, contra Alemanya, a partir de 6:45 a Berlín. I a la mateixa hora avui també estarem pendents, molt pendents, de fet, del Barça d'handbol, que 6:45 juga les semifinals de la Supercopa Ibèrica contra el Porto a Vigo. És el segon títol de la temporada per l'equip de Carlos Ortega. Albert Pedrol, bon dia.
19: Hola, Xavi, bon dia. El Barça va apuntar-se al primer, la Supercopa de Catalunya contra el Granollers fa dues setmanes, i ara busca el segon. Participen quatre equips a la Supercopa Ibèrica: el Barça, l'Sporting, el Porto i el Bidasoa Irún. Barça i Porto disputaran la primera semifinal. Carlos Ortega ha convocat a tots els jugadors, amb l'excepció de Sergei Hernández, que té permís perquè aviat serà pare. Carlos Ortega explica què es trobaran amb el Porto.
20: A mi me gusta más en los últimos años y me gusta en el sentido de que por fin tiene dos laterales derecho, que siempre ha tenido problemas ahí en la derecha, ha recuperado en la izquierda gente lesionada, que es importante, imprime un ritmo más rápido, tiene más jugadores para correr, bueno, va a ser un partido con total seguridad difícil.
19: I després de la Supercopa torna a la Champions. El Barça comença dimecres al Palau Blaugrana contra l'Arus de Dinamarca.
0: Bàsquet, handbol i futbol sala, perquè després de guanyar diumenge passat la Copa Catalunya, el Barça buscarà aquest cap de setmana aixecar la Supercopa d'Espanya, que juga, a més, al Palau Blaugrana. Albert Ferran, perdó, bon dia.
21: Hola, bon dia. Sí, una Supercopa que ja fa temporades que té un format de Final Four. Demà es disputen les semifinals i diumenge la gran final. No és habitual que el Palau Blaugrana pugui ser la seu d'un torneig d'aquestes característiques, bàsicament perquè la instal·lació la comparteixen les quatre seccions professionals del club, i els caps de setmana sempre hi ha partits. Però el canvi de dates de la Supercopa, que enguany es disputa a principis de setembre, ha permès al Barça ser-ne l'organitzador, perquè la resta de seccions, bàsquet, hoquei i handbol, encara no han començat la temporada, encara estan a la pretemporada. El blaugrana Antonio aplaudeix poder jugar el torneig com a local.
22: Que no sé cuándo fue la última vez que se pudo disputar un torneo de esta magnitud, por así decirlo, aquí en el Palau, aquí con toda la gente de casa, con toda la gente que nos puede animar. Y la verdad que para nosotros es súper importante jugar en casa.
21: Com dèiem, demà jugaran les semifinals. A 2:45 del migdia, el Pozo Palma, i a 4:45... Barça-Jaén. Compta amb el Jaén, que és un equip especialista en tornejos d'aquestes característiques, d'eliminatòries a partit únic, de tornejos del cau. De fet, ja va ser la bèstia negra dels blaugrana la temporada passada. Va eliminar els de Javi Rodríguez tant a la Copa d'Espanya com a la Copa del Rei. Ho té ben present, n'és ben conscient, Antonio.
22: Ellos hicieron una muy buena temporada el año pasado. Los dos veces que nos eliminaron fueron por penalti. Y bueno, la verdad que como bien se suele decir, tenemos esas ganas de revancha, pero la verdad que no se comenta así como ese espíritu a maldad, sino que tenemos ganas de poder ganarles, de hacerlo bien aquí en casa, de poder dedicarle la victoria a toda la afición, a toda la gente que nos pueda animar aquí en el Palau.
21: Si el Barça supera el Jaén, jugaria diumenge a 6:45 de la tarda la gran final. Els blaugrana, per cert, busquen la cinquena Supercopa de la història de la secció.
0: Més coses. Parlem ara de tennis, perquè Carlos Alcaraz juga avui partit de tercera ronda de l'US Open. S'enfronta a basses al xinès Wu.
8: Favorit, el murcià, que es veurà les cares amb el número 113 del món a partir de les 7 de la tarda. Una nòmina espanyola d'avui que completarà el madrileny Dani Mérida, que s'enfrontarà al nord-americà Alex Mikkelsen no abans de 9:15. Això després d'una nit en victòria del primer cap de sèrie Sasha Zverev. Això sí, molt treballada, en 5 sets contra Quentin Halys, 6-4, 4-6, 7-6, 6-7 i 6-3. També ha venut cara la seva pell. Paula Badosa, eliminada a segona ronda després de plantar cara a una de les aspirants al títol i candidat al número 1, Coco Gauff. L'empordanesa ha perdut aquesta matinada per 6-4 i 7-6 en dues hores. La nord-americana jugarà a tercera ronda contra la única espanyola que queda en competició en el quadre femení, Cristina Buxa, i és que també ha perdut en la jornada d'avui la gallega Jessica Bouzas contra la kazak Rybakina per 6-2 i 6-4. Tot plegat el dia que hem sabut el temps de suspensió de Nick Kyrgios pel seu positiu per cocaïna. Un mes, només un mes de sanció, de manera que el termini s'acaba just avui. Kyrgios ha acceptat entrar en un programa d'ajuda i això li ha servit també com a atenuant, per tant, ja podrà tornar a jugar.
0: I a la Fórmula 1, Kimi Antonelli, el líder del Mundial, sortirà últim a la cursa de diumenge del Gran Premi d'Itàlia. Gemma.
1: Sí, l'italià penalitzarà per haver superat el límit permès de canvis de motor i diumenge sortirà, per tant, des del fons de la graella. Avui ha estat cinquè amb pneumàtics tous a 600 mil·lèsimes del monegasc. Charles Leclerc, amb el seu Ferrari, ha estat el més ràpid al circuit de Monza. La millor volta de Leclerc l'ha fet en 1 minut 23 segons i 8 mil·lèsimes, 173 menys que el seu company, Lewis Hamilton. George Russell ha estat tercer, Carlos Sainz 16è i Fernando Alonso 18è. Avui no hi ha participat el mexicà Checo Pérez amb Cadillac. N'ha rodat el provador nord-americà Colton Herta, que ha provocat una interrupció amb bandera vermella quan faltaven 40 minuts en una sessió que no va tornar a circular i que va tancar la classificació gairebé a 7 segons. I amb motos, només dir-te que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales a Misano. El de Roses treballa per tornar a Àustria el cap de setmana següent.
0: Ara falten 3 minuts perquè siguin les 3. Ho anirem deixant aquí. Res, una pausa molt curteta i de seguida tornem per actualitzar-nos.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
24: Barcelona 2017.
25: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
26: S'ha activat l'operació Cronos.
27: Busquem el conductor.
24: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
28: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
29: Mossos d'Esquadra!
24: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
30: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
31: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
32: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
33: Bé, ja som a casa.
34: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
33: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
34: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
33: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
35: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
36: Valorado.
35: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
37: El éxito está asegurado.
35: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
38: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
39: Assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
38: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma més per tu.
1: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
3: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900 903 744.
6: Verisure.
7: Són les 3, actualitzem la informació. El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat el nou model de finançament que preveu 4.700 milions d'euros addicionals per Catalunya. Ara queda, però, en camp dependent el tràmit del Congrés. Madrid, Jordi Armenteras.
8: Nou model ha aprovat, la votació ara fa uns minuts, reparteix 21.000 milions d'euros més per les comunitats, 4.700 dels quals a Catalunya, gairebé 4.900 a Andalusia, però amb l'únic suport en aquesta votació de Catalunya i Canàries. Totes les comunitats del PP en contra, les dues del PSOE, Astúries i Castella-La Manxa també, la consellera Alicia Romero demana més negociació i Castella-La Manxa ataca Catalunya, tots dos ho acaben de dir.
9: Tot el respecte al Partit Popular i a la seva posició, només faltaria, i el que ens agradaria és que ara en el tràmit parlamentari, si superem l'esmena a la totalitat, la presa en consideració, puguin doncs treballar amb esmenes per millorar aquest model i que tots puguem tenir un nou model de finançament.
10: Pues a mí me hubieran dado como miembro de Castilla-La Mancha la oportunidad de negociar para mí y con el gobierno pues un modelo de financiación. Estoy seguro que estaría igual de satisfecho porque también habría buscado los privilegios que tiene Cataluña.
8: PP en contra, tot i que les seves comunitats, Andalusia i País Valencià, en són de les més beneficiades. Queda el tràmit de Consell de Ministres, després el debat al Congrés amb la incertesa del vot contrari de Junts, que si assuma el PP i Vox farà descarrilar el nou model.
7: La Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta i veu indicis de diversos delictes, afavoriment de la immigració irregular, homicidi, lesions per imprudència greu i també organització o grup criminal. La Fiscalia avisa que la investigació haurà de determinar si també hi ha delictes que afecten l'ordre públic o la pau i independència de l'Estat. A més, diu que segons els indicis, una part substancial de la fase de planificació, mobilització, coordinació logística, difusió digital i, si n'hi ha, direcció estratègica, hauria passat en territori marroquí. Enmig d'aquesta crisi, Alberto Núñez Feijóo fa una crida a la mobilització per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Considera que cada dia queda més clar que Espanya té ganes d'expressar el seu rebuig al president espanyol, sobretot després de les manifestacions d'abans d'ahir. N'ha parlat des de la presentació del curs polític del PP a Màlaga.
11: Los españoles os vamos a echar de una manera democrática contundentemente en las urnas, pero os vamos a echar porque no merecéis la dignidad que estáis ocupando.
7: Mentrestant, la justícia continua posant tots els bastons a la roda que pot a l'amnistia dels líders independentistes, tot i l'aval de la justícia europea. El TSJ es nega a aplicar-la encara a Josep Maria Jové i Lluís Salvador perquè diu que Europa encara no ha resolt tots els seus dubtes. I SEAT també és un comunicat en què reivindica la solidesa de la marca però deixa el seu futur en l'aire més enllà del 2030. Admet que el cost del procés d'electrificació del sector complica la inversió de futur de la companyia i manté tots els escenaris oberts per d'aquí a 4 anys. Pel que fa als esports, Arsenal i Bayern de Múnic seran els rivals més complicats del Barça a la lligueta de la Champions femenina, Xavi.
0: Que s'ha sortejat aquest migdia a Nyon. El partit contra l'Arsenal serà a casa. Contra les avareses, el Barça jugarà a domicili. Les blaugrana, que defensen títol, també s'enfrontaran al París, la Roma, el Servet i el Kogue danès. La Champions femenina començarà el 22 de setembre i la final serà a Varsovia el 29 de maig. El que comença avui és la quarta jornada de la Lliga masculina. A les 9 del vespre, des de mitja hora abans en directe a RAC1, es jugarà el Betis-Madrid i demà serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que visita l'Atlètic Club de Bilbao amb Julián Álvarez a la convocatòria, segons ha confirmat el mateix Simeone a la roda de premsa prèvia. I en ciclisme, ja tenim en marxa la 13a etapa de la Vuelta, avui 193 quilòmetres entre el Muñécar i Loja, etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona i un de primera, en què Enric Mas torna a defensar el mallot vermell de líder. De fet, ara ja té 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte a Roglic.
7: I el temps, la calor no aflueix. Fluixarà fins a mitjans de la setmana que ve, Mònica.
12: A partir de dimarts comencen a baixar les temperatures i aquest descens es farà més evident de cara a dimecres de la setmana que ve, quan també podrien arribar algunes pluges. Però fins llavors, calor intensa a tot el país, calor, xafogó, temperatures que poden tornar a marcar els 40 graus en punts de les comarques de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre. I de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat aquests avisos per calor intensa, tant de dia com també de nit avui i també al cap de setmana. De nit, sobretot, en trams de la costa i del prelitoral. I tot plat, amb sol, núvols, prims i algun núvol de tarda en punts del Pirineu.
7: Les 3 i pràcticament 5 minuts tanquem el 14-15 que hem fet amb Glòria Vallejo al control i continuem pendents de l'actualitat ara als butlletins. El 9-7 anava llunesta en edició de butxaca.
0: Perquè a partir de 8:45 estarem pendents del primer partit de la quarta jornada de Lliga entre el Real Madrid i el Betis, que juga a Sevilla, encabat del partit, tu diràs, amb el Gerard Ballera.

0: Núria, Xavi!
1: Hola, Marta.
0: Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ui, ja no recordava el xivarri que hi havia els divendres aquí, eh?
3: És fort, això.
1: Quina festa, tu!
0: Què tal, com esteu vosaltres? Esteu bé o sou Pedro Sánchez?
1: Estem força millor, em sembla.
4: Ai, cuca. Ai,
1: escolteu una cosa, no és els teloners, és un dia molt important avui, perquè des de fa uns dies tenim un referèndum obert.
2: Ah, sí?
1: Cert. Sí. Que és sobre escollir el futur de la nostra sintonia. No és un referèndum qualquiera, eh?
2: No.
1: Jo m'hi pixo amb l'1 d'octubre, perquè és molt important la sintonia d'un programa.
3: Sí, de fet... I aquest no ens fotrà amb pals amb les porres.
0: No, això espero.
1: Home. Bueno, no donguis res.
3: Encara no tenim una resolució.
1: Aquesta
3: que no
1: gent està molt vagarosa.
0: Jo, com que és una cosa tan important i decisiva pel futur d'aquest programa, li hem demanat al nostre boomer de confiança que ens ajudi. Toni Clapés, bona tarda.
1: Sí.
0: Què també, tal?
5: Bona tarda!
0: Bona tarda!
1: El Toni és el més a prop que estem d'un notari.
0: Sí. A mi em feu servir per tot.
1: Perquè quedes molt bé, sempre vas mudat.
0: Sí, jo penso... Realment... Sóc el Mortadelo vostre.
3: Sí, dos
0: avui
3: ondes.
0: Necessitem un notari.
3: 40 anys de carrera perquè vinguem aquests tres sense papers.
0: Avui notari. Demà, avui notari. No sé, dilluns, que es porti els cafès. No sé, el que
3: no, això
0: està
3: al caure. Com ens vas dir l'altre dia que eren desnonats? No,
1: desregularitzats.
3: Indocumentats.
0: Una mica sí que ho som. Ha arribat un sobre tancat des de la planta 16. Bueno, aquí el que estic veient són unes lletres que no han passat al P3 escrites amb unes majúscules que realment no passaries curs, tot i que ara, pel que m'expliquen, passa curs fins i tot algú que encara està a la panxa de la mare. I aquest sobre que m'ha arribat amb lletra de P3, doncs entenc que aquí és on... Que ha arribat de les 16?
3: Ha arribat de les
0: 16, està en crisi.
3: Ho ha escrit el Depol. L'hem passat amb ell?
0: Doncs entenc que el Depol està passant per un mal moment, eh?
2: Sé d'aquestes
0: lletretes.
1: Però la lletra no vol dir... Oi, els metges, que anem a la lletra que fan. Però és que a mi m'és igual que una lletra fa gent que m'atenguin bé, saps?
0: Sí, però a quanta gent... O sigui, quants han mort gràcies a una recepta equivocada?
3: Com?
1: Farmacèutic que no deia saber llegir.
0: No, o potser, sí, clar.
3: Són arqueòlegs, els farmacèutics.
0: Has de dilucidar exactament què hi posa allà, saps? Han d'agafar la pedra roseta i mirar.
3: Depèn del color de la pell, et foten ibuprofeno o...
0: Per això no t'ha fet efecte. Escolta, que teniu el rocamora i la...
3: Ah, és veritat! Navi Xúria.
0: Navi Xúria?
1: Però
0: què és això?
2: Navi Xúria.
0: Aviam, xurris.
3: En principi seria...
2: Núria i Xavi.
0: Travessa i Rocamora.
1: Potser podrien vindre aquí a veure en directe aquest canvi.
3: Ah, sí, clar.
0: No, sí, va, veniu. No, va. No, ara que estrenen en estudi, que s'estiguin al nou estudi, home.
2: Ah. Va, que hem d'obrir el sobre, Toni.
3: Ja l'obro, ja?
2: Home, i tant, és el moment.
3: S'ha posat les ulleres, el Toni, per obrir el sobre?
0: No, que no fos cas de cometre un error. Ara què passa?
1: Hem preparat unes paraules.
3: No, però està dins del sobre,
2: clar,
3: no?
2: Estan dins del sobre.
1: Ah! Quina mala coordinació.
0: Alba. Aleshores...
1: Toni, perdó.
0: Sí,
1: però no
0: perdona,
1: ho havia entès bé.
0: Perdona una pregunta. O sigui, para un moment la cosa. Si vosaltres em doneu un sobre amb lletra de P3 i l'Alba em passa un guió...
3: Sí.
1: És que estem molt cordials.
0: Vol dir que el que hi ha dins el sobre està aquí en el guió?
3: Sí. És que ja ho hem...
1: Ai, està aquí el guió!
3: És que ja ho hem parlat, Alba, això. Alba! És que aquesta tia... Però tu què?
1: És que dieu tanta cosa que hi ha un moment del dia que jo faig sí, i vaig tirant. Tampoc és tan complicat.
3: Estàs trencant la màgia de...
0: Aleshores, jo què he de fer?
1: Tu ho estàs fent superbé, Toni.
2: Has de llegir el sobre.
0: Vinga, torna a posar.
3: Hòstia, costarà, això? A veure...
1: Quins nervis.
0: Això sempre queda molt radiofònic.
3: Mitja amazones, eh?
0: Són trucs.
3: El mago pop de la ràdio.
0: Silenci.
1: No, que és més
0: hem de decidir, que ara sabrem si la sintonia és l'antiga o la nova.
3: Ai.
0: Uf, llegeixo?
3: Sí.
0: Vinga.
3: A veure.
0: Avui, 4 de setembre... Ara miro i no hi ha dia de... No hi ha el dia.
1: És el rellotge barato.
3: Avui s'acostarà.
0: És l'econòmic. Avui, 4 de setembre del 2026, l'audiència dels teloners del versió RAC1 ha parlat.
3: Ara.
0: En aquest cas, deu haver escrit.
1: Si mos posem tiquismiquis...
3: És veritat, perquè ha sigut una votació.
0: On han parlat?
3: Sí. Han escrit a Instagram. Parlem, és veritat, és veritat.
0: Després d'un exhaustiu recompte de vots al referèndum de sintonia publicat a Instagram, que no era un referèndum, era la gent apuntava...
3: Era una consulta.
0: Ja tenim resultat final. Aquestes votacions han estat comptades, revisades i validades davant d'un notari especialista del grup Godó.
4: A quién?
0: Del grup Godó.
5: Ara.
1: Ara.
0: Això ho fa molt a l'eufòria.
2: El silenci, silenci, sí.
3: Ara és Marta Torna.
2: La pausa, la pausa.
0: Van tots a fer un cafè i quan tornen...
3: Sí.
0: Amb un total de 323 vots...
1: Uau!
3: Hòstia, Toni.
0: Bueno, us ho estic fent...
3: Es faran les 4, eh?
1: A mi em fa poc que s'adormi.
0: Han decidit que la sintonia d'obertura del programa a partir d'avui sigui l'opció que ha obtingut un 64,6%.
1: Uau!
0: Dic perquè, clar, amb això no estem dient res, m'esteu fent llegir i perdre el temps aquí. Eh? 64,6% dels vots. Per davant de l'opció perdedora, que només l'ha recolzat un 35,5%. Molt bé. O sigui, em feu venir per llegir aquesta...
1: Dades.
0: ...limpullada. Senyores i senyors, la sintonia que formarà part de la història d'aquest programa a partir d'avui és... la nova sintonia, l'opció 2. No ho puc creure. La proposta de Xavi Aluja.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
7: Taloner, és que en català no...
6: Amb Marc Bala, Guillem Estarella...
8: Jo era un jinete total.
6: I Alba Segarra.
9: Que no tengo miedo.

0: Amb sintonia estrenada, molt bona tarda, Alba Segarra, Guillem Estadella, públic aquí present i gent que ens escolteu des d'on sigui. Molt bon programa 439.
1: Bona tarda, Marbala.
2: Bona tarda, amics i amigues del cap de setmana. Ara sí! Oh!
0: Ai, quina sintonia tan xula.
3: Sí que ja puc marxar, no?
1: Bueno, i la Núria i el Xavier, ai, que moren.
3: No, ja han marxat.
0: Sí, han marxat. Ai,
4: no, ens
0: marxat.
4: No els hem acomiadat.
1: Ai, estàvem a punt de marxar.
3: De fet, estàvem al passadís, o sigui,
0: Xavi, us ha agradat la nova sintonia?
3: Molt, molt.
1: Hòstia, perdó. Perquè és un quart de quatre, pobra gent.
4: Els hem deixat abandonats com una benzinera, eh? Vull dir, allà...
1: Mentre aquest senyor llegia l'ent.
3: Benzinera tancada.
4: Sí, exacte.
3: Perquè n'hi ha moltes que estan tancades,
4: sí,
3: ja.
4: Sí, sí, sí, no.
3: Doncs res.
4: Què us sembla la nova sintonia? Aprofitem. Toni, t'agrada?
5: Fantàstic.
4: Sí, veus?
3: Bueno, és que la travessa i el rocamoró troben tot bé.
0: I tant. Tant. Sí. I més un divendres, que sí, ja els hi ja rellisca tot. Avui,
3: exacte.
4: Sí, sí, sí, vos, ja Xavi, Núria, podeu anar desfilant.
1: Sí,
4: eh,
1: gràcies.
0: Ara sí,
1: tot.
0: Jo amb el vostre permís també.
1: Bueno, jo volia saber la teva opinió, sí, Toni, perquè bueno, tu ibas fer un speech.
3: Ja us ho vaig dir ahir, el que havíeu de fer, que és mantenir la sintonia de la primera temporada. Però veig que vosaltres heu decidit fer confiança al Xavi Alujas, eh? I heu trobat una nova sintonia.
0: Però ha votat la gent. La gent és...
3: Sí, sí, la gent també vota Donald Trump. La gent també vota Donald Trump.
4: Estàs dient que l'audiència que tenim és...
3: I la gent, la gent també va votar Hitler.
4: No, home, no!
3: I la gent també vota Vladimir Putin. I Milei i tota aquesta gent. Vull dir que... Molt bé. Vosaltres mateixos.
4: Bueno,
3: això... D'aquí uns anys, pensareu amb les paraules que us vaig dir.
4: Punyalada clapera!
3: Tornareu a la sintonia original.
4: Com vas ser tu?
3: I arrepentits.
4: Com vas ser tu?
3: A mi em va passar.
4: És que ara hem de replicar el mateix que has fet tu durant aquest any.
0: Clar, els teus errors són els nostres encerts.
3: Ara heu d'aconseguir, i que és molt possible que ho aconseguiu, fer 30 temporades i aleshores...
4: A veure quants viste el bala d'aquí 30 temporades.
5: De puta.
4: Començarà a manxar com un boig.
3: Sí.
0: No, home, no, jo ja
4: està calculat que cada dues temporades hi ha un nen del bala.
0: Sí, sí, sí.
4: Pues t'ho imagina.
0: Perdona, també et diré que ara la cua esteu vosaltres. Jo ja he complert, eh?
4: No, jo la cua la tinc molt tranquil·la.
1: Jo això ho tinc més sec, nen, que el desert de los Monegros.
0: Seré l'únic pare del programa.
1: On, a mi, si el Toni em dona una habitació per viure amb la meva família, sí, però...
3: Per un moment pensava que em deia si el Toni em fa mare.
1: No. No, home, no, que els deus tindré secs, tu també. Això deu estar caducat, ja, Toni.
3: Adéu.
0: Ai. Bé, he de dir que l'experiència d'estrenar sintonia no està pas malament.
4: Sí.
1: A mi m'ha agradat molt.
4: El que passa que crec que hem de començar a veure què fem amb el tema dels aplaudiments, perquè, clar, un minut aplaudint la gent acabarà loca, eh? Vull dir que, bueno, que anem fent amb alegria, no?
1: Sí.
0: Jo m'ho he passat bé.
1: Jo també.
4: Vale, perfecte.
1: Jo m'auguro...
4: Molt bé.
1: Bons èxits amb aquesta sintonia, nens.
4: Molt bé, clar que sí, amb alegria. Ara és quan és l'última temporada del... Anem a preguntar, a veure, al públic que ha vingut avui, que segur que té moltes històries.
0: Home, i tant, i tant.
4: Què? Espera, perdona, que tenim a prop. Digues, digues.
6: Jo la vaig escoltar i crec que és la mateixa.
4: Hòstia!
1: Oh, uau!
0: Però què és aquest descrèdit?
4: És que li estem donant un poder a l'audiència que això ja no podem tallar.
0: No, hem de fer com altres programes, com si no existissin.
4: Com el Basté, no?
0: Com el Basté.
4: O m'expliques les teves merdes o no vull res. No, escolta... No, Susana, tu és una gent habitual que ve sovint de públic. No t'agrada, la nova sintonia no t'agrada?
6: No dic que no m'agradi, que quan vaig escoltar les dues pensava que era la mateixa.
1: Però això
6: és que l'Instagram està malament.
1: Bueno, què?
0: Okay. M'he de dir a favor d'ella que s'assembla a la sintonia.
4: Sí,
0: són del mateix estil.
4: Sí.
6: Vale, pues ja està, perdó.
4: Ara podem parlar a Susana, clar que sí, molt bé, molt bé. Oh. Ara... Anem a parlar amb un senyor... Vostè d'on ve, buen hombre?
7: D'Arenys de Munt.
4: Ah, xulíssim, Arenys de Munt.
7: Ja te digo.
4: Vale.
7: Moltíssim. Si pot ser una mica... Ara.
4: Ah, vale, perfecte, perdona. És que és perquè se senti bé.
1: Ha demanat distància a l'Estadella. Ha demanat distància pel micro,
0: eh? Cert, Arenys de Munt, molt bons els entrepans del Rovira, eh?
7: No fotis,
0: sí? Sí, molt bons.
7: Vale.
1: Buah, no li agraden gens.
4: Rovira no existeix. Com?
8: Rovira ja no hi és.
0: Hòstia. Mira si eren bons.
1: Però que està molt...
7: Quan fa que no vaig per Arenys de Munt? Fa molt, eh?
0: Dos caps de setmana.
7: Sí, anava a dir els collons, però no ho diré en veu alta.
4: Vosaltres que sou el públic que ha vingut a la competència, no?
7: Ja me'n giro, sí, aquí.
4: Molt bé, no? I us quedeu amb el clapés?
7: Sí.
4: A Cuqui!
7: I després els esports, si n'hi ha, i no ho sé, seguim.
4: Molt bé, tot el dia aquí, eh?
7: Sí.
4: Gila que no us facin fregar quan marxeu, eh?
8: Bueno, mira, seria també una opció, no?
4: Bueno, escolta...
7: No m'han donat ni una ampolla d'aigua, també t'ho dic, eh?
4: Hòstia, anem a... Ara portem una ampolla.
7: miserable. Escolta, amb sinceritat, jo no conec ni la primera sintonia. Ui. No es coneixia ni a vosaltres, imagina't.
1: No, no, lo de la sinceritat té raó, eh?
4: Hòstia, però llavors...
0: Sí,
4: per què
0: em va vacil·lant
8: que no... Que jo sí, llavors l'he portat a mi perquè el conegui.
4: Ah, bé, bé, bé.
0: L'estàs introduint en aquest món.
7: I la veritat, de Catalunya Ràdio, ara passo a RAC1.
4: Molt bé, no?
7: No, que llavors, dedicar-te a estrella a tu, imagina't.
4: Hòstia. Però un moment, però tu no has escoltat mai RAC1?
7: Sí, poquet.
4: Perdona un moment, aquí hi ha el tema. O sigui...
0: Tu estàs fent ara el traspàs de Catalunya
7: Ràdio
0: a RAC1.
7: Sí. El traspàs, però sense... De cuerpo presente, vull dir...
0: Sí, duient.
7: Sí, duient, ah, vale. Sí.
4: Estàs abandonant Catalunya Ràdio i estàs venint cap a RAC1.
7: Sí.
4: I la teva parella, la teva parella?
7: Sí.
4: Tu ets oient de RAC1?
8: Totalment.
7: Des de fa 25 o 30 anys, imagina't.
4: I tu, Catalunya Ràdio?
7: Sí.
4: O sigui, cadascú, quan pugeu al cotxe, escolteu una ràdio?
7: Sí. No, la que vol ella, perquè condueix ella.
1: Vale, m'agrada sí. Aquesta tia.
4: Tu li fots RAC1, eh?
8: Jo RAC1, sempre.
4: Sí. Tu com ho portes amb estar amb algú que escolta Catalunya Ràdio?
8: Sí, perquè s'adorm la que posa la ràdio, s'adorm els 5 minuts.
7: Sempre porta el cotxe ella, perquè sí.

0: Jo que
1: però pensa que nosaltres vam caure la marmita ja de petits, eh?
2: Sí. No, jo Astèrix i Obèlix no ho provaves. I vaig néixer de cul, imagina com va la cosa.
3: Uf, ja, molt bé, molt bé.
0: De cul, diu?
3: Bé, doncs escolta, contenta que t'hem convertit una mica? Sí. Ara t'hem guanyat els taloners, t'estem guanyant o no?
2: Si em portes la polla d'aigua, seguríssim.
3: Home, et porto... Mira, aquí tens.
2: Vale,
3: ja està.
4: Ha comprovat si està bé obert o no, que no et drogarem, eh?
2: Un trasvase de... No importaria, també t'ho dic, però aquí en directe...
4: A veure, ell ha comprovat que l'ampolla estigués tancada realment perquè ha tingut com por de barrejar-se amb les meves baves?
2: No, al contrari, si fem un xint, eh?
0: Sí, seria un morreo indirecte amb l'Alba, no?
4: Ell vol un morreo sense intermediaris.
3: Com ho veus, això, del teu home?
5: No, res, el mateix que t'ha dit ella tu abans, te'l regalo i vacunat.
0: Te'l regalo i vacunat.
4: I vacunat.
3: Fort aplaudiment per aquesta parella d'Arenys de Munt. Oh, que bo. Ai, Déu meu.
0: Bravo.
3: Déu meu, senyor.
0: Va, que hem de saludar un amic del programa, que ja el tenim al telèfon. Va, som-hi. Clar, és la primera setmana d'aquesta tercera temporada dels Taloners. Acabem d'iniciar la temporada i tenim molts interrogants per davant. Per això volíem trucar aquest amic nostre.
4: Les preguntes són clares d'aquest curs. Com anirà? L'Estadella podrà millorar els acudits dolents que fa cada dia? Ai. El Bala deixarà d'intentar lligar amb cada persona que truca?
0: No lligo.
3: Home, una dueixo.
4: L'Alba Segarra aprendrà a llegir?
3: Això, mira, això crec que és el meu propòsit d'aquest any, de que no t'entrebanquis gaire.
4: Que aprengui a llegir.
3: Exacte, sí.
4: Apadrina un niño. Cabron.
3: Jo feia aula d'acollida.
0: Ah, sí?
3: Al col·le. Jo era un d'aquests que... Jo mai m'he llegit un llibre, però jo era dels que acompanyava els nens nouvinguts. Vull dir que potser tu vols, si tu vols ser la meva nova aula d'acollida.
4: Jo aniré a l'oculista perquè és un tema dels ulls, ja us ho vaig explicar.
3: Ah, és veritat, que estàs fatal.
4: I si després d'això no funciona, ja llanceu-me el rebuig.
0: Va, escolteu, que tenim moltes preguntes pel futur d'aquesta temporada i per saber també com ha anat l'estiu aquest amic nostre, tenim al telèfon el gran tarotista evident, Sandro Rey. Bendiciones i bona tarda!
6: Bendiciones i bona tarda! A tothom! ¡Vamos!
0: Aviam, Sandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, tío?
6: Ah, muy bien, pues mucho trabajo. O sea, yo he trabajado más que descansado.
4: Ay mira.
0: Pero siempre tiran cartas y miran al futuro.
6: Hombre, siempre no. Ah. Pero muchos días sí. O sea, esto ya hace 30 años, que es continuo. Ya. Hay días que tengo de descanso, como todo el mundo.
0: Porque los tarotistas son autónomos, entenc.
6: Hombre, claro. Claro. Tenemos que pagar muchos impuestos, ¿eh?
3: En quin model es trobeu, els autònoms?
6: Pues, astrologia i otros.
0: Ah, sí?
4: I otros? Claro. ¿Qui són els otros?
6: O sea, los tardistas en este país,
4: sí.
6: o los videntes, o clarividentes, o lo que sea, relacionado con el esoterismo, con las ciencias ocultas, están como astrología y otros.
4: A mí me agrada porque Hisenda no deixa perdre res.
0: No, en plan, no.
4: Yo no cuestionaré res, però tu cotitzaràs.
3: I el otros és molt ampli, eh?
0: Clar,
4: la niña l'exorcista, jo què sé, saps? Tothom allà fotut, saps?
0: Escolteu, hem de
6: dir... I a sobre tenemos que pagar más impuestos aquí en Cataluña que en el resto de España, pero bueno.
4: Bueno, perquè pagues els impostos del futur,
0: clar,
4: tu, no?
0: Clar.
4: Seran més alts,
6: los del pasado y los del presente. Todavía clar, estamos pagando.
0: Tu ja fas l'IVA del 2027, no?
4: Clar.
0: Hem de dir, Sandro, que tu vas ser dels pocs vidents que van encertar el resultat del Mundial, eh?
3: Això és fort, eh?
6: Hombre, sí, me llamó Rocco en un programa maravilloso, me llamó Rocco como un par de días antes del Mundial.
4: Sí.
6: Y entonces él me preguntaron en el programa, ¿quién ganará el Mundial este año? Y yo cogí mis cartas, y en las cartas lo que salían era me hizo gracia, porque salían muchos colores de color rojo. Mucho rojo, la roja, rojo, la roja.
4: Claro.
6: Rojo, la roja. Y yo decía, rojo, la roja, rojo, la roja, rojo, la roja. Pues ganará el Mundial España, y así ha sido.
0: Molt bé, bravo, Sandro.
4: Sandro, que tenim... A lo mejor tinc poders, perquè jo vaig endevinar la porra, també.
6: Bueno, però eso no son poderes, son facultades.
4: Vale.
6: La porra... Són facultades. Poderes no tiene nadie.
0: Clar, l'Alba encara està a Hogwarts. És estudiant.
4: Estic a l'ESO del vidisme.
0: Escolta, Sandro, que et trucàvem també per veure com veies tu el futur dels taloners aquesta temporada.
6: Hombre, a ver, yo voy a decir una cosa. El ratito que he estado aquí escuchando los taloners, yo me hacéis mucha gracia, eso es muy divertido, porque transmitir mucho humor, y eso es importante, porque ya estamos cansados de tanta tristeza, de tantas guerras, de tantas violencias, de tantas movidas malas,

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 205 cavalls i només 4,3 litres?
4: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
5: Aquesta tornada a l'escola sereu els reis del pati amb els preus imbatibles, com el de les esportives amb tanca autoadherent a un preu imbatible de 9,99 € al parell, fins al 18 de setembre.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
8: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: D'on ets, Puspa?
15: De Nepal.
14: Hòstia, i molt bé, i parles un bon català, tio.
15: Una miqueta.
14: I llavors tu que ets el màquina d'aquí dels cambrers o què?
15: Cabran de ser.
14: Tu sabries dir-me la carta sencera?
15: Pimentos padrón, patatas bravas, calamar andaluza, alitas de pollo, championario aquioli, mini pecho de pollo, gamas a la aquioli, pulpitos, mequiones, vapor, mequiones, la marinera, tiras de cangrejo, pincho moruno, bolsada de pollo, torta hispanol, chorizo al ron, albondigas caseras, salchitos de pay, de pollo, bomba picante y calabacín de a la romana, con todas fritas.
14: Calamar, calamar.
15: Calamares. No, calabacín.
16: Vámonos de taba, vámonos. Vámonos de taba, vámonos.
17: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.
18: Va, que ja passen uns minuts a 3:45 de la tarda i els divendres a l'Estudi 1. Aquí a RAC1 ens encanta compartir aquesta gran festa amb el públic. I en una bona festa no hi pot faltar mai el bon menjar. Avui ens el porta un dels influencers més destacats aquest any a nivell gastronòmic. Es dedica a recuperar receptes antigues a les xarxes socials i de ben segur que l'algoritme us ha portat alguna de les seves receptes. Sonen així.
19: Aquesta és una amanida que feien al camp els pagesos de les comarques de Girona i del Garraf, entre d'altres. I s'anomena ceba al cop de puny. Es prepara colpejant una ceba ben forta amb el puny sobre una superfície dura. Qui panceta i no hi fa creu, el dimoni se'l fa seu. Aquesta és una dita catalana que fa referència a un costum molt antic i avui força perdut. Fer una creu al pa abans de llescar-lo. Avui us porto una recepta de cuina catalana antiga, del segle XIX. Ous farcits. Avui us porto unes postres tradicionals del Baix Camp i de les Terres de l'Ebre. El menjar blanc. Això és un desossador d'olives antic i amb ell faré olives farcides d'anxoves com es feien abans. I avui començarem amb uns préssecs farcits de carn. Una recepta recuperada d'un llibre del 1835 que es diu La cuinera catalana.
18: Ja m'heu sentit pels taloners. És un plaer rebre avui com a primer convidat de la temporada el cuiner influencer Miquel Cano. Miquel, bona tarda.
20: Hola.
18: Ara ho hem sentit en aquest petit resum del teu Instagram, que tot són receptes antigues. Normalment, els cuiners, influencers, això és el més modern, el més nou. No, tu cap enrere, eh? Com és això?
20: Sí. Bueno, sempre he tingut l'interès de
1: Deixo recuperar receptes antigues, sempre he tingut llibres antics a casa.
20: Molt bé, no, no.
1: Sí, sí.
20: Has deixat davant de l'esferificació, no? Tot això que ja és molt modern.
1: Sí, ja, aquesta època ja l'he passat, jo.
18: Ah, però has passat per aquí?
1: Clar, jo soc cuiner. Clar. Jo soc cuiner i passat.
18: Sí, però que l'esferificació potser...
1: Jo he treballat en llocs així d'estrella Michelin, amb cuiners famosos. I
18: això no t'interessa,
20: I tu què creus que hi havia més droga, a l'època medieval o a les cuines d'ara?
1: Ara, sense
21: no existia la medieval, encara.
20: Com que no? Es fumaven totes les herbes.
21: No, llepaven un gripau i a veure què passa, saps?
20: Sí, o sigui, vale, ja tenim el primer titular de la tarda, m'agrada. No, no. I llavors entenc que tu, amb el tema de recuperar les receptes, com tu fas? Vull dir, què vas, a Wikipedia, al Google? Perquè, clar, treus unes receptes... No. A mi em va flipar molt la de la ceba, de
18: sí,
20: fotre-li cop.
18: Sí, fotos,
20: això és boníssim, tio.
1: Bueno, aquesta és una recepta molt típica de l'Empordà, eh? No, no és una cosa gaire estranya.
20: Soc del Penedès, no.
18: No ha arribat. No ha arribat.
21: Per ell l'Empordà és el medieval, també. Sí, saps de lo lluny que el té? Sí.
1: No, però tinc molts llibres. Hi ha moltíssims llibres en català i molt antics on trec aquestes receptes.
18: Perquè vas a una botiga especialitzada en receptes antigues? Perquè, clar, això no sé si està documentat digitalment, clar.
1: Intento aconseguir llibres que estan com descatalogats.
20: Hòstia.
1: Hi ha molts llibres a aquestes aplicacions de segona mà. Allà en trobo bastants llibres.
21: Clar, però abans de menjar el que cuines has de menjar, perquè amb tot el procés que has de fer, m'explico?
20: Com?
21: Avui cuinaré això per dinar, però potser ho cuini al cap de 8 dies, si he de fer tota aquesta recerca, m'explico.
20: Col? Sí.
18: Espera, potser en Miquel l'ha entès.
20: Tu l'has entès?
21: O sigui, vull dir que és un procés llarg fer la teva recepta.
1: Llarguíssim.
21: Perquè no només són els ingredients de la recepta, a vegades també hi ha elements que utilitzes, utensilis de cuina.
20: Ara.
21: Està d'allà, t'ho explicaré per WhatsApp després.
20: Perdona, jo tenia un podcast de cuina, eh? Parlem el mateix idioma, eh?
21: Tu tenies un podcast de cuina.
20: Estadella Michelin.
1: Sí, sí. Abans t'ho volia dir, que estic content per tu, perquè jo havia vingut...
20: Sí, vas venir al podcast.
21: Ah, però és en sèrio que tenies això?
20: Sí, sí, sí.
21: Haurien de posar pin parental a internet, o sigui, no pots tindre un podcast que estigui...
20: El tenia aquí a RAC1.
21: A qui et pagaven perquè fessis un... Aquest RAC1 esteu llançant els diners, però què feu?
20: Clar, sí, el Miquel va venir.
1: Sí.
21: Miquel, em sap molt greu.
1: Sí, estic content per tu perquè la millora que has fet és increïble. Tenien allà en un zulo...
20: És veritat, és que gravàvem amb el Salva Coromines, en un zulo a la planta 15, que allò, Déu meu, semblava que haguéssim matat algú allà.
1: Jo em vaig decepcionar de venir a la ràdio aquell dia.
18: Però espera, que estan sortint els draps bruts de RAC1.
20: O sigui, perdona, tu vas venir... Tu va pel cul l'entrevista.
21: No.
20: Tu vas venir a RAC1?
1: Sí, però jo vaig venir
20: amb la Marta, la dels vins, sí. I llavors, tu... Vas veure la ràdio i vas dir, quina puta merda.
1: Sí, quina decepció.
18: Perquè on veu gravar? Era un lloc...
1: Era molt petit, no sé.
20: Era un estudi d'aquests que hi havia entre RAC 105, vull dir, d'aquells petitonets. Sí. Clar, i tu vas dir, si això és la ràdio líder, no?
1: Clar.
20: Com deu estar Catalunya Ràdio?
21: Pues
20: doncs,
21: no, és més gran.
20: Doncs això te l'ha dit. Vés allà, mira-lo d'allà i torna aquí. No, ara hem millorat, eh?
21: Avui estàs flipant.
1: Sí, sí, home, aquesta producció...
21: Això és com una Thermomix, ara, saps? Sí, sí. Allò era el morter i això és com
18: una Thermomix. Que la Thermomix, al medieval no en tenien, de Thermomix.
21: També és veritat. Clar, tu no utilitzes tots els utensilis... Tornem, tots els utensilis... I... No, és que lo d'Estadella Michelin m'ha rebentat.
20: Ja et passaré els podcasts,
21: perquè... No cal.
18: Són xulos, són xulos.
21: Farem samarretes, també, d'això.
20: Teníem davantals.
21: No, és que, clar, és que... No es poden posar portes al camp, es diu? És ben bé així, l'Estadella.
18: Ni portes al podcast.
21: Exacte. Sí. Les utensilis que tu utilitzes per cuinar també són utensilis de l'època, molts d'ells. D'on els treus? Com aconsegueixes tot això?
1: Doncs igual, intento aconseguir-los de segona mà.
21: Uau!
20: O sigui, tens una feinada per
18: ser molt heavy. Quines eines tens, per exemple? Hem vist aquest desossador d'olives?
1: Sí, tinc aquest, tinc un ratllador també, que és molt antic. Que es
20: la guillotina servir. També és molt de l'època.
1: No, aquesta no la tinc.
18: Una espasa per tallar la ceba. No, quins tens, de veritat?
1: Tampoc en tinc tants, eh? No? Tinc morter antic, tinc el ratllador aquest de formatge, que es pot fer servir
20: aquest
1: per ratllar pa.
20: Aquest és xulíssim, eh? Sí. M'agrada molt. No, i a part, jo crec que té una cosa el Miquel, que és que estic absolutament segur que molta gent que ens escolta ara l'ubica directament, perquè tens un vídeo amb un estil molt característic i a mi em flipa la pausa i amb la calma amb què expliques la cuina, perquè estem acostumats a veure vídeos d'influencer de...
21: Totalment.
20: Cocina para vagos, tal, i és... Hòstia, una mica de calma, perquè s'està perdent el cuinar en família i en cuinar per amor. I trobo que tu, a banda de recuperar receptes antigues, recuperes l'amor i la calma a la taula, tio, això està molt bé.
1: Clar, és que la cuina tradicional no la pots fer amb presses.
20: No. Perquè entre que mates el búfal.
1: Exacte. Que vas a caçar.
21: Que t'agafa la lepra pel mig. que t'has de fotre en quarantena.
0: Que se t'han caigut dos dits. I diu, bueno, el reprofito per farcir les olives.
21: Fes alguna cosa.
18: Se t'ha mort mitja família, clar.
21: Però sí que
18: fas?
21: És veritat que jo penso que...
18: Has de recollir els cadàvers, clar. És que és... Això de cuinar a l'edat mitjana és un cristo.
21: És molt difícil. No, que, jo, que recuperant el que diu el Guillem, que estic d'acord, i també penso que molts de les persones que mirem els teus vídeos no aspirem a fer aquelles receptes molts cops.
1: Sí, sí, en soc conscient
0: d'això. Tu ja ho aprendes, no?
1: Sí, sí. De fet, una de les últimes que he fet és fer anxoves. El procés sí? de fer anxoves...
21: Com? Digues... Crear l'anxova?
0: No.
18: Alba!
0: Perdó.
21: Miquel,
0: Miquel, jo he millorat, però no sé si el programa ha millorat.
18: Deixem-lo parlar al pobre Miquel.
1: Poc a poc.
18: Explica'ns-ho de les anxoves.
1: Bueno, per fer les anxoves trigues entre 6 i 8 mesos. Sí. Llavors, clar...
21: Un embràs, és que ja anava allà, jo ja anava allà.
1: Amb aquesta recepta la gent flipa, saps? Clar. Perquè entre que porta moltíssima feina, fa servir un munt de sal, tot el temps que passa és...
0: Clar, quantes receptes tens a mitges a casa? Que diguis, ara mateix, ara a casa teva, quantes receptes tens a mitges per acabar d'ensenyar-les?
1: No gaires. O sigui, així tan llargues? Sí. No, aquesta és excepcionalment llarga.
0: Clar. I de fet, crec que amb els vídeos que tu vas començar a patar-ho va ser quan ens vas ensenyar a fer alioli menys 10 minuts, que aquí d'aquella boleta...
21: Oh.
0: Buah, és meravellós.
21: Per mi allò és plaer auditiu
0: totalment,
21: i visual.
0: Totalment. Sí,
18: sí. Hem de dir que és el morter amb un alioli molt, molt ben lligat, que fins i tot el converteixes...
21: Sembla una truita, al final,
18: en una esfera,
21: sí.
18: I és d'aquella alioli que fins i tot li costa caure al plat i que cau amb una harmonia.
21: Amb un groc...
18: Per la gent que ens estigui escoltant ara mateix, explica'ns com es fa aquest alioli, perquè quedi tan maco.
1: Bueno, es fa un alioli tradicional, o sigui, has de picar els alls amb una mica de sal i després anar afegint l'oli a poc a poc. Però el que té de diferent aquest és que li tires molt més oli del que habitualment hi tiraries, fins al punt de... Si et passes una mica més, es nega.
0: Ostres.
1: Llavors has de jugar una mica
0: amb
1: el límit.
0: Prou.
21: Però això és molt interessant per tindre relacions després, per aprendre a posar límits, a rebre límits, saps? Homes de Catalunya, feu alliolis, saps?
0: Exacte.
18: Carinyo, m'he negat.
21: Exacte.
0: No, i de fet jo crec que és també un punt de plaent de veure aquella recepta. I hi ha una cosa particular que tu tens, que tu jugues les dues lligues. Sí. Jugues la lliga catalana i la lliga espanyola, perquè tens dos perfils.
1: Sí.
0: Veus diferència de públics?
1: Vull dir, sí, moltíssim.
0: Sí? Quines diferències trobes, sobretot, entre el públic català i el castellà?
1: El públic català potser és més amable.
0: Bé. Ja ho tenim, bé. Ni un paper a terra!
21: Ho tenim a tocar!
18: Sí. Ens conformem amb res, realment.
1: Sí. En castellà hi ha molt hate.
0: Sí?
1: Sí.
21: Que és gent moderna, en plan, vuelve a l'actualitat.
1: Bueno...
0: Esferifícate los huevos, no?
1: Vuelve a tu país, també.
0: Vuelve a tu país?
18: Perdona. Però si ja estàs en tu país. Però
0: et diuen vuelve-te a tu país?
1: Bueno, sí, hi ha gent que em diu, m'esperava que fessis un tikka masala, no sé com es diu, saps? O coses d'aquestes, sí.
0: És que haurien de capar internet a la gent que té el coeficient intel·lectual per sota.
21: No, per sota no, els racistes directament. Bueno, perquè això no és tindre el coeficient, és ser racista directament.
0: Bueno, també és una mica curtet.
18: Ni aigua.
21: Ni aigua.
0: Però...
21: Hosti, que fora, sempre pareix,
1: O a vegades parlo d'aquesta recepta és catalana i em diuen, això es fa a tota Espanya, aquests catalans que s'ho volen apropiar tot. Amb l'allioli, aquest comentari es repeteix molt, sí.
18: Mira, com l'allioli.
0: Ostres.
21: Ben bé que estan a tot arreu, És com el menjar basura, tu, través per tot arreu.
0: I creus que la gastronomia catalana ha millorat? Veient hòstia, tu tens la perspectiva, has treballat en restaurants amb Estrella Michelin, veus actualment com es cuina, i estàs veient també les receptes medievals, creus que hem perdut o que hem guanyat amb la gastronomia catalana?
1: Ha canviat molt. Personalment sí que crec que hem millorat, perquè és que les receptes de l'edat medieval són molt simples, eren molt diferents, no hi havia el sofregit...
0: Clar.
1: No teníem tots aquests productes que van venir d'Amèrica.
0: És que hi ha una que també m'ha flipat molt, que era fer amb pell de taronja.
21: Sí.
0: Era com unes... O sigui, omplir-les de carn, la pell de taronja de llimona.
1: De llimona.
21: I els préssecs, també.
18: Els préssecs farcits.
1: Sí.
18: Aquesta és heavy, també.
1: Ja, aquesta és heavy.
0: Quants
1: és...
0: tàpers tens a casa, així, plens? Perquè potser hauríem
1: ara
0: de...
1: Ara ja no.
18: No has portat res. Ara m'ha entrat aquí un raconet d'Anna.
0: Uns préssecs aquí farcits.
1: Allioli us havia d'haver portat.
0: Home! Aquí en aquest estudi mengem allioli.
18: És més, portar-lo en divendres i que el faci en directe.
0: Mira,
21: això és un molt bon repte.
0: Això estaria molt bé que vingués un altre cop i fes un allioli d'aquests en directe.
21: I tira més. Proposo que aquell dia s'obri una secció fent un homenatge a Estadella Michelin i que el feu junts, amb un davantal cada un.
0: Bé, em sembla bé.
21: Jo volia dir una cosa, clar, tu cuines menjar tradicional català, però realment ara al carrer, sobretot a ciutats com Barcelona, no podem menjar tradicional clar, és català. És molt complicat.
1: Sí. També el meu perfil ha nascut per aquest motiu, no? Perquè és com que hem deixat de banda la cuina tradicional i és molt complicat a Barcelona trobar un lloc on menjar cuina catalana, doncs com per reivindicar una mica la cuina, que és molt bona, és una de les millors gastronomies del món i sembla que no ens l'estimem, l'hem deixat de banda perquè preferim anar a menjar sushi, anar a menjar un ramen... Sí. I aquestes
18: coses. Ho tenim més a l'abast que no cuina tradicional.
21: Que no una escudella. Totalment. El macarró ha tornat amb força.
20: Sí, això sí.
21: Però no és l'únic.
20: Doncs des dels tornaris t'agraïm també que apostis per reivindicar la gastronomia catalana, perquè al final, si no mengem nosaltres la gastronomia catalana...
18: Qui la menjarà?
20: Qui la menjarà? El d'Albacete? Pues caga i vete.
18: Vinga, va.
20: Per favor.
18: Miquel Cano, moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
20: Tornaràs.
21: Sí, hem de fer allò de les...
18: Sí, has de tornar a fer la Ioli, que no se'ns negui. Bé, tu primer no t'has de negar a venir i després que no es negui la Ioli.
21: Exacte.
18: Seguiu-lo a xarxes i moltes gràcies. Nosaltres hem d'anar ara a la publicitat i a la tornada.
20: Ai.
18: Torna a una secció clàssica d'aquest programa. No us diré quina, ara ho veurem.
2: Els taloners del versió HAC1 i aprendre pels sagles migdiades. HAC1.
3: Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
22: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja a un dels terrats més icònics de la ciutat.
3: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 €. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
22: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
23: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
24: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
25: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
24: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
25: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
24: Informació a revés95.com.
26: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
27: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
26: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
27: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
26: Fira d'Indians a Begú.
28: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
29: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
30: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 és a l'aplicació.
31: Fàcil, intuïtiva i renovada.
30: I escolta el que vols, quan ho vols.
32: Tu ets metge de què?
33: Pues medicina general.
21: Nosaltres estem molt preocupats perquè a l'Estadella primer pensàvem que els pantalons eren molt apretats, però no, en qualsevol pantaló se li marque una carn d'olla allà, pot ser que tingui una hèrnia i no ho noti?
33: I dues hèrnies també.
18: Però és que sembla que li hagi explotat l'airbag dins dels pantalons.
32: Podem deixar de parlar dels meus ous? No me'ls toquis, eh?
33: No. Primer et malalt ha de dir si vol que li toqui o no vol que li toqui.
34: Que li toqui!
33: Això són dos collons. Això no són hèrnies, eh? Això són dos collons amb el teu dos.
2: Els taloners del versió HAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
18: Vostè ha vist mai uns testicles així en directe?
33: Mai.
20: Allà està.
18: He d'interrompre per un moment la publicitat.
20: Interrompe-la.
18: Perquè us hem d'explicar un tros de notícia.
20: Cuéntamelo.
18: Tot i que crec que ja la sabíeu,
0: Ho sabem.
18: L'assegurança de cotxe Línia Directa és una de les més ben valorades d'Espanya.
0: Home, per mi és l'única, eh?
18: Estava clar. Una de les més ben valorades.
0: Ara.
18: Us ha quedat clar?
21: Yeah.
18: I a més...
0: 5 lletres, no?
18: Sí. Valorades. I, si a més t'hi canvies... 4. Et milloren el preu de l'assegurança.
0: Què dius?
18: I com que és Línia Directa, te'l canvien directament.
0: Però si t'hi canvies de companyia, no canvies tu com a persona, eh?
18: No, no, tu no canvi, tu no canvies.
0: Vale.
21: O sí, però un altre dia.
18: Truqueu al 917-700-700 o entreu a liniadirecta.com.
0: A veure.
18: 917-700-700 o liniadirecta.com. Sí. El valor de ser directe.
4: Ens hem cobert de glòria.
18: Efectivament, torna a la secció on ens despullem. Ens despullem.
21: Som-hi,
18: no pides així, Guillem.
0: A veure, hi ha un senyor del públic que abans de començar dic que ensenyaria el cul.
18: Sí, sí,
21: què dius,
18: sí, ho ha dit, ho ha dit.
0: Vols ensenyar el cul ara? Després.
18: Després
0: de publicitat.
18: Just ara que venim de publicitat.
21: Això és perquè la gent no marxi.
0: Exacte, m'agrada.
18: Que ens despullem perquè ens quedem amb pilotes davant de les pífies que ara, hem comès durant aquesta setmana ara. I l'Alba la recopila.
21: Exacte. Benvinguts un dia més. Ens hem cobert de glòria.
18: Olé!
21: Vinga, va, començarem amb tu, Bala, que es nota que has tornat de la paternitat una miqueta despistat. Ja és el que toca ara, eh?
18: No he tornat, encara sóc pare, eh?
21: Sí, però...
0: Sí, vull dir, clar, ja no pot deixar de ser ara.
18: Ho segueixo sent, eh?
0: Sí, el que passa que, bueno...
21: Bueno, per ara, no donis res per fer. Tu cada dia curra, tu, nen. Sí. Això, si no, te trauen el carnet més ràpid.
0: Per ara, no, per ara.
21: Seguim. El dilluns van vindre els Borjuts, que són els diables de les Borges Blanques, sí. Vale? I l'Estadella... Ai, l'Estadella, el Val, va tindre...
18: La pífia dins de la pífia.
0: No falla mai que la cagues dins de la secció de pífies. Ets la millor, de veritat, eh?
21: Gràcies. Ets tan especial, això sí. T'ho diuen quan te volen deixar. Sí. Escolta,
18: i si fan el diminutiu, no. Especialeta, ja? Prepara't.
0: No ets tu, sóc jo.
21: El Bala no estava gens concentrat el sí, dilluns sí, amb els de les Borges Blanques. Mireu com va dir Borges Blanques.
5: Ens vam començar...
18: Sou els Big Bang Theory de les...
0: Com, que, com?
18: De les Borges Blanques? Theory de les Borges
6: Blanques. Ay, que toca la bien, Dios mío, ay, ay, que le he tocado.
18: Veure allò, les Verges Blanques?
7: Verge Santa.
18: Hòstia, de les Borges Blanques.
21: Ell va dir les Verges Blanques.
18: Olé.
21: No sé en què pensa el teu cap ara mateix, amb Verges Blanques.
0: Home, és pare, bueno. Què esperes? Què vols que em pensi?
21: Bueno, escolta, tu no va deixar tranquils els de les Borges, no. Perquè a part de dir-los Verges Blanques, sí. A part no va recordar com es deia. Aquesta gent va vindre a ensenyar-nos el seu gegant, que és el primer gegant del món fet amb 3D.
0: I recordem que venien des de les Borges Blanques, clar. Gairebé dues hores per venir
21: expressament.
0: Fins aquí.
21: I que després em van portar a mi fins un bolo que tenia ara. Jumeda. Vull dir, aquesta gent m'han fet molt pels
18: sí, sí,
21: teloners.
18: Molt bé, molt bé.
21: Jo els hi dic papa i mama des de llavors. No, no, doncs el Bala, si no fos poc, lo de no saber el nom del poble, tampoc recordava el nom del gegant.
18: Escolteu, diables burjuts de les Borges Blanques, moltes gràcies per aquesta visita, molt bona festa major.
6: Bye, bye, hasta otro ratito, eh?
18: Festa major, gaudiu d'aquest... com es deia?
0: No, el que passa que no m'entero de nada.
18: Guillem, el...
0: El què?
8: Vols dir que està bé?
21: El tronat.
18: El tronat.
8: Sí, ara, ara.
21: El Val, eh? Sembla que hagi parit ell.
33: Mala que la va parir.
0: Jo només espero que almenys tingui la memòria al 100% quan estigui amb la nena i no se la deixi al Bonària.
21: Cabrons!
0: Ai, Déu meu.
21: I en aquest mateix context, amb els Borjuts aquí de visita, l'Estadella, allò que li fa, que a vegades li falta la sang al cap perquè la deu tindre en un altre lloc,
18: els saps? Ous,
21: sí. No, d'això va el tema.
0: Ah, sí?
21: I va decidir, de cop, fer una amenaça a una persona hiperpoderosa, però mira com acaba.
0: I que al final, mira, doncs el primer, gegant, impresa 3D del món, és de les Borges Blanques!
9: Una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir.
0: Elon Musk, menja'm els ous!
10: Què dice usted?
0: Elon Musk, menja'm els ous!
18: Home, no,
21: tindrà una feinada.
18: Que comenci ara, que fins
21: ja
18: i tot no acaba.
21: Ja pot agafar un alma.
33: Això no són ètnies, eh? Això són dos collons amb el teu dret.
0: No me'n recordava que...
18: Li portarà l'Elon Musk més feina menjar-te els ous que fer un Tesla.
21: Totalment. No, i quina amenaça és que l'Estella et digui menja amb els... O sigui, no
18: sou
21: una idea de lo grossa que és aquesta amenaça, eh?
11: Bueno, l'Estella se te va a desinflar un huevo.
21: Ojalá, perquè ho necessites. Escolta una cosa.
20: Alba.
21: No, no.
20: Deixa't els collons.
18: Va, seguim.
21: Vinga, l'Estadella, una altra cosa que li ha passat aquesta setmana és que li ha canviat la veu.
20: Sí, estic una mica ronco.
21: Sí, bueno, una mica no, perquè jo he volgut fer com un meixembrat de la veu, de la nota d'àudio de l'Estadella del dimecres, que ens va enviar dient-nos que estava una mica tapatxuro, i altres veus molt greus de la història de Catalunya i de la humanitat.
1: No sé si arribaré.
3: Que...
5: Yo soy tu padre.
1: Yo le he metido una mica más que... Me lo collara.
8: ¡El sangre es caos!
1: Quan hi havia avisat en la sèrie.
5: Se va muntar el xotxo.
18: Celebrem que ja estiguis millor, està bé.
20: Bueno, estic encara una miqueta agafadot, eh?
21: I va recuperar la veu, per sort. El que no va recuperar l'Estadella és la memòria, perquè ahir va decidir posar-se molt creatiu amb les frases fetes. Escolteu com diu a les verdes i a les madures.
20: Des de Barcelonès, com deien, sempre som al costat de qualsevol iniciativa dels catalans i per això hem decidit trucar a Polinyà per donar ànims després de la derrota, que és important.
10: Molt bé. Ui, que bonito.
20: Està a les bones i a les madures.
5: Com dius?
20: Està a les bones i a les madures. Està a les bones i a les madures. Les madures.
21: Gallina vieja, té buen caldo.
20: Està a les bones i a les madures.
10: Tu tens molta àurea.
20: Escolta'm una cosa, a mi m'agrada més, a mi em passa una miqueta com amb l'oreja de Van Gogh, que dic coses, sí. O quan deia... També hem passat per una altra frase.
18: Ai, ara no me'n recordo. Sí, sí, sí.
20: Però bueno, que cosa, sí. A mi m'agrada més portar-ho com a... Les bones i les madures, s'entén perfectament.
18: A tu t'agraden les bones i les madures.
20: Les verdes i les madures, exacte.
21: A mi vaig conèixer una noia que deia s'ha acabat aquest bròquil. Ja n'hi ha prou d'aquest bròquil. No, no, n'hi ha prou d'aquest color, no, n'hi ha prou d'aquest bròquil, ara un altre. I no, i sempre acabo fent autocrítica i és que jo he començat i he començat com sempre.
18: Ah, però que tu també t'equivoques, coqueta d'anyo. Ui, ui, perdona, ai, perdona, oh. Ai. Oh, quina notícia, que també s'equivoca ella!
20: Pensava que eres perfecta!
21: A veure...
18: La senyora també s'equivoca!
21: Però si me les censuro, si no seria una secció només de jo...
20: Alba, era ironia.
18: Sí. No estàvem sent literals.
21: Vale,
20: estàvem fent teatre, clar.
21: Sí. Expliqueu-ho perquè quedi clar a casa, perquè hi ha gent que sí que creu que sóc perfecta.
20: Bueno, doncs farem un grup de WhatsApp amb aquestes dues persones, que ets tu i la teva mare.
21: No, no és ella, precisament. Mireu la meva primera setmana. Ai, ahir va ser un dia molt gros a Granollers. Més de 7.000 persones van veure en directe el famós concurs de rajoles. La colla dels Alà... dels Blancs.
18: Ara sí.
21: Colla dels Alà... Alà... L'alliberament dels peatges ha aconseguit buidar les carreteres secundàries i reduir la sinistralitat en aquestes vies. Però, per contra, ha fet créixer la mobilitat i les afectacions a la mateixa autopista. I tots junts.
12: Com?
21: I tots junts.
13: Junts per fer, junts per ser.
14: Vota Junts per Catalunya.
21: Tot just.
18: Ara sí.
21: 5 anys després de l'adeu dels peatges, el debat sobre si ha de ser de pagament està a l'alça.
20: Bravo, bravo, bravo.
18: Alba Segarra, moltíssimes gràcies, coqueta de llum.
20: Gràcies per equivocar-te.
21: Setmana que ve més i millor.
20: Sí, sí, sí.
18: Ara estava pensant, tenim 5 minuts per arribar a les 4.
20: Sí, havia d'estar un tapet ja per aquí.
18: Ah, no, jo estava pensant que no hi havia una persona al públic que volia ensenyar el cul?
21: Ai, no. És veritat. A veure, que em giro, si no, no ho veuré.
18: Espera, agafa aquest micròfon.
20: Espera, és que, de veritat, quin... A mi em sap... A la gent...
21: Em sap molt greu que sigui ràdio.
20: Jo, mira, la dona està amb la boca tapada... A veure... Tu què n'opines d'això?
10: Que vols que opini? Que no.
20: T'ensenyava sovint el cul o com va?
10: A tot arreu l'ensenya, però que no.
18: És que ha entrat dient que ell té la mania d'ensenyar el cul.
10: Mania d'ensenyar el cul.
15: Tot arreu. A Catalunya... Sí, anirem canviant, no pateixis. D'aquí un any tornaré i llavors l'ensenyaré.
20: Vale, o sigui...
15: Si és que d'aquí un any encara hi sou, clar.
21: Hòstia. Aquest home. Senyor...
15: Ho has dit última temporada, no?
20: Bueno... Sandro Rey ha dit que en principi bé.
15: Sí, també ha dit que guanyaré Portugal, ha de dir que va no Espanya, no era vermell.
18: Aquest ara senyor no ha estat atent.
20: Aquest senyor no. Quants anys porteu junts?
10: 32 anys.
20: Hòstia, em sap greu, eh?
10: I a mi també.
18: Bravo, bravo, bravo. Gràcies
16: alerta
18: per venir.
16: Alerta Boomer!
18: Què voleu? Toni!
20: et volem a tu.
18: Sí, ja està.
20: Toni Clapés i Casals, et necessitem a la
18: nostra
20: vida.
18: Avui he vingut a les 3.
20: Sí,
18: he fet heu escollit la nova sintonia.
21: Sí.
3: Que tu t'encanta.
18: No, ni m'encanta, ni em deixa d'encantar. I ara ja està. Vull dir, ara ja...
21: I la vidilla.
18: Que no teniu a l'Opau de Pons.
20: No, perquè no té bolo, avui no podia venir.
18: Ah.
20: Tu ets ara mateix el substitut.
18: Jo faig de l'Opau de Pons.
3: Has de fer una cançó ara.
20: Vols fer un garrotín? Eh? Fes-te un garrotín o alguna
18: cosa. No, no se'm donen massa. Vull dir, no sé ni com van. No.
20: Sí, lo de garrotín...
3: Tu tens algun talent amagat, Toni?
18: Vull dir, amagat.
20: A veure, dir-li això, Toni Clapés, si té algun talent...
3: Però és que no m'heu deixat acabar. Home. Vull dir que de talents en tens molts, perquè durant moltes hores de la tarda els podem veure. Dic amagat, que diguis... Doncs jo què sé.
21: Sí,
3: que
21: te mantés,
20: amagat.
21: Treu-lo.
20: Jo què sé, pintes a casa o...
18: Pinto, no ho diu pintar.
3: Escrius, poesia, potser. No sé.
18: Però... No, tampoc.
21: Cuines?
20: No, el de cuinar... El vam entrevistar este dia Michelin. No.
21: Què m'estàs dient? Sí. Saps que et va tindre un podcast aquí que es deia esta Michelin?
18: Sí, home, si em va entrevistar. Sí. Home, sí.
21: Però on és la policia?
18: No, pues,
21: Estadella Michelin.
18: No, Estadella Michelin. Sí. I el cobrava i tot.
3: Sí, sí.
18: I això té mèrit aquí, en aquesta casa.
3: I ja et sortia més...
20: No, i va ser dels podcasts que funcionava.
18: Sí, sí, exacte. Sí, imagina't el nivell de podcast.
12: Hace poco, pero bueno.
21: Pensava que em vacilaen.
18: No, Estadella em va entrevistar.
21: No, sí. No, diu que està, diu que el tenen a la llista dels Ondes, que potser...
18: Sí.
20: No, però tu no tens alguna cosa que diguis, pues a mi se'm dona molt bé el macramé o jo què sé, faig cant coral.
21: Ballar, Toni, tu balles, tu balles. No,
20: és un pal de Fragona.
21: Però jo què sé, de cop potser fa un tapizo. No, eh?
18: No, tampoc.
21: No, cantar...
18: Tampoc.
21: Algun instrument, el cello, no?
3: Tampoc. Ens vol fer massatges, potser.
20: Ben bé, que l'única cosa que
18: no
20: saps fer...
18: No faig massatges.
21: Només saps xerrar, tu.
18: Sí. No, i no faig i no m'agrada que me'n facin.
21: No, això se li nota molt.
18: No m'agrada.
20: Però...
18: Massatges no és una cosa...
21: No.
18: Però... Sempre que he anat a fer-me un massatge he sortit pitjor. Per tant, ja no. Sí, bon sí. Res. No he arreglat el tema. L'altra cosa és anar al físio. Això sí, ja no és un massatge.
20: Sí, perquè pa, clar.
21: Sí.
18: No, pa és... No.
21: Sí, no.
18: No. Una cosa és el fisioterapeuta, l'altra és l'osteòpata. Aquest és el del pa.
20: Va.
18: Que t'ho peta tot.
21: Sí.
18: I, bueno, hi ha gent que surt desmuntada i aleshores l'han de muntar a casa.
21: A mi m'encanta.
18: Tu t'agrada, que et trenquin
21: el... Crec.
18: Vigila'm segons qui t'ho faci, que pots quedar...
20: Home, l'Alba pensa que és un Lego.
3: Com el Superman.
18: Tetraplègic, eh?
3: Com el Superman.
18: Sí, no seria la primera vegada, allò que et fan el coi crac,
21: sí,
18: saps?
21: I
18: et queda
21: crec.
18: El coi penjant i, hòstia, després, saps? Sembles una gallina.
21: Clar.
18: Que, quan t'han tallat el coll.
21: Sí, aneu a professionals,
18: bueno,
21: sempre.
18: Us ho estic complint aquí un minut.
20: Sí, no, queda res. 35 segons.
18: Però què heu fet curt? Per què no heu allargat aquest xef que heu portat?
21: T'ha agradat?
3: Molt bo, eh?
18: No l'he escoltat.
21: Hòstia, ah. Toni!
20: Jo, així que sàpigues una cosa, que ens enfonses la moral.
18: No!
20: Nosaltres fem aquest programa perquè estiguis sí, content i orgullós.
18: Escolta, avui he estat mirant l'estreaming i n'heu de collons.
20: Va, ara a veure com així. Ara ho baixaràs tu.
21: M'ho ha dit el Sandro.
18: Perdona, jo ahir vaig fer el rècord negatiu amb mans.
20: No et gardis.
18: De veritat, pues, feia... Jo crec que no havia vist mai l'estreaming tan negatiu que vaig tenir.
20: Hòstia, vale.
3: No tant.
18: No, hòstia, sí.
20: Estàs fatal, Toni.
18: Vaig batre rècords ahir. Vull dir que...
20: Doncs ara t'ho estem deixant bé, eh?
18: Vaig sopar amb un bon amic i em va dir, va fer una excel·lent reflexió.
20: Amb qui va sopar?
18: Amb un amic, que vaig estar jugant a tenis. Després, mira, li vaig comentar això.
20: Ah.
18: I em va fer una excel·lent reflexió.
21: Què va dir?
18: Que fes una reflexió sobre la curva d'ahir.
21: Eh? Però això...
18: Que em va dir que això era un senyal.
20: No. Només et falta tu que doni corda per... No.
3: Bo, et va venir a dir que ho deixessis ara que encara aguantava la cosa, no?
21: Ara que estàs avall, no?
18: No, però, perdona, em va fer una... Ara ens posaríem a ser... Però em va fer una reflexió que va estar bastant bé.
20: O sigui, de quin
18: rol? No, però ara són les 4.
3: Quina frase?
18: Ja us la deixo per el proper dia. Ja està?
20: No, però digueu-ho ara.
21: Ja però, Toni,
18: heu de posar la sintonia o no?
20: No.
18: La nova. M'han dit, has de venir... Perquè aquests, els taloners, volen acabar amb la nova sintonia.
20: No.
18: Doncs no, perquè, o sigui, he vingut per omplir 5 minuts,
20: sí.
18: Perquè no teniu res.
21: Sí, com a seccionista.
20: Sí.
18: És acollonant, eh? El vostre és acollonant.
3: Ara,
20: ets el nostre...
18: És com si jo ara tingués un forat i li digués al Marc Giró. A veure, que vingui el Marc Giró 5 minuts, que omplirem.
20: Ets el nostre Jordi...
18: I amb el Marc Giró puc omplir 6 hores.
3: No, però, Toni, ets seccionista, tu, dels taloners.
20: Sí. No. El Jordi de Planell, que sempre està a la guaita al món, tu ets el mateix. Hòstia, que vingui el Toni per actualitzar
18: sí,
20: i entretenir.
18: Sí. Passa que jo, el Villarejo no l'entrevisto, però bueno.
20: No, però tens l'Ale Kaiser, el Marcel Virgili.
16: Això és veritat, això és veritat. Bueno, doncs marxem, això... Sí.
20: Gràcies per tot, ets una màquina, vale?
21: I busca't alguna afició, Toni, que sí, la jubilació la tens al tocar i t'avorriràs.
20: Fes bici o algo.
21: Què fotràs?
20: Que tu ara et jubilaràs i estaràs mort de fàstic a casa.
21: Fes un podcast i posa-li Estrella
20: Michelin. Miràs com la corba cap avall.
21: Quan això ja passa, sí.
20: I no tinguis hobby?
21: Sí. Balla, Toni, balla.
16: Hi ha gent que passa a divendres i estic cansat. O sigui que...
21: O canta, canta.
16: O acabeu o acabo amb vosaltres.
21: Canta, canta. Canta, Toni, canta.
20: No, jo el hobby t'ho recomano, eh?
16: Escolta, aquesta samarreteta que us heu posat...
21: T'agrada,
20: La volies tu també, eh?
16: No sé, sí, però al veure, el disseny, realment, ja no cal que me la portis.
21: És que vam triar molt malament el color,
16: crec. La trobo... És un disseny...
3: La combinació de colors.
16: És el pitjor dissenyador que heu trobat. O sigui, no
21: sé, bueno, som l'Estadella i jo, vale?
20: Sí.
21: Bimba i Lola de RAC1.
16: Doncs no us hi dediqueu, eh? Perquè realment és infecte.
20: Marxem, no volem molestar més.
16: No,
20: deixem
16: molest.
20: Aquest meravellós públic.
16: Bon programa.
21: Adéu,
16: bon programa. Adéu.
17: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
19: Bé, ja som a casa.
22: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
19: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
22: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
19: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
23: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
24: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
26: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
27: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
28: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
29: T'ha anat bé de gust la rutina?
28: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
29: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
30: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: En una cursa, has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
34: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
32: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
35: Verisure.
36: RAC 1.
37: Aquest divendres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi de la Cartuja a Sevilla, Betis-Real Madrid. Els andalusos volen prendre-li els primers punts a la Lliga a l'equip de Mourinho.
38: Compte Antoni que pot marcar, impacte de pilota en Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol!
37: Viviu el partit en directe a RAC 1 amb Jaume Molló, Damià López des de Sevilla i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Betis-Real Madrid, plat fort a la Lliga i a
39: RAC 1. Tots som un milió. It's showtime.

0: taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que s'ha apuntat a una acadèmia d'anglès per poder treballar.
1: Today the Delta is a team that hasn't started well either. What can you play today? The game you are starting how?
2: Yeah, we are starting the game our way.
0: Toni Clapés.
3: És el que passa amb els idiomes quan se't resisteixen, que vols... I més vols fer passar que l'idioma el domines i acabem de comprovar. Doncs tens algun problema per executar-lo. Saludem a aquesta hora a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
4: Bona sera, què tal?
3: Bona tarda, també. Ja ho domines? Ho domines
4: no,
3: o no?
4: Ah, no, però sempre queda bé saber alguna cosa sí, i pronunciar-la bé sí, i la gent es pensa...
3: Això fa molt a l'Estadella. L'Estadella no se sap cap idioma, però ell improvisa. Saps? Fa allò del portuguès, després...
4: Sí,
3: sí, qualsevol italià... No, ara no entén ni idea, però el tio se'n surt, certament, el tio se'n surt.
4: Sí, fa l'accent.
3: Què tal, senyor Virgili?
5: Dius,
3: avui quin santoral tenim?
5: Avui sí que coneixeu algun Moisès?
3: És veritat, ho he vist avui. No es poses, un nom que no... s'estila massa.
5: Va obrir, i això que va obrir unes aigües... El mar, eh?
3: Sí, sí.
5: Tremendo.
3: Amb un obre llaunes el va obrir.
5: Un obre llaunes.
3: No, perquè clar, va obrir el mar. A veure, això...
5: Això és gairebé...
3: Sí.
4: Una heretgia.
3: Bueno, però quines proves hi han de que va obrir el mar?
5: Coi,
3: em diu que va obrir el mar. Com va obrir mar, eh?
5: Perquè tu llegeixes bueno, el diari i tu creus tot el que diu
3: no,
5: el diari.
3: Jo que, no, llegeix segons quins diaris...
5: Són les sagrades escriptures.
3: No, dic, segons quins diaris et creus coses, segons quins diaris no et creus les coses.
5: Bueno,
3: per tant,
5: però els que et creus tu, aquells sí?
3: No, depèn. Depèn, hi ha coses que...
5: Allò està escrit com si fos... Va passar tot això sí. I doncs és un diari.
3: Bueno, ja, però aquest diari, clar, et pots creure el que surt en el diari i en el... Què surt això, en el nou o en el vell?
4: Vell.
5: A l'Antic Testament.
3: Vale, doncs no, en l'Antic. Bueno, sigui l'Antic.
5: Cada dia ets més vell. Però vell en ve baixa. Vell.
3: Sigui l'Antic o sigui el Nou, sí, clar, sí. Allò està escrit. Ho sí, escriure sí. Qui fos, sempre és la carta o de qui sigui. Però clar, tu has de creure...
5: No, la carta de qui sigui, això és el Nou Testament.
3: Bueno, la com es diu això?
5: Això és l'Èxode.
3: Bueno, és igual.
5: El segon llibre, primer el Gènesi...
3: El que ho va escriure.
5: Primer el Gènesi.
3: Sí.
5: Adam i Eva, tot aquell enrenou, que hi havia...
3: Allò també ens ho han de creure, no?
5: Eh?
3: Allò també ens ho han de creure.
5: És lògic.
4: La serp i la poma i tot.
5: Això és lògic.
4: Sí, home.
5: Sí, lògic.
3: I qui va escriure, l'Adam o Eva?
5: Això es va escriure després.
3: Sí.
5: La gent, quan va anar rebent, diu, recorda-te'n.
3: Sí. Això
5: és
3: com si un boc orella.
5: Això és com si un avi o un avi teu te diu, recorda-te'n d'això, i tu ho escrius. Això és només...
3: Recorda-te'n que va venir una serp, no?
5: Sí, una serpota.
3: Que t'ofereix
5: una poma. Que tenia potes, eh?
4: Va temptar.
5: Que
3: tenia potes, la serp, eh? Atenció, ja... Era un centpeus.
5: Que no t'ho has llegit.
3: No, no m'ho he llegit, però m'ho han explicat.
5: Llavors, el pare totpoderós castiga la serp i diu, t'arrossegaràs per terra.
3: Sí, sí.
5: Això és molt gros, eh?
3: Sí, sí.
5: Perquè abans tenia potes.
3: Sí, sí.
5: Què?
3: Vull dir, i aleshores dic, ens ho hem de creure.
5: I després ve l'Èxode, que... Sí.
3: Bueno, tot això venia perquè avui és...
5: Que els faraons, les 10 plagues d'Egipte...
3: Sí, que hi ha un moment que obre el mar.
5: Quan els empaiten els... El faraon.
3: Faraon, sí.
5: I Santa Rosalia també som avui.
3: Si coneixes
6: alguna cosa. La Rosa Frita, la que canta.
3: Mira, avui canta. Sí, avui en farem referència a Rosa Frita, com diu Vicenç Martí.
6: Sí, la Rosa Frita.
5: Perquè és patrona dels que fan coses de seda. Si tens cucs de seda, eh?
3: Doncs no, la veritat és que no. És un, són uns éssers que per mi també podrien extingir-se.
4: A mi fan molt de fàstic, sí, els cucs.
3: Sí, sí.
5: Bueno, però fan,
3: a més, era una de les activitats, no sé si a dia d'avui a les escoles es practica, que donaven uns cucs de seda, sí, i tu els havies de cuidar esperant a que fes, sí, la transformació
4: de papallona. Amb fulles de morera, no?
3: Amb fulles de morera, que, sí, havies d'anar com un boig buscant fulles de morera, sí, i aleshores el cuc es convertia en un ganxito,
5: sí, i allò és la seda.
3: I després te'l menjaves.
5: Allò ho has de, allò ho has de posar a bullir.
3: Sí.
5: Amb el cuc a dins.
3: Sí, però...
4: Sí
3: que és cert. Ens ho van ensenyar en una fàbrica xinua.
4: Com?
5: De Xina,
3: A Xina, quan vaig anar, sí, a Xina, sí, ens van portar enredats com aquell que, sap, que enreden el turista.
5: Com a xinus.
3: Enredat com a xinus. Sí. I ens van portar en una fàbrica i jo vaig dir, no tinc cap mena d'interès per veure com feien
5: la tela
3: de seda. I ens van ensenyar això dels cucs, efectivament.
5: Sí, els bullen.
3: Els bullen i aleshores
5: es tiren. Sí, llavors treuen el fil de seda. Sí, sí.
4: I els maten.
3: No, si sembla, no. Els hi fan, i després
5: doncs els hi fan la respiració, sí, assistida. Sí. Oh, mare que...
3: Bueno, escolteu, avui comença la festa major de Sabadell, per tant, Marc Serra, nervis?
7: Home, molt nerviós, sobretot per qui fa el pregó. Sabadell!
3: Marc Serra, que és de Sabadell.
7: Sí.
3: L'Oriol Cruz, que és de Sabadell.
7: I tant. Exacte.
3: I, bueno, ja podeu dir, qui fa el pregó?
7: El gran Germán.
3: Germán! Què tal, Germán? Bona tarda.
8: Tu a prop. Sí, i a tot l'equip. Com esteu, família?
3: Què tal,
8: aquí estic enfilant, tu. Aquí estic enfilant, acabant coses de guió a última hora, però bé. Tot preparat, eh?
3: Quants dies portes preparant aquest pregó que faràs avui per Sabadell?
8: Pues ja porto diria 3 setmanetes, un mes, entre hores nocturnes i diurnes. Podríem dir que porto unes quantes hores ja fetes aquí, Toni?
3: Sí, mica el plantejament, Germán, a partir de les 9, el pregó de Sabadell, quin és el... El concepte quin és?
8: El concepte és un concepte de la ciutat, és un concepte d'un pregó diferent, faré un pregó totalment diferent al meu estil, mm-hmm, hi han diferents actuacions, amb el sentit de que no solament estic... A mi això d'estar, sincerament, sí, al balcó, sí, allà xerrant, sí, sí, xerrant, sí, xerrant... Sí. Jo sóc més d'un, dos, tres, ja no m'hi ve, saps allò d'amagar-me i aquelles coses... Sí, home, d'amagar-me, inclús de saltar, perquè, bueno, hi ha un salt aquí, un salt important. Sí.
3: Bueno, cuidado, aquí és alt, allò, fas un salt a l'Ajuntament.
5: Allò és molt alt.
8: Això mateix. Penseu, que serà bo perquè baixo. És que no vull que m'estigueu de la llengua, perquè, clar...
3: Però baixes, no acabo d'entendre. O sigui, estàs al balcó i et fas un salt...
8: Sí, del balcó, mira, speech.
3: Atenció.
5: És un spoiler. És un spoiler.
8: Mira, escolta,
3: A veure.
8: Estic al balcó, saludo, pim-pam. Ja arribo d'una manera molt especial i tal. A més, vaig carregat amb una jaqueta amb coses i tal. I llavors, saludo la gent, bueno...
3: Sí, bueno, surts allà, fas la saluda...
8: Ah, això mateix. I llavors, d'allà, faig allò de a hora m'hi ves i a hora no m'hi ves. Ara estic i ara no estic. Diu! I desapareixo del balcó. Llavors, torno a aparèixer des d'un punt, i des d'aquell punt és on te faig una historieta molt ben parida que em deixo anar. Què pot ser? Et dic que vaig fer la prova i, em vaig cagar els calçotets. No, haig de ser sincer,
4: Que tens l'antigen?
8: No, bueno, i em prec el cerc buit, que va molt bé.
3: Per tant, estem parlant d'un moment avui en aquest pregó de Sabadell, Germán, de Mago Pop, d'il·lusionisme.
7: Seria, Germán, això una mateix, cosa mai mateix vista...
8: Home, a la... el seu seria anar-me'n al balcó de dalt i aparèixer a Eivissa. M'entens el que vull dir o no? Això seria fantàstic, però el tema és que, clar, ja baixo des d'allà, diguem-ne, i a partir d'allà també fot un tema amb la gent, faig una miqueta de concurs amb el públic, i després acabo fent un repet dels meus. Saps el que vull dir o no?
7: Germán, escolta una cosa...
8: Bona nit, quin benvinguts! Clamarat, som collonets!
3: Bravo!
8: Ja! I vull!
7: Dic, escolta, no pots fer-ho molt llarg, no, això, perquè vull dir, hi ha una limitació de temps, perquè llavors hi ha un espectacle darrere.
8: Això és un dels temes que he tingut que reduir tres vegades. Tres vegades.
7: Escolta, tu digui,
8: no, però més que res, ja no de xerrades, sinó... Clar, entre una cosa i l'altra, entre els canvis que faig, entre que desapareixo, ara torno a aparèixer, estic entre el públic, estic... tot això em suma temps. Llavors, clar, quan jo... La meva primera proposta que els hi vaig fer, escolta, jo m'agradaria tirar-me amb una tirolina des de l'església de Sant Fèlix fins al Banc de Sabadell, a travessar tota la plaça amb la tirolina, no? Clar, a la reunió es van posar totes les mans al cap, vale? Van dir, home, això molt Germán, i bueno, de fet la Marta i el regidor, el Carles, van dir, escolta'm, apanya't amb els de cultura, m'entens el que vull dir o no? Perquè clar, això jo ho entenc, però tot suma un temps. El que passa que ho he intentat reduir al màxim. Però bueno,
7: escolta, tu tira, i si és divertit, sí. Doncs, home, si la gent s'ho passa bé...
8: Home, això ho tinc claríssim. I més per la meva ciutat, estimada Sabadell, sí, que me l'estimo, que sí, és que... No, tu no saps la quantitat de gent que em vaig trobant i que em va dient, bueno, què? Ja ho tens, les preguntes d'aquests dies, no? Què? Com anar a les vacances i ja tens preparat el guió?
3: El pregó,
8: exacte. Però és que a mi, sincerament, claparot, a mi anar amb guions no m'agrada. Ja. No m'agrada.
3: Clar, no, i aleshores, bueno, suposo que hi haurà un tant per cent important d'improvisació. Doncs...
8: Totalment d'acord,
3: bueno, Toni. Ja em faran... ja em fareu la crònica, sí. El Marc Serra, l'Oriol Cruz...
7: Quan acabi d'aquí, vaig cap allà, ja veureu.
3: Per veure avui la Festa Major de Sabadell, que des d'aquí que la disfrutin, i felicitats als sabadellencs.
7: I tant.
8: Ara hauria sabadellencs, també... sabadellenques, sí. I els arlequinats, bueno. Que no falti de res.
3: Ah, bueno, sí. Clar, perquè pels...
5: Sí. Van guanyar la copa.
3: Sí, que exacte, exacte, que van guanyar la copa Catalunya.
7: Germán, una mica de cançó de Sabadell.
8: Vinga. Què vols que faci una mica de cançó de Sabadell?
7: Sí, tira.
3: Però la Sabadella cançó?
7: Sí.
8: Qui sou tots collons? És per ell, i és per ell, que jo sóc de Sabadell. Foli, canya, foli, gas, que et Sabadell, tu xalaràs. Iau!
7: Bravo! Gràcies, Germán.
8: Una abraçada a tota l'equip.
3: Gràcies.
4: Bona Festa Major.
3: Per ell no passen els anys, que està amb una energia.
9: Escolta'm una cosa, Claparot, m'he deixat de dir-te que... Tindré preparat per als diferents punts del pregonet unes bombones d'oxigen i una mica de Ventolin perquè no em passi com va passar allà a Agramunt, que vam fer aquell final de festa amb aquella actuació amb vosaltres.
3: Sí, ho recordo.
10: Quinto, vaga, tu.
11: Un moment que tinc que respirar.
7: La lletra se te'n va una mica, no?
10: Sí, se me'n va. Ja ho diu el Carles, és que em marxa la lletra. I aquest matí estava a l'habitació, ensajant allà. Hi ha hagut un moment que he tingut que parar, posar una mica Ventolin, saps?
3: Bueno, esperem avui
7: el veig en millor forma.
9: Ja no m'he vist, l'ofegat sí a més.
3: El veig en millor forma. Doncs, bueno, ja ens ho explicareu.
9: Sí, Claparot.
3: A tot això, Mònica Folquet, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
3: De les coses que ens han cridat l'atenció avui, tenim els premis Ig Nobel amb coses

0: Uns estudis que s'han endut premi, per exemple, el primer relacionat amb el món dels calçotets. Uns investigadors suïssos van enterrar durant un any 1.000 calçotets de cotó en camps i jardins diversos. La conclusió de l'estudi. Com més es desfan els calçotets, millor és la terra. Què et sembla?
1: Com?
0: El calçotet de cotó marca que la terra sigui bona. Si el calçotet es desfà molt, la terra
2: perquè,
0: és bona.
2: Perquè és cotó... I
1: això, perdona, aleshores, portant-ho al terreny humà, és a dir, quan millor tens el cul, més es desfà el calçotet.
3: Claro.
1: Bueno, és, a veure, si,
0: a veure, si, a veure si com tu, ho extrapoles, com, això... Com,
4: jo ho entenc més per la fertilitat. És a dir...
1: Però perdona...
0: Si més fèrtil és el teu cul.
1: Clar, no, a veure, no, el cul, no, cul i tot el que és...
0: L'escrot
1: i la zona testicular. És a dir, el calçotet, si se't desgasta molt, això vol dir que tens una fertilitat... Bueno, que ets...
0: Que és fèrtil.
1: És fèrtil. Si la cosa... Si el cotó... Perquè hi ha una part dels calçotets, que no sé si us heu fixat, que s'ha d'anar al tanto.
0: Oi tant, que s'ha d'anar al tanto.
1: S'ha d'anar al tanto, perquè si no, quan vas al metge o vas a segons en quina situació pots trobar, quan el calçotet està que ha perdut el cotó...
3: Transparenta ja.
1: Transparenta. És molt... molt trist.
0: I fa boleta, eh?
4: Això és de fregament, no?
0: Fa boleta.
1: Bueno, sí, sí, és del fregament, però també agafant-nos aquest estudi de l'Ig Nobel...
0: És ciència, això, eh?
1: És ciència. Bueno. Clar, si diu que el cotó amb un any, amb una terra fèrtil es desgasta, això vol dir que quan tu el calçotet després d'un any te'l mires i transparenta, que ja no queda cotó, això vol dir que tu...
4: Ets molt fèrtil.
1: És molt fèrtil. Sí, tu, això compta, perquè no és la primera vegada que vas al metge o tens una cita... i el calçotet, diguéssim, que és un tel de ceba. Això és molt trist, o extraporadat. I aleshores s'ha d'anar...
4: Cadascú pot creure el que vol, vull dir que això també...
2: Però que tens el cul de terra.
1: Bueno, això vol... No, vull dir que...
0: Que ciència, que ciència.
1: Que ciència vol dir que...
0: Que malament, eh?
1: Vostè, ara... Quants anys que estem fent? Alujas, alujas. Els tècnics fan unes coses aquí. No, dic que vostè, que els calçotets, quants anys li duren?
2: Ui! Ara en porto uns, em sembla que de quan em vaig casar.
1: Doncs és el que li dic. Aleshores,
0: però són llargs,
1: vostè,
0: eh?
1: Vostè no és fèrtil.
0: Però us diré una altra cosa. He vist imatges d'aquests calçotets i la fertilitat a la terra.
1: Que eren bòxers o com eren?
0: No, bòxers blancs, a més. Sí, de la vida. Clar. Sabeu què ha aguantat? La veta. No. Les vetes estaven intactes.
1: La veta del calçotet sí que...
2: És el primer
1: que es dona, es comença a donar, no, i hi ha un moment que ja no et tira.
5: Ja penja l'ou, eh?
0: Bueno, en el cas de la terra, la veta...
1: Això passa també. Quan la goma, sobretot del camal, es dona...
5: Em passa a mi, eh?
1: Aleshores sí que... bueno, hi ha també aquell calçotet, el calçotet l'has de retirar. Perquè comença a ballar tot.
4: Mira, són calçotets com de mòmia. Mira, queda la goma i llavors trossos que pengen.
1: Sí, clar. Això després d'un any, eh?
0: Perquè la goma, clar, no ha tingut tensió, no hi ha hagut cul a dins. No ha passat res.
4: Home, la goma és goma i l'altre és cotó.
0: Aquest és el primer estudi.
1: T'has de preocupar quan la goma es converteix, això ho deia un dia el Carles Sanz en el seu espectacle, amb un caneló, eh?
0: Sí, quan
1: la goma del calçotet...
0: Quan es tanca sobre si mateix.
1: Per la panxa, ja se't gira i et fa un dobladillo. Aquí has de tenir una mica de cura ja, perquè vol dir que comences a tenir potser un excés de pes.
0: I n'heu vist que hi ha calçotets que seguen l'engonal?
1: Sí. Sí.
0: Estan pensats per deixar-te com un mandril, eh? Si et quedes tot l'engonal vermell...
1: Mira, estàs parlant d'això i la Laura Feia treu el cap. Sempre estan amb els mateixos temes.
2: Però posa-t'hi talco.
0: Ja m'hi posaré coses. El primer és aquest. El segon, un que ja segurament ens ho veiem a venir. Sí. Quan més ric, més gilipolles. Seria
1: aquest és un estudi?
0: Bueno, sí, han constatat que quan més ric ets, més semàfors et saltes.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah.
0: I menys respectes als passos de vianants. Per allò que si et posen una multa, doncs que ets ric ja la pagaràs, i és igual. I menys respecte a la gent. Aquesta m'ha fascinat. La tècnica del pipí. Si el vostre vàter...
1: Del pipí.
0: Si el vostre vàter sembla el tutu que és blaix...
4: Ai, per favor.
0: Això té solució. Un grup d'enginyers ha determinat que el xurret de la tita, perquè és d'home.
4: Parles d'homes, eh?
0: És d'home. Sí, el xurret de la tita...
2: Sí, digues el rajolinet.
0: El rajolinet de la tita ha de caure amb un angle igual o inferior a 30 graus perquè esquitxi menys.
1: Per un moment. El vàter o a l'urinari?
0: El vàter.
1: A casa no esquitxa.
0: Com que no esquitxa? Home, si no apuntes bé i tant, que esquitxa.
3: Jo pixo a la banyera. Pixo a la banyera i així no esquitxo.
0: Però llavors la gent que ha pensat, ningú es mesurarà el xurret, o sigui, ningú anirà allà a mesurar-se...
1: Estem parlant dels Premis Ig Nobel, vull dir que estan premiats.
0: Ningú anirà a veure si l'angle és correcte, per tant han dit, perquè la gent no mesuri l'angle, ja fem nosaltres uns lavabos, uns vàters amb aquest angle, perquè no hi hagi esquitxades. Llavors, una dada que no sé de què servirà, diuen que si els tingués tothom, aquests lavabos, es guanyaria 1 milió de litres d'orina al dia.
4: es guanyaria.
2: Es guanyaria de...

0: Perquè... Bueno, aquesta és la pregunta.
1: Bueno, i per què la volem?
0: No ho sé. O sigui,
2: Perquè és urea. Perquè això va bé per
3: fertilitzar el camp. Per
0: bueno,
3: la piel.
0: Hi ha gent que quan té les mans...
1: Ja se la pot posar tota vostè.
0: La gent que té les mans segades s'hi posaven urina.
1: Sí,
0: si voleu provar.
4: Sí. Bueno, Santos Inocentes es rentava les mans.
0: L'olor dels bebès. Per
1: això,
0: mi
1: això mira, un dia la Cailà podríem abordar-ho amb aquesta secció que fa de...
0: Sabies que?
1: Doncs preguntar si això és real o és llegenda.
0: No, és real, això.
1: Bueno, sí, bueno. Jo no veig a la gent pixant-se les mans...
0: Bueno, espera't.
1: Quan se li tallen les mans.
2: I el Xumar i el Faro...
1: El Xumar i el Faro... Miri on està, Joan Alfaro. Està amb els calçotets. Saps?
0: Bueno, premiat,
1: però de moment amb Xumar i el Faro no ha quedat ni la goma.
4: No, bueno, però és molt masculí tot, no? Hi ha alguna cosa que puguem aprofitar?
0: Sí, aquest que ve ara. No, aquest que ve ara. Bueno, no sé si ho hem fet amb calces. Ja preguntaré lo de les calces. Bueno, premiat un altre estudi que analitza per què l'olor dels bebès ens agrada molt.
1: Sí.
0: I especialment als pares, això, a tot arreu.
1: Hi ha gent que esnifa bebès.
0: Es posen els bebès.
1: Bueno, que se'ls posen allà i...
0: Bueno, es veu que és una qüestió genètica, que això t'agrada perquè com que ets pare i tens una lligam amb aquella criatura, aquesta olor estàs com predestinat, com prefixat, programat a que t'agradi.
1: Nota molt interessant aquests premis Ig Nobel,
0: Però l'estudi també planteja una pregunta que l'he trobat cabdal. Com és que als pares els agrada l'olor dels seus fills quan són bebès i, en canvi, quan són adolescents, els llançarien per la finestra?
1: No. Bueno, perquè perden l'olor de l'embolcall.
0: Sí.
1: Quan són bebès, venen amb l'embolcall de bebès, però, clar, quan es fan grans...
4: I estan desprotegits quan són nadons.
1: Aleshores, l'embolcall són les esportives, que estan putrefactes, amb peus putrefactes.
0: És un olor comparable a la del formatge que ha portat avui l'Arnau Vila a la redacció, que ha contaminat tota la redacció amb olor de pudor de formatge. Aquesta és l'olor que fan els adolescents. L'amistat, també és interessant aquest. Un estudi conjunt...
1: Que, per cert, la Marta Cailà, la redacció, ha dit que amb ella l'olor als bebès no... Tot i que n'ha tingut tres, però res, perquè li feia més nosa que servei.
0: No, ell ensuma gats, li agrada més els gats. Un estudi conjunt entre científics australians, argentins i americans conclou que busquem amics que odiïn els nostres enemics. És a dir, ens és igual si són molt amics nostres. Si odien a les persones que nosaltres odiem, són la gent amb la que ens portem.
5: Clar, jo només em faig amb gent que odia Guardiola. Clar, no normal.
0: I ara arriba el plat estrella, que és com mocar-se. Perquè d'aquests ens ha cridat l'atenció, que és el Premi Nobel 2026 de Medicina. Un grup de científics japonesos té un estudi publicat que porta per títol Com mocar-se, un estudi aerodinàmic sobre com mocar-se correctament el nas. Que he pensat, bueno, què et vols mocar més? Pues el nas, no? És el títol de l'estudi. El jurat ho ha trobat tan interessant que és una hipòtesi, és un Ig Nobel d'aquests publicats, pòstum. Perquè es va publicar l'any 1977, però no s'havia premiat fins ara, i els Ig Nobel l'han trobat tan interessant que han dit, l'hem de rescatar del 77 i ara li donarem un premi. I es veu que quan van anar a recollir el guardó, es van mocar tots a la vegada per celebrar-ho.
1: Bueno, però, a veure, com ens hem de mocar?
0: Ara ho explicarem, ho comentarem amb el doctor Jordi Coromina, que és director del Centre d'Otorrinolaringologia del Centre Mèdic Tecnon. Doctor Coromina, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Gràcies per atendre'ns, doctor.
6: Gràcies.
0: Jo li llenço ara el bistec.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Li explico exactament què és el que s'ha premiat en aquest Ig Nobel i vostè ens diu si això és veritat o no. Per començar, l'estudi diu que és millor mocar-se una nariu cada vegada, és a dir, un forat del nas cada vegada, tapant l'altre, Això seria perquè els dos narius poden tenir resistències al pas de l'aire diferents segons els mocs que hi tenim a una banda i a l'altra. Ho hem de fer així, doctor?
6: Totalment d'acord, per molts motius. Primer, perquè si concentrem tota la força en un sol cantó, en una sola nariu, la força amb la que traurem el moc és molt més efectiva, com és lògic. No repartim aquesta força. I què hem de fer? Amb un pulgar ens tapem un cantó del nas i amb l'altre ens moquem. I després canviem de cantó. Totalment d'acord amb això.
2: Això ho he vist fer a molts jugadors de futbol al camp.
1: És molt fi.
6: Però...
1: És molt elegant. Sí. Bueno, jo ho veig amb gent del carrer.
2: També.
6: I sense mocador. Jo al camp ho faig sense mocador.
0: Al carrer també ho faig sense mocador. Bueno, aquí arriba un altre element clau d'aquest estudi, doctor, que diu que hem d'apretar amb força. L'estudi diu que no s'hi val fer bufadeta. Bufadeta és el que faig jo, que és que faig una mica com una trompeteta. Faig...
4: De pissarrí, no.
0: Saps? Ho he fet diverses vegades.
3: Ai, que morbo.
0: Diu que quan més alta és la velocitat de l'aire, més mocs expulsats. Això també ho donem per bo?
6: Sí. És veritat, és veritat. Sí, sí, és física pura, no? Més força, més velocitat i més quantitat de moc que sortirà per la nariu. I tant que sí.
0: Però hi ha molta gent que això no ho fa perquè diu que li perjudica les oïdes, que li fa mal les oïdes.
6: Sí. Si quan ho fan els dos cantons, quan ho fan els dos cantons a la vegada, quan ho fan els dos cantons a la vegada, hi ha un conducte que es diu la trompa d'Eustaqui, que comunica l'orella amb el nas, i que és el conducte que equilibra les pressions. Quan bussegem, quan anem amb avió, o quan esmoquem. Aleshores, si ens moquem els dos cantons a vegades es pot obstruir temporalment, tindrem aquesta sensació que ens passa quan anem amb avió i pugem i se'ns tapen les oïdes, temporalment també, doncs ens passaria el mateix. Llavors, una manera d'evitar-ho és mocant-se només per un cantó, el que comentàvem.
3: I puc preguntar una cosa?
0: Sí, jo, pregunti.
3: Viva la medicina privada, això per començar.
0: Bueno,
3: la segona pregunta.
0: Bueno, segona pregunta.
3: És bo aprofitar un esternut per tapar-se un d'allò i aprofitar l'impuls, o pot rebentar el cervell?
6: No, home, per coordinar les dues coses a vegades... Jo no ho sabria fer, coordinar les dues... A més, els tornos no solen avisar amb gaire temps.
0: No, això és veritat.
6: No.
0: Però un altre punt d'aquest estudi és que la bufada que hem de fer ha de ser sostinguda. És a dir, no pot ser això que fem, tirem cap amunt i després cap avall, sinó que hem d'aparatar, hem de bufar bastanta estona.
2: Però estona? Quanta estona?
0: Bueno, no sé quanta estona.
2: Una hora?
0: Això és el que... No, una hora no, a veure, depèn dels mocs que tingui. Si té un moc gegant a dins, poder sí, però...
6: No, ha de ser ràpid, no ha de ser de segons, 5-6 segons com a molt, i quan hem acabat, si ens queda moc a dintre, no hem d'inspirar, de xuclar el moc perquè vagi cap enrere una altra vegada, que això ho fem moltes vegades, sinó no tornar-hi a mocar-se amb la mateixa intensitat i al mateix temps.
0: És a dir, allò tan però... català de tirar muntanya amunt, que s'ha dit tota la vida...
1: Home, però què dius?
6: No, això no. Cap avall, muntanya avall.
1: No havia sentit mai això de tirar muntanya avall.
0: Quan algú té un moc que li penja, per no dir-li et penja un moc escarós, i li has de dir tira muntanya amunt. Sí. Tira muntanya
1: amunt. Jo ja a vegades et posa molt nerviós quan veus algú que té una mini borilleta i hi ha un moment que ja no aguantes i dius perdona, és que tens aquí una brossa, perquè és que clar, al final...
0: Per fer-ho delicat i català, has de dir tira muntanya amunt.
1: Tira muntanya amunt.
0: Digui.
6: No, i després, evidentment, a vegades els mocs són secs i costen de treure, doncs aleshores, com és lògic, ens mullem el nas i estovem aquest moc perquè surti més fàcilment. Però bé, això ja és de sentit comú. No?
0: Això m'ha posat ara perfecte per xutar la pilota de porteria, perquè hi ha molta gent que practica els banys de sal, sí, en aquests casos, no? O solucions amb sal. Això vostè ho recomana?
6: S'està abusant d'això, s'està abusant. Jo a vegades veig nanos que diuen cada dia li fem rentats amb aigua amb sal, amb aigua marina, i com, no cal, no cal, només quan hi ha mocs que costen de treure per estovar-los, i prou. Amb nens el que va molt bé, amb nens que no se saben mocar per l'edat, fer servir les peres de goma que xuclen el moc.
0: És de les coses més desagradables de veure, la pera aquella.
4: Sí. Jo li volia preguntar per una cosa que no sé si la coneixeu, es diu lota, és de plàstic i és com si diguéssim com un canti o com una regadora que ho poses amb aigua tebiona i sal i la poses per un costat i ha de fer el recorregut per sobre el nas i surt l'aigua per l'altre costat.
5: O si t'ofega.
4: No. Sí. Llavors això neteja molt i treu tot el moc que puguis tenir quan tens una congestió nasal. Sí o no?
6: Sí. Això ho fèiem abans. Ara ja no ho fem.
4: Doncs jo ho faig.
0: Gràcies,
4: no,
0: gràcies per venir.
1: Sí, ets del segle... Ets de la meva edat.
4: Segle XVIII.
6: Sí, va bé. Jo sempre... Hi ha pacients que em diuen, escolti, doctor, i a més prec no sé què, unes vitamines... A vostè li va bé, si no ho deixi. No ho deixi.
4: Que quan va bé, doncs ja està.
0: I l'última, a Catalunya, evidentment, com que hi ha polèmica amb totes les coses, amb això dels mocs també hi ha polèmica. Concretament, la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, per tant, que tenen una entitat, no segueix aquesta via que estem explicant de tapar un nariu i després l'altre, i proposa el següent. La manera correcta és fer una inspiració ràpida i fent un soroll semblant a un ronc, desplaçar el moc de les coanes nasals cap a la gola, que és la via fisiològica de drenatge dels mocs més natural, i afegeixen, ben afegit, tot i que socialment aquesta manera de fer-ho estigui molt mal vista. Resumint, seria passar-nos el moc pel coll...
4: A la boca!
0: Sí, i treure'l. Això, doctor, com ho veu?
6: Jo hi veig dos problemes. Un, el soroll que fa això, que clar, la meva dona em fa fora de casa si faig això. Sí. I l'altre, que clar, hi ha el perill de que aquest moc quedi enganxat a darrere. Sí. I és allò tan desagradable, sí, que hem de començar, sí, a fer això, que no queda bé i que a més costa de treure.
7: És com un llimac.
6: No ho critico, però jo, el que deia, sembla que era el senyor Virgili, no? Sí. Muntanya cap avall, no cap enrere. Cap endavant i cap avall.
7: Queda un llimac entre nas i gola.
1: Bueno, va, vinga.
0: Bueno, i encara queda la tècnica del dit. Aquesta sí que no cal fer-la servir, no?
6: Aquesta no. Perquè a més no arribem. La majoria de casos no arribem a...
1: Sí, perquè hi ha gent que fa uns esforços que, escolta, Enrico Tantula, de la tuneladora de la nova línia...
0: El dit surt per l'orella.
1: Sí, hi ha gent que està allà. I l'altre dia va ser una cosa que no havia vist mai. Què era? Treure's els mocs amb una clau.
4: Va!
1: Oh! No havia vist mai, perquè el règim que havia vist era el de treure la quisca de les ungles amb la clau, però de treure els mocs amb una clau, vas pensar, bueno, és una nova modalitat.
0: I després, disculpa, hi ha la gent que els dispara. Hi ha gent que els treu, fa una miqueta de palanca i venga, disparats.
6: Sí. Bé, els camps de futbol, ho veiem això, no? Els camps de futbol.
0: Sí. Bueno, doctor, gràcies per atendre'ns.
6: Lo de la clau, jo crec que és per anar al psiquiatre, no? Ràpid.
1: No? Bueno, vostè que és especialista, també hi ha gent que utilitza aquesta mateixa clau per després treure's la cera de les orelles.
6: Uf! Home, però és que una clau per entrar a l'orella ha de ser una clau molt recta i sense angles.
1: Jo, doctor, li vaig dir una cosa. Jo, a prop de casa, tinc una parada d'autobusos d'aquests intercomarcals, que és molt agradable perquè aparquen amb el motor encès i, com que ja fa poca calor, només falten els motors. I més d'un xofer l'he vist fent això, agafant la clau
0: i passant.
1: Passant el perforador, mirar-se la quisca de l'orella i netejar-ho i netejar-se la quisca amb la mà. I acte seguit, pum, al nas.
0: Vull dir que vaig pensar...
1: Aquesta clau...
0: Perquè potser la clau no entra bé al pany, i en canvi això fa una mica com de 3 en 1.
6: Això sí que és aprofitar la clau, Déu-n'hi-do.
0: Bueno, doctor, disculpi que el truquem per aquestes coses, però són les coses que importen.
6: La clau multius.
1: Sí, ja ho ha dit vostè. I després la posen, clar, al pany de la... Bueno, al pany on va.
0: Però vostè, que és otorrino, ha tret coses estranyes del nas o de les orelles? Li ha tocat treure alguna
6: sorpresa? Miri, la primera vegada fa molts anys, en un barri de gent molt agradable, Can Uriac de Sabadell, que vaig fer consulta, només es van apuntar 3, 2 no van venir, i va venir una senyora. I aquesta senyora em va dir, tinc un microfilm a l'orella, sisplau, tregui-me'l. Bueno, era un cas d'esquizofrènia, però vull dir que realment, doncs, he tret paperetes d'heroïna, que venen amb els guardes de la presó, dient, aquest senyor té la prova, la papereta d'heroïna a l'orella, sisplau, faci el favor de treure-la, perquè el jutge la necessita.
0: I llavors,
6: he tret coses inverossímils, aquesta és la veritat, sí. Són molts anys, ja.
0: I perdoni, treu la papereta amb els dos Mossos allà al davant esperant?
6: Jo encara estic tremolant, sí. Perquè pensava, bueno, aquest senyor quan surti de la presó em vindrà a veure. Sí. Em vindrà i no per donar-me les gràcies, segur.
0: Doctor, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
6: A vosaltres.
1: Gràcies al doctor Coromina, director del Centre d'Otorrinologia del Centre Mèdic Tecnològic.
7: Perdoneu un segon, sí, però aquesta manera que has explicat, Serra, d'escurar cap dins... Saps?
0: De passar de la nariu a la boca o al coll i treure-ho per...
7: Això saps qui ho fa? Ole?
0: Qui?
7: Però Ole, digue-li. El Sergi Pàmies.
0: Ah, bueno.
8: El Sergi Pàmies, escolta, jo m'hi he fixat i allò fa exactament això, saps? Va cap dins tot i...
0: Tira enrere i llavors endavant.
8: Sí, cap dins i fa com un soroll i ho treu tot i queda net i polit, Una vegada ho va fer aquí en directe al programa.
0: Ah, sí?
8: Va ser una cosa extraordinària. Posa-ho, aluges.
9: Hola, Alana Guitar. De manera, Alana Guitar és la presentadora de TV3 del Tria... Sí. Ara m'està sortint a l'àlia, un moment.
1: Un moment.
10: Sí, no, endavant.
11: Una cosa...
9: Ja està. Pues sí que ha sortit, eh? Ara m'està sortint a l'àlia, un moment.
1: Un moment.
10: Sí, no, endavant.
11: Una cosa...
7: És així com s'ha de fer.
0: No, net devia quedar, eh?
8: Home, va respirar...
0: Com una patena.
8: Va respirar... Ole.
4: Encara vola per la planta 15.
1: Bueno, ja ho tindríem, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs aquests són els Premis Ig Nobel, a més amb tots els detalls de com ens hem de netejar el, o com ens hem de mocar el nas.
8: Sí.
1: D'altres coses ja en parlarem una altra.
8: Sí. Oh.
1: Bé, a veure, anem a parlar de tota la qüestió de la SEAT, del grup Volkswagen.
0: Ui,
1: que hem... Ui, què?
0: No, complicat
7: està,
0: el tema.
7: Està malament, eh? Està malament, eh?
4: Els analistes.
1: Abans, sí, clar, és el que... Clar, anem a parlar del grup Volkswagen. Ui, sí, ui, bé.
0: No, a veure...
1: Què?
4: Potser que ho expliquem primer, no?
0: Jo ho veig negre, ho veig negre, això, jo
7: també, eh?
0: Ho veig negre. Ho hem estat parlant abans amb el senyor Marcelí i tots dos hem li mateix. Ho veiem negre.
7: Ho veiem negre,
0: eh?
7: Això no
0: engega, eh?
7: No.
1: Bueno, que no es fitxi aquest any al Basté per la tertúlia, eh?
4: Sí, noi.
1: Certament. Escolti, hem fet uns comentaris de qualitat.
0: Bueno, a veure,
1: potser que la Folqueta ens expliqui alguna cosa més.
4: Doncs sí, perquè el conseller delegat del grup Volkswagen ha fet un...
1: Com has dit, això?
4: Volkswagen.
1: Això què és, per marcar...
4: No!
1: Jo no havia sentit mai...
4: És que Folqueta de Volks ve d'aquesta arrel, i ho tinc com molt interioritzat.
1: Bueno, és que...
4: s'ha de pronunciar així.
1: Volkswagen.
0: Com que ve d'aquesta arrel?
4: Folquet vol dir poble petit o ramat d'ovelles. És d'origen alemany.
5: Ah, sí?
4: Ah, sí. Nosaltres escrivim F-U-L, però ve de l'arrel folk.
1: Volks.
4: Folks.
1: Sí, tu ets com
4: no deu ser tanta F.
1: Sí, però, tu ets, ets com un mini Volkswagen.
5: Una Merkel morena.
1: Sí, ve de Folks, de Volkswagen. Folquet.
4: Sí.
1: Llavors t'haurien de dir Folksfolksfolket.
4: No.
1: Folksfolksfolket.
0: Volsquet.
1: Mònica Volsquet.
0: Volsquet.
1: Home, és que ho has dit, que m'he quedat. Dic, hòstia, tu... Ni Volkswagen, ja s'ha dit.
0: Però ella és l'eminència a l'hora de pronunciar-ho, per tant, nosaltres...
4: No. Volkswagen, eh? Ni el Rocco, eh?
1: No.
0: Està vieja, ja.
1: Ni el Rocco.
0: Bé. És que el Rocco, jo tinc la teoria que no és alemany.
1: No, jo tampoc. Jo també ho crec.
0: Fa temps que ho penso, eh?
7: Sí.
1: És un
7: cuento.
5: És d'Amposta. Sí.
4: És de Cambrils, vull dir, sempre ho ha dit.
1: Per això, és que és de Cambrils, i va néixer allà. Jo crec que els seus pares...
4: No li han volgut negar mai.
1: Bueno, jo crec que...
7: Aquest noi va tenir com un...
1: El van parir aquí i el van abandonar.
7: Va tenir com un espant. Jove, va tenir com un espant, sí.
1: I llavors ell diu que la seva mare és alemanya i tot el rotllo, però no sap... Jo crec que
0: al ser ros, doncs mira, s'ha fet aquesta idea.
1: El van deixar aquí amb una paperera i el van trobar...
0: I això donaria veracitat a que no sàpiga la seva edat.
1: Ah, no sap la seva edat?
0: No sap ben bé quan va néixer. Per tant, tot quadra.
7: No sap res, no sap res.
1: És això. Sí. Bueno, perdó, anem amb el grup Volkswagen.
4: El conseller delegat del grup ha fet un comunicat aquest migdia. Explica que no s'ha pres cap decisió encara sobre el futur de la marca SEAT, que hi ha diversos escenaris més enllà del 2030 i que, en funció de com evolucioni la demanda, les condicions del mercat, es valorarà la continuïtat de la marca. En tot cas, no es posa en qüestió la continuïtat de l'activitat a la fàbrica de Martorell. Tot plegat després que ahir el Consell de Supervisió de Volkswagen decidís tirar endavant una reestructuració que preveu eliminar 50.000 llocs de treball.
1: Ui.
4: Aquest pla inclou marques com Audi, Porsche, Cupra...
1: Pot parar de fer comentaris
7: fixa't, 50.000, eh?
1: Digues, 50.000 llocs de treball.
4: A banda d'aquests llocs de treball...
1: Ah, però repartits a tot el grup.
4: Repartits, sí. I a banda de la...
7: Però aquí també tocarà, eh?
4: Llocs...
7: Aquí també tocarà, eh?
1: Estem dient tot el grup, sí. Si és tot el grup, s'entén que el SEAT queda...
7: Aquí també tocarà.
1: Però li estic dient que sí, que queda inclòs, queda inclòs.
7: I on està?
4: Però aquí no tocarà, perquè...
1: No, aquí tocarà, aquí tocarà.
7: Aquí tocarà. I si t'ho diu ell, t'ho diu ell.
4: No ens avancem. De moment, el que sabem és que es tancaran 4 plantes a Alemanya.
7: Fixa't, 4, eh?
5: Però no rieu, home!
1: Sí. No, que ens fa gràcia el subratllat.
5: Home, sí,
1: però... la reflexió és, si tanquen 4 plantes a Alemanya i aquesta gent són alemanys, què no tancaran...
7: Aquí diu en Martorell...
1: Que té un moc, també.
5: Moc.
4: En tot cas, què passa amb la marca SEAT?
1: Sí, què passa amb la marca
4: SEAT? Acabarà desapareixent o no? El president del comitè d'empresa i membre també del Consell de Supervisió, Matías Carnero.
5: Aquí, Matías Carnero.
1: Aquest és el que mana realment, és ell.
4: Ell era la
1: raó. Aquí, el Carnero és el que talla el bacallà, eh?
4: I, a més, ahir era a la reunió
1: del Consell. No, per això dic, que és el que mana.
4: Ell explica a RAC1 que la marca continuarà, però... reconeix que hi ha certa intranquil·litat.
10: Respecto a SEAT, quedó claro de que la marca SEAT va a seguir, la marca Cupra va a seguir, la empresa va a seguir, por lo tanto, tranquilizó mucho en ese sentido. De hecho, la resolución de ayer del tema de SEA no hay ninguna conclusión. Hoy va a haber un comunicado de prensa por parte del CEO de SEAD y el consorcio dando apoyo a SEAD y explicando el relato realmente de la situación de SEAD. Por lo tanto, eso nos va a dar esa tranquilidad, pero eso no quita que estemos con una intranquilidad.
5: Aquest senyor, el senyor Carmelo aquest...
1: Carmelo no, Carnero.
5: És el que va fer la broma, de que sí. Puigdemont havia marxat, ha fugit i amagat amb un maletero de cotxe. Aquest senyor!
1: Bueno, i
5: ara aquí, parlant com si, bueno, com si dir, no se'n recordés.
1: A veure, estem en un país amb llibertat d'expressió, sí, pot dir el que vulgui.
7: No,
1: per tant, si vol dir això... Bueno, escolti, si no vulgui dir això...
7: No, però si ell va voler... Secretos de Estado, eh?
1: Però si això no és un
7: secretos de Estado.
1: Bueno, a veure...
11: Bueno, en tot cas, Carnero diu que el futur dels 15.000 treballadors de la planta de Martorell està garantit, però explica que s'hauran de signar nous models si no s'electrifiquen els de SEAT.
10: Aquí la discussió està... si se va a electrificar algún modelo SEAT. Si sí o si no, se tiene que decidir en el próximo año. Si es que sí, perfecto. Y si es que no, tienen que asignarnos uno o dos modelos diferentes para que tengamos, dijéramos, totalmente cubiertas las capacidades de la fábrica. Ahí está la clave del futuro de los próximos años.
11: Més enllà que es mantingui o no la marca, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat des d'Ucraïna que el govern treballarà perquè es mantinguin tots els llocs de treball a Catalunya.
12: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
7: Fixa't, amb un estil de les Avellanes, a Ucraïna, tot arreu,
13: Estàs així, sí.
7: No para, Amb un avall tremendo, aquest home.
1: Però aquest també és un comentari que ha d'afegir. És que no li hem demanat pas. Bueno, actualment, SEAT, què fabrica Martorell?
11: A Martorell, l'Ibissa, l'Arona i el León. I és un calendari fins que arriba fins al 2019.
5: I saps què passa, no? Que no m'estranya gens que els nyordos aquests de la SEAT estiguin com estan i hagin de tancar la marca.
7: Ara.
5: Perquè saps per què ha passat, això, no? Digue-li, ja li dic.
1: Però qui li he de dir?
5: Ja li dic.
4: Ah, que parla amb vostè mateix.
5: Ja li dic. Tanca perquè només fan cotxes amb noms nyordos. Noms escarosos que els bons catalans no ens interessen. Jo mai em compraré un cotxe escaros que es digui Toledo. El Toledo, parles de Toledo. Per encima mi sobaco, jo no lo compro, nena.
1: Bueno, però perdoni, però la marca, per exemple...
5: L'Ibiza. Pues per la gent d'Ibiza, a la Teca, que és Saragossa,
1: Sí, però per exemple...
5: No et confonguis, és Saragossa, Teca, Pues escolta, pels manyos aquests que van a Salou, que ens han colonitzat...
1: No, però vull dir que la SEAT sempre ha buscat noms de la península Ibèrica, com per exemple, ara ja la marca SEAT té el Cupra Raval, i menciona el Raval.
5: No, sí, bueno, però això és el Cuca. Una cosa el Cuca i l'altra la SEAT.
1: No, però li estic dient el Cupra, o per exemple el Cupra Tabascan. Tabascan és
5: que
1: Catalunya.
5: A mi no m'interessa, no em barregis coses, m'entens el que t'ho dic?
1: No l'interessa, quan li dic segons què no l'interessa.
5: I aquest serà el pròxim, que fotin el SEAT Tabàrnia? No. Escolta, i Tabascan està molt lluny, És com ja, com pràcticament ja és Andorra. No,
1: no és Catalunya. Em sap greu dir-li...
5: El que hem de fer és posar noms catalans, El SEAT Barça... Set Barça, tots els colers tindríem
4: un
5: Set
4: Barça. Sempre el Barça.
5: Saps quants milions de colers hi ha? Si els mateixos que tenim samarreta tinguéssim un Seat, que hauríem d'ampliar la fàbrica.
1: Potser el problema és que la gent...
5: El Seat Rupit. El Seat Rupit.
1: Sí.
5: O sigui, Planoles.
11: Sí, Formentor, Cupra Formentor, o tampoc hi
5: sembla bé. No, perquè és allà, a Mallorca.
1: Sí, perquè hi havia el Seat Formentor, o no? O es deia Formentera.
11: No, Cupra Formentor.
1: Cupra Formentor.
5: Ho fan per en riures del president Núñez, que tenia una casa Formentor. És una burla. El Seat Olesa a Montserrat, tant que no seria maco.
4: Que és una mica llarg.
5: Que l'anunciés la Crazy, que és d'Olesa. Aquella
1: bueno, hi havia... Mira, anem apuntant l'Amorós, el Damià Amorós, el Seat Tàrraco, que també és ben català.
5: Tàrraco, sí, clar, i posen un nom en castellà. Tàrraco, que és en castellà. Això ja t'agrada, tu.
1: Però si Tàrraco és llatí.
5: No, castellà, aviam si t'estudies.
1: Castellà, de què castellà? Tàrraco és llatí.
5: A veure si t'arres a l'escola i et piquen amb el rec els collons. No els dic. I el Seat Sant Joan de les Abadesses, que sí que el compraria. Però clar, si anem amb nous nyordos...
1: No, és que el problema... Sap quin és el problema de la Seat?
5: Em sap molt greu, però no em sap greu.
1: Sí, a mi el que em sap greu...
5: Em sap molt greu, però no em sap greu.
1: No, però dic que és...
5: Em sap molt greu, però no em sap greu.
1: Bueno, però si no em deixa explicar...
5: No, explica'l, si t'has dit...
1: No,
5: si no parles...
1: Vostè què ha de dir ara? Clar, de veritat, parlen i no saben, o sigui, no pensen el que volen dir. I si fessin al revés, pensin i aleshores diguin.
8: Però per què estàs tan
1: mal humor? És que vull dir una cosa ni de manera.
5: Perquè en lloc de parlar sues.
1: Bueno, perquè fa calor.
5: Parles fent suor.
1: Anava a dir.
7: Jo vull ser la font del gat.
5: També. També.
7: Això sí que seria bonic.
1: Bueno, va. No, tanquem aquí el capítol de la set un altre dia ja.
5: A mi no em sap greu, però sí que em sap greu.
1: Bueno, anem amb novetats en l'enviament d'alertes als mòbils per part de Protecció Civil.
11: Sí, perquè...
1: Que, per cert, nosaltres vam enviar la nostra, que va tenir molt bona acollida, que tornava al programa.
5: Acollida.
7: I què?
1: Acollida.
5: És com parla suant?
1: No, que era una alerta. Bueno.
11: En tot cas, Protecció Civil està estudiant enviar missatges d'alertes, en alguns casos, després d'un episodi climatològic extrem.
1: Però després de què serveix?
11: Un moment. Serà en casos excepcionals en què, per exemple, una pluja torrencial, una ventada ha provocat efectes importants, inundacions, etc. I, per tant, t'avisen no sortis de casa perquè poses un peu al carrer i se t'endurà a Rià de Vall. Han estat fenòmens que, de difícil previsió, perquè ara ens ho explicarà el Martí, però a vegades costa preveure...
1: Què tal, Martí Oliveres?
14: Què tal, com esteu?
1: Bona tarda.
11: Què tal?
1: El bessó d'Eric García.
14: El?
1: Et sembles el bessó sí. de l'Eric García?
14: Ah, sí?
1: Del jugador del Barça.
14: Ah, mira.
7: Sí que sí, sembla. Sí.
1: Ah, aquest
7: sí,
1: té una retirada.
7: Sí, sí.
14: Ah, sí? Ah, mira, no m'ho havien dit
1: tu
14: mai.
1: Tu sense depilar-te.
11: Oh, sí, doncs hi ha fenòmens.
14: El pèl hi ha alegria. On hi ha pèl hi ha alegria. No?
1: L'Eric va, el veig molt... Bueno, és igual, digues.
11: Fenòmens sobtats en què és difícil avisar la població amb marge de temps, però que provoquen conseqüències greus, doncs estan estudiant.
1: L'envies ja un cop ha passat el...
11: amb un text... advertint...
1: Si ho acabes de dir!
11: Advertint
4: que hi ha riuades i que no
7: mira,
4: surtin.
7: No surtis de casa.
11: Escolta, escoltem la directora de Protecció Civil, Imma Soler, aviam...
15: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís, ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem també enviar una alerta.
7: T'han de dir que no surtis de casa perquè fa mal temps.
1: Bueno, és que la gent al nivell ha arribat, hi ha bandera vermella i la gent es posa a fer paddle surf, però clar, acaben sortint a les Malvines. Vull dir, és que
7: això és així.
1: Bueno, hem arribat a aquest punt, o sigui, fa mal temps i ens han d'enviar una alerta de... Però, vull dir, una cosa és que tu envies una alerta que passarà una cosa, però si ja ha passat...
11: Si acaba de passar, si és una cosa que
1: però
11: tu no
1: si acaba
11: podies
1: de passar,
11: preveure...
1: tu ja ho has vist, obres la porta i ja no pots sortir, ja ho veus.
3: Collons, a la ràdio us passeu el dia explicant això. Acaba d'haver una riada, però si no fan el
4: però
3: mateix...
4: Però quanta gent et diuen no vagis a l'Espigó i van a fer fotos?
1: Ah, bueno, clar.
4: Doncs segurament, per aquesta gent...
11: O s'ha desbordat la riera del teu poble. Potser és que no ho has sabut.
1: Però és a dir, que cada dia ho hem de donar tot més mastegadet.
11: En tot cas, coincidint amb això, el govern ha presentat una campanya demanant prudència en cas de pluges fortes.
1: Sí, ja l'hem vist a la tele, ja l'hem vist.
11: Ja l'heu vist.
1: Bueno, TV3...
11: La voleu escoltar?
1: No cal. No cal. No, la podem estalviar. Què tal, Martí Oliveres?
14: Com esteu?
1: Pues bé,
14: a veure... Com va la calor?
1: Com va la calor? Pues mira, estic de la calor, no me'n parlis.
14: Sí, eh?
1: Tots aquells
16: tenir calor és força bo.
1: Tots aquells que us passeu l'any, que quan arriba l'estiu... I... Ui, que m'encanta l'estiu.
14: Digue'ls.
1: No,
14: però estan tots amagats aquest any. Aquesta gent ni un.
1: Bueno, perquè s'han mort.
11: A mi m'encanta l'estiu.
1: Han quedat com els escarbats del voltant de casa meva, que estan tots...
14: No, i cada cop n'hi haurà menys d'aquests fanàtics de l'estiu.
4: Perquè cada cop és més insuportable.
1: Sí. Que estàs a favor d'aquest estiu que estem vivint, estàs a favor?
4: No, però no podem estar a favor o en contra de la meteorologia. És a dir, hi ha hagut un estiu calorós i a mi m'agrada l'estiu.
1: Ah, t'agrada? T'agrada? Ah, molt bé.
4: Perdó, per existir.
1: Home, t'agrada l'estiu, tot el dia suats, fets uns...
4: Perquè jo no suc, costa molt suar.
1: La gent que agafa el primer drap que troba per sortir al carrer, perquè la gent, o sigui, sembla això el Tarzán i los Nibelungos. Vull dir, has d'anar veient les ungles de la gent amb unes xancletes tremendes. O sigui, l'estiu... I les temperatures, aquestes temperatures de 40-45 graus, senyor.
17: I les nits com dorms, tu?
1: Ara.
4: Com podem, però jo no suo, em costa molt suar.
1: No suar, val,
4: Llavors, clar, no passo tan malament.
7: Ella despullada.
1: Teniu aire a casa?
4: A l'habitació no, però...
7: Amigo.
11: Ha dit a l'habitació?
4: No. Sí. I el que fem és obrir balcó d'un costat i l'altre i passar
1: aire. Passa aire.
7: A mi no em passa l'aire.
1: El que passa són els mosquits, això és el que passa, que van a buscar-te per picar.
0: L'aire corrent aquest any s'ha tallat.
1: No, no sé, aquest any, sí, els que us agrada tant l'estiu, no teniu arguments.
4: Vale.
1: Pot aguantar això.
4: Jo el fred, que de l'hivern el passo fatal.
1: Ui, vull pues dir, mira, bueno, ui, doncs pues jo m'encanta el
17: fred. Pues ja perquè el fred, ja
1: el fred et pots tapar.
4: Sí, però a vegades en aquesta humitat és complicat, eh?
1: Amb la calor, clar, això és com veus els gossos peluts, amb aquesta calor, dius, bueno, com li treus el...
4: O hi ha els gats que es llepen i llavors vomiten, llavors vomiten pèl.
1: Pues per això, que no es pots aguantar. A veure, Oliveres,
14: a veure,
1: quan s'acaba això?
14: Sí, mira, abans de parlar de quan s'acaba, sí, que és una mica el desig de tots i ara en parlarem, parlem del que tenim ara, perquè és el dia més calorós a la història de setembre. Fixa't, a Catalunya, perquè hem superat el setembre del 2016, que era el precedent. El rècord que teníem de Vinebre de 41,6 graus, fa poca estona s'ha arribat als 41,8.
0: Per millor dia de la Montse, si abans ho deies, el meu millor dia.
14: Hem pulveritzat aquest rècord a Catalunya, pràcticament 42 graus a l'Ebre.
8: Del setembre a la tardor torna la calor, ja us ho he dit.
14: Ah, doncs mira, no
8: com?
14: Falla, eh?
8: Del setembre a la tardor torna la calor.
1: Torna quan?
4: Ara.
14: Ha tornat.
8: Que estàs tapat.
4: Del setembre cap a la tardor.
8: Cap a la tardor torna la calor.
1: Però, bueno, la tardor és que la tardor és octubre, novembre...
8: No, sí, clar, ara no comença, serà, ara no serà.
14: Comença el 23 de setembre, clar, per aquests dies, diu.
1: No acabo d'entendre.
4: Que torna la calor, ara, que torna la calor, d'ara cap a la tardor, torna la calor.
8: Que quan arriba el setembre, Jesús, Maria i Josep...
3: Tere más tonto que
4: no
3: jo.
4: No ho entenc.
3: Hasta
4: la calor
3: jo l'he pillat,
4: marxat,
3: Tete.
4: No ho entens perquè la calor l'ha marxat.
1: No ha marxat, la calor si no ha marxat.
8: Perquè torna!
1: Però què torna si
4: ara
1: està aquí?
4: Ara ho ha desencallat la Forqueta.
14: Clar, si ha marxat, és que no pot tornar. Això és veritat.
1: No, és que no ha marxat, que sí que ha marxat.
4: Dia,
1: no,
4: algun
1: quan
4: algun
1: ha marxat.
4: Dia,
8: ha fet una mica de fresca.
1: No, no ha fet cap fresca.
8: A finals d'agost ha fet fresca.
1: És insuportable.
14: Va baixar una mica,
1: sí,
14: però...
1: Va, mira, mira, escolta, ja està bé ja la conya, ja, eh? Estic fart de vosaltres, eh? Amb el collons de les onades de calor. Vam començar una onada de calor fa 50 dies i no s'ha mogut la punyetera onada de calor 50 dies.
4: Aquest mal humor...
1: Ni una, ni dos, ni tres, ni quatre.
3: És
1: això
3: que
1: no hi ha que aguanti, home.
3: Pareix el
1: et
3: Pumares.
8: Et feriràs.
4: Sí, oh, és que aquest mal humor...
1: No, ara arriba la segona onada de calor. Ara arriba la quarta onada... Va, home, va, però collons, si estem en una onada... Sí. Hem caigut dins la onada de calor i no sortim.
0: Perquè aquest mal humor és la calor. Ah, és això.
4: Ah, hi ha una nena allà esgarrifada amb aquests crits, pobreta.
1: No, però és que és així. És que la calor... I a més, la gent està de pitjor humor, sí, i hi ha més assassinats.
8: Ja ho notem. Ja ho notem.
1: Home, la calor. No,
8: al setembre eixuga les fonts o s'endú els ponts. Ara està eixugant les fonts. Ara.
1: Sí, no, clar.
8: Ara eixuga les fonts.
1: No, clar.
8: I d'aquí 4 dies s'endurà els ponts, això ja ho veuràs.
14: Sí, quan arribin les pluges...
8: Tinc raó o no tinc raó?
14: Sí, de fet, la segona part del setembre ja podria ser plujosa o molt plujosa.
1: Sí, exacte. Clar, sí.
14: I, a veure, la setmana que ve, dimecres, ja esperem el primer episodi de pluges de Catalunya. Que serà el moment que baixarà més la temperatura. Dimecres de la setmana que ve.
8: Fixa't!
14: Abans...
1: Bueno, escolta,
14: sí, ja el sent. Dissabte, diumenge, és a dir, aquest cap de setmana i dilluns continuarà fent moltíssima calor. Dimarts comença a baixar una mica, però vindrem de tant amunt que es notarà
1: poc. No ho notes.
14: I hi haurà molta sensació de xafogó. Sí que dimecres, quan plogui, començarà a baixar aquesta temperatura i la segona part de la setmana que ve doncs ens posarem ja al que toca.
4: Però la pluja
14: mitjans de setembre
4: durarà més de dimecres.
14: Sembla dimecres, de moment.
4: La
14: de moment dimecres.
4: No.
14: A veure la diada, perquè és divendres, que sí? 11 de setembre.
17: Sí.
14: Ja, sé que està nerviós.
1: Ja s'ha comprat el kit...
17: Clar, que sí, un per cada talla, per si m'engreixo.
1: Com és? Quin és el lema d'aquest any?
17: I som i serem. Independència.
1: Som i serem?
17: I érem i som independència.
1: Estàs segur que és aquest?
17: Més o menys. Ara vostè acabant de buscar la Montserrat, però és per aquí va, eh?
1: No sap ni l'eslògan d'aquest any.
17: I tu què, si no saps ni el color ni saps res. No saps
4: I
17: res.
4: Soc i som independència.
17: Lo que he dit.
1: No ha dit
4: igual,
1: això.
17: Bueno,
4: igual.
17: I érem.
1: Pot ploure el dia de la diada?
14: Podria, però de moment ho deixem en condicional perquè ara sí que els mapes indiquen que dimecres és quan refrescarà i plouria i veurem si dijous, divendres, aquests dies de festa, acaba plovent.
17: Ha de ploure.
8: Quan vam començar la calor vam encetar el xupinasso per avisar el xupinasso de la calor,
14: sí,
8: per avisar els que calen foc, els boscos,
1: els piròmens,
8: que anessin a calar foc. I ara podríem avisar, podríem fer un altre xupinasso.
1: I ara per què hem d'avisar?
8: Ara hauríem d'avisar la gent que vagi a deixar el cotxe a les Rieres. Que és la manera que per distreure's més i trobar després el cotxe doncs a Mallorca.
1: Bueno, i per canviar-lo.
8: També, és que es fa per això, bàsicament, i ja està. Doncs fem un xupinasso per la tardor. Cotxe a les Rieres.
1: Ja el podeu aparcar.
14: Sí, no fem broma amb això, que...
1: A què? Qui ha fet broma?
18: Bueno, ara vaig a dir una cosa, no fem broma. És que em feu gràcia. A veure, papa, ara perquè poseu els nervis.
4: Venga, més mal humor.
18: No, no fem broma. Quants cops s'ha avisat a la gent que no deixin els cotxes a la riera quan venen aquest tipus de pluges? Deixes el cotxe, te l'emporta. No fem broma. Bueno, però escolta, al final és per enfotre-se'n del tio que deixa el cotxe a la riera quan estan avisats. És que, clar, no fem broma. Coi, és que està ple de gent tapada.
19: Tonto.
18: No, tonto no, sí. Però dius, bueno, una mica... O és aquesta gent que els diuen, no entris al mar, que bandera vermella, no entris al mar. No, a mi me la rebufa. Bueno, doncs... Pues no els troben.
20: És mi libertat, eh?
18: Ah, aquesta.
20: És que, ante tot, respeta.
18: Pues aquí estamos con la libertad.
20: Respeta i...
18: Bueno, per tant, hi ha oients que estan preocupats per si dimecres, que hi ha partit de Champions, si plourà.
21: Ai, ai.
14: És probable, és bastant probable, però clar, és divendres, hem d'anar-ho seguint.
18: No, no, és dimecres el partit.
14: Sí, però que vull dir que som a divendres.
21: Avui som divendres.
18: Ah, ah.
11: Plourà tot arreu, Martí? A tot arreu plourà?
14: Té pinta que bona part de Catalunya.
18: Perquè quin interès tens que plogui tot arreu?
11: No, per saber-ho.
18: Ah, vinga, aquí tothom...
11: A veure, perquè...
18: El temps a la carta.
11: Que plogui tot el país, vull dir, no passa
5: res. La diada sí que ha de ploure.
14: Dilluns ho podem concretar, que estarem a 48 hores d'aquest partit i del dimecres, i anem a afinar per la diada.
5: La diada ha de ploure, perquè és que és una demostració que Espanya se'ns pixa a sobre. I si no, que la gent es passi als balcons i pixi, eh? I pixi, que faci una lluvia morada a la gent que està a la manifestació.
18: Bueno, a veure, que acabarem amb una notícia que ha trobat avui la Mònica Folquet, que li ha cridat... Bueno, s'ha indignat, la Folquet s'ha indignat. A veure, endavant.
11: Home, una jutgessa de Madrid ha dictat sentència 8 dies abans que se celebrés el judici. Aviam, si no és per no ho sé, indignar-se o...
20: Jo ho trobo bé. Feina feta. És la manera que els jutjats... vagin traient-se feina.
18: Sense fer el judici.
4: Com ho va fer?
11: No, aquesta dona, que és de la secció mercantil del Tribunal d'Instància de Madrid, aquest dimarts, va dictar sentència per una demanda de dos accionistes d'una immobiliària. Total, el judici s'havia fixat pel 9 de setembre, que és la setmana que ve.
4: Sí.
11: I havia de comparèixer un pèrit, que clar, se l'havien d'escoltar, perquè havia de valorar tota una sèrie d'informes, etc. Doncs la jutgessa s'ha saltat. Ha fet la sentència i l'ha notificat a les parts. Que, pel que he llegit, la sentència es veu que és bastant sensata, però esclar, si la justícia comença a funcionar així...
18: No, bueno, però el senyor Virgili ho ha trobat bé.
20: Jo ho trobo bé.
4: Sempre ens queixem que va lenta, no?
20: Exacte.
4: Doncs ara va ultra ràpid.
20: No hi havia una pel·lícula. No hi havia una pel·lícula.
11: Has de poder portar proves per defensar-te o per acusar,
20: no? No hi havia una pel·lícula del Tom Cruise, que això ja passava, que eren aquelles...
5: Minority Report,
20: que ja hi havia, es feia justícia abans que passés el crim, eh? Que hi havia aquelles persones dins d'una piscina que veien el futur. Sí,
18: allò patinava molt, aquella pel·lícula. Anaves a la piscina, que és de la piscina...
20: Ah, sí, veien el futur.
18: I
20: abans que hi hagués un assassinat, ja ho sabien.
21: I llavors ell s'atreu l'ull.
18: No, perdoni, això és Blade Runner, eh?
20: No, té raó.
4: No és Gataca.
20: No, que en aquesta pel·lícula, el Tom Cruise...
21: No sé si es treu l'ull ell o...
20: No li treuen.
21: En arreplega un...
18: Però això no...
20: Arreplega un altre, poder.
21: En arreplega un que torna per terra.
18: Sí. Però perdoneu, això no és Blade Runner, que veuen si és real o no amb l'ull?
20: A Tisner li faltava un ull.
4: Això no era Gataca?
20: A l'escriptor Tisner li faltava un ull. Anava amb el parche.
18: Sí. A Minority Report, el Tom Cruise arreplegava un ull.
21: Aquí hi havia per terra.
4: Sí, que és Minority Report, sí que ho és.
21: Un ull suelto.
18: Sí. Bueno, més coses.
21: On som ara?
18: No, la següent notícia del guió. A veure si el pot seguir, si és capaç de seguir-lo o li compro una lupa.
11: Que també té a veure amb...
18: A veure, anem amb l'aïllament acústic d'un bloc de l'Aran. Què passa?
11: Sí, la justícia ha obligat una promotora a aïllar acústicament un bloc de pisos de la Vall d'Aran perquè els veïns podien parlar a través de les parets.
4: Bueno.
11: Això ho ha publicat avui el Segre, l'audiència...
18: Vostè tot ho troba normal.
11: Doncs l'audiència de Lleida no ho ha trobat normal, considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels residents.
18: Home,
11: i és un bloc de pisos de Tredòs, al municipi de Naut Aran, i la promotora ara haurà d'assumir els costos de les obres necessàries per reparar l'aïllament.
5: Però sí, la gràcia, jo m'estic enterant que los veïns de Cortázar estan divorciant gràcies a que se sentó, i ara estic tirant los tratos a la veïna.
11: Esclar, però el projecte constructiu deia que hi havia d'haver unes parets d'una mida determinada, d'un gruix, etc, etc, i s'ho van passar pel fons.
20: Bueno, jo, a veure, a mi els veïns aquests de bici
21: No sé, poden estar tranquils, perquè si parlen en aranès, tampoc no ho entendran, perquè allò no s'entén. Jo crec que no s'entenen. Quan parlen entre ells, els de la Vall d'Aran, en aranès, vols dir que s'entenen?
4: I per què ho fan? Per què parlen, doncs, així?
21: Perquè ho fan veure.
4: Quan hi ha algú davant que no és d'allà.
21: Exacte. Ah. Fem veure que saps. Perquè, o sigui, no sé què passa amb l'aranès. Jo poso el 324, saps? El canal aquest de les notícies.
17: Sí.
21: Hi ha un moment al dia que surt aquella nana guapa...
17: L'Ara es riu.
4: No, aquella nana no, aquella periodista.
11: Aquella periodista.
21: Bueno, és una nena, joveneta.
4: És una periodista.
21: Molt guapa, molt eixerida, que parla amb l'aranès.
17: Ara es riu.
21: I en aquell moment m'agafa una cosa perquè dius... Sembla que parla en català i sembla que tingui un ictus, jo, saps? Vull dir, posa-ho un moment.
2: Força, bona tarda. Era entitat municipal descentralitzada de Bagergue presenta diumenge de plaça un nou cicle cultural que vol recuperar la plaça com a espai de trobada, convivència i cultura. La meva programació estable...
21: Fixa't que sembla català, però no és. No ho és. No ho és. És com si et volguessin dir ara t'enredaré. I ella et mira... I diu, ara t'enredo i no saps de què parlo.
17: Perquè no volen ser catalans.
4: Això pot ser amb el mallorquí, menorquí, valencià...
17: No volen ser catalans, aquí està el tema. I ho fan per...
18: Tenen tot el dret a no ser catalans.
17: No volen ser catalans. Abans espanyols que catalans. I si te vas allà et diuen, no sou benvinguts.
18: Bueno, però dic que tenen tot el dret a no ser catalans i ser aranesos.
17: Però no volen ser catalans, t'ho estic explicant. Aviam si t'ho comentes... T'estic explicant que no volen ser catalans.
18: Però jo li estic dient que tenen tot el dret.
17: No volen ser catalans.
18: Que m'estàs escoltant?
17: I es volen independitzar a sobre. Volen,
18: sí,
17: no volen fer
18: però dic que...
17: Oi
18: que vostè...
17: Què pone en tu DNI?
18: Però t'ho diria Espanya.
17: No.
18: Com el seu. Què posa el seu DNI?
17: Sí. Bueno, però és Martí.
18: No, el seu DNI és d'Espanya, no?
21: Nacionalitat.
18: Números,
21: no, hi ha uns números.
17: I uns números.
18: Oi que el seu DNI és espanyol?
17: No, és
18: doncs
17: català.
18: Igual que els aranesos.
17: Català,
18: que
17: porta una funda.
18: Però tenen tot el dret a demanar la independència
17: no,
18: de l'Aran.
17: No, tenen cap dret.
18: Com vostè sempre reclama la independència de Catalunya.
17: No, mejor unidos. No vinguis aquí ara a fer separatista, que no és temps d'unió.
18: Bueno, que vagi molt bé la rebella... Ai, la rebella... La
20: festa
18: major. El
20: pregó. Sí, la festa major. Dilluns us ho expliquem.
18: Sí,
20: el germà ha caigut ajuntament avall, també us ho direm.
18: Sí, sí, estem molt...
20: Fugit! És molt alt, allò, eh? Si cau, cau sobre la gent, eh?
18: I pengeu algun vídeo del Germán.
20: Sí, home,
18: i tant,
20: sí.
18: Bé, són les 5 de la tarda, 6 minuts, fem una petita pausa i saludarem a la Laura Fa, que té notícies tan destacables com una que té relació amb l'Antoni Bassas.
21: Què dius ara?
4: Què ha passat?
21: Diu que, a veure, ho va dir la Garriga, eh?
4: Quina Garriga?
21: A la Garriga, aquí, allà on hi havia mobles, aquí dalt.
18: No, què? Què passa?
4: Ara diu que no té res de l'Antoni Bassas.
18: L'Antoni Bassas?
21: Sí, que ha tingut un net o una neta.
18: Però si és l'exclusiva de les últimes 24 hores, seu. Com pot ser que no estiguis al cas? Això la fam us servirà com a primera notícia.
19: Per Antoni Bassas no em ve res.
18: No em ve res, eh?
4: Nena, per favor.
21: Però diu que té un net o una neta.
18: No el té encara, eh?
4: Que serà avi.
21: No, sí, però això va dir fa dies.
18: No, això va fa...
21: Home, millor ara ja és avi.
19: L'Star System català em pilla desorientada.
18: Doncs, home, posa't el dia, que estan passant moltes coses a l'Star System català.
19: Seré acomiadada.
18: Home, és que l'Star System català no para de generar notícies.
19: Ja pots comptar, Antoni Bassas, el que pot generar. Amb tot el carinyo per l'Antoni Bassas. Com no s'hagi liat amb la Judit Mascó...
17: Perdona, estava...
19: Dic... No,
21: com... La neta és de la Judit Mascó o Bassas?
17: No, que estava casat amb la Vicenteta. Vull no te'n recordes que estava casat amb la Vicenteta? Que entrava cada dia allà a plató.
21: Sí, tant.
17: Deia que hi ha algú.
18: Ho has trobat o no?
19: Com serà avi per primer cop. Que serà avi...
18: Bueno, em sembla poc.
21: No serà, ja ho és.
19: Em sembla una merda amb tot el carinyo, eh? Vull dir que... No, que el felicitem i tal, però com a notícia...
18: Home, jo quan ho he vist he pensat...
11: Brad Pitt...
19: Però per obrir la meva secció, però clar, no és Brad Pitt.
17: Vull dir que l'Antoni Bassas és molt més important.
19: Que si fos una bicicleta, la meva àvia...
18: L'Antoni Bassas serà avi i consideres que no s'ha de destacar i no és notícia.
19: Per obrir la meva secció, la trobo pobra.
18: És més interessant el nas del Lucas. Bueno, doncs que aquí cadascú...
19: I tant.
18: Aquí cadascú té el seu criteri. Entre el Bassas, que serà avi, i el nas del Lucas, tu quedes amb el nas del Lucas.
4: Escolta, no sé, el sexe de la criatura i el nom ja.
18: Ah, ja el saps?
4: Ja ho sé, sí. Pol, ho
18: sabem? Però com ho saps?
4: Pol, Pau... Perquè ho he buscat i ho estic llegint.
18: Ah.
4: És un nen?
18: És un nen.
21: És un nen, està bé.
19: I es dirà?
6: Brian.
19: Guillem.
6: Vaya mierda.
19: Pues enhorabona, felicitats,
18: Antoni
19: Bassas.
18: Enhorabona, Antoni.
21: Ja l'han batejat i tot.
19: Que és una bona notícia, eh? És bona notícia.
18: Home, és bona notícia.
19: Fluixa periodísticament parlant, però bona a nivell personal.
18: Bueno, doncs, escolta,
21: que tirem confits.
18: Com? Felicitats de l'escolta. I permetem que he d'anar a publicitat.
21: Sí.
18: Hem de repassar l'actualitat i tornem amb... Bueno, per tant, deixant davant del Bassas...
19: Bassas, moltes coses. Tinc a Lamine Yamal, el Julio.
18: Home, Lamine Yamal.
21: Fixa't.
18: Ha penjat un viatge a Instagram... Que...
5: Amb els meus diners, se l'ha pagat. No, amb els meus diners que li pago.
18: Ell,
19: No em crec res.
18: De què? Perdona, para. Que,
21: a veure,
18: de què no et creu res?
19: Això de Lamine Yamal ara t'ho explicaré bé.
6: No em diguis que també...
18: Perdona, què t'has fet el cabell? Que t'has electrocutat?
5: És com Shakira.
18: Està com estarrufada. Què t'ha passat? Què t'has donat aquest minut? Què li passa?
19: Què li passa? És el meu cabell natural.
18: Aquest?
19: Aquest, sí, sí.
5: Era com Shakira.
19: I llavors, com que el camping...
21: Sí, és la Shakira.
19: És la Shakira, eh? He decidit... Sí.
18: Però silenci, que està explicant.
19: He decidit no pentinar-me de moment i deixar-me el meu cabell. Com ho veus?
9: Molt bé.
18: Home, sincerament...
21: Com una dona de les cavernes.
18: Bueno... Sí, exacte.
19: Ets l'únic sincer, perquè tothom m'està dient molt bé, deixa-te'l així, vull dir que ja vas bé que em diguis...
9: Pues, no, però et pentines, o sigui...
18: No, no, se'l deixa així.
5: Era com exòtica.
19: Llibertat.
21: Llibertat.
19: No t'agrada, no?
18: Bueno,
20: No, és com si portessis a Supervivientes una setmana ben bona.
19: Sí.
20: Sí, hosti, sí que és veritat. Sí que és veritat.
19: És que porto...
20: Connexió amb la isla.
18: Però això vol dir que no et rentes el cabell fa una setmana?
19: Sí, net, però em surt així, net.
18: Ah.
19: Si no, m'haig de passar la planxa, no sé què.
9: Ah, no, millor així.
19: Clar, veus?
18: Bueno, la Lluçà, perquè...
9: Perquè jo tampoc vaig a la perruqueria mai.
18: Però et queda millor la cosa de planxa.
19: M'estaràs posant a mi ara pressió estètica al damunt o no cal?
9: Ho has preguntat tu, eh?
18: Ho has preguntat què em semblava.
19: No, no, però tu ho has assenyalat.
18: Bueno, perquè...
19: Negativament.
18: Perquè sembles la brujaveria.
19: No,
18: què li ha passat?
9: No és veritat.
19: A mi m'agrada com et queda.
18: El cabell així està...
19: Perquè tinc pelazo.
18: Tens pelazo, però estàs electrocutat.
9: No, no, és veritat.
5: Està guapa.
21: No, està guapa i eixerida.
9: Està bé, està bé.
18: Escolta, que jo li vaig dir, el primer dia li vaig dir que estava estupenda.
19: Em vas dir que estava com una galeta Maria, que això no sé si compta com estupenda.
18: Ah, sí?
20: Quina és aquesta metàfora?
18: Perquè estava durada.
9: Ah, sí, és veritat.
18: Venia torrada i vaig dir, mira, sembles una galeta Maria.
21: A casa en tenim moltes, de galeta Maria.
18: I estava estupenda, perquè li havia tocat molt el sol. Sí. Ara ja t'ha marxat, eh?
19: Estic de baixón.
5: Saps com són bones, les galetes Maries? Sucades amb aigua.
19: Sí. Amb llet.
5: Amb aigua. I te les menges, que sigui una pasteta a la boca.
18: Ara, vostè que és tan català...
5: Sí, eh?
18: Jo les galetes, les que suco a la llet, són les galetes Núria. A veure si és
5: bona. Oh, ja ho sé, eh?
18: No,
5: ja ho sé, eh?
18: Vostè aquí fent propaganda de la Maria.
5: No és cap marca, és un model. Has
9: començat tu, Maria. Si ets tu que li vas dir que era com una galeta Maria.
19: No, sí que és marca.
9: Ningú sap el que ha dit aquí, eh?
18: Maria és marca, que no sabem...
19: Bueno, recorda, ja. Perquè s'ha menjat, és com Rímel, que s'ha menjat...
5: Clar, però vull dir que hi ha marques blanques que es diu Maria, també, la galeta. No,
18: no, però jo, la que menjo i trio és la Núria.
5: Ah, molt bé, em sembla molt bé.
21: No
18: és catalana.
5: Ja ho sé, jo també.
21: Dues juntes?
18: Sí.
19: Oreo.
18: Sí,
21: dues juntes.
18: Boníssimes. Bueno, ens estem allargant si suquem o no suquem.
20: Si una es dirà la Folquetlla, marxa, l'altra aguanta.
9: On vas, Folquet, ara?
19: Porta el cabell com jo.
9: On vas, on vas?
18: Què passa?
9: També. Estic com
18: no, però tu et queda bé.
19: Ah, gràcies.
18: Perquè la Folquer no se la llisa mai.
19: Clar.
18: Llavors, clar, sempre la veiem així.
19: No, gràcies.
18: Bueno, ara tornem, va.
6: Es toca ara com pelea.
18: Ves. Vinga, talla ja.
22: RAC 1.
23: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
24: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
25: Música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
24: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
25: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
24: Fira d'Indians a Begur.
7: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
10: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
7: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa. Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
12: Únic s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: RAC 1.
26: Aquest divendres la Lliga de Futbol es juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi de la Cartuja a Sevilla, Betis, Real Madrid. Els andalusos volen prendre-li els primers punts a la Lliga a l'equip de Mourinho.
27: Conta Antoni que pot marcar, impacte de pilota en Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
26: Viu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló, Damià López des de Sevilla i els comentaris de Carlos Martínez i David Broch. I després, tu diràs fins a la una amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Betis-Real Madrid, plat fort a la Lliga i a
28: RAC1. Tots som un milió.
18: Un quart de sis de la tarda, Jordi Claret, bona tarda.
29: Bona tarda.
18: Tarda amb molta calor, amb el, com hem comentat amb el Martí Oliveres, i com és respectiu, també tarda de cues a les carreteres. Mm.
29: Comencem, si et sembla, fent un cop d'ull al trànsit, perquè a aquesta hora ja tenim caravana, sobretot a l'AP7, coincidint amb l'última operació sortida de cap de setmana abans de l'inici de curs escolar. Més detalls des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amor.
30: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha força mobilitat, ja estem immersos en aquesta operació sortida de divendres d'estiu i sobretot hem de parlar de la retirada d'un camió a la Roca on hi ha un carril tallat en sentit Girona i ara mateix hi ha 15 quilòmetres de lentitud. A banda també hi ha aturades a Barberà, en aquesta P7, a la zona de Badia, Castellví de Rosanes, i ja es veu també molt moviment el que són les rondes, sobretot en sentit Llobregat i els accessos nord. Per això us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia i us mantingueu informats. Bona tarda.
29: I amb la pujada de temperatures torna a repuntar també el risc d'incendi. De fet, a hores d'ara els bombers treballen per apagar-ne un a tocar de Cervera. L'avís és de les 3 de la tarda. S'està prioritzant el flanc més proper a la població, a tocar del carrer Alzines de la capital de la Segarra, que hauria arribat les flames a tocar en algun habitatge. I treballen ara una quinzena de dotacions també amb un helicòpter. A Madrid, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, defensa pràcticament en solitari el nou model de finançament que avui ha aprovat el Consell de Política Fiscal i Financera, tan sols amb el vistiplau de Catalunya i les Canàries. Espanya nega que estigui feta mida pels catalans i lamenta que les comunitats del PP es tanquin per banda a negociar o directament l'intentin boicotejar. El ministre és l'últim que ha comparegut després de la trobada d'aquest matí. Madrid, Jordi Armenteres.
31: La que més hi guanya Andalusia, 4.850 milions, 150 més que Catalunya, però el PP ho bloqueja amb l'argument que s'ha fet un vestit a mida per la Generalitat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que el problema és la realitat política més enllà dels diners.
32: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales, y si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad y el conjunto de recursos que se aporta a nuestro estado del bienestar.
31: I repta el PP a renunciar als diners perquè totes les comunitats augmenten finançament i es redueixi molt el marge de diferències. D'aquí que Junts amenaci de tombar-ho en el tràmit del Congrés dels Diputats amb l'argument que és un altre cafè per tothom.
29: I la Fiscalia dona llum verda perquè l'Audiència Nacional investigui l'origen de la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri Públic així ho ha traslladat a la magistrada Maria Tardón, que ara haurà de prendre una decisió. La Fiscalia considera que durant el col·lapse a la frontera s'haurien pogut cometre delictes d'immigració il·legal, d'homicidi i d'organització criminal, i detalla que podrien haver-se comès fora d'Espanya. però que per la repercussió tot plegat s'hauria d'investigar. Això després que l'informe de la policia espanyola assenyalés el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol. I ara els esports amb l'Albert Bassas.
0: Avui arrenca la quarta jornada de la Lliga Masculina de Futbol en partit pel Madrid, que visitarà el Betis a partir de les 9. Un duel que podrà seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Demà serà torn de l'Atlètic de Madrid, que visitarà l'Atlètic Club de Bilbao amb Julián a la convocatòria, segons ha confirmat el mateix Cholo Simeone a la roda de premsa prèvia d'aquest migdia, un cop tancat el mercat. El femení, mentrestant, avui s'ha sortejat la lligueta de la pròxima Champions amb l'Arsenal i el Bayern de Munic com a rivals més complicats pel Barça, contra l'Arsenal a casa i contra les bavareses a domicili. Les de Pere Romeu, que defensen títol, també s'enfrontaran al París, la Roma, el Servet i el Kogge danès. Fora del futbol, en ciclisme, el belga de l'equip Visma Wout Van Aert s'acaba d'endur la 13a etapa de la Vuelta de mitja muntanya, però en final pla. Els favorits, entre ells el líder Enric Mas, han entrat a 3 minuts. A la Fórmula 1, el Mercedes de George Russell ha dominat la segona tanda d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia, que s'ha acabat també ara, al circuit de Monza, per davant del Ferrari de Charles Leclerc. Carlos Sainz ha acabat 17è i Fernando Alonso només ha pogut ser 19è. I en bàsquet, un dels nous fitxatges del Barça, l'aler anglès Tosin Ebwomban, serà baixa a l'inici de Lliga per una subluxació a l'espatlla que el mantindrà almenys unes 3 setmanes fora.
1: Despenjo l'interfono i veig dos mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu la Marta, ha tingut un accident.

temperatura que és rècord mai vista des que hi ha dades a Catalunya, 42,5 a Vinebre. En aquest cas, una estació amb dades des del 1998, però també destaca el rècord de la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra, amb més de 34 graus, però també Vic i Lleida, observatoris amb dades des dels anys 40 i des dels anys 50, respectivament. Han arribat pràcticament als 39 graus. En el cas de la capital de la Terra Ferma, s'hi ha arribat aquests 39, a Vic, a Osona, s'hi han acostat. Moltíssima calor i en encara va per llarg. Tot el cap de setmana continuarem amb molta calor. Aquesta situació que es podrà considerar onada de calor a les comarques de Ponent, probablement també Priorat, Terres de l'Ebre, perquè repetiran els 40 graus tant demà com diumenge, i dilluns encara continuarà fent moltíssima calor. A partir de dimarts comença a afluixar i sembla que de cara a mitjans de la setmana que ve arribaria un canvi important de temps amb pluges i una caiguda important dels termòmetres.

0: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: A veure, que estem ja amb la Laura Fa, que hem de parlar, de, entre d'altres coses, de Lamine. No sé què has dit, que espera't amb aquestes fotografies, ara ens explicaràs de què es tracta. Però abans, Lluçà, ens has de parlar de Cronos. Tothom parla de Cronos,
2: sí, perquè
1: de la pel·lícula
2: avui.
1: Cronos.
2: El Cine és la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona, senyor Marcelí. Recorda la data? 17 d'agost del 2017.
3: Sí.
2: Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez protagonitzen la investigació contra rellotge després dels atemptats que van posar tot un país en xoc. Cronos, des d'avui divendres 4 de setembre, ja als cinemes.
3: I ho patrocina, suposo que ho patrocina...
1: No, un altre
2: cop, del rellotge, no.
1: Allò d'ahir ja ho vam comentar.
2: No.
1: Vull dir que si no li sap greu ja podem entrar en altres coses. Bé, tenim el...
3: Bueno, però deu sortir gent amb rellotge de pulsera.
2: Com?
1: Eh? A Cronos.
2: Però no té res a veure.
1: A veure si podem avançar sobre el tema.
3: No sé.
1: Tenim la comunicació amb Venècia o no la tenim a punt? Havíem quedat a aquesta hora. Vull dir que si podem anar trucant. Mentrestant, abordarem amb Laura Fa el primer tema que ens ocupa després de felicitar l'Antoni Bassas, que serà... A veure, nova imatge de Lamine Yamal, una imatge de... En fi, que ha canviat. Escolta, fins i tot el trobo aquí, en aquesta fotografia, per exemple, el trobo interessant. Vull dir, un tio...
4: Que t'has fet maricón, ara, tu?
1: No, vull dir que... No, ho he dit aquest matí, dic, és que inclús està guapo,
4: sí,
1: saps?
4: Hòstia, no,
1: amb un bigotet, una imatge així, amb un...
3: Elegant,
1: amb corbata, per primera vegada que el veig amb corbata, i després tot un seguit de fotografies que s'ha fet on doncs el veu, això sí, amb un avió privat, amb un hotel com si fos Duran Lleida esmorzant.
4: El Palace.
1: A la Torre Eiffel, amb una habitació a la que dona... Les... O sigui, ha fet tot un reportatge fotogràfic.
3: A París?
1: A París.
3: Que se'n va al PSG?
1: No, a París, que va anar amb un viatge privat.
2: Amb, i
1: a
2: partir la
1: nòvia. Amb la nòvia.
2: Amb la Inés García, que ja té 4 milions i mig de seguidors a les xarxes socials.
1: La Inés o el Lamine?
2: La Inés. El Lamine en té molt més.
1: Perquè la Inés García...
2: era influencer.
1: Ah,
2: i es van conèixer per Instagram.
4: Que es el oficio del futuro, tete.
1: Sí, sí, no, realment...
4: Si tu hija quiere ser algo, que se vaya buscando la vida para influencer. Porque si hace lo tuyo, tete, está muy acabada.
2: I ja saps la inèrcia i la tendència que tenen els futbolistes de buscar per Instagram a veure què troben, no? Doncs es va trobar Lamine Yamal amb la Inés García. Han passat el cap de setmana a París. Aquest canvi d'imatge està totalment des del Mundial. Ell va canviar l'estilista i ara l'estilista és una de les germanes de la germana
1: Rosalia.
2: Gran de la Rosalia.
1: Que és estilista.
2: És estilista i, a més, ha fet un canvi amb el Lamine. Abans, si et fixes, si recuperes imatges anteriors, anava com molt, tot molt gran, això que es diu oversize, més amb aquells pantalons més, més cagat
1: sí,
2: i tal.
1: Sí.
2: Des de l'estiu i des del Mundial, és una imatge molt més de luxe, que si Chanel, que si avió privat. És una, de moment, és com una... Tenen la intenció d'acabar sent... una mena de Cristiano Ronaldo i Georgina, perquè els futbolistes de la...
5: Pues vaya una influència. Un tio que fot una ràbia que no t'hi pots acostar.
2: No, l'altre dia veia un vídeo de la Núria Marina a Instagram que deia... Em recorden també una mica els Beckham.
1: Ah, bueno,
2: perquè
1: sí.
2: Aquesta associació... sempre funcionen molt millor aquests futbolistes en parella. Pensa en fa dos estius, quan ells eren... nans, prostitutes, canviant de parella per la seva imatge i per les marques. Això, fatal. En canvi... Ui, que bonic l'amor, i mira que pijo soc, i quanta pasta tinc, això per un futbolista vesteix molt més. Jo d'aquesta relació tinc tants dubtes com la de Cristiano.

0: Ana i Georgina.
1: Oi.
0: Perquè si veus totes les escapades...
2: Què vols venir a dir?
0: Si veus totes les escapades que fan...
1: Però m'estàs dando unes notícies?
0: No, però no en aquest sentit. Perquè
1: no
0: segura...
1: Sé.
0: Junts estaran, eh? Mm. Però que ells volen que aquesta relació els hi sumi i que serveixi com a, per la seva
2: com
0: imatge...
2: Com una empresa.
0: Com una empresa. Mm. Totes les imatges de la... Ells a tot arreu on van, a part de portar l'escorta, l'assistent, no sé què, van amb un fotògraf. I de tot ho tenim reportatge, tot
3: bueno,
0: tenim
3: en aquestes
0: imatges.
3: Fotografies que he dit i en aquests vídeos que estan penjats a Instagram, se'ls veu que van en bici per París a la nit, però clar, si van en bici, algú els ha de filmar.
0: Tot és
3: Baixant de l'avió i pujant de l'avió privat, evidentment, fotografies de tota mena. O sigui, han fet un reportatge de lectures, però sí. En lloc de... O a l'Ola, però en lloc de ser un reportatge en una revista, l'han penjat a Instagram.
0: Ho porten fent tot l'estiu des del Mundial i les poques escapades que han fet. Sí que és veritat que se'n va anar a Eivissa ell amb els amics i va haver-hi el rumor de crisi, s'ha anat sola a Eivissa. Ella també va anar a Eivissa, el que passava que va estar un dia amb els amics, i ella també va passar uns dies a Chipiona amb les seves amigues. Mm. Vull dir que sí que han passat algun moment separats. Ella, quan ve a Barcelona, està a la casa que li va comprar el Piqué i a la Shakira, s'instal·la allà.
3: Ah, ella ja s'instal·la, perquè ell viu amb les dos, els dos...
0: Amb el Moja i Soja.
3: Moja i Soja.
4: Sí, ell Soja viu amb... Moja.
3: Que no són productes per sucar el sushi, no. Sinó són dos xicots que viuen amb ell.
0: El seu millor amic i el seu cosí, que ja es van repartir les habitacions.
2: Però si van junts, per què no van a casa d'ell? Son pare no els hi deixa.
0: Qui, el Moja i el Soja?
3: A casa
2: d'aquí. No, la noia.
0: La noia és que viu a Talavera de la Reina, com anar...
2: Quan
0: es diu que ve aquí... Quan ve aquí, viu amb ell.
3: Però a veure, perdoni un moment. O sigui, si tu tens una casa com la del Piqué, quants metres té aquella casa?
0: És una burrada.
3: Una burrada. Has d'anar a casa del sogre, allà a passar la nit amb un llit?
0: Com ha d'anar a casa del sogre? Quina tonteria és aquesta?
3: És que diu unes coses...
2: El sogre no els deixa.
0: Com? Com?
2: No
0: tinc res.
2: És que no sé si sou tapats o no.
5: Però jo entenia que vostè deia com és que no van junts a la casa d'ell.
3: A la casa
5: d'ell. No del sogre.
2: No, del sogre no. A casa del sogre no.
3: A casa d'aquí.
2: D'ell!
0: Però és que van a la d'ell.
3: És el que li està dient, que no sé.
2: No m'has dit que anava a l'altra, a la que tenia.
3: De veritat, el que està tapat és vostè.
5: Perquè la del Soja i el Moja és la mateixa.
3: La del Soja. La Min viu amb el Soja, Moja, sushi, sashimi... I jengibre. I a partir d'aquí, ara també anirà aquesta...
0: La Inés García.
2: Llavors
3: seran quatre. Cadascú té les seves habitacions.
0: A la planta de dalt... Bueno, la planta de dalt, em sembla, ara no recordo, però era la que tenia la Play i tot plegat. Però bueno, és suficientment gran aquella casa.
3: Anís, que ni et trobes.
0: No, home, sí, no es troben, segur.
3: No es troben. El Soja Moja amb el sushi i gengibre, no.
0: Va veure l'eclipsi des d'aquesta casa.
3: Des de la casa, imagina't.
0: Van fer fotografies d'estar junts.
2: O ella.
0: Els dos, la Inés i el Lamín. Però que jo crec que aquesta relació és més comercial i d'imatge i de tot que no pas, ui, que bonic l'amor i tal. No.
3: No te l'acabes de...
0: No, jo crec que els hi estan invertint tots dos en el que els hi beneficia, perquè ja pots comptar que si els futbolistes no són fidels, aquest que ha començat amb 18 anys és que li queden 4 dies per tenir ganes de viure una mica la vida. O sigui, això és de calaix, saps?
2: Potser no, potser és molt casolà.
0: Molt, ja ho té. Sí, ho té. Per això s'agafava una... És tan casolà que s'agafava una casa a Eivissa i només convidava a totes les amigues que trobava... que eren amigues d'uns altres amics i les portaven a la casa.
3: A Eivissa, saps? Eivissa.
0: A Eivissa es van agafar.
3: És curiós, com canvia la vida? Jo vaig estar un any a Eivissa i...
0: Un any?
3: I vaig treballar un any a Eivissa.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: A IB3 estaves?
3: No, estava a Ràdio Eivissa.
4: Ah. A cop,
3: Sí.
0: Ah, que eres dir jo, que hi és veritat,
3: sí,
0: oi?
3: Sí. Convidava noies i tal.
0: I
3: només
0: funcionava?
3: Venien els escarabats voladors. Això és el que venia. Perquè a Eivissa els escarabats volen.
2: Sí.
3: Una cosa que no és insòlita.
4: Ara aquí també.
3: Sí.
0: Eivissa...
3: Són els únics que venien a casa, els escarabats voladors.
0: A Eivissa només he estat a la discoteca de Marcos Tarsevic?
3: No hi he estat mai.
0: Però Marcos Tarsevic saps qui és?
3: Sí, l'ex de la...
0: Aquest sí que ha estat
3: de la Norma Duval.
0: Aquest sí que estava... Aquest torrat no, o sigui, tenia la pell ja que li... No sé si és mort ara.
3: No t'ho sé dir, no t'ho sé dir. No sé, ara buscarem si és viu o mort.
5: És que és un concurs que fa anys que dic que s'ha de fer aquest.
6: Viu o mort?
3: A veure, Marcos Tercevic, viu o mort? Jo crec que és mort, eh?
0: Jo diria que també ho veig.
3: Sí? M'apunta un oient, que és mort.
5: Tothom diu que és mort?
0: Sí. Jo diria que sí.
3: Pues...
5: 85 anys.
3: Pues no és mort. Oh. És viu. És
2: viu. Ha sigut una persona acollida.
3: És viu. És viu. Bueno. Sí.
0: A veure, potser està més...
4: No tengo unos jaleos con Hacienda o algo
3: así. Hi ha gent que està viva, que estan sí. com a los tercèvics, aquest.
0: Sí, aquest, a més, estava com una pansa que
3: sí,
0: anava amb aquella
3: del
0: pell
3: sol.
0: Negra.
3: Sí, negra.
0: Havia tenit anorexia.
3: Bueno, per tant, la teva aposta per tancar la, sí. la qüestió és que és una que la veurem com els Beckham, intentant fer de Beckham o de Cristiano Ronaldo.
0: I de moment li funciona perquè les marques que estan ara apostant per Lamine no són les marques aquestes de street fashion, sinó que ja són marques de luxe
3: sí,
0: i perquè ja s'està posicionant.
3: Sí, perquè sembla que hi ha una de les fotografies que està obrint com unes caixes d'aquesta marca.
0: M'ha
3: semblat, sí, semblat sí, que era Louis Vuitton. Sí. Vull dir que...
0: Totes les bosses i les motxilles sí, també sí, les porta així. I sí, això, sí. menys de 1.000 euros per bossa...
2: Què dius?
0: Sí, tant.
3: Home, sí. I llista d'espera, per una bossa d'aquestes. Llista d'espera de 6 mesos o un any.
0: Els rics els agrada molt que els enganyin. Sí. És una cosa que els hi passa. Perquè dius, ara has de pagar per això 3.000, i es pensen, ai, és que s'ho val, i t'estan enganyant a la cara. I és que seran burros, vull dir, és que no hi ha una altra explicació, perquè no ho val moltes de les coses que paguen.
3: Bueno, el bolso aquest, clar, després te'l venen a...
1: Aquí el Castelldefels, el passeig marític...
3: No, a part del Tom Manta, però hi ha magatzems, hi ha magatzems que te'l venen per el preu. Per
1: I pots regatejar,
3: Sí, però no dic aquí, per exemple...
0: Hi ha gent que per fer-se la pija, jo molta gent de la tele es compraven còpies per fer veure
3: sí,
0: que...
3: Sí.
1: Jo li regalava la meva dona.
2: Sí, són bons igual.
3: Li regalava còpia, vostè.
1: Clar.
3: Bueno, amb el seu permís, a veure, deixem obrir línies amb Venècia, on tenim l'Adrià García. Adrià, bona tarda.
6: Hola.
7: Hola.
3: Així m'agrada.
6: Hola.
3: Directe i al gra, sense perdre el temps en saludar. Està molt bé. Bueno, a Venècia, com dèiem, tenim l'Adrià. Avui comencem perquè ara farem una mica de planning del que veuràs. Per cert, molta calor, Venècia, o com esteu a Venècia?
7: Hola.
6: Hola.
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola.
3: A veure...
0: No estan.
3: Bueno, no estan, s'ha mort.
2: S'ha mort?
3: No, s'ha mort, vull dir que s'ha mort la connexió, que s'ha tallat la connexió. La teníem, però no la tenim. Bueno, tornem a recuperar la connexió. Bueno, doncs anem a un segon tema. Jo fa estona que vull connectar amb Venècia, però veig que no estic de sort. Què passa amb Mbappé?
0: A l'Mbappé, que van estar a punt de segrestar-lo. Sí. Van detenir... Bueno, a punt. Van detenir l'altre dia a un quinqui...
3: A l'Mbappé, perdona, li passen coses molt rares,
2: sí.
0: Bueno,
2: sí.
0: Que t'acusen de violació, et sembla raro, no, un futbolista?
3: No, vull dir que aquesta acusació va quedar... No s'ha sabut res més.
0: Bueno, la van investigar i van decidir que no hi havia prou proves per...
3: Sí. Ara que si el volien segrestar, vull dir que tot és una mica estrany.
0: Hi havia un noi de 18 anys que a Snapchat, que és una aplicació com Instagram... L'has vist alguna vegada?
3: No.
0: Acostumen a penjar fotos amb... Té molts filtres, una aplicació per fer filtres i jugar...
5: Per fer cares, no?
0: Per fer cares i tal. És que moltes criatures fan servir més Snapchat. Bueno, doncs amb aquesta aplicació hi tenia un perfil que es deia Lester Z, on es comunicava amb altres kinkis, perquè hi havia com una xarxa que es dedicaven a fer petits robatoris, coses així. Ell, amb dos amics, van intentar fer un robatori a casa d'un rellotger.
2: A què?
0: Que ell ho va enxampar de seguida al rellotger perquè els tres, com si fossin d'Amazon, van picar la porta i tenien una caixa allà. El rellotger va dir, jo no obro. La intenció era que quan obrís la porta entressin. Aquí va quedar la cosa, però uns dies després van atracar a la rellotgeria d'aquest senyor. Es van emportar joies per valor de 150.000 euros.
2: Però ell?
0: Ell amb dos amics. No, a l'Mbappé no,
2: Per favor, la veritat. És que no ho expliqueu més.
0: No, el Lester Z, aquest noi.
3: Aquest, el Kinky.
0: Llavors, quan estaven investigant aquest robatori, el Lester, el Kinky aquest, ja estava a la presó. Es veu que amb Snapchat anava organitzant robatoris i coses. Un xaval amb 18 anys.
2: Amb les pel·lícules.
0: Entre les coses de diferents atracaments que havia fet, li van treure uns telèfons mòbils. I en aquests telèfons mòbils hi havia diversos llistats de gent famosa amb les adreces. I un dels que hi havia era l'Mbappé, amb la seva adreça, i a més, en el domicili d'aquest noi, van trobar brides, van trobar com material i instruccions de que una de les intencions era segrestar a l'Mbappé. És veritat que aquests futbolistes...
2: Com el Quini.
1: Bueno, escolti, és que... Bona tarda, soc Joan Gaspar. És que t'he de dir que em sap molt greu, però aquests sequestradors de l'Mbappé, al costat dels del Quini, Són uns aficionats, exacte, eh? Perquè els del Quini eren professionals. Del
3: bueno, professionals tampoc eren, eh?
1: Conti.
3: No, no, molt professionals no eren, que tothom ho ha dit, eh?
1: Vam tenir
3: que... No sé com van aguantar tant aquell segrest.
5: Quants dies eren? Quants dies el van tenir?
3: Ui, un, no sé, ara tu buscarà la Lluçà, però eren dos...
1: I vam tenir que
3: fer... I el Quini era tan bona persona que després d'anar-ho segrestant no sé quant de temps amb un... Res, amb un...
1: Un fosso de garatge.
3: Amb un metro, res, eren 2 metres per 2 metres, pràcticament, bueno, un lloc.
1: Un fosso.
3: Els va perdonar, imagina't si...
5: 1 de març del 81, 25 dies.
3: 25 dies.
0: És que...
2: Va ser horrorós, eh?
0: Sempre penso en la farmacèutica.
3: Ah, sí, bueno, ui, allò va ser... Allò va ser
2: bueno,
3: tremendo.
2: Van perdre la Lliga, per culpa de ja.
1: Bueno, sí. I el rescat...
5: Bueno, salir, per favor.
3: És el tema, no?
1: El rescat...
3: Veig que vostè, el que li va afectar del segrest del Quini, home, és que van perdre la Lliga.
2: Van perdre la Lliga, eh?
5: Sí,
3: sí. Va ser, però vull dir que...
2: Ah, bé, que et sembla poc,
0: Home, el patiment de la família, diguéssim, que era bastant més important que la merda del futbol, no?
6: Sé, però era una persona. I els aficionats, quants érem?
2: Exacte.
6: Era una persona que jo, pobret,
3: Estan prioritzant
6: la
3: Lliga.
6: Pobret, jo
3: el,
6: dic pobret,
3: El pobre Enrique Castroquini, que estava segrestat.
6: Era un jugador segrestat.
2: Ah, no, no ho eren tots.
6: Però no ho eren tots.
2: Els altres podien
6: haver jugat. I els altres estaven, ai, que estoy con pena, que
5: estaven
6: no,
5: destrossats,
6: que no,
5: home,
6: estoy
5: que
6: con pena
5: patint.
6: Que no lo veo.
5: Home, clar.
6: No, escolta, però bien que cobres.
2: Per exacte.
6: Favor. No estàs donant el sou pel rescat.
3: Però a veure,
6: bikini.
3: Ara imagini's vostè que segresten a la Montse Llussà.
6: Home, clar. Sí.
3: I vostè, aleshores, quedem nosaltres afectats i comencem a tenir... Bueno,
2: a què fer? Un programa de passucat amb oli?
3: Bueno, el programa no assoleix els objectius i tal. Clar, nosaltres perquè estem afectats, perquè ens ha segrestat a la Montse
6: Llussà. Però per què? Si no t'han segrestat a tu?
2: Exacte. Tu ets el presentador igual.
5: Vostès dos es quedarien igual i diria que ja tornarà, no?
6: Clar, tu fas veu de dona i ja està.
5: Perfecte.
2: Que no hi ha policia.
5: I mira, se'l van emportar a Saragossa.
3: Exacte.
1: I escolti...
5: A darrere d'una paret, d'un pis, d'un soterrani.
2: No, és el que dic. Expliqui-ho vostè.
1: No. I el rescate va ser molt complicat, perquè per pagar el rescate, fins i tot el senyor Nicolau Casaus es va jugar al físic i es va haver de disfressar amb unes gafes de sol, que ho va explicar el José Luis Núñez perfectament.
8: Com es va pagar aquell diner?
9: Ells els diuen que tenien que ingressar els diners a Ginebra amb una conta, no? Casaus, des que anar cap a Ginebra, en un hotel, i em truca la policia dient que els segrestadors estan amb el mateix Josep del senyor Casaus. Casaus, mira, vés al tanto, bueno, em compré una gorra amb unes gafes de sol... Casaus deia, bueno, però és que a mi em coneixeran. Bueno, em posaré una gorra, vale, ja. Unes gafes de sol, unes gafes de sol. Baixant per l'escala de servei fins que es va fer l'ingrés a la colba al banc.
1: Què li sembla? Per rescatar el Quini, vam haver de fer l'operació...
3: Però al final van pagar, no m'ha quedat clar mai allò com va acabar.
1: Al final va acabar amb els sequestradors.
3: Ah, no, això sí.
5: Principi, Josep Lluís Núñez va ser qui va gestionar personalment les trucades i el pagament del rescat
1: exigit.
3: Però em sembla que al final els segrestadors els van detenir, crec que al final no es va fer...
1: rescatar els diners.
3: No es va fer el pagament. Bueno, anem a fer un segon intent en Venècia, a veure si aquest cop... Sona Oasis perquè es passarà un... No sé si és una pel·lícula, un document, ens ho explicarà aquí l'Adrià, perquè la gent ho dic, com és que tota l'estona posen Oasis? Perquè ara parlem d'Oasis. A veure si a la segona va la bona. Adrià García, de nou, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
3: Ara. Bueno, ara ja no poso l'home al foc, a veure què dura. Et preguntava per Venècia una mica meteorologia, com estem de temps...
10: Mira, moltíssima calor aquí a Venècia. Abans li he passat una foto a Joan Torres, perquè em deia, ei, què tal l'ambient? Li he passat una foto, la plaça d'aquí al Lido, la plaça central, on es fa el festival, està ben buida de gent, tothom refugiat als llocs on hi ha aire condicionat, per exemple, aquí al Palazzo del Casino, que és on soc.
5: I molta humitat. Aquella pudor
10: sí,
5: que fa
10: molta
5: Venècia.
10: Humitat, sobretot...
3: Quina mania... Digues, perdona, Adrià.
10: No, anava a dir, sobretot a San Marco, diguem-ne, a l'illa gran de Venècia. Aquí al Lido, és veritat que bufa una mica més l'airet, perquè doncs, estem a tocar de la platja, diguem-ne, i aquí s'està un pèl millor que al centre de Venècia.
3: Mm. Què anava a dir?
2: No, que li vull preguntar a l'Adrià...
6: Digue-li.
2: Si ha anat
6: Morano.
2: El Vaporetto aquell, allò que va per damunt de l'aigua.
5: El Vaporetto.
2: Aquest.
3: El Vaporetto. El Vaporetto no.
10: Sí.
2: Bueno,
10: sí.
2: Si has anat a l'illa de Morano...
3: Millor que no hi vagi.
10: Aquesta no.
3: millor que
10: aquesta
3: no,
10: no
3: te l'aconsello.
2: No, no hi vagis, no hi vagis perquè t'enredaran, perquè al final acaba sortint amb una peça de Murano, siguin gots, siguin...
3: Sí, queda segrestat allà i no surts.
2: No pots sortir mai més?
3: No, no.
5: A veure, veus com fan el vidre.
2: Et fan visitar una fàbrica i no pots sortir de la fàbrica si no...
3: Home! Sí, sí.
2: T'ho dic perquè vés en compte amb això, perquè nosaltres hi vam anar fa molts anys.
3: Sí, bueno, és que el trucàvem, vull dir, l'Adrià, és que ens explica el festival.
2: I vam haver de comprar un unicornio de vidre.
6: Aquell pintadet, aquell que tens allà al quarto de bany.
2: Que quan va arribar a casa ja va arribar trencat.
6: Allò és una merda.
5: Tot arriba trencat sempre.
2: Va arribar trencat, però és igual, ho vam ajuntar.
6: És una merda, allò.
2: I encara l'estem pagant ara, eh?
3: Sí, sí.
2: Sí, car,
3: és que,
2: eh?
3: Clar, és vidre de Murano, clar, és car. És car,
2: eh, aquest vidre? Sí, sí. Vull dir que no hi vagis.
3: Bueno, no,
5: també hi ha Burano, temps, no, també hi ha Burano, que és molt bonic.
3: Sí.
5: Que són unes cases de colors, que és també un...
6: No m'interessa.
2: No ho vaig dir.
3: Bueno, a
2: no,
3: veure, no va. Em deies que avui Oasis és el plat fort?
10: No, avui no. Avui, de moment, encara no han arribat, que sapiguem.
3: Encara no han arribat.
10: Demà és quan els Oasis, el Liam i el Noel Gallagher, aterren aquí al Lido per presentar un documental, el documental sobre el seu retorn, que és Don't Look Back in Anger. Per això ara sentíem doncs aquesta cançó de fons. És un documental que explica doncs la gira de retorn que van fer els Oasis fa un parell d'anys, un parell d'estius, en la qual doncs van tocar al Regne Unit i veure com van ser els assajos, com va ser el moment.
3: Però venen junts, perquè aquests no es parlaven, no es dirigien la paraula, ara han tornat a tocar, o vull dir, se sap quina relació tenen?
0: Sí, tornen per diners, sempre ho fan, aquesta gent.
10: Bueno, doncs, mira, a màxima expectació per veure'ls junts, perquè teòricament sí, venen els dos plegats, però caldrà veure si compareixen en roda de premsa junts, perquè, clar, és veritat que en roda de premsa fa més de 17 anys, és a dir, des que van plegar, que no han tornat a parlar davant dels mitjans plegats. També és veritat que pot ser molt perillosa una roda de premsa amb els germans Gallagher llançant-se retrets entre ells, perquè jo crec que, tot i que de cara a la galeria puguin aparentar que tot està bé, de portes endins, tots sabem que alguna cosa doncs encara no acaba de quadrar entre ells.
0: Com Sonia i Selena, recorda't Sonia i Selena?
6: Oi, sí.
3: Ah, sí, és veritat.
6: S'han separat
3: una altra vegada. Bueno, posant l'alçada de Sonia i Selena, els d'Oasis, tu també veig que...
6: Perdona.
3: Els has rebaixat de cop, eh? Vinga, Sonia i Selena.
0: Al final les bronques són les mateixes.
3: Andy Lucas. Sí. Bueno, però aquests dos són germans, encara és més greu.
0: Camela, que també...
3: Bueno, Azúcar Moreno sí que eren germanes. Azúcar Moreno van acabar molt malament.
0: Però ràpid es van reconciliar.
3: Bueno, no sé, una barrejant de l'altra, eh?
0: Sí, però això ja ho tenen elles, perquè després Camela, no sé, però entra... Camela està en un moment que quan esclati tot, riu-te tu de Sonia i Selena.
3: Ja. Bueno, tenim, per tant, esperant aquests, a tot això, demà, qui aterra més? Adrià.
10: Doncs mira, demà, més enllà dels Oasis, tenim també grans noms del cinema mundial, per exemple, Robert Pattinson, que tothom el coneix d'entrada per ser el vampir de la saga de Crepúsculo, però també, doncs, per exemple, l'han vist a papers com l'Odissea, més recentment.
3: Ah, sí? Home, que Alborina diu que és clavat a l'Arnau Vila, diu que és clavat. Jo estic d'acord amb ella.
0: Ah, sí, que s'assembla una mica.
3: Sí,
0: una
10: retirada,
0: és veritat.
3: Sí. És que l'Arnau Vila...
0: Té un aire, eh?
3: Té un aire tot.
0: Sí. Oh. A tu?
2: A tu.
3: No vull dir.
0: És com un comodí, sí que és veritat, sí, que té com una cara estàndard. Sí.
3: Sí, bueno,
0: és com
3: estàndard.
0: Guapo.
5: I podria ser un dibuix animat, també.
0: Clar,
5: també,
0: és també un guapo estàndard, sí, sí, que dius ara, saps? Sí, sí, sí, sí, sí. Si ets molt lleig, no et passa, perquè ets tan peculiarment lleig.
5: Bueno, també pot passar, eh?
0: Clar, no,
5: hi ha lletjos.
0: Però no s'assemblen a ningú, sí, perquè són lletjos com ells mateixos.
3: Sí, perquè Mick Jagger, per exemple, l'únic que s'hi assembla és el lleig dels germans que la trava.
5: Ah, també. Però Adrian Brody, per exemple, és lletjot, no? Però vull dir que té com un carisma, no? També.
3: Bueno, qui més? Qui més? Perdona, estàvem aquí amb...
6: No t'escolta, no t'escolta.
3: Amb el Robert Pattinson.
0: Li va regalar un castell a la Pataki.
5: Sí, sí.
0: Perdona, eh? Li preguntaràs per Georgina, no? També, suposo, que ha arribat a Venècia.
3: Per què ha d'anar a Venècia?
0: Ah, no sé, perquè són aquesta gent que la fitxen per fer bulto.
3: No, bueno, m'està explicant Robert Pattinson.
0: Perdona.
3: I qui més?
10: Mira, anava a explicar que Robert Pattinson ve a presentar una pel·li que es diu Primetime amb una cantant que debuta també al cinema, que es diu Phoebe Bridgers, una cantant de moda sobretot entre els adolescents i la gent jove, el Marc Simon, per exemple, que el tenim per aquí, la redacció és gran fan de Phoebe Bridgers, que debuta al cinema amb aquesta pel·lícula. I després també tenim demà a un dels clàssics d'aquí al Festival de Venècia, que és Nani Moretti. Home, que presenta una pel·lícula que té coproducció catalana, es diu Sucederà esta noche, i la veritat és que hi ha també molta expectació per veure el més nou de Moretti i a veure doncs, si pot tornar a aspirar al lloc.
3: A veure, que la Lluçà s'ha fet la guai. Quan has dit Nana Moretti...
5: Ui, no sabeu qui és, Caro Diario. No. Eh? Caro Diario, no us sona Nani Moretti? És un italià.
3: Caro Diario.
6: Caro Diario, que un servicio de pasta a domicili.
5: És una pel·lícula, L'habitació del fill...
6: Pasta a domicili, pasta fresca.
5: No
6: sé. Caro Diario.
5: No us sona?
0: Ni idea.
3: Què més ha fet?
5: És un actor italià?
3: No, no, clar, amb aquest nom no serà xino.
5: Bueno, noi, jo... No us sona el Nani Moretti?
3: Sona de res. Bueno, doncs... No tinc vist de res.
6: Vale. Bueno, si sembla el meu abogat.
3: Dona, tot això, avui has pogut parlar amb la directora Carla Simón, que presideix, atenció, al jurat d'una secció paral·lela del Festival de Venècia, la Jornada dels Autors. Què t'ha explicat la Carla Simón?
10: Doncs mira, una cosa força curiosa, no sé si sabeu que Carla Simón està preparant ja la seva nova pel·lícula, i serà una pel·lícula molt diferent a les que ens té acostumats, perquè serà un musical sobre el flamenc, i per tant...
6: No m'ho miraré.
10: Ha dit que li agradaria col·laborar amb grans autors, grans músics de la música flamenca espanyola, i en aquest cas diu que, per exemple, el seu somni seria poder treballar en aquesta pel·lícula amb Rosalía. Escolteu.
11: Oh, m'encantaria. O sigui, estem com en procés de començar a pensar les col·laboracions, perquè és veritat que quan fas un musical és molt interessant perquè de sobte no és només la part del cinema, no? O sigui, també hi ha tota la part musical, hi ha tota la part de coreografia i t'obliga o et convida, no?, a col·laborar amb altres artistes. Llavors, en aquest sentit, doncs estem ara començant a pensar en possibles col·laboracions.
10: I també ens ha dit una cosa que encara no li havíem sentit dir fins ara, i és que més enllà de fer cinema en català, no descarta en un futur fer alguna pel·lícula en anglès, perquè té alguna idea que li ronda pel cap.
11: És veritat que tinc com algun projecte al cap molt, molt incipient, on el lloc no és tan clau. Llavors, quan entres com en aquest terreny, doncs de llocs una miqueta més indefinits, llavors allà sí que penso, per què no? No? Jo vaig viure a Londres durant 4 anys, i sempre hi ha una cosa m'ha fascinat dels actors anglesos.
6: En lloc de fer un musical català com Cop de Rock
0: o la
6: Moreneta Mix...
3: Mira, demà hi vas,
0: sí,
3: no?
0: Sí, demà hi vaig, a Cop de Rock.
6: Bueno, pues no, ella va i ha de fer una cosa anglesa i el flamenco. I el flamenco, el tablao. La Virgen de Rocío.
5: Estan tancat vostè també, mare
6: meva. Sí, bueno, sí. I tu què?
2: Ja té raó, ja té raó.
6: Tu segur que te'n vas allà perquè t'has tingut un nòvio sevillano.
3: No. Bueno,
0: i avui està sopa de cabra a Santa Coloma, que és festa major a Santa Coloma
3: però,
0: de Gramenet.
3: Però no estan a resguard esperant a celebrar els 40 anys de sopa de cabra?
0: Bueno, estan fent, jo vaig anar a veure els...
3: Ah, segueixen fent concerts?
0: Els vaig veure a Portal Blau.
3: Ah, sí? Jo pensava que estaven...
4: Es treuen del geriàtric, surten a actuar...
3: No,
4: i
3: que a mi m'agrada molt sopa de cabra.
0: A mi m'agrada molt. Doncs, vaig comprar la samarreta dels 40 anys, també.
3: Ah, molt bé.
0: La tinc.
3: Però ja estan celebrant els 40.
0: Bueno, estan celebrant els 40, que està
4: gira.
0: Són ben
4: bé que jo, que l'Enli.
3: Adrià García, moltíssimes gràcies.
10: A vosaltres.
3: Adéu-siau. Bé, anem amb una notícia que hem conegut fa poca estona. Les extreballadores, recordeu d'aquell cas de denúncia de Juli Iglesias, que ja no ens en recordem, han presentat avui una querella, o han presentat aquests darrers una querella, contra Juli Iglesias a l'Audiència Nacional.
0: Sí, per trata d'éssers humans, treballs forçats, servitud, delictes contra la llibertat sexual, tracte vexatori, tot el que van explicar en aquell reportatge. Direu, però això ja ho van fer. No. El que van fer el mes de gener és posar una denúncia a la Fiscalia de l'Audiència Nacional per veure si la Fiscalia es feia seu el cas i anaven junts endavant amb aquest cas. La Fiscalia va dir no, nosaltres, la Fiscalia, no, nosaltres no volem aquest embolic. A més, no s'ha comès a Espanya, per molt que Julio Iglesias sigui espanyol.
3: Sí, no ho va voler, eh?
0: No vam voler i tal. El que han fet ara no és una denúncia, sinó és una querella, i directament aquesta querella li han presentat al jutge. I ara el jutge haurà de decidir si obre una causa judicial i si hi haurà judici amb tot això. Quan arribi el jutge... Clar, és diferent perquè si ell no es vol
4: busca
0: fer càrrec,
4: dineros, aquestes...
0: poden fer un recurs, anar apel·lant i que vagi al Tribunal Suprem, al Constitucional, vull dir que encara tenen vies perquè això judicialment es faci a Espanya.
2: Aquestes només van darrere del carrer.
1: El carrer.
0: Però si no poden treure res.
5: És increïble, si senyor no Massalí, com va dir això.
2: No, a veure, la pura veritat...
3: Ha fet el comentari, li diu la Laura Fa que no poden treure res i ja s'ha quedat sense arguments.
0: I a més...
2: Aquí no poden treure res.
3: No poden treure res.
2: I tant que treure res.
0: És important...
1: Aniran a Telecinco, aquí es va fer les entrevistes, me llamava Papucci.
0: A més es diuen Rebeca i Laura... com a noms inventats perquè estan molt protegides, perquè, bueno, perquè evidentment són molt més vulnerables dos noies de República Dominicana, imagineu-vos, al costat de Julio Iglesias, que a l'aeroport es diu Julio Iglesias, vull dir que no pot tenir més poder aquest senyor. És veritat que si es tira endavant aquest judici, depèn de com acabés, ajudaria molt a tota la causa que té Julio Iglesias contra, recorda que s'ha querellat contra la Susana...
3: Bueno, i contra el director de Diario.es.
6: Susana Díaz.
3: Contra Ignacio Escobar.
0: Contra Ignacio Escolar, contra el Diario.es. Sí, vull dir que ell sí que ha posat també demandes i querelles, però no contra les seves ex-treballadores, sinó contra la gent
3: que ho ha publicat,
0: que això també és curiós, perquè en tot cas...
5: Els que els han donat veu, no?
0: Clar, però en tot cas, les que han dit alguna cosa que no és veritat són elles, però a ell tampoc li interessa.
2: Però no dius que no sap qui són, perquè dius que...
0: Sí que sap qui són, sí que sap qui són, perquè ell ja sap a qui li ha fet aquestes coses. És més, ell, des del mes de gener, ho vam explicar
2: si
0: un dia...
2: Però si està impedit, si ho vas dir, vas explicar que està impedit...
0: Jo no he dit que estigui impedit. Què diu vostè? Jo no he dit això.
2: No,
0: jo no he dit mai que estigui impedit.
2: Me sembla que ho vas explicar un dia, que estava impedit, que el van portar a banyar amb una mena de cadira.
0: No, anava caminant, sí que és l'última imatge que tenim de Julio Iglesias, és ell amb tres infermeres.
2: Anem a infermeres, a veure, està impedit aquest home.
0: Tres infermeres.
3: Bueno, però ho està dient vostè, això no ho ha dit ella.
0: Clar.
3: És que de veritat, ens vol portar problemes, a veure si...
5: Tres infermeres que el portaven...
0: En biquini i totes...
3: En biquini portaven?
0: Normatives.
2: Home, si has d'anar a la platja, no vas d'anar vestit.
0: Bueno, pots anar amb roba de feina, no cal que vagis en biquini perquè no anaven a banyar-se, anaven a portar aquell senyor que li donés l'aire. És l'única imatge...
5: Però que no camina.
0: Sí, però
2: no, que està impedit, si ho va dir.
0: Que no he dit
3: que
0: això.
3: Que no ho ha dit.
0: Camina amb dificultats, però jo què sé. Humberto Janeiro anava coix, que anava arrossegant la cama.
3: I com ho sap vostè?
1: Està molt malament, que es diu, i ho he llegit de Porta Impacto.
3: Porta Impacto,
1: i aquestes només van a veure què li treuen.
0: Home,
1: a veure què li treuen.
0: Molt fi de salut no està, perquè el Carlos Herrera ho va dir al seu programa.
2: Veus?
0: I va fotre la pota, després el Julio Iglesias li va dir ja pots estar desmentint què parles, que no em fotis a mi amb embolics, i home, fa tant de temps que no el veiem que entre el Julio Iglesias que recordem i el que pugui aparèixer...
3: És que no ha aparegut mai. No. És que
0: no sap... Clar, havia de tornar, recorda que es
3: que
0: va comprar...
3: Que per cert, no sé si ho havies anunciat als busos... Que
0: sí,
3: allò que la
0: el seu fill.
3: El fill canta al Julio Iglesias. Sí,
6: Julio José.
3: Julio José. Bueno, el bus posa Julio Iglesias. Canta Julio Iglesias. Julio José. I jo vaig estar mirant i dic, això, com s'entén això? I és el Julio José que canta les cançons del pare.
2: No l'Enrique.
0: Farà una gira.
3: No, l'Enrique no. El Julio José. No farà una gira ara, d'aquí al mes d'octubre, que estic per comprar unes entrades.
0: Sí, jo vaig veure que també anirà a Benidorm. Perquè vaig estar a Benidorm.
3: Això s'ha de veure. Aquestes coses que s'han de veure.
6: Has estat a Benidorm?
0: Sí, vaig estar a Benidorm fa poc i també vaig veure l'anunci de que anava Julio José.
3: Julio José cantant les cançons de Julio Iglesias.
0: No m'imagino pitjor merda en un concert que Julio José, amb tot el carinyo.
3: Sap greu, amb tot el carinyo. Que canta igual que el pare.
0: Igual,
3: sentit o no? Igual que el pare.
0: Fatal. Mira. Llevas
3: prisa, nunca podrás. A veure si no ho fa bé.
6: Maravilloso. Volver el tiempo
3: atrás. Cumplirás tu promesa.
0: Arriba. És una versió, no?
5: Arriba.
0: De la Cindy Lauper,
5: però...
0: Sí.
6: I canta igual que el padre.
0: Ara em sap greu si la...
6: Si antes te revienta el tímpano, escuchas igual que el padre.
3: Però si és igual que el pare.
0: Igual.
3: Que m'està clavant.
0: Em sap greu perquè potser l'ha programat algú.
2: Aquesta cançó és de Julio Iglesias.
3: No.
5: No, és de la Cindy Lauper.
3: Bueno.
2: Però aleshores, si diu que canta Julio Iglesias, per què posa una cançó?
3: Bueno, perquè és la que ha trobat l'Àlex Arbiol. Què vol que li digui? La que ha trobat. Si troba una cantant Julio José Iglesias, el pare de... Si troba alguna cantant alguna del Julio Iglesias, ja li posarà, però no l'ha trobat.
0: Està totalment cancel·lat Julio José Iglesias l'última vegada.
3: Com està cancel·lat?
0: Cancel·lat. Bueno, que jo l'he
3: cancel·lat. Bé?
0: Jo l'he cancel·lat. Públicament està cancel·lat. Perquè
3: congelat,
0: jo i molta gent... Que hauria de desaparèixer directament.
3: Però per què?
0: La última vegada que ens va presentar la seva nòvia, que sempre ve a Espanya a fer-se un hola, un no sé què, i a recaptar quatre calés, va presentar la seva nòvia en un fotocall i la va treure primer amb un llençol de fantasma.
3: Ah, sí, ja ho recordo, sí.
0: A dir, ja ara es veia presentar a mi nòvia com si fos una cosa, saps? Com si aquella senyora, ja, com se les busca guiris, que no parlen res, o sigui, estan allà, li treu el llençol i aquí està ella. No es pot ser.
6: Però sí, una cosa superromàntica i fantàstica.
0: Ella rient com si li semblés bé allò. Vull dir, sort que anem una mica...
6: És com quan hi ha...
3: Calla, que l'Àlex Arbiol ens ha trobat, veus?
0: Ah,
3: calla, no, el tio no para fins que... És que sou pesats, pobre, ja ens havia fet la mostra, però vinga, a veure, com canta amb Julio Iglesias, no? Vull dir, fent la cançó de Julio. Ja us ho dic jo, perquè jo ja l'he escoltat, que és...
2: Meravillós.
3: Dos gotes d'aigua.
12: Meravillós. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron.
3: Parece que me tiene de trocotando.
2: ¡Calla!
12: Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también un sabor a mí. Si negaras mi presencia.
3: Pero qué maravilla.
12: Tú vivir,
3: a ver si no está bien.
12: Bastaría con abrazarte.
3: Se va casi como entropallado, ¿no?
2: Está como electrocutado.
0: Porque es un imitado dolente.
12: Por fuerza llevas ya.
3: Ara, ara, ara.
12: No pretendo ser tu dueño.
3: Ai, no, atenció a les vocalistes.

0: Sí,
1: jo, perdó, a veure si no són dos gotes d'aigua.
2: Sí, home.
3: No fa igual.
2: D'aigua en fan.
4: Dos gotes de, mer- de mercurio.
2: Semblar bigot de Arrocet cantant igual, ja t'ho dic ara.
1: Bueno, escolta, abans que marxis, que també la Laura m'ha apuntat una última hora amb el Borja Thyssen, el fill sí. de Carmen Thyssen, que ha aparegut aquests dies al butlletí oficial d'Andorra
2: sí.
1: per un deute econòmic que té amb Morabanc.
2: Morabanc, i a més...
1: El nom
2: com...
1: ja ho porta. Ja porta. Morosos, Morabanc.
2: Com que no el localitzaven, ho van publicar al butlletí oficial andorrà, en plan, aquest
1: per,
2: tio
1: per
2: ens deu...
1: Si
2: perquè no el localitzen, perquè ell té casa a Andorra, però ara exactament no sé on té la residència fiscal, perquè viu entre Madrid... No, bueno, ja saps com és Borja amb aquestes històries,
3: no,
2: que
3: no sé,
2: com tal no, pues, que no li agrada tributar a Espanya i fa sempre invents, i ja el van jutjar per això. Què passa? Que aquesta setmana ja ha dit a alguns companys de la premsa, no, aquest deute ja el tinc liquidat. Bé, Morabanc... amb diversos companys, a mi mateixa, avui m'ha enviat un mail.
1: Ah, us ho ha enviat a vosaltres, Morabanc.
2: I Morabanc em diu directament...
3: Calleu.
2: Sí, que ho tinc aquí, a veure. Morabanc em diu... Ai, ara jo m'ho podia haver preparat, que sembla també nova. Ho tinc molt ràpid. Perquè, clar, suposo que els de Morabanc, quan ho han llegit, hauran dit, però què és això? Diuen... Buenos días, Laura, ¿qué tal? Encantada.
1: Ah, però així, t'envien a tu, a Morabanc, t'envien així.
2: Bueno, perquè l'altre dia...
1: És que a mi ni el meu banc m'envia res. Tot és una màquina electrònica, senyor cliente...
5: No, però no és el seu banc, o sigui, és perquè t'envien informació.
2: M'envien informació.
1: No, però que un banc... A mi mai m'ha tractat un banc, senyor Clapés, este... Le vamos a atracar, que pues vamos a cobrarle 30%.
2: Ens haurem d'obrir un compte a Morabanc, potser. Diu, ante las... Perquè, què passa? El podcast de dimecres amb la Lorena, amb Mamarazzis... Ella va explicar que alguns companys havien dit Borja ja ha liquidat. I jo, que ja saps que sóc malpensada mena, dic jo no m'ho crec fins que no surti el butlletí publicat aquest andorrà. No, bueno, la Beatriz Cortázar, saps qui és? Una periodista.
1: Sí.
2: La Beatriz Cortázar diu que ha parlat amb advocats i tal i que li han confirmat. I jo vaig dir, no em crec res i menys el Borja. I suposo que per això els amoraven que et dient buenos días, Laura, tu que ets viva, que no m'ho posen, però diu, ante las informaciones publicadas en las últimas horas que aseguran que el señor Borja... Thyssen Bornemisza habría regularizado su situación con Morabanc y que el procedimiento por impago habría quedado resuelto, la entidad manifiesta que el procedimiento judicial de reclamación de cantidad sigue su curso procesal sin que hasta la fecha se haya llegado a un acuerdo extrajudicial alguno.
3: Fixa.
2: La entidad considera oportuno realizar esta aclaración con el objetivo de contribuir a la veracidad de las informaciones publicadas. Es a dir, ell...
1: Però quan deu?
2: És que no se sap exactament. Tu creus que per 50 euros Morabanc ho porta...
1: Dels bancs m'ho espero tot.
2: No, ja et dic jo que no. Aquests, que són uns vius, demanen pasta perquè no tenen liquiditat, ja es va vendre dos quadros que li va deixar perquè no treballen. Si és que són vagos de naixement. Llavors, l'herència que li ha deixat el Baron Thyssen, com que no... La Tita això sí que ho té, que gestiona, saps que els mou, llavors alguna cosa recupera. Però el Borja no ha fet absolutament res. Llavors porten unes vides que es va haver de vendre un Monet, em sembla que era, o un Gauguin, o no sé quin quadre tenia, li van donar 3 o 4 milions d'euros, però amb el ritme que té aquesta gent de no fer res,
1: sí, no, clar, aquesta,
2: això els hi vola. Sí, i no tenen líquid. Si no, si,
4: claro,
2: si
4: el... es el drama, que no tienes, tienes patrimonio, dramático. Pero no tienes carro. Lo he contado 40.000 veces como Carmen.
1: Sí, bueno, es aquello que contaste,
2: sí,
1: que es un
4: el
1: drama.
4: El pobre siempre está acostumbrado.
1: Sí. Pero el pobre está acostumbrado a ser pobre.
4: Y
1: sí,
4: no
1: dir...
4: tienes cos.
1: Sí,
2: la tita que
1: sí,
2: continua,
4: no es drama.
2: Tita que continua a Sant Feliu de Guíxols. Qui? Aquesta, la Tita Cervera, no li surten els... Perquè està malalt, tan recordes que vam explicar
1: sí, bueno,
2: la nostra
1: vacina. Sí, bueno, que va tenir una cosa, sí, un aixaque.
2: Continua amb el seu aixaque i no ha pogut anar a Andorra en tot l'estiu. Vull dir que aquest any els números li sortiran complicats perquè està aquí, va anant a la Tecnon a fer-se revisions i només posar-se malalta, mira que el seu fill no la visitava, però ja saps com som els voltors quan comencen a olorar que la cosa es complica, que ja està allà el Borja Thyssen, a prop de casa de la seva mare, a veure com està. I està aquí la meva informació.
1: Pues molt bé.
6: Mira, si no te afecta directamente, claro. Te afecta indirectamente.
4: La crisis.
6: Porque el hecho de ver amigos, lo mal que lo están pasando, gente que se ha quedado sin trabajo, que tiene mucho patrimonio, pero que no lo pueden vender porque es un momento muy crítico, y que no tienen dinero cash para ir al supermercado. Yo eso lo estoy viendo. Pero lo peor, porque el pobre de siempre que ha estado pidiendo tal... Bueno, está acostumbrado. Lo peor es la pobreza en las personas que, bueno, que han tenido un trabajo, que viven bien y de repente se encuentran que les embargan la casa, que no tienen paro. Ai, unes drames.
4: Unes drames.
2: La Tita Cash té, perquè recorda que fa uns anys va vendre una casa que va heretar a Suïssa. Com es deia la casa de Suïssa?
1: Aquest
2: la va vendre...
1: document és insuperable.
4: Hombre,
1: i a més, aquest final ho vol acabar amb... Ai, no és drama.
4: Ai, no és drama.
1: Però el pobre ja és pobre. Ja.
5: El que pide,
6: Ai, no és drama.
2: Ella té molts diners perquè els va heretar d'un marit que se li va morir i està sobrada. Tant en tant, sí. Jo quan treballava, quan coincidia amb ella, fa com una mena de mercadillo entre les pejas perquè li comprin...
4: Rastrillo.
2: Sí, fa un rastrillo d'ella. Llavors, ja li vaig dir, avísame.
4: De Carmelo Manna.
1: Bueno, escolta.
5: Villa Favorita, vols dir.
2: A Villa Favorita la va vendre la Tita Cervera, va vendre fa uns anys, per 40 milions, vull dir que cash la Tita sé que
1: sí,
2: en té.
1: Sí, clar, 40. Sí, bueno, ho hem de deixar aquí. Avui, escolta, pràcticament has estat una hora aquí,
2: Ah, sí.
1: Bueno, dic que hem tingut la connexió amb Venècia, que...
2: Però no m'ha dit res de la Georgina, tu, Jolín.
1: No
5: ho segueix, ell, crec.
1: Crec que no ho toca massa. Estava més per tots aquests...
5: Pattinson, Oasis, Nani Moretti...
1: La Moretti aquesta, que té nom de cervesa. Hi ha una cervesa...
5: Sí, la Moretti.
1: Sí, italiana,
0: que és Moretti.
1: No, és una cervesa.
5: És un home.
1: Tornem en 2 minuts.
3: Versió RAC 1. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Torna-la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
14: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
13: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
3: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, Sense Filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
16: Per exemple, amb el presentador dels Taloners, Guillem Estadella, descobrirem què implica conviure amb una mare que pateix trastorn bipolar.
17: Ma mare ho tenia tot. Ma mare era, en el mateix dia, al matí es llevava d'una manera i es llevava de la migdiada i era d'una altra manera. Vull dir, eren canvis d'actitud, canvis de ritme de vida i instantanis. Una muntanya russa.
3: A RAC més 1, Sense Filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Són les 6 de la tarda. Jordi Claret, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Tenim, com era de preveure, ja les carreteres col·lapsades per l'operació sortida d'aquí cap de setmana, que això sí, serà cap de setmana a la graella.
18: Sí, déu-n'hi-do. És l'últim episodi de mobilitat abans que acabi, que comenci el curs escolar, i coincideix, com bé deies, amb temperatures que acompanyen a fer una escapada de cap de setmana, sobretot a la platja. Les cues més importants les situem a aquesta hora a l'AP7 i a les rondes de Barcelona. Detalls des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de la Mou.
0: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. La situació segueix complexa a l'AP7, on encara hi ha 12 quilòmetres i mig a l'AP7 entre Montornès i Santa Perpètua, en sentit Girona. També hi ha aturades a Barberà, en sentit Tarragona, i a Castellbí, en sentit també sud, 6 quilòmetres per banda. I també les rondes presenten molts punts de mobilitat i l'àrea, sobretot metropolitana nord, on destaquem la C-17, la C-33, la C-58, però també la C-32 nord. Per tant, demanar-vos, sobretot, que no baixi la guàrdia. Molt bona tarda.
18: D'altra banda, els bombers donen per estabilitzat l'incendi que havia començat aquesta tarda a Tocada a Cervera. El foc ha cremat vegetació a prop del carrer Alzina, una zona ja dins de l'àmbit urbà. Segons els bombers, les flames han llançat algun focus secundari a 150 metres del perímetre que ràpidament han pogut apagar i també han afectat l'exterior d'una granja i d'una caseta d'obres. Encara hi ha una quinzena de dotacions pentinant la zona. Santa Bàrbara guardarà un minut de silenci per la mort d'un nadó al municipi. Ahir els Mossos van trobar-ne la restes en un habitatge d'aquest poble del Montsià que feia dies que inspeccionaven per la desaparició de la criatura. El minut de silenci es farà a les 7 davant l'Ajuntament, que també ha decretat 2 dies de dol oficial. El cas encara s'investiga, però totes les sospites apunten als pares del nadó, que estan detinguts des de dimecres. Des de dimecres, en espera de saber si la justícia els envia a presó provisional. Més coses. La Fiscalia veu prous motius per jutjar el conseller delegat de Glovo per un delicte contra els drets dels treballadors. Creu que el directiu Òscar Pierre els feia treballar com a falsos autònoms i passant per alt les instruccions d'inspecció de treball o del Suprem que l'obligaven a fer contractacions. Això tot i que ell va anunciar públicament que ho faria just el dia abans de declarar com a investigat en aquella causa. Però si el fiscal vol processar-lo i asseure'l al banc dels acusats, la defensa n'ha demanat l'arxivament. Ara el jutge hi té l'última paraula. I a Barcelona, d'aquí menys d'una hora, hi ha l'obertura de portes a Montjuïc pel primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi. La cantant actua avui a les 9 del vespre i també farà demà concert demà, dilluns i dimarts. És una de les parades més especials de la gira mundial pel seu últim disc, Quarto Azul, amb cançons que ja són tot un èxit com superestrella. I pel que fa al temps, Catalunya ha viscut el dia més calorós de setembre des que hi ha dades amb més de 42 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, en espera que els termòmetres encara puguin enfilar-se una mica més aquest cap de setmana. Anna Martí Olivera.
19: Sí, pendents d'aquest termòmetre que toca sostre. De fet, fa poca estona s'ha arribat als 42 graus i mig a l'interior de les Terres de l'Ebre, però també avui s'ha arribat pràcticament als 40 graus a la ciutat de Lleida. 39 graus i mig és el dia més calorós en 86 anys de dades a la capital del Segrià. També a Barcelona, avui més de 34 graus a l'Observatori Fabra, amb dades des del 1914, també un rècord. Per tant, nombroses zones de Catalunya estan vivint un dia tan càlid com no s'havia vist mai des que hi ha dades a Catalunya. Insistim, una calor molt intensa que encara té corda perquè durant el cap de setmana el termòmetre no baixarà, fins i tot de cara a diumenge. Encara podria pujar una mica més en algunes comarques i per tant, aquests 42 graus i mig de l'Ebre en principi no s'haurien de repetir, però sí que es tornaran a superar els 40 graus en aquestes zones més caloroses, en espera, però, que el termòmetre comenci a baixar de cara a dimarts i sobretot dimecres, quan podrien arribar a pluges que es podrien allargar fins i tot de cara a la diada i al proper cap de setmana.
1: Ara pluja. Fot 10 anys que s'ha mort la Rita Barberà, eh? Ara ho estic veient que ho diu aquí. Bueno, ara ens en parlarà, si no li sap greu, el 10 anys, Causer, però abans, Jordi, ja estem, no? Ja hem acabat el repàs, gràcies.
18: Ja hem acabat.
1: El Jordi, el Martí, els meteoròlegs, tot el dia esteu amb rècords, eh? Rècord.
19: M'agradaria parlar d'una altra cosa, però no ens deixa la història.
20: Ja hem arribat a 42!
1: Sí. Fins a quina temperatura podem arribar?
19: És la meva pregunta.
1: Explicant-ho.
19: Ah, això és una altra cosa.
1: És a dir, el cos humà fins on aguanta la temperatura?
19: No ho sé, perquè mira, estàvem aquí amb l'Abel seguint la pujada de la temperatura aquesta
1: quan
19: tarda.
1: Quan arribem a 60 graus, això ho podrem aguantar. Bueno, perdoneu.
21: Combustió espontània, aleshores.
1: No. Fins quina, aquesta és la pregunta. Fins quina temperatura el cos humà, o sigui, aguanta... Tu ara surts al carrer i suposem que fes 70 graus, 80 graus. Ho aguantaríem, no?
22: Però mira, una sauna seca... que s'hi pot estar en una sauna, està entre 70 i 100 graus.
1: Però estàs una estona, eh? No pots estar...
4: Sí, perquè te desmaies.
1: No pots estar fent unes compres en una sauna seca.
22: Però potser si és a 70 graus i ben hidratat, potser sí.
19: Claro. No, parlen de la tolerància humana al voltant dels 50, eh? Per tant, no ens estem tan lluny, eh?
1: Ah, doncs mira, gràcies, Martí. Ah. Veus? No, això és el que em preocupa a mi. Clar. Ja estem amb Quants has dit? 40, eh? Bueno, és que vamos a morir, eh? 50. Som les granotes, sabeu allò de...
2: Que va pujant el foc.
1: I que van morint...
19: Mira, la més alta d'aquest any a Espanya ja és de 45 graus.
1: A 5 de...
2: A Sevilla, diu.
19: Però es va arribar a gairebé 48... O sigui que...
1: A dos
5: de rebentar.
1: A dos de... O sigui, dius que el cos humà aguanta fins a 50.
19: Vaig llegir un article que diuen que la tolerància humana, hi ha zones de la Índia que estan ja en aquests llindars, de calor.
1: A 50, eh?
19: Sí, sensació de cos, potser no tècnicament, però que s'està arribant ja als 48-49 graus.
5: Escolta, i de fred?
1: Bueno, ara, escolta...
5: Oh, no interessa, ara el fred no interessa.
1: No, el que ens interessa és la calor. El fred no ens interessa, ja l'abordarem un altre dia. És 50 graus, ens queda... Estem a 10 de sortir al carrer i quedar enganxats al terra com un xiclet. Bueno, Martí Oliveres, gràcies.
19: Fins ara.
1: A veure, espera't un moment.
5: Com sou, només voleu parlar...
1: Perdona, Martí, està el Martí encara o no?
19: Sí.
1: Veig que ja està activada ja l'alerta per calor
19: sí. A
1: Catalunya, que s'allargarà tot el cap de setmana, eh?
19: Sí, potser també dilluns. És que són aquests avisos del Meteocat, no només de la calor intensa de dia, sinó també els avisos de perill per calor nocturna. Oh, o sigui que Barcelona aquest cap de setmana difícilment baixarà dels 26 graus.
1: Vale.
19: De nit.
1: Què passa, Arnau, que veig aquí?
22: No, que el senyor Marcelí...
1: T'acabes de fotre un tret al cap per la calor.
22: No suporto la calor, jo. Ho passo molt malament.
1: Estem igual.
22: Un Golden Retriever.
1: Tots iguals. Excepte Montse Llussà, que està entusiasmada amb aquestes temperatures.
5: No entusiasmada, però ho aguanto, tolero millor que vosaltres.
4: I a Mònica Forquer també.
1: Jordi, Martí, gràcies.
19: Fins ara.
1: A veure, anem a repassar de què parlem avui al Temps Afegit.
22: A veure, diumenge hi ha un València-Barça, per tant començarem a fer-ne aquesta prèvia, i també estarem pendents del Madrid, que juga divendres, perquè ja li han començat a fer els favors perquè prepari la Champions.
1: Divendres, que és avui.
22: Sí, i així ja pot preparar el partit contra l'Inter, que és dimarts.
2: Veus?
22: Aquesta és la realitat. Veus? Ja m'agradarà veure si el Barça també li deixen fer això quan arribi el moment.
2: Truca,
22: hi haurà el talismà.
2: A la UEFA, a la FIFA, sí, o
22: això
2: un d'aquests.
22: Ja fa pinta que m'agafaran el telèfon. Hi haurà el talismà de Mia a Sevilla per explicar-nos aquest Betis-Madrid.
1: Talismà perquè guanyi el Madrid.
22: No, en principi ha donat sol les últimes dues temporades, no?
1: Bueno, què més?
22: I la pregunta del dia, perquè avui és una pregunta una mica estranya, però s'ha convocat oficialment aquesta assemblea ordinària de socis comunitaris.
2: Sí, el més interessant.
22: Clar, que amb uns quants temes hem pogut mirar l'ordre del dia
6: i
22: el repassarem, mirarem, potser deixarem alguna coseta per quan arribi el moment, però d'entrada, avui a la pregunta del dia us preguntem si fóssiu socis compromissaris...
6: Sí, jo soc.
22: A què donaríeu prioritat?
1: A veure, senyor Vicenç Martí, a què donaria prioritat?
6: Bueno, que ho digui el nen.
22: Al parc d'atraccions... I direu, per què?
6: Perquè
22: una de les dels temes que hi ha sobre el paper és un parc temàtic a càrrec d'una empresa israeliana que munta parcs temàtics. Per exemple, en té una a Londres, a Belgrat i a Leganés, que a Espanya només hi ha un a Leganés, amb temàtica Barça, dins l'espai Barça.
6: Què?
22: A l'ampliació de crèdit de l'espai Barça del voltant d'uns 500 milions d'euros.
6: Com?
22: Sí, és una de les... Perquè que s'està acabant els diners, senyor...
6: Però que no van dir que seria tan barat fer el camp amb aquesta empresa.
22: Sí. Doncs aquest és un dels punts de l'assemblea.
1: Quan fas obres ja se sap sempre... Sí. El pressupost és una cosa, però per acabar-les...
6: Van dir que seria molt barat, que seria una empresa que acabaria el camp a temps i que cada dia que s'endarrerís pagarien un milió de l'erdos. Sí. De tot això, on està?
2: Sí. Exacte.
1: Bueno, tot això... Li he de preguntar a Jan Laporta...
6: jo votaré que sí, eh?
1: Que quan diu una cosa, sempre pensa a l'inrevés i encertaràs.
6: Jo votaré
1: però, a la gent li encanta. No dic li encanta que digui una cosa i que en faci una altra, a la gent és el que més li agrada.
22: Bé, aquesta és la segona opció de...
1: El que diu Vicenç Martí té tota la raó. Era una empresa la que feia millor preu, a pressupost tancat.
6: Sí.
1: Quan, si no acabava les obres a temps, pagava un milió d'euros
6: cada dia de retard.
1: Ara en demanem 500 més, vull dir, bueno, del que es va dir, evidentment, res.
6: Però jo el que digui el president Laporta, votaré a favor,
1: Home, i tant.
6: Perquè som el president.
1: Per això dic que a posar la mà al foc pel president Laporta.
6: Sí,
1: però sempre que diu una cosa, doncs, bueno, pensa el contrari i encertaràs.
22: Podrem sentir, perquè hem trobat els talls d'aquell moment.
1: Segur que el pressupost, bueno, era...
6: Només us feu per atacar el Barça i atacar Catalunya.
1: Ara ja portem quants?
22: Eren, és a dir, el finançament que es va tancar i es va demanar era de 1.450 milions d'euros, i ara el Barça veu que farà curt i, per tant, necessita...
1: Això els de les obres, els que fan les obres, que sempre...
22: I detall important, que això sí que ho he mirat, teòricament aquest pressupost incluïa tot l'espai Barça.
1: Això vol dir el Palau Blaugrana?
22: Tot. És a dir, es va explicar com el finançament de l'Espai Barça.
1: Bueno, el Palau Blaugrana ja ni s'inclou en aquests 500 milions d'euros.
22: En principi, tot és en clau Espai Barça.
1: Ah, no, per tant, no, potser sí que, potser sí que aquí entra el Palau Blaugrana. Bueno, a veure si ho aclarim abans de la cena.
22: Exacte. Tercera opció de votar a favor, la ratificació dels nous directius.
6: Molt important, sí,
22: com,
6: sí.
22: Com,
6: sí.
22: Per exemple, hi ha una nova... aquí es ratifiquen directius que han estat a la Junta gestora durant les eleccions, tipus Rafael Juste o Cubells, però també hi ha una entrada com Cisco Pujol.
6: Ah, Cisco Pujol, aquest és molt important, eh?
22: Que és, el,
6: és un referent, eh?
22: Que és el nou directiu del bàsquet.
1: Que m'han parlat molt bé i que té un... un amant del bàsquet.
6: Sí, sí.
1: Ah. Sobretot del Barça.
6: Ah,
1: que és un, bueno, que ho sap tot de la secció del Barça de bàsquet.
2: Bueno, està bé, molt bé.
21: Doncs per això hi és,
1: dic,
21: no?
1: Per això entra.
21: Vale.
2: Però no l'havíem de desfer, sí, aquesta secció.
1: Bueno, per això ha vingut ell.
22: I l'últim...
21: Què passa?
22: I l'última opció, que això no està a la llista d'ordre del dia, és millorar el càtering.
1: Sí, molt important. Això per experiència pròpia de l'entrepà...
22: Demanem que ho posin a l'ordre.
21: Jo us dic què preferiu, si voleu que us digui els tants percent sense dir què, sí, o us dic qui guanya,
1: sí,
21: per exemple.
1: Sí, perdona un moment, una pregunta. L'empresa que fa els entrepans...
6: Aramark.
1: Que els treballa... Sí, alguna resposta? T'han convidat a un entrepà gratis o alguna cosa?
7: Sandwich?
1: Aquesta empresa que fa els sandwich?
22: No, hem rebut molta solidaritat i també...
1: Però l'empresa ha fet un gest i, escolta, et convidem. Mira, el proper dia que veus al camp del Barça, tens una bossa de pícnic.
22: L'empresa, res. No, perquè a mi el que m'interessa no és el meu proper dia, és que millorin el càtering de la gent.
1: És que el càtering l'ha de fer aquesta empresa que, sí, que té la llicència de fer, em sembla que són els propers...
22: Més de 25 anys.
1: Més de 25 anys els entrepans. Com no millorin, hi haurà algun soci que morirà ofegat.
22: Sí, perquè...
1: Perquè només hi ha pa,
2: pa
1: i dos talls i formatge. El formatge sec amb pa... Un millor hi poses una mica d'oli i pots canyar.
22: Això en cimenta, eh?
1: Home, i tant.
6: És com el pa de peixic.
1: I tant, serveix per tapar forats de la paret.
2: Ara que parlàveu de calor, en quina hora juga el Barcelona?
22: Quan?
2: Diumenge.
22: Bona idea. A un quart de cinc estrenem aquell horari que tant...
2: No. S'encendran com a mistos, eh?
1: Home, allà hauran de fer 6 pauses d'hidratació per hora.
2: Però això no es pot resistir.
6: O jugar amb els aspersors engegats, si encara no s'ha fet mai. Els aspersors regant i els jugadors jugant perquè no es morin d'un cop de calor.
1: Bueno, alguna cosa més? Això és tants percents.
21: Què voleu? Tants percents o qui guanya? No sé, què voleu? Que us digui.
1: Qui guanya?
21: El càtering.
22: I és l'única cosa que no està per assemblea.
1: Doncs mira, truca a la junta directiva que ho incloguin. Doncs què tal, Rocco?
8: Doncs molt bé, encantat. Molt bé.
1: Encantat de saludar-te i de veure't aquí a l'estudi de RAC1. Fem un empat... I de què?
8: I de conèixer-te.
1: No, sí, ens coneixem fa un grapat d'anys. Ara tornem. Fem 2 minuts i tornem. Fins ara.
20: RAC1.
23: Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
24: Has tornat de les vacances amb energies renovades? Ara li toca a casa teva.
25: Amb Servei Estació pots tenir un bany més pràctic, un terra nou o aquella reforma que fa temps que tenies al cap.
24: A Servei Estació t'ajudem a imaginar-la, preparar-la i fer-la realitat.
25: Vine al nostre pis mostra i descobreix tot el que podem fer per casa teva.
24: Assessorament, materials, transport, instal·lació.
25: Servei Estació. Torna a la rutina, però estrena a casa.
26: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
27: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
26: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
27: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
26: Fira d'Indians a Begur.
28: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
29: Únic s'escriu amb H o sense H?
7: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder...

0: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Doncs saludem com es mereix aquesta hora de la tarda el gran Rocco Eisenhauser. A veure, tinc un parell de coses que comentar-te que ha passat aquests dies.
2: Sempre tens coses.
1: Sí, i a més, justament, que t'involucra a tu.
2: Vaja. Ai,
1: sí. Mira. Em vaig trobar el Miquel Calçada.
2: Sí.
3: El Maremoto.
2: Sí. Sí.
1: Mikimoto.
3: Sí.
1: Mikimoto.
2: No, ja no es diu Mikimoto, eh? Ara es diu Miquel Calçada.
1: No, perquè Maremoto no.
3: Es deia Maremoto.
1: Deia Mikimoto, bueno, deien, però jo crec que ell no s'enfada que li diguin Mikimoto. Mikimoto.
2: Bueno, però ara ja no. Ara ja ell, això del Mikimoto ja ho ha deixat. Això és com... Com el Puyal, que ara li agrada que li diguin Quim, no Puyal.
1: Ah, sí? Ah, no sabia.
4: Però que no es diu Puyal.
2: Ara és Quim.
1: Quim?
2: No, ho dic per veure si us anem actualitzant.
3: O com el Barragán, que a vegades se quita la disfressa, se quita la peluca i diu, ara soy Josep Maria.
1: Tu t'agrada que et diguin Toni o Antonio?
2: A mi Antonio no tinc problema, eh?
1: Oi que sí? Queda maco, Antonio,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Si ho deia el senyor Buigas moltes vegades.
2: Sí, Antonio, sí. Antonio. El meu pare també li deia Antonio.
1: Antonio.
4: I Anton? Bueno,
2: bé, Anton no m'agrada tant, Anton, perquè Anton em ve a l'Anton Pirolero.
5: Sí.
2: No, sap? Ho associo amb Pirolero i jo no sóc Pirolero. Per tant, no m'acaba
1: de... Bé, a veure, anem al tema. Vaig estar ahir, em van convidar a una festa, a la presentació de la programació de Ràdio 4, corria per allà, com sabia que anava, dic, vaig anar perquè tinc un encàrrec per part teva.
2: Van presentar programació, sí.
1: Efectivament.
2: Sí.
1: Llavors, corrien per allà molts directius. Estava el director de Ràdio Nacional, estava tota la cúpula de Televisió Espanyola per allà. I què?
3: No m'interessa gens.
2: Bé, però què és Ràdio en català, Ràdio 4? No, que, sí, al cap i a la fi ens hem de donar tots
1: recolzament. Exacte.
2: Tot i que els que manen...
1: I no se sap mai on podem acabar.
2: Sí, tot i que alguns que manen el que és l'oponent o el que seria, en aquest cas, la competència, ens volen desapareguts, però jo sempre he pensat que quants més mitjans, millor.
1: Millor, efectivament.
2: Estaríem millor amb dues televisions o fins i tot una televisió privada que no només una televisió i una ràdio, no?
3: Ja la xarxa de televisions, eh?
1: Sí,
2: però vull dir que és un concepte que alguns no tenen tan clar.
1: Bé, doncs al Miquel Calçada li vaig dir, escolta'm, estem una mica preocupats perquè hi ha tota història aquesta del 2K.
2: Sí, de l'IVA.
1: I vosaltres que junts, que si no voteu a favor d'una sèrie de coses, doncs la Televisió Espanyola diu que no vol o no voldria invertir més amb la mala 2K perquè aquí no tenim diners. Bé, en fi, tot això que li vaig explicar em va dir... El Toni... Que no es preocupi.
2: No, si jo no... A veure, si a mi... Jo no em preocupo. Jo em preocupo pel projecte del 2K. O, si més no, no em preocupo.
1: I em va donar... I em va donar una cosa molt clara. Digue-li al Toni que em truqui.
2: Bueno, però si jo... A veure, si jo aquí no he de trucar a ningú.
4: Però per què no li truques?
2: Si jo no he de trucar a ningú.
4: Però
2: si
4: què et costa trucar?
2: No, però escolta,
1: si aprofites i parles amb el... Farà molts anys que no parles amb ell, doncs aprofita.
2: No, molts anys no. Diria que fa un any o dos, no me'n recordo. Un any, potser fa un any.
1: Ha passat moltes coses, eh? Ha passat moltes coses.
2: Bueno, però a veure, jo no vaig allà...
3: Truca-li.
2: Sí, jo quan quedo amb el Miquel Calçada és perquè en el seu dia vam treballar junts i mira, mantenim una relació com també fa poc ens vam veure amb el Xavier Sardà, vull dir que hi ha
6: gent... Pregunta-li bé quan torna el pasta gansa.
2: Bueno, no, tampoc crec que torni.
1: Bé, doncs, per tant, el missatge d'aquest és
2: que no ens preocupem.
1: Ara, una altra cosa és que hi hagi eleccions.
2: Bueno, això, el xup-xup aquest...
1: Llavors, la cosa pot canviar molt, eh?
2: Avui ja ha començat la rumorologia que Pedro Sánchez no convoqui eleccions abans de Nadal.
4: Què dius, ara?
3: No, oblida-te d'això.
1: Broncano va dir el març. Perquè Broncano va estar en la presentació de Televisió Espanyola.
2: Sí, però Broncano...
1: I Broncano queda molt amb ell perquè juguen a tennis els dos.
6: Està guapo, això, eh?
2: Però Broncano va quedar amb ell abans de la sessió parlamentària, després de la seva compareixença ahir, que ha quedat bastant sol, no té suports ni de Sumar dins del seu propi partit.
1: Perfectament, com vols dir.
2: Vull dir que...
4: Una ministra no va aplaudir
2: Margarita Robles, sí.
1: No me escucha la bronca, no.
7: Temo que esta sea mi última presentación en septiembre en Televisión Española.
8: ¿Por qué dices eso? ¿Lo vas a quemar?
7: No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre. Entonces, yo estoy nervioso real.
8: ¿Pero tienes capote?
7: Bueno, hoy he venido un poco de novillero prácticamente, entonces... No, bueno, vamos a ver, yo ojalá
8: en
7: que
8: la
7: no
8: vida ya sabes que hay veces que hay que salir y torear.
7: Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente, claro. No,
6: pues mira, ojalá pasi això.
2: Ah, sí?
6: Home,
5: no
6: fotin neteja de tota aquesta púrria comunista que realment no es mira...

0: Televisió Espanyola i és el vocero del Sánchez i del comunisme i de les lesbianes. Vull dir que, escolta, que netegin ja això...
1: Sánchez, comunisme i lesbianes.
2: A vostè, perdoni, a la grella de Televisió Espanyola, qui li agradaria?
0: Alfred Urdaci. Home, això però... per començar. Sí. I després, pues, gent com Déu mana, m'entens el que et vull dir? Sí. El Carlos Herrera, el Los Santos...
2: Que torni Javier Cárdenas, per exemple.
0: El Javier Cárdenas ho feia molt bé. El Bertín Osborne. I tota aquesta gent, com Déu mana.
2: Norma Duval.
0: Norma Duval, sí, sí, el José Luis Moreno amb els varietés, que ho feia molt maco també. I totes aquestes històries, i no aquesta porria d'ara.
3: Està pendent d'un judici, que el José Luis Moreno està pendent.
2: Sí, però aquest judici no arriba ni a la 3,
3: En canvi, hi ha altres judicis que van ràpid.
4: Sí, hi ha un sèrie de judicis que no arriba. El del José Luis Moreno amb el judici dels ninos.
1: Sí.
4: En aquest cas, ninos de carn i os.
3: Ah, sí?
4: Aquest judici no arriba.
3: Com has canviat, que bé t'ha quedat.
4: Bueno, clar, hi ha uns ninos aquí que el Moreno treballava.
5: Els ninos l'han fumat.
6: Toma, Moreno.
4: Els ninos.
7: Rockefeller.
4: El Rockefeller. Per posar-los la mà per sota.
3: Macario.
4: I el van denunciar, perquè clar, els agafava per sota i els fumia la boca. El Toma Moreno. I el van denunciar, i ara té un judici. Però aquest judici no arriba.
3: Estem esperant.
4: I d'altres judicis tampoc arriben. No arriben mai, no sé.
3: Bé, després em vaig trobar també en aquesta festa,
4: sí,
3: una persona que...
4: On ho vareu fer, això, la presentació de...
3: A l'hotel Mi.
4: Mi? Ah, sí, està al Poble Nou, això.
3: No.
4: Ah, no.
3: No.
4: Però si es diu Mi, no? Mi. No hi havia un hotel Malià que estava per allà.
3: Mi? Mia.
4: Que on hi havia els...
3: Al carrer Casp.
5: Mi?
3: Canto, a costat, davant de la SER.
4: No,
3: davant de la cadena SER.
4: Ah, no hi
3: està mai. Abans era un cine, allò, no?
4: No.
3: Un teatre.
4: Sí, no, no.
1: Cine.
3: Novedades. Doncs allà al Novedades han posat un hotel. Ara ho mirarà a Montserrat.
4: Ah, sí, sí, sí que és cert, sí.
3: Preciós.
4: Sí, sí. Amb, no hi està mai.
3: Doncs molt maco.
4: Per sí.
3: A la part del darrere, que es veu tota la illa, superilla per dintre, fantàstica,
4: Sí,
3: però
4: sí.
3: Fantàstica.
4: No, no, tot allò s'ho va quedar... Bueno, ho van fer tot nou.
0: Doncs que aprofitin la festa perquè se'ls acaba aviat el confeti. Només et dic això. Bé, hi haurà confeti verd, de Vox.
3: Em va venir a veure, vaig conèixer el realitzador de la Sagrada Família, de l'event de la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, sí, que ho va fer Televisió Espanyola.
4: Perquè
3: recordem que allò va ser compartit
5: preciós.
3: Amb
5: va ser
3: TV3
5: preciós,
3: i a Televisió Espanyola. Doncs el realitzador, que es diu Roger de Paula, diu, escolta'm, us vull donar les gràcies perquè clar, tothom mencionava TV3 i ningú mencionava Televisió Espanyola, i nosaltres també vam fer la seva feina,
4: sí, doncs,
3: efectivament, i aquí nosaltres ho vam dir,
5: sí,
3: i diu, estava molt agraït perquè, i molt, bueno, doncs, agraït, efectivament, la paraula aquesta. I, a més, et dic una cosa. Serà el teu realitzador.
4: Ah?
3: O sigui, poca broma, un dels millors realitzadors.
4: Ja,
3: és a dir, que
4: ja,
3: estàs...
4: Si el programa no qualla, ja... O sigui, el culpable és un i directe, que sóc jo, perquè tinc el millor de cada casa.
3: Sí, sí.
5: Els artificials, al darrere.
4: Bueno, posarem el que calgui i...
5: Ai, carai.
3: Em va dir que li feia molta il·lusió realitzar aquest programa perquè... Per H per B, té molta, és un gran fan teu, així que, noi,
4: bueno,
3: prepara't
4: també,
3: perquè...
4: Jo pel que he anat fent, també, per tant...
0: Però faràs com amb lo de la Sagrada Família, tindràs l'Omella allà enganxat,
4: sí,
0: el cardenal Omella.
4: Doncs mira, em dona una bona idea, que potser l'incorporem.
3: L'incorporem.
4: Això estaria bé.
5: Home, que n'és beneït.
4: Bueno, té sentit de l'humor, l'Omella,
0: Sí,
4: té sentit,
0: sí.
4: La prova és que el...
5: Sí.
4: Bueno, no se'l traia de sobre el papa,
5: que
4: anava explicant acudits.
3: Sí.
4: I...
3: Ah, acudits, també?
4: Bueno, el va distreure molt, el papa.
3: Sí, perquè, clar...
7: Però aquest programa... Què farà?
3: Sí. No, deixa'm comentar-te que hi ha hagut gent que m'ha preguntat si hi haurà públic. Jo he dit que
4: hi haurà públic. I a més necessitem públic.
3: Bueno, doncs prepareu-vos, agafeu-vos públic @visiona.tv. La gent que vulgui venir al programa...
4: Apuntiu.
7: Sí, me apunto. Però què farà, de Llongueras o què?
4: Sí. Tornen les imitacions.
7: Ah, molt bé.
3: Hi ha una cosa molt important que la gent ha de saber, i és una facilitat que se li dona al
7: però
3: públic.
7: Però què fareu?
4: Estarà
7: Vivian Noray ahí fent un striptease?
4: Bueno, és possible. En aquest programa tot és possible.
3: Jo crec que hi ha un convidat que m'agradaria que portessis, que és l'imitador, el Raúl Pérez. Porta'l un dia,
7: si et té bon,
4: Aquí tenim jo no sóc el director del programa, el director és el Gerard Jiménez.
3: Gran
4: company que es va acompanyar aquí, coordinant
5: O sigui, et manarà una persona que manaves tu.
4: Sí, senyor. Miri, l'altre dia em va demanar fer un cafè, el Gerard, per veure com ho gestionàvem, perquè ell no ho tenia massa clar. I em va dir, a veure, aquí passem de... Que tu...
7: Claro, de sumiso a dominar.
4: Claro.
3: Però li vas demanar tu?
4: No, ell... va demanar fer un cafè al Gerard.
3: No, però li vas demanar tu que fos el director.
4: Sí, jo el vaig triar perquè penso que és ha fet televisió, ha fet cinema, és una persona
3: molt brillant, és un brillant.
4: Una persona molt brillant, amb uns guions magnífics, aquí ha coordinat els guions del Versió durant molts anys, els guions, podríem dir, de creatius,
3: sí.
4: Els dels gags i tot això, i vas pensar, home, això, la persona per fer-ho és el Gerard. I ell, la setmana passada, em va fer un cafè urgent, perquè em va dir que...
5: Urgent.
4: Bueno, no, clar, em va dir, a veure, urgent. Aquí el que hauràs d'assumir és que si jo prenc una decisió...
3: Ha de ser la decisió.
7: Claro.
4: Ha de ser, si la dice... podem consensuar, però al final qui prendré l'últim, perquè si no tindrem...
3: Sí, has de fer d'assumir, aquí, clar.
4: Ha de
3: fer
4: claro.
3: El que digui ell.
7: No que ser.
3: Has de fer d'assumir.
7: Si te dan el azote, tienes que...
3: Si et dona una ordre, l'has de... Claro.
4: Jo li vaig dir, bueno, però podrem negociar... Ara, per exemple, ja tenim alguna...
3: Veus?
4: Alguna discrepància amb algun convidat.
3: Ui. Vaja.
4: Però... Al final he dit, mira, com que ets el director, doncs tu mateix.
3: Sí, perquè llavors les responsabilitats d'ell.
4: Al
3: final el convidat no funciona.
7: A Chiqui Martí. Chiqui Martí, que fa llei con una barra.
4: No sé, ara mateix, si em pregunta un pare Chiqui Martí...
3: L'avantatge que volia explicar al públic és que el programa no es fa a Sant Cugat, és a dir, que la gent no s'ha de desplaçar a Sant Cugat, sinó que es fa al centre de Barcelona. Més facilitats impossible. Llavors, com es fa a l'Eixample, a l'esquerra, a l'Eixample... és a l'esquerra, Toni? És a l'esquerra,
4: Sí, a l'esquerra. A tocar de les obres d'Urgell.
3: De les obres d'Urgell, dius.
4: Bueno, perquè el carrer Urgell ja
3: està
1: bussejat.
4: Doncs on estan fent l'estació de... L'estació d'Urgell, una de les estacions d'Urgell. Urgell, en aquest cas, Consell de Cent, doncs allà.
3: Perfecte, doncs més cèntric impossible.
4: No, tu no tindré.
3: Doncs recordeu el mail, perquè això comença ja...
4: Superilla, és on hi ha la superfamosa Superilla.
5: Sí,
4: home. Doncs allà...
5: Podràs venir caminant...
3: Doncs el lloguer, pel metre quadrat, el lloguer estarà caríssim, allò,
4: No ho sé, jo no ho pago, això. Jo no... Saps?
3: Doncs,
4: jo presento i punto.
3: public@visiona.tv, perquè això comença ja a fer xup-xup a mitjans de setembre,
4: Sí, sí. Ja us podeu apuntar i...
3: Ah, sí? Sí, ja t'han dit quin dia vas?
4: No, encara no ho sé. No ho sé. I,
7: Però què farà? Què farà? Perquè no estàs explicant
4: imitacions,
7: res.
4: Imitacions, estic dient.
7: Però imitació, imitació de Llonguera...
4: Sí, de Llongueres...
5: De Rocío Jurado.
1: Jurado.
4: Tots els que han traspassat.
1: De Vidal Quadras?
4: Vidal Quadras no
1: t'has passat. Però també el fas.
4: Sí.
7: Jesús Gil.
4: Ricardo Bofill.
7: Jesús Gil lo fa de
4: Ricardo Bofill Júnior.
3: No, però Ricardo Bofill ha traspassat, no?
4: No, el fill no.
3: No, el fill no.
7: Jesús Gil.
4: Com ha canviat, Ricardo Bofill, el júnior que anava amb Paulina Rubio.
3: Sí, ha canviat.
4: I ara...
3: S'ha fet un home, ara.
4: Bueno, que en sabem res, surt algun mitjà.
3: No.
4: Ha desaparegut completament.
3: No.
4: Doncs escolta,
3: molta sort.
4: Moltes gràcies.
3: El dia 8 d'octubre, de fet, se presenta la programació de la 2CAT,
4: Sí, he estat convocat. He estat convocat per explicar
3: seràs?
4: Alguna cosa. Home, clar...
1: Doncs prepara't per... 8 d'octubre?
3: Sí.
4: 8.
3: Sí, perquè la graella comença una mica més tard.
4: Sí, una mica tard.
3: TV3 que fa la presentació de la graella dimarts, que ho fan aquí a...
4: Quin dimarts?
3: Aquest dimarts.
7: Que és el que miro jo, és el que penso mirar jo.
3: A Montjuïc, allà al costat del Manac, allà en una mena de nau d'aquests...
4: Bueno, on estava el... Jo ho diré.
3: Allò és el Godó.
4: Sí,
3: això és del Godó.
4: Sí, on estava l'Ideal, gràcies, la senyora Santa Susana. On heu anat a veure, alguns dels que heu anat a veure Pompeia, doncs allà es presenta la programació de TV3.
3: Que diuen que serà una de les grans festes de la tardor.
4: Bueno.
3: Perquè hi ha gent allà que s'està 24 hores preparant la gran festa. Veurem a veure exactament que ens trobarem. I deixa'm comentar-te...
4: La festa se la fan per ells.
3: I pels convidats.
4: No, però el públic en general no. No pot anar.
7: No puc anar.
3: Vals a premsa.
4: El dia que superi algú la festa que van fer en el seu dia, la cubana, el pàrquing, abans parlaves del pàrquing Novedades, el pàrquing Novedades, la festa de no sé quantes, no recordo quantes funcions, de Cegada d'Amor...
3: Allò va ser una meravella.
4: Que allò va ser. És la festa més espectacular que hi ha assistit mai, obra de la cubana. El dia que superin aquesta festa... i a més que hi havia un munt de convidats, gent de la faràndula, però gent també externa i tal. El dia que se superi això, escolta, aleshores, per les artistes. Ja va ser, mira.
3: Toma!
6: Ja hi ha un taxi? Hola, la olela, gràcia.
8: Hola, la, no.
6: Merci beaucoup, merci.
4: Tu la vas arribar a veure o no?
3: No, estic fent memòria, estic fent memòria. No, no, no.
4: És de lo millor que he vist a la meva vida a nivell teatral.
8: Oi tant.
4: Brutal, brutal.
3: Sí.
4: De veritat que jo... Sap greu dir-ho, però...
3: Tenen molt de talent, aquesta gent. És que
4: però la, o sigui, això que es feia, que es passava de la
5: pantalla a la realitat.
4: A la realitat. Quadrat, era... És que era una obra mestra. És que era... Jo és que no he vist... Mai he vist una cosa tan espectacular.
3: Bé, desitjo molta sort amb aquesta nova aventura.
4: Moltes gràcies, Rocco.
3: Ara que no et passi, el que a vegades pot passar en un plató, o en aquest cas fent un programa de televisió. Això.
8: Podemos ver que podemos ver Juntos en Común. Está todo bien, ha sido un foco, a veces pasa. Digo,
9: no hay, para...
8: es un ruido. Por si acaso alguien se acaba de sobresaltar, lo sentimos muchísimo, ya saben que a nosotros nos gustan los programas tranquilos, pero a veces, por cuestiones que desconocemos, claro. Ahora mismo ha explotado un foco, ha sido ese sonido, que es el que han escuchado. Sí, ha sido como un sustazo gordo, que sobre todo estoy bien. El foco es grande. Luego les vamos a enseñar este plato para que vean cómo de grandes son los focos. Pero vamos, que está todo bien, tranquilo.
3: A la Campos una vegada li va caure un. Va caure directament.
4: Por favor.
3: Va caure en una cadira, pom, directament. Però vigila, que controlin els focos perquè no vull que...
4: Bueno, jo, sisplau, que estic en mans de l'equip de Ràdio i Televisió Espanyola, escolta, suposo que això ho tindran...
3: Els nyordos. Escolta, el Perro Andaluz ha començat amb força a Catalunya.
4: A TV3 no hi ha...
7: No, camion.
3: Que, per cert, a TV3, deixa'm dir que hi haurà diada, Es farà, el Pere Bosch serà l'encarregat de presentar la diada a Catalunya el dia 11 de setembre, per la tarda.
4: Per tant, hi ha programa TV3.
3: Sí, sí, sí. Pel matí hi ha totes les connexions que es farà pel dia de la diada, i a la tarda fan un programa especial.
4: Què troba de preciós el matí de la diada?
5: Que vas veient que van entrant...
4: Van entrant, corones de flors al monument.
5: Monument
4: de... Això és preciós.
5: I tant. Perquè primer,
4: no li trobo la...
5: Primer arriba
4: el
5: la
4: preciós.
5: Generalitat, després arriba el
4: Parlament... Sí, bueno, allò que... Sí, que hi ha gent que porta una corona i no sap ni on la porta.
7: Jo després vaig agafar flors,
4: Bueno, però el preciós on està aquí?
5: Que és distret, que va passant
4: gent. Ah, és distret.
8: Però és que és cada any el mateix,
7: No, és una oferta.
3: Però aquest any és molt diferent,
4: Bueno, i què vols que faci? Que vinguin vestits de requint.
5: Hi ha anys que plou.
8: Anava contra vostè, dic jo, cada any el mateix, i ara va contra mi.
4: Que deia el senyor Virgili, diu preciós.
8: Però mira cada any, però és que cada any és bastant el mateix.
5: És distret, distret.
4: No, cada any és pitjor, perquè abans hi havia l'al·licient, hi havia el xiulòmetre, que deixaven estar la gent a prop, i aleshores, segons qui venia, doncs li fotien una xiulada i deies, mira, aquell enxiula més, encara hi havia un al·licient.
8: Ara no hi va ningú.
4: Ah, no, ara els han apartat. El límit és el zoo, que els posen amb els animals, i l'altre límit és
5: a la plaça Espanya.
4: Per tant, no els pots xiular ni pots dir res.
3: Sí, sí.
4: Clar, i tu es porta la corona o allò, els panons aquests dels partits.
5: Però un any plou, un altre any no, saps? Vull dir, hi ha com una varietat.
4: Bueno, aquest any ja s'especula que s'hi plourà.
3: Ah, sí, és veritat.
4: I després l'al·licient de la manifestació i sobretot dels parlaments, que sempre són breus i concrets.
7: Preciosos.
8: Quanta gent hi haurà enguany a la manifestació?
7: Més de milions.
3: Perquè l'any passat, pots mirar Montserrat, l'any passat quanta gent hi va assistir per veure...
7: Molta més de la que es pensaven.
5: No, perquè aquí surt equivocat. Sempre posen menys.
3: Ah. No, el que diu la Guàrdia Urbana, no?
5: El que diu la Guàrdia Urbana.
7: La Guàrdia Urbana
5: no té efectius.
3: Deixa'm comentar-te que
5: és el que et diuen quan truques.
3: Ha hagut dues estrenes...
5: No tenim efectius.
3: Ha hagut dues estrenes...
5: S'estan matant pel carrer, no tenim efectius.
0: És a l'OS.
3: Ha hagut dues estrenes aquesta setmana a la televisió. Per un costat, a la U, el Perro Andaluz, nova temporada.
7: Que boníssim.
3: Que ha anat molt bé d'audiència en un moment en què, recordem que l'Andreu va dir que no podia continuar, i van buscar un recanvi urgentment. Ha funcionat molt bé, i ara ha tornat. I...
4: Bueno,
3: continua. I allò continua. I, a més, amb molt bones dades, sobretot també a Catalunya.
7: A mi me fa gràcia, perquè l'humor andalú és molt més saleroso que el català.
3: Home, aquí a Catalunya...
7: El català com seco.
3: Sí. Hi ha un perfil aquí a Catalunya que enganxa, perquè hi ha molt humor andalú. I després la Mesa, Cristina Pardo, va estrenar dimecres el seu programa a les 11 de la nit per Antena 3. Deixa'm comentar-te que va estar de Carlos Alsina de convidat, va haver molts convidats, però havia Carlos Alsina. Em va cridar l'atenció un comentari que va fer sobre Rufián. A veure si esteu d'acord, o hi ha algú de bobo d'aquí a la taula que està d'acord amb el que diu Carlos Alsina.
10: No, però a Rufián a mi me habría gustado preguntarle de algunos temas políticos concretos, porque mi tesis, cuando me dedicaba al análisis político en una etapa anterior de mi vida, Mi tesis es que Rufián era un independentista, digamos, pasajero, un poco por contagio ambiental, ¿no? Y que su independentismo no es, no quiero decir auténtico, pero en esencia él no es un independentista, por convicción.
9: No, y si entonces, luego quería representar a los de Algeciras ahora.
10: Claro, pero porque yo creo que forma parte de una evolución natural y seguramente muy, muy plausible que él no termina de reconocer, que es la evolución de quien en realidad ya no es independentista, si es que alguna vez lo fue, porque ahora lo que aspira pues, es a salvar a España y a los españoles de las derechas y de las ultraderechas.
3: ¿Cómo estarán en la Esquerra Republicana amb aquests comentaris?
4: Quan bueno, és l'opinió de Carles, Carles Alsina.
3: I la de moltíssima gent.
7: Sí, jo també ho penso, això, eh? Perquè jo, per una vegada, estic d'acord amb aquest senyor. que és aquest del de l'Europea, no? Aquest és el que li va preguntar a Rajoy.
9: Sí, de l'Europea, Sí,
3: exacte, exacte. Mm. I va explicar també, dins de la taula, va fer una anàlisi que jo vaig trobar molt encertat sobre aquesta entrevista que li van fer a la SER aquest dilluns passat,
4: a Pedro Sánchez.
3: A Pedro Sánchez. Sí. Escolta'm, yo creo que bastante encertada esta análisis.
10: Si quieres hablamos de entrevistas, entrevistas a presidentes y de no entrevistas
9: sí,
10: a presidentes.
9: Sí, sí, también vamos a hablar de eso.
10: Claro,
9: sí, sí.
10: De quién decide esas cosas, que es cómo se contribuye a polarizar un país escogiendo siempre los determinados medios para las entrevistas que hace un presidente de gobierno y dejando fuera siempre a determinados medios.
9: ¿Tú crees que eso polariza, Carlos? ¿Crees que eso polariza?
10: Sí, claro. Sí, porque ya estás transmitiendo la idea de que hay bandos. Y bueno, de que tú vas a hablar a tu público, que es el que sintoniza determinadas cadenas de radio o el que ve determinados programas de televisión. Y prescindes perfectamente de la comunicación con el resto del país, que es quienes consumen otros medios, ¿no? Esa idea que estás transmitiendo es la idea de hay dos públicos y a mí solo me interesa uno. Creo que es lo que viene haciendo el presidente desde el año 2023, desde su discurso de investidura, que es dirigirse únicamente a la parte del país que cree él que está con él.
7: I què ha de fer?
4: El que crec que hauria d'afegir el Carlos Alsina és que quan manen les dretes fan el mateix. O sigui, aquí és quan a vegades Alsina crec que se li veu el llautó. Ell va de gran periodista, d'un tio...
7: Equidistant.
4: Jo t'ensenyo com s'ha d'entrevistar, jo sóc periodista...
5: imparcial.
4: Imparcial, i al final, a la Carrasques, tard o d'hora se li veu el llautó, perquè em sembla molt bé el que diu de Pedro Sánchez, que fins a un cert punt puc estar d'acord, que va als seus mitjans afins, però és que quan van a la dreta fan igual. Van als seus mitjans, passen el dia a la COPE, anaven amb ell a Onda Cero... I a la nit, a les linternes i tots aquests programes... I on anaven? Pues als mitjans de la dreta, i tot ho feien a la dreta i a la SER.
5: No hi anaven,
4: ni la trepitjaven.
5: No.
4: Aleshores, aquí Carlos Alsina queda molt bé el que diu, però dius, home, si tan bon periodista ets i tan referent ets, doncs, home, mira't una mica el que fan els... No sé, tinc la sensació que els seus, perquè al final és la dreta fa igual. La dreta, la d'aquí, la d'allà i la de més enllà. Sí que és que al final tots fan igual.
3: Sí que és veritat que quan ha hagut algun convidat de dreta, per exemple l'Ayuso, l'ha collat, eh?
4: Sí.
3: És a dir, que a vegades tinc la sensació que tampoc es casa...
4: No, però aquí no estem parlant de si el colla o no colla. Jo faig referència al que diu de que van a los medios afins.
3: Sí, sí, sí.
4: Pues com la dreta, que també va als mitjans afins. Allò on fan les entrevistes i on donen les... Però és que això passa... Ha passat sempre, vull dir que...
3: T'has tingut algun fan d'aquests que t'anava al darrere, et trucava...
4: No.
3: O et perseguia, o es presentava a casa teva... No. Al llarg de la teva carrera.
7: Sí, que havia callat... I havia aquella que quan em trobava pel carrer deia que ets el Toni Clapés, ets un idiota.
4: No, però no estava... Era una dona que no... No estava massa fina.
1: Volíeu saber allò de la Mani de l'any passat, no? Sí. Quanta gent va venir, per exemple, a Barcelona, Girona i Tortosa. Barcelona, parlem de la Guàrdia Urbana, segons la Guàrdia Urbana.
5: No.
1: Ara li dic 28.000 persones.
5: Sí, home,
1: a Girona, 12.000, segons l'Ajuntament. Sí, a Tortosa, 1.500 persones, segons els Mossos. Sí. Segons l'Assemblea Nacional Catalana...
7: Ara, aquesta és la bona.
1: La xifra global la va elevar a 100.000 assistents.
7: Més, un milió de 100.000.
4: Un milió com Artur Mas a la manifestació aquella...
7: Més.
4: No recordo de quin any que
3: va... Sí, va haver un any que va ser apoteòsic, eh?
4: Sí, però...
5: Més d'un any va ser apoteòsic, sí. Més d'un any.
3: Bueno, però aquí, va haver un any que va ser...
5: Més d'un any. Més d'un any.
7: I la cadena humana, què? La Via Catalana.
5: Ara, ara.
4: No, però dic que aquesta que diu el Rocco, la de l'apoteòsica, aquesta es va dir que hi va haver una... Es va mobilitzar més d'un milió de persones.
7: Més, molt més, 3 milions.
4: Sí, passa que sembla ser que no eren un milió.
3: Era aquella
4: la que passava per Via Laietana.
5: Via Laietana, que tiraven amunt i avall perquè ja no hi havia més puestos.
3: Pensava que era aquella que s'agrava de les mans, que passava tota...
4: Bueno, és que es van fer... Fins i tot la Lluçà en va presentar una.
1: És que, perdona, estic mirant, jo vaig fer la del 2014, que és el punter, que no sigui aquesta...
4: No, aquesta no va ser la d'un milió, eh? No? La d'un milió va ser...
5: També.
4: No, bueno,
5: també, sí, també. Va,
4: bueno, totes. Ara resultarà més, que totes més, són més.
5: Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor,
7: sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Més d'un milió. Dos.
1: A mi em surt 2012 1,5 milions.
4: Aquesta. 2012 és la que crec que estàvem en un hotel a Via Laietana. Però d'un milió cinc... Es veu que no, 1.500.000 no sortien per enlloc.
5: Sí, que sortien, sí.
1: Vale, el 2015, 1,4...
4: Aquest va ser un dels errors d'Artur Mas, que li van dir això i va convocar eleccions.
5: Artur Mas.
4: Va ser un dels errors.
3: Sí, sí.
4: Però bueno.
1: I el 18, 1 milió, que és la gran onada.
4: Sí. Bueno, un d'aquests, no sé, els milions sempre
1: surten molts més.
3: Bé, recuperant el tema del fan, de que no has tingut fans en la teva vida, Pepe Navarro sí que han tingut.
4: Sí, bueno, Pepe Navarro ha tingut tot un seguit d'afers que jo no he tingut, per tant...
3: Home,
5: saps? Què vols dir?
7: Ivonne Reyes.
4: Bueno, va tenir el lío amb la Ivonne Reyes, aquest rotllo, doncs jo no
3: doncs va explicar a la mesa la part final del programa aquest nou.
4: Va tenir a Pepe Navarro.
3: També va estar Pepe Navarro, també. Hola, Pepe.
1: Què tal, Pepe?
4: No, és que no sé ni feia.
5: Doncs que fa tant de temps que no...
3: Doncs comença a preparar...
5: Me'n recordo com...
3: Doncs comença a preparar-te pel programa.
4: Deixa-la sonar.
3: Comença a preparar-te pel programa.
4: No, perquè pel Pepe no està mort.
3: Ah, tu faràs només els morts?
4: Clar, home.
3: Home, no... Clar, i els vius també, perquè t'invites només els morts.
4: Vinga, deixa-ho sonar.
1: No es deia Sònia... Què passa? Com es deia Sònia? Com a...
3: La Veneno.
4: Sònia Monroy, no?
1: Sònia Monroy.
4: Ahí está, detrás de la cortina. Déjala sonar. Sònia Monroy.
5: Jo aquest moment no l'entenia mai, no sabia ben bé què passava.
4: Bueno, perquè anaven a publicitat, ja no es feia la Sònia Monroy, es movia darrere d'una cortina.
3: Hi ha una explicació.
1: Sombres xinesques.
4: Estamos con paspas. Paspas.
5: Pepe!
4: Ahí está. Que llega de chiquitista.
5: Pepe!
3: Hi ha un document del Flo, que feia de Crispin.
4: Sí, el Crispin Holander.
3: A veure si el pot trobar, que explicava... una vegada amb el programa...
4: Però ara no anaves a posar un del Pepe Navarro.
3: Sí, ara te'l poso, mentre el deixo...
5: Però no sé on anem.
3: Li vaig preparant que explicava que tenia que entrar a fer de Crispin i Pepe Navarro estava fent un cas molt, molt serio i no sabia si entrar o no, i no entrar. El tens, aquest?
5: Pepe!
3: Va ser un moment molt bo, perquè aquests moments...
5: Pepe!
3: Va que sí, Pepe!
11: Y entonces siempre decía, dice, bueno, vamos a ver, yo cada vez que hable de algo serio no podemos pasar a hacer el gilipollas directamente. Tenemos que meter entre medias algo que desengrase, pero que no sea comedia, porque si no parece que lo que hemos hablado en serio es una gilipollez, y ese no es el caso. Entonces yo cada vez que haga así... Tiene que entrar el personaje, pero tiene que entrar ya, porque si no me quedo colgado y no puedo hablar nada. Digo, vale, sí, sí. Y el regidor, todos atentos a Pepe, ¿eh? Claro, usted está allí con un tío, su hijo se había suicidado, o sea, una cosa súper tétrica y tal. Y bueno, ¿y cómo fue eso? Pues se subió al tercero y se tiró y tal. Impresionante. Muchísimas gracias por el testimonio, gracias por contárnoslo. Se va el tío y Pepe se levanta de entre cámara y dice, bueno, pues ya lo han visto, es... Y yo tenía que entrar, digo... Digo, ha hecho el gesto, es ese momento duro en la vida de un... Y entonces yo me acuerdo, digo, vamos a ver, ha dicho momento dramático, pues ahora tendrá que meter algo para desengrasar y luego paso yo. O sea, que eso quiere decir que esté preparado, que él sabe que yo voy. Y yo ahí pendiente, dice, no sé qué, no sé cuánto. Dice, y hablamos ahora de Kevin, un niño nicaragüense que está recogiendo de la basura su comida. Fíjense las imágenes y tal, y meten colas y hago yo así... Y Pepe ahí comentando, pues no sé qué, no sé cuánto, vuelve a Pepe la imagen, y es lo duro de Kevin. Y digo, mira, yo creo que ya, o sea, ya hay muchos pases aquí, ya. Digo, y además ya metí algo para desengrasar, entro yo de repente, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, tal? Y entonces Pepe estaba diciendo eso de Kevin y tal, y digo, ¿qué pasa, guapo? Y hace así. Y yo con cara de gilipollas, digo, ¿qué pasa? No es el momento ahora, Crispín. Ah, pues... Yo pensaba que si lo era. Llega el momento de publi. Sí. Dice, no vamos a publicidad, enseguida volvemos. Ah, guache, se ha apagado toda la música. Que venga Crispín. Dice, ya vamos a ver qué pasa. ¿A qué cojones estamos jugando? ¿A qué coño juegas? Yo, tío, acojonado. Esto es televisión, esto no es un puto juego. Esto es una cosa seria. ¿Para qué coño entras? ¿Para qué coño entras? Digo, ¿por qué has hecho así? Pero he hecho así, pero no he hecho la marca, coño. Esto es que estoy moviendo, estoy hablando con la gente. Digo, pues chico, yo qué sé. Digo, ponte un post-it, ahora sí, ahora no.
12: Així que hauràs de marcar, bé en aquest programa teu nou, hauràs de marcar bé quan han d'entrar alguns personatges o no, eh? Perquè pots...
4: Pepe! He trobat l'anècdota sensacional.
12: Però no la recordes? La van posar alguna vegada.
4: No la recordava, però...
12: Sí, te l'he posat, o sigui, aquí.
4: Et diré més. No recordava aquesta explicació del Florentino.
12: Del Flor, sí.
4: Del Flor, però sí que recordo que això li havia passat més d'un cop a Pepe Navarro en directe, que entrava el personatge i ja el veies que no havia d'entrar i es cabrejava perquè, clar, sí, perquè no era el moment de fer...
12: A dilluns que després ens va passar alguna vegada.
4: Sí,
12: que tenies un petitó, no recordo l'actor...
7: El Lagi.
12: Tenia que entrar i no entrava i...
4: O al revés. Quan no tocava.
12: Bé, doncs, què li va passar a Pepe Navarro explicant a la mesa amb Cristina Pardo el dimecres a la nit, a l'estrena d'aquest programa? Doncs que tenia una fan dins de casa seva.
1: Qui?
12: Dins. I ella estava a la dutxa.
1: Va!
12: I ella estava dins de casa.
4: Home, però això no pot ser.
1: Home, què dius?
13: Yo tuve una señora que me perseguía... mis padres vivían en Barcelona. Y ella me esperaba a la salida de la televisión, de Televisión Española, y también a la salida de aquí de Antena 3, cuando trabajaba en Antena 3, e incluso se desplazó a Barcelona a hablar con mis padres, y no sé cómo fue, encontró la casa, habló con mis padres diciéndole que ella era la mujer de mi vida, que mis padres me llamaban, pero bueno, tenías novia, no lo sabíamos, que coño novia, ni nada, ¿no?
7: Lo grabé.
13: Y un día me la encontré, estaba saliendo con una chica, y yo estaba en el apartamento, habíamos quedado a las 7 de la tarde, y llaman al timbre, cuando yo vivía en un séptimo piso, llaman al timbre cuando estoy a punto de entrar en la ducha. Dejo la puerta entreabierta, entro en la ducha, y cuando salgo, con la toalla, me encuentro a la señora ahí en mitad del salón. Sí, sí. Terrible, no sé, al final desapareció, no hubo mayores consecuencias.
14: ¿Nunca más supiste de ella?
13: No, desapareció un buen día y... Pero estuvo algunos años siguiéndome así, sí.
14: ¿Tuviste miedo?
13: No
12: va tenir por.
1: Home, per favor, però com pots obrir sense mirar, també?
12: Bueno, perquè esperava la nòvia, aspirava la xicota. Aspirava una xicota pensant que era ella, obre, s'anava a la dutxa i llavors apareix ella.
4: Bueno, però tu obres i tanques, no?
1: No, va deixar la porta oberta i se'n va anar a la dutxa.
14: Home, per favor.
12: Va deixar la porta oberta. No deixis mai la porta oberta.
1: Home, per favor.
4: No.
12: Bé,
4: hauríem d'anar acabant,
12: doncs...
4: És més, perdona.
12: Sí, ara comentem, però són 53.
4: Sí, bueno, però és que hem de parlar de Cronos, que és una de les estrenes de Movie Cinemas, no sé si has anat mai.
12: Sí, de fet, ahir es va fer l'estrena al Liceu, el de la pel·lícula.
4: Sí.
12: Es va fer que estava un grapat de gent, estaven els actors, estava gent de Televisió Espanyola, gent de la Corpo també, perquè estava la Rosa, estava el Siegfried, i jo he preguntat per la pel·lícula, si la veurem a TV3, diuen que sí, que la veuran, perquè també
4: perquè
12: TV3, 3CAT ha posat pasta i la gravació de la pel·lícula s'ha gravat, s'ha enregistrat en català.
4: Que ahir el Gorina ens va dir que hi sortia el Jordi Basté, fent de periodista.
1: Fent una pregunta en castellà.
4: Sí, sí.
7: En castellà.
1: El trapero.
12: Ah, sí?
1: Bueno, total, ja sabeu que és la pel·lícula sobre la talla a les Rambles de Barcelona, protagonitzada per Enric Auqué, i sapigueu també que a les 7, a la sala gran de Movie Bosque, prepara un col·loqui a càrrec de l'equip de la pel·lícula després de la projecció.
12: Molt bé.
1: Icons by Movie presenta la segona temporada dels seus èxits, Cinema Club amb Gigi Vives, on la primera sessió serà dijous 10 de setembre.
7: Gigi Vives?
4: És un influencer, és que no se diu res. És que la veritat, és que sou...
7: Jo coneixia el Gigi D'Agostino, que és de la música, però Gigi Vives... Ja ho buscaré, ja ho buscaré.
4: No teniu cap coneixement.
7: Jo m'ignorant. Aniré.
4: No sé qui és Gigi L'Amoroso.
7: Vives.
4: Era aquest? És aquest?
7: És Gigi D'Agostino.
1: El 10 de setembre a Movie Balmes amb el Gran Gatsby. Home, això no em digueu que no coneixeu el Gran Gatsby.
4: Però, per favor... Què hi pinta el Gigi al Gran Gas?
12: Jo aquesta promo...
4: Que no ho entenc. Això
12: que estàs explicant...
1: Que ho presenta.
12: No entenc
1: res. Que presenta aquesta segona temporada del Cinema Club del Movie Balmes.
4: Ho presenta el Gigi.
1: Gigi Vives.
4: Vale, fa la presentació de la...
1: La Gigi.
4: Ah, la Gigi, perdó. La Gigi.
3: Però el Gigi D'Agostino?
0: No!
5: No!
0: La Gigi...
7: Vives.
0: La Gigi, Vives. Que és la Gigi Vives, que sembla mentida, com us heu equivocat.
1: No,
0: de...
1: no, perdona.
0: La Gigi, no el Gigi.
1: Ho he
0: la
1: dit sense
0: Gigi.
1: Ah, és la Gigi. Gigi.
0: Presenta Gigi aquest Vives. Nou cicle del... Icon... Icons de Mubi.
1: No. No, si el Cinema de... Club, Cinema si Club Icons...
0: Si jo hi aniré, i el Gran Cars vi, aniré.
1: Home, doncs, està. Estic a Balmes,
0: Estic, Deixa'm...
1: Balmes.
0: Ah, havia entès, amb armes, dic, amb armes.
1: Bueno, més com vulguis.
5: Despropòsit, això. Jo estic cansadíssim ara mateix. Però cansadíssim.
3: Bé, deixa'm acabar amb...
0: Jo de veure-la vostè més.
3: Doncs després de 5 dies. Pues,
0: bueno, escolta, acabem. Que
3: no, doncs mira, doncs deixa'm acabar del Perro Andaluz. Deixa'm un moment.
1: Fa una hora que parles del Perro Andaluz.
3: Bueno, doncs perquè hem obert 50.000 links. El Perro Andaluz va tenir un senyor que es diu Antonio Reguera, que és un senyor andalús molt famós allà al sud. I et vaig dir que són tot de convidats andalusos. Va explicar una anècdota que és verídica, que va ser un dels èxits, va ser l'últim convidat de la nit, que jo era a les 2 del matí i no s'acaba mai, no s'acaba mai.
7: Me dice mi hijo Carlos, que siempre viene conmigo y con Agustina, nos acompaña a todos lados para cuando vamos a tocar. Papá, tiene los piñonates para echarte. Vamos a ir a tal y cual, porque un dentista que hay en Cádiz, muy amigo mío, su familia amiga de toda la vida, tal y cual, y claro, yo tenía yo la boca hecha polvo, ahora fíjate, ahora ya estoy loco por decirle hasta luego. Y voy al dentista. Claro, yo, sin tabaco, tieso, y le dije, digo, mira, que yo, esto es, ¿qué podemos hacer?
0: Tengo
7: y
0: bien.
7: Le digo yo, mira, ¿cuánto cuesta? Esto es cierto, ¿eh? It's true. Digo, ¿cuánto cuesta la boca de Brad Pitt? Que yo vaya por la calle, ¡adiós, cabrones! Dice, la boca de Brad Pitt vale 24.000 euros. Digo, ¿y la de la madre de Brad Pitt? ¿Y la de la madre de Brad Pitt? 12.000 euros. Digo, ¿y la de la abuela? La de la abuela ya es. La de la abuela te la dan con el vaso y el agua y todo. La de la abuela, 2.500. Toma. Y dice mi hijo Carlos, pues mira, mejor que le ponga la de una amiga de la abuela.
3: Eso va a ser un èxit. A Cataluña.
5: Es que no he entès ni una sola paraula.
7: Que sí, que va anar dentista.
0: Ho hem entès perfectament.
3: Per això he posat el moment.
0: Ho hem entès perfectament hem rigut que ens hem de... necessitem oxigen.
7: La de l'amiga de l'abuela.
0: Necessitem oxigen del que hem rebut. Hem rigut. Bon cap de setmana, ens veiem dilluns. Ara tornem amb el temps afegit amb un Edgar Fornós que està cremant els nostres convidats.
7: La de l'amiga de l'abuela.
15: RAC 1. Any 1300, Porreig està dominada pels templers i el seu castell es converteix en un dels pocs centres del poder templer de la Catalunya vella.
16: El 4, 5 i 6 de setembre, 17a Festa dels Templers a Porreig. Jocs medievals, tallers, taverna, visites teatralitzades, música, dansa i espectacle de misteri i llegendes dels templers. Descobreix l'època templera a Porreig. Vine a la Festa dels Templers.
17: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
18: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
19: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
18: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
19: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
18: Fira d'Indians a Begur.
20: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
21: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Ja s'acosta.
24: 3, 2, 1...
23: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarracu.cat. Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
25: a rac1.cat.
23: El portal de RAC1. Versió RAC1.
26: Xato! L'estiu s'acaba.
27: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
29: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
28: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
29: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
30: Torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Birkenstock, Nude Project i The North Face. Són els Village Stars de la Roca Village. Només el 4 i 5 de setembre. És ara o mai. Consulta condicions a larocavillage.com.
31: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
32: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
33: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
34: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
35: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
36: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
35: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
37: Verisure.
23: Versió RAC 1 amb Toni Clapés. Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
4: Són les 7 de la tarda, 4 minuts. Saludem una tarda més al Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Ja som a divendres, dia 4, que sempre una mica embolicat, perquè sembla que sigui dia 5, no, és dia 4, divendres.
4: Sí, està com mal quadrat aquesta setmana.
7: L'1 de setembre hauria de ser dilluns, sí. No 31 d'agost.
4: Sí, això sí. És... Clar, arribes a divendres, que hauria de ser 5, 1, 2, 3, 4, 5, i no és 4, és com vas coix.
7: Vull dir, fa anys del hat-trick de Romario amb la Real Societat, no, perquè és dia 5 i avui és dia 4. Bé, en qualsevol cas, la part bona de ser divendres aquí al Versió des de fa un temps és que tenim públic, i avui també ens acompanya públic que supervivent dels taloners, ja els tenim aquí.
4: Bueno, i supervivent del Versió.
7: I del Versió, perquè... evidentment.
4: Han arribat a l'últim... Estan agafats a la fusta.
7: Estan agafats aquí.
4: Els últims minuts del programa d'avui.
7: La cadira ja calenta, però han vingut avui del barri de les Corts, per exemple. 42 anys de socis del Barça i volen quedar-se aquí. Avui és un dia d'assemblea.
4: Moltes queixes al voltant de com estan els seients i com estan les localitats del nou estadi.
7: Doncs, de veritat, ho dic, i Toni, amb el teu permís, si realment volen fer alguna reivindicació o explicar alguna cosa en directe del barri de les Corts, de com s'està obrint aquest espai Barça, micròfons oberts al temps afegit. També arriben de l'Eixample, una dona que tenim aquí al darrere, un aplaudiment.
0: m'ha dit que està prejubilada i dic, escolta, ets molt jove. Jo crec que cada cop la gent acaba abans, tu.
4: A veure...
7: La veu del soci, ara.
4: No, dic, a veure, la veu... No sé si volen comentar,
7: la veu del
4: abans
7: soci.
4: Ens ho han explicat. A veure, Arnau Vila, bona tarda.
1: Sí, anem a acostar.
4: Bona tarda. Bona
0: tarda. Arnau, bona tarda. Bravo.
4: A veure, anem no, a... perquè són socis...
1: Sí, sí, 42 anys de soci, eh?
4: Vale, doncs
1: per tant, això, una home,
4: això,
1: utilitzada...
4: Això, a veure, això és solvència.
1: Com ens diem?
3: Josep Ramon.
1: Vinga, Josep Ramon, queixes que s'han comentat a micròfon tancat que puguis dir ara en antena?
3: Bé, doncs pues els seients el dia del Gamper estaven tots prens de pols, que si no podia seure, es gastaran 2.000 milions mínim en fer el camp primera i segona graderia està igual, els seients més petits, els, o sigui, els junors et toquen davant, el que és els vols entrepans... Bueno.
1: Sí, això dono fe, el tema dels entrepans.
4: No, això... S'ha comentat aquest dia. L'Arnau Vila, el disgust que va tenir.
1: Però tu has consumit entrepans d'allà?
7: No, no, no. Diu
3: que no. Els del costat els veus quan els obren i és que no hi ha res. Tot és pa, vull dir, és una passada.
7: Vam penjar la fotografia, efectivament.
3: I el que valen, vull dir, és terrible.
1: Sí, saps què valen? Vols que t'ho expliqui?
3: Bueno, no tinc un dia.
1: Mira, amb descompte de soci, el menú més barat són 12 euros.
3: És un robo, clar.
1: Alguna cosa que més o que t'agradi o...
3: Bueno, i...
7: Els lavabos, què tal, els lavabos d'allà on estàs tu?
3: Bé.
7: Bueno.
3: Bueno. No, són nous.
7: Sí.
3: Però, bueno, i després les línies del camp, veus que hi ha... Tot... O sigui, quan acaben al camp, hi han dos o tres fileres que no les poden vendre perquè no veu, no tens visió. O sigui, quan acaba el camp no es veuen les ratlles de quan està darrere de la porteria, vull dir, és una passada, és una altra, vull dir, no sé el que estan fent.
1: Perquè el seient on el tens, tu? Perquè...
3: La primera graderia, a darrere de tot, darrere del porter. El tenia abans, val? Primera graderia al fons.
0: I veus, des de darrere de la porteria veus, tens bona visibilitat?
3: Sí, bueno, clar, ara ens han ficat la grada d'animació.
0: Ah!
3: Cap, o sigui, és que de veritat.
7: No, digues.
4: No, ja he dit que no. Comenci aquí a despatxar-se us, prepareu-se.
3: Jo el de l'animació ho trobo molt bé, però tu creus que quan el dia del Gamper el Rafinha llença el penalti sí. I estius amb la bandera.
0: I no veia res.
7: No veu res.
3: Veia res. I això i l'altre, vull dir, és que és una passada. O sigui, els socis del Barça estem dormits, no ens volem enterar de les coses, ens ho traguem tot, i no pot ser.
0: Doncs avui hi ha hagut data per l'assemblea on es ratificaran una sèrie de punts i qualsevol queixa d'aquestes els hi farem arribar d'alguna
4: manera. Bueno, i escolta, com a soci ara pots repassar els punts?
0: Ah, efectivament, repassarem els punts perquè...
4: A veure què li sembla, el parc d'atraccions aquest...
0: D'entrada, mira, els hi dicto una miqueta el comunicat que més avui al club. Són els punts de l'ordre del dia que el 19 de setembre, dissabte, coincidint que el Barça juga fora de casa...
4: 19 de setembre.
0: 19 de setembre, el Barça juga a Sevilla, dia de no partit, i es fa assemblea telemàtica. No hi podrà cap soci anar-hi presencialment.
3: A mi el senyor Laporta em va dir que ara obriríem tot, no telemàtic, faria tot universal. Les assemblees...
0: És de socis compromissaris? Vostè ho són?
3: Mai a la vida, fa 42 anys. Mai he sigut soci compromissari.
7: Mira, aquí, 42 anys. Jo sí, ja et represento
3: que
7: jo.
3: Que m'ho expliqui algú.
4: Sí, però vostè, mira, vostè quants cops hi ha anat?
7: No vaig perquè tinc claustrofòbia.
4: Quants cops l'han convocat com a l'assemblea de compromissaris?
7: Bueno, o dos. Tots.
4: Però com és que el convoquen sempre vostè?
7: Bueno, perquè la suerte es cerda, ja que vols que et digui.
4: La suerte es cerda,
7: jo rebo la carta.
0: Aquí, de moment, socis compromissaris teníem els Solans, que ja no ho és, a part de l'evolució. Són dos anys, però, en canvi, el Martí Molina ho és. És un dels nostres
7: col·laboradors,
0: que li va enviar una carta i és soci compromissari.
1: I l'Àlex Pintanel, el company d'esports, també. L'Àlex Pintanel, també.
0: Doncs mira, d'entrada, resumint-ho.
7: S'haurà
0: d'aprovar en assemblea a l'exercici econòmic de la temporada 25-26, del curs anterior. També aprovar els diners pressupostats per aquest nou curs, 26-27. Important, s'haurà de ratificar si el Barça pot demanar o ampliar aquest crèdit dels diners que li costa totes les obres del nou Spotify Camp Nou, és a dir, si realment accepten que el club encara augmenti el seu deute. Important també, que aquesta té gràcia, no sé si amb 42 anys vostès han vist un parc d'atraccions al costat. És a dir, hem passat de les paletes de Frankfurt a un Dragon Can. No, també es preguntarà si es vol la construcció d'aquest parc d'atraccions. Evidentment, un parc d'atraccions mini, com un que hi ha, per exemple, a Leganés, el podeu buscar, o a Londres.
4: Que serà com allò de Platja d'Aro, no? Com el Pepe's Park de Platja d'Aro.
0: Més o menys. Un punt més de glamour, però més o menys.
4: No fixa molt glamour al Pepe's Park.
0: Resumint, també, si aproven la ratificació de nous directius, és a dir, els que van haver de marxar quan Laporta va convocar eleccions i els nous que han vingut, com, per exemple, on parlaven fa una estona, el Cisco Pujol, directiu responsable del Barça de bàsquet.
3: El senyor Laporta no podia fer una guarderia amb un camp tan gran que tindrem, pels socis que puguin deixar els nens i puguin anar a veure el futbol, pregunto, eh?
7: I els gossos, no, no. I els gossos.
3: Em sap greu, però si es comença no pararia, no pararia. Jo quan vaig... Quan tu vas a l'assemblea que fa el... Ai, el Núñez, és igual. A la porta cada any i fa els números, sí. Tu te n'enteres d'algú?
0: No, perquè no estic molt al dia, francament, d'aquest, jo, del jo tema numèric, eh?
3: La veritat que, bueno, és que és una darrere d'una altra i darrere... El bàsquet, el camp del bàsquet com està destrossat.
0: Nou Palau, sí.
3: Està destrossat, no en parlen... O sigui, ara seran 2.000 milions, però el bàsquet ni obre la boca.
4: No, però ara aquests 500 milions és per l'Espai Barça. Això pot incloure,
0: pot
4: no?
0: Pot incloure, efectivament.
4: Ja, el pavelló, no?
1: Hauria d'incloure.
4: Barnixarem el parquet, eh?
3: Amb els 1.500 també incluïa el bàsquet.
0: Però has vist que tot, com tota reforma, encara que sigui d'un bany, tot sempre surt més car,
4: sí, sempre,
0: pels imponderables. En qualsevol cas, mira, l'assemblea del Barça és telemàtica, la nostra és presencial. I David, com el Joan Ramon, pot explicar...
1: Josep Ramon.
0: Dic, era Joan o Josep? Vale, Josep. 50%. Bé, doncs almenys jo tinc un 10. La seva dona, no sé si vol dir alguna cosa més...
1: No vol, diu que no vol.
4: Bueno, ha quedat palès, bueno, l'opinió del soci.
1: Hem despatxat aquí l'audiència del temps afegit. Sí,
4: No, molt bé. Si és soci, té tot el dret a opinar. A veure, per tant, la pregunta d'avui...
0: La pregunta, i de seguida parem la taula amb els nostres tertulians. Avui un trident de luxe. Tant de vols haguéssim pogut fitxar el Barça com a davanters. D'entrada, com dèiem, el 19 de setembre hi ha assemblea del Barça. Si fossis compromissari... A què donaries prioritat d'aquestes quatre qüestions? El parc d'atraccions, aquest que us comentem, l'ampliació de crèdit de l'Espai Barça, que també ara ho estàvem parlant, la ratificació dels nous directius, com l'amic Siscu Pujol, sí. O millorar el càtering. Aquest no hi és a l'hora del dia, però, francament, tant el Josep Ramon com l'Arnau demanen que hi hagi aquesta millora en el càtering. Això també els hi farem donar l'opinió al gran Gerard Ballera, editor del Tu Diràs, cap de setmana.
2: Què tal? Bona tarda. Com esteu?
0: Què tal, Gerard?
2: Com esteu?
0: Molt bé.
2: Jo voto el càtering, perquè vaig veure la fotografia de l'Arnau. No, vaig quedar atemorit.
1: Et dic una cosa, crec que hauríem de fer pressió per fiscalitzar i que de cara a final de temporada hagi millorat de forma real.
2: Bé, ni que sigui, no? Que hagi canviat alguna cosa. Exacte. Dins d'aquella...
1: Oli.
2: D'aquella cosa que et van posar.
1: Oli i tomàquet, com
2: a mínim.
1: Exacte,
2: com a mínim oli i tomàquet. Sí,
0: un
2: sí.
0: Desastre.
4: Jo el que em sorprèn és que la mateixa empresa no faci ni un comunicat, ni un gest, ni res de dir, no sé, perquè al final és una qüestió de màrqueting, no? De donar-li una mica la volta. No, o sigui, de moment entomen que allò és immenjable i es queden tan amples. És una cosa que em sorprèn.
0: No cuida l'imatge, no.
4: En fi.
0: Ens acompanya també, ja descansat del Mundial, ha quedat enrere, Aitor Lagunes de Panenka. Com estàs, Aitor?
5: No sé si fa molt de temps que heu provat a dinar o sopar, no sé, m'ho invento, per l'Eixample, per exemple. La qualitat...
0: També
5: creieu que està molt distant de la qualitat que
4: bueno, depèn on vagis.
5: És que clar, és que potser Can Barça s'està convertint en una tourist trap d'aquestes, en una trampa per turistes. De gent que no tornarà. Llavors, tu vius l'experiència de veure el Barça i t'és igual la qualitat del menjar. Perquè saps que qualsevol que hi sigui allà pagarà un pastizal per anar, per dinar, per sopar i per no tornar mai més. I aquest és un problema per mi que bueno, potser no li preocupa el soci, però jo com a no soci, cada any porto la meva filla a veure el Barça. L'any passat ens vam deixar 400 pavos, 400 euros, per veure un partit normal de primera divisió. No estic dient el clàssic. I això crec que allunya molt el club de la ciutat. Vull dir que potser la gent que ve de fora amb molta pasta s'ho pot permetre, però la gent que vivim a Barcelona o a Catalunya, pues, o ets soci o ho tens molt, molt magre.
4: Mm-hmm. Estic totalment d'acord amb tu, perquè jo porto la meva fillola al camp i també el pressupost és aquest, amb un partit que pot ser el que vaig anar jo l'any passat, Barça-Mallorca.
5: Nosaltres vam anar a veure un Barça-Celta.
4: I les entrades que vaig comprar, evidentment no les pots triar, no pots triar la localitat, sinó que em van col·locar on els hi va donar la gana, i em va tocar la localitat, la última localitat de la primera graderia, i evidentment veiem el partit allò sense veure el que és la dimensió de l'estadi i el lloc on et toca amb una certa dificultat, no? Però sí, em va costar també més o menys amb el que dius tu, més si després vols fer unes crispetes perquè aquest partit era a la tarda, però a la nit, que algun cop hem anat amb l'Arnau.
0: Ui.
4: Doncs
1: sopes, sí.
4: Però clar, és que és el que deia l'altre dia, si aquesta empresa Aramark va pagar 40 milions d'euros per una palanca amb la condició de tenir 25 anys de...
0: La concessió.
4: Has de guanyar i has de recuperar aquests 40 milions. Com ho fas? Pues amb entrepats, com el que comentava.
0: És el temps afegit versió veu del soci,
4: efectivament. Que, per cert, també m'apunten que Aramark està al Palau Sant Jordi, que també és reconegut pels seus atracaments quan surt la gent dels concerts, i al Circuit de Catalunya. Per tant, és una marca que està molt implementada a Catalunya amb el tema del catering.
0: Doncs, estimat Toni, qui se l'haurà de menjar, i mai millor dit, és l'Àngel Pérez, perquè demà va i tant al Palau Sant Jordi. Àngel Pérez, damunt de Deportivo.
1: Bona tarda. Bona tarda a tothom.
0: Àngel, ves sopat.
1: Sí, no, aniré sopat. El que estava pensant, escoltant-vos a tots, estan d'acord amb el tema del menjar, em posa molt content que el tema de debat o el pitjor dels mals del Barça sigui la qualitat dels entrepans, perquè això vol dir que l'equip va bé, que l'equip guanya, que estem contents amb els fitxatges, que estem contents amb com juga l'equip, que al final, si a mi no m'ho han explicat malament, de lo que es tracta és de que l'equip guanyi. És a dir, l'altre és important, l'estadi ha d'estar bé, els socis han d'estar còmodes, els bocates han d'estar bons, tot ha d'estar molt bé, però la prioritat és guanyar. Aleshores, que estiguem aquí parlant de tot això, em sembla una molt bona notícia, perquè hem passat molts anys precisament parlant de misèries esportives i d'estius on hem estat fins a última hora per inscriure jugadors i en notaries de la Diagonal i amb avals etcètera, i aquest estiu, per fi, per mi s'ha fet un gran estiu de fitxatges, tot s'ha fet en ordre, tothom s'ha inscrit a temps i l'equip, crec que estem començant esportivament una temporada tots molt encigalats. Em sembla una molt bona notícia en clau Barça que el problema sigui que els entrepans estan buits.
0: Que en aquest cas
1: no, és així.
0: Era una coses que podíeu votar, no sé, Àngel, malgrat que tu, no, jo, la part esportiva és important, què votaries si fossis soci compromissari?
1: Jo, per mi, és molt important l'ampliació del finançament, perquè estem parlant de l'obra magna més important possiblement de la història del Barça, perquè això ho hem d'acabar, i per acabar-ho calen aquests diners, i perquè al marge de que estic d'acord amb el Josep Ramon, de que pot ser més ample, menys ample, més estret, el que sigui, aquí hi ha una evidència, que és que els organismes internacionals com la FIFA i la UEFA estan de cara o estan bastant a favor de que aquest estadi, amb tantes carències, acabi sent la final de la Champions d'aquí dues temporades i possiblement, tot i que Madrid no ho permetran, la final del Mundial 2030.
2: No,
1: és a dir,
2: la vaig saber.
1: Si realment és candidat, és perquè, home, doncs les coses...
5: Reuneix les condicions, no?
1: Però perquè ho sigui... És molt important aquest finançament per acabar-ho d'aclarir tot.
0: Ampliació del pressupost, tenim més o menys el tema càtering i que no costin tant les entrades. Arnau Vila, l'audiència, què és el que prioritza? Si fossin, evidentment, socis compromissaris.
4: El càtering no va a l'assemblea.
0: Efectivament, que quedi clar.
1: Aquest era el tema, que hem posat el punt que no estava per assemblea. Doncs mira, avui, amb els 1.000 vots de l'enquesta del dia d'avui, la majoria, amb un 40% dels vots, vota millorar el càtering, que és l'opció.
4: Molt bé.
1: La gent, això és el que diu l'Àngel, que si el principal problema són els entrepans...
4: Sí.
1: En segona opció, amb un 30% dels vots, l'ampliació del crèdit de l'Espai Barça, amb un 24% dels vots, el parc d'atraccions, i el que no interessa pràcticament a ningú, només a un 5% de la nostra audiència, és la ratificació dels nous directius, com per exemple la incorporació de Cisco Pujol.
7: No, és que s'ha d'arreglar el càtering, perquè ho ha dit aquí el Josep Ramon, i a més, no només ell, sinó que l'any, ja fa molts anys, en una assemblea, ja va haver una denúncia i es van proposar solucions, perquè aquí només us queixeu, però aquest soci proposa solucions.
6: Què trobem a Can Barça? Bars tancats, foscos, fum que surt, uns entrepans convencionals, no hi ha ni formatge català, ni embotits de la Garrotxa, ni fruits secs del Baix Camp, que amb platets posats allà i amb pa amb tomàquet.
7: Ara!
6: Que no hi ha cap franquícia a Catalunya que es digui pa amb tomàquet.
7: Ara!
6: Vostès, que són directius d'empresa, i si no li diuen, anem amb Piqué, generen un negoci que vegi que els productes catalans, i més ara que hi ha tants estrangers.
7: Ho veus? Pa amb tomàquet i arreglat, m'entens? Més pa amb tomàquet i menys entrepans escarrosos d'aquests com els que fan ara, que són de polispan.
0: Soc tan fan, s'hauria de fer pel·lícules del que genera una assemblea de socis compromissats.
1: És veritat que hi ha un oient que ens ho recorda, i l'any passat, per qui vulgui recordar, crec que està penjat, vam fer un especial Camp Nou pels vols de Nadal, que ens recorda que als anys 80 es feien botifarrades dins del camp.
7: De tot.
1: I que això el soci més veterà ho recorda,
7: claro.
1: I que el canvi i en aquest cas la baixada de nivell és real.
0: Ho diu l'Aitor, tot ha canviat, els estrangers que venen, i tot va canviant i es va adaptant. En qualsevol cas, Joan Camproví, impulsor i líder de plataforma Som un Clam, ja ha manifestat clarament que no està d'acord amb com se celebrarà aquesta assemblea. Primera, perquè us deia, perquè serà telemàtica un cop més, quan es va prometre en teoria que seria presencial, i també perquè se celebrarà en dia de no partit, cosa que no és gens habitual, però per dates, com el Barça juga a casa al setembre, entre setmana, no s'han trobat més dates i s'havia de celebrar en mes de setembre. Ara tiràvem de Maroteca, amb aquest soci fantàstic, deia el pa An, per cert, deia An Tomàquet, no, An Tomàquet.
7: An Tomàquet.
0: L'Arnau també ha remenat per la hemeroteca de la ràdio i hem trobat algun document interessant sobre el que es va dir en aquell moment sobre, per exemple, l'Espai Barça i el finançament.
1: Sí, perquè hem anat a buscar, recordem que el referèndum per aprovar que el club busqués el finançament es va fer l'octubre del 2021 i a partir d'aquí el club es va posar a buscar aquest finançament. Quan es va trobar el 2023 es va aprovar per assemblea i un 87% dels socis va quedar aprovat que el club busqués finançament per 1.500 milions d'euros. I llavors el club, el 24 d'abril del 23, via roda de premsa de Joan Laporta, va explicar, i hem anat a buscar l'inici d'aquella roda de premsa, com havia tancat i per quin valor aquest finançament.
8: Per mi és un honor i és un plaer poder, com a president del Futbol Club Barcelona, anunciar que hem tancat l'operació de finançament. Ho anuncio oficialment. Hem tancat l'oficina de finançament de l'Espai Barça. Aquesta operació de finançament s'ha fet per un valor de

0: L'Espai Barça inclou o no inclou el Palau Blaugrana?
1: L'Espai Barça és...
0: inclou el nou Palau Blaugrana.
1: Sí, l'Espai Barça era, és
0: ara,
1: tot el projecte.
0: I quants n'hem gastat fins ara?
1: Doncs, oficialment, el diari Ara explicava aquesta setmana que ja se n'han gastat més de 1.100 milions, que hi ha encara una part que queda en tresoreria, però...
0: I ara se'n demanen 500 per complementar. Per tant,
1: ja saben que
0: aquests 500... No, vull dir que potser aquests 500 ja inclouen el nou Palau Blaugrana.
1: Són en concepte Espai Barça.
0: Per això dic.
1: Sí, sí.
2: És tot, és tot.
3: Si no malament, no, Toni? Si aquesta... si aquest afegit no inclou ja definitivament l'Espai Barça al Palau Blaugrana, malament.
0: Bueno, jo interpreto perquè
3: sí.
0: No vull dubtar del plantejament, que si estem parlant de l'Espai Barça, a l'Espai Barça em diuen que inclou el Palau Blaugrana, per tant, sí, aquests tot. 500 milions que es demanaran són per incloure en les obres el nou Palau Blaugrana.
1: Sí, quan el 2021 s'aprova per referèndum buscar el finançament, es defineix també en aquell document que va fer el Barça, l'Espai Barça, com tota l'obra de millora de l'estadi, del Palau i de les instal·lacions del club.
4: De fet, si no vaig errat, em sembla que la previsió del club, almenys abans de l'estiu, era que a l'inici del 2027 o durant els primers 6 mesos del 2027 havien de començar les obres d'aquest nou Palau. Ja veurem què passa, però la previsió del club era aquesta. El que passa és que, clar, s'ha anat endarrerint, perquè això havia d'haver començat amb anterioritat.
5: De fet, es vol intentar fer sí o sí, perquè aquest any se celebra el centenari del bàsquet i van dir que es volien
6: representar... Per mi ho poden tirar a terra i que posin un Lidl.
5: No, però el bàsquet dona moltes...
6: Un
5: Aldi al costat de la ciutat esportiva, que pràcticament t'estampes quan surts de la ciutat esportiva amb l'Aldi. Pam. Hola, ara si fem un Lidl al costat del Camp Nou...
0: Que tens més documents.
1: Sí, hem anat a recuperar quan el Joan Laporta va explicar en el seu dia el perquè de l'adjudicació de les obres a l'empresa turca Limak.
7: Escolta, per què aquests? Doncs mira, aquests perquè planning de les obres és el que s'ajusta als terminis que exigíem al Futbol Club Barcelona. També perquè la metodologia de construcció recolza el planning proposat. També perquè han acceptat totes les condicions contractuals que exigia el Futbol Club Barcelona. També perquè han acceptat el preu màxim garantit, que és el que deia. Que diu, no, és que, clar, igual us han pres el pèl amb el preu. Mira, el preu referent al que és l'obra, els tres concursants tenien un preu molt similar. On estaven les diferències? En els costos no lligats a l'obra, de redacció del projecte executiu, amb el que representava l'estar 16 mesos només fora de l'estadi. I després també en les contingències.
5: Com va dir el president, no és el més econòmic i el més ràpid, el que ens garantia la tornada més aviat al Camp Nou. Ja sabeu, no, Gerard, ja ho heu comentat perfectament aquí, el tu diràs, que el Barça no pot estar-se de tornar a Montjuïc.
6: Al final, quants mesos van ser?
5: Quants mesos?
6: Van dir 16, però al final quants van ser?
5: No, van ser pràcticament any i mig llarg de la tornada parcial a l'estadi, i ara s'haurà de fer un exili al Camp Nou.
0: Si fa no fa 16. Si fa no fa...
6: Pues així ja està.
1: Temporada i mitja.
6: Exacte. Es van complir.
4: Exacte. Un exili per la coberta, que veurem de quants mesos és aquest exili. Començarà
3: al
4: setembre.
3: Han dit de 3 mesos, no? Però acabaran sent 6-7.
4: No ho sé. Crec que com a mínim un o dos mesos segur, però és que exacte. No sé... No, tampoc saben del cert quin termini hauran d'agafar per completar les obres de la coberta.
5: Perquè el soci sòcia es quedi tranquil abans de passar la piloteta, aquesta ampliació de capital per poder assumir tot aquest deute i seguir assumint l'obra faraònica que deia l'Àngel Pérez de l'Espai Barça, en principi no s'ha de patir, és a dir, això voldrà dir que es podrà fitxar menys, que l'estiu que ve serà complicat, que tornarem a estar amb el tema 1-1, són coses separades, Gerard?
4: No, la qüestió és que el Barça ha fet una gran inversió aquest estiu, perquè la davallada d'ingressos de aquest exili a Montjuïc comporta que, per tant, el teu límit salarial també sigui reduït, o sigui més reduït a la Lliga. I per això el Barça crec que també es guarda el fet de no haver invertit els calés que volia invertir en Julián Álvarez, també és una manera de guardar-se un roc a la faixa per si l'estiu que ve el límit salarial és inferior, tu encara puguis gastar uns calés, no? Que no tindries si ara mateix haguessis fet una inversió molt important. No és el cas, ha fitxat a Gabriel Jesús per 10 milions d'euros, jo crec que també van per aquí una mica els trets, però sí que afecta l'exili a Montjuïc, afecta en els ingressos del club i, per tant, afecta en el límit salarial de la plantilla.
5: Les assistències s'han d'aprofitar.

0: titular Gerard Bañera, Gabriel Jesús i Julián Álvarez. Dos noms. Recordo aquí, abans de marxar tots de vacances o anar a treballar pel Mundial, Aitor Lagunas va dir... Julián Álvarez no és un nou, per tant, no és el futbolista que potser està buscant el Barça. Arriba Gabriel Jesús, que teòricament tampoc és un nou, i ara qui està fent de nou és un que tampoc és nou, que és Rafinha. Aitor, tot bé?
1: Sí, més o menys, després d'aquesta frase que podria haver signat algun expresident del govern espanyol, M. Rajoy. Doncs...
2: Pues suyas, muchas que son.
3: Muchísimas gracias por su pregunta, gracias, muy amable.
2: Aitor, ahí tienes tu tractor, eso también la dije yo.
1: Sí, aviam, jo crec que la solució Gabriel Jesús és una solució més bona ara, tres setmanes després d'haver vist com funciona Rafinha. O sigui, Rafinha, de nou... crec que és una idea que potser Flick ja manegava fins i tot en el cas de que vingués Julián. És que quan vam parlar de Julián, de la figura de Julián, no dic que no pugui jugar de nou, però que jo, quan he vist a Julián jugar millor, és quan ha estat acompanyat d'algú que li ha fet de Lautaro o de Messi a la selecció argentina, o de Haaland al City, de Sorloz a l'Atlético de Madrid. Llavors, bueno, aquest plantejament de substituir a Lewandowski amb el Julián em semblava una mica... perquè Julián és un jugador bàsicament mòbil. El que busca Flick, ara ho sabem, ara ho estem veient, busca davanters que siguin mòbils i fins i tot intercanviables. I jo no descarto que si hagués vingut el Julián haguéssim vist també el Rafinha de nou i el Julián apareguent o començant fora de l'àrea. No? És una solució que de qualsevol manera ara Julián ja no està a l'equació. Li va molt bé al Barça pel que deia ara el Gerard. Són uns diners que a mi em semblaven absolutament... exagerats, el que estàvem parlant, de més de 120 milions d'euros per un jugador com el Julián, que és molt bon jugador, sí, però que no sé si les condicions econòmiques del Barça eren les correctes per a aquest tipus de fitxatge, i ara, amb el Rafinha, tenim la solució i tenim una idea de que, a més, hi ha un segon davanter, com el Gabriel Jesús, que pot ser una mica semblant al que sempre s'ha buscat a Can Barça, que és la solució Anderson. Per mi, Gabriel Jesús, si li funciona el genoll, jo crec que és una solució d'Anderson perfecta. 10 milions, el noi s'ha rebaixat el sou, 29 anys, amb experiència amb Guardiola, Arteta, coneix el Rodri, coneix a l'Eric García, coneix
4: a Rafinha.
1: A Rafinha, correcte. Jo crec que és un jugador que pot funcionar molt bé i, a més, t'aporta aquest plus de jugar d'esquenes, que potser no té el Rafinha, i rematar del primer pal, conviure entre centrals, que potser no té el Rafinha.
0: De seguida pregunto al Gerard i a l'Àngel Pérez, però per... tema sanjat i fer un Gaspar. Ha parlat Simeone avui de Julián Álvarez. És a les portes d'un partit. Jugarà Julián Álvarez?
5: Está entrenando muy bien. La verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como lo de todos sus compañeros. Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Es aprendizaje puro, tendrá que resolver internamente, lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
0: Per fi, a 4 de setembre, la primera part de Julián Álvarez s'ha acabat, veurem si al gener hi ha una segona part de Julián Álvarez. Veieu que és un tema mort o al gener en tornarem a parlar?
6: Segur que en tornarem a parlar, però poden passar moltes coses d'aquí al gener. D'entrada hem de veure com reacciona el jugador, fins a quin punt s'implica amb l'Atlètic de Madrid, fins a quin punt rendeix. Hem de veure també si afecta o no el rendiment global de l'equip, de l'Atlètic de Madrid, perquè si l'Atlètic de Madrid va malament i si els resultats no acompanyen, es tornarà a parlar de que Julián Álvarez és un problema, potser, i que ha de sortir sí o sí. Aquesta és l'única pressió que crec que pot fer que Gilmarín doncs, hagi de dimitir i vendre Julián Álvarez al Barça, perquè jo crec que Gilmarín, si ven Julián al Barça, ha de dimitir, després de tot el que ha dit, suposo que hauria de marxar i tocar el 2 de l'Atlètic de Madrid. Però és que no només hem de veure què passa a Madrid, sinó hem de veure què passa durant aquests 3 mesos aquí al Barça. El Barça té una plantilla curta pel que fa a la nòmina de centrals i té ara mateix un nou com Rafinha, un nou com Gabriel Jesús i uns quants davanters. No sabem què pot passar, es pot lesionar un central i aleshores potser les preferències, per molt que li hagin donat la paraula a Julián de et fitxarem, tu el que vols és guanyar títols i per tant les preferències, si has de fitxar un central abans que Julián, vull pensar que Deco fitxarà un central, m'ho invento. parlar ara a 3 mesos vista és molt complicat. Amb una temporada per endavant pot haver-hi lesions, pot haver-hi, poden passar moltes coses. Ara, que el Barça ha donat la paraula a Julián de et volem al gener i si no a l'estiu que ve, sí. I que Julián sembla que de moment aguantarà fins que no pugui més per anar al Barça, també.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
7: Oma.
4: Hombre, Cholo. Buenas tardes. Estaba aquí escuchando atentamente al compañero...
6: Gracias.
4: Sí. Ballera.
6: Ballera.
4: Ballera.
6: Ballera.
7: Ballera.
4: Ballera. Ballera.
7: Gerard Ballera.
4: Bayoneta.
7: No, Ballera.
4: Y bueno, la verdad que a Julián lo tuvimos acá todo el verano, encerradito en un chulo en el sótano del Metropolitano. Primero vino la negación, me quiero ir. Después la bronca, déjeme salir. Después la aceptación. Bueno, es lo que hay. Ya la viene la etapa más importante, el síndrome de Estocolmo. Dentro de poco va a empezar a volver a amar la filosofía cholista, a querer jugar a 50 metros del arco esperando la contra. Mirará el Metropolitano y dirá, che, tampoco está tan mal.
7: Sí, sí,
4: y en octubre ya besará el escudo y en diciembre lo tendremos sujetado a la puerta con nosotros para que no se escape otra. Así que vamos, vamos, vamos. Esto es el Atleti, papá. De que no sale nadie sin sufrir. Tiremos para atrás, para atrás, para atrás.
0: De seguida té un partit important a l'Atleti de Madrid, com també el té el Barça el diumenge, que juga a un quart de cinc de la tarda. Quina calor.
7: A aquesta hora. Ja ho dic, una onada de calor.
0: Hauran de jugar amb els
7: esparsors. Quatre pauses d'interpretació cada part.
1: Si de prengués d'Infantino, segur.
0: No, sí, o jugar amb una petita cantimplora a la butxaqueta, com allò dels àrbitres que té un esprai, doncs amb una miqueta d'aigua. Mira, no hi era l'ordre del dia del temps afegit, però sí que abans d'entrar hem tingut una petita conversa amb l'Àngel i dic, escolta, Àngel, aquí s'ha de buidar el pap. Volies parlar-los d'un futbolista que, per cert, va sonar per l'Atlètic de Madrid, però finalment ha anat al Depor, que és Marc Casado. N'hem parlat molt aquests dies, però tu et sembla que estàs un punt indignat amb aquesta sortida.
8: Indignat no, però hem comentat amb l'Edgar una mica a l'estiu i parlant del Casado vaig dir que em va sorprendre una mica, primer, les seves declaracions assenyalant al Barça, i a segon em va sorprendre molt una mica el que podríem qualificar fins i tot d'espectacle que es va produir a l'aeroport, no? Sí. Perquè jo crec que aquest estiu hem vist sortir, ho hem repassat amb l'Edgar, ha marxat Ferran Torres, Tomi Marquès, Héctor Fort, Guille Fernández, Álvaro Cortés, Iñaki Peña, Lewandowski, Jofre Torrents, Araujo, el propi Casado, Ter Stegen, i amb l'únic jugador amb el qual s'ha produït que vagin 15 mitjans, un matí d'agost, casualment, a la terminal de l'aeroport del Prat, a veure si hi havia algú i que aparegui Casado i que es foti a parlar i a rajar, em va semblar una mica un espectacle que no calia. Que no calia, i entenc que no és casualitat que els mitjans no ens aixequem pel matí i diem, mira, avui vaig a veure què passa per la terminal, i a sobre van 15 mitjans. I després també va parlar quan va arribar a la Corunya, per tant, home, sí. Jo crec que s'ha de saber sortir, entre altres coses, perquè no ha sortit del tot, perquè és una sessió, i em va sorprendre molt tot aquest escenari que es va muntar, perquè al final, entre altres coses, portem una setmana amb un drama nacional perquè ha marxat Marc Casado, quan està molt bé, és molt maco, i és català, i és de la Masia, i van a Canaletes i tot el que vulguis, però esportivament tampoc considero que sigui un drama monumental la seva marxa. És un jugador que sí, ha tingut bons moments, sobretot en la seva irrupció va tenir uns 3 o 4 mesos molt potents, però vull dir, tampoc cal ara posar el crit
1: al cel. Coincidint amb la lesió del Bernal, també,
8: correcte,
1: no?
8: Correcte, correcte. Mm-hmm. Simplement això, que m'ha sorprès com s'ha gestionat tot això.
6: Jo estic d'acord que no és casualitat, Àngel, però jo tinc la sensació, no sé què ha passat amb les ofertes que ha tingut, no sé per què ha esperat fins l'últim dia, exactament, si ha esperat al Bayer Leverkusen, que hi havia el Carles Martínez, el seu exentrenador, i al final no l'han pogut fitxar pel que sigui en aquest club alemany i s'ha hagut de buscar la vida, no ho sé. Crec que prefereixo algú que s'esperi fins l'últim dia per no marxar del Barça, perquè ell va dir, jo no marxaré, a mi m'han de fotre fora del Barça, de moment se'm va cedit, però gairebé que prefereixo algú que l'hagin de fotre fora, no? que algú poc compromès amb el club i que no senti els colors. Jo crec que no podem dubtar que Marc Casado és culer i que es volia quedar fins l'últim dia. Estic d'acord,
8: no dubtar,
6: estic d'acord que també que hi hagi 15 mitjans esperant a l'aeroport i tot això, estic d'acord que no és casualitat. I,
9: però que no, que no és casualitat... Què vol dir?
8: Bueno, vol dir que ell o algú del seu entorn
1: informa
8: i diu demà...
1: Però pregunto, Àngel, això no pot tenir a veure amb el fet que fos l'últim dia de mercat? Pregunto, Jo des del meu desconeixement total,
6: no sé si
1: al ser l'últim... Perquè tu has dit, el llistat de jugadors que han sortit a Can Barça aquest estiu és llarg, però clar, cap d'ells ha sortit l'últim dia de mercat. No sé si això té a veure o no.
8: Jo crec bàsicament que la convocatòria aquesta que es fa, no sé, desconec si la fa ell en concret, algú del seu entorn, etcètera, sí. Però jo crec que la convocatòria, tenint en compte que després el resultat és unes declaracions contundents i incendiàries, jo crec que el resum crec, no tinc la certesa, però vamos, normalment dos i dos són quatre. Si vols rajar i tens ganes de rajar, el que fas és convocar els mitjans.
6: Sí, no era el moment, això també estic d'acord. No era el moment, després amb calma...
8: L'actitud fins a la sortida em sembla correcta, la manera de sortir em sembla fora de lloc.
0: Ara Casado viurà una nova etapa a la Corunya, al Deportiu de la Corunya. Va jugar fa poc contra el proper rival del Barça, el València. El Depor guanya 3-1 contra el València. Doncs molta atenció com estan els ànims a Mestalla. Molta atenció amb aquest aficionat com increpa els futbolistes després de que l'equip només hagi sumat en 3 jornades un punt de 9.
10: Otro! Ei! Què passa, tio? Ei! Què passa, tio? ¡Me cago en mi puta vida! No. ¡Es el Valencia! ¡El Valencia! ¡El Valencia! ¡Corberán! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres de Cheste, a 20 kilómetros de aquí! ¡Sabes lo que es el Valencia!
11: Por favor.
10: ¡Si no puedes con el Valencia, coges y te vas! ¡Perro, que eres un perro! ¡Perro!
7: ¡Perro Sánchez!
10: ¡Ay, mía Tárrega, hijo! ¡Ay, mía Tárrega, hijo! No. ¡Lo único bueno que hay ahí lo tenéis a Javi! ¡El único bueno!
7: ¿Cómo yo?
10: Banda de perro, que sois una banda de perros. No. Y vosotros no tenéis culpa ninguno, que sois del filial. Ninguno, no tenéis culpa ninguno, pero son una panda de perros esos que hay ahí arriba también. No. Y el primero el entrenador, un maldito hijo de puta.
7: Pero qui és aquest individu?
0: No, realment, aquest és el que porta, entre cometes, és...
10: Puta, que sois un yonqui.
7: Eso es lo bonito del fútbol.
0: Realment, és que està l'ambient molt crispat a València. No sé,
7: Aitor. No, i tant.
9: Però jornada 3, eh?
7: Jornada 3.
9: Toni, jornada 3.
0: Aitor, si em permet, són molts anys...
6: Ara crec que has anat a triar el tio més excitant.
7: Pura nobleza, Tete, pura nobleza.
0: Francament, aquest és, ja no pot més, evidentment, ha perdut els papers. Però jo crec que tinc la sensació, Aitor, que és la jornada 3, però València fa molts anys, molts anys, que arrossega un sentiment de frustració i de desert. Allò no hi ha qui ho solucioni. Tots recorden aquell València amb Rafa Benítez, amb Cañizares, amb Gulo, Albelda i companyia. El Barça juga a Mestalla aquest cap de setmana. Què n'esperes, tenint en compte com està la situació?
1: Em preguntes a mi com a especialista en clubs que frustren a la seva afició.
0: No, ho dic...
1: Després que el Saragossa debutés a Primera Federació amb el Nàstic de Tarragona...
9: I amb derrota.
1: Sí, amb derrota 2-0 i a més merescuda.
0: El pobre Aitor sempre li toca lluitar amb el fan que ell és de Saragossa.
1: Doncs el València em sembla que va pel mateix camí. Camí de, pel Pedregà. Perquè, i precisament el Corberán li ha salvat ja en alguna ocasió. Quan va arribar el Corberán, el València estava mort. Absolutament mort. Fa dues temporades va obrar el miracle de mantenir el club a Primera Divisió, i és veritat que ara no ha començat bé. El mateix Corberán, després del partit amb el Depor, va dir que la primera part, concretament la primera part, era la pitjor primera part que li havia vist al València sota les seves ordres, o sigui que el partit va ser dolent, però tot això no treu que ja sabem com és Mestalla quan salta el Barça. Sí, jo crec que al Barça li espera un escenari molt complicat.
2: Serà com Vietnam.
8: És dels camps més hostils.
1: Més complicats, efectivament.
8: Per mi és dels camps més hostils, et diria fins i tot més que el Bernabéu, eh?
0: Sí, sí.
1: Jo diria que Villamarín, no? Sí, Mestalla...
2: Anticatalans, eh?
8: Mestalla és...
6: Sabeu que pot ser l'últim partit del Barça a Mestalla?
0: Sí, sí, sí.
8: Veritat. Hauria de ser-ho.
6: No sé si us faig spoiler o no, però...
0: A Panenka hi va un article molt bo d'un aficionat que deia que amb l'adeu de Mestalla potser diem adeu definitivament al futbol de tota la vida. Sí. Perquè ara amb tota la modernor s'acaba aquella essència d'aquells estadis imperfectes.
6: Ja ho veurem, eh? Perquè el València dona per fet que l'any que ve jugarà el nou Mestalla, però potser juga a segona divisió també, vés a saber. Vull dir, és que tal com ha començat l'equip, té un equip per salvar-se i ja està.
0: Hi ha moltes baixes aquest cap de setmana, que això encara afegeix més...
1: Però tot i això, i tot i la mala maró que pugui haver-hi contra la propietat i contra el club i contra l'entrenador i contra els jugadors, quan surt el Barça, tothom allà a apretar, a xiular i a fer un ambient molt, molt complicat per al
8: conjunt. Fa un parell d'anys recordo que, no sé si fa 2 o 3 anys, ara ja he perdut el compte, però van apedregar l'autocar i van trencar els vidres. I l'arribada és històrica, l'arribada dels jugadors a Mestalla, a la part del darrere, està la policia i es forma un mecanisme de seguretat molt important perquè hi ha molta hostilitat.
0: Afortunadament, el Barça viu en una altra dimensió d'alegria.
7: Són països catalans.
0: No, però és veritat que... Allà pots explicar al Ramon Besa què va passar a Saragossa i a València, també.
1: A ells també, Toni.
8: Sí.
1: Ells també és països catalans.
7: Sí, sí.
1: I ja sabem com va anar la cosa.
6: No, malauradament.
8: Bueno, és que, clar, aquesta és una altra. Venim de l'experiència recent de lo d'ells. O sigui, segurament, els valencians que diguéssim que anaven ja a atacar, a criticar, a insultar el Barça, ja venen una mica calents per lo que va passar prop de casa seva fa poc.
0: Fa francament por l'hostilitat que a vegades rep el Barça en segons quins estadis. Dit això, afortunadament, qui viu en una altra dimensió d'alegria és...
1: Perdona, això ho he parlat amb un col·lega també.
0: Sí?
1: Per què passa això? Per què
8: ara,
1: tenim aquesta...
8: Ara.
1: No és només d'aficions, o sigui, hem normalitzat que un club digui vull vendre a un jugador a qualsevol equip menys al Barça. Això és molt raro, no? Per què passa això?
0: Amb ganes de buidar el pap. Sí, digues.
1: No, però que em crida l'atenció, que hem normalitzat... Fa 12 mesos va ser l'Atlètic Club de Bilbao qui va muntar un sideral perquè el Barça estava interessat en Nico Williams. Si hagués estat un altre club, hagués passat el mateix? No, ho dubto molt. És que ho dubto molt.
2: Ens tenen un odi.
1: I hem normalitzat això, que el Barça és una cosa com aliena quan, a més, nodreix la selecció espanyola de jugadors i de la ideologia futbolística de la selecció espanyola que funciona.
7: És que el Barça sirve para esto, para vivir a España.
0: Però en general, Aitor, pregunto, no ha passat sempre això?
1: No.
0: Hi ha clubs que diuen, aquest equip...
1: Perdona, jo crec que això, en aquests nivells, jo tinc 45 anys i no ho recordo.
8: Jo crec que hi ha un rerefons polític.
1: Polític, sí.
8: Claríssim. I al final, l'origen, la catalanitat i l'origen del Barça fa que el moment que a la resta d'Espanya augmenta, diguéssim, el contrast, pues l'as dels cops és el Barça.
1: És que jo crec que és populisme aplicat al futbol, perquè queda bé dir que a ningú, o sea, a qualsevol menys al Barça, a qualsevol dirigent del futbol espanyol això li funciona.
8: Perquè el Barça són els catalanes.
1: Pues jo crec que sí.
2: O sigui, el mateix que fa la Lluís amb la política, però ens passa amb el futbol.
0: Com diu el president
2: Catalunya.
0: Laporta, hem de lluitar contra tot i contra tots. De fet, els socis que avui ens acompanyen... Exacte, els socis que ens acompanyen van dient que sí amb el cap a tot el que dieu. Per tant, avui estan 100% d'acord.
8: No, ara ja que ens hi hem posat.
0: Vinga, sí, som-hi.
8: El que passa d'aquesta setmana amb l'Asensio, si li hagués... No, si hagués passat amb un jugador del Barça...
2: Si
8: hi ha un futbolista al Madrid que l'han condemnat un jutjat per conduir borratxo per quadruplicar la tassa d'alcoholèmia. Si això hagués passat amb un jugador del Barça, hauria estat debat nacional, haurien obert totes les televisions, hauria arribat al Congrés, estaríem debatent si aquest tio té que deixar la professió i si el Barça té que rescindir el contracte d'aquest jugador i estaríem... Vamos, a tot arreu es parlaria. D'Asensio, 4 titulars el dia que va sortir la notícia, tots casualment sense la samarreta del Madrid, que això m'hi vaig fixar, les notícies dels mitjans... en espanyol, sí. Bueno, tots els mitjans, vull dir...
11: Porque está lesionado y solo tenemos fotos de calle.
8: Tots amb les... Tots sense... Tots de civil.
11: Venga, un poquito de documentación, presidente, que le decimos...
2: No, le hacemos una pregunta.
8: Venga,
2: al garante del periodismo.
11: Y abogado.
2: ¿Y Negreira?
8: ¿Y Negreira
2: qué? ¿Y Negreira? Eso no existe.
11: Pagando el segundo de los árbitros.
8: Tengo una pregunta que también hace tiempo que llevo guardando. Negreira. Aleshores, al Mundial del 2010 que guanya Espanya, que era en època Negreira, amb els jugadors del Barça que van robar, segons Negreira, també és robat el Mundial d'Espanya.
2: No, perquè estaven haciendo...
8: O sigui, els jugadors que un mes abans van guanyar una Lliga o un any abans van guanyar una Lliga amb el Barça.
11: Bajamos el tonito.
8: Quan van a una selecció i guanyen el Mundial a l'estiu, els mateixos jugadors no el roben.
2: És que demà és feo.
11: Venga, habla al micro, que estàs robando l'aire i no sé si...
8: Venga,
11: con què vamos ahora, compañeros?
0: Anem a dir si voleu que calmem els ànims o que encara hi posem més benzina al foc. Jo diria que és millor calmar els ànims, que estem a divendres de la primera setmana. En qualsevol cas, per baixar a l'Àngel Pérez, el Gerard també segueix molt l'equip femení del Barça. Avui hi ha hagut sorteig. El Barça defensa títol. La final serà a Varsovia, a Polònia, el 29 o 30 de maig. Ja tenim els rivals. A casa el Barça jugarà contra l'Arsenal de Ona Batlle, Mariona Caldentell, ex del Barça, PSG i Servet.
2: Mata traïdora.
0: I fora de casa contra el Bayern de Múnich, la Roma i el Koke danès. A veure, Àngel Pérez i Gerard Ballera, que habitualment seguiu tant pel Mundo Deportivo com per RAC1, què us sembla aquest sorteig? I de seguida us pregunto si veieu aquest Barça capaç de reeditar el pòquer de títols.
6: Em sembla en general un bon sorteig pel Barça, tenint en compte que ha evitat el Manchester City del Bombo 3, que jo crec que era el que condicionava més el sorteig. Em sembla que és més important del que sembla pel Barça quedar entre els dos primers, perquè això vol dir que tindria una hipotètica tornada de quarts i de semifinals al Camp Nou, i jo crec que és molt complicat que el Barça perdi una eliminatòria amb la tornada al Camp Nou, ho hem vist durant aquests últims anys. Per tant, si queda entre els dos primers, per què no pot repetir una altra final, que seria, si no m'erro, Àngel, la setena?
8: La setena
6: consecutiva, vull dir que van sumant finals com si fos fàcil. I després és un any molt interessant, perquè amb totes aquestes sortides, amb totes les baixes que ha tingut l'equip, és un any molt interessant per veure com se'n ressenteix o no la plantilla i el nivell de l'equip. Encara que se'n ressenteixi, El Barça està entre els 3-4 equips candidats a guanyar-la i crec que és un bon sorteig per intentar arribar un altre cop a la setena final consecutiva.
0: Uf. La primera jornada va ser un 5-0 contra el Tenerife i va donar bones sensacions, però el nivell és a Europa. Molta gent s'ho pregunta si amb el gruix de futbolistes que han marxat importants i les que han vingut es pot igualar i es pot seguir competint d'aquesta manera a Europa.
8: Jo, per mi, l'únic que ha quedat coix de les quatre grans sortides principals, que són Ona Batlle, Mapi León, Alexia Putellas i Salma Parayuelo, per mi l'únic que ha quedat coix i trobarem a faltar és la lateral dret, la sortida d'Ona Batlle. És a dir, amb tots els matisos, a Alexia, a Mapi i a Salma, crec que no és que no se la trobi a faltar, però en Mapi León s'ha fitxat una central holandesa que es diu René Van Asten, que quan agafi una mica rodatge i arribem al mes d'abril-maig, que és quan es decideix tot, jo crec que estarà i rendirà amb garanties. Alexia, esportivament, diguéssim, la línia era més descendent i jo crec que hi ha jugadors al mig del camp com Clara Serra, Jordi i companyia per no trobar-la a faltar, més de lo mateix amb Salma, però amb el lateral dret jo crec que el Barça no patirà, perquè al final és que és la història de sempre. La Lliga, la Supercopa i la Copa la guanyarà sense la sortida del vestidor. Llavors a la Champions, com deia el Gerard, la clau serà el sorteig, perquè al final l'any passat el Barça guanyà la Champions, però no ens oblidem que va tenir un sorteig d'eliminatòries molt benèvol que va fer que no es trobés fins la final en el camí ni amb el Lió, ni amb el Chelsea, ni amb el Arsenal, ni amb el Wolfsburg. Vull dir, sí, va jugar contra
6: els tres primers, els Wolfsburg, PSG's, jo crec que eren equips que van ser molt forts durant uns
8: anys,
6: però
8: i així,
6: ja no ho són tant.
8: Gerard, no oblidem, deies tu que és difícil perdre una eliminatòria en una tornada al Camp Nou, estic d'acord, però no oblidem que la gent no s'oblida això. El Bayern de Múnich, la temporada passada, al minut 80, li anulen un gol al Camp Nou, que d'haver sigut legal, quedaven 10 minuts més al descompte,
7: sí,
8: i amb un gol igualava l'eliminatòria.
7: Sí, recordo perfectament dir, aquest partit.
8: És difícil, però cada cop s'igualen més les coses, i per això és important el que deia el Gerard, d'aconseguir el factor camp, perquè si t'hagués passat potser a Múnich, no hauries salvat la papeleta.
6: No sé, les dates se sabran demà, però el Barça-Arsenal estaria bé que fos al Camp Nou. Jo crec que és un partit xulo perquè sigui el Camp Nou i s'obri l'estadi, el retorn de Mariona, Dona Batlle, té al·licients per veure.
2: No cal. Perquè escolta, que cobren les entrades aquestes al femení, no surt ni per pagar la llum.
6: No, però mira, és que no t'has d'estar 400 euros si vols anar al Camp Nou.
2: No surt a compte, no surt a compte.
0: De fet, saps qui sempre hi va?
2: Que vagin allà els Johan Cruyff.
0: No, home, Cruyff. Johan Cruyff hi caben 7.000, 6.000...
8: 6.000 clavats.
2: Que juguin al pàrquing de l'Aldi.
8: No, allà, un respecte,
0: no, si juga a vegades a futtenis amb la tanca que...
8: Però no li donis, no li donis.
0: Dit això, no, tens tota la raó. No, anava a dir que l'afició és molt important i quan va al Camp Nou, sempre ho deia l'Aitana, no? Com sentim l'afició? Un que no super mai, sempre almenys, i és a la sortida, és el Manel Cintas, que no sé si aquest any és optimista o no. Què tal? L'Alexia ha marxat, que t'agradava molt.
12: Sí. Soc el Manel Cintas, soc 65.432 al Barça.
8: Hola.
12: Ara cap a la femení, heu vist el que ha passat, no? Que surten les jugadores dels entrenaments amb el cotxe i no sabem qui són. I hem de preguntar, quin eres?
7: Aquesta és una de les imatges virals d'avui que et demostra...
12: Jo pensava que era el Rafinha.
7: El pedigrí, la gent, el coneixement que tenen dels jugadors que hi han i que surten amb els seus cotxes. Això ha passat avui amb Rafinha pensant-se que sortia Rafinha.
12: No era. Mira.
13: ¿Qué te cuesta pararte 2 minutos? No. 2 minutos, tío. Mira cómo está esto de gente.
14: 2 minutos.
13: Puta bola.
14: ¿Quién eres? ¿Quién? ¿No eres futbolista?
13: Vicky. Yo no soy Rafinha.
7: Vicky, ella, la jugadora, diu que no és Rafinha.
15: Yo soy la mujer.
8: Diu que és una dona.
13: Vicky, párate, bro, ya estoy harto.
12: I hem de preguntar quin eres. Clar, el que han de fer és els cotxes posar el nom del jugador i de la jugadora, perquè si sabem de qui és, que posi amb un nom gran com els dorsals, que posa el nom i el número.
7: Realment és tristíssim que els que estan a fora esperant
12: quin eres, Rafinha?
7: Fer una foto o un autògraf o que et signin, primer creguin que és Rafinha,
12: quin eres?
7: Estan, no saben, després et pregunten qui ets,
12: quin eres, tu quin eres, el jugador,
7: perquè no saben qui ets, i ella, i la confonen novament amb un jugador i diu no, si soc una mujer.
6: I després amb una companya seva, perquè la Carolyn, que ha estat una de les noves, de les cares noves d'aquest estiu, la brasilera del City, Li diuen Vicky després. Diu, Vicky, para-te! Vicky, para-te!
8: És que per contextualitzar, és el que deia el Gerard, estem parlant del fitxatge més car de la història del Barça femení. Vull dir, no, no estem parlant d'una jugadora...
12: Pues copas el cotxe! Caroline Nicoli! Pues copas el cotxe!
8: Ara, això és un fenomen molt habitual. Jo que faig moltes guàrdies allà...
7: Però no saben ni qui surt, ni qui és, ni res.
8: Sobretot, amb jugadors del filial o del juvenil, els nanos, quan surten... Clar, la majoria de jugadors de la Masia van amb el xandall del Barça, llavors passen precisament per davant de l'Aldi i van als nanos, es fan una foto...
12: Quin eres?
8: Hi ha una munió de 15 nanos que tenen a un xaval 10 minuts fent-se una foto i quan el xaval ha marxat comencen... ¿Quién era? ¿Quién era este? ¿Quién era?
12: ¿Quién era?
7: Per tant, avui, qui heu aturat, qui era?
12: Caroline Nicoli, però m'he enterat després.
0: Grans fitxatges.
12: No sabia qui era, jo.
7: Tot això sense vidres tintats, s'ha de dir, que a vegades els jugadors porten les vidres tintats, però en aquest cas no.
12: I aquesta o...?
7: Però si t'ho estan dient, que és un dels fitxatges més cars.
12: Però aquesta què fa, què fa?
7: Aquest és un... juga.
8: Home,
12: de què fa?
8: Davantera.
6: Aquest és un problema que té el Barça.
11: Tranquil.
6: Des de fa molt de temps ja, eh? De fet, no sé qui li vaig llegir, que el Barça havia contractat una empresa de drons per saber quanta gent hi havia a les diferents sortides de la ciutat esportiva Joan Gamper i mirar de que els futbolistes, si veuen que hi ha una sortida on, diguéssim, hi ha menys persones esperant als futbolistes, dir-los als jugadors que sortissin per allà.
8: Sí, un tema que preocupa això molt a la policia, perquè la seguretat a vegades està en perill, perquè, clar, van amb els patinets, llavors, clar, a la que surt un cotxe, es fan tota la recta amb el patinet per perseguir, per arribar als semàfors, o alguns fins i tot es posen enmig de la carretera per al pas de vianants per fer que el jugador pari.
7: Clar, això l'Iñigo, no? Es va plantar una vegada.
8: Sí, l'Iñigo va sortir un cop del cotxe.
0: Sí, sisplau, hem de marxar corrents a passar encara més calor a Sevilla, perquè allà hi tenim una persona que espero que hagi superat ja el jet lag del Mundial i el jet lag de les vacances, és el Damián.
16: Vamos con él. Lo tuve en mis pechos. Don Damián desde la cabina de Raco 1 en la Cartuja. Buenas tardes, saludos cordiales. ¡Damián!
0: Buenas tardes, Damián.
16: ¿Dónde estás?
17: Un aplauso. Vamos a la cabina Raco 1, a la Cartuja, efectivamente. Sí, ubicats.
16: Con el sonido que nos gusta.
0: Sí.
16: Con el yogur enchufado a la... ¿Tenemos alineaciones?
17: Encara no tenim alineacions i tampoc te les puc avançar, José María, hem fallat. No tinc els 11, no puc avançar.
16: Por lo menos sabemos que el Real Madrid va con 7 bajas y que el Betis no puede contar con Ceballos, Adde y Lo Celso. Don Damián,
17: les baixes, molt cambio. Calor. Hem arribat als 40 graus avui a Sevilla. Estoy dispuesto, José María. Dos presto y dispuesto para Riz.
0: S'ha fos, 40 graus a Sevilla.
16: Mejor conéctate con el walkie-talkie.
6: Perdona, com
17: davant la mia, ja.
6: Les connexions a la Cartuja
17: a
6: són ja complicades. I la cobertura a la Cartuja és
11: aquest
6: complicada.
11: Aquest partit avui el feu a RAC1, no?
6: Sí.
11: Però el feu amb aquest so?
6: No.
18: No soy a nada, coño.
6: Suposo que millorarà.
8: És la jornada vintage, no?
7: No, dic perquè...
8: És jornada vintage de ràdio.
7: Bueno, és que...
6: Mira, Toni, jo he anat a fer...
7: Té aquest segell que l'identifica, que és quan pitjor, millor... I potser sí que avui...
6: Jo he anat a fer algun partit que s'emetia a RAC1 i 10 minuts abans no tenies l'assegurança de fer-lo, eh? Vull dir, 10 minuts abans. No, és... té una horeta, el Damià.
7: Sí. Bueno, doncs sí. Té una horeta per afinar el cable. Sí.
16: Ojo, porque nos llegan las alineaciones.
7: Sí, sí. A veure, Damià, tu tens l'alineació...
17: No, però sí, la tinc, però que la digui el José María, home.
7: Vinga, José María, va, vinga.
16: Pues
7: ja tancaríem la barraca, ja.
16: Aquí está la alineación de Florentino Pérez, que sale con Courtois en la portería, Dumfries lateral izquierdo,
8: derecho.
16: Cucurella lateral izquierdo, centrales Konaté y Huijsen, en el centro del campo Camavinga, Valverde y Bellingham, y arriba Arda Güler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. ¿Algo más para despedir?
7: La del Betis.
16: La del Betis no la tenemos. Está llegando por fax.
7: Bueno, Damià, que tinguis bon partit.
0: Gràcies.
17: Molt bé.
7: Adéu.
0: Per la calor, perquè l'escoltava al migdia dient que estava fos de calor. Escolta,
7: parla amb direcció, que els hi posin un walkie-talkie, canvi corto. Que
6: però no el diat molt. La del Betis la donem a la prèvia.
0: Vinga, la prèvia.
7: Ara tornem.
12: Quién eres?
19: Versió RAC1. Torrons Vicenç us està oferint el... Temps afegit de la versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
21: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
22: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
21: Tota la informació a manresaturisme.cat.
23: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
24: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
23: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
24: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
26: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
27: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
28: Perfecte, aquí el tens.
27: Ja?
28: Ja.
27: Sí?
28: És així?
27: De debò?
28: I tant, de debò.
29: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: Tu quién eres? ¿Tú ayudas a la familia? ¿Puedo fer una foto? ¿Puedo fer una foto? ¿Puedo fer una foto? ¿Puedo fer un vídeo? ¿Estás del Barça?
30: Jo el futbol no, mai se m'ha donat gaire bé.
0: Però l'atletisme
30: sí? L'atletisme sí, però el futbol no gaire.
8: Bueno, Salma Parelluero era atleta i va canviar l'atletisme pel futbol.
0: I va dir que vols atleta o futbol?
30: Perquè les dues coses se li devien donar bé. Jo no vaig poder triar. Jo corre i ja està.
0: Quan vas penjar les botes?
30: Ui! Fa molts anys, en tenia 20.
0: Tampoc abans d'ahir.
7: Però si ara en tens 22.
30: Exacte, sí. Sort que m'ho heu recordat, perquè jo em pensava que feia molt de temps. Ja.
7: No, fa 20 dels 22.
30: Em fa 18. Déu-n'hi-do, ja no me'n recordo, ja. Bueno. Hi ha coses que no es perden, però...
7: No, és que estic segur que tens grans records, vull dir que això...
12: Però m'és igual, però puc fer una foto o no?
30: No, però
7: fes la foto, però que l'editora del nou.
30: Però per què m'ha fet la foto?
7: Bueno, va, bon cap de setmana.
30: Que passeu bon cap de setmana.
12: Tu fas esports?
30: Les 8 en punt, bon vespre.
12: Fas esports? Es borro la foto, doncs.
19: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
30: Llum verda al nou model de finançament, tot i que sembla que no li espera un futur gaire llarg. El pas següent és portar-lo al Congrés i Junts ja avisa que hi votarà en contra. Tot i així, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, en treia pit després de la reunió amb les comunitats autònomes.
31: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, nos encontramos con un modelo razonable, que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad y el conjunto de recursos que s'aporta a nuestro estado del bienestar.
30: De seguida explicarem tota la lletra petita d'aquest nou model de finançament, i això mentre el govern espanyol intenta avançar en una altra de les seves promeses amb Junts. Ara augmenta la pressió perquè el català sigui oficial a la Unió Europea. I de quina manera ho fa? Doncs condiciona el seu vot favorable a l'accés de més països, com per exemple el de Montenegro, si primer tots ells voten a favor de l'oficialitat del català. I també parlarem avui del temps, perquè, atenció, ha estat el dia més calorós de setembre des que n'hi ha dades a bona part de Catalunya. Martí Oliveres.
1: Sí, el termòmetre s'ha enfilat fins als 42 graus i mig a Vinebre, a l'interior de les Terres de l'Ebre, i fins als 40 graus a Lleida. Són temperatures que no s'havien registrat fins ara en aquesta època de l'any i que es podrien repetir durant el cap de setmana, perquè la calor en algunes zones encara es podria intensificar una mica més. Per tot plegat, es mantenen els avisos de perill per calor intensa durant el dia, però també de nit a molts punts de la costa.
30: De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i 2 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
30: El nou model de finançament autonòmic ja s'encamina al Congrés, on tot apunta, però, que quedarà tombat. El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el finançament només amb els vots de dues comunitats, Catalunya i Canàries. Tota la resta, les del PP i també les dues que governa el PSOE, i han votat en contra. I quin és l'argument? Doncs els suposats privilegis cap a Catalunya.
2: La votació era una prova fàcil perquè el govern espanyol té el 50% dels vots del Consell. Només necessitava que una comunitat hi votés a favor i finalment hi han donat suport dues. El tràmit complicat serà ara al Congrés, on en aquests moments hi ha una majoria que s'hi oposa, el PP i Vox, que denuncien un tracte de favor a Catalunya, i Junts, que assegura que és un altre cafè per tothom. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, intenta que el PP hi voti a favor i el recorda que el nou model és voluntari i que, si volen, poden renunciar a recursos.
3: És una adhesió voluntària. Esto es, las comunidades autónomas podrán no adherirse y continuar con el actual. Por lo tanto, el bloqueo hoy de las comunidades autónomas del Partido Popular a esta propuesta todavía pierde más sentido cuando no es la última etapa, cuando todavía hay espacio para el diálogo y cuando el modelo incorpora un elemento que és la voluntarietat.
2: Amb el model aprovat, ara queda el tràmit del Consell de Ministres i després el del Congrés.
30: Avui en aquest Consell de Política Fiscal i Financera s'han sentit crítiques molt dures cap a Catalunya, tot i que l'intent de boicot d'Isabel Díaz Ayuso ha fracassat. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon vespre.
4: Sí, bon vespre. A Madrid el que pretenia és que no hi hagués quòrum per convocar el Consell, per formalitzar-se la reunió, que la meitat més una de les comunitats no s'hi presentessin i no es pogués fer la reunió. Al final ningú ha fet cas a Madrid i el PP ja ha sanificat el no contra el finançament i contra Catalunya. Carolina Espanya és la consellera de la Hisenda Andalusa i actua de portaveu de tots.
5: Lo que ya estaba pactado, diseñado y cocinado con el independentismo es lo que han aplicado. No nos han dejado participar ni en el diseño ni luego las posibles mejoras.
4: Però és que l'altra sorpresa és que Astúries i Castella-La Manxa, comunitats amb un govern socialista, també hi han votat en contra amb el mateix argument el conseller Juan Alfonso Ruiz del Manxec.
9: La mayor satisfacción la tiene Cataluña porque, lógicamente, ha tenido la oportunidad de negociar el modelo de forma bilateral y privilegios de una comunidad autónoma pues van en detrimento de las necesidades de gasto que tenemos las demás.
4: Obvien totalment que Andalusia i el País Valencià són les grans beneficiades del nou model.
30: Més enllà d'aquesta picabaralla política, si ens fixem en els números, són 21.000 milions d'euros de més i la intenció, si s'aprova, és que entri en vigor l'1 de gener a Catalunya, però, Jordi, en corresponen 4.700 milions.
4: Sí, exactament, 4.700 Catalunya, Andalusia gairebé 200 més, però si el càlcul el féssim amb l'increment per habitant, qui encapçala el rànquing és el País Valencià. Catalunya el que aconsegueix, això sí, per l'acord entre Esquerra i el PSOE, és que no perdi cap posició en el rànquing. Dit d'una altra manera, si és la segona comunitat que més aporta, que sigui la segona que més rebi i mai pugui ser la tercera. La consellera Alicia Romero avui intentava minimitzar les crítiques i deia que encara hi ha marge de negociació i parlava així del PP, però també de les comunitats del PSOE, de del mateix partit que també s'hi oposen.
6: Evidentment, tot el respecte al Partit Popular i a la seva posició, només faltaria, cadascú doncs té la seva opinió sobre les coses i per tant, doncs, en aquest sentit, molt respecte. Nosaltres tenim una posició diferent, però en tot cas tot ho respectem, i el que ens agradaria és que ara en el tràmit parlamentari, si superem l'esmena a la totalitat, la presa en consideració, puguin doncs treballar amb esmenes per millorar aquest model i que tots puguem tenir un nou model de finançament en breu.
4: Al llarg d'aquest mes de setembre, el nou model passa per Consell de Ministres. La gran votació, Anna, és el Congrés a finals d'any.
30: Gràcies, Jordi. Bon vespre.
4: Bona nit.
30: Malgrat l'aprovació d'avui, tot apunta, ara ho sentíem, que aquest nou model de finançament ho tindrà complicat el Congrés. De moment, Junts per Catalunya amenaça de posar-hi bastons a les rodes. Els de Carles Puigdemont critiquen que amb la proposta actual Catalunya no tindrà la clau de la caixa. En canvi, des d'Esquerra, Oriol Junqueras ho veu amb bons ulls, Alba Carnicer.
10: Junts mantindrà l'esmena a la totalitat per demanar un concert econòmic com al País Basc. El diputat al Congrés, Josep Maria Cruzet, retreu que amb la proposta actual el govern espanyol continuarà tenint la paella pel mànec. Per la seva banda, Esquerra s'hi posa bé. En una entrevista a la Sexta, Junqueras defensa la proposta que va pactar amb els socialistes.
11: No hi ha ni sistema de finançament singular ni clau de la Caixa per Catalunya. El que hi ha és una proposta de café para todos. Volem el concert econòmic per Catalunya.
13: Nadie saca menos, todo el mundo saca más y sobre todo se garantiza una financiación adecuada para hospitales y escuelas.
10: Els comuns també ho celebren perquè diuen que permetrà tenir més recursos pels serveis públics.
30: I més enllà de la carpeta del finançament, l'independentisme té un altre front obert, que és l'amnistia, i en aquest sentit la justícia continua fent tot el possible per evitar aplicar la llei. Ara és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que es nega a aplicar-la a Josep Maria Jové i a Lluís Salvador. Malgrat la resolució del TJUE d'aquest juliol, que avalava l'amnistia, el Tribunal Català diu que encara té dubtes. Adrià Santasusagna.
14: Per això vol esperar-se a que el Tribunal Europeu respongui les qüestions prejudicials que van presentar. El TJUE ja en va respondre moltes, pràcticament idèntiques de les del TSJ, però malgrat això no en tenen prou per amnistiar Jové i Salvador. Josep Maria Jové diu que no li ha agafat per sorpresa, n'ha parlat a RAC1.
15: Evidentment m'ho esperava, perquè des del moment que s'aplica la llei d'amnistia, els tribunals la poden aplicar i les maniobres dilatòries que estan emprenent alguns tribunals, entre ells el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, són evidents.
14: Per tant, hauran d'esperar fins que resolgui de nou el Tribunal Europeu per veure si se'ls aplica l'amnistia.
30: I a tot això, Òmnium Cultural demanarà 13 anys de presó pels policies del cas Roger Espanyol. L'entitat que fa d'acusació popular creu que els agents van cometre delictes de lesions i de tortura contra el manifestant, que recordem va acabar perdent un ull. Encara en crònica judicial, potser també recordeu la suposada trama russa del procés. El polèmic jutge Joaquín Aguirre va començar a estirar el fil amb una causa que investigava el possible finançament del procés a través d'una fundació anomenada Catmon. Li va servir per punxar desenes de telèfons i per espiar persones vinculades amb l'independentisme com David Madí, Xavier Vendrell o també altres de l'entorn de Puigdemont. Doncs bé, 10 anys després, aquella causa ha quedat ara arxivada. La magistrada que ha substituït Aguirre diu que no hi veu delicte. I també un últim apunt, l'indult a Laura Borràs que pren forma, el va aprovar el govern espanyol i avui el TSJ l'ha aplicat. És un indult parcial que redueix la condemna a l'expresidenta del Parlament de 4 anys i mig a 2, tot i que falta un pas més. Això vol dir que Borràs no haurà d'entrar a la garjola. Recordem que la van condemnar per adjudicar contractes a dit a un conegut quan presidia l'Institut de les Lletres Catalanes. I ho dèiem també en començar, el govern espanyol apuja l'aposta per aconseguir l'oficialitat del català a Europa. Està disposat a fer-li un pols als països contraris, la Moncloa, com dèiem, vincula ara el vot a favor d'Espanya a l'entrada de més països a la Unió Europea i, per tant, de més llengües, a l'aprovació primer de l'oficialitat del català. El Ministeri de José Manuel Álvarez creu que no té sentit que hi entrin altres idiomes oficials abans que es resolgui el tema del català. Tot i així, a la cimera del 22 de setembre no està prevista encara una decisió final. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
16: Sí, avui hem entès el perquè el govern espanyol va demanar dimecres incloure l'oficialitat del català a Europa a la propera cimera d'assumptes europeus. I és que la intenció de la Moncloa és jugar amb el moment i a l'intercanvi de cromos tan habitual en una negociació. negociació europea. Ho expliquem. Les negociacions entre els 27 i Montenegro per l'adhesió d'aquest país a la Unió Europea estan a la recta final. És una ampliació d'un país dels Balcans, per tant, estratègica per Europa de cara a Rússia. Aquesta adhesió, però, implicaria l'oficialitat com a mínim d'un nou idioma, el montenegrí. Doncs bé, fons del Ministeri d'Exteriors expliquen obertament que no és possible per Espanya acceptar noves llengües oficials i, per tant, donar el vistiplau a l'adhesió de Montenegro si abans no es resol l'oficialitat del català, el basc i el gallec. Ara bé, el dia 22 sembla encara massa d'hora per tenir una decisió final i portar-ho a votació, i tot plegat sembla una maniobra de pressió. De fet, les mateixes fonts només diuen que cal avançar urgentment cap a l'oficialitat del català sense concretar res més.
30: Minuts. També tenim novetats pel que fa al cas de la Dana, perquè la jutgessa que el porta respost a l'intent d'exculpar-se de Carlos Mazón. De fet, contradiu tota la tesi de l'expresident. Si Mazón deia que enviar tard les alert no va canviar res, la magistrada conclou que és evident que la falta d'avisos va fer més gran la tragèdia.
2: La jutgessa de Catarroja sosté que la versió exculpatòria que dona Mazón deixa en evidència l'exconsellera i responsable d'emergències Salomé Prades. També posa en dubte les proves que presenta l'expresident. Afirma que, tot i que moltes morts potser eren inevitables, durant la tarda dels aiguats va faltar prevenció, avisos i resposta. Finalment, la magistrada també recorda a Mazón que ningú l'ha obligat a posar-se enmig d'una causa que de moment no l'investiga.
30: I precisament per evitar situacions com la de la Dana, a Catalunya el govern ha engegat aquesta campanya.
17: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Evitem riscos.
30: L'anunci combina imatges de cotxes o de persones arrossegats per l'aigua i recorda que les riuades poden ser sobtades, encara més amb l'emergència climàtica. De fet, Protecció Civil es planteja, en alguns casos, enviar alertes al mòbil fins i tot després de l'episodi climàtic. Benet Íñigo.
18: Els missatges és alerta acostumen a donar instruccions preventives si està molt clar que hi haurà un aiguat o ventada en un lloc concret, o instruccions sobre com actuar en el moment de màxima emergència. Però l'emergència climàtica dificulta les prediccions i provoca esclafits o situacions molt intenses però molt curtes. Per això la directora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que poden ser útils els missatges per avisar els ciutadans de la situació després d'un episodi de temps violent.
20: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís, ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem també enviar una alerta.
18: En tot cas, seran excepcionals. Els consells en cas d'aiguat, per cert, són els més bàsics. No pujar un cotxe, tampoc intentar treure'l de l'aparcament ni desplaçar-se de cap manera. La majoria d'accidents i víctimes són justament en aquestes situacions.
30: I justament avui també hem tingut dades d'una altra conseqüència de l'emergència climàtica, que és la calor extrema. Catalunya gairebé triplica aquest estiu el nombre de morts atribuïbles a les altes temperatures. 1.835 persones han mort entre el juny i l'agost per la calor.
2: Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. El repunt més gran ha estat a l'agost, amb 1.164 morts, més de la meitat del total. Les dades d'aquest estiu superen les del rècord anterior de l'any passat, quan va haver-hi 669 morts. I la calor també ha posat a prova el sistema d'atenció primària. Els CAPs han atès gairebé 6.000 persones pels efectes de les altes temperatures entre el maig i l'agost.
30: Doncs bé, aquesta calor tan intensa no només no afluixa, sinó que s'intensifica. Fica el setembre. Avui ha batut tots els rècords per aquesta època de l'any. Catalunya ha viscut, de fet, el dia més calorós per ser setembre des que n'hi ha dades i s'ha arribat a una temperatura extrema de 42 graus i mig a l'interior de les Terres de l'Ebre, de 41 graus al Priorat i de 40 a la ciutat de Lleida. Martí Oliveres, bon vespre.
21: Bon vespre.
30: Ara ho dèiem, un dia que passa la història, no?, perquè deixa aquests rècords en més de 100 anys.
21: Sí, més de 100 anys de dades en el cas de la ciutat de Barcelona, amb més de 34 graus, però és que durant 3 dies seguits s'ha superat el rècord que hi havia abans d'aquesta setmana, que era del setembre del 1983, un punt, l'Observatori Fabra, amb dades des del 1914, per tant, un observatori centenari que en tots aquests anys mai havia registrat una temperatura tan alta com avui. Un divendres que passa també la història a les Terres de l'Ebre, perquè se superen els 42 graus, no havia passat mai, no tenim dades d'aquesta temperatura tan alta, i es supera el rècord del 2016, que era de 41,6 avui 42 graus i mig, una temperatura extrema fins i tot a ple estiu, que arriba ja a pocs dies d'entrar a la tardor. Però és que també la ciutat de Lleida ha fregat els 40 graus i supera el seu rècord històric en 86 anys de dades. Des del 1941 mai al setembre havia fet tanta calor com avui, o també a la ciutat de Vic, a la capital d'Osona, amb dades des del 1950, avui màxima de 38,6 graus. Moltíssima calor i, per tant, aquests rècords, que segurament ens arribarà també més informació del Servei Meteorològic de Catalunya, que haurà superat en 20-30 anys de dades algunes estacions aquesta temperatura tan alta per sobre dels 35 graus i acostant-se a aquests 40, que avui s'han superat en 8 observatoris a Catalunya. 8.
30: Això avui, però el cap de setmana es poden tornar a batre aquests rècords? Pot ser que encara pugi més la temperatura?
21: Podria ser de cara a diumenge. Demà, si fa no fa la mateixa calor, potser fluixa una mica en algunes comarques, potser revifen d'altres, i serà diumenge, sembla, el pic de l'episodi. Potser serà com aquest divendres, o sigui que estarem molt pendents d'aquestes temperatures que podrien seguir escalant i portant nous rècords per l'època de l'any. Moltíssima calor. La bona notícia és que a partir de dimarts de la setmana que ve, encara hem de passar aquest peatge del cap de setmana i dilluns, però sí que a partir de dimarts la temperatura començarà a tirar cap avall i ho farà de manera més clara entre dimecres i dijous, quan recuperarem l'ambient normal per setembre, i arribaran pluges que dimecres podrien ser fortes.
30: Doncs esperarem amb candeletes que arribi la setmana que ve. Gràcies, Martí.
21: I tant.
30: Ara que vagi bé.
21: Fins ara.
30: Avui 16 novetats pel que fa al futur de SEAT. Després de 24 hores amb el futur a l'aire, aquesta tarda el conseller delegat de Volkswagen ha garantit el futur de l'empresa com a fabricant de cotxes. Ara bé, ha deixat tots els escenaris oberts pel que fa a la marca. Diu que la continuïtat es valorarà en funció de com evolucioni la demanda i també de les condicions del mercat. Els treballadors de SEAT admeten certa intranquil·litat i alerten que calen canvis a la planta de Martorell per a poder assegurar el futur. Jordi Casals.
0: Ahir a la tarda el Consell de Supervisió de Volkswagen va donar llum verda a una reestructuració del grup que preveu el tancament de 4 plantes a Alemanya i l'acomiadament de 50.000 treballadors, 25.000 a Alemanya i l'altra meitat a la resta d'Europa. En total, una retallada de 100.000 llocs de treball des de finals del 2024 i fins al 2030. El grup vol millorar la rendibilitat i fer front a un context marcat per l'augment de costos, les tensions geopolítiques i una competència cada cop més forta, especialment dels fabricants xinesos. Aquestes mesures, però, no haurien d'afectar la planta de Martorell ni cap dels 15.000 treballadors. Això sí, el director del comitè d'empresa, Matías Carnero, admetia a RAC1 que per garantir el futur de la fàbrica s'hauran d'assignar nous models si no s'electrifiquen els de SEAT.
7: Aquí la discussió està si se va electrificar algun model o SEAT. Si sí o si no, se tiene que decidir en el próximo año. Si es que sí, perfecto. Y si es que no, tienen que asignarnos uno o dos modelos diferentes para que tengamos, dijéramos, totalmente cubiertas las capacidades de la fábrica. Ahí está la clave del futuro de los próximos años.
0: En aquest sentit, Carnero treu pit de la flexibilitat que ofereix la planta de Martorell. Assegura que està preparada per produir vehicles de combustió, híbrids o totalment elèctrics.
30: I davant d'això, Salvador Illa assegura que farà el possible per mantenir tots els llocs de treball de SEAT a Catalunya. El president de la Generalitat admet que estan converses amb els seus dirigents per evitar que la planta de Martorell en surti malparada.
8: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
30: Ella n'ha parlat des d'Ucraïna, a Kiev, on justament aquesta tarda un atac rus ha impactat a la seu del Servei de Seguretat del país. L'atac ha deixat almenys 7 ferits. Tot i algunes informacions inicials, el gabinet de presidència de la Generalitat deixa clar que Illa no era a prop de l'edifici en el moment de l'atac. Ha passat just abans que posés el punt final al viatge institucional. El president fa una crida a les empreses catalanes a participar en la reconstrucció del país. El mapa del món deixarà de ser tal com el coneixem fins ara. El mapa mundi que hem vist a les escoles, als llibres i a internet començarà a canviar. L'ONU ha aprovat aquesta tarda una resolució per impulsar l'aplicació de mapes que representin millor la mida real del món que tenia Àfrica com la gran damnificada, Joan Puig.
1: Amb la votació de les Nacions Unides s'anirà substituint de manera gradual el mapa del segle XVI, que es continua fent servir àmpliament en molts àmbits i que representa el continent africà més petit del que realment és. La proposta de canvi l'ha presentat Togo amb el suport de la Unió Africana. El mapa actual fa més grans les zones properes als pols i més petites les que són a prop de l'Equador. La resolució s'ha aprovat amb 164 vots a favor i un en contra, el dels Estats Units. Ara l'ONU recomana als Estats membres que facin servir el mapa d'Equal Earth, creat el 2018, que mostra els territoris amb la seva mida proporcional.
30: Gràcies, Joan. I d'altra banda, 2 de cada 5 menors d'edat estan exposats al ciberassetjament, la pornografia i el contacte amb desconeguts quan fan servir dispositius mòbils. És una investigació liderada per l'eurodiputada socialista del Parlament Europeu, Laura Ballarín, i que us hem avançat avui a RAC1. L'informe servirà perquè aviat hi hagi normatives noves que evitin aquestes situacions, Joel Penya.
12: L'estudi té dues potes. Una posa el focus en les famílies, analitzant 270 testimonis de 10 països d'arreu del món. La meitat asseguren que les pantalles han fet que hi hagi més conflictes a casa i que en molts casos s'han sentit forçats a comprar el telèfon. De fet, 2 de cada 5 famílies diuen que ho van fer perquè el seu fill no quedés marginat. L'autora de la investigació, Laura Ballarín, ha dit al món a RAC1 que calen lleis que frenin el model de negoci que busca crear addicció.
19: Que els menors de 15 anys no puguin crear-se comptes en determinades plataformes i després puguem blindar-nos de cara a aquest model de negoci. Jo estic d'acord que necessitem una llei integral i no a compromisos no vinculants.
12: I l'altra pota de l'estudi són 2 falsos perfils de menors a xarxes. Un és d'una noia de 12 anys a qui l'algoritme li recomanava continguts sobre la imatge corporal, tots farcits d'estereotips. L'altre és un noi de 14 anys que rebia un patracol de notícies falses.
30: Minuts i mig per arribar a 2:15. En crònica de successos, els Mossos han detingut la mare del nadó que van trobar mort al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
2: Un veí va alertar la policia que havia vist una bossa amb sang. La divisió d'investigació criminal del cos va fer-se en càrrec per aclarir com havia mort la criatura. Ara continuen la investigació i no n'ha transcendit més informació.
30: Els Mossos també investiguen una agressió sexual a una menor dins d'un portal de l'Eixample de Barcelona.
2: Segons ha avançat el cas, va passar dimecres a les 6 de la tarda. L'agressor va abraonar-se sobre la víctima en un portal.

0: investigui les acusacions d'explotació laboral i violència sexual. Han presentat la querella a l'Audiència Nacional denunciant que Iglesias les va violar el 2021 a les Bahamas i la República Dominicana a les residències del cantant.
1: I d'aquí a pocs minuts comença a Barcelona el primer dels quatre concerts d'Aitana.

0: Pren la seva gira mundial al Palau Sant Jordi, on també actuarà demà, dilluns i dimarts. I anem en directe, Albert Buscarons, bon vespre.
1: Bon vespre, expectació màxima a aquesta hora, especialment entre el públic més jove, per veure un artista que arriba en el moment més dolç de la seva carrera. Gràcies a Superestrella, una de les cançons del Mundial de Futbol, aquest estiu Aitana ha aconseguit fins i tot arribar al número 1 de la llista llatina de Billboard. L'estiu passat ja va omplir l'Estadi Olímpic amb convidats sorpresa com Josep Montero, Toques Grasses o Pep Sala de Sau. Veurem què ens té reservat per aquestes quatre nits en què torna a jugar a casa. Quarto Azul és la seva gira més ambiciosa i pel caràcter de les seves cançons convertirà el Sant Jordi en una enorme discoteca. De moment no podem veure l'escenari, encara tapat amb unes grans teles blanques, però en qüestió de 30 minuts les 18.000 persones compliran avui el Sant Jordi i convertiran aquesta cita en una enorme festa.
0: Gràcies, Albert. Doncs esperem que vagin bé, evidentment, aquests concerts. També hem de parlar de més música perquè avui Guillem Gisbert ha publicat un tema nou.

0: solució.
1: Es titula Entretén-me i és el primer avançament del seu proper disc que veurà la llum el 13 de novembre. I qui també té música nova és Nil Moliner, que uneix forces amb Ginestar.
2: Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb qui estaràs? Qui t'abraça per l'esquena?
1: El tema es diu així, com ara sentíem, amb qui estaràs, i és una cançó de desamor en Barcelona com a taló de fons. I acabem també amb bones notícies pel que fa als fans de Miley Cyrus. La cantant, que a partir d'ara es farà dir només Miley, per les avinences amb el seu pare, ha tret també nou tema. Es titula Bass Persuades i sona així.
3: Let's go.
1: La cançó és el primer avançament de l'àlbum, que traurà el 18 de setembre. La nova sèrie de Harry Potter es podrà veure en català. Ara bé, no serà des del dia de l'estrena. La productora assegura que aleshores només estarà subtitulada sobre la versió original. Warner Bros. Espera poder penjar el doblatge HBO al llarg del 2027. Us ho hem avançat al món a RAC1. El Departament de Política Lingüística treu pit d'haver estat en contacte amb la productora i considera que aquest projecte és estratègic per fomentar l'ús de la llengua catalana. Ser Giró.
4: Noms genuïns com el d'Ull, Foll, Murri, Gemma Jamé o la professora Coliflor, llocs com la Ronda d'Alla o objectes com el mapa d'Amagatotis, tot un univers màgic en català que tindrà continuïtat a la nova sèrie de Harry Potter que s'estrenarà el dia de Nadal. La productora ha confirmat a RAC1 que el doblatge, però, arribarà tard. Aquell dia només es podrà subtitular. Ho justifiquen per les limitacions que genera un projecte, diuen, on treballen tantes veus infantils que per llei només poden treballar unes hores. I solen doblar a Barcelona les dues versions. El Departament de Política Lingüística treu pit explica que ha negociat amb la productora, que demana subvenció pública per doblatge, que prioritzi aquesta sèrie. Ho consideren altament estratègic per incentivar l'ús del català entre els joves.
1: I al Festival de Venècia, el nom propi d'avui és el de Paul Schrader, el director d'American Gigolo o guionista de classes com Taxi Driver, presenta Lido, la seva nova pel·lícula Basics of Philosophy. Schrader torna a fer tàndem amb el seu amic de l'ànima, Martin Scorsese, que és el productor de la cinta. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon vespre.
5: Sí, bon vespre. L'amistat entre els dos cineastes es va forjar fa just 50 anys amb el rodatge de Taxi Driver, una pel·lícula que, segons Schrader, té molt a veure amb el que ha presentat avui al Lido.
6: Des de Taxi Driver m'agrada fer aquests estudis de personatges a través de la seva professió. El tipus que es fa companyia a si mateix, que viu sol, comparteix els seus pensaments en un diari i porta una màscara. I aquesta màscara que porta és la seva feina.
5: Basics of Philosophy és la història enigmàtica d'un professor que no aconsegueix perdonar-se pels pecats que va cometre 3 anys enrere. Schrader admet que no pot deixar d'escriure sobre la culpa.
6: Qualsevol persona que hagi comès una transgressió ha sentit això. En un moment de la pel·lícula, el protagonista es diu: crec que he canviat, però no he estat perdonat. I això és perquè ell mateix no s'ha perdonat. Les seves víctimes sí que l'han perdonat, però no són elles les que importen.
5: El Festival de Venècia

0: Té per davant un cap de setmana d'alt voltatge. Demà arriba un dels moments més esperats. Oasis desembarcarà al Lido per presentar el seu nou documental.
1: I aquests dies a Venècia també hi ha espai pel cinema fet a casa nostra. S'hi presenten tres pel·lícules de segell català. A més, la directora Carla Simón presideix el jurat d'una de les seccions paral·leles. En una entrevista a RAC1, Simón ha reconegut avui que li encantaria poder treballar amb Rosalia amb la nova pel·lícula que prepara. I acabem parlant de teatre perquè els del grup Focus preparen una temporada amb noms com Lluís Omar, Sílvia Munt, José Sacristán o Joel Joan, una programació que combinarà produccions noves amb el retorn també d'alguns èxits de la temporada passada, una temporada que comptarà amb prop de 60 espectacles als escenaris del Teatre Goya, del Teatre Condal, del Teatre Romea i també la Villa Royal. Entre les estrenes més destacades hi ha Panorama des del pont d'Arthur Miller, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, i també altres noms com Bons i Dolents. Doncs fins aquí aquesta versió de Butxaca del Nou Sé. Us deixem ara amb la Lliga. Juga a RAC1 avui amb el Betis contra el Real Madrid. I tornem dilluns a l'horari habitual. Que vagi bé, bona nit i bon cap de setmana.
2: RAC1. S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més. Els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
6: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.

0: Bona tarda, són 9:15. Benvinguts, benvingudes a la quarta jornada de Lliga, la primera divisió masculina de futbol. Una jornada que arrenca d'aquí a mitja hora, a les 9, amb el Betis Madrid, a l'estadi de la Cartuja, a Sevilla. Moltíssima calor, ja ens ho deia en Damià López fa una estona al temps afegit del versió RAC1. El Madrid segon, empatat a punts amb el líder, el Barça, els dos únics equips que sumen 9 punts a la Lliga després de 3 jornades. Si avui puntua l'equip de Mourinho, per tant, obligarà el Barça també a puntuar diumenge a Mestalla per mantenir aquest lideratge. El Betis de Manuel Pellegrini és 7è, suma 6 punts, per tant, si avui guanya, igualarà blancs i a blaugranes al capdavant de la classificació. Això sí, els dos equips arriben d'una manera molt diferent aquest partit, eh? Setmana molt tranquil·la a Madrid, després del 4-0 contra el Màlaga, de diumenge ha passat al Bernabéu, i sense moviments destacats a les últimes hores del mercat. Els de Mourinho debutaran dimarts a la Champions, reben l'Inter de Milà, i entre això, el nivell del rival, i que l'únic partit lluny del Bernabéu el van guanyar al minut 90 a l'RCD Stadium, el d'avui sembla el repte més exigent fins ara pel nou projecte del portuguès. En canvi, la setmana ha estat moguda pels vertiblancs després de la golejada rebuda al camp del Llevant, 5-2, i amb l'arribada de Dani Ceballos per davant del pivot que volia Pellegrini, que no s'ha estat de dir-ho. I sobretot la imatge cridanera de la sortida entre llàgrimes de Pablo García Santander als últims minuts del mercat, a més, amb missatges contradictoris entre futbolista i club. Tot això a les portes, no oblidem també, del retorn a la Champions del Betis 21 anys després, dimarts, al camp del Lilla. A l'estadi de la Cartuja, Sevilla, a punt per explicar-nos el Betis Madrid, el talismà Damià López. Hola, Dani, bona tarda.
1: Hola, Jaume, molt bona tarda.
0: Com anem d'ambient? De calor ja sé que en fa molta, no?
1: Sí, sí, moltíssima calor, moltíssima calor. Ja sabem que això del temps com que s'ha corregut, no?, en els mesos, i que quan nosaltres érem petits, setembre era més tardor, no? No feia tanta calor el setembre-octubre, i ara ja és més habitual que setembre a la península faci molta calor, però avui realment, i ahir mirava les temperatures d'aquesta setmana, ahir les temperatures van arribar a enfilar fins als 43 graus a Sevilla, i avui més o menys igual. Crec que no s'ha arribat als 43, però sí als 40, i avui literalment era difícil sortir al carrer. Ara aquesta hora ja més o menys pots caminar, però és una calor que realment obliga a hidratar-se per no passar-ho malament. Calor de, doncs, que seria equiparable al que a l'estiu a Catalunya seria més de juliol, més d'agost.
0: Sí, fins i tot he arribat a pensar que a última hora la Lliga no endarrerís mitja hora a l'inici del partit, però vaja, demanar això a Tebas i companyia segurament seria excessiu. Comentaran aquest Betis Real Madrid a RAC1 en Carlos Martínez. Bona tarda, Carlos.
2: Hola, bona tarda.
0: I en David Broc. Bona tarda, David.
3: Bona tarda. Parella de fet, el Carlos, ja.
0: Més o menys.
3: Tenim
0: més
3: aquí
0: o menys.
3: Ja, no? Una dupla, no? És una dupla...
0: A més, veniu de negre els dos, veus?
3: Jo habitualment vaig de negre, sempre.
2: Jo també.
0: O sigui que amb això us assembleu,
2: no? Que el negre prima i no sé què.
3: És per dissimular els excessos de menjar al dia.
0: I... Això vol dir que ho veieu negre, també, avui? De l'1 al 10, quan situaríeu, en quin nivell situaríeu les vostres expectatives de puntuar del Betis, avui, contra el Madrid?
3: Jo deixaria amb un 4, eh?
0: Amb un 4?
3: Sí.
0: Val.
1: Betis o Inter?
0: No. Betis, de moment Betis.
3: Betis.
0: I Carlos?
2: Jo estaria aquí, entre el 3 i el 4.
0: No arriben al 5, eh?
2: No.
0: Dami, tu arribes al 5 o no? Jo arribo al 5. Sí? El 5 pelat el poso, sí. Bueno. 5.
3: Va bé, millor.
2: Ets un tio generós.
0: Sí, això ho tinc.
1: Bueno, has de pensar quin percentatge donaries a cadascun dels dos equips, i jo crec que amb això et surt el 3, no? Jo crec que si tu penses que el partit està un 70% pel Madrid,
0: ja.
1: Et surt un 3, no?
0: Sí.
1: Més o menys, seria això. A mi em surt
0: un 3. Hosti, clar.
3: Un 3, tu baixes,
0: No, clar, és
1: no,
0: que...
1: penso...
0: No, clar, mirat 30, en percentatge, sí, clar.
1: 30-70, no? Més o menys el partit?
3: Sí, sí, potser ho baixo també. Si ho plantegem així, sí.
0: Sí.
3: És un 30-70, sí.
0: Sí.
3: O menys, encara. Però, escolta, és millor anar amb aquesta mentalitat i després emportar-nos un regalet, eh?
0: Sí, sí.
3: Anem un empat,
0: sí.
3: Avui.
0: Home.
3: Me'n vaig a casa...
0: Vaja, avui sempre, David, no ens enganyem.
3: No, sí, però és
0: que... el dia del clàssic...
3: També és cert que...
0: firmem contra...
3: Que ha començat la temporada com molt bé i ja comença a ser arribar el moment de que alguna, no?, alguna sopegada.
0: Sí, perquè... sí, sí. No oblidem que el camp de l'Espanyol, que és l'únic desplaçament que han fet, sí, els va anar del canto d'un...
3: Cert.
0: D'un duro, eh?
1: O sigui, una cosa, a la Lliga de tota la vida, sí, aquesta, sí, jornada, Barça i Madrid es deixaven punts segurs.
0: Sí, home, o sigui, i tant.
1: El Barça-València sí. i el Madrid a Camp del Betis eren bons empats. O sigui, o almenys empats tolerables, no?
0: Sí, estic d'acord. Sí,
1: ara sembla que sigui una ensopegada sí.
3: no, clar, a veure,
1: que et deixes la Lliga.
3: Aquest, dir, aquest València, evidentment, és
1: sí, no, no,
3: una altra història. I...
1: una altra història, sí.
0: Sí, el Betis, jo he tingut una setmana, ja ho deia,
3: sí,
0: molt
3: bé.
0: Ara ho comentem. Se baixa a la festa també l'Albert Ferran i la Clara Rodergues. Bona tarda als dos.
4: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Perquè avui hi ha força activitat esportiva, més enllà d'aquest Betis Madrid, i n'estarem pendents. Per exemple, Albert, està jugant ja Carlos Alcaraz al US Open.
1: Correcte, ha arrencat el partit fa 10 minutets i Alcaraz, que ja va per feina, dominant 0-2 el primer set, tot i que ara el xinès Wu guanya el seu primer joc. Per tant, 1-2 per Alcaraz, que servirà per aconseguir el tercer joc, ja obrint forat en aquest inici del primer set. D'aquí a una estona, diria més en horari de nit, jugarà Dani Mérida,
0: sí.
1: que té un duel complicat contra el nord-americà Mitchelson, serà més cap a les 11 de la nit. De moment Alcaraz ja per davant en aquest partit contra el xinès Wu.
0: L'altre dia, vaja, va sorprendre Mérida, perquè va guanyar Rublev i el va guanyar ben guanyat en
1: 3 sets a 1.
0: En 3 sets a 1, sí,
1: que va guanyar un set
0: en 4
1: sets. Però amb relativa comoditat.
0: Sí, sí, sí, sí, per ser un rival dur com és el jugador rus. El Barça d'handbol està pendent de saber el seu rival a la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
1: Sí, i veurem, perquè de moment ja, et diré que ja sorpresa, el Vidasoa està guanyant 14-11 a l'Sporting. Sporting és un equip de Champions que l'any passat va estar a punt de classificar-se per la Final Four i s'està jugant aquesta segona semifinal 14-11 guanyant el Vidasoa a pocs minuts per arribar al descans. El Barça ha fet la feina, tot i que ha hagut de treballar-ho fins al final contra el Porto, 39-37, guanyava de 7 gols al descans, semblava que el partit estava molt encarrilat, però la segona part se li ha complicat i ha acabat guanyant només de 2 gols, 39-37. La final demà a 8:45 del vespre contra, com dèiem, Vidasoa o Sporting.
0: Ara us pregunto la resta de coses, més enllà d'aquestes dues que tenim en joc ara mateix, perquè primer hem de saber els 11 del partit de la Cartuja. Quin és l'11 del Madrid de Mourinho, Dani?
1: Doncs el Madrid amb alguna novetat. Torna Güler a l'11 inicial i repeteix Camavinga, que es van dur elogis del seu entrenador José Mourinho en l'última roda de premsa. Repeteix Cucurella i torna Dumfries. L'11 al format per Courtois, Dumfries, Konaté, Housen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Bellingham, Güler, Vinícius i Kylian Mbappé.
0: I aquest és l'11 del Betis de Pellegrini,
1: que forma amb Álvaro Vallés a la porteria, defensa de 4 amb Bellerín, Llorente, Nathan i Fran García. El morbo, la presència d'un exmadridista com Fran García a l'11 inicial, doble pivot amb Facundo Bernal i Marc Roca, tres mitges puntes, Antoni, Fornals i Isco, finalment Isco titular avui, i a la punta de l'atac el Cucho Hernández.
0: Home, sona bé, de mig del camp en endavant, la veritat és que sona molt bé aquest Betis. Ara ho comentem tots plegats. Qui xiula avui?
1: Xiula Hernández Hernández.
0: Home,
1: sí. Ui, ui, Alejandro Hernández Hernández.
0: High behind.
1: I Iglesias Villanueva al bar. Per tant, tenim festival assegurat sí, per tots costats.
3: Show garantit.
0: Hernández, ara és molt de poquí, perquè més que ell la recorda molt, aquesta. És el que es menja justament quan el camp del Betis,
1: sí,
0: el gol del Barça.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquell gol del Barça que havia entrat. Sí, sí, sí. Vaja,
3: un dels escàndols
0: més.
3: Més.
0: Sí. Mig metre,
3: un dels més escandalosos que recorden. No? O sigui,
0: sí, sí. Tot i tot. Aquell amb el bar, clar, sí, no hagués passat. Clar, era impossible, però encara no hi havia bar. I aquella lliga va anar de... Vaja, jo crec que el Barça... Ara no recordo si la va guanyar, la veritat, aquella lliga.
3: Jo crec que sí que la guanya, no?
0: Bé, doncs mira, per sort la va guanyar.
3: Es complica perquè aquell partit...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: No s'acaba...
0: L'acaba empatant el Barça.
3: Sí, ah, sí,
0: exacte.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: És d'aquelles de Valverde, no?
0: Sí, és, exacte.
4: Sí,
0: és d'aquelles d'Ernesto Valverde. A veure, Clara, a nivell futbolístic, què tenim... i què tindrem, sobretot, durant aquesta nit?
4: Moltes coses. Mira, comencem pel que tenim en joc, que així ho tenim en marxa. Segona, un partit entre dos equips que són candidats segurament a l'ascens, com les Palmes i el Leganés. De moment, sense gols, equips que han sumat 6 i 7 punts en aquest inici de temporada, gairebé 10 minutets de partit, 0-0.
1: Amb Morata, eh?
4: Sí, amb Morata, evidentment, sí. Perquè és un dels fitxatges aquest més ràndoms, no?, d'aquest mercat de fitxatges, i és titular ja Morata el primer dia que juga amb el Leganés. També teníem en joc un partit a França, el Lió 3, Auxerre 1, queden 12 minuts més afegit, i tenim el debut oficial d'Alexia Putellas en la samarreta del London City, primers 40 minuts del duel contra el Manchester United, que està guanyant l'equip londinenc. No ha marcat Alexia, ha estat un gol a la primera porteria del United, però està jugant la capitana, perquè és capitana, recordem, l'equip anglès. També està jugant Mapi León. I també tenim un partit, per cert, en joc a Alemanya, l'Stuttgart 0, Colònia 0, primers 9 minuts de partit. Què ha de venir? Doncs, per exemple, dos rivals del Barça a la Champions. Quan passin 5 minuts de les 9, PSG Mónaco, amb Ferran Torres titular per segon partit seguit a la punta d'atac amb Doué i Baratskelia, buscant la primera victòria al Paris Saint-Germain després d'empatar els dos primers partits. Un PSG que juga dimecres contra l'Slovan a la Champions. També sí. El còmode Cesc Fàbregas, que juga a camp del Gènova ara a tres quarts. També juga a Champions Jocs contra el Leipzig, amb noms com Nico Paz, Jan Couto, Diaw, en l'11 titular. A les 9, Ipswich Liverpool a la Premier, amb Araujo titular al lateral dret. És la primera titularitat d'Araujo i titular al lateral dret. Sí. El Liverpool, que tampoc ha guanyat encara, Miraol, empats contra Newcastle i Nottingham Forest, tots dos, a veure si avui li surten millor les coses contra un equip de menor categoria, i a Araujo en aquest experiment que torna al lateral dret. I també tenim a un quart de 10 un Porto Moirense a Portugal, els portuguesos que també són rival del Betis, per exemple, en aquesta Champions, i que debuten dimarts contra el City.
0: Ah, per cert, ara que està sortint la Champions, tenim, aprofito ja per fer la falqueta, no? Per què esperar més? Dimarts, atenció, dimarts a dos quarts de set, Bruges, o sigui, ens hi posem, perquè tenim ganes de Champions, i encara que no jugui cap equip de la Lliga Espanyola, que normalment és el requisit perquè comencem en torn de tarda, ens hi posem.
3: Tant se val qui jugui.
0: Exacte, més o menys seria això. Bruges, Aston Villa, i l'ASC, AEK Atenes, és el menú.
4: Aquest la culta, no?
0: És el partit de culta. I a dos quarts de nou, Madrid-Inter, Dortmund-Villarreal, Lilla-Betis, és a dir, Porto-City també, dimarts, juraria, estic tot de memòria, tot això a RAC1, a partir de dos quarts de nou. Dimecres, Barça-Feyenoord, des de tres quarts de sis, no us despisteu, que el Barça juga i debuta en torn de tarda, tres quarts de set, per tant, des d'una hora abans, a RAC1, amb Pou i tota la tropa, i després, Liverpool-Atlètic de Madrid, entre d'altres, seguirem fins que s'acabi la jornada Champions. I dijous a dos quarts de nou, per exemple, amb el debut del Como Leipzig, amb un Bayern de Múnich Bodo Glimt, entre d'altres partits que no són els partits de les nostres vides, però que ens faran companyia segur.
3: Però millor encara, eh? Jo quan els partits són més random, millor m'ho passo a les transmissions. Per tant, el dijous jo crec que serà un dia per recordar.
0: Segurament.
2: Tres dies seguits de broc, eh?
3: No, em vulguis, enfonsar la meva...
0: Com es busquen?
3: No, perquè ja parlarem després. Ja parlarem després del Carlos.
0: L'11 del Madrid, Carlos. Tres canvis. No sé si et sorprèn que Camavinga segueixi...
2: És aquest el
0: doble pivot, eh?
2: A mi em sorprèn... És veritat que l'altre dia, jo crec que en la línia de l'equip, ell no va estar malament, però tampoc va ser... allò que digui, hòstia, quin pes va tenir aquest jugador en la victòria l'altre dia del Madrid. Jo crec que ell va estar bé, correcte, sense grans històries, però em sorprèn que en el primer, anem a dir, partit, junt amb el de l'Espanyol, partit gros que té el Madrid, fora de casa, vull pensar que és perquè vol solidificar el doble pivot. Perquè no acaba de veure Bernardo del tot fi, sobretot a nivell físic, ell ja ho va comentar quan va arribar, i jo crec que ell vol una mica, sobretot a l'inici de partit, que ell s'espera un inici, com és habitual a Sevilla, i dic Sevilla quan m'ha fet tant a Sevilla com a Betis, eh?
0: Sí, de fet.
2: Un inici de partit intens, un inici de partit d'anar i tornar, de molts duels, i jo crec que ell, esperant això, doncs aposta més pel perfil de Camavinga, sobretot pensant que Bernardo no està bé. La resta de canvis, torna, ja ho vam dir, ell en el seu cap, Dumfries, Konaté... tornen a jugar, tren Alexander Arnold a la banqueta, Rüdiger a la banqueta, i la resta, torna Arda Güler, que per ell és titular, l'altre dia li van a descans, però per ell és titular, o sigui, al final ell torna a l'equip titular, i el més sorprenent pot ser Camavinga, per tot això que parlàvem, però que puc entendre que pel context de partit que s'espera ell, sobretot a l'inici, doncs vulgui apostar per un perfil de jugador més físic que no pas Bernardo Silva.
0: I segurament quan a la segona part el Betis estigui més cansat, doncs treure Bernardo més fresc. David, de l'11 del Madrid, et sorprèn alguna cosa? Per exemple, hores d'ara ja creies que seria titular Diomande?
3: Jo crec que ha donat senyals Mourinho de que encara no vol...
0: No
3: el vol... No diria cremar, però no el vol posar directament a l'aparador tan...
0: Vaja, va dir que no està preparat, bàsicament.
3: Clar,
0: no?
3: Aleshores jo Mourinho crec que en aquest sentit és un tio que no tindrà problema en no fer jugar jugadors que potser Florentino considera que han de jugar, no? Això que diem sempre. I en aquest cas, si ell no el veu a punt, no el traurà. O sigui, en això sí que és una de les coses positives que té Mourinho, que ell té personalitat i fa una mica el que creu. Però crec que a mesura que passin a les jornades i que Diomandé agafi, no?, una mica el to i s'adapti a l'equip, crec que és un jugador per ser titular.
0: De tota manera, és un nano jove, vull dir que no serà un mal suplent, sembla, Carlos, així d'entrada, no?
2: No, jo no tinc la sensació que sigui un mal suplent, això segur, però jo estic molt en l'opinió del David. O sigui, anem a pensar una cosa, el Madrid li ha entregat les claus del Castell a Mourinho.
0: Sí, sí.
2: O sigui, el Madrid ve de 2 anys molt complicats, que han sigut complicats en tot, han sigut complicats, evidentment, a nivell de resultats, però també a nivell de gestió del vestidor, i Florentino ha agafat a Mourinho i li ha dit, i això no ho dic amb cap connotació negativa, ho dic, o sigui, estic intentant
0: descriure els fets. Sí, són els fets.
2: T'ha donat les claus del Castell i t'ha dit, a partir d'aquí, fes el que et doni la gana. I Mourinho, si una cosa...
3: Clar, a més, Mourinho no és un paio en el que tu vagis a dir-li, escolta, posa'm aquest.
0: No!
3: Treu-me... Clar, o sigui...
2: Per això et dic.
3: Mourinho, aquí la figura de Mourinho...
2: És que la continuació era aquesta. Si una cosa té Mourinho és personalitat.
3: Clar.
2: O sigui, Mourinho no admet ingerències en la seva feina.
0: I això el vestidor ho sap. Home, és a dir, Vinícius mai de la vida farà el que va fer l'any passat amb Xavi Alonso.
3: Ni de broma, perquè sap que Mourinho no té res a pelar amb això.
0: Clar. Perquè, bé, sap que si fa això Mourinho li està fent a Florentino.
3: Sí, sí, sí.
0: I en canvi, quan l'any passat ho feia...
2: I sap que si tensa la corda, aquest no es tira enrere.
0: Clar. No.
2: Aquest no es tira enrere. Si ell tensa la corda i genera un plebiscit envers Mourinho,
3: tens a perdre, clar.
2: No, i ell entra,
0: Sí, sí.
2: Si ell no Mourinho no s'amagarà, Perquè Mourinho això... Si jo crec que... I això m'estic posant una mica en la seva pell. Jo crec que el Madrid en aquestes alçades és un regal per Mourinho. Si ell... Tu analitzes els últims anys de carrera de Mourinho, vale? I dius, hòstia, ha anat al Madrid. Per ell és un regal.
0: Sí, sí.
2: I ell diu, mira, a mi... Ell té...
3: Clar, és que estava en clubs, diguéssim.
0: Fenerbahçe, Benfica.
3: Categoria mitja.
2: És una categoria mitja Europa i tal.
3: Mitjana,
2: I tu dius, a mi m'ha arribat aquesta oportunitat i Mourinho, en la personalitat que té, no perdona ni una. O sigui, ell farà el que cregui oportú. I si ell creu que Diomandé no ha de jugar fins Nadal, no jugarà fins Nadal, per molt que hagi costat 140 milions d'euros. A Marc, del que ja hem dit aquí, de que Diomandé, la seva millor posició és a l'esquerra.
0: Ja.
2: Que pot jugar a la dreta? Perfectament. Que rendirà a la dreta? No en tinc cap dubte. Però que potser necessita un procés d'adaptació també, això.
0: També.
2: Perquè el primer partit que va sortir no va estar bé.
0: No.
2: L'altre dia va estar un pèl millor, però no li està donant grans oportunitats. I a més, tio, que estàs al Madrid i la competència que tens no és un nano de la cantera que ha arribat ara al primer equip. La competència que tens és Arda Güler, Brahim, que parlàvem de Brahim l'altre dia, que Brahim, el 95% d'equips d'Europa, seria titular indiscutible i seria un jugador capdalt.
0: Sí. Vaja,
2: que Brahim, els 2 anys de sessió al Milan,
0: sí,
2: està, és un jugador importantíssim al Milan.
0: Per això torna, no? També.
2: Exacte, no l'equip de la meva escala, al Milan. I llavors, clar, dius, la competència que té aquest noi, Diomandé, és forta.
0: I entenc també, Dani, que mentre els resultats li vagin bé, l'entorn periodístic, per entendre'ns, tampoc discuteix en cap cas Mourinho, no? De moment està tot molt tranquil.
1: Sí, ara mateix jo diria que en l'entorn mediàtic hi ha el dubte de si aquesta aparent calma i aquest to d'alguna manera conciliador que manté Mourinho amb els mitjans de comunicació i en general amb si mateix, si és una màscara o si és una realitat, no? Si per exemple ahir que recuperàvem aquesta declaració que va fer contra Pellegrini, aquella declaració tan desagradable al Màlaga, si realment Mourinho continua sent el de fa una dècada, el Mourinho que recordem, o realment doncs, també l'edat, no? El pas dels anys doncs, l'ha calmat una miqueta, no? Jo estic d'acord, vaja, plenament amb el que heu dit. Afegiria el que ha dit el Carlos, que efectivament Florentino li ha entregat les claus del Castell. I jo diria, perquè és l'últim clau que li queda a Florentino, després d'haver cremat tots, Zidane, Ancelotti, Xavi Alonso, Arbeloa. Diríem que la sensació és que ja no podia ficar un altre entrenador convencional més, no? Entenent que els que hi havia fins ara no eren convencionals. Per entrenar un Madrid, un Barça, un equip gran, has de tenir alguna cosa especial. Però, bueno, Mourinho ja sabem que és de Special One, no? Però, i sabem tota la connotació que té Mourinho al Madrid. En el moment en què Mourinho pugui caure, doncs que probablement cau tot, i més després d'aquella última roda de premsa de Florentino. I sobre el tema de Diomandé, jo afegiria també, i ho estem veient, el tema d'Espí, no? Que estem veient que amb els joves Mourinho va a poc, pel que sigui no els vol exposar, va a poc, va a una altra velocitat i ell mateix doncs vol trobar el seu timing apropiat.
0: Com li va el Alcaraz al US Open, Albert?
5: Doncs mira, el xinès Wu li ha trencat el servei, per tant, empatat a 3 jocs. Wu, Alcaraz a l'equador del primer set, amb un Alcaraz, et diria, garràtic, 8 errors no forçats, per tant, tot i que havia començat bé, ara se li està encallant el partit, encara, però, insistim, el primer set.
0: Tenim descans en el partit d'handbol.
5: Sí, amb un 15-11 a favor del Bidasoa, de moment sorprenent, contra l'Sporting de Portugal, un equip Champions, de moment, però el Bidasoa per davant, encara, però, tota la segona part.
0: Alguna cosa més de la jornada poliesportiva?
5: Doncs mira, Can Bàsquet acaba d'arrencar partit per l'Ilerna Lleida, dels equips catalans que encara està immers en la pretemporada. Vuitè partit contra l'Ula Alemany, per dir que juga Sant Julià de Vilatorta, el partit ha començat, per tant, res, són els primers minuts del duel. I també en bàsquet destaco que la selecció espanyola femenina ha debutat aquesta tarda al Mundial amb una tova, una contundent victòria contra l'anfitriol Alemanya, 83-53. Ha guanyat de 30 punts el conjunt espanyol, que comença amb bon peu aquest Mundial femení.
0: El Betis. David, amb qui confies del Betis? Perquè, clar, Fornals, Isco, Antoni, Cucho, són noms llaminers, no?
3: Sí, centre del camp i davantera. Donen sensació d'equip que pot fer-li gols o que pot crear-li parella a Madrid. Però no sé si n'hi haurà prou. És a dir, crec que defensivament és un equip que pateix molt, i vam veure l'últim partit, que va ser un desastre. I clar, contra un Madrid que mitjanament inspirat, que pugui jugar bé i que tingui les idees clares, jo crec que patirà molt en defensa. Després és cert que toquen bé la pilota i que ofensivament és un equip que pot crear-li parella a Madrid. Però aquest Madrid no és el Madrid de l'any passat. O sigui, a nivell de defensiu jo crec que ha millorat i no tinc molt clar. Per això deia que avui no tenia moltes expectatives, tot i que tinguin bons jugadors. Crec que el Madrid no és el Madrid que vam veure l'any passat precisament aquí a Sevilla. No sé, jo tinc les meves reserves.
0: Hi ha baixes importants. Sí, baixes, Abde, però... Ceballos, que encara no hi és. I el doble pivot, que ha estat el gran cavall de batalla en aquest mercat d'estiu, perquè Pellegrini volia un migcampista, diguéssim, més posicional, per dir-ho amablement, és a dir, més defensiu, sí. No ens enganyem, després de la sortida d'en Rabat, a l'Ajax,
3: i li han portat a
2: Altimira.
0: I Altimira, i li han portat a Ceballos, que pot jugar aquí, però que no és això.
3: No es caracteritzaria precisament per...
0: I a més, Pellegrini no s'ho ha callat públicament i fa jugar sempre els dos que té, els dos migcentres posicionals que té, perquè entenc que com que té aquests, entre cometes i mal dit, jugones a les mitges puntes, necessita múscul. Facundo Bernal i Marc Roca. No sé si per aquí pot plorar la criatura de Bètica, Carlos.
2: Home, per mi, mira, primer de tot, a mi, sóc amant del pragmatisme de Pellegrini, no? Perquè arriba l'home... i després d'un desastre absolut a Camp del Llevant la setmana passada, on tothom espera que trenqui mig equip i es carregui a Déu i sa mare, fa tres canvis.
0: Sí.
2: Fa tres canvis, i a més, en la parcel·la defensiva, l'únic jugador que es carrega és Marc Bartra, perquè entri Diego Llorente. Els altres dos canvis són el davanter per davanter, que al final prova Parrot, no li surt l'invent, i torna a jugar amb Cucho, que a més, Cucho estava bé, i entra Fornals a l'esquerra per Rorro Riquelme. Dius, home, això ja, com a poc, és sorprenent. Després el tema del pivot, home, jo tinc el convenciment. Jo crec que de vegades, i ara vaig a trencar una llança a favor de Dani Ceballos, crec que de vegades no copsem el nivell real del jugador. O sigui, que Dani Ceballos al Madrid no tingui participació, ho puc entendre, però Dani Ceballos, per mi, és un d'altres d'aquests jugadors que, per un equip com el Betis, i quan dic el Betis dic molts altres equips de nivell mig de Champions... crec que és un tros de jugador terrible.
3: Sí, però és el que deia el Jaume. Sí.
2: No,
3: és el perfil que volia.
2: No és un doble pivot, o sigui, no és un pivot posicional, és un pivot creatiu, distribuïdor, amb certa arribada, i evidentment li has de posar un stopper al costat que l'ajudi en aquest aspecte. Veurem, jo crec que avui contra el Madrid, evidentment, entre que ell no està en forma i tampoc seria el dia per posar aquest doble pivot, però jo crec que a la llarga, en molts partits, el Betis jugarà amb un perfil més defensiu, com pot ser Bernal o Marroca, i al costat de Dani Ceballos, que per mi és un jugador d'un talent extraordinari.
3: Això està clar.
2: Comparteixo amb vosaltres 200% que per mi el Betis a nivell ofensiu És un equip amb moltíssim talent i amb molta facilitat per fer gols, perquè tots els de dalt tenen gol, tots els de dalt fan gols amb certa facilitat i a més són jugadors amb molta capacitat creativa per generar accions pràcticament del no-res, però és veritat també que és un equip que sempre s'ha caracteritzat per certs desequilibris defensius. Sí. Sí, quants anys fa, excepte Nathan, que potser és el central que més els ha funcionat els últims anys, jo fa temps, i amb això s'ha ficat a Champions, eh?
5: Però
2: sí que és un equip que sempre ha tingut cert desequilibri, ha fet molts gols però també l'ha encaixat amb facilitat.
5: La setmana passada, un drama en el joc aeri. Joc aeri, sobretot, que dius ara, el Madrid és un equip poderós també el joc aeri, i si vols tenir opcions contra el Madrid no pots encaixar gols de corna. L'altre dia al camp del Llevant em encaixar dos, però rematant fàcil al Llevant a la frontal de l'àrea petita. Vull dir, clar, si et dona aquestes facilitats, avui no té opcions.
2: Sí, el que passa que quan més... O sigui, no, normalment, ara vaig a ser una mica tòpic, però normalment el jugador de talent creatiu tal no acostumen a ser jugadors de 1,90 m.
5: No, no.
2: No acostumen a ser-ho. No. Hi ha alguna excepció, evidentment, però no acostumen a ser-ho. Llavors, quan més jugadors talentosos i creatius poses al camp, habitualment la mitja d'alçada baixa. Vale? Ara segur que algú em contradiu, eh? Segur que trobarà dades de que hi ha algú de 1,95 m i tal, però habitualment és això. Llavors, què passa? Doncs que a l'hora de defensar la pilota aturada, moltes vegades la gent, quan veu l'alineació, no ho té en compte, i és una cosa que els entrenadors ho tenen molt en compte. Perquè tu dius, quants en necessito per defensar mitjanament bé la pilota aturada?
5: Clar.
2: Jo necessito un mínim, comptant els 10 jugadors de camp, necessito un mínim 5 que siguin capaços, ostres, un parell que em defensin la zona i les tres marques principals... Com a mínim, dic 5, cada entrenador té la seva d'allò, eh? Hi ha qui pot dir 4 i aquí et pot dir 6. Però és una cosa que s'ha de tenir en compte també. Llavors, partim de la base que el Betis no és dels equips més poderosos a nivell joc aeri i tal. El que passa que jo el de la setmana passada jo crec que supera per bastant. Una cosa és que no siguis l'equip més poderós del món en el joc aeri, com dius tu, i una altra cosa és que sigui el desastre de la setmana passada, que jo crec que és...
3: Que passa que potser és un partit d'aquells que et surt tot malament, no?
2: Sí, clar.
5: I que segurament contra el Madrid estaràs més atent, perquè és el Madrid.
3: Tens aquella errada en defensa i aleshores la partida aquí, no?
2: Sí.
3: El cap comença...
2: No, i entres en l'espiral aquella d'errades i tal, i no et surt.
0: I que quan poses per darrere el marcador contra el Llevant, doncs vas allò desabocadament a l'atac, desaforadament a l'atac, i deixes també forats i segurament desatencions defensives. Hi ha una bandera d'Espanya a la gespa, hi ha homenatge a la Cartuja, Dami?
1: Hi ha una bandera d'Espanya, que suposo que és la que veieu ara,
0: sí.
1: Al costat d'una de Ceuta.
0: Ah, d'acord.
1: Hi ha una bandera d'Espanya i una de Ceuta i estan fent... Bé, jo crec que ha començat ja un homenatge al poble de Ceuta amb tot el conflicte, que hi ha ara mateix a Ceuta, i ara comencen a sonar les notes d'un dels himnes més fantàstics que hi ha al futbol espanyol, que és l'himne del Betis, que jo crec que sona amb un so fantàstic també, ara mateix... A la sintonia de RAC1.
0: Sí, d'aquells que val la pena escoltar.

0: Betis, Betis, Betis. Ahora Betis, ahora no dejes de atacar. Ahora Betis, ahora, porque el gol ya va a llegar.
1: ¿Tú te agrada, no, Dani, a Sevilla? No pregunto. No, no, pregunto seriosament. O sigui, no,
0: sí,
1: no.
0: Sempre és una bona visita, a més, sí, entre partits del Sevilla, el Betis i de la selecció espanyola. Mira, aquí vam estar, clar, tota la primera fase de l'Euro 2020, que es va jugar el 2021, sí, l'Espanya de Luis Enrique, sí, sí, que empata dos vegades aquí, contra Polònia i contra Suècia, i després guanyes 5-0 a Eslovàquia. La vam fer aquí a Sevilla, vull dir que sí, sí. Sempre és una...
1: Bon ambient,
0: sí, és una bona ciutat, sí, sí, home, bon ambient, bon, a bon menjar, vaig... és una ciutat inqüestionable.
2: Et vaig passar,
0: sí,
2: una llista de restaurants.
1: Ah, sí, ja, ja va haver-hi.
0: El Carlos ha treballat aquí.
2: Ah, jo he viscut allà un any. Ja,
1: només de restaurants?
2: Només de restaurants, ah, només de restaurants. Jo sóc una persona seriosa, David. Els tuguris, el que els busqui el David,
1: sí,
2: sol.
1: Sí, vale, que els busqui ell, no?
0: Perquè tu, Broc, tornant-te a la pregunta, que no sigui de Catalunya, quina seria la teva ciutat favorita d'Espanya, no de Catalunya?
1: Ostres, Sant Sebastià.
0: Ah, fàcil, fàcil, molt bé.
2: Classe alta.
0: Sí, sí.
2: Sí, Broc és classe alta.
0: La ciutat, bueno, no, més cara d'Espanya.
1: No, no, però...
3: Però només pel menjar, David, o...?
1: No, per, general, per estètica, m'agrada el clima, m'agrada aquest aire senyorial... Bueno, és una ciutat meravellosa. Sí, sí. Però n'hi ha moltes, no seria l'única. Mm-hmm.
3: Tu, Carlos?
2: Jo, que he viscut al sud, al nord no he tingut la sort encara, però he viscut al sud i jo, tant Sevilla com Granada, que he viscut a les dues, són dues ciutats que m'apassionen moltíssim per diferents coses, però m'apassionen moltíssim les dues i tornaria a viure demà a qualsevol de les dues, perquè hem estat a gust tant jo personalment com la família i tal, i són dues ciutats que jo crec que aglutinen moltíssimes coses.
1: T'ho vas passar bé, no?
2: M'ho vaig passar bé.
1: I...
2: M'ho vaig passar bé. No, però a més...
3: També va treballar, eh?
2: Sí.
1: Però això és secundari, Jaume. Això no...
4: Però,
2: sí que són dues ciutats que jo repetiria sense dubte.
3: Va, acabem la ronda. Dami, jo no ho tinc clar, jo us ho dic ara, vaig pensant. Dami, tu tens clar?
0: Jo... És complicat, però si t'he de dir per com m'he sentit jo...
3: Sí?
0: Per la pena que sento quan torno, jo et diria Les Palmes.
3: Les Palmes?
0: Sí, Canàries.
3: Sensacional.
2: Sí, quina enfonsada.
0: Sí, perquè Canàries, sí, sempre... A mi m'encanta anar a les Canàries.
1: Però què fas a Canàries, tu? O sigui, bueno, prendre, no, el sol.
0: Pues, prendre el sol quan fa fred.
3: Sí. Saps que li agrada a ell això? Que quan és hivern, clar, llavors, sí, va allà, clar, i troba bona temperatura. Perquè
1: ara encaixa tot.
3: En Damià viuria en un estiu permanent. Clar, llavors, clar, seria una mica això.
0: També, per donar una resposta que no us esperàveu, doncs també,
3: sí, bé,
0: les Palmes.
3: Sí, realment no l'esperàvem.
1: I el ritme, no? El ritme una mica més lent, no, de vida?
0: El ritme una mica latino, sí.
3: Clara. Continuo pensant. A veure, va.
4: Jo també Donosti, soc molt de Donosti, i em va agradar molt quan hi vaig anar Oviedo.
3: Oviedo, eh?
4: Un bon cachopo.
3: Ja.
4: No, mira, el casc antic em va agradar.
2: Soc bastant més de Gijón.
4: Jo no, veus? Gijón no m'ha agradat tant.
3: Albert? Va, que això comença.
5: Jo també t'hagués dit alguna ciutat del nord. Sant Sebastià, Santander també em va agradar, no sé. Sí, del nord, sobretot per la calor.
1: Si aquí
5: calor...
1: està el sector,
5: no,
1: el sector
5: la calor melancòlic, no la tolero gaire, la calor. Llavors,
1: jo tampoc, ja ho diu.
5: Llavors, sí, sí, prefereixo cap amunt.
2: Després mateu tots per anar a Madrid, però tranquil.
3: Sí,
2: no,
3: Va, jo diré, mira, Logroño.
1: Pels dins, no?
3: Bàsicament, per què enganyar-nos?
2: El carrer de
4: l'Aurel, no?
1: Exacte.
3: Va, que això arrenca 9 i 2 minuts. Molta sort pel Betis, Dami.
0: Molta sort pel Betis. Firmaríem l'empat de final de la temporada passada amb el gol d'Héctor Bellerín, que va acabar d'arrencar-li qualsevol opció que tingués el Madrid. Ara mateix el Betis ataca la porteria, on va marcar Héctor Bellerín, que avui torna a ser titular i torna a tenir un emparellament amb Vinícius. Ara avui m'han recordat que aquell va ser també el dia que va dimitir Mbappé, que els últims minuts s'agafa,
3: sí,
0: i se'n va.
3: És veritat.
1: Ai, no recordava això.
3: Què passa amb la pilota? Està punxada?
0: Ui. Per començar, havia rebut un cop Valverde i ara canvien la pilota, que sembla que té algun problema. Bé. La pilota, sí, de fet, l'ha tornat al Madrid, hi ha un canvi de pilota. Això és com quan jugues a pàdel, Molló, que dius, no voten,
3: sí,
0: bé les pilotes,
3: sí,
0: no,
3: sí,
0: voten.
3: Sí,
0: hi ha uns,
3: sí,
0: que hi entenen,
3: sí,
0: més que altres,
5: excuses,
0: eh?
5: Però no, sí, l'han, sí, no l'han provat, o què? Vull dir que portem
0: quants
5: 30
0: partits
5: segons
0: tenen?
1: Però que sou primirats amb les boles de pàdel?
3: Jo, ui, poc.
0: Sí,
3: jo poc.
0: Sí, jo tampoc massa, però hi ha gent que...
1: Ui,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, hi ha gent que les necessita...
1: Partits, Carlos?
0: Ja no jugo.
1: Potser tu?
3: Bueno, hi ha gent que les necessita noves a cada partit, gairebé, eh?
2: No, jo des de que vaig descobrir els pressuritzadors no...
1: Ah, val.
2: Sí, no pateixo gaire per això, però sí que conec gent que és una bogeria. Sí, sí, el meu germà, per exemple... Gairebé necessita estrenar boles cada partit, dius. Sí, no, sí.
1: Alguna lliga aviat, Carlos?
2: Sí, sí, sí, no? Sí, sí, contra el teu amic.
1: Ah, val.
3: Home,
1: Sí, sí, és casa.
3: Ara arriba la pregunta de la discòrdia. El Madrid vesteix de color?
1: La pregunta, perquè jo estava mirant i no...
3: Què direm? Violeta, morat, lila...
1: Morat.
0: Jo anava a dir morat, no? Uh-huh. De fet, si a tu diuen quin és el segon color històricament del Madrid, és una mica aquest.
2: Ja, però... Sí. Però no, Dami, però
0: és lila, la... és més lila.
1: És color vi, no?
2: Però la mítica de Teca era un lila...
3: Sí,
2: era,
3: més fosc.
0: Més marcat. Sí. Més fosc, sí.
4: Aquesta conversa la vam tenir ja.
3: Sí, pot ser, però...
1: És un color com de vi, no?
3: Els clàssics mai s'han de perdre.
1: Més claret.
0: Aviam Guler, que li posa una pilota d'espai a Dumfries. Dumfries vol centrar... Hi ha una primera intercepció per part de Fran García, banda favorable al Madrid.
3: Perquè el camp de l'Espanyol van així, vols dir, també?
0: No, anaven negre, no, aquell dia?
1: No
3: devia ser amb un altre equip, perquè a casa han vestit de blanc.
1: No? Jo diria que estrenant...
3: Sí, sí, jo diria que no l'han portat mai, aquesta.
4: Va, potser ho vam comentar el dia de l'amistosa al camp del Schalke.
3: Ah, sí.
4: És que em sonava que això hi era, llavors
3: això sí que pot
4: tenia
3: ser.
4: Aquí...
1: No m'agrada, Hi ha alguna cosa que no...
0: El que no, la veritat. Sí. Aquest any a la samarreta titular ja porten aquests rivets d'aquest color. Mm. Falta de Bellerín sobre Vinícius.
2: No, el dia de l'Espanyol la banda blanc.
1: Veu? Sí, sí.
0: No, ah, de blanc, val.
3: Sí, perquè ho van dir, que com que l'Espanyol porta mitxetes negres, aquest any podien anar de blanc. Clar.
0: El partit ha començat amb ritme, eh?
3: La penjaran, Dami?
0: Sí, jo crec que sí.
3: Déu-n'hi-do,
2: Ha arribat tard.
5: Sí, puntada, sí.
0: Bellerín, que comença marcant territori, és veritat que ha arribat tard. No s'ha queixat gens Vinícius, Ho ha acceptat com el que és, una falta més del joc. Vinícius, que li demana la pilota a Guler, però aquesta clarament és per Guler. De fet, en una situació similar va néixer el gol que va marcar Bellingham contra l'Espanyol, una centrada a Guler. Aviam què passa amb la pilota, perquè ara mateix hi ha dues
3: pilotes sobre
0: el camp. Una altra vegada.
2: Però què passa amb la pilota?
1: No està prou inflada? O...
3: Sí, sí.
0: No, en té una Vinícius, l'apreta, la toca, la palpa, l'està d'alguna manera tastant.
3: Sí, ara està parlant amb Vinícius. El delegat de camp,
1: Sí.
0: I també una altra... No, és que l'estan votant, estan veient quina de les dues en podien provar una tercera ja de pas.
3: Pot ser que el Betis hagi agafat la tàctica de...
2: Això feia anys que no ho veia,
3: Ja, sí, ja, sí. Ara, Pellegrini és estrany.
2: Era molt del futbol
1: dels 80. És baixar molt el fang,
2: Sí, molt. A veure, però és que
0: a
2: més és que... Segurament si la toquéssim qualsevol de nosaltres no notarien tant. Però és veritat que els futbolistes, i no dic els del Madrid, dic qualsevol, tenen una sensibilitat per això molt alta, i és normal, és la seva eina de treball, saps?
3: No, clar. De moment no reprèn el joc, Dami.
0: No reprèn el joc, però ara ja hi ha només una pilota sobre el camp. Alejandro Hernández està parlant amb Guler, que és qui picarà la falta, la posa sobre el terreny de joc, i en principi ja els jugadors, de conformitat amb aquesta pilota, en principi reprendran el partit. Jo crec que el 0-1 al camp de l'Espanyol diria que és que neix d'aquí, Una falta de Guler,
3: sí,
0: aixeca el braç dret i va rematar Bellingham.
1: Sí.
0: La pica Guler, la vol treure el Betis, hi ha una prolongació, la pilota que se'n va cap a la dreta, la lluita Dumfries... En Fran García vol sortir al conjunt bètic, que de moment encara no ha pogut construir. Arriba al minut 4 i mig de partit. Ja em direu que us sembla el nou look de Pellegrini, amb el cabell molt xafat.
1: Sí, amb un polo com de licra, sí. Que això a l'estiu ha de ser terrorífic,
2: No, però el pentinat avui de Pellegrini està una mica arreglat respecte al que es veia ahir a la roda de premsa, que se'n havia acabat de tallar i...
0: Sí. Allò que potser a última hora el perruquet fa una cosa que tu no vols, no? Potser et fa un últim retoc.
1: I et pregunta si t'agrada i tu li dius...
2: Crec que alguna vegada...
0: Sí, però ja me l'arribo en casa.
2: No sé si el Betis passa, però sí que hi ha... Jo he estat en clubs...
3: Que tenen perruquer, no?
2: No que tinguin perruquer, però que potser tenen un perruquer de confiança i ve a la ciutat esportiva. El divendres ve i la gent aprofita per tallar-se el cabell.
3: Clar.
2: Sí.
3: No que... aniria bé aquí, RAC1,
4: no? T'anava a mateix, t'imagines un cop al mes? Avui,
1: un barber aquí, tots fent cua, no? Tots fent cua.
2: Si voleu, em porto la màquina el proper dia i començo allà a tallar.
3: Home, mira, per fer-li la pentinada que porta l'agut, t'aniria bé, perquè...
4: Sí.
3: Perquè sembla un marine.
2: Sí. No, però agafar l'Albert Ferran així i deixar-lo una mica...
1: El vols esquilar o què?
2: Sí,
5: Si ho fas gratis, escolta...
3: Primer set per al Caraz.
5: 6-3. 6-3 ha guanyat el Caraz al primer set. Els últims jocs ha estat millor que el seu rival, el xinès Wu, per tant, s'ha apuntat aquest primer parcial.
3: I gols a la Premier i a Itàlia, Clara.
4: S'avança el Liverpool amb un gol d'Alexander Isak al set de la primera i també marca el Genoa contra el Como de César Obregas 1-0. Per cert, que abans he dit Ferran titular, ratifico, és a Clius. Banqueta per Ferran.
3: I em mira si Ansu Fati continua lesionat, ja ho diré, al Mónaco, sisplau.
4: A veure.
3: Ara ho comentem. Pilota amb el Madrid.
0: Hi havia hagut un desplaçament llarg de Mar Roca a buscar el Cucho Hernández. La pilota s'ha quedat clarament al Madrid i el Betis que vol començar a intentar jugar amb la pilota, una de les grans característiques de l'equip de Pellegrini. Per ara s'està jugant poquet, només el Madrid ha aproximat una miqueta i ja té la pilota Nathan. Juga amb Isco, pilota al cansap. Isco busca jugar a l'esquerra cap a Fran García, no pot controlar l'ex del Rayo, l'ex del Madrid, l'internacional, poquet, però internacional espanyol, Fran García, pilota pel Madrid en banda dreta, servirà a Danfries. Gairebé minut 7. L'altre dia va jugar Alexander Arnold contra el Màlaga, partit fàcil pel Madrid.
3: Entenc que volen enfocar Diomandé a la tele, sí.
1: Però és difícil saber...
3: És que no se'l veu. Sí.
1: És difícil...
3: Hi havia Rüdiger al costat,
5: sí.
3: No?
5: Sí, Rüdiger.
1: És que jo tinc la teoria que Florentino Pérez no distingeix a Diomandé de la resta. No, la veritat. O sigui, crec que veu a Camavinga i es pensa que és Diomandé.
0: Compte Antoni a la frontal. Antoni vol xutar, cama esquerra, Courtois.
3: Ui.
0: La primera era una situació més franca per un dretà. Se l'ha acomodat amb l'esquerra. Antoni, primer avís del Betis, fàcil per Courtois. Vol aprofitar que hi havia uns quants jugadors del Betis despenjats en atac per sortir ràpid al Madrid. Mbappé li deixa a Bellingham. Bellingham falta al mig del camp. Havia recuperat Isco, però la falta de Facundo Bernal és clara. La primera del Charrúa sobre Bellingham.
5: Sí.
3: Molt
0: tenir un uruguaià al mig del camp sempre és sinònim...
1: És una garantia, eh?
0: És una garantia, sí.
1: És una garantia de trompades, sí.
3: Una altra del Liverpool, Clara?
4: Sí, el segon d'Isaac, no, és posició correcta, sí. Del davanter suec, que molt fàcilment es remena la pilota, amaga aquí el defensor i acaba fent el 0-2, no portem ni 10 minuts, i el Liverpool que va canviar de sumar la primera victòria si no fa el gol.
5: Ara ho fa titular i 0-2,
4: sí. Has vist?
0: Mbappé, Danfries, Vinícius, fora!
3: Ui.
1: Ja comencem.
0: La triangulació entre Mbappé, Danfries i Vinícius, que li ha caigut la pilota en mala posició, ha hagut de xutar amb mig esperó d'esquena, desequilibrat, mal posicionat Vinícius, però amb tres tocs o menys ja es demostra el que sabem ja de tantes vegades d'haver jugat aquest equip, que el Madrid et crea perill del no res. Juga el Betis des del darrere.
3: Hauria pogut ser fora de joc.
5: Sí. Però de moment Danfries s'incorpora sovint i Fran García tindrà avui un duel exigent.
2: Sí, per mi Danfries és, o sigui, la diferència amb Alexander Arnold és que, o sigui, Danfries t'acaba generant per quantitat, és a dir, arriba tantes vegades i és capaç de repetir tants esforços que t'acaba generant per la quantitat de vegades que arriba. En canvi l'altre arriba menys però té millor peu. Per mi és una mica aquesta diferència.
1: Però Danfries, a més, aguanta tot el partit com una màquina.
2: Però sí, per què et creus que Mourinho el posa molt per davant de l'altre? Perquè té aquesta capacitat de repetir esforços, sí. I perquè defensivament és molt millor que l'altre. Sí.
0: Ara falta sobre Cucurella. Hem vist una acció claríssima que serà senyal d'identitat del Madrid. Es queden a pressionar per impedir la construcció del rival, però és que no li ha durat res. Ha servit Bellerín de banda i ha recuperat rapidíssim el Madrid, que ara mateix està protagonitzant un setge total sobre la porteria del Betis. S'equivoca en l'entrega Vinícius, recupera el Betis, perquè se té molt camp per córrer. Aviam Marc Roca sobre Isco, i Isco que posa a córrer Fran García. Fran García per l'esquerra, té molt camp per davant, s'incorpora el Cucho, també Antoni, que queden fora de joc. Fran García no té massa opcions, centra Fran García directament a Camavinga. És que no teníem cap opció pràcticament. Fran García havia caigut en fora de joc Antoni, i a sobre ara es posa a córrer al Madrid, però com ha habilitat Isco a Fran García, ha estat el millor de la jugada, eh? La qualitat d'Isco, que ha superat totes les línies de pressió amb una passada. I va al Madrid ara, Mbappé, vèrtex dret de l'àrea, està contrapeu aquí, lògicament entra millor per l'altre costat, intenta però desequilibrar Fran García, Mbappé, continua Mbappé, ningú s'atreveix a entrar, el floten, continua Mbappé, continua flotant Fran García, ara ja hi ha tres jugadors al voltant del futbolista del Madrid, hi ha una cama, canvia la pilota, corna favorable al Real Madrid.
3: Per fer el que ha fet Fran García, que és una centrada a la babalà, podria haver aguantat la pilota, no?
1: Sí.
3: És que hi havia cinc tios del Madrid i dos del Betis sense opcions.
1: Si no hi ha ningú, perquè era rifes, no?
3: No, rifi.
2: La centrada és a segon pal. Per mi, sí. Tal com està arribant, la jugada...
1: Arribava a Isco, crec, no?
2: Sí, Antoni, crec. Però la jugada va de dreta...
0: Contra Hausen! La treu Álvaro Valles, aturador d'Álvaro Valles, a rematar a Hausen, Vinícius, Hausen una altra vegada intenta rematar, Konaté, buah, s'acaba salvar el Betis, Hausen a boca de gol, eh? Ara sí. Guler, fora Hausen a boca de gol, és que era una rematada que anava amb tot, eh? Era molt potent, a ras de terra, i Álvaro Valles fa potser la seva millor aturada en el que portem de temporada, se salva el Betis.
1: El tema és si se la treu a l'altre davanter que tenia...
3: Sí, però l'altre estava en fora de joc, eh?
0: Sí, però entrava bé Hausen, eh? Entrava bé Hausen.
2: Sí. Els que estaven en fora de joc eren Konaté i... i Bellingham.
5: Sí. Però potser es molesta, no?, fer la rematada, Housen sí. i Bellingham.
0: Sí. Està poruc el Betis, eh?, i imprecís, pressionant bé el Madrid. De moment això és molt llarg, però primers 10 minuts, millor el Madrid, que a sobre ja ha tingut sí. una oportunitat.
3: És important
0: que
3: no
0: li dura gens la pilota al Madrid, no? Sí. El Betis, perdó.
3: És important que no encaixi per això, perquè jo crec que al Madrid li passarà aquesta efervescència, almenys sí. ho espero, i el Betis en pilota podrà allargar una mica més possessió.
1: Minut 20, no?, hem d'aguantar.
5: Sí. Com el dia de l'Espanyol, no?, que va ser uns 20-25 bons minuts del Madrid, i després l'Espanyol va anar creixent.
0: Sí. I ja sabem que especialment aquest Madrid, quan fa el primer gol, després tot fa baixada. Compte, jugant a camp obert, Bellingham a l'esquerra per Vinícius, avant seu, Bellerín va a l'ajuda Facundo Bernal, ha perdut la pilota Bellerín, ja vol sortir el Betis. Antoni, però és que Antoni, jugant a la posició lateral, té molt camp per córrer, està jugant el Betis molt enrere. Antoni vol sortir amb Bellerín. Bellerín, la pressió de Housen, toca pilota, això diu Alejandro Hernández, protesta el públic del Villamarín, però sembla que ha tocat pilota el jugador del Madrid. Compte que és a l'interior de l'àrea Vinícius, retalla Vinícius, corna. El Vinícius fi,
2: pilota,
0: jo, crec que, jo crec que el Vinícius més fi et pot desequilibrar una mica més. Li està costant en aquest inici de temporada perquè ha de tenir una posició molt franca. Vinícius, en tot cas, ja va bé, perquè ara l'ajuda ha impedit que Vinícius pogués xutar, pogués retallar, pogués treure una centrada. Corna favorable al Madrid.
3: Sí, jo crec que no era falta.
1: No.
3: I després...
1: Millor Højsen, no, ara? Que aquesta temporada ha començat més fi, no, potser?
2: Home, sí. Estic segur que Murillo li ha posat uns quants vídeos.
1: Sí, ja. No?
3: Sí, li ha dit, noi, si jugues com l'any passat,
1: sí.
3: No, escalfaràs molta...
0: Bons minuts al Madrid. Centra Guller, i van tot Konaté, i van tot Housen, pilota de frontal, Valverde a la dreta, setge total, Mbappé, Bellingham a l'interior de l'àrea, moltes cames del Betis, li queda Valverde, xuta Valverde, busca el rebot... En posició correcta encara Mbappé, no, fora de joc. Fora de joc, diu en línia. Ui, està patint massa el Betis, sí. 13 minuts, sí, sí. I sembla que estiguem al 97.
3: Bé, queden 7 pel 20.
1: És el que dèiem, eh? És aguantar com sigui.
0: Ja, però què passa? Que si riem al 20, què passa?
1: No, a veure, ens hem de marcar petites...
5: Faltaran
1: 70. Marcar petites fites.
3: Sí, però l'esperança és que el 20 els passarà com a la RC d'Estàdium i començaran a baixar una mica.
1: Clar.
3: Aquesta és l'esperança, però no vol dir que passi, naturalment. Gol a Itàlia, Clara.
4: Empat al Como amb gol de Baturina, Gènova 1, Como 1. I deixa'm dir...
3: Sí...
4: que el PSG, abans del partit, ha anunciat 6 renovacions d'una tacada.
3: 6 renovacions?
4: A les xarxes. Te les canto totes.
3: Vinga.
4: Luis Enrique, 2030.
3: Uf. L'entrenador, clar.
4: Sí. Beraldo, sí. 2031, el central. Mayulu, un dels joves, 2031. João Neves, 2031.
3: Sobrats, eh?
4: William Pacho, 2031. I falta una... Fabián Ruiz, 2028.
3: Has dit Luis Enrique, 2030?
4: 30, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, que són 7, 8, 9, 4 anys més de Luis Enrique,
1: no?
3: Eh?
1: Sí.
0: Molt poc 2028, no? Fent una renovació fins 2028.
2: Perquè, sí. Però jo crec que és per l'edat de Damián. Ai, de Damián, dic.
4: De Damián López.
1: Damián
4: López.
1: No, Damián és més jove, encara.
0: Sí, Damián és més jove. Aquest
2: jugava al Getafe. Damián Suárez, exacte.
1: No, Damián López.
2: Un record aquí per Damián Suárez.
3: Home, fi estilista.
0: Fi estilista.
2: Exacte. Mitja punta, eh?
3: Uf.
0: Compte Mbappé per Guller. Guller la deixa per Vinícius. Marcarà al pal. Al pal Vinícius. Era posició correcta. Era posició correcta, Guller per Vinícius, tenia poc angle Vinícius, però no ha afinat Vinícius, i toca la pilota al pal, des de l'esquerra, amb poc angle per la part exterior del pal. Posició correcta, crec, de Vinícius.
3: És un petit miracle que el Betis no estigui ja perdent el partit.
0: Però Vinícius no està gens fi, Vinícius.
3: Sí.
0: És que no... Si tot és disculpable.
2: No és fàcil, eh? Arriba
0: a portar. No és fàcil, sí, ja sé. Res fàcil, però no acaba d'afinar amb Vinícius.
1: Ha estat una mica... Carlos, escolta'm, nen.
0: Calla, niño.
1: Calla una mica i deixa'm parlar.
0: Que van demanar la pilota d'or per Vinícius. Vull dir que alguna hauria de...
1: Sí, no, però jo estic una mica amb el Carlos aquí, eh?
0: Ja, vale.
1: Aquesta... És que a més, la pilota fa com una estranya, no? S'accelera al final.
3: Sí.
1: Se li queda com... De
3: té poc angle i és la cama menys bona. Sí. Serien les justificacions que jo crec que en Carlos volia esgrimir, que jo...
1: Tu no
3: en part compro, En part compro.
2: Dami, no sé si era fora de joc o no de Guller. Justet, eh?
0: No. La passada de Mbappé, boníssima, també.
4: Sí.
2: La picada.
3: Bé, minut 15.
0: Falta sobre Guller, 15 minuts. Jugant amb autoritat al Madrid, que és una de les coses que sempre s'havien reclamat als equips de Mourinho, no? Que jugui amb autoritat. Amb la pilota, mirant que la porteria contrària, en possessió. Jo crec que també una part que el Betis està jugant poruc, eh? Que no li està mirant a la cara al Madrid.
1: Molt poca cosa, el Betis, de moment.
0: Sí, molt poca cosa.
3: Bé, jo crec que és que no pot, eh?
1: No.
0: Bueno, doncs que vagi Podem, perquè estem a més de 4 de setembre.
1: Quan se'n ve avui, eh?
0: i de Champions, Molló, que el veurem molt al Betis aquesta temporada.
3: Sí, sí, i tant. I tant.
0: Contra el Lille, primera jornada.
3: 21 anys sense Champions.
0: Com, 21?
3: Sí, sí, des de la temporada 2005-2006. Sí,
0: en... Hòstia, jo encara recordo l'any, bueno, que sí, va guanyar el Chelsea.
3: Sí, amb el gol de Dani, sí, aquell nano del planter. Sí.
0: Hòstia, Dani. I aquella és l'última, però... increïble.
3: Sí, és l'última, sí, sí, sí, sí.
0: Ostres.
3: Mira, van al camp del Lille, reben el Porto, reben el Feyenoord, van al camp del Dortmund, al camp de l'Slovan Bratislava, reben el Como, reben l'Arsenal i acaben... a l'Allianz Arena, bé, contra el Bayern de Múnich. Per si necessites punts a l'última jornada.
1: Un sorteig encara bastant, no?
3: Sí, sí, però has de fer bona saca a l'inici.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Van ser els primers que van fer burla a les xarxes de... Ostres, quin sorteig ens ha tocat, eh?
3: Sí, sí. Mira, el Como, parlant de Champions, remunta.
4: Sí, amb el gol de Sandy Aulex de la Betis, que potser li aniria bé avui a Pellegrini tenint-lo a les seves files. Genoa 1, Como 2.
3: Seré molt pesat amb el Como, eh? Seré bastant del Como en aquesta
1: sí?
3: Champions.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Val.
3: Esteu avisats. Como Leipzig dijous que ve.
1: Bon partit.
4: El més important de tots, el dijous.
3: Bé, el United Bodoglim. Tu digue-li a Deira?
0: No. Bayern, no?
3: Bayern.
0: Compte Anthony Courtois Cordero! Anthony, des de la seva posició habitual, no sé si toquen algun futbolista del Madrid perquè ha fet un estrany la pilota.
4: Camavinga.
3: Va assajant Camavinga, bé.
0: Courtois s'ha llançat al pal curt i per evitar complicacions ha enviat la pilota a corna al porter belga al Madrid. Doncs ja hi va Nathan, ja hi va... Llorente, hi va Facundo Bernal, Marc Roca, corna favorable al Betis des de la dreta. Al final s'ha omplert la Cartuja, eh? No hi cap ningú a la Cartuja.
3: 70.000, no?
0: La centrada Bernal, gairebé 70.000 espectadors, sí, sí, en aquest estadi. És que, vaja, no veig pràcticament cap seient buit. Estic al corna sense conseqüències. Compte que vol córrer Mbappé. Surt el pas de Bellerín i envia la pilota a fora de banda, a l'alçada de la línia divisòria. Dic que ara mateix la previsió és que el Betis jugui aquí fins a 2028, eh? Mm-hmm. Aquesta temporada i una més.
3: O sigui,
0: que s'acabi la remodelació al Villamarín, Broc.
1: Bé, tens la tornada ja solucionada a l'hotel?
3: Hòstia,
1: perquè era complicada, no? Em vas dir que tornar sí, sí, a Cartuja sí, era...
2: És com fer un marató.
0: Sí. La tornada sí, sempre costa 6.
1: Tens algun taxi aparaulat ja? No,
0: no, no, encara no, ja demanaré. Però si no, pots anar caminant, són uns 40 minuts, eh?
1: Hòstia, no, no, a 40, a 40 graus no fa bona pinta, eh?
0: Bueno, però home, després de la una matinada...
1: No ho sé.
2: Seran 35.
1: Seran 35, sí. Jo de tu ja començaria a buscar un taxi.
0: Sí, ja. Ara hi haurà pausa d'hidratació, no, per cert? Sí, no?
3: Sí, home,
0: sí.
3: Home, pel que dius,
1: sí, sí, hauria d'haver-hi. Avui ha d'haver-hi, sí.
0: Estem a 30 graus ara, almenys, eh? Sí, sí,
3: sí, home.
0: Sí, sí.
3: És a partir de 28 o 29. Sempre dubto si és 28 o 29.
1: Ah, sí, el límit és...
0: No, 30 estem. Jo ara mateix estic...
3: Jo diria que sí.
0: Jo ara mateix em noto el front suant, cosa sí, que una mica allò... Però no em passa mai en un estadi. I ara mateix hi ha una humitat aquí, perquè, a més, estem aquí al costat del Guadalquivir. Estem aquí al costat, hi ha molta humitat, no? I jo aquesta suor, aquesta humitat, no la noto mai en un estadi.
1: Efecte sauna, eh?
0: Potser, mira què et dic, el Calderón en el seu dia.
3: Sí. Ah, sí.
0: L'havia arribat sí, pel tema del Manzanares, que passava el riu... Sí,
3: que es convertia en una rasca infernal a l'hivern.
2: Correcte. Sí.
3: Jo recordo més això que l'humitat a l'estiu.
1: Ah, Palau Blaugrana, déu-n'hi-do, eh?
3: Uf, quan
0: home, home, sí, no, el Palau Blaugrana...
3: Allò sí que és una sauna.
0: Sí que, allò sí que són los altos hornos.
1: I no cal que sigui estiu, eh?
5: O sigui, I espereu, no, perquè quan hi hagi el nou Palau, potser sí, no? Estem jubilats ja.
0: Bueno, podria ser per alguns, eh? Aviam, Bellerín, centre Bellerín, Hausen, fora de banda.
3: El Betis ha despertat.
1: Bé. Sí, millor.
0: Ha despertat, sí.
1: Ja som al 20, eh, Jaume? Veus? És a dir... Sí.
0: M'agrada, com deies, Molló, 0-0 al marcador. Sí. Això és interessant. Sí.
2: M'agrada molt aquest nivell d'optimisme, eh? Dos jugades bones del Betis i és el Betis ha despertat però de totes.
1: Venim d'on venim, eh? Vull dir que...
0: Però sabem que en aquestes transmissions que fem a RAC1 del Madrid, amb molt poca cosa som feliços.
4: I tant.
1: Sí.
0: Ens conformem amb molt poc.
1: Bueno, a la transmissió
0: ens fa feliços. Sí.
5: Penseu que en el Madrid-Màlaga, els 20 minuts de partit, que ara era un 0-0, escolta, era un festival del Màlaga gairebé.
0: Compte, Anthony! Joc de malabarismes d'Anthony! El xut creuat fora del cutxo!

0: A la una estareu a 31 graus, aproximadament.
1: Perfecte.
0: Per caminar 40 minuts.
1: Caminar 40 minuts és perfecte.
2: Jo de tu, Dami, em llançaria al riu directament. No,
3: porta l'equip i això, sí.
0: Ara, ara 35 graus, diu.
1: Sí, sí,
0: Martí.
1: Per favor. Pot ser, no, pot ser perfectament. És una calor absolutament terrorífica, però bàsicament, tu imagina't fer esport a aquesta hora. Mm. Jugar un partit de futbol a aquesta temperatura. Però bé, el que diem, al Mundial es van arribar a jugar partits de dia i a hores increïbles, no? A les 3 de la tarda, 12 de la migdia. Vull
4: dir, hi ha gent que surt a córrer a les 12 o a la 1 de migdia, eh?
1: Sí.
4: Jo ho he vist, això.
0: Sí. I que fa bicicleta, que els veus pujar una petita pujada i dius...
4: No.
0: Dius, noi, que estic... Saps? Vindran alguna cosa?
4: Sí. Que pateixes.
1: Cop de calor.
0: Sí. No tens una altra hora per fer això? Penses?
4: Hi ha gent que no. Entenc
0: que no.
4: Té aquesta hora i aleshores ho ha de fer o no ho fa, no? Prefereix fer-ho. Hi ha algun periodista que et puguis agafar per tornar d'allà?
1: No, perdona, és que ara mentre parlava estava trucant a Radio Taxi Sevilla. 9-5-4-3-3. Ja tenia aquí una targeta. Ui, falta sobre Bellingham. Semblava falta sobre Bellingham. En banda esquerra, prop de la línia de fons, ha caigut Bellingham.
0: Toca pilota.
1: Ho dic com que era Facundo Bernal pel mig. Ara s'ha continuat l'àrbitre. Toca Isco la primera perquè corri el company, pilota ja pel Madrid.
0: Mira, parlant del teu trajecte de tornada, hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però que es queden al Ford Kuga híbrid endollable, com li diria en Dami. Sí, no només a porta lluny, sinó que t'envolta amb tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. I ara el Ford Kuga híbrid endollable està a un preu excepcional. Consulta condicions a Ford.es i descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Minut 22, empat a 0.
1: Volia filtrar una pilota a Vinícius per Mbappé, talla la defensa del Betis, que està tenint problemes en aquest partit, encara que ha buscat animar-se una miqueta, li està costant xiular els contactes a Hernández. Ara ha perdut una pilota amb Marc Roca, quan intentava recuperar, torna a la posició doble pilota amb Facundo Bernal i a defensar. Ara Camavinga sobrepassa la posició d'Isco. Compta Bellingham amb Mbappé, Mbappé que la tindrà, Mbappé que continua, Mbappé que xutarà, tenia... sol a Dumfries, que entrava per la dreta. Entrava Dumfries sol per la dreta. Si li deixa amb una miqueta de profunditat, deixava Dumfries sol, però ja sabem que aquesta era per Mbappé. Mbappé ha arribat sol, s'ha treballat en la jugada, ha arribat en última instància i el xut li han tapat. Ara qui busca la rèplica és el Betis. Avança Antony, davant seu Cucurella, busca una passada, impacta en Camavinga, corna. Ha perdonat Mbappé, li ha caigut la pilota Antony, l'home més incisiu, el més perillós, el que està tenint més profunditat, i així parla ara mateix la Cartuja. Ara cada corna és moment perquè respirin els futbolistes, també és com un mini temps mort. S'està hidratant ara, aprofita Héctor Bellerín. Corna que picarà Isco a la dreta de l'atac bètic.
4: Entenc que Mbappé a Dumfries no l'ha vist, perquè és que si no...
1: Bueno, però és que era difícil no veure'l, eh?
4: No, clar, és que no entenc perquè és una passada de gol.
5: Jo crec que...
1: A vegades el Carlos ho justifica, no? Perquè és que...
4: Bé, aquesta és l'actitud que m'agrada, Dami.
1: Sí o no, Carlos? Que tu la justifiques sempre, aquesta, que ja ens coneixem.
0: És que l'últim partit de pàdel no va acabar bé, Carlos, o què?
5: Avui, si em té davant, m'apunyala, saps?
4: Com has dit la parella aquesta de pàdel, que s'unia a la mort?
0: Lebron i Galán.
1: Escolta, el Carlos i jo, però, hem guanyat sempre a pàdel junts, eh?
4: Oh, sí?
0: Bé.
4: Ah, teniu un rècord d'imbatibilitat.
0: Sí. No, m'he jugat 3 vegades, però...
1: Sí. I sempre han passat coses rares en els partits, però bueno, sempre hem guanyat.
5: Sí, això és cert. Sí, ens han passat coses molt random, en els partits que hem jugat.
1: Però bueno, ja.
3: Els rivals.
5: Sí,
3: els rivals.
0: Sí. Crec que és millor, no?
4: Sí. No incidir, no, en aquests temes?
5: No, però jo, com bé sap el Dami, jo no va justificar, perquè jo crec que en aquelles situacions un nou
4: buscar
5: està tan encegat en buscar porteria en una situació oberta de tir que és complicat que pugui vindre, o sigui, que pugui veure el company que ve, no? Llavors, que evidentment el més efectiu era la passada d'Anfris, segur.
1: Antony és boníssima! Ui, per Courtois. Antony, no dic MVP, perquè per ser MVP has de concretar alguna cosa, però almenys és el jugador que està apareixent més, claríssimament, del Betis. Li està donant llum al joc del conjunt verd i blanc.
3: En minut 15, la possessió era 32-68, i 10 minuts després és un 42-58. És a dir que, com a mínim, una mica més de protagonisme pel Betis.
0: Hi ha futbolistes, Carlos, que per els partits grans... els hi posen. Jo crec que Antony és un d'aquests, no?
1: Sí.
5: El que passa que el que et fa gran, que és el que hem dit sempre de Messi, és ser un al dia a dia.
0: Sí.
5: O sigui, el que et fa gran de debò, clar, i el que et fa ser un futbolista absolutament diferencial i jugar en un equip top,

0: ese així cada dia de l'any.
1: Per això està el Betis i no està el Manchester United, no?
0: Zero el dia que jugues contra el Madrid, però zero també el dia que jugues contra X equip.
1: Sí.
0: La vida i del Getafe.
2: Perquè potser Antoni ho és contra el Madrid i després està 5 partits que no apareix.
0: No, jo crec que és un jugador que el Betis ha donat un molt bon rendiment. Això no ho poso en dubte, però crec que aquest pas que li ha fet falta és la continuïtat, però quan dic continuïtat no em refereixo a tindre més minuts, sinó a la continuïtat de fent coses d'aquestes.
1: Sí,
0: que la màgia que li estem veient avui, l'atreviment, el jugar-se-la, el defensar, les dues carreres cap enrere que ha fet, ho faci cada setmana.
1: Sí. Corna pel Betis.
3: Estaven posant aigua ara pel clatell a Antoni. Bona jugada de Fornals per banda esquerra. Corna ara des de l'altre costat, des de l'esquerra. El pic al Betis, encinat en Llorente, en poden enganxar alguna contra la prolongació, intenta arribar a Isco, al final per l'altre costat Antoni davant seu, Cucurella, problemes avui per Cucurella. Antoni posa la pilota que queda morta, Courtois s'ha elevat la pilota i se la queda Courtois. Antoni ja les posa allò amb efecte allà per baix, rases, allà en si hi ha un rebot d'aquestes que alguna d'aquestes pot anar directament a dins.
1: Sí. Per cert, el camp no es confon una mica, Courtois, amb els jugadors del Betis?
3: Ho he pensat abans, Jaume. De veritat que abans he pensat que sí, efectivament, perquè aquí hi ha 12 jugadors que van clars, per dir-ho així, no?
1: Sí, les d'esquenes, sobretot. D'esquenes, els jugadors del Betis són baixen blancs i avui el vestit de Courtois, l'equipació és gris molt clara, no?
3: Compte com s'ha regirat Guller, juga a l'esquerra per Cucurella, aquest amb Vinícius, l'altre de Cucurella, a la frontal amb Bellingham. Bellingham fa una passada elevada per Guller, treu la defensa del Betis, veiem aquesta pilota que queda a la frontal, se la vol quedar Fornals, cau a terra el futbolista del Betis, falta de Hausen, demà targeta, compte Hausen, que s'encara amb Antoni i Antoni va directe
1: a
3: Hausen i el busca amb el pit, eh? Pit amb pit, Antoni, doncs tenim ball de bastons entre Antoni Hausen, se'n va Hausen, però l'ha buscat aquí Antoni, eh?
1: Cap intenció de jugar la pilota. Això és groga, per l'amor de Déu.
3: No, doncs no hi ha groga per Hausen. I Antoni, que el continua buscant a Hausen, diu, vine cap aquí.
1: Vull dir,
3: s'apropen Antoni i Hausen, pausa d'hidratació i compte, atenció, perquè Hausen li ha dit alguna cosa, Antoni va cap a ell i els van a separar.
1: Ai. Compte, que Antoni, jo crec que té més a perdre aquí,
3: eh? Sí, perquè Hausen, com qui no vol la cosa, va parlant i li va dient coses i Antoni, que és de sang calenta, pot tenir problemes. Aquesta pausa d'hidratació ara mateix és el millor que li pot passar.
1: Sí, i faria bé Pellegrini de parlar amb ell. Ara, no oblidem que tot ve de l'errada primera de l'àrbitre, que és no treure groga, perquè si treu groga segurament ja no ve tot el que passa després. El 28 de la primera, Betis 0, Madrid 0. El Betis de menys a més, com a mínim ara està lluitant i està dins del partit. Repassem la resta de la jornada, començant pel futbol, Clara.
4: Doncs mira, com ho ha fet el tercer ja, eh? Carai. Nico Paz, molt bon gol, controla amb la dreta, amb l'esquerra, definició amb la dreta per fer l'1-3 a camp del Genoa, que l'equip de Ses Fàbriques camí de guanyar el Paris Saint-Germain contra el Mónaco, amb Ansu Fati, sí, encara lesionat. No pot, de moment, 0-0, 26 de partit. El Liverpool segueix guanyant 0-2 a camp de l'Ipswich. Araujo, de moment, se n'està sortint prou bé amb les accions que està defensant. L'Stuttgart guanya 1-0 a Colònia. I a segona tenim un 0-0 entre les Palmes i el Leganés. I a Portugal, Porto 0, Moirense 0. El London City continua guanyant 1-0 en el debut d'Alex Mapi. S'ha lesionat un ex-blaugrana, Lucía Corrales.
1: I Alcaraz, com li va el US Open?
5: Doncs 6-3 i 2-2. Ha guanyat el primer set d'Alcaraz. 2-2 en aquest segon set contra el xinès Wu. Per tant, de moment, la situació controlada. I el Barça d'handbol, que segurament jugarà contra l'Sporting. Queda mig minut, guanyant l'Sporting de 2 gols de diferència. Ara aturada del porter de l'Sporting, 29 al Bidasoa, 31 l'Sporting de Portugal. Possessió pels portuguesos, menys de mig minut i 2 gols de diferència. Per tant, serà l'Sporting el rival del Barça demà a 8:45 del vespre, la final d'aquesta Supercopa Ibèrica Barça-Sporting.
1: A la Cartuja, minut 30, Betis 0, Madrid 0, i Hernández parla amb els dos protagonistes.
3: Sí, ha creat Hausen, després a Antoni no s'estan xocant la mà ni estan fent cap gest d'apropament, simplement Hernández ha parlat amb els dos i entenc que els ha dit que es comportin perquè si no poden tenir problemes, però evidentment ara mateix
1: xapa, no?
3: Els ànims estan calents. Sí.
2: Saps d'aquelles turres que has desconnectat al minut, eh?
1: Sí.
2: No saps ni què està dient. Estava pensant, veient el PSG, perdona. No, és que estava pensant que per què no ens ha tocat ja el PSG. Sí. No, perquè ja. Jo crec que estava en un moment, diguéssim,
4: Sí. No, per agafar-lo, sí, sí.
2: Sí, sí, bé. És agafar-lo ara, eh?
5: Però els anys de Luis Enrique al PSG, és el primer mig any, bé, anem fent, no? I després ja ens endullem.
2: Sí, no, per això, que, ostres...
0: És molt dels 90, no, aquesta equipació del PSG?
2: Ma, a mi m'agrada, eh?
4: Sí, a mi també m'agrada, sí, la veritat. Sí.
2: M'agrada, és molt retro.
0: Sí, però...
2: Perdona, Dami, que t'he tallat, però estava pensant en això del PSG, perquè...
3: Això de l'equipació retro del PSG m'interessa.
2: Ah,
3: sí. Me la miraré, sí, sí.
4: Me la miraré, diu.
1: Pilota pel Madrid.
3: Havia caigut Isco, demanava en falta, torna a ser pilota pel Betis. Doncs hem arribat al minut 31, eh? 0-0.
2: Sí, bé.
4: No?
2: Bé.
4: Quin és el següent minut objectiu?
2: No, ara hi ha primera part. Ja o sigui, ara ja, sí, sí, ara hi ha 45.
1: Bé, si s'avança el Betis, a mi tampoc em faria res abans del descans.
2: No, no, no,
1: però
2: no,
1: tu no,
2: no
1: estàs d'acord.
2: 0-0, 0-0, no, mitja part.
1: Val.
5: Sí, sí, sí. Si s'avança el Betis, que siguin dos gols.
2: O fins, sí, i tot, no, sí, o fins i tot 0-1, eh? És a dir, prefereixo 0-1 que 1-0. Ara,
0: hola, hola.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Ara ja et passes.
2: No, no, no. O sigui...
1: Bueno, però ara té més pilota el Betis, eh, Dami?
3: Sí, la vol tenir. També és veritat que hi ha un punt de possessió intranscendent. Mm. Necessita trobar una miqueta més a Isco. El que passa que ja veurem les condicions del partit, aquesta calor, fins a quin punt passen factura, quan pot aguantar Isco, quan pot aguantar el Betis. Però és veritat que el Madrid, igual que li ha passat camp de l'Espanyol, eh? És un patró fora de casa, de moment. Va començar fort i ara mateix, aquell dia va començar amb 0-1, molt fort amb la pressió, molt intens, i ara mateix ja ha baixat una miqueta la pistonada. Però torna a la càrrega amb Camavisca jugant a la dreta amb Dumfries. És ja que no és una allau d'oportunitats, ja ha tingut cert domini. Compte de la passada en profunditat cap a Vinícius, allarga la cama, se la queda Valles. L'acció de Güler que va fent, eh?
2: Sí, sí,
3: va fent,
2: sí,
3: Güler quan li arriba la pilota, va fent Güler aquesta arrencada, aquesta passada en profunditat per Vinícius, que no hi ha arribat per poc, tot i que ha estirat la cama. Clar, ara es queda Vinícius sense pressionar, es queda Mbappé, ho vol aprofitar el Betis, totes a Antony, encara Cucurella, Antony, arriba pel mig, Fornals, es regira Fornals, reclama al públic que faci alguna cosa, li deixa Fran García que vol fer alguna cosa, li deixa per Isco, molt lent el Betis en la circulació, li estan faltant idees al conjunt bètic, compta Isco que s'adorm, li demana la pilota Fornals a l'esquerra, vol decidir Isco, Isco que juga cap a Pablo Fornals, té l'opció de deixar-li a Fran García, centra cap al Cucho, rebutja quan ha estat molt lent i molt imprecís i amb poques idees del Betis, i ara sobre el Madrid pot arrencar, corre Vinícius per l'esquerra, l'acompanya Mbappé també des del darrere, Güler i Bellingham, sembla que estigui tot com assajat, eh? És a dir, esperem al darrere a que la perdi el Betis i correm, pilota per Bellingham amb Güler, sembla que ara mateix s'ho agafa més amb calma el Madrid, per tornar a la càrrega, ve a rebre el vèrtex esquerre Mbappé, ha vingut a l'ajuda Antony per fer-li la vida més fàcil a Bellerín, i a sobre Antony li deixa una pilota d'esperó cap a Facundo Bernal per facilitar la sortida, però clar, li ha caigut a Bernal i l'uruguaià ha enviat la pilota cap a ningú, directament fora de banda pel Madrid.
5: Mare de Déu.
4: Uau,
1: sí, sí. Sense contemplacions. Un d'aquells detalls que a mi m'agraden quan en Dami ha comentat, i aprofitant que ho veiem aquí amb retard a l'estudi, que no baixaven els de dalt,
2: sí,
1: m'he fixat que pujava Bellerín i en aquell moment Bellingham mira al costat de Vinícius dient, ah, no baixa Vinícius amb Bellerín, i ha arrencat a córrer l'anglès per anar a tapar.
2: Com sorprès, no? Com és que Vinícius no baixa, no?
0: És que jo crec que una de les coses per les que el Betis busca contínuament a Antony és perquè sap que Cucurella no té ajuda, no? El que està sortint a fer l'ajuda és Valverde moltes vegades, però no té situació, i clar, per molt bon defensor que sigui Cucurella, que ho és, defensar un jugador com Antony cada vegada
2: alguna te la farà, no?
0: Exacte, ah, alguna et fa, perquè té molt de talent,
1: sí, sí,
0: i no tens l'ajuda de l'extrem cap vegada, doncs al final això acaba sent problemàtic. I respecte al que comentàvem de Güler, al final, si t'hi fixes, en totes les accions de perill del Madrid que hi ha hagut durant el partit, el denominador comú és que hi ha intervenció de Güler en l'acció.
1: Sí, sí.
0: I jo crec que d'aquests jugadors que ja sabíem del seu talent, però s'està destapant completament, sí, sí, sí. I saps que cada acció que li passa pels peus millora.
1: Sí, sí.
2: No, i ara que li dones confiança, no? Perquè ha passat que amb altres entrenadors no ha tingut no constància. Compte, no.
0: Sí.
3: Compte que hi ha una acció problemàtica, ha caigut a terra a Bellingham, hi ha una topada amb un parell de jugadors del Betis que han topat entre ells i han quedat estabornits.
4: Ostres.
3: A més, un darrere l'altre, han caigut com amb un efecte, sí, dominó, sí. Han caigut commocionats, eh? Absolutament commocionats, un darrere l'altre.
2: Ah, apa,
1: quin mal. Cap contra cap.
5: Van bé, han pes un dels dos jugadors i ha fet que xoqués, sense voler, entenc, però que han xocat de cap.
4: Llorente i Marroca.
3: Surten les assistències. Bellingham ja s'ha recuperat i continuen els jugadors estesos. Fa la sensació que no serà massa greu, perquè ja es van reincorporant a poc, però el cop ha estat...
2: Sí, el cop és fort, eh?
1: Sí. Ara, com que són dos jugadors del mateix equip, encara que els hagin d'atendre... Té un bon trau, eh? Sí.
0: Llorente té un bon trau.
1: Bartra faria bé d'escalfar-se. Si estàs pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important, Albert Ferran.
5: Ah, me la fas a mi, eh?
1: On el compres?
5: Home, Movento Sarsa Volkswagen.
1: Clar, no hi ha dubte. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen. Troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat per triar i remenar. Tenim gol a França, Clara.
4: El PSG que s'ha avançat amb un gol de Marquinhos que ha rematat amb el pit, pràcticament, en una centrada de Baratskel, i el capità s'ho han estat revisant per si hi havia alguna cosa punible, fora de joc a l'inici de l'acció, o fins i tot mans, però tot legal. PSG 1, Mònaco 0.
1: S'ha acabat l'embol.
5: Sí, ha acabat guanyant per dos gols de diferència l'Sporting de Portugal. Per tant, demà la final catalano-portuguesa a 2:45 del vespre.
1: Barça,
3: defensa Bartra, aquí a Sevilla.
1: Sí, Bartra.
3: Sí. Està escalfant Bartra amb intensitat.
1: Doncs tornant a Guler, jo em pensava que no casaria amb Mourinho.
2: A priori, no? Que,
1: sí,
2: que era un perfil, que no...
1: perfil de mitja punta, amb poc físic, que a vegades a Mourinho li costa...
2: Sí, però Mourinho potser ha vist que és un jugador que li pot... No?
1: Sí, no, clar, és evident.
0: Home, el que jo tinc clar és que no jugarà a mitja punta. Jo sí que ho tinc clar.
1: No, clar.
0: El mitja punta de Mourinho és Jude Bellingham. I això és innegociable.
1: Sí. I va dir que encara no estava preparat per jugar al doble pivot.
5: Per això Diomandé no pot jugar en aquest Madrid. Ara mateix.
1: És que ara mateix...
5: Si no, Guler on el situes?
1: Clar. Per posar Diomandé has de treure Guler.
0: Sí, és que és l'únic canvi. Sí. Aquí la plaça se la jugaran entre Diomandé i Guler. Perquè és el que... Sí, Mourinho fa una explicació que jo estic bastant d'acord en la que diu que Guler a la llarga potser acabarà jugant en el doble pivot, com li ha passat a jugadors com Modric o com li ha passat a jugadors com Bernardo, però que ara mateix és un jugador més d'atac que d'equilibri.
1: Fa canvi el Betis, Dami?
3: Sí, entra Bartra i se'n va Diego Llorente, aparentment commocionat, però se'n va pel seu propi peu, se'n va per l'impacte, però se'n va pel seu propi peu Diego Llorente. Se situa Marc Bartra al central dret. Continua Marc Roca.
1: M'atreveixo a dir que té una lesió al nas.
2: Sí, és que se l'ha obert, vaja. Sí.
1: Per tant, d'aquí el canvi, a l'espera, vaja, del diagnòstic mèdic.
3: Tindrem afegit en aquesta primera part. De moment té el 38 i mig, 0-0. Aviam, Facundo Bernal juga amb l'exterior. No és un fiestilista, però bueno, una passada de 10 metres te la pot fer.
2: Amb això ens conformem, no? O sigui, tampoc li demanem més, no?
3: Ui, mira, ara l'entrega que li volia fer a Fran García directament als peus de Dumfries. Aquest Facundo Bernal, bé, ens donarà xoc aquesta temporada. Sí. És un clitxé, és una miqueta fer sí. El joc, perquè és uruguaià, hi ha hagut grans uruguaians a la història del futbol.
1: Per acabar de posar-hi picant, és una aposta de la direcció esportiva... que diguéssim, Pellegrini...
2: Tampoc estava, no?
1: Vull dir que ell s'hagués quedat amb en Rabat. Per què negar-ho? Més enllà de que hagués fitxat un altre jugador d'aquest perfil, Però...
2: Però a Pellegrini no li fan ni cas, no? La direcció esportiva, aquest és el resum.
3: Compte Mbappé, la deixa per Dumfries, entra Dumfries, xuta Dumfries, hi ha un rebot directament a corna Bartra. Ha tocat primer en Nathan, Bartra corna, i un altre jugador a terra, Bellerín, que ha topat amb Vinícius.
1: Sí.
0: Ara sí que l'ha vist,
2: ara l'ha vist, sí.
1: Que això de la cuixa esquerra, Bellerín. Sí.
3: Doncs aviam, perquè continua a terra, Bellerín ja s'aixeca, s'interessa Vinícius per ell, podrà continuar jugant Bellerín, que va arrencades al Madrid, Quan menys t'ho esperes, arrenca Vinícius, arrenca Mbappé, arrenca Bellingham i et creen una oportunitat. Per ara aguanta el Betis 40 minuts.
0: Jo crec que és veritat que el partit, excepte el primer quart d'hora on el Madrid ha estat un veritable molt superior, jo crec que després el partit ja s'ha equilibrat més. És veritat que hi ha hagut moments del Madrid i ocasions, també hi ha hagut moments més del Betis, sense ocasions claríssimes, però alguna arribada, sobretot amb Antony, amb algun tir més llunyà, però jo crec que el partit des del minut 15 s'ha igualat. Perquè clar, el que hem vist el primer quart d'hora era... O sigui, el Madrid estava arrasant.
1: No era sostenible pel Betis, allò.
3: No. Camavinga s'equivoca. Camavinga volia jugar a la dreta amb Dumfries directament als peus de Fran García. Vol pujar Fran García, que està corrent moltíssim, no massa precís amb la pilota, però la veritat és que està dominant força la seva banda.
1: Home, avui la llei de l'ex seria fantàstic. Hi ha diverses opcions, eh?
2: Sí, hi ha candidats.
3: Però... Espera, Camavinga, amb Bellingham a la frontal, juga a l'esquerra cap a Vinícius, una vegada més, el duel Vinícius-Bellerín, vol desequilibrar Vinícius, fa la de sempre, anar cap al mig per intentar xutar, deixa per Valverde, finta el xut, aquest és Guler que buscava retallar per acomodar-se la pilota amb l'esquerra, li queda a Vinícius una altra vegada, el xut de Guler, fora! Al damunt de la porteria d'Álvaro Valles, ha volgut finalitzar Guler, hi havia molts futbolistes ja del Betis acumulats per defensar la jugada, ha xutat Guler camp esquerra fora, 41 minuts i mig.
1: Vaja, de moment jo crec que és l'MVP del partit
2: de temporada, segurament, no ho sé,
1: del Madrid, sí, jo crec que sí,
2: perquè
1: ell i Mbappé, no?
0: Mbappé.
3: Sí, Mbappé. El que passa que Mbappé sobretot, és el que dèiem, que
1: Bellingham.
3: A casa farà molts gols, s'inflarà. Partits com avui, doncs, ja costa més. Falta al mig del camp, arrenca el Betis, Antony, continua Antony, té el Cucho, veiem si el troba, el Cucho per banda dreta, no té ningú per centrar, haurà de tornar a jugar amb Antony, es complica el Cucho, buscava Fornals que entrava pel mig, juga Guler, ui, quina passada Guler, per habilitar Bellingham que posa a córrer Vinícius, contra Vinícius que supera Bernal, Vinícius es quedarà sol, Vinícius la deixa per Mbappé, marcarà Mbappé, s'equivoca, porta buida, i a la segona també la treu el Betis, a porta buida, falla dos vegades Mbappé, Vinícius tenia el gol, la deixa enrere per Mbappé, i en dues ocasions a porta buida, centre Cucurella, l'ocasió de la Lliga pel Madrid, ha fallat Mbappé dues vegades a porta buida, la treuen dos jugadors del Betis, jo crec que primer la té Vinícius, com Guler posa a córrer Bellingham i com Bellingham deixa sol Vinícius, com Vinícius gairebé renuncia al gol i Mbappé falla per partida doble, eh? Com s'ha salvat el Betis,
2: la primera sobretot, que sí, està... sí.
1: Avui que juga contra el Betis semblava l'esperit de Cardeñosa,
3: sí senyor,
5: com si hagués rematat malament, no? Perquè ha fet com un
2: mossegada, no? Una mica
1: sí.
5: Però vull dir que ara que ho veiem repetit, a veure,
1: ho veu tan fàcil, no? Ostres, la primera...
3: Però i la de Vinícius? Vinícius pot marcar, no?
1: Sí, però home...
2: No, la passada és bona, Vinícius.
3: Però que Vinícius sol. Té el gol. Però que
2: sí,
3: té el gol.
2: Però vull dir que...
1: Sí, però...
0: Però l'assegura.
1: Sí.
2: Jo crec que era un gol...
3: Bellingham fora, camp esquerra fora. Un altre del Madrid.
1: Però, ara ha d'arribar al descans, Bernabé? Sí. Perquè s'han tornat a animar.
3: Sí, sí. El Madrid desapareix una miqueta en la part del mig dels partits, no?
1: Sí.
3: De la primera part. Comença fort, comença arrasant i acaba arrasant. Però sí, comentàveu la jugada, bé? Doncs,
1: sí. Jo crec que la primera té molta sort, Nathan, que la treu amb la cama, sí. No sap com.
2: Se la troba.
1: Sí, mira, ara ens ho repeteixen, aquí, amb la cama dreta. És veritat que mou la cama per intentar tapar, i la segona, està més tapat, la segona, molt bé Bartra,
4: sí.
1: Fantàstic, com deia en Dami, que l'acaba traient.
0: Jo veig més errada la primera que la segona. Sí. La segona jo crec que ell remata bé. La primera, jo crec que ell vol anar al pal des d'on li ve la pilota i no l'acaba de tocar bé i li surt en direcció oposada cap al pal llarg, diguéssim. Llavors aquí és on Nathan aconsegueix rebutjar, però crec que la primera és més errada que la segona per angle i pel tipus de copeig.
3: Hausen ha trencat molt bé línies, eh? Ha començat la jugada desequilibrant, l'ha deixat per Bellingham, aquest per Vinícius, ha arrencat Vinícius, al final s'ha quedat sense recorregut en línia de fons i ha forçat el corna. Arribarem al 45, doncs el Madrid acaba la primera part tal i com ha començat el partit, o fins i tot diria que millor, perquè clar, com que el partit ja ha avançat, al Betis ja li comencen a pesar les cames, el Madrid està arribant amb més facilitat, és que a línia de fons, està arribant amb la pilota a línia de fons literalment.
1: Entre 6 i 7 d'afegit, eh? Compte el córner.
3: Sí, ara sabrem quin és l'afegit. Simultàniament, al moment en què Guler piqui el corna des de l'esquerra, el pica el turc, esquerra, línia de fons, Valles, i s'ha de llançar Valles davant del cop de cap de Bellingham, 6 minuts d'afegit. El cop de cap de Bellingham, Valles, s'havia quedat Valles claríssimament, havia renunciat a sortir, i si havia cop de cap, l'únic que quedava era resar perquè intervingués amb encert.
2: Déu-n'hi-do la connexió Guler-Bellingham,
3: sí, sí. Sí, i això que eren incompatibles.
2: Constant.
3: I torna al Madrid. Està mereixent el gol.
4: Sí.
3: Centra Vinícius, ara salta Valles i atrapa.
0: És que amb tot el tema copeig, centrada i tal, Guler té un guant...
5: Sí. Que Bellingham...
1: I té rematadors.
5: No és la temporada passada, que s'ha lesionat i gairebé no hi va ser.
1: Ha fet un
3: està descontrolat el Betis. Bellingham cap a Mbappé. Ara pot no perdonar. Surt el tall al Betis i envia la pilota. A corna. Crec que és Bartra. Ha sortit Bartra al tall, que s'ha fet mal, crec, a la cama. Aviam si pot continuar bé. Està absolutament descontrolat el Betis i amb problemes, eh? Està molt millor el Madrid, eh? En Bellingham a la frontal, retalla com vol Bellingham, amb molta qualitat. Continua Bellingham fent el que vol amb la pilota. Hi havia un bosc de jugadors del Betis. Vol sortir l'equip vertiblanc, 6 minuts, que seran una autèntica agonia. Per acabar la primera part.
5: Sembla que des de l'entrada de Bartra... que segurament no hi té res a veure, potser una mica.
1: En principi no.
5: Però des de la veia de Bartra, això és un atac i gol.
0: Exacte, jo crec que n'ha tret dues o tres ja.
5: Sí, per això, però, ostres.
1: Sí. Jo diria fins i tot que després de la pausa i hidratació el Madrid ha millorat, eh? Que era un minut 30, no, més o menys.
2: Me recorda que al Mundial les pauses canviaven dinàmiques de joc, eh?
0: Jo és una cosa que l'he defensat aquí sempre, que és que els entrenadors, el que és bon entrenador, les pauses i hidratació l'ajuden moltíssim. De fet, crec que va ser Mourinho fa una setmana o dues que va dir: avui no he tingut pausa d'hidratació i m'hagués agradat tenir-la.
3: Ja.
0: I ho diu.
2: Sí,
0: avui
2: sí,
0: m'hagués agradat tenir pausa d'hidratació. Però...
2: és com un temps mort de bàsquet, no?
0: Sí, clar, és que tu et dona temps de parlar amb els jugadors de prop. Clar, tu en un estadi de futbol la gent o sigui, ho copses com a espectador, no? Però el jugador, sobretot els que estan una mica allunyats de tu,
1: no
0: t'escolten. No? És que no t'escolten. O sigui, a Mourinho ara el poden escoltar Cucurella, Vinicius, quan baix, si defensa una mica més a baix, Hauser...
2: I Vinicius pot escoltar, però no... fa veure que no, eh?
0: Però tu has de pensar que Dumfries, Bellingham, Guller... És que no t'escolten, per molt que cridis, per molta potència de veu... jo recordo una anècdota molt bona amb això. Una vegada a la banqueta se'n va més amb el Granada, amb Jorge Molina.
4: Home...
0: que anàvem 1-2 guanyant, ens empaten tant, i allò que l'intentes com venga va, perseguir perquè, i tal, i al final traiem un punt que per nosaltres era un molt bon punt allà, i me'n recordo abraçar-nos amb Jorge Molina i dir-me: no te escuchaba ni una mierda lo que me estabas diciendo, ¿sabes?
2: Però aquesta potser és la clau, Carlos?
0: Sí, clar.
2: No escoltar què dius.
0: No, clar.
1: Primera targeta del partit.
3: Sí, targeta per Guller, per frenar un abans de Isco, que encara que sembla que hi sigui poc, aquesta qualitat que té pot forçar aquestes faltes i, per tant, aquestes targetes. Corna favorable al Betis, banda esquerra, reviu el Betis en el millor moment.
2: Va.
1: Tireu el que voldreu, però si ara marca el Betis...
3: Bueno. Si marca el...
0: No, que a Brock no li va bé, ara.
1: No, deixa't estar. Ja ho trobarem.
3: 3 minuts i mig de l'afegit, es jugarà fins al 51. Corna que picarà el Betis des de... al costat esquerre de l'atac, en ple domini madridista. Volava Bartra per rematar. Isco, Fornals, pilota a la frontal, se la vol quedar Pablo García, Fran García, perdó, Pablo García acaba de marxar al Racing, Fran García que endarrereix cap a Álvaro Valles en un bon moviment, desplaçament llarg d'Álvaro Valles, salta Valverde i envia la pilota directament a fora. Aviam, la juga Nathan a la frontal amb Isco, i en què pot fer Isco, bona posició, xuta Isco directament al cos de Guller, i ja juga el Madrid per córrer. Bellingham, molt difícil prendre la pilota al futbolista anglès, continua Bellingham, pressiona el Betis, amb cama esquerra un desplaçament entre Cucurella i Vinicius, se l'emporta Bellerín, aplaudeix el públic bètic que veu serioses opcions de marxar viu al descans. 2 minuts pel 51.
0: Jo sento dir això, i ara segur que em calla la boca i tal, però veig a Isco en un moment difícil, és a dir, ell si t'hi fixes i analitzes una mica les accions seves de la primera part, ell està contínuament apropant-se a la pilota. Això que pot semblar, mira, no, és que la vol tal, clar, però quan tu t'apropes massa a la pilota deixes de ser perillós, perquè al final el contrari, amb un contrari està marcant dos jugadors.
3: Compte, Antoni Cucho, centre Cucho, a punt de rematar Fornals des del darrere. A punt de rematar Fornals. Era molt bona. Ara comentem això, Disco, que és molt interessant, Carlos, però mentrestant surt el Madrid a la contra. Guller cap a Vinicius, últim minut de la primera part. Vinicius, corna esquerra. Fa impactar la pilota amb Bartra, corna pel Madrid des de l'esquerra. És l'última de la primera part. Quin bon moviment aquí del Cucho cap a Fornals. La triangulació amb Antoni ha estat una bona, com a mínim una bona situació pel Betis.
4: Sí, una
2: papallona,
4: no? Una libèl·lula, no?
2: Al
4: cap de Vinicius.
2: Al cap de Vinicius.
4: S'hi sent còmode, eh? S'hi sent còmode. És aquell cop amb Cristiano Ronaldo a l'Eurocopa quan es lesiona la pelilla.
2: Però no notes un pessigolletge dalt? No.
1: Quina angúnia.
0: Té molt de cabell.
3: Però què, que no se l'ha tret?
2: No, la tenia postrada ja.
5: No se m'ha donat.
1: Com del córner. Va, s'ha d'aguantar aquesta última.
3: 20 segons. Pica Guller, es torna a quedar Valles, la rematada, corna, una altra vegada, volat Valles. Anava dalt, anava al travesser, ha volat Valles, però el que no entenc és per què es queda tan Valles. O sigui, no veu sortir no veu sortir, dubte, prefereix quedar-se i arrasar. Al cop de cap, Valles ha volat la pilota que anava arran del travesser. Tinc clar si hagués entrat o què. Ha volat Valles, corna. Hem complert el 51, la rematada crec que era de Hausen.
1: Quin potencial tenen, això que...
0: Sí, això t'ha de dir, Hausen, Bellingham i Konaté, saps? Entrant a rematar allà els tres a la frontal de la partida. Jo si fos el porter tampoc sortiria, eh?
3: Ja. Jo només falten Ramos i Varane.
5: Pues són corners molt bombats allà, perquè saben que els jugadors del Madrid són més alts, sí, i salten més.
0: Sí, sí.
3: Compte, ho ha rectificat, sembla que no ha tocat Valles.
1: Ah. Bé. Tot això que ens estalviem.
2: Assegurem la primera part.
4: Al final ja, no?
1: Doncs ja pot xiular,
3: Anirem directes al descans. Efectivament, diu Hernández, que arribem al descans. Hi ha futbolistes que directament es treuen la samarreta. Bé, hi ha intercanvi de samarretes ara mateix entre Antony i Vinícius, dos brasilers. Molta humitat, molta calor, no hi ha gols, 0-0, l'ha merescut el Madrid, una doble ocasió increïble d'Mbappé, altres oportunitats, 0-0, sobreviu el Betis, però encara queda una llarguíssima segona part per davant, aquí a la Cartuja.
1: Discussió una mica pujada de to, veiem ara en primer pla de la tele entre Guler i Hausen, comentant algun aspecte del partit. Si el dividíssim en tres terços, jo diria que dos són molt clars del Madrid, sí, i un
2: empat, no?
1: Equilibrat, sí, amb el Betis una mica... amb Antony una mica més ofensiu, potser. Però vaja, que el Madrid als punts està mereixent guanyar el partit, tenint en compte sobretot aquesta doble oportunitat.
2: El millor del Betis és el porter. Vull dir que...
1: Sí, Álvaro Valles ha tret dues mans molt, molt, molt bones. A veure, situem la resta de la jornada esportiva. En futbol, Clara.
4: Al descans, el PSG guanya 1-0 contra el Mònaco. També ho està fent el Liverpool 0-2 a camp de l'Ipswich. El Como, que continua guanyant 1-3 contra el Genoa. Ha començat ja la segona part. A segona no hi ha gols, Les Palmes 0, Leganés 0, minut 68, i el Porto acaba d'empatar contra el Moirense. S'havia avançat l'equip visitant, sorprenentment, però acaba d'empatar en una acció de pilota aturada, 1-1 al 38 de la primera meitat, i el London City, que guanyarà 2-0 en el debut contra el Manchester United, debut d'Alexia i Mapi León.
1: Alexia aguantarà els 90 minuts o l'han canviat?
4: Alexia, bé, jo li
1: ara, ara dic... Bé, ara m'ho dius. I Alcaraz, com li va al US Open?
5: Doncs segueix igualat. El segon set, 4-3, dominant Alcaraz. Els serveis pel xinès Wu. El primer parcial ha estat per Alcaraz, 6-3, 4-3. Però se l'està veient com un punt frustrat, amb moltes errades no forçades, i li està costant aquest segon set contra el xinès.
1: Doncs patint una mica el Murcia.
4: 84 minuts, Alexia. Qui sí que jugarà sencers, Mapillon.
1: Perfecte. Doncs això pel que fa al debut del London. A 5 minuts per les 10, més enllà dels esports, cop d'ull a l'actualitat general amb en Pep Tormos, el sotsdirector del 9C, programa que habitualment escolteu aquest tram horari, ja ho sabeu aquí a RAC1. Hola, Pep, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Què ens expliques?
6: Doncs que el jutge decreta presó provisional i sense fiança pels dos pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià. La policia els va detenir ara fa dos dies. Ahir van trobar les restes mortals de la criatura i fa només uns minuts ens hem assabentat de la decisió de la justícia que els envia a la Garjola. La causa està oberta per delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament d'animals. I pel que fa al cas de Sant Adrià de Besòs, on també van trobar un nadó mort al barri de la Mina, el jutge ha deixat en llibertat la mare, a qui havien detingut avui. Això sí, li retiren el passaport i continuarà com a investigada. Els agents rurals activen el nivell màxim per perill d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. Això arran de la episodi d'altes temperatures que s'allargarà tot el cap de setmana, Martí Oliveras.
7: Sí, i això després d'un divendres històric en què s'ha batut el rècord absolut de calor al setembre a Catalunya amb 42 graus i mig a l'interior de les Terres de l'Ebre, a Vinebre, però també s'han fregat aquests 42 graus al Priorat, al Masroig. També s'ha batut el rècord a la ciutat de Lleida, a Barcelona, per tant, calor exagerada fins i tot ja entrats al mes de setembre. Ara ho veiem a la Cartuja, aquí temperatura que baixarà cap als 33 graus al final del partit a Sevilla, moltíssima calor. I pel que fa al cap de setmana, no esperem canvis, ha de continuar fent sol i, per tant, la calor, que de moment no vol donar treva.
6: I acabem, en marxa aquesta hora a Barcelona, el primer dels quatre concerts d'Aitana. La catalana reprèn la seva gira mundial al Palau Sant Jordi, on també actuarà demà, dilluns i dimarts. Anem cap allà, Albert Buscarons.
8: En marxa el primer d'aquests quatre concerts que, segons ha confessat Aitana, són els que més nerviós la posen pel fet de cantar a casa. L'artista ha recordat que aquí va començar tot, de viure a Viladecans i Sant Climent de Llobregat, i avui juga precisament a casa. De manera espontània, ha recollit una figura de cartró d'Aitana Bonmatí que li ha regalat una aficionada i s'ha declarat molt fan de la jugadora del Barça femení. Ja han sonat alguns dels grans èxits d'aquesta nova etapa, com 6 de febrero, segundo intento, davant Palau Sant Jordi entregat i amb una cridòria ensordidora. El concert continua en marxa i encara queda molta nit per endavant.
6: Doncs això seria tot per ara, Jaume.
1: Perfecte, gràcies, Pep. Gràcies, fins Martí, fins després.
7: Fins ara.
1: Dos minuts per les 10, fem una pausa i de seguida tornem per explicar la segona part d'aquest Betis-Madrid. El descans, empat a 0.
9: La Lliga es juga a RAC 1.
10: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Serem al Molinón a l'Sporting de Gijón-Girona amb Miquel Agut i Marc Brugués. Viurem la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau Blaugrana, Barça-Jaén. A més, el Narcís Sala, Sant Andreu Àguiles a la Primera Federació. Partit del Barça a la Lliga F al Camp del Sevilla. La final de la Supercopa Ibèrica d'handbol. A les 9 a la Ceràmica, Villarreal Deportivo. Etapa d'alta muntanya a la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: RAC1. Tots som un milió.
9: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
13: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
14: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
13: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
15: Per triar i remenar.
16: Amb tot el contingut dels programes.
17: I també els podcasts originals de RAC1.
18: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
19: I som tots.
20: Més fàcil.
21: Més directe.
22: Més intuïtiu.
12: Més RAC1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
23: Més immediat que mai.
12: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
9: La Lliga es juga a RAC1.
1: I al descans, el Madrid està empatant al camp del Betis. Les 10 de la nit i gairebé un minut, empat a 0, amb les oportunitats més clares pels blancs. Abans de repassar els números amb l'Albert Ferran, Damis, prepara algú amb especial intensitat de cara a la segona part a un equip o altre?
3: No, jo crec que els jugadors estan a vestidors i a més és un patró que hem vist bastant aquest inici de temporada al Madrid, que els futbolistes s'escalfen a l'interior de vestidors.
1: Perfecte. Ens escrivia en Carles a través de Twitter i ara ho confirmava. El gol fantasma és la temporada 16-17, l'última de Luis Enrique. Per tant, sí que aquell gol, vaja, mai sabrem què hagués passat, aquella lliure que el Barça la perd per bastants punts, però...
2: Sí? Ostres, com tinc la memòria, eh?
1: Sí, sí, la temporada 16-17 és l'última de Luis Enrique, ara mirarem la classificació. Sí, clar, si tu hi eres.
0: Jo hi era.
1: No va ser ajustada, va ser... Vaja, vull dir...
0: No, sí. Sí, no va ser l'última jornada ni la penúltima.
1: No, per això. Però que vaja, que no va ajudar, perquè era el mes de gener. Era el mes de gener d'aquella temporada.
3: Era el Madrid del pla B, justament, d'Isco, de Lucas Vázquez. Jo recordo aquella temporada de fer molt Madrid amb molta persecució del Barça. El Barça va perseguir bastant fins al final. Sí, va fer molts punts, però Madrid no... Era aquell Madrid que no punxava mai amb el pla B, perquè va guanyar la Champions també, i Zidane posava tots els titulars a la Champions i els suplents a la Lliga li guanyaven tot també.
0: Sí, correcte.
2: Sí,
3: a camp
2: sí,
3: de l'Sporting, sí. Me'n recordo un 2-4, camp del...
2: Ara el Dami ja està,
1: Sí, s'està agradant.
2: Ara està agradant.
3: No dic per agradar-me, però és que recordo aquell 2017, que va ser el de la Champions sí. a Cardiff contra la Juve, i que després a la Lliga van arrasar. O sigui, no hi va haver manera de...
2: Encara gràcies, Dami, que hi ha algú en memòria, perquè jo no recordo absolutament res de fa 2 anys. O sigui, imagina't fa...
3: Tu només recordes l'anell dels Knicks.
2: Sí, això no ho oblidaré, amb molt de temps.
0: Per cert, Dami, referent a tot aquest tema, o sigui, molt de la retro del PSG. Primer de tot, el que t'has de comprar és la samarreta de LeBron dels Sixers. O sigui, això
3: no, cada moment no.
1: Cada moment no, i això t'ho va dir l'altre dia. No entra.
2: No.
0: Jo segueixo fent la guerra.
1: Sí, no.
2: La Jaylen Brown.
1: Jo t'animo que cada transmi li treguis.
0: Ah, tio. La lliga aquella que comentàveu, sí. La diferència és de 3 punts, és sí. 93-90.
1: Però jo crec que es decideix
0: abans.
1: És un pèl abans, sí. Albert, què diuen els números d'aquest Betis 0 Madrid?
3: La guanya el Madrid a Màlaga. És aquell partit famós que sempre s'ha dit que el Màlaga estava mig comprat, perquè si tu et mires els gols, que és un 0-2... Sí. No, què coi? És que es decideix a l'última jornada. Perquè el Madrid guanya a Màlaga 0-2, sí. Que tu mires els gols i hi ha coses rares dels jugadors del Màlaga,
2: sí.
3: I el Barça juga a casa contra no sé qui, la veritat. Però juga a casa però té una opció si el Madrid perd. Ara aquella última jornada, eh? O sigui, la té.
2: I era bastant sospitós.
3: Pot ser amb el Valladolid. No, no sé contra qui és ara.
1: Barça-Eibar. Barça 4, Eibar 2.
3: Vale.
1: I Màlaga 0, Madrid 2. Ja arriba el Madrid amb els 3 punts de marge, i és veritat que aquella lliga es donava bastant per perduda ja. Però és veritat que la competeix. És a dir, té opcions matemàtiques, dit d'una altra manera, fins l'última jornada.
2: Però jo sí que recordo els gols estranys, eh?
1: Això sí, eh?
2: Sí.
1: Ara t'ha vingut al cap.
19: De poca intensitat, no? Defensiva.
2: Sí. És més, errades i...
3: Et puc dir que el dimecres abans el Madrid va jugar una plaçata a camp del Celta. O sigui, va arrossegar un partit aplaçat durant molt temps.
1: Sí, que ens vam queixar molt d'això.
3: Sí, i el va jugar... I han passat 9 anys,
2: Com te'n recordes, això?
0: No, recorda millor que jo.
3: No, perquè quan el vas a cobrir te'n recordes més.
2: No, clar.
3: Doncs aquell partit a camp del Celta, que es va suspendre per una tempesta, us en recordeu? La coberta de Balaïdos, que el Caballero ho va lluitar molt allò. Doncs aquell partit es va jugar el dimecres abans. Doncs el Barça necessitava és a dir, les últimes 3 jornades, que és diumenge, dimecres, diumenge, el Barça necessitava que el Madrid perdés un partit o que n'empatés 2. Va guanyar els 3.
1: Sí.
3: Va guanyar els 3.
1: Sí. Segon set per Alcaraz al US Open.
19: 6-4, un segon set molt igualat, però en el joc definitiu, amb servei de 1, doncs el xinès no ha pogut mantenir el seu servei, i per tant Alcaraz ha aconseguit el trencament definitiu. 6-3, 6-4, tot de cara per Alcaraz en aquest partit, que el classificaria per 8ens de final del US Open.
1: Cada cop que dius bu, em ve voler, i com cantava l'Edu, els gols del jugador de l'Espanyol.
19: És una mica més
1: extrapolent,
19: el tenista.
1: Sí. Què diuen els números d'aquest Betis 0, Madrid 0?
19: 44% pel Betis, 56% pel Madrid. El Betis ha anat retallant la diferència, que a l'inici era de 32 a 68. 5 rematades del Betis, un entre pals, 15 del Madrid, 7 entre pals. No hi ha gaire diferència en les passades a l'últim terç, 62 a 72, bàsicament perquè el Madrid va més directe, que el Betis la remena una mica més quan arriba en aquesta zona de 3 quarts. I bé, els expected goals, això que li agrada tant al Carlos, jo crec que ho resumeix tot molt bé. 0-11 al Betis, 2-0-9 al Madrid.
0: Amb 2-0-9... No és gens habitual que no hagi fet cap gol.
1: Sobretot al Madrid.
0: Comptant que no hagis tingut cap penal, errat, ni coses d'aquestes. Sí.
2: És un... No us feu il·lusions,
19: perquè... El 2-0-9, gairebé tot el 2-0-9 és la d'Mbappé, que són 2 gols sense porter, que xuta contra el defensa.
1: Sí. La del pal de Vinícius, home, també era...
19: Sí, però...
1: No?
19: Sí.
1: Vull dir, sense porter.
0: N'hi ha algunes, però ja dic, que tu, amb un expected goal, sense entrar a valorar la tipologia... amb un expected goal de 2-0-9, que no hagis fet un gol sent el Madrid amb el talent que tens, és com jugar una mica a ruleta russa, eh?
1: Sí. Recordem qui té la banqueta al Madrid, Dami?
3: Doncs el Madrid té... Sí, té la banqueta, dic entre d'altres, més enllà dels futbolistes del filial, té Alexander-Arnold, Carreras, Espí, Bernardo Silva, Brahim, Rüdiger, Diomandé. A part, els testeros, Mario Rivas... Bueno, té un nom interessant, que és el de Sergio Martínez, que l'acaba de fitxar del Racing de Santander i ha entrat directament a la convocatòria, i també l'han pogut inscriure a la Champions després que hagin tret a Ferland Mendy, que en té per molts mesos, i amb les convocatòries de Ferland Mendy o amb la no inclusió de Mendy han ficat Sergio Martínez. Per tant, és un nom interessant, l'han fitxat del Racing de Santander directament al Madrid. Veurem com li resulta.
1: Va marcar la primera jornada un bon gol, sí, contra el Villarreal amb el Racing, sí, sí. I el Betis, qui té la banqueta, Pellegrini?
3: El Betis té Ángel Ortiz, Iker Lozada, Fidalgo, Diego Gómez, Riquelme, que en principi apuntava a titular, Rodrigo Riquelme per la baixa d'Abde, té Nelson de Osa, té Troy Parrott, té Junior Firpo, bàsicament aquests.
1: Arguments ofensius...
2: No dona moltes
0: paraules. No, jo et dic, té Troy Parrott,
1: sí,
0: que han firmat.
1: I Riquelme, no?
0: Té Riquelme. I a partir d'aquí li baixa una mica, perquè té cert que té baixes a nivell ofensiu, sí, i tal.
1: I el Madrid és Pibrahim i Diomandé, no?
2: Com sí, però el Dami anava dient els noms i les cares eren de...
19: No, això no... I en un partit a 35 graus és probable que hagis de fer els 5 canvis.
2: Sí, sí, no sé. Sí.
3: No. Riquelme, que...
2: Cert desànim, no?
0: Ens hem quedat a menjar abans sobre una...
1: Sí, amb el tema d'Isco, el tinc aquí apuntat.
0: Ah, vale,
1: sí. Digues.
0: No, jo deia una mica que Isco, tu el veus en un moment difícil, perquè no veus, veus un Isco que per mi físicament està patint. I això el fa que ell al final s'apropa sempre a la pilota. I apropar-te a la pilota no sempre és bona senyal, que la gent diu, no, és que la vol... No. Apropar-te a la pilota no sempre és bona senyal, perquè el jugador que té talent de veritat el que fa és col·locar-se a la distància junta per poder rebre, superar i generar i tal. I jo el veig que totes les vegades s'apropa tant al posseïdor perquè li donguin el peu.
1: Ja.
0: I al final aquí és una mica jugar a me la donen i intento una passada meravellosa, però aquestes passades meravelloses no sempre et surten. Però no veus aquell Isco fluid, aquell Isco que és capaç de desequilibrar, de rebre entre línies, de... Jo em sap greu, perquè crec que és un jugador absolutament extraordinari, però jo el veig en un moment, és veritat que surt d'una lesió molt greu, però el veig en un moment difícil.
2: Sí, però va apostar que serà el primer canvi, no?
0: Sí, la setmana passada ja el va treure el 57, i Pellegrini ja ha dit en roda de premsa diverses vegades que no està per aguantar
2: 60,
0: un partit.
2: 60 minuts, com a molt.
0: Li va començar donant mitja hora cada partit, ara li està donant 60. Jo, sincerament, em sorprendria que avui jugués més de 60, perquè crec que no està per aquest nivell. Ara mateix, i ja dic, i no vull que ningú m'ho entengui com una crítica, que estàs matant a Isco, no, ni molt menys, perquè torno a repetir, és un jugador extraordinari, però crec que també és just analitzar i veure que no està en el seu millor moment, perquè físicament no es troba bé, i crec que ell, el seu futbol, no és el que està mostrant, ni avui, ni la setmana passada, ni, perquè és el que et dic, tu el veus que sí, que la vol, però que està totes molt apropet, molt al peu, i així és difícil que ell pugui desequilibrar, perquè no està en aquest moment per poder fer-se.
1: Què anaves a dir, Dami?
3: No, res, no era tonteria. Parlàvem de Riquelme i anava a portar la dada que Pellegrini... Rodrigo Riquelme és el segon Riquelme, sí, que entrena a la seva carrera.
1: No és cap tonteria, sí.
3: Però sí, Roman, Juan Román i Rodrigo.
2: Ah, però és una dada jovent, no, aquesta, no?
1: Bé, és que ell és molt fan de Riquelme, sí, de l'altre, sí, i no, sí, sabia, sí, com colar-la.
2: Ah, exacte. Val.
3: Sí. Va acabar malament amb Juan Román, s'ha de dir. Va acabar malament Pellegrini. Es van barallar. De fet, el va castigar, vull dir...
1: Perquè hi ha hagut algun entrenador que Juan Román hagi acabat bé?
2: Exacte, efectivament.
3: No, sí, a Boca ha acabat bé. Amb,
1: sí, clar.
3: Amb, jo crec que amb Bianchi, per exemple, tenia bona relació.
1: És veritat.
3: Sí.
1: Sí, sí.
3: Però
1: sí,
3: si amb Pellegrini no...
1: I amb Van Gaal tampoc.
2: No.
3: Bueno, Van Gaal...
1: S'ho va buscar, bueno, també.
3: Ja sabem aquella història que el volia cedir directament. Mira, parlàvem de Riquelme, que fa temps que no parlem.
2: Una de les teves obsessions, no?
3: Sí, era una dèria total, sí, totalment. A mi m'encantava Riquelme. De fet, jo en aquella època defensava clarament que... Això t'agradarà, aquesta teoria, bro. Que per mi, Riquelme i Ronaldinho podien jugar junts.
1: Bé, amb una pilota per cadascun, sí, però podien jugar.
3: A mi hauria estat màgia, hauria estat meravellós. Riquelme i Ronaldinho.
2: Jo era molt fan de Riquelme, també. Però, sí,
0: sí. Doncs jo aquí em distancio molt de vosaltres.
1: No. Jo, excepte el dia que va jugar contra el Madrid, aquella Copa Intercontinental, que va ser genial, la veritat. No,
2: jo sí, jo
1: no m'entusiasmava, tampoc.
2: Jo era fan.
1: Pot ser que aquest descans hagi estat més d'art del que és habitual?
3: Quina hora és?
1: Les 10 i 12.
2: Ens ha fet llarg, no?
3: Però és que s'han allargat 6 minuts.
4: Sí, hem acabat tard.
1: Sí, però... Sí. Vaja, hem anat a Publia i 58 i han entrat en Pep i en Martí i han fet un repàs de l'actualitat esportiva. Jo crec que...
19: Llarg.
2: I el Carlos ha explicat la seva teoria de Isco. Aquí hem parlat de no sé
1: què. No, vaja, que ho hem aprofitat per explicar coses interessants.
0: No, és que fins que no donem el pas nosaltres, no comença el tema.
1: Ja poden empezar.
0: Ah, sí, ara ha parlat Dami ha parlat ja amb Hernández i ara ja endavant.
1: Sense canvis, pel que veus, Dami?
19: No. Sense canvis, només el de Bartra pel lesionat Llorente, aparentment sense canvis, el Madrid els mateixos, continua Isco. Veurem fins quan aguanta Isco Alarcón.
2: Jo insisteixo en el polo de licra de Pellegrini, eh?
1: Estàs patint per ell,
2: m'està fent patir perquè és aquest material que sues molt. No, de veritat, o sigui, fixeu-vos. Ella està suant.
0: És d'aquells que
2: vas fotut... I que fa molt mala olor, perquè no transpira bé. No, sí, no passa res.
0: Tota la raó. Sembla que vas fotut en una bossa de plàstic.
2: Sí, és com esportiu.
0: És el típic de quan et disfresses amb una bossa d'escombraries?
1: Sí.
0: Doncs és igual.
1: Vaja, la mítica disfressa, sí.
4: Jo he anat amb una disfressa feta...
1: Sí?
4: A l'escola de Harry Potter ens va
1: fer
4: a una bossa de basura.
1: Veus? Arrenca la segona part, Dani. Intenta-ho.
19: 72 anys té l'ingeniero, i sembla no tenir ganes de... Avui llegia que Queiroz ha renovat per gana. 73 anys té Queiroz, vull dir que quan un és entrenador... Doncs escolta, potser Clemente torna algun dia d'aquests, no? Clemente té 76, podria tornar...
2: Amb una selecció random, no?
1: Sí, faria il·lusió,
19: A mi m'encantaria veure Clemente.
0: Ostres, però hauríem d'anar a fer el partit, Dami, eh?
19: Sí, totalment.
0: O sigui, un Líbia sudant o alguna cosa d'aquestes. Però...
2: A Líbia, a més, eh? Tot a Líbia. Sí.
19: Allà a Trípoli. Sí.
2: Exacte.
0: Jo vaig amb tu a morir.
19: 0-0. Ha començat la segona part. Primer minut de partit, 0-0. Aviam si el Betis pot contenir, no? Aviam... Minut 55, no? El canvi Disco, no?
2: Sí, mira.
19: Canvi Disco.
2: Anava a dir, i portant 10 primers minuts.
0: Cada vegada reduïu més el tram, eh? No, ja són 10, eh?
2: Ara jo en 10 minuts, conformo. A partir d'aquí ja veurem, no?
19: Rebuig a Valles. Jo crec que el Betis també pensa el mateix, eh? Anar minut a minut.
2: Sí.
19: Cada minut és allò, anar nedant, aviam si podem arribar... fins a la platja. Sí.
0: Em vaig a tirar un triple, però jo diria que el canvi de Isco és Rorro Riquelme i Fornals passa a jugar per dins.
1: Mm-hmm. Tindria sentit.
2: Després vindrem amb la factura, eh? Si no...
0: No, ja.
2: No.
0: Aquí, no hi ha problema. A pecho descubierto.
2: Sí que tens de guanyar, com sempre, però no et confis. No.
1: La remena al Madrid.
19: Cucurella... Compte Mbappé amb Vinícius, Mbappé que desborda, el xut d'Mbappé, la rosca, havia fet vista Valles, Valles que la veia dins, ha sortit fora, pal llarg per no massa. Per no massa. És a dir, en el moment que acceleren ja els pots buscar, eh? Mbappé, Vinícius, una altra vegada Mbappé, desequilibra i elimina el seu primer marcador i a la caixuta, és a dir, si va dins, Valles ja no la pot treure. Només pot fer l'estàtua, mirar i aplaudir.
1: Sort que Mbappé no juga a l'esquerra permanentment.
2: Sí.
1: I mira que fa gols i els hi dona rendiment, però és que jo crec que...
19: Aquest recurs d'anar cap a dins i xutar...
1: És que Bellerín ara... No, o sigui, no ha pogut ni reaccionar, no. Que ja se l'havia fet.
19: Una altra vegada al Madrid. Bellingham cau a terra, la pressió de Facundo Bernal, toca a Cucurella, jugant ara mateix en zona de tres quarts, van d'esquerra al Madrid, intentant triangular i jugar per baix... i no rifar-la, ara canvia, hi havia molta acumulació de futbolistes. Vinícius a l'altre costat, Konaté amb Dumfries. Domini de cap a peus del Madrid en aquest inici de segona part, buscant un gol que de moment es resisteix al conjunt de José Mourinho. Recordem el Madrid que no guanya aquí des de l'any 2021, era un gol de Carvajal, bueno, aquí, al Villamarín, des d'aleshores. Sí, 3 empats, una derrota, fa 2 anys 2-1 també al Villamarín. L'any passat, 1-1. No és que sigui un camp maleït, però vaja, fa 5 anys que el Madrid no guanya el Betis a domicili.
1: Déu-n'hi-do.
19: Guler, de primera, Dumfries, davant seu, Nathan. Compte, Dumfries desafia Nathan que la volia deixar passar corna. Al final, l'apreta aquí Dumfries, Nathan que li guanya el duel, aplaudeix el públic del Villamarín. Al final, Fran García fa impactar la pilota en Guler i es queda ara pressionant el Madrid fora de banda pel Betis, en camp propi. Fran García per Nathan una altra vegada, avança per banda esquerra, Fran García supera Camavinga i això és fora de banda pel Betis, a l'interior de, diguem, de l'àrea tècnica on hi és Mourinho.
1: Com aguanta Nathan, eh?
2: Sí.
1: Bon central, els farà falta per la Champions un central d'aquest tipus.
2: Aguantar Dumfries no ha de ser fàcil, eh?
0: De fet, ja va sonar per sortir aquest estiu.
19: Sí.
0: Que abans que comentava allò de les vendes, clar, tu, al final el Betis és un equip que ha de vendre per poder ser sostenible, no?
1: Sí, sí.
0: És a dir, clar, si tu posessis totes les vendes que ha fet el Betis en els últims 5 anys, muntes un equip de Champions, perquè al final, bueno, és que ara mateix que estem veient el Como té a Sané Diao,
1: sí,
0: i té a Jesús
4: Rodríguez.
0: Això és quan sortia el cognom.
1: Sí. Que era una perla com Pablo García.
0: Exacte.
1: Sí. Més o menys.
0: Exacte.
19: Que ve la remena Fornals, que havia rebut Disso, que jugava en Fran García, l'ha perdut, pressiona Isco, Camavinga, i ja surt al Madrid en camp propi, pel mig Valverde, aquest amb Mbappé, davant seu té Bellerín, que ha vingut a pressionar, ve Bellerín, l'aguanta, va per ajuda Facundo Bernal, ui, se'ls ha fet a tots, els ha eliminat a tots en un toc Mbappé, que ara volia canviar a l'esquerra per Vinícius, està bé aquí la defensa del Betis, ja juga Dumfries a la dreta per Guller, esteu veient el moviment d'Mbappé, suposo,
1: sí.
19: Va Guller ara per l'altre costat, falta. Falta sobre Guller, li han tret la bota. Sí, sí, és que li assenyalava, ara va amb un mitjó. Va trepitjant amb el mitjó dret. Sí, sí. Li han arrencat literalment la bota a Guller. Falta des de la dreta perquè la pengi Guller amb rosca cap a dins.
1: Tornen a enfocar Pellegrini. Va dir, però patint. Patint pels que estan al costat. Però Mbappé, déu-n'hi-do, quan fa aquestes jugades...
19: Sí, sí.
1: Ostres,
0: és que a Mbappé li veus el puntet aquest que està bé, que és el que li falta a Vinícius, que sí, és el que parla alt.
1: Sí.
0: Sent dos jugadors de molt de talent, tu a Mbappé li veus el puntet aquest de que està finet, saps? De que marxa fàcil, de que li surt fluid i tal, i en canvi Vinícius encara el veus una mica com que s'està
2: posant.
0: Dubta
2: més, no? Exacte, sí. Costa més encara...
19: Pica Guller, massa rosca, directament a les mans de Valles. El que sí veus és que els jugadors del Madrid van ràpidament, recuperen la seva posició, no, és molt difícil que els puguis enganxar muntant una contra. Ui, aquí com ha arriscat Bellerín, gairebé intercepta Bellingham. Diguem que es pot detectar la por, ara mateix flotant sobre, vaja, sobre cada centímetre, cada mil·límetre de l'estadi de la Cartuja.
2: Sí, estaria bé que Bellerín no arrisqués, Vull dir, perquè la setmana passada ja...
1: Sí.
2: Ja la va liar.
19: És que no té amenaça el Betis, no...
1: Sí,
19: aviam el xut d'Antoni fora, mira, intentava justament, era Antoni,
1: sí,
19: que ha rebut de Bellerín. La parella Bellerín-Antoni és interessant, no? Perquè Bellerín et pot pujar la pilota amb cert criteri, li deixa Antoni, quan li ha de deixar, li ha deixat pràcticament el xut mastegat per damunt de la porteria de Courtois. Primer avís del Betis en aquesta segona part, 6 minuts, 0-0.
1: La veritat és que sense Abde, aquest Betis, si no li funciona Troy Parrott, el davanter que tenen a la banqueta, jo no sé fins a quin punt
0: jo crec que
1: patirà de falta de gol,
0: Sí, jo crec que Abde, i més en partits com el d'avui, on tu no ets clarament dominant i tens situacions d'espai, jo crec que ell aquí hagués sigut important.
1: Clar,
0: perquè t'ajuda en aquesta situació, que tu estàs a 50 metres de la porteria contrària. Abde al final és com un running back de futbol americà, que tu li dones la pilota i et guanya 40 metres amb certa facilitat.
1: Sí, sí. I no té un recanvi, la veritat, no? Un recanvi com Abde...
0: De perfil, no,
1: clar.
0: Sí, jo crec que Pellegrini amb això juga bastant, perquè ell també li agrada molt el típic extrem. Recordeu, si vosaltres recordeu el Màlaga o el Villarreal de Pellegrini en el seu moment, eren jugadors, els jugadors de banda no eren jugadors purament de banda. I sí que és veritat que ha evolucionat.
19: Atenció, moment important. Falta de Guller, que hauria de ser targeta, en té una al públic de Màlaga. Hernández, que de moment li perdona.
2: No s'atreveix.
19: De moment, no s'atreveix. És una falta dura, que talla un contraatac. Guller ho sap tot el Madrid, ho sap Mourinho. Hernández, està sent molt benevolent amb Guller. Hernández, li està perdonant la groga a Guller. És un error de Guller, és un error flagrant de Guller i és un error flagrant d'Hernández.
1: Compte que es pot revisar.
19: Hernández li acaba de perdonar la segona groga a Guller i ho sap. I ho sap.
1: Perdó, no es pot revisar. Si li treuen segona groga, llavors es pot revisar.
2: És claríssima,
1: Jo no la veig tan clara com vosaltres, però
19: es pot treure.
20: El salva que sigui a la frontal de l'àrea contrària. És el que el salva.
19: Però és molt contundent.
20: És molt contundent. Crec que Mourinho en 5-10 minuts el treu del camp.
1: Bé, no, és que l'hauria... Vaja, si és intel·ligent...
19: No, Bernardo Silva ja posarà Bernardo Silva ja.
20: És que està a una falta de veure la groga.
1: Sí, a mitja.
19: Però, mira, jo crec que ho és perquè Guller sap, en el moment que ha comès la falta, que a més se'n va, sap que ha comès una falta de targeta groga. I ara sobre qui paga és Dumfries, que ha fet una altra falta, també de targeta, lògicament, però no li perdonen. Targeta per Mourinho, per protestar.
20: Una per Dumfries
19: i una altra per Mourinho. És la primera de la temporada per Mourinho, no?
2: o no?
1: Jo crec que sí, no em sona que n'hi hagi entret cap.
2: Però què protesta Mourinho a sobre? Si li acaben de perdonar,
1: protesta que és
2: quedar-se amb 10.
1: Jo, algú creu que no és groga?
4: Jo dubto.
20: Jo tinc molts dubtes, perquè per la situació, però és molt contundent. I el que diu el Dami, just quan està fent la falta i està caient, ja amb el dit va fer no, no, no, conscient que ja té una groga.
2: I la Dumfries també és groga, eh?
4: Sí.
2: A mi? Sí, li ha ensenyat.
1: Sí,
2: no, no, que vull dir que per les dues.
1: És a baix.
0: És Dumfries o és Konaté?
2: Ostres.
1: Espera.
2: Sembla Dumfries, però...
0: Konaté.
2: Ah, sí, sí. Bona vista, Carlos.
1: Konaté, Dami.
2: Konaté, val, perfecte.
1: Sí. Doncs jo el que...
2: Tu no la veus, no?
1: No, el que dic sobretot és que a mi em sembla que va disputar la pilota amb el peu esquerre i que ell no colpeja amb aquest cop, sinó amb aquest peu, sinó que és amb l'altre, amb el dret.
2: Ja.
1: No ho sé. I que és la frontal de l'àrea pròpia. Jo no ho veig un atac prometedor. Que considereu que és una falta dura de groga?
0: Dura en quant a violència, eh? No. Per mi dura en quant a violència, no.

0: La Cartuja ha despertat sí, la gent, i això pot ser bo, Dani, eh?
1: Sí, és que en menys un minut podia haver canviat el partit, sí, perquè el Betis en una sortida de contraatac a punt de forçar l'expulsió de Guler, Mourinho perd els nervis, així que el que diem, ha estat a punt de canviar totalment la decoració i la panoràmica del partit. De moment 0-0, però compte, perquè aquí ja s'hi han començat a veure les fissures del Madrid. 11 minuts. Escalfant-se ja pràcticament tota la banqueta, jo crec que Bernardo Silva pot ser, vaja, clarament un... el canvi per Guler.
2: Mourinho ha sortit com un boig,
3: Sí. Ja, a buscar l'àrbitre,
2: vull dir... M'ha recordat aquell Mourinho a la Lliga Turca, sí, que va agafar un iPad a buscar la jugada i ensenyar-li a l'àrbitre que s'havia equivocat.
0: Sí, tot molt normal. Jo crec que, veient la pressió del públic, per la segona groga no treta Guler, doncs ell també hi posa una mica de pressió del seu bàndol, no?
4: El Madrid fa una cosa avui en sortida de pilota interessant, que és que si fixeu fa línia de 3 en sortida, amb Konaté, Hausen i Cucurella, es tira molt a Dumfries en banda dreta perquè sigui Guler el que ocupa el carril interior, i en banda esquerra el que es tira és Vinícius, i llavors fa una espècie de tres centrals, que no són centrals però és un lateral que queda curt, dos pivots, com un doble 10, que és Bellingham-Guler, com un mitja punta dret que és Guler i un mitja punta esquerra que és Bellingham, i el que es tira és un jugador per cada costat, que en aquest cas és Dumfries com a lateral i Vinícius com a extrem.
1: Compte, Vinícius, posa una pilota dins de l'àrea, Bellingham va Cucurella de cara, la pilota és pel Betis, jugant en àrea pròpia, s'equivoca en el rebuig, Bartra, la deixa per Vinícius una altra vegada, va des de l'esquerra, deixa per Mbappé a la frontal, compte aquestes cames, Mbappé entra per l'esquerra, deixa per Cucurella, aixeca el cap, centra, impacta en Bellerín, corna pel Madrid des de l'esquerra. Està jugant ara amb pocs metres al Madrid, qualsevol cama, qualsevol rebot pot acabar en un disgust. Jugant amb futbolistes de qualitat al Madrid, Vinícius, Mbappé està trepitjant territori una mica, el conjunt madridista encara queda molt, però queda menys, queda poc més de mitja hora, vull dir que ja comencem a entrar en territori en què el Madrid haurà d'accelerar un punt.
5: Sí, però se li farà llarg, al Betis.
1: Luego... La centrada Guler, Sorballes ara hi atrapa.
0: Bé.
1: Hi haurà un canvi al Betis, entrarà, crec que és Fidalgo, em sembla veure des d'aquí. Mentre està entrant la contra el Betis, hi va el Cucho, compta la pilota per Fornals cap al Cucho una altra vegada, li demana Antoni, ai, amb la centrada, Antoni a punt de arribar, es tira la cama, estàvem fora de joc. Estàvem fora de joc, però crec que és la primera contra amb cara i ulls que treu el Betis en tot el partit. Aquí es nota la falta d'Abde. Ara munta la contra al Madrid, és Guler, posa a córrer Mbappé, ha replegat bé el Betis, es llença en tot, Bartra, molt valent, i envia la pilota fora de banda, banda pel Madrid, que era com si fos un corna per l'esquerra, jo no sé si al Betis li convé. Evidentment ha de treure alguna contra, ha de treure el cap, però després queden molts jugadors despenjats i cada vegada que tu ataques, després el Madrid sempre respon.
0: Sí. És important acabar les jugades contra aquest Madrid, eh?
4: Sí, sí, perquè si no és allò que diuen de la contra de la contra.
0: Sí, sí, sí.
4: Si, si en un contraatac ja t'ha agafat desorganitzat, quan és un recontraatac ja...
5: Agafen boles,
4: exacte,
5: directament.
4: Exacte, sí, estàs mort.
5: Mira Isco, adeu.
1: Adeu, Isco.
0: Sí, sí.
1: Entra Álvaro Fidalgo.
5: 59, sí,
4: Veus, no...
0: Gairebé, però el canvi era aquest.
5: Sí, però vinga,
1: sempre una mica més. No?
5: Vinga amb la factura, Carlos?
0: Fidalgo de mitja punta?
4: Sí, sí, sí. Sí, Fidalgo és per jugar per dins.
5: Però és això, 60. Clavats, sí. O sigui, no donen per més, eh?
0: I més amb aquesta calor. Potser l'hivern aguanta 75.
4: Sí. I et dic una cosa. I jo estic convençut de que el posa perquè és Isco.
0: Ja.
4: I perquè té la jerarquia que té,
5: Galons,
4: és capità, no, sí. És tal, i el poses perquè és Isco. Però, però jo no sé si en comptes de dir-se Isco es digués Fidalgo, si el posaria.
3: Per cert, s'acaba el partit del Lleida de bàsquet, partit de pretemporada, que ha apallissat l'Ulm 166. Per tant, bona actuació del conjunt Lleida.
0: Fins a de l'Ulm.
1: Li deixaves però a... Mbappé a punt d'arribar-hi, cornes, torna a salvar el Betis, Molló, el Madrid ara atacant ja amb molta intensitat, justament quan queda mitja hora pel final.
0: Sí, sí.
1: Mitja hora pel final i el Madrid absolutament instal·lat a camp contrari. El Madrid, el Betis li espera mitja hora que se li farà lògicament llarga, sí. Li espera mitja hora de patiment sobre un partit nou, un partit de 30 minuts més. L'ha afegit en què el Madrid sap que lògicament necessita marcar. De moment està intentant moure la pilota amb calma, moure la pilota amb criteri, sap que encara té marge i el Betis el que li toca és aguantar, el que li toca és resistir. Ara hi ha targeta per Camavinga, que ha fet falta en l'intent de recuperació, i també situacions com la de...

0: ara intentar guanyar segons, intentar guanyar minuts, com ara Marc Roca, que ha triat una miqueta a posar la pilota en circulació.
1: Manté Guler, de moment, Mourinho, sí, i em sorprèn que no l'hagi canviat.
2: Aquesta no m'havia semblat una groga tampoc, és a dir, si l'altra no era groga...
1: Ja. A mi aquesta tampoc m'ho sembla.
2: L'agafa, però està en camp propi,
1: o sigui,
2: no es disparava l'atac.
1: Ho dic d'una altra manera, em sembla més la de Guler que aquesta.
2: Estic d'acord.
3: Aquesta treu groga perquè no ha tret la de Guler.
2: Segurament,
3: no?
2: Segurament.
1: Clar, però això no s'hi val, no? No val que ara comenci a treure grogues a Konaté.
3: Sí, sí, evidentment, evidentment. Però és que funcionen així, els àrbitres.
1: Sí, sí, a vegades tens aquesta sensació, és veritat.
0: També moment delicat, perquè hem arribat 0-0 fins aquest moment, el Betis ha resistit, sí. I ara un gol del Betis seria demolidor pel Madrid.
3: 75, hem d'aguantar el 75. Sí.
0: El 75,
2: 85.
3: 75 és el moment 85. Clau. O sigui, 0-0-75.
0: Compte Guler, cap a Mbappé, prolonga amb el cap, estan fora de joc, Vinícius, se la queda Vallès. Se la queda Vallès i juga bé per Facundo Bernal. Aquestes... Puja la pilota l'uruguaià.
4: Aquestes excursions de Nathan no...
1: No cal.
4: No caldria,
3: Una mica de por, no? Cada cop que el veiem.
0: Fornals amb Bernal i aquest cap a Antoni, el futbolista més talentós del Betis. Antoni cap a Fornals, té a la dreta Bellerín. Vinga, que és una jugada prometedora. Bellerín davant d'ell, Valverde, fent l'ajuda a Valverde aquí al lateral, increïble. Vinícius busca'l. Pilota per Antoni. Antoni cap a Fornals, jugant Fidalgo. Fidalgo a la dreta per Bellerín, centra l'allà. Centra Bellerín! A punt d'arribar i el Cucho, traient aigua de la barca al Madrid. Traient aigua de la barca al Madrid, es prepararà canvi. Entrarà Bernardo Silva a les files madridistes. Entrarà també Diomandé i entrarà també Alexander Arnold. Hi haurà triple permuta a les files de l'equip de Mourinho. Mentrestant, ja s'entra des de la banda esquerra. Ha centrat Fran García, ha impactat la pilota en Dumfries i hi haurà corna favorable al Real Betis Balompié.
1: Va.
5: És aquesta.
0: Vibra Heliópolis, o la Cartuja en aquest cas.
1: Bon ambient.
0: Ambientàs a la Cartuja.
1: Va.
0: La centrada és de l'esquerra.
3: El voleu ja, el gol, sí?
0: Jo crec que ara no seria mal moment, eh?
3: Val, no, pregunto.
0: Enganxada si no sobre Vinícius. Targeta per Facundo Bernal.
1: Sí.
0: Un uruguaià no pot acabar un partit sense targeta groga.
4: Per allà, també és una llibre
0: altra
4: targeta.
0: Faceta del futbol.
1: Sí, sí.
3: Per contracte, posa.
1: Aquesta sí que és molt, molt clara, perquè ja enfocava porteria Vinícius i l'agafa. Es fa el triple canvi, li anava preguntant Carlos, però no s'hi valdria, per
0: mira,
1: tant...
0: Que Camavinga, que té targeta, és un dels canvis.
4: Clar. Sí, va, Guler és un altre, segur.
1: Sí.
0: Guler és un altre.
4: I Dumfries.
0: I Dumfries, sí.
1: Els tres de targeta treu, eh?
2: No, era Konaté.
4: No, era Konaté.
1: Ah, era Konaté al final, perdoneu. Sí, sí. Hem cantat el quart del Como, Clara?
5: Sí, l'hem cantat, que era de...
1: Bona contra,
5: Diao.
1: Eh?
5: Sí, no, realment... no, me l'hem cantat, l'he cantat mentalment.
1: Bé.
5: No, però juga de memòria, eh?
3: Però t'hem sentit, eh?
5: Sí.
2: De l'apatia, no?
3: Jo ja l'he donat per fer perquè t'estava llegint la ment.
5: Té molt clar que juga, aquest equip, realment, dóna gust. I a París ha entrat Ferran Torres per intentar fer el gol de la victòria, perquè de moment el PSG va camí del tercer empat.
0: Un pas endavant a la carrera ha fet.
5: I tant, o a l'esquerra o a la dreta, no em va quedar clar a mi.
3: No voleu comentar, no?, les declaracions de Ferran, d'aquest... D'ahir va ser, d'ahir? Van ser d'ahir?
5: Sí, aquestes que diem.
3: Aquestes que
5: diu...
3: No voleu dir res? Va.
1: No, endavant. Viva tot el Madrid.
4: Però tira, David, home.
3: No. Jo,
4: tenemos toda la polèmica.
3: No hi ha polèmica. Ha dit que, escolta, està molt content a París.
5: I a l'entrada d'Embelé també, ara.
1: Imagina't. Ha entrat abans que Dembélé.
3: Sí.
1: El pilota d'or.
3: Sí que m'agrada.
1: Què passa ara a la Cartuja?
4: Sí, t'he dit, que és guapa, eh? És molt PSG dels 90.
3: Ronaldinho, no, una mica? No,
4: o sí, o...
3: Ronaldinho va
4: sí,
3: portar
4: una miqueta posterior, correcte, sí. 90, principis dels 2000, sí.
2: Sí, hi havia... Passava alguna cosa a la grada?
1: Tens clar què passava, Dani?
0: No.
1: S'ha aturat el joc.
0: Estava el joc aturat, però sobre el terreny de joc no passava absolutament res. Jo crec que era alguna cosa que passava fora del terreny de joc, però ja s'ha reprès sense problema. El que sí que es preparen canvis al Betis. Ara els explicarem bé, com a mínim un. Crec que és Nelson de Osa, el colombià, el futbolista que entrarà al terreny de joc. Serà el pròxim canvi a les files del conjunt bètic. No sé si serà per Bernal, que té targeta. Ara ho veurem.
3: Però m'agrada que no està passant res, eh? Això?
0: No.
3: Això és sí, interessant,
0: està, Està contingut, sí.
4: Això dintre del triplà sempre va bé.
3: Sí, aquests minuts, a més, són ideals perquè no passi res, no? És una mica el... ha cremat minuts.
1: Ha tingut més, vaja, força més opcions a la primera part que a la segona, el Madrid, sí, sí.
4: Sí.
0: Pilota pel Madrid. Ai. Jugant Konaté amb Alexander Arnold, un dels tres futbolistes que ha entrat al terreny de joc. Té a la dreta Diomandé. De moment Arnold juga enrere per Konaté. Li queden 25 minuts al Madrid i 25 minuts també al Betis, que el Betis també té futbolista, us imagineu, una primera derrota de Madrid de Mourinho. Jo ja, bàsicament, és anar a la sala de premsa a escoltar què diu, perquè aquesta continència verbal...
3: Calma.
0: No, però que sí. També ens mereixem també un Mourinho allò desencadenados, és què et vull dir?
1: Ei, que Madrid el comencin a burxar una mica, vull dir, que dèiem abans que no li estan discutint res.
3: Però fixa't que mai no estem contents, perquè quan és el Mourinho escolta, ens posa, ens treu la polleguera, i quan és el Mourinho Zen... Volem que sigui el Mourinho, no?
1: Sí. Exacte. Mai estem contents.
3: Massa plàcid. Estava marcats de la vida.
4: Sí, estava veient que sembla que el Betis va fer un altre canvi. Clar, és l'última finestra del Betis. Si només en fa un, només haurà fet tres canvis, eh?
0: No entrant Deossa i Troy Parrott.
4: Ah, vale. Llavors dos.
1: Sí, però molt aviat esgota finestres, eh?
4: Ja.
0: Surt el Betis, de Llerín. Ui, s'equivoca. S'equivoca Anthony, li ha pres la cartera. Hausen la deixa per Mbappé. Mbappé a l'interior de l'àrea, xuta amb la dreta Valles. Tenia una primera opció amb l'esquerra, entre que no li ha sortit bé i se l'ha acomodat amb la dreta. S'equivoca Mbappé directament a les mans de Valles. L'acció de Hausen,
3: Era bona la passada, sí.
4: Sí, l'anticipació i la passada, sí.
3: Que Hausen...
0: Bon partit de Hausen avui,
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: Espera, Carlos, que ara ens mira amb l'Albert i la Clara. El canvi de Diego Llorente pot respondre a commoció cerebral.
4: Vale, el protocol de commoció, correcte, sí.
1: Té una finestra extra i un canvi més, el Betis, si vol. Però no veig jo Pellegrini fent entrar sis canvis,
3: És massa, no?, per Pellegrini.
1: Sí.
0: Entra Deossa.
2: Que tampoc té molt a la banqueta.
0: Colombià per Facundo Bernal. I Troy Parrott, crec que és pel Cucho.
4: Sí.
1: Home per home, Carlos.
0: Troy Parrott.
4: Sí, és home per home, a més demà, o sigui, és molt clar. Jo crec que Cucho està desgastat ja i vols una alternativa, i en el cas de Bernal és per la targeta, és el que té targeta, que és el que ha tallat la contra, ha dit abans que jugui la segona, el poso.
1: Confies gaire en Parrott, Carlos?
4: La veritat, no us vaig enganyar, ja sabeu que jo, quan conec el jugador Parlo, no tinc gaire referències d'ell, perquè la lliga holandesa no és una lliga que jo segueixi habitualment, i només l'he vist una miqueta a l'estoneta del llevant de la setmana passada, que sincerament no m'atreveixo a jutjar un jugador per 60 minuts el dia que el teu equip
3: no
4: és un absolut
3: dia,
4: desastre.
3: No,
4: o sigui, no, sí, podria aquí marcar-me no, tal, però no cal.
1: Va fer debutar Mourinho amb el Tottenham. És la planta del Tottenham, va fer debutar Mourinho.
5: Sí. Cares llargues de Luis Enrique, perquè marca el segon al Mónaco, i Dumbo, l'ex del Sevilla, fa l'1-2 al Parc dels Prínceps al Paris Saint-Germain, que només suma 2 punts de moment en el que portem de Lliga, i ara està perdent 1-2 contra el conjunt del Principat. Té 17 més l'ha afegit per intentar capgirar-ho Felipe Luis, que marxaria amb els 3 punts a casa.
1: I líder.
2: 7 punts de diferència amb el PSG, que ara ha de començar, però...
5: Sí. Però a l'inici, sí.
1: Sempre ha vingut amb aquesta idea al seu voltant, que serà un gran entrenador Felipe Luis,
5: sí.
1: En veritat és que ho va demostrant. Sí, a la Cartuja, empat a 0.
0: Bon moviment de Marroc, al mig del camp, la deixa per Bellerín, l'autopassada massa llarga, ha aconseguit però salvar la possessió, Fornals per banda esquerra, aviam què fa l'Internacional Espanyol, Fornals fa una passada a l'altre costat, treu amb el cap Cucurella, se la queda Bellingham, però el Betis que està animant-se en aquest tram, sembla que s'ho creu,
3: sí.
0: Troy Parrott. Cucurella surt amb Vinícius. Ha de recuperar aquí, ara ha de fer un esforç Bellerín, perquè havia pujat atacat, també ha de fer un esforç aquí per ajudar Deossa. Vinícius vol desequilibrar, posa la cama a Bellerín, deixa que surti fora de banda Vinícius, que serveix des del costat esquerre per Cucurella, ja surt el Madrid ara pel mig, Bernardo Silva, cames i ben fresca, per pensar en l'atac madridista. Menys de 20 minuts ja, juga Courtois 0-0, el partit ha estat totalment obert i la balança pot caure de qualsevol dels dos costats. Si no s'inclina per cap dels dos equips, doncs ja ens va bé la cosa.
2: Sí, home.
1: Veiem ara per la tele escalfant Cespí, que jo crec que és una amenaça.
0: Sí, avui sí, avui és un recurs claríssim per Mourinho.
3: Tens aquella sensació de que...
2: Sí. A més, el Madrid està trepitjant àrea, vull dir que...
3: Sí.
0: I la torna a trepitjar Vinícius amb Bellingham davant seu. Bellerín centra Vinícius, la treu amb certs dubtes amb el puny i amb certa timidesa també Valles. Li cau la pilota a la dreta, Alexander Arnold, la treu Nathan, anava directament per Mbappé. I ara sí que el setge ja és total i absolut del Madrid. Vol sortir al contraatac el Betis. Pilota a l'esquerra l'esquerra per Troy Parrott, com a bon irlandès, com a bon Irish Power. Aguanta amb el cos, jo crec que li clavaran el clitxe d'irlandès a Parrott aquí a Sevilla, claríssim, perquè ha fet una jugada d'armari irlandès total. Li cau la pilota a Valverde, aquest amb Vinícius, barra en d'esquerra, vèrtex, arriba l'ajuda, pilota de frontal, Mbappé, aquest amb Bellingham, intenta jugar Bellingham, cau a terra, no la xiulis, ha caigut a terra i a la contra el Betis, aviam, Fornals, Fornals. Llarga per Parrott, ha protegit bé Konaté, directament per Courtois. Poden ser minuts de bogeria i de descontrol, perquè érem 20 minuts amb l'afegit.
4: Queda molt encara per descontrolar-se, d'aquesta manera. Sí. Jo, i normalment, no vull ser jo qui... Però normalment, en aquests descontrols, qui surt guanyant és el Madrid, habitualment.
0: Sempre, el bo.
3: Sí, sí. Pot ser que Parrott tronquegi una mica, Carlos?
4: Sí.
0: Per això ho dic.
4: Té tot el perfil, però clar, sí, no? El que dic, deixa'm que el vegi una mica més. No facis matar-lo el primer dia.
3: Jo 5 minuts ja li dic tronc,
2: Sí, però millor pilotes al peu, no com aquesta que li han fet córrer a l'espai, no seria segurament el...
4: No és la seva millor.
1: Ara, si entra pilotes al Betis, té un rematador més... punyent que no pas el Cucho, diguéssim. Pilota pel Betis.
0: Sí, ha de mantenir el control del Betis, perquè ara hi ha hagut una jugada massa Bellingham pel meu gust, Una conducció en zona de tres quarts, que Bellingham era protagonista, que ha pogut conduir, ha tingut massa camp per córrer, s'ha d'impedir que Bellingham es desplegui, claríssimament.
1: Ara li estava escrivint a la Clara, que aquí amb una nota, que avui poqueta cosa de Bellingham. És que ho faig així perquè jo em costa.
0: Pilota d'espai per Parrott, contra que és bona, pilota pel Betis, retalla, li queda Parrott, ara sí, el xut, fora! El xut de Parrott, fora! Li havia quedat la pilota Parrott a la frontal.
3: No era fàcil, tampoc,
0: Per damunt de la porteria de Courtois, pausa d'hidratació.
1: Bé.
2: Però el jugador del Betis que ha rebut com a davanter...
3: Aquí està la història.
0: És Fran García, no?
4: Fran García. Segur, és Fran García.
2: És que era acció de...
4: Fora de joc, diria.
2: Però era acció d'encarar. S'ha fet un control així una mica.
1: És d'esquerrar.
4: És d'esquerrar i és lateral.
3: Fran García no li pots demanar tampoc.
2: Però era fora de joc,
1: Sí, jo crec que hagués estat fora de joc.
3: Que marca aquesta Parrott i ens anem tots a Irlanda.
1: Ha passat un pam, per sobre el travesser. Però vaja, segurament no hagués valgut. 28 de la segona, Betis 0, Madrid 0. Alcaraz ha tingut la primera pilota de partit al US Open, Albert.
2: Sí, a punt de tancar el seu partit. 6-3, 6-4, 5-1, servei d'Alcaraz, que és a dos punts de classificar-se per vuitens de final. S'enfrontaria a Tommy Paul, el nord-americà. Seria un bon duel de vuitens. Tommy Paul, que avui s'ha desfet de públic en 5 sets. Ara aconsegueix situar-se amb avantatge, per tant, 5-1, avantatge Alcaraz, a un punt d'accedir a vuitens.
1: I en futbol, Clara?
5: Acabat ja el Genoa 1-4, per tant, victòria de l'equip de Cesc Fàbregas. El Liverpool, que manté el 0-2 de l'inici del partit. No hi ha hagut més gols a camp de l'Ipswich. I el PSG, que no pot entrar, Taradro, per Fabián Ruiz, també per intentar sacsejar alguna cosa, però queden 13, més l'afegit, 1-2, guanya el Mónaco.
1: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omo de nou, superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls, 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència, disseny en un sol cotxe i ara el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco M, Automoción, a Barcelona, Mataró i Girona.
2: Ho tanca Alcaraz, per tant, accedeix a vuitens de final. Segurament no és el millor Alcaraz dels últims mesos barra anys, però clar, és que és un US Open amb moltes baixes d'homes destacats al rànquing. Per tant, vés a saber si té les seves opcions. De moment ja és a vuitens, el seu rival, com dèiem, el nord-americà Tommy Paul.
1: Arribant a la mitja hora de joc, es reprèn el Betis 0, Madrid 0. Dami.
0: Sí, veiem una imatge ara a disco, a la banqueta, absolutament fos l'home, Encara recuperant-se de l'esforç. 15 minuts pel final, més el que s'afegeixi. Aviam, aquesta pausa d'hidratació, aquest temps mort, doncs quin dels dos entrenadors ha pogut utilitzar-lo millor i qui en pot treure més partit. Primera pilota pràcticament que toca Diomandé. Banda dreta, jugant al Madrid. Es replega i espera el Betis la seva oportunitat. Ara mateix amb Fran García, Pablo Fornals per l'esquerra fent de doble lateral a l'altre costat, Héctor Bellerín i Antoni. Remenant-la al mig, Bernardo Silva amb camp esquerra, juga per Diomandé, controla Diomandé, el desdobla Arnold, la centrada Diomandé, directament a fora. La centrada per ningú, ni a Mbappé ni a Bellingham. S'ho agafarà amb calma el Betis. Han passat 50 segons des de la pausa d'hidratació. En falten 14, més l'afegit, 0-0, hi haurà Doncs mira, hi haurà un altre canvi al Betis, ara s'entrarà Rodrigo Riquelme.
1: Sí, sí. I per Antoni o per Forn... No, és que Antoni estava fos, eh?
0: Sí, sí, i es veia, eh?
4: Veurem si és Fornals el que va a la dreta.
0: De moment, aviam, de moment es queda a l'esquerra i Riquelme se'n va a la dreta.
4: I Riquelme va a la dreta.
0: Al, sí, almenys en aquesta primera acció, per tant, tenim Riquelme dreta, Parrot mig, Fornals esquerra, amb Fidalgo i Deosa doble pivot. Mira, Deosa justament recupera la pilota, que era amb Fidalgo, a l'esquerra Fornals. Toca amb Marc Roca. Riquelme, compta Riquelme, a la dreta Bellerín, centra-la, toca Cucurella, sempre atent, i envia la pilota fora de banda. Ara mateix el partit s'està equilibrant, eh? Sí. Estan atacant els dos.
3: Estava pensant que el look de Pellegrini, perdoneu, sí? Però...
0: No, no, sí, sí.
3: És de jugador de bitlles. Oh, és com has de jugar a bitlles, que tenen aquestes... O sigui, sí. És com si... Bueno, és... De veritat, no té cap sentit.
4: Ara es treu la bola i fa un strike.
1: Li falten, no, sí, sí, les sabates aquelles, no?
3: Li falten les sabates aquestes que et posen allà quan vas a jugar a bitlles.
0: De snooker, d'aquests snooker.
3: Sí. Oh, de bitlles de snooker, no, de billar, no. De...
0: Ah, pensava que deies de billar.
4: No, no, no, no. De bolos de tota la vida.
3: De billar també podria ser, eh? O sigui, ja, perquè, però sí, sí, sí, va sí, més elegants els de billar, en teoria. Fins aquí, eh? Fins aquí el sí, nou...
1: I perquè per no ha dit petanca, que...
3: Sí, però és un tema que no vull tocar.
1: Vale,
3: és el tema de l'estiu.
1: Ah, sí, sí, és veritat, sí, sí, és veritat. Sí, sí,
3: no, no entrarà, no.
1: Podria parir sensibilitat. Sí,
3: sí, sí, no, no. Està sí, molt crispat l'ambient.
1: Tampoc et preguntaré per Asensio, perquè crec que tal com està el partit, mira, és millor.
0: 32 de la segona, empat a 0. Recupera Valverde, directament a fora, no sé que la salvi, no? Doncs Valles no ha deixat que la pilota surti fora. 12 minuts, eh?
1: Sí, sí, sí. Ara ja m'estic sí, sí, començant sí, a posar bastant nerviós.
0: Ah, 78.
3: Estic igual.
5: Sí, eh? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: En perill real queda, a l'inici immaculat del Madrid a la Lliga. Sí. No, no, sí, que l'hem vist mil vegades. És que sempre diem l'hem vist però, mil, ara ja l'hem vist no, més però, de mil
6: no,
0: vegades.
6: No, però ara... Les setmanes ja va passar Cornellà al Prat.
3: Ah, Cornellà.
6: Sí. Bé, bé. És el mateix escenari.
3: Jo la marcaria el 85. O sigui,
5: sí,
3: no?
5: O com, 87.
3: Com a...
6: Val, val.
0: Que bueno, però és que l'últim cop en aquest escenari el Madrid no sí, va guanyar.
3: No, no, no, no, no, no. Sabem, ho sabem, però...
1: Perquè quan trigarà fent traspí, Carlos, calcules, Mourinho?
4: 5 minuts? Entre el 82 i el 85, pot ser?
1: Sí, no, no. Sí, sí, sí.
0: Joan el Betis trepitja la pilota Fidalgo. Bé, bé. Rep Fornals, a Fornals l'aguanta, eh? També necessita molt... Bé, necessita algun jugador de màxim.
4: És que Fornals acaba bé els partits, eh? I a més té és molt talentós, però a més té treball, el tio, eh?
0: Sí, sí.
6: Ara, jo crec que Broc estarà amb mi, que hi ha el perill que el Betis cregui que pot guanyar.
0: Sí. Clar, no, no.
3: I que vagi molt a buscar el gol, no?
0: Sí. Això, Albert... Sí, sí. Hi ha aquesta percepció, jo crec, generada sí, en el camp. Sí. Que el Betis s'ho creu... Mira, clar, ara mateix, per davant de la pilota, té
6: bastants jugadors. Ara, sí, sí.
3: Clar, el Betis ara hauria de buscar el 0-0 a vida o mort.
6: Al corna,
0: no, no, no.
6: Al corna, no?
3: Sí, sí, ha fet Carrasco ja.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs mira, està buscant la victòria. Fidalgo, compte, que queda la pilota per Riquelme. Riquelme que tenia el xut. Arriba Bellerín, si l'arriba a enganxar Parrot, podia ser gol. Riquelme una altra vegada. Molts jugadors a la frontal de l'àrea. Molts jugadors a l'àrea. Ve a defensar Vinícius. Cau a terra Vinícius, està patint el Madrid, eh? Ara mateix està patint el Madrid, estan patint els dos. Està el partit molt obert, centre Bellerín, corna.
1: Bé, bé, bé.
0: O sigui, els dos equips tenen opció de guanyar, però els sí, dos sí, estan sí, patint. Perquè el Betis pateix en essència perquè està jugant contra el Madrid, però el Madrid també està una mica desconcertat perquè sap que pot marcar, però veu que el Betis, a diferència d'altres equips, també arriba. O sigui, ara mateix és un escenari absolutament obert i incert.
1: Vinga, va, va, va.
0: 10 minuts.
3: Com els gossos, que 10 minuts semblen, no? 35, com la vida dels gossos. Que...
0: Pica Fornals, remata Nathan! Gol! Gol! Gol! Remata Nathan! Treu Courtois! I el gol del Betis! Remata Nathan! Treu Courtois! I el gol del Betis! El gol de Parro!
5: Gol! Parro!
0: Irish Power, tots cap a Dublín, remata Nathan, treu Courtois, visca Dublín, visca Irlanda, tots cap a Dublín, tots cap a Irlanda, Irish Power, gol de Troy Parrot, la treu Courtois i Parrot l'envia cap a dins, amb Courtois batut, el Madrid que es fon en el forn de Sevilla, el Madrid que es desfà en l'infern andalús. Marca Parrot, Irish Power, cau el Madrid de mou a la Cartuja. Betis 1, Irish Power Parrot, Real Madrid 0.
1: Ho fan tots perfecte, la centrada és magnífica.
7: No la treu de mirar.
1: O sigui, la rematada, un segon, la rematada, la treu Courtois amb la mà. Una mà increïble, Parrot està molt atent i ho fa molt bé, tot i que efectivament, David, gairebé la treu Courtois.
3: O sigui, Courtois quasi la treu amb el peu caient.
4: Quin animal.
1: Però la primera rematada és molt bona, també.
4: La primera rematada, deia Nata, no és de Osa?
1: A mi no em queda clar.
3: Però se la guanyen a Hoisen, eh?
1: Sí, sí. Vaja, el salt és imponent, sí, sí. La centrada és molt bona, sí, i Parrot està molt atent.
6: Sí. I és Valverde qui trenca el fora de joc, eh?
1: Sí. Canvi al Madrid, Dami, ara clar, tots a córrer.
0: Sí, ha entrat ja Espí. Ja tenim Espí col·locat al davanter centre. Aquest Parrot ja s'ha guanyat, és a dir, un contracte ja multivitalici per tota la vida al Betis. Ja és ídol de masses.
1: L'admiració de RAC1, també.
0: I l'odi del sevillisme, sí.
6: I no tenia un Parrot al cotxe.
0: Que mític. Ha marcat Parrot 8 minuts caient al Madrid de Mourinho, que amagar-se no s'amaga, eh? Està dempeus a l'àrea tècnica, veient com el seu equip està caient 1-0. Ara mateix qui ha caigut a l'àrea és Vinícius. Hi haurà fora de banda pel Madrid. 8 minuts pel final.
6: Signes l'empat, Broc.
3: Aquesta pregunta és molt... té molt mala llet, eh? Perquè...
4: Però no diguis mentides, els signes amb sang ara.
3: Sí, no, sí, sí. El que passa és que ho tenim tan a tocar... Ara és delicat.
6: No tinc cap dubte.
1: Queda molt poc, eh?
0: Queda molt poc, certament.
3: Bé. Jo signo l'empat, sí.
6: Queda bé. Queda un quart d'hora gairebé.
0: És dur signar l'empat, eh?
3: Sí. No, però a veure, és que queden temps de sobre per... Bé.
0: Troy Parrot.
3: I era un tronc, eh?
1: Sí.
3: Imagina't.
0: Era un tronc, sí.
4: L'has deixat beneït.
3: L'he beneït, sí. Jo m'ensumava alguna cosa, en Parrot.
0: Hausen. Puja la pilota Hausen amb Bernardo Silva. Ara mateix tot el Betis parapetat al darrere. Molt difícil pel Madrid trobar un espai. Ara troba l'espai. Ara a remar. Ara complicadíssim pel Madrid. Complicadíssim salvar un punt. Molt difícil que ho remonti, però bé. Hem vist aquesta història també milions de vegades. Anem a esperar. Pilota per Cucurella. Aquest amb Mbappé. Ve a rebre Mbappé a dalt. Fixats a la posició davanter centre de mateix Vinícius i Espí. Crec que al Madrid no li quedarà més remei que penjar pilotes, perquè entrar tocant serà molt difícil. Mbappé juga a l'altre costat per Diomandé. Li haurà de donar Alexander Arnold i que centri. Diomandé vol desequilibrar. Retalla Diomandé cap a Mbappé, que vol rematar. Li queda difícil, li demana del Cucurella. Vol marxar Mbappé. Molt difícil perquè marxar de Bellerín, però ha vingut l'ajuda. Ho celebra el públic del Betis ara mateix. Celebra en cada intervenció d'un defensa més que un gol. Sí. Compte que ha quedat Mbappé estès fora dels límits del terreny de joc. Jo crec que es reincorporarà. Mentrestant, continua la jugada. 6 minuts pel final. Puja la pilota Bernardo Silva. Aquest en Hausen. I ara comencen a penjar-la. Hausen amb Vinícius. Compte que està en posició correcta. Centra Vinícius. La pilota sortirà a corna. Uf. Ja torna Mbappé, que s'ha fet mal, però que haurà de continuar. El seu equip el necessita. Ui, va molt coix Mbappé. Ai.
1: Per cert, és la primera vegada que el Madrid va amb el marcador en contra en aquesta lliga.
0: Ah. Correcte.
3: Exactament,
0: va molt coix Mbappé.
6: Sí, i el Betis que seria co-líder amb aquesta victòria, empataria amb el Madrid i el Barça.
1: Sí.
4: Trepitjada.
3: Ha trepitjat, no? Sí.
4: Marroca.
0: I la DT a Madrid es podrà posar a líder, no? Sí. La centrada és de l'esquerra, molt tancada. Sorballes, li queda afrontar la Bernardo Silva. Toca amb qualitat a la dreta per Mbappé. Centra Mbappé, compta el pal! Mbappé! Ui. La centrada Mbappé anava amb molta intenció. No hi ha arribat Álvaro Valles. Podia haver entrat perfectament i ha acabat impactant el pal de la porteria bètica. Una més pel Madrid.
3: Una agonia.
0: Una boli, més
6: Broc,
0: pel Madrid.
6: Broc, el boli, aquí apropet.
3: Amb sang.
0: Veig només a Pellegrini. Mourinho a la banqueta. Torna a la càrrega al Madrid. Continua el setge. Continua la insistència. Continua el martell. Continua colpejant el Madrid. Però qui guanya és el Betis. 1-0. El gol de Troy Parrot. Defensa Vinícius. Bellerín, perdó. Centra Vinícius. Treu la defensa al Betis. Ara mateix impossible córrer. Impossible córrer, però Parrot es fa un fart de pressionar.
1: Courtois
0: per Bernardo Silva. Troy l'heroi, eh?
1: Sí.
0: Troy l'heroi del Betis. Bernardo Silva.
4: El que passa que ens espera un descompte llarg.
1: Sí.
0: Dos minuts, no?
3: Quan ja un...
1: Sí. Ara mirem, ara mirem.
3: Sis mínim, no?
1: Sí?
3: Sí. No?
1: La pausa d'hidratació.
4: Entre la pausa, els canvis...
1: Els canvis s'afegeix menys aquest any, compte.
5: Ah, sí? Vale.
1: Ah. Perquè com que ens estem 10 segons...
5: Ah, clar.
6: Ah, està actualitzant els expected goals a la segona meitat al Madrid. Ara està amb un 2-28. Ha acabat la primera part amb 2-0-2.
1: Sí, sí.
6: És a dir, és que...
0: Cucurella a la frontal, compte que queda per Espí. Espí d'esquena portaria, la deixava perquè entrés de cara a Bernardo. Bernardo una altra vegada en qualitat, la deixa per Vinícius, fa un control orientat, la rematada, gol.
5: Ostres!
1: Oh.
0: Acaba de marcar Espí. Vinícius i Espí fa un golaç, però un golaç, eh? Un golaç, rematant d'esquena, pràcticament.
3: Sí, sí, sí.
0: Rematant d'esquena, Espí fa un golaç. De davanter centre, de killer, de depredador de l'àrea, tot el que tu vulguis. Espí fa un golaç com si n'hagués fet 200 al llarg de la seva carrera, com si tingués 35 anys i com si portés tota la seva vida caçant gols a l'àrea.
3: Ara, increïble, eh? Que Espí sigui... Sí, sí.
0: Et diré una cosa, Bernardo Silva ha fet ja dos o tres passades de molta qualitat. Des que Madrid està pressionant.
3: Uf, com l'enganxa.
5: Sí, sí.
0: La centrada de Vinícius, molt bona, i el golaç. Crec que s'ha fet mal Cucurella. Entra carreres, sí. Cucurella crec que s'ha lesionat. Ostres. Entra Cucurella, 1-1, minut 87. Bueno, que, bueno.
1: Per qui no ho estigui veient, aviam. La centrada és amb l'exterior de Vinícius, sí. Tipus Lamine Yamal, però sí. Des de l'altra banda i amb la dreta. Està d'esquenes a porteria Espí, però remata amb el peu canviat, diguéssim, sí, sí. Amb l'esquerra. No, o sigui, no fa una xilena amb la dreta, perquè la pilota li va massa passada, i amb l'esquerra remata cap a dins.
4: Sí. Sí,
1: és com Joselu, però amb jove i em sembla...
5: Sí.
1: Amb més talent.
3: Sí. Més qualitat.
1: Més nivell.
3: Més qualitat, sí.
4: Aquí, sí.
1: Amb tots els respectes per Joselu. S'està mirant alguna cosa? Perdona, Carlos.
6: Potser una situació...
1: No. Fora de joc s'està mirant,
6: ja està,
1: Despí,
6: crec.
1: Ha fet un gest. Sí. Ha fet un gest a Hernández Hernández que s'està
6: doncs
1: mirant.
6: Aviam, eh? Crec que era Despí, que estava... Ell venia de fora de joc per fer la rematada, hosti, però...
1: Seria un gol i mig, això.
3: Compte.
0: Compte.
1: A veure.
0: Compte, perquè això sí que seria la bomba, eh?
6: No tenim repetició.
0: Si li anulen aquest gol. No hi ha repetició?
5: No s'ha ensenyat res,
3: no?
1: No. Vaja, és que no sé ni si estan mirant del centrador o del rematador.
6: Estan xerrant.
0: Aviam, recordem, ha centrat Vinícius, sí. Ha rematat Espí, ara mateix 1-1 al marcador, minut 88, bastant. Vinícius pressionant Hernández, també és cert que els jugadors del Betis...
5: Ojo!
0: Compte, gol anul·lat! Gol d'Espí anul·lat! Gol d'Espí anul·lat!
1: Però,
0: ho celebra el públic de la Cartuja!
5: Sí.
0: Més que el gol de Parrot! Més que el gol de Parrot!
1: És per un mil·límetre
0: de la bota. Gol anul·lat, Betis 1, Madrid 0. No puja el marcador, gol
6: d'Espí.
1: Serà una cosa així com el de Lewandowski a Noeta.
3: És l'ungla que no t'has tallat aquell dia.
1: Sí.
0: Quines ganes de sentir Mourinho avui.
6: Per què protesta Vinícius? És a dir, és un fora de joc que l'àrbitre no... Li han dit des del bar que és fora de joc.
1: Sí, però bé, això va...
3: Però això la roda de premsa d'avui, aquesta els interessa,
1: Ara sí que afegiran més, perquè aquí hem estat gairebé 2 minuts.
6: Però bé, ben afegits, tu.
1: Sí.
4: Jo crec que el de Cucurella eren rampes, eh? No m'ha semblat que sortís lesionat, però ja feia estona que el fisio en la pausa d'hidratació li ha dit alguna cosa i tal, jo crec que són rampes.
1: Podem arribar al 7 d'afegit, eh? Som a 44, Dani.
0: Som a 44, 1-0... Igualment, el gol d'Espí és un avís de cara al futur de que el Madrid ha fitxat un davanter important. Un davanter important. Però el Madrid està perdent 1-0.
4: Ah, és aquesta. És en aquesta acció.
3: Abans del gol.
6: Abans.
5: Si no, jo no el veia per allò. Ho sento,
6: No, podia ser el peu aquest.
5: No,
3: és abans.
5: És que jo aquí no el veia i dic...
1: És en la... Perquè no ho estigui bé. En la mateixa jugada, quan fa de boia, torna la pilota Bernardo a l'esquerra per Vinícius. Vinícius centra i remata Espí. Però forma part de la mateixa jugada.
6: I és molt clar.
1: Sí, és claríssim.
0: Falta de Fornals sobre Bellingham, al mig del camp. Arribarem al 90.
3: Amb el qual Mourinho no té motius com per liar-la. Després potser ho fa, però...
6: Com que han esperat tant, sí que semblava que hauria de ser molt justet, no?
0: 6 minuts.
3: Va.
6: Bé.
0: Per part de Mourinho, sent fora de joc, seria cremar naus, jo crec, eh? Ara en bar...
3: Sí, t'entenc.
1: Bé, però pot dir allò que han anat a buscar la jugada, l'inici de la jugada, que tenien ganes... Bé, sempre pots protestar, si vols, eh?
6: Sí, es deixa punts, acabarà dient que avui han fallat molt, han desaprofitat.
0: Atenció a l'infern, no som a la Lisa Millén, eh? Som a la Cartuja.
1: Bé.
0: Mireu com l'ambient que estan patint els futbolistes del Madrid. Bernardo Silva amb Hausen, 5 minuts i mig pel final. Hausen a l'esquerra per Vinícius, encara té temps pel que sigui el Madrid, però ho té complicat perquè el Betis està fent un últim esforç i està defensant bé. l'ha tret Marc Roca a tornar a defensar una altra vegada. Vinga, ara el lema, lògicament, és no passaran. No han de poder passar, Alexander Arnold. Els dolents no passen. Arnold, balles, però deixa-la passar. Deixa-la passar.
5: Però no has dit que no passin.
0: Se la queda, Valles. Ells, la pilota sí que pot passar.
3: Ah, val, val.
0: Valles amb Bellerín, 5 minuts.
3: M'han cremat un minut, eh? Ara ja...
1: Sí, sí, minut a minut.
3: L'empat, com a mínim, quasi, quasi el tenim.
0: Hausen, enrere per Courtois. Ara seria bastant, bastant nefast signar l'empat, no? Entenc que ningú signa l'empat, no? Ara
5: jo me l'he signat abans.
4: Brock encara s'ho està pensant. David Brock signa l'empat, però seguríssim.
3: Jo m'ho estic pensant, sí.
0: A partir del 94 ja no, no?
1: Aguanta, Dani, aguanta, va, va, va.
0: Nathan per Valles. Valles en llarg.
1: Si es pot tenir una mica la pilota.
0: Sí. Parrot. Parrot a l'esquerra per Fornals. Sí, senyor. Molt ben aguantada aquí per Parrot. Molt ben aguantada per Parrot.
3: Ídol absolut.
0: Fornals. Amb Deossa. Pilota per Deossa. La pot xutar, eh? Xuta Deossa! Courtois, el rebuig no ha estat el millor, eh?
1: Ui.
0: Li ha sortit un punt frontal a Courtois, fins i tot. La podia haver enganxat Parrot, que si Parrot fa el segon avui i li clava un doblet al Madrid. Una victòria... Bueno, ja se'n pot anar directament a la Guinness i fotes tres cerveses la nit d'avui. Pilota pel Madrid. Bellingham. Bellingham cap a Vinícius. Com tac-a-tac. Ens han quedat jugadors del Benítez penjat. Vinícius, línia a fons. Corna. Ah, no, porteria.
5: Què? Què passa?
0: Compte. Així la...
5: Perdó? Pot ser
0: penal? Penal per mans o no?
1: Penal per mans.
0: Penal per mans.
2: Per mans? Però si
0: Vinícius estava... impacta la pilota en les mans d'un jugador del Betis. Penal per mans. Pensava que havia assenyalat corna. Penal per mans.
4: I no protesten, eh?
3: No.
0: Hi ha un silenci aquí a la Cartuja perquè la gent no ha entès res. Penal per mans d'un futbolista del Betis. Minut 92. Falten 3 minuts i mig per jugar-se. Ja m'ajudareu des de l'estudi que jo no tinc monitor aquí.
5: No,
1: ha de xular la falta, ha de xular la falta de Nathan, sí. A veure...
0: Val, jo veia l'àrbitre assenyalant unes mans, jo no tinc monitor aquí,
1: És la falta de Nathan.
3: Falta, sí.
0: És la falta,
1: Es llença a terra i...
4: És la falta de Nathan.
1: I l'escombra.
3: Està tan innecessària, a més.
2: Que ha fet la centrada i havia tallat.
1: Perquè qui rebutja la jugada, perdoneu-me?
4: Deossa, però... Nathan fa l'entrada i Deossa és el que rebutja.
0: És penal, sí o no? Ho és?
1: Sí. Hi ha contacte.
0: Absurd.
2: Ja ha fet la centrada, és a dir... Ficarà
0: Mbappé.
2: És aquelles accions residuals que a vegades es xiulen i a vegades no.
0: I va Mbappé, des dels 11 metres. Valles sota pals. Valles sota pals. Ficarà Mbappé. 2 minuts i mig pel final del partit. I va Mbappé, xuta el francès. Mbappé, treu Valles! Oh! Mbappé una altra vegada! Ha tret Valles! Ha tret Valles! I Valles que li celebra la cara! I Valles que li celebra la cara! I Mbappé a aguantar! I Mbappé a menjar! I Mbappé a menjar-se-la! Ha xutat Mbappé! Valles li treu i Valles li celebra a la cara! I Mbappé a menjar-se-la. Ha fallat Mbappé.
5: Calma.
1: No vull ara posar aigua al
0: vi. Aguanta'm
1: un segon, que s'ha de mirar que el jugador del Betis que rebutja no hagi tret abans d'hora. Compte que no s'hagi de repetir.
0: S'ho miren i si s'ha de tornar a xutar, doncs Valles ja la tornarà a treure si cal. De moment Valles li ha tret la primera. 1 minut i 40 segons perquè s'acabi el partit. S'ho estan revisant. Com hagin de repetir...
1: Disputa la jugada, eh?
0: Com hagin de repetir, escàndol majúscul a la Cartuja.
1: Té un peu fora, però mig cos dins. Jo crec que és dins.
0: Aquí no... Vaja, ara mateix hi ha incredulitat absoluta, com hagin de repetir.
1: Fixeu-vos, aquest jugador és el que acaba disputant la pilota amb Mbappé.
2: El peu el té trepitjant fora, però el cos dins.
1: Sí,
0: hem de dir que...
1: Sí. Ostres. No sé. Peu fora i cos dins. Vegeu.
0: Parlant Hernández i Iglesias Villanueva des del bar. Crits de així, gana el Madrid. Del Molinón a la Cartuja. Jo crec que la Cartuja això no s'havia cantat encara, eh?
1: Això és de bar, no ho ha d'anar a veure l'àrbitre, és dins o fora.
0: No, és que no ho va veure. Està esperant que li digui alguna cosa a Iglesias Villanueva.
1: Però
0: la incertesa i la crisi, la situació de crisi que això està creant entre 70.000 persones aquí a la Cartuja.
2: Pot ser que estigui mirant al peu si trepitja o no la línia, que trepitjar la línia ja seria dins de l'àrea, o no?
1: Pot ser. És que a mi no em queda clar si té el...
0: Corna!
1: Corna! Doncs té el peu fora.
0: Ha fallat Mbappé. Avui no és el dia del Madrid.
5: No.
0: Avui no és el dia del Madrid. A veure, ho hem celebrat com ho hem celebrat.
5: No, però...
0: és a dir, la celebrada de Valles. La celebrada de Valles a la cara de Mbappé s'ha passat tres pobles, però bueno, està bé.
3: Sí, perquè a més, si després te'l fan repetit a Marca, o sigui, quedes com un autèntic...
0: Pot ser l'última, s'haurà de jugar una miqueta bé. Centra Maïna, el corna, Valles, a corna! Aquest tio ara està, que és impossible que entri res. Ara mateix Valles és musculator. Álvaro musculator Valles. Serà curt possible que entri res aquí.
5: Serà Courtois, no?
3: El partit d'aquest tio és espectacular, eh?
1: L'havia rematat Espí de nou, eh? Aquest tio és un malson els últims minuts.
6: No puja Courtois.
5: Donar molts punts
0: el
5: al Madrid,
0: malson de la Cartuja. El Madrid que s'està derretint, que s'està fonent a la Cartuja, eh? El forn de la Cartuja fonent al Madrid. No poden. Literalment no poden. Un altre corna. 96,5. Pica el corna. Bernardo Silva. No hi ha rematat. Aviam, la pilota queda per Mbappé. Xiula ja, Alejandro, home. Xiula behind. Xiula behind. Pilota per Mbappé. La treu el Betis. El deliri a la Cartuja, pilota per Rodrigo Riquelme, treu la Rorro, però treu la Rorro, Riquelme per Fidalgo, ara mateix el Madrid despenjat, Riquelme davant seu, això pot acabar amb una puntada, un jugador del Madrid que pot fer volar un bètic, eh? Aviam, Bellingham, vol córrer al Madrid, Bellingham, la topada amb Marc Roca, hòstia, diu l'Hernández Hernández que no hi ha res, ai, en compte que el Blanc vol fer el gol, vol fer-li el gol de Pele a Courtois. Arribem al 97. Ah, és que anem fins al 98.
1: Sí.
0: No ho havia vist, No ho havia vist. Bueno, ara mateix això sembla... Sembla un concert. Sembla un concert i no un partit de futbol. L'última. Bellerín fa impactar la pilota en Courtois. 35 segons. El Madrid a punt de recollir la primera derrota. La primera derrota de la temporada. Aquí a Sevilla. Deliri col·lectiu.
5: I tant.
0: Festival a la Cartuja.
1: Cara de pomes agres de Mourinho.
3: Està Mourinho...
0: Cara de pomes agres del portuguès. 20 segons. 20 segons i això s'haurà acabat.
5: 20
0: segons i això s'haurà acabat.
3: El tema de parada és de bojos.
1: Sí, ara
0: tota l'atenció posada en la roda de premsa de l'Special One del Madrid. 3 segons, 2 segons, vinga, pita, Hernández. Final del partit! Final del partit! Final del partit! Ha perdut el Madrid! Primera derrota del Madrid de José Mourinho. Targeta groga per Vinícius, que protesta Hernández Hernández. El Madrid que es fon en el forn sevillà. El Madrid que es derreteix a l'infern de Sevilla. El Madrid que se li han acabat les energies. Amb Parrot, Irish Power, The Special One. Avui ha estat Troy Parrot, el Madrid que ha fallat mil ocasions, que ha vist com Álvaro Valles li celebrava la cara al penal a Mbappé. Avui el Madrid no ha fet un mal partit, però avui no ha estat el seu dia, i a vegades en l'esport es perd. El Madrid avui ha caigut a Sevilla, ha fet un bon partit, però s'ha deixat els 3 punts, i el cert és que, com és habitual, està caient de mala manera, com a mínim, Vinícius veu targeta groga i li està protestant absolutament a tothom. A més de 40 graus, avui el Madrid s'ha fos literalment a l'infern sevillà.
1: Continua protestant, Vinícius. Sí, sí. Ara protesta el quart àrbitre, però clar, però,
3: escolta,
1: però, clar, però és que val igual protestar el quart àrbitre que protestar l'àrbitre, vull dir... I Bellingham, clar, i Bellingham, Dami, sí, el clàssic.
6: Però, a veure, l'àrbitre són dues accions de VAR. Són dues accions que no han anat a revisar. No sé exactament qui li estan protestant.
1: Bé, perquè algú de la banqueta els hi deu haver dit que és una acció molt justeta.
6: Està venut.
1: És una acció molt justeta. Sí, sí, són absolutament de VAR. Aquí l'àrbitre de camp no hi té res a veure. Jo crec que està repetint Hernández Hernández. Està fora, com indicant que Bartra és fora. Veient la jugada, insisteixo, té un peu fora i bona part del cos dins. I entenc que reglamentàriament, us seré sincer, ho desconec, estic buscant a veure
3: si... Has de tenir el peu al terra, no?
1: Entenc que si tens un peu fora, compte que estàs fora. És com, per entendre'ns, la mateixa regla que la línia de gol del porter.
4: Jo entenc que... O sigui, no que tinguis un peu fora, sinó que a més l'altre no està dins.
3: No està dins.
4: Encara no...
3: Has de trepitjar.
4: Exacte, has de trepitjar. No està trepitjant.
1: O sigui, no estàs trepitjant l'àrea.
4: Exacte.
3: Jo crec que per aquí, perquè és com que tècnicament tu no estàs dins.
4: Entenc que és així, eh? O sigui, no en tinc ni idea. Estic intentant buscar una explicació del que ha passat.
1: Un cop trepitja se't considera que estàs dins l'àrea.
3: Jo crec que va per aquí,
1: l'àrea. Doncs això, i I sobretot està mirant, jo crec, en la línia del que deia l'Albert, que el peu esquerre, que és el que se suposa que està fora, no està sobre la línia, que llavors voldria dir que està dintre segur, perquè està trepitjant l'interior de l'àrea. Per això n'ha estat tanta estona.
3: Va de res, eh?
6: Sí, però bé, jo no sé si fins i tot és entrenable, això, que ho hagi fet ja abans Bartra.
1: Doncs,
6: bàsicament, perquè arrisca, no, però és que és clau, perquè si no arribes gol d'Mbappé,
1: que
6: perquè el porter és a terra.
1: Dos dits més enrere el peu esquerre, perquè la veritat és que jo em pensava que xularia.
3: Jo crec que és més que Mbappé fa una mini paradinha molt petita, i aleshores ella es troba quasi dins,
1: sí.
3: Té la sort que no...
1: Bé, ara comentem tot plegat. Avui, Ballera, em sap greu, però em sembla que arrencarem una mica més tard del que teníem previst, el tu diràs, perquè déu-n'hi-do. El Madrid ha perdut el primer partit amb Mourinho, s'ha quedat sense marcar per primera vegada amb Mourinho en aquesta etapa, i ara mateix, si el Barça puntua a Mestalla, ja el passarà a la classificació, i el Betis és un dels tres líders ara mateix. Barça, Madrid i Betis són els líders de la Lliga amb 9 punts. Festa a la Cartuja, Dami.
0: Sí, festa a la Cartuja, els jugadors del Madrid que s'han retirat immediatament a túnel de vestidors, immediatament no, s'han quedat Bellingham i sobretot Vinícius a protestar. Courtois sí que s'ha dirigit a un fons on hi havia alguns aficionats del Madrid a agrair-los el suport, i ara Álvaro Valle és absolutament embogit, també els aficionats del Betis celebrant amb els jugadors del conjunt verd i blanc. És una autèntica celebració, no massa allunyada del que va ser l'empat de l'any passat, que també era molt important, sí, pel Betis, sí, per seguir sumant punts que li ha facilitat l'accés a la Champions, i ara sona l'himne del Betis una altra vegada. Bé, tot és felicitat, un resultat que també serveix aquí en clau bètica, doncs, per oblidar la desfera 5-2 al camp del Llevant, però lògicament guanyar el Madrid serveix per sumar 3 punts i per moltes coses més, una victòria que és una inflexió i que quan arriba mes d'abril i mes de maig encara es recorda, no?, que li vas guanyar al Madrid a la temporada, i també, doncs, significarà sempre aquest any haver estat el primer equip que li has guanyat al Madrid de José Mourinho. És una victòria que té molt significat perquè pels futbolistes ha significat un gran esforç. A més, ho hem viscut aquí amb aquesta calor, un esforç titànic el que han hagut de realitzar els futbolistes del Betis la nit d'avui.
1: Parla Álvaro Valles, l'heroi, un dels herois, juntament amb Troy.
7: Nuestro objetivo era puntuar. Una vez que nos hemos puesto por delante, creo que hemos sabido sufrir muy bien. Hemos tenido esa pizca de fortuna también que hace falta muchas veces. Y nada, gran trabajo del equipo, esto es de todo, y darle la enhorabuena a todos mis compañeros que se han partido el alma en el campo para ganar, ¿no?
8: En un final de locos, en un gol que ha tardado en anular, el de Carles Espí, en el penalti con incertidumbre, ¿cómo lo habéis vivido, cómo habéis sentido esos minutos finales?
7: Sí, unos minutos muy emocionantes, ¿no? Muy tensos, sabemos de la capacidad que tiene el Madrid arriba, al final con el marcador abajo pues acumulaba mucha gente en el área y bueno, por fortuna hemos podido sacar la victoria adelante, mantener la portería a cero, que es muy importante en lo personal y en lo colectivo para reforzar el trabajo defensivo y a seguir, que aún queda mucha liga y mucho por mejorar.
8: El penalti, intuición, ¿has esperado hasta el último instante?
7: Bueno, al final trabajamos con Toni durante la semana, ¿no? Los dos últimos lo había tirado abierto. Yo le he intentado aguantar al máximo. Desde que empezó el partido, si había un penalti, lo tiraba él. Ese era el lado que decidí, por fortuna lo paré y nada, a seguir.
8: ¿Qué te ha dicho? ¿Qué le has dicho?
7: Nada, le dije que suerte, que
8: no parecía, ¿eh?,
7: que un penalti en el último minuto, que vaya suerte, bueno, para intentar desconcentrarlo un poco y ha salido bien.
1: Ah, basta chuta.
8: Mar Bartra, no sé si estáis viendo la jugada, os lo han dicho, no tenía el pie en el suelo cuando ha lanzado Kylian Mbappé, bueno, por milímetros, por pequeños instantes.
7: Sí, bueno, al final Mar ha llegado muy rápido, yo en ese momento no sé si ha entrado antes o no, al final yo no lo veo, por suerte no ha entrado antes y hemos podido sacar el partido adelante, ¿no?
8: Álvaro, ¿cómo es el fútbol, no? Los primeros dos partidos portería cero, encajáis 5, hoy portería cero contra el Real Madrid.
7: Sí, bueno, cada partido es un mundo, cada partido pasan cosas distintas. El partido de Levante nos tenía que servir para apretar todos un poco más y para mostrar que los dos primeros partidos no habían sido casualidad. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en lo defensivo y así lo ha demostrado hoy, ¿no?
8: Enhorabuena.
7: Gracias.
1: Álvaro Valles, un dels herois de la nit, aturant el penal a Mbappé. Confirmem, també ara l'Albert allò buscant per xarxes, que en la línia del que deia en Carlos, el tema és aquest, que Bartra no estava trepitjant l'àrea. Tenia el peu esquerre fora i el peu dret a l'aire, però encara no trepitjant l'àrea. Per això no és, no ha entrat abans d'hora.
3: És mig segon, eh?
1: Sí, sí.
3: És el temps que triga, sí, sí, a trepitjar, o sigui...
1: Però és clau. És clau, sí, sí. És clau perquè arriba, si no, Mbappé, jo crec que el fa. Sí. A veure, les coses les expliquen com són a RAC1. Durant alguns anys a la Champions, sobretot, i en molts partits de Lliga, us hem estat dient, bé, el Madrid ha guanyat, no sabem explicar com. Futbolísticament, doncs, té grans jugadors, té gran talent, però eren coses, a vegades dèiem, fins a un cert punt a la Champions, paranormal. Hi havia algun any paranormal. Doncs això d'avui, si no ho és, s'hi assembla. Vull dir, el Madrid els punts ha merescut guanyar, ha tingut les opcions, però avui s'ha trobat amb Álvaro Valles, amb aquest mil·límetre de la cama de Bartra, amb el gol de Parrot, que li ha caigut la pilota després del xut. O sigui que avui totes li han sortit de cara al Betis i d'esquena al Madrid.
3: El gol que és fora de joc d'Espí, però...
1: Sí, sí,
6: però és que les dues accions arbitrals no poden protestar.
3: No.
6: Estan ben arbitrals, no ho dic per si...
4: Jo no tinc tan clar que...
1: No poden protestar, però les protestaran, Albert.
4: Que no acabin protestant.
6: Bé, sí, però que avui no tenen cap tipus de raó. Anava a dir, 10 xuts al Betis, 20 al Madrid, 0,95 d'expected goals al Betis, 3,14 al Madrid.
1: 1-0.
3: Jo crec que la primera part sí que el Madrid, sí. A la segona per mi no m'ha
6: semblat. No, la segona no, és superior. Bàsicament el penal.
1: Però tampoc el Betis ha estat superior.
3: No, el Betis no mereixia guanyar partit, per mi.
4: És que per mi és això, David. O sigui, per mi, tu mires el balanç del partit, o sigui, jo sabeu, jo parlo de futbol sempre, i per mi avui el Madrid mereix guanyar el partit.
3: Sí, claríssim.
4: O sigui, el partit del Betis és un partit en el que el Betis té una ocasió i mitja i fa el gol i defensa durant tot el partit i té, com ha dit l'Álvaro Valles, el punt de sort que has de tenir, perquè són d'aquelles coses que sí, estan molt a prop d'allò paranormal. Perquè...
3: Sí, però que jo dic que la primera part era un 0-3. Podria haver estat un 0-3
4: no, tranquil·lament. És que el primer quart d'hora és de 0-2.
3: Clar,
4: el tram final de la segona part és de 0-3, com tu dius ja. Sí, sí. I després és veritat que la segona part s'iguala una mica més, però tot i igualant-se, el Betis no genera. No, i el Madrid, només amb el que genera el final, ja mereix guanyar. Llavors dius, per mi avui, tot i que... Clar, evidentment, 1-0 i tal, i tot el mèrit pel Betis, però avui, ja dic, és una d'aquelles coses que moltes vegades els hi ha passat a favor. Moltes vegades els hi ha passat a favor.
3: Perquè
4: hem vist, el Madrid eliminar contraris a Champions. Jo recordo, ara no sabré l'any, perquè sóc bastant dolent pel tema de les dates, però jo crec que jo recordo una eliminació amb el City, amb alguna amb el Bayern i tal, que dius que és que li ha passat un camió per sobre del Madrid i han guanyat. Mm-hmm. I han guanyat. Doncs avui els hi ha passat en contra. És just? Per mi no. No és just, perquè crec que el Madrid, sense fer un partit increïble, els punts mereix guanyar. I el Betis ha tingut aquell punt de sort que una vegada a la vida, per guanyar-li un equip d'equips, l'has de tenir.
1: Però benvinguda sigui.
3: És que anava a dir...
1: I ara què? Aquesta primera relliscada amb Mourinho, David?
3: Ara primer voldrem saber què diu avui i com reacciona a la primera derrota, perquè evidentment fins ara li anava molt bé la temporada. Tampoc, jo crec que això no crec que entorpeixi gaire el trajecte de Mourinho, perquè crec que ho estava fent bastant bé. És a dir, fins ara el Madrid era un equip fiable. Avui se li han aparegut una mica les verges al Betis. I veurem. Jo vull veure una mica com és Mourinho en els moments complicats. Més que futbolísticament, que crec que Madrid, el proper partit, segurament la guanyarà, no? Vull dir que no crec que vagi per aquí la història. Però a veure com reacciona una mica a... la premsa de Madrid si diu alguna cosa, però també és cert que el partit d'avui no dona com per ser especialment, no?, crítics amb Mourinho, és a dir, ni amb el Madrid, ni amb l'equip.
4: No. Sí, jo crec que no és un partit brillantíssim del Madrid, però tampoc
3: és un
4: drama.
3: Clar, no és un drama, no?
6: Serà que han desaprofitat oportunitats i que segurament té raó, avui. Vull dir que
3: si
6: tinc moltes oportunitats, tot i que jo crec que hi ha jugadors, els canvis a la segona meta, excepte el d'Espí, Diomandé no ha existit, Bernardo Silva sí que ha tingut alguna aparició puntual.
3: Sí, Diomandé, és veritat que no.
6: Però, vaja, tampoc crec que la banda d'Espí hagi funcionat.
3: Però en funció del que deia el Carlos, jo dic que a mi m'agrada més quan el Madrid perd així. Ho deixo encara més. O sigui,
1: Diari Marca, el Madrid s'estrella contra Valles, Diari As, el Madrid pinxa en la cartuja. Carlos, David, fins la propera.
3: Fins la propera.
1: En Dami ha hagut de tallar perquè ha de baixar cap a la zona de sala de premsa per escoltar Mourinho. L'Albert i la Clara els escolteu, el Tu Diràs. Hola, Gerard Ballera, bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
1: Conduït per en Gerard, el Tu Diràs, que començarà ara de seguida i que, bé, ha quedat una nit ben maca de divendres, eh?
9: Brutal, sí. Les dues últimes visites del Madrid a la Cartuja contra el Betis són molt cridaneres. La primera se li escapa la victòria al temps afegit l'any passat i aquesta d'avui falla el que no acostuma a fallar mai ni Mbappé, Vinícius potser sí, però, en fi, el que no acostumen a perdonar els davanters del Real Madrid, i no només no suma ni un puntet, sinó que acaba perdent el partit. Són molt importants les derrotes a la Lliga en el duel contra el Barça. He mirat que les últimes dues temporades amb Flick el Barça ha perdut 6 partits a cada Lliga. El Madrid també, tot i que ha empatat més en les dues últimes temporades i per això no ha guanyat cap dels dos títols. Per tant, la primera de les 6 de mitjana que solen ja deixar aquests equips. És una derrota important, malgrat que siguem encara a l'inici del campionat. I ara esperar Mourinho, que crec que hi ha molta gent i molts oients que tenen ganes de saber què diu Mourinho, si posarà alguna excusa. Veurem. Jo crec que no se'n podrà estar, tot i que tampoc m'espero que avui sigui un Mourinho completament diferent, perquè aleshores no. Ja perdrà tota la gràcia. Jo m'espero que això vagi increixendo i que Mourinho vagi pujant el to a mesura que vagi passant la temporada.
1: I jo, insisteixo, tinc també ganes de veure el to de les preguntes. Vull dir, si és gaire crític o gens crític, és veritat que és una derrota, ja ho dèiem, amb unes sensacions diferents que, per exemple, derrotes
9: amb Mbappé. Ha estat un desastre i et dic una cosa. Si Mbappé fa el 0-1 a la primera part, el partit canvia i potser acaben guanyant 0-3, no? I amb totes les ubicacions que han tingut, etc.
1: Gerard, una pausa i tot teu.
9: Ara arrenquem, sí. Vinga, va.
10: La Lliga es juga a RAC 1.
11: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
12: 45.712.
13: Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroën.es.
15: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
16: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
17: el 29.368-29368.
16: Sèrie
17: 84.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Passen 6 minuts d'un quart de 12 de la nit, ha perdut el Real Madrid. Ho repeteixo, ha perdut el Madrid. Primera derrota amb José Mourinho a la banqueta madridista en aquesta segona etapa del tècnic portuguès. I mira que el partit ha tingut de tot, i mira que el Madrid ha tingut ocasions per marcar, d'entrada l'1-1, per exemple, ja al tram final amb un penal fallat de Kylian Mbappé. Ha tingut 3 xuts a porteria avui de la primera part, una pilota al pal també a la segona del mateix Mbappé, que avui ha estat negat de cara a porteria, un gol anul·lat també per fora de joc, ben anul·lat, encara que algú us vulgui explicar que no hi havia fora de joc o que hi vulgui treure punta, un gol en fora de joc ben anul·lat de Carlos Espí, golaç per cert d'Espí, que hauria estat el seu segon gol amb la samarreta del Madrid després del que va marcar el camp de l'Espanyol. En definitiva, que el Madrid ha perdonat, i totes les aturades que ha fet Álvaro Valles més enllà del penal que li ha aturat a Mbappé al temps afegit. Primera derrota de la temporada pel Madrid, arriba molt més aviat de la que va arribar amb Xavi Alonso a la banqueta. Recordeu que Xavi Alonso va perdre per primera vegada després del Clàssic. Després del Clàssic, ja ha passat el Clàssic a la Lliga. Per tant, és destacable, tenint en compte que només portem 4 jornades. No hauria d'haver perdut el Madrid? Doncs si hagués tingut la contundència que té habitualment Mbappé i companyia, doncs segurament no. Però ha acabat perdent. El Betis ho ha aprofitat amb el gol d'un davanter irlandès, Troy Parrott, de 24 anys, fitxat aquest estiu de l'AZ Alkmaar per uns 16 milions d'euros. De seguida ho analitzem amb el Pol Ballús i el Juan Irigoyen. Hem de repassar també l'actualitat del Barça. Hem de sentir Simeone sobre Julián Álvarez, que ha tornat a una convocatòria de l'Atlètic de Madrid. Hem d'analitzar també el sorteig de la Champions femenina de futbol pel que fa als rivals del Barça. I hem de sentir, entre d'altres, Agustín Ubal, un dels nous fitxatges del Barça de bàsquet en el tram final del programa, cara a cara amb el Dani Aguilar. Tot això i alguna cosa més. Fins a la 1 de la matinada. Tenim temps.

0: 4 claras. El portero ha hecho también el mismo 3-4 paradas impresionantes. Pues los cambios que he hecho, no he hecho por no estar contento con el equipo, he hecho con el sentido de sacar de campo los jugadores que tenían tarjeta amarilla. Y después la combinación de Diomandé, que juega abierto, es mejor jugar con Trent, que juega por dentro, que jugar con Dumfries. Y después, el último cambio, penúltimo, porque después ha ido Carreras, pero el cambio de Valverde por Espi para entrar definitivamente en estos últimos 10, 12 minutos de alta presión contra un bloque bajo, donde era necesario un jugador de referencia para libertar a Kylian un poquito más para posiciones entre líneas.
1: ¿Qué tal, José Martín de Oquí Diario? Fuiste muy sincero después del partido contra el Español, diciendo que te había gustado la actuación del árbitro de campo, no del VAR. Independientemente de las jugadas más polémicas, ¿a ti te ha gustado la actuación de Hernández Hernández? ¿Has terminado tú, por ejemplo, con amarilla?
0: Mira, no sé por qué mi amarilla, pero no pasa nada. Lo acepto, no sé. Me he levantado porque un jugador del Betis parecía que estaba muerto ahí delante del banquillo, pero no lo sé. La situación del penalti, de la repetición del penalti, del gol de Espi, no lo sé, no te puedo decir. He visto mucha gente frustrada ahí en banquillo, que estaba viendo el iPad con las jugadas. Yo no he visto, no puedo comentar. Me parece que ha dejado jugar, que es una cosa que me gusta. En ese sentido, me gusta siempre un árbitro que deja jugar. Y el criterio en primer tiempo, con tarjetas amarillas, el Betis llegar al intervalo sin tarjetas y el pobre Arda, que solo sabe jugar a fútbol con tarjeta amarilla, no me ha gustado. Pero después de perder un partido, decir ahora que es por una tarjeta amarilla que ganamos o perdemos, no lo hago. Puedo cambiar de opinión al ver el partido mañana, pero hoy, con las sensaciones de banquillo, no sé por qué hemos perdido. No consigo justificar, porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos, ha jugado muy bien. Individualmente también no tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud. Todo lo contrario, la gente ha dejado todo. Merecimos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
2: Última pregunta.
3: Hola, Mister Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Habla de un equipo naif, creo que en español es ingenuo, inocente. Quería preguntarle si cree que va a ser capaz de dotarle de más oficio, de que sepan competir más, y quería saber cómo está Cucurella.
0: No, a lo mejor me expliqué mal. El equipo ha trabajado muchísimo, no tengo nada que reprochar a ningún jugador. Han dado todo.
3: Me refiero, hablo de equipo naif.
0: Naif en el sentido en que... por poca cosa los jugadores del Betis intentan condicionar el trabajo del árbitro, y los jugadores del Real Madrid, en situaciones que están tipificadas como tarjeta amarilla, por ejemplo step on foot, o sea, como se dice en español,
4: pisotón,
0: está tipificado que es tarjeta amarilla pura. Primer minuto, step on foot, Fede Valverde se queda en pie, es digno de un capitán del Real Madrid, es digno. Pero para te dar un ejemplo, que sea del otro lado, ya está. Ese chico que estaba muerto ahí delante de mi banquillo, yo pensaba que venía la ambulancia, al final no había ambulancia. En ese sentido que te digo. Y cuando vas a partidos contra equipos que tienen ese tipo de cultura, ese tipo de mentalidad, es un factor en tu contra. Pero muy contento con mis jugadores, todos. Como equipo me gustó mucho, y individualmente no tengo absolutamente nada que reprochar. Y el penalti fallado es, como digo yo, cuando va uno a Bater?
4: A patear.
0: A patear el penalti, vamos todos juntos. Vamos todos juntos.
4: Muchas gracias.
0: Gracias.
5: Perdona. Són les declaracions de...
0: Calambres.
5: Diu Cucurella. Que té Cucurella, exacte, que ha sortit substituït ja en el tram final. Són les declaracions de José Mourinho, que podem dir que ha tornat, perquè, entre altres coses, no ha sabut dir pel què el seu equip ha perdut, bàsicament perquè no ha marcat les ocasions que ha generat, un penal, entre d'altres qüestions, però diria que ha estat una roda de premsa en la que pràcticament s'ha queixat constantment de les simulacions que feien els jugadors del Betis i d'algunes grogues que no han vist els futbolistes del Betis, perquè els seus jugadors són tan nobles i són tan correctes, els jugadors de Mourinho. Hola, Juan Irigoyen, què tal?
6: Bona nit.
5: Hola, Pol Ballús, bona nit. Són tan nobles, són tan correctes que mai fan teatre els seus jugadors, mai.
7: No, o sigui,
5: són els altres els que fan teatre.
7: De fet, hi ha hagut com un punt que els ha demanat que es tireixin una mica, no?
5: Sí.
6: Igual no te da la sensació de que és el Mourinho sempre, però con menos energia.
5: Sí. Han passat els anys. I a més, amb un discurs menys contundent. Sí.
6: Para decir lo mismo, elevaba el tono, ahora lo dice como...
5: I en 20 segons... Tu ho tenia ventilat. Ara es passa 2 minuts parlant sobre les grogues.
6: És un Mourinho gagà?
5: Sí.
7: Una mica. També és veritat que és el primer. També és veritat que és el primer.
6: No. És el mismo más gagà.
8: Més madur, diuen.
7: Bueno.
6: Eso lo he leído. Sí.
5: Estàs d'acord amb això de les grogues?
8: Es queixa Mourinho, no. O sigui, que un equip que té Vinícius, que és el rei de les piscines, es queixi que els seus jugadors no es tiren i que no simulen i que els del Betis sí, em sembla... Vaja, ja. I jo diria que no l'ha arribat a tenir entrenant-se a Fran García, però, o sigui, és el jugador que feia comèdia davant de la seva banqueta i la cara de fàstic amb què parlava de Fran García, un exjugador del Madrid, recordo, durant la roda de premsa, les 3 o 4 vegades que l'ha esmentat, era molt graciosa.
5: Sí, és això que no ha volgut justificar la derrota per aquesta qüestió, però clar, n'ha parlat. La roda de premsa em sembla que ha durat 10 minuts, doncs durant 7 minuts pràcticament ha estat parlant d'això.
7: Sí, jo crec que el tema de les grogues té poc a veure amb que hagin perdut. A la primera part jo recordo 2 faltes de Hausen que no li ensenyen groga, I que veus, hòstia, unes mans que fa que intenta tallar una contra i llavors una falta. Vull dir que en aquest sentit no ho veig massa excuses. Si el Madrid vol intentar entendre per què ha perdut, que miri que Vinicius ha fallat una colla sense porter, que Mbappé ha fallat un penal... que n'ha fallat un altre també quasi bé sense porter, que li treuen 2 cops sota pals, ho han de buscar per aquí. Amb les targetes grogues, bueno, que Mourinho torni a ser el desembre i que ens porti una mica això, que sempre està bé, però no crec que hi hagi...
6: Està bé per comentar-lo.
7: Sí, està bé per comentar-ho.
5: Sí, jo crec que la gent fins i tot tenia un punt de ganes de que hi hagués...
7: La gent s'ho haurà passat bé avui, amb aquesta roda de premsa.
5: Sí, que hi hagués aquest Mourinho una mica més caixica, no?
6: Això extraño sempre... el Mourinho enérgico,
7: És el segon partit,
6: també. Sí.
5: Pot ser que vagi pujant el to. Jo ho he dit abans, jo crec que anirà pujant el to a mesura que vagi passant la temporada. No. Deu pensar que no pot ara mateix alçar tant la veu, perquè a més, insisteixo, s'està queixant del criteri de les grogues, però no es pot queixar. Ara estem mirant, o estem revisant la normativa, per exemple, de quan un jugador entra dins de l'àrea a rebutjar una pilota, si entra abans d'hora, si no entra abans d'hora, si ha canviat alguna cosa en aquesta normativa. Aquest gol o aquesta acció l'any passat estava ben xiulada, estem mirant si ha canviat alguna cosa la normativa.
8: Sí, hi ha una línia d'investigació que apunta en aquest sentit, però vaja, ho diu Isaac Fouto, el periodista de la cadena Cope, també intentant confirmar
5: si hagués canviat la normativa, doncs aleshores sí que potser el Madrid podria tenir raó. Si no, no es pot queixar en cap de les accions del Real Madrid. És més, el penal de Vinícius, hi ha àrbitres que el xiulen i hi ha àrbitres que no el xiulen. I li han xiulat al Madrid, potser la jugada més gris o més interpretativa, diguéssim, que li han acabat xiulant a favor. Vull dir que no es poden queixar de res més que no sigui del criteri de les grogues, que ja ha dit el Jaume Molló, que tampoc li sembla res rellevant en el transcurs del
8: partit. No, és més, jo crec que jo en directe i me'n segueix semblant que potser és excessiva per segona groga, però es podia treure la segona groga a Guler.
6: Vull dir... La primera fue una faltita, dijo.
5: Ha justificat el canvi de Guler precisament per això, perquè creia que podia veure la vermella.
8: Que jo també tenia ganes de veure també el tipus de preguntes que li feien per saber fins a quin punt serien punyents als periodistes.
5: No, pues és veritat. N'hi ha hagut una que diu ha llegado la primera derrota, no? Com volguent, com
8: tenia
5: assumint.
8: Tenia que llegar
5: sí, la primera derrota.
8: Bé, el Barça de Flick va estar uns quants partits sense... Sí. Va guanyar tot els 8 primers, em sembla, la primera temporada. Però bé, és igual. L'única, una mica punyent, està quan li han preguntat pel canvi de Guler. Les altres han anat cap a l'àrbitre...
6: Sí, però molt suave lo preguntaron.
8: Sí, no?
6: Sí, no fue com...
8: I l'única cosa de Guler, que vaja, ho ha justificat per la targeta groga que tenia. I deixa'm dir sobre això del penal i el fet que Bartra hagi entrat o no, que tots els exàrbitres diuen que no s'hauria de fer repetir. Per tant, vaja, a mi m'estranya molt que tothom vagi en una línia i que no sigui la correcta, però sí. Haurem d'esperar.
5: Entre altres coses, perquè, per exemple, el que adjuntava el periodista de la COPE és una normativa de la IFAB i no sabem les circulars hi ha del Comitè Tècnic Arbitral, no?
8: Per exemple, parla d'un restart, clar, un restart, no sé si afecta un penal, també.
5: De fet, ho comentàvem al Pol Ballús fora d'antena, que hi va haver una jugada, no?, molt similar a aquesta temporada que es va arbitrar de la mateixa manera, la temporada passada.
7: Sí, temporada passada, és el play-off de segona divisió cap a primera d'aquesta última temporada, no, de l'anterior, que el Mirandés es beneficia, si no m'equivoco, ara parlo així de memòria, si no m'equivoco, era un penal contra l'Oviedo, que el falla a l'Oviedo i el jugador del Mirandés que arriba al rebot i arriba perquè salta. Abans a l'àrea, i quan xut està, diguéssim, a l'aire, no toca l'àrea, i això li permet arribar abans que ningú més, doncs, evitar que allò fos gol.
5: Déu-n'hi-do, però, el que ha perdonat el Madrid, més enllà de jugades doncs, discutibles i de decisions arbitrals. És increïble que estiguem parlant de que el Madrid hagi perdut avui el primer partit de la temporada.
7: Correcte. I jo crec una mica també que el que aconsegueix Mourinho és que aquestes alçades estiguem parlant més d'ell, que del que ha fet el Madrid, perquè sobre el camp és el que deia. Jo crec que la primera part del Madrid només es pot mirar amb ell mateix per entendre perquè no ha guanyat aquest partit, perquè en fallen a porteria buida, tant Vinícius com Mbappé, i generen suficient com per marcar, però bé, jo crec que és una mica el problema que té el Madrid, no? Que ho bases tot a el que té davant i el dia que no hi hagi sort, crec que de futbol tinc sensació que poden ajustar aquesta temporada.
5: Mira, escoltem Pellegrini, abans no em demani pas al Damià López des de la zona mixta amb algun protagonista de la victòria d'avui del Betis.
9: El partido también tuvimos llegadas y un primer tiempo bastante, bastante parejo. Y un segundo tiempo en que creo que nosotros fuimos mejores con el balón, tuvimos más tiempos el balón. Ellos tuvieron también tres o cuatro llegadas, algunas de balón detenido, muy peligrosa, que Álvaro Valles tapó muy bien. Después del 1-0 nos fuimos muy atrás, entregamos el control del partido, bueno, y estuvieron a un paso de empatarlo tanto con el penal como con el gol fuera de juego. Pero sin lugar a dudas que son variantes que ante un equipo o variables de momento durante el partido, que contra un equipo Real Madrid es imposible no tenerlas, pero creo que jugamos muy concentrados, jugamos con intensidad y con la personalidad, como digo, de salir a ganar el partido desde el comienzo.
10: ¿Y qué le dejan más satisfecho? Precisamente estaba hablando de las intervenciones de Álvaro Valles, además providencial, incluso con el penalti, el partido que ha hecho Nathan, sobre todo también en la segunda parte, a pesar también del penalti, o por ejemplo la entrada de Troy Parrott. No sé, viendo todo así, ¿qué es lo que le deja más allá de lo colectivo?
9: Es que lo colectivo está siempre por sobre lo individual. Cuando dijo el Levante el partido pasado, en cierto, hicieron 5 goles, hoy tuvimos rendimientos individuales desastrosos, hoy día tuvimos rendimientos individuales altísimos, y el fútbol, por más que toda la parte colectiva es muy importante, si no hay un cierto nivel de cada uno más o menos sabiendo lo que rinde, es muy difícil sacar resultados. Así que me alegro mucho porque después del traspié tuvimos esta gran alegría. No quiero nombrar, pero sin lugar a dudas que Álvaro hizo un gran partido, sacó pelotas muy buenas, pero en términos generales creo que el equipo completo hizo un muy buen partido.
10: Ya termino, porque decía José Mourinho hace unos instantes, hemos merecido ganar por parte del Real Madrid, pero merecer no te da 3 puntos. No sé si coincide en ese análisis en parte.
9: Coincido que Real Madrid tuvo muchas ocasiones, tuvo no sé si muchas ocasiones, pero tuvo ocasiones más claras que a lo mejor que la nuestra, donde Álvaro Valle paró muy bien. Pasan muchos otros partidos donde el otro portero tapa. El fútbol es así y al final se gana o se pierde por circunstancias puntuales. Creo que en términos generales que muy contento con lo que hizo el equipo, y sin lugar a duda que el Real Madrid también tiene sus razones para esperar por lo menos un empate con la cantidad de ocasiones que creó, sobre todo como diga, a balón parado, tuvieron 3 o 4 muy peligrosas.
10: La última, dice que los partidos duran 24 horas, pero aún así este partido viene bien para el estreno en Champions, que es dentro de algo más de 24 horas.
9: Sí, sí, pero lo importante era que no se nos viniera la moral abajo porque habíamos perdido contra Levante. Contra Levante, los partidos son puntuales. Nosotros en el 2-1.
5: Són les relacions de Pellegrini, l'entrenador del Betis a Movistar, ja fent una reflexió sobre l'últim partit i també sobre, li pregunta el Ricardo Sierra, el company, sobre el debut a la Champions. Contra qui juga el Betis?
8: Al Camp del Lilla, dimarts.
5: Al Camp del Lilla, dimarts. El debut a la Champions del Betis. No ho hem dit perquè ha anat tot molt ràpid. El Barça continua líder, encara ha de jugar diumenge a 4:45 de la tarda a Mestalla contra el València. Madrid segon amb 9 punts. El Betis es col·loca tercer, també amb 9 punts, per sota del Madrid perquè té pitjor diferència de gols. Molló.
8: Feta la consulta agraïm el suport de Pavel Fernández, exàrbitre que col·labora a Televisió Espanyola. Diuen des del CTA, error. Tenía el otro pie apoyado. La diferencia si hubiera tenido los dos pies en el aire. Entonces es la protección. Lo que cuenta si tiene un pie apoyado y ese pie estaba fuera del área. El peu esquerre, que estava fora de l'àrea, per tant, és el que habilita, i que no estigui trepitjant, òbviament, amb el peu dret l'interior de l'àrea, és el que habilita Marc Bartra.
5: És una jugada de tiempo de revisión. Si la volen incloure, sí, no? Clar. Tot i que ara em sembla que és la intel·ligència artificial la que inclou les jugades a tiempo de revisió. Ja hi ha un grup de persones, abans eren tres persones, que em sembla que escollien les jugades.
8: I fan un matís que em sembla interessant, que és això de la projecció dels peus, que és el que comentava Fouto, serveix si té els dos peus a l'aire. Val. Llavors, si tens els dos peus a l'aire, i és lògic, fas la projecció d'on està per saber si està dins o fora. Si té un peu tocant a terra, que en aquest cas és el peu esquerre fora de l'àrea, doncs ja sí que hem de mirar que no tingui l'altre tocant a l'interior de l'àrea. I com que no és el cas, insistim, és el que hem explicat ja en directe, la jugada està ben xiulada i, per cert, fantàstic, Marc Bartra, perquè ens ho estan repetint en bucle, gràcies a Real Madrid Televisió per fer-ho.
5: Sí, sí, sí.
8: Es llença per totes com si li anés la vida per evitar que Mbappé marqués, perquè segurament hagués marcat, si no intervé Bartra.
5: Sí, sí, sí, perquè el rebot li venia a Mbappé. Que estrany veure un Mbappé tan erràtic. Juan, amb la samarreta de França això no hagués passat, probablement. Mare de Déu.
6: Bueno, es un partido, ¿no? El Paul recién decía si el Madrid hubiese estado acertado los delanteros. Bueno, es un poco la historia del fútbol esto, Paul, ¿no?
7: También, sí, però jo crec que juguen més això. Se basa més això.
6: Sí, siempre, históricamente.
7: Sí.
6: Es una identidad del Real Madrid, pero hoy el partido, yo diría que el Madrid lo domina.
7: La primera part. Més. A la segona.
6: Está bien, pero después falta de acierto.
5: Bueno, perquè el Pol per dominar entén, no, el que fa el Barça, que és acolar l'equip a camp rival, etc. I això el Madrid no ho té, crec que ho tingui ni ho busca Mourinho.
7: He dit que a la primera part el Madrid és suficient com per guanyar això.
6: Sí, ¿y que cuántas ocasiones tienes? Que no vi justo las estadísticas. ¿Cuánto creo cada uno? Mucho más en Madrid, ¿no?
7: Sí, molt.
11: Companys, Sevilla.
5: Damià.
11: Adeu. Aquí molt ben acompanyat, amb algú que s'hidrata perquè ha de recuperar energies després d'un gran esforç. Marc Roca, bona nit.
12: Bona nit.
11: Quina gran victòria, senyor.
12: Sí, la veritat que victòria molt important. Veníem d'un mal partit, l'últim, però la veritat que l'equip està molt bé. Victòria molt important aquí a casa amb la nostra gent, contra un gran equip, així que molt contents.
11: Si pots posar ràpidament l'auricular, que et saluda el Gerard Ballera des de Barcelona.
5: Hola, Marc.
12: Bona nit.
5: Bona nit i enhorabona.
12: Moltes gràcies.
5: Déu-n'hi-do com ha costat, però no sé quina és la sensació dins del vestidor, Marc, després d'aquesta victòria contra el Real Madrid.
12: Sí que costa. Al final ja sabem que aquests partits sempre costen, però molt contents per com s'ha sigut la victòria a casa contra el Madrid. La veritat que molt contents. Sabíem que eren tres punts molt importants per nosaltres, així que ara disfrutar-ho.
5: A dins del camp teníeu la sensació que el Madrid us estava dominant o no hi ha aquesta sensació de tant patiment amb les ocasions que us han creat?
12: Sincerament, a trams, crec que ells han començat forts, després nosaltres hem començat a agafar el control de partit. Ells han acabat forts també la primera part, i la segona part crec que hem sortit molt ben assentats a dintre el camp, hem tingut alguna ocasió, ens hem posat per davant, i al final, òbviament, al final ells s'apreten. Tenen jugadors de molta qualitat i sempre has de patir amb aquests partits.
5: El gol l'ha marcat Troy Parrott. És tan bon davanter com sembla, tan interessant com sembla aquest fitxatge d'aquest davanter irlandès?
12: Això sembla. La veritat que nosaltres estem molt contents. Ha participat ja amb tres partits, i la veritat que ens ha ajudat moltíssim. Estem molt contents de tenir-lo, té molt d'olfacte, es queda les pilotes, que al final ho necessitem, sobretot aquests partits que ens apreten tan fort. Així que molt contents, crec que tenim una plantilla excel·lent per fer grans coses aquesta temporada, així que molt contents ara a disfrutar i a pensar en la Champions, que és el que ens toca.
5: Un bon davanter i un porter que avui ha aturat tot el que es podia aturar, l'Álvaro Valles. Què ens en pots dir d'ell? I suposo que l'heu acabat felicitant al final del partit. Què ens en pots dir d'ell com a porter? I no sé si és un especialista en això dels penals o si avui és que li ha sortit cara.
12: Bueno, crec que és un especialista en totes les facetes del joc, perquè la veritat que tenim un porteràs. Ens ajuda molt cada partit, és molt valent, llegeix molt bé les accions, així que ja et dic, molt contents de tenir-lo. Portaràs, l'hem felicitat i tant de bo segueix així.
5: I l'última, Marc, a la sala de premsa, en José Mourinho ha criticat una mica el criteri de les grogues de l'àrbitre i, de fet, us ha acusat, en general, de simular una mica algunes de les faltes que heu rebut. Tu has acabat amb groga, per exemple, al partit, crec. Què en penses del que ha dit?
12: Crec que no té cap sentit, sincerament. Crec que l'àrbitre, per donar la segona groga a Gullet, precisament una falta que em fa a mi, jo no em posaré amb el que diu ell. Al final nosaltres hem fet el nostre partit, hem fet, crec, un partit molt complet, el que necessitàvem per guanyar els tres punts, que és el més important, així que contents, a disfrutar-ho, que és el que toca ara.
5: I perdona, Marc, l'àrbitre us ha explicat en la jugada del penal què s'estaven mirant i què han acabat decidint amb l'entrada de Marc Bartra a l'àrea?
12: Sí, crec que l'Àlvaro estava sobre la línia, aleshores no hi havia cap problema. Crec que era el tema de del Marc, que no sabia si s'havia entrat abans, si no ho sé. Al final ha sortit pel nostre cantó, així que molt contents, a celebrar, a disfrutar i ara a descansar també.
5: Marc, enhorabona, a gaudir-ho i que hi hagi molta sort en el debut d'aquesta temporada la Champions. Una abraçada des de Barcelona.
12: Moltes gràcies, bona nit.
5: Que vagi bé, bona nit. El Marc Roca amb el Damià López des de la Cartuja, des de la zona mixta, amb aquesta jugada polèmica. Crec que tenim les declaracions del protagonista, no sé si les podem sentir, de Marc Bartra, en declaracions a Movistar sobre aquesta jugada, sobre aquesta possible infracció d'haver entrat a l'àrea per rebutjar la pilota després del penal que ha fallat Mbappé.
13: Hace como varias jornadas atrás, creo que fue Gallá que hizo el saltito, y lo pregunté a un árbitro que tengo amigo de segunda vez desde hace que no están arbitrando, y me dijeron eso, que si tú estás, pero que no estás pisando,
14: si estás en el aire, vale.
13: Vale, ¿no? Entonces he intentado y calcular como he podido, que es verdad que si la llegué a pegar un medio segundo antes, más tarde me hubiera pillado dentro, pero yo creo que ahí al final intenté aguantar todo lo que he podido con el pie ahí apoyado y sin pisarlo y me ha salido bien.
5: Doncs molt interessant el que explica Bartra, sí. Molt interessant, perquè a vegades ens pensem que els futbolistes viuen en un altre món, però Bartra crec que és d'aquells que hi dona voltes i que es mira el reglament o com a mínim intenta conèixer el reglament, perquè això, et dic una cosa, un altre jugador cau de peus a la galleda
8: i
5: li acaben en el penal.
8: Sí.
5: Però Bartra en aquest cas com a mínim s'ho tenia pres. Ha arriscat, també t'he de dir.
8: Sí.
5: No.
8: Bé, ell ho ha entès també. Sí, que ha anat de mig segon.
5: Ha arriscat. 8 minuts i la mitjanit. Hem anat... això, la primera hora del Tuiràs ha passat rapidíssima. I estava parlant el Juan Irigoyen. Abans de fer la pausa, Juan, què volies dir?
6: No, hablábamos de esto. Recién estaba intercambiando con Paul mensajes sobre las estadísticas del Madrid. Que cualquier estilo de juego, sea el que sea, cuando no se marca, se puede cuestionar. Cuando el Barça no marcaba, decían, no, juega el balonmano. Ahora esto, ¿no? ¿Esto ha pasado o no ha pasado?
8: Sí.
6: Ahora el Madrid no marca, no se han jugado otra cosa. Yo no estoy menospreciando lo que está diciendo, porque yo te entiendo lo que me decís. Porque es verdad que da la sensación de que...
7: Yo le he visto poc joc en aquests partits.
6: Sí, no todos. Algunos partidos...
7: En joc que juguen a
6: casa. Sí, me parece que...
5: La realitat és que els dos partits difícils, que ha tingut en aquesta Lliga, Espanyol... Sí, entre cometes, però Espanyol i Betis, probablement avui, no? No hi ha molts equips millors que el Betis a la Lliga. Compteu els quatre que juguen la Champions, sí, no? Amb el Villarreal, sí, i el Betis, que és el cinquè, però jo crec que la resta, no? Els equips bascos s'han debilitat molt amb el pas dels anys, especialment la Real Societat, també l'Atlètic Club, que no està bé... No hi ha molts equips millors que el Betis, per tant, el d'avui era la primera prova de foc, i el camp de l'Espanyol també és un camp complicat, no? I en els dos camps s'han salvat, sí, jo crec que avui han tingut moltes més ocasions que Cornellà.
8: Sí,
5: han tingut moltes més ocasions que Cornellà.
6: És un equip, podem dir, en construcció.
7: Sí,
6: Podemos hablar de un equipo. No quiero ponerme pro Madrid, ni mucho menos, no. pero no. es un equipo que está en formación.
5: És evident. I acabem de començar. El que passa és que en aquesta lliga tan igualada, no? I tan a l'escocesa, veurem després què passa, no? El Barça també es pot deixar punts. Vull dir que després els equips acaben funcionant, alguns d'ells, i acaben posant problemes, i hi ha més competicions.
7: Comença la Champions,
5: diguéssim que et desvies una mica del focus, etcètera, etcètera. Però en aquesta lliga en la qual empatar ja és una derrota per Barça i Real Madrid, una derrota 1-0 al camp del Betis, doncs és important, jo crec, pel desenllaç de la Lliga. Ara no ho veiem, no?, perquè és a la jornada 4, però ja són 3 punts que se t'escapen.
8: Sí, sí, encara a veure si el Barça és capaç d'aprofitar-ho diumenge i que et posa, bé, encara que siguin 3 punts, doncs aquest punt té més de pressió, de dir el pròxim dia que estiguis empatant a 0 al minut 30 a la segona part i el Barça ja hagi guanyat i en tingui 6 més que tu, si és que el Barça guanya diumenge a València, doncs diràs, ostres, compte que això...
6: M'estaixes un campo duro, eh?
8: Sí, s'ha de guanyar. Sí. I estic en la línia d'en Juan en el sentit que és un projecte nou i que la derrota d'avui arriba jugant bé, mereixer la victòria, com a mínim. Sí. Vull dir, creant més oportunitats. En aquest sentit, no és una derrota que creï molts dubtes.
5: Jugant el que jugarà el Madrid de Mourinho aquesta temporada. És a dir, no ens pensem, com diu el Pol, segurament que això ha de dominar doncs, el Barça, clar, que fa la pressió alta, que cula el rival, però això no ho farà el Madrid. Ara, la creació d'ocasions avui ha estat molt alta, no? I per ells segurament ha estat jugar bé, això.
6: Fichaste a Xavi Alonso perquè et jugué altra cosa, te duró 3 meses.
7: Sí.
5: Tot i que recordo, no?, que la Lliga va començar... Bé, va perdre contra l'Atlètic de Madrid, és veritat. Sí, va perdre...
8: Sí, 10 victòries i una derrota.
5: Abans he dit després del Clàssic, però no. Va ser abans del Clàssic contra l'Atlètic de Madrid.
8: Aquella, sí. 5-2, no? A més, va ser una derrota... Sí. Aquesta derrota, veus? Aquella derrota sí que va deixar problemes...
5: Va fer mal. Sí.
8: Més enllà que és l'Atlètic de Madrid...
5: 27 de setembre.
8: I que te'n fan 5, és veritat. Vull dir, el resultat i el tipus de rival afecta molt. Però... jo crec que en aquest sentit la derrota d'avui és més digerible per part del madridisme. Estava preocupat, perquè pensava que s'havien callat Real Madrid Televisió, que només repetien l'acció de Martra.
5: Continuen.
8: Però ara veig que és una altra presa, per tant, estic més tranquil ja.
6: ¿Hay mucha gente que mira Real Madrid Televisió?
8: Espero que no.
6: ¿O somos en este momento sus únicos televidentes?
8: No, jo crec que és força madridista.
5: A veure, aquí ens va bé perquè, com que repeteixen cada vegada l'acció, no? Vull dir, tens el frame cada vegada.
8: Ara aquí és que ens ha quedat posada perquè ha parlat Mourinho a la sala de premsa i volíem veure quina cara feia i ja està. No,
5: exacte, sí. La cara, com deia el Juan, és de poca energia. Per mi ha acabat esgotat i tardarà un parell de dies en recuperar-se. Ara continuen repetint.
8: Ara hi tornen, ara mira, veus?
5: El penal. Que està ben xiulat, ja ens ho ha explicat el Jaume Molló. 4:30 PM, hem de fer una pausa, ens hem de treure publicitat abans de les 12. Ara tornem i seguim parlant del Madrid i d'altres qüestions de l'actualitat que ens ha deixat el dia d'avui. Ara tornem.
14: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com. La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
15: És passar corrent davant la Sagrada Família.
14: És sentir la brisa del Mediterrani.
15: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
14: És monumental.
15: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
14: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
15: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
16: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
17: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: RAC 1.
19: Torredembarra reviu el seu passat indià. 15a Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
20: Únic s'escriu amb H o sense H?
21: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
18: Esto promete, Manu.
1: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
18: Huele a compra, Manu.
1: Huele. Va. ¡24 horas!
18: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
1: Venga. Ocasión Plus.
22: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
23: Doncs ves a Mr. D.
22: Mr. D?
23: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
24: RAC 1. Tu ho diràs amb Gerard Ballera.

0: Pràcticament la mitjanit, si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica, número 57, i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. And now I live it, I need a gift to know it's God-given. La mitjanit, la primera hora ha passat volant de, tu diràs, tan ràpid que no hem explicat, Clara Rodergues, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que el Paris Saint-Germain ha perdut el seu partit a la Lliga Francesa.
1: 1-2 contra el Mónaco de Philippe Luis. No hi ha manera que arranqui l'equip de Luis Enrique. Ja havia empatat els dos primers partits, recordem-ho, i avui derrota a casa contra el Mónaco 1-2. I a més, són dos punts només de 9 possibles. Tu abans em deies, per línia interna, que els dos últims anys havia aconseguit aquest 9 de 9 i, en canvi, aquesta temporada, de moment, li està costant arrencar. És cert que després acaba creixent aquest Luis Enrique i tenint èxit, però l'inici no està sent del tot bo. Això que havia celebrat 6 renovacions abans de l'inici del partit, entre elles la de Luis Enrique fins al 2030.
0: Sí, senyor. Sí, sí. Luis Enrique renovat fins al 2030. Al Paris Saint-Germain li costava arrencar la Champions. La Lliga Francesa era tan superior que guanyava i s'escapava i després potser doncs, feia una mica el tonto. Però no és el cas d'aquesta temporada. Ha començat amb un 2 de 9, en un dia en el qual també ha guanyat el Liverpool, 0-2 al camp de l'Ipswich, i el Como de Cesc Fàbregas, eh?
1: Sí, 1-4 contra el Gènova. És líder ara mateix l'equip de Cesc Fàbregas. Avui ha començat perdent, però en un 3-0 ha remuntat el partit amb doblet, per exemple, de Sandy Aulex del Betis, i també amb un bon gol de Nico Paz, aquest jugador que realment és molt bo, l'ex del Madrid, per qual s'ha pagat una bona caixa, una bona milionada per poder quedar-se el ja en propietat al Como.
0: Como, últim rival del Barça a la fase Lliga de la, sí, de la Champions, en aquest cas al Camp Nou. Segona, Les Palmes 0, Leganés 0. Gràcies, Clara. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Anem un moment a la Cartuja, a banda del Dami. Tenim allà el company de Dialètica, el Mario Cortegana. Hola, Mario, bona nit. Buenas noches. No, s'ha tallat. S'ha tallat, ens diuen...
2: Espera, ja te'l poso jo.
3: Hola, què tal? Sí, és que m'havia silenciat.
0: Espera't, pot entrar el Mario sol o pot entrar per el Damià López? Damià, com vulguis. Si vols,
2: ja te'l poso jo, si vols, sí, que entrem en millor so, perquè he sentit que li donaves pas i jo estava amb ell.
0: Posa'm el Damià.
4: Què tal? Buenas noches.
0: Què tal, Mario, com estàs?
4: Ahora, bueno, ahora me siento yo el entrevistado, claro.
0: Claro, es que ahora te sientes te escuchas doble.
4: Voy a,
0: claro,
4: voy a hablar menos, ¿eh? No voy a entrar en ninguna polémica ni nada.
0: No vas a hacer como Mourinho, ¿no?
4: Eso es.
0: Vale, perfecto.
4: Bueno, había ganas un poco de ver cómo iba a ser este nuevo Mourinho y hemos tenido hoy una primera toma. Bueno, ha dado un pasito más, no ha sido el Mourinho que hubiéramos imaginado igual cuando volvió o el Mourinho de hace años, pero ya ha sido un Mourinho un poco más al ataque, tirando un poquillo con bala que en anteriores ruedas de prensa.
0: ¿Qué te ha parecido del Madrid, Mario?
4: Es un partido un poco raro, porque si miramos la estadística, es un Madrid que ha jugado bien o que ha generado por lo menos ocasiones, pero yo siento que nunca ha tenido el ritmo del partido, que nunca ha conseguido estar a gusto en el Villamarín. Ha dicho Mourinho que esta afición empuja mucho y es verdad, el estadio estaba a tope, era una noche bonita y se veía que el Betis estaba más confiado de sacar tajada y de llevárselo. Y luego yo he visto problemas que decepcionan un poco en cuanto a la falta de intervencionismo de Mourinho. Hay dos decisiones para mí, una es la de Camavinga titular en 2026, estando Bernardo Silva, que es un nuevo fichaje, que no puede jugar el martes la Champions porque está sancionado, y luego está la falta de atrevimiento con los cambios al final, porque bueno, creo que el cambio no era Arda Güler, por más que tuviera la amarilla, en una situación similar con amarilla, yo creo que a Vinicius, Bellingham o Mbappé no los cambia.
0: Así lo ha justificado Mourinho, pero estoy de acuerdo contigo. No, a otro no se hubiera atrevido.
4: Ni siquiera a Bellingham, que es muy de meter la pierna y de ir hasta el final, pase lo que pase. Y luego se ha visto otra vez, porque Spi seguramente tendría que haber entrado un poco antes, pero claro, tenías que quitar a uno de los de arriba y yo creo que estaba retrasando lo máximo posible eso, hasta un punto de que yo creo que se ha pegado un tiro en el pie.
0: No, de momento no se ha atrevido, ya no digo con Mbappé, no se ha atrevido ni con Bellingham ni con Vinicius. Mario, y yo no sé si esto al final a la larga puede ser contraproducente, porque hay jugadores como Diomandé, que al Madrid le ha costado 125 kilos, que bueno, pues de momento
4: bueno,
0: está siendo suplente de Güler, o sea, no tiene espacio más que ese.
4: Uno por 125 kilos, otro porque es Arda Güler, que es el que está mejor a nivel deportivo y el que le da sentido a todo tu juego y canaliza el fútbol para que las estrellas puedan lucir, y va a llegar un punto en el que se va a cabrear y que va a estar incómodo, y eso también lo tienes que equilibrar. Y bueno, yo creo que Mourinho ha sido muy inteligente de primeras, intentando ponerse del lado de las estrellas, de los galácticos, pero cuando no tienen el rendimiento, va a llegar un punto en el que vaya a tener que tomar decisiones muy incómodas. Y de momento no ha tomado ninguna, y la primera que ha tomado, o que ha dejado de tomar, que ha sido en un día clave como hoy, ha perdido puntos. Entonces, a ver cómo reacciona en futuras ocasiones.
0: Mbappé venía de marcar goles en el Bernabéu, ¿no? Pero no sé si hay ese punto de bueno, por muchos goles que marque, tiene que ser decisivo en días como hoy, ¿no? Y que
4: claro, sobre
0: la
4: todo
0: gente
4: que está generando, ¿no? Tiene unas estadísticas de ocasiones no convertidas, o sea, el ratio que tiene de ocasiones gol, es un poco, no sé si decir preocupante, pero es alarmante, porque genera muchísimo, pero le cuesta también marcar más de lo que debería, y al final eso está pasando factura también.
0: De lo que ha dicho Mourinho de las tarjetas y eso, ¿quieres comentar algo?
4: Bueno, que yo no he visto hoy nada exagerado, sinceramente. Hay partidos en los que Mourinho ya lo señaló hace varias ruedas de prensa, hay partidos en los que tú ves que sí, el rival va más a por el Madrid y que es un poco... Yo hoy no he visto nada de eso, no lo he visto tanto, sinceramente.
0: Bueno. 6 minutos por sobre la mitjanit. Mario, muchísimas gracias, como siempre,
4: muchas
0: por atendernos.
4: Gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Adiós. Al Mario Cortegana, acompanya el Pol Ballús a The Athletic. Alguna cosa més a la Cartuja, Damià, una hora després de que s'hagi acabat el partit?
2: Doncs res més, que l'autocar del Madrid ja ha marxat, volen aquesta mateixa nit cap a Madrid, i que en general la sensació també, parlant amb els companys, a part de que tu conversaves amb el Mario, és que no hi ha una excessiva preocupació, és que no pot haver-n'hi, no?, pel partit, perquè bé, tu imagina't que perds 6 partits seguits així, jugant d'aquesta manera, doncs aleshores sí que hi hauria una preocupació evident, doncs, per la falta de concreció davant del gol, no? Però bé, jo crec que això s'interpretarà com un accident, i que ara doncs Mourinho treballarà aquests dies i es començarà ja a mirar cap a doncs lògicament cap al debut a la Lliga de Campions contra l'Inter, després Rayo, després ells, però jo crec que avui la preocupació simplement és que s'han deixat 3 punts, que en una Lliga en què se'n sumaran tants, doncs lògicament després s'han d'importants i es poden trobar a faltar, però avui el que queda dins del madridisme és que aquí a la Cartuja han patit un accident futbolístic, també és veritat, contra un equip al qual no guanyen a domicili des de fa 5 temporades, però jo crec que la realitat és aquesta, i com abans deia el Molló, que aquí expliquem les coses com són, doncs avui el Madrid ha patit un accident futbolístic a Sevilla.
0: Dimarts és això, contra sí. L'Inter, eh?
5: Sí, senyor.
2: El Bernabéu inaugural, sí.
0: Bueno, no és un mal partit, eh? És veritat que juguen a casa, però no és un partit gens senzill. Vull dir, no. L'Inter de mirar li pot complicar les coses, aquesta derrota pot crear algun dubte sempre en la confiança dels davanters, no?, de cara a porteria. És a dir, que s'ha de veure.
5: Sí, home, un equip experimentat, Lautaro... Té arguments, l'Inter, com a mínim, per fer-li partit al Madrid.
0: Sí, sí, per suposat. A les 9 en directe a RAC1, com sempre.
5: Sí, sí.
0: Gràcies, Dami, bona tornada.
2: Gràcies, bona nit a tots.
0: Va, 8 minuts per sobre la mitjanit. Suposo que ja serà l'última vegada que en parlarem, almenys fins al gener. Però avui, en tornem a parlar. 'Cause we're all just broken people and we don't know why. I a més no he sentit el Juan Irigoyen opinar sobre el que ha passat aquest estiu amb Julián Álvarez aquí a RAC1.
6: Lo miraba Ayús y dije, ¿qué? Y ahora... Julián Álvarez, ¿no?
0: Sí. Abans de que opinis una mica sobre tot el que ha passat, i més que sobre el que ha passat, que crec que n'hem parlat molt ja, sobre el que ha de passar, no?, en els pròxims mesos, o el mes de gener, o vés a saber si a l'estiu que ve. Hola, Quim Salvador, bona nit.
7: Hola, Gerard, bona nit.
0: Ha entrat a la convocatòria, Julián?
7: Sí, senyor. Per segona vegada aquesta temporada, no va entrar a la llista el primer partit contra el Màlaga, va jugar 24 minuts i va ser escridassat pel públic del Metropolitano el segon contra el Villarreal. No va anar a Sevilla per jugar la tercera jornada amb el mercat de fitxatges encara obert. I ara que ja està tancat, Julián Álvarez ha entrat a la convocatòria de Diego Simeone per jugar demà a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao. Tancat el mercat i amb Julián a la plantilla a contracor, el club matalassé ara el que intenta és reconduir la situació i aparentar tanta normalitat com sigui possible. I en aquesta línia s'ha expressat avui a la roda de premsa prèvia el tècnic Diego Simeone.
8: Está entrenando muy bien. La verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como todos sus compañeros.
7: Més tard, però, l'entrenador ha estat molt més explícit en aquest missatge públic dirigit a Julián.
8: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Es aprendizaje puro, tendrá que resolver internamente lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
0: Doncs mirant de reconduir la situació Diego Simeone pel que fa a Julián Álvarez, que demà podria tenir minuts en aquesta visita a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao. Creus que és reconduïble el tema de Julián amb l'Atlètic de Madrid?
6: Lo veo difícil porque se puede llegar a pensar, por ejemplo, en la situación que vivió Luis Suárez en el Liverpool, de que él quería irse, se tuvo que quedar, pero él se había explotado en el Liverpool, había dado una versión de Luis Suárez muy buena en el Liverpool. Yo no sé hasta qué punto en el Atlético de Madrid se vio la mejor versión de Julián, o al menos la mejor versión que Julián cree que puede dar. Entonces, es muy difícil volver de ahí. Es muy difícil volver de un lugar en el que ya anunciaste que te querías ir, porque ya te fuiste. Entonces, eso es difícil. Y después, respecto a lo que pasó en el verano, creo que fue un... Si depende de qué lado, de dónde estabas, ¿no? Era como que te encontrabas siempre con dos versiones completamente distintas de la película. A veces era yo trabajo para un medio de Madrid, entonces, y estoy, me informo por los medios catalanes, entonces es como que vos decís, pa, no sé, es como que dos sobre lo mismo, son dos películas completamente diferentes. O sea, versiones absolutamente de un lado, versiones absolutamente del otro, y en el medio un representante que intentaba hacer malabares y era muy difícil. Se vio pocas veces la versión del jugador, la única vez que se vio la versión del jugador fue cuando la dijo él públicamente.
0: Que és que volia marxar de l'Atlètic de Madrid i vol marxar de l'Atlètic de Madrid.
6: Y después es entendible de dos lados. Vos podés entender que si vos cuando firmás un contrato de 5 años sabés lo que estás firmando, nadie te pone un revuelo en la cabeza para firmar un contrato por 5 años. Por otro lado, también si es verdad, como se dijo, que el club le dijo, si me traes una oferta yo te dejo ir, tranquilo, no sé qué, o sea, en parte de ahí no cumplen su palabra. Y después, qué sé yo, me parece que el jugador es víctima de esta industria que, como vimos en algunos casos cercanos...
0: I després ha vingut una mica... En els últims dies ja tot aquest retrets, una mica... Al final de la pel·lícula, almenys aquest estiu, que ha estat una mica retreure's d'un club a un... Sobretot a l'Atlètic de Madrid, perquè el Barça simplement el que ha dit és l'oferta. No li ha retret res a l'Atlètic de Madrid, però sobretot aquests retrets, no? Aquestes acusacions, etcètera, etcètera, que ja formaven part, jo crec, que del final del capítol.
6: Lo decía por lo de Gilmarín.
0: Sí.
6: Bueno, lo que decía Gilmarín hablando de dignidad es como un poco ya... Parece hasta una broma. Lo que pasa es que invita a una reflexión, porque vos... Mirarlo desde otro punto de vista. Mirá lo que pasa con Casadón en el Barça y mirá lo que pasa en Atlético de Madrid con Julián Álvarez. Cuando un club te quiere sacar, te echa y no tiene, no hay ningún prurito emocional en cuanto. En cambio, por otro lado, te secuestran dentro de un club y si te querés ir, sos un traidor, una rata, un sinvergüenza, un desagradecido. En cambio, el jugador está muy desprotegido antes de esto. Porque cuando el club te quiere echar, te echa y no hay tu tía. De la otra manera, sos lo peor de lo peor. Y eso es, para mí, para el jugador, es injusto. Me pongo jugadorista en este caso.
0: Sí, sí, has dit abans que qui firma un contracte ha d'assumir les responsabilitats, però t'entenc, et poses al costat del jugador, sí, sí.
5: El 90% de treballadors firmem un contracte i si volem marxar, marxem.
6: Sí.
5: Vull dir, i això el futbol espanyol es van posar les clàusules de rescissió per evitar això. El que passa és que les clàusules s'han pervertit amb el pas del temps. L'altre dia...
0: Clàusules irreals.
5: Sí, sí, l'altre dia, Bojan Krkić sènior, aquí a la tertúlia del Tu Diràs, deia que ell apostaria perquè en aquests casos hi hagués un estament, fos quin fos, no sé, la FIFA, el TASC i la UEFA, qui vulguin, que marqués una quantitat, tenint en compte l'amortització, els anys que li queden de contracte...
6: Sí, però en nuestros contratos está estipulado que si nos queremos ir, nos podemos ir.
9: Hay países que no.
6: Claro, estos contratos no está estipulado que vos te podés ir. O sea, nosotros firmamos sabiendo que si conseguimos una oferta mejor, podemos venir y decir, mira, tengo una oferta mejor. Sí. Nosotros sabemos lo que firmamos y ellos saben lo que firman.
5: També, saben. ¿Sí? Que firmen la clàusula de 500 milions. És veritat.
6: És una jaula d'oro, això. Qui va venir a pagar 500 milions per jugar?
5: Per això, que no l'haurien de firmar els futbolistes.
6: Bueno, sí,
5: clar.
6: O 1.000 milions, qui va pagar? ¿Cuánto los de jugar el Barça? Casi 2.000 milions, sí, sí. ¿No? Los buenos.
9: Sí, sí.
6: ¿No? Araujo seguramente también, sí, sí. Porque es tan bueno.
0: Ha debutat avui al Liverpool com a titular. Sí, sí, ha guanyat. I de lateral dret.
6: De lateral.
0: Sí, sí, sí.
6: Hay que aclararlo.
0: Bueno, no.
6: Yo leo tuits por ahí de gente que sabe mucho que parecía que era Beckenbauer, sí. Ronald Araujo.
0: Te n'has anat, però hi ha un altre tema. Araujo és
6: Anglaterra,
0: sí.
6: Sí, sí.
0: És reconduïble, Pol, per tu, la situació de Julián o no?
9: Jo crec que l'Atlètic intentarà jugar la carta que és l'últim any de Simeone, perquè Julián amb Simeone no tinc la sensació de que...
0: Tens clar d'entrada, que és l'últim any de Simeone.
9: Bueno, ara mateix és l'últim any de contracte. Llavors, el que passi a partir d'aquí, veurem què passa. Però jo crec que tinc la sensació que hi ha gent a l'Atlètic que si marxa tampoc li farà...
6: Partido ganado para Mateo Alemany.
9: Bueno, això ho has dit tu, no?
0: No és cap secret que no tenen la millor de les relacions.
9: Sí, però tampoc el va
0: firmar. No és interessant, no tenia constància de que acabava el contracte d'aquesta temporada.
9: Jo crec que intentaran jugar una mica, doncs...
0: Si no va bé, vull dir, si no guanya cap títol o si queda 20 punts una altra vegada...
6: Però no van a traer a ser Fàbregas.
0: No,
6: claro, sería como cambiar demasiado de estilo,
9: sí, ¿no? Sí. Que no vingui un Emery de torn, una cosa així.
0: Sí, no sé, Julián potser tampoc no... Jo crec que a Julián és igual, eh? Ara que
9: sí, jo també crec que és igual. Jo el dubte també que tinc, un altre, és si no queda tocat Gilmarín de cara cap a Apolo, també. Perquè jo crec, m'ha semblat que al final, la gent d'Apolo, que al final és qui mana ara mateix a l'Atlètic de Madrid... Han intentat com molt imposar el seu cantó de la història, intentar deixar clar que no quedessin malament de cara a la indústria del futbol, i fins i tot m'ha semblat sentir gent que va dir bueno, és que el Barça no va fer cap segona oferta, bueno, és que el Barça no ha rebut resposta a la primera. Llavors, com alguna fissura, una mica així a Polo, perquè pel que ens ha arribat.
6: Mira, respecto a l'oferta, Pol, mira lo que es de siniestro, al menos por la información que yo tengo. Si ellos te dicen, el Atlético de Madrid te dice, tú tráeme una oferta de 150 millones antes del 20 de junio.
9: Sí, sí.
6: En que sea todo, o sea, dinero limpio, o sea, no.
9: Al contado.
6: Al contado. Y te dice que puedes negociar hasta el primer, después de que termine la temporada, o sea, el primero de junio, te está dando 20 días, o sea, es ridículo lo que te están planteando.
9: Pero tú vas en 50 kilos al contado.
6: Y cuando todos sabemos que a Cucurella ellos lo tocaron antes de que termine la temporada. O sea, el hombre que habla de dignidad. Dignidad, dijo Jesús, Miguel Ángel, Jesús Gil, mira, pobre.
9: Bueno, no, Miguel Ángel.
0: Miguel Ángel.
6: Confundibles, de todas maneras, por algunos métodos. Pero yo soy Miguel Ángel Gil. De habla de dignidad, ¿cuál es la dignidad? ¿Cómo te va a traer 150 millones? Un agente te va a conseguir 150 millones en 20 días.
9: Y que al final lo farían para 130 al Arsenal.
6: Y otra cosa. Si el Barça te ofrece 100... Y vos pedís 150, bueno, estamos en margen de negociación. No es que el Barça te ofreció 10.
0: No han volgut negociar.
6: Porque ellos creían que el Barça no tenía pasta.
9: Sí, també diuen això.
0: Bueno, però sí. Negocia.
6: Ellos dijeron, sí, te dejamos ir. Pensando que el Barça no se iba a ir al Barça. Bueno, esto es lo que dicen.
10: També et dic una cosa. En seguirem parlant fins al gener, eh?
0: Sí.
10: Cada partit seguirem mirant com reacciona l'afició, com rendeix Julián Álvarez.
0: D'entrada hem d'estar pendents de com rendeix Julián Álvarez i en quina situació està mentalment, no? Perquè això pot perjudicar l'Atlètic de Madrid, que és un rival del Barça, encara que pocs ens el creiem. Ara parlarem de si són rivals o no de Barça i de Real Madrid, però al final acaba sent un dels equips que... Mira, l'any passat li va esgarrar la Champions i la Copa.
6: ¿Cuánto vale, Julián, si no juega todo este tiempo?
9: Sí, baixa de preu, bé, no?
10: Jo crec que jugarà, el que passa és...
0: Es devaluarà, el futbolista es devaluarà.
10: Si rendeix molt per sota del seu nivell, què passarà al gener?
9: Sí, sí.
6: Quanto ofereixes?
0: Però... No, perdona.
10: Jo no hagués pagat ni 100.
0: Aquí hi ha una altra cosa, Jaume. Aquí hi ha una altra cosa, i és el Barça, ara durant aquests 3 mesos, pot analitzar la seva situació. És que potser diu al gener, escolta, que em falta un central, no un davanter. Que em falta un central perquè s'ha lesionat...
9: Sí.
0: X futbolista, X central, és igual, Christensen, que té tendència a lesionar-se. Esperem que no, però
6: ara està bé,
0: esperem que no, però és igual. Què fitxaràs, a Julián Álvarez del gener o aniràs a per un central?
6: Mira el cas de Nico Williams.
0: Clar.
9: Sí, sí.
0: Nico Williams. Que pot passar moltes coses. Ja sé que al Barça li ha donat la paraula a Julián, però si el gener Deco vine a la plantilla i diu em falta un central, no em falta Julián, doncs anirà per un central, no anirà per Julián.
9: Totalment, sí, sí.
0: Vull dir que... A veure què passa. També m'agradarà veure la postura del Barça, per molt que li hagi donat la paraula al futbolista. Jo sé que això també el president Laporta ho té molt en compte i tot això, però tampoc es tornaran bojos. Si falta un altre futbolista i no és precisament Julián, perquè Rafinha ha jugat de nou, perquè Gabriel Jesús ha sortit bé, etc etc. Per cert, Gabriel Jesús... Bon fitxatge?
9: El veig bé jo. Sí, sí. Jo el veig un jugador... Allà com diré això, eh? A mi em sembla el millor futbolista que Ferran Torres.
0: Ui. Mal?
9: Millor futbolista.
6: No,
9: em sembla que Ferran té...
6: No te la jugaste mucho. Mejor que Marc Lluís. Bueno, sí,
9: no,
6: ja, gràcies.
9: Liquidar a Ferran Torres. Però a mi em sembla millor futbolista que Ferran Torres. Penso que potser té menys gol. perquè Ferran Torres hi ha cops que se'ls trobava, també hi havia moments que no veia la porteria en una piscina, però penso que és un jugador que encaixa amb l'idea de Flick, que és un jugador que no jugarà i no es queixarà, que quan entri et donarà esforç, i que entra dins un rol i dins una sintonia d'equip que penso que pot anar bé. I...
0: Et pesa molt el record de Manchester? Ho dic perquè d'allò ja fa molts anys, eh?
9: Sí,
0: dic,
9: però tampoc...
0: Tu vas veure allà in situ,
9: sí, però
0: i...
9: tampoc és tan dolent. Té una explosió espectacular allà, eh? I llavors sí que s'apaga una mica. A mi em dona una mica sensació de Larsson, una mica. O sigui,
6: una un tipo que sento el Kun Agüero.
9: Sí, sí, sí. I que Pep en el seu dia era més, més propici de fer jugar
6: Ferran
9: a Gabriel.
6: Torres no pudo sentar ni al peor Lewandowski.
9: No, i a, Gabriel, a Gabriel tampoc el va
6: bajo saber. Tu teoria, quiero decir, eh?
9: Bueno, ha sigut tu que l'has matat abans.
0: No és, no és un gran defensor de Ferran Torres, que ja el tenim al Paris Saint-Germain.
6: Sí. No, però ell dice, no ell dice, dijo
9: no
6: que...
9: No li han fet avui, eh?
0: No, no li han fet.
6: Dijo
0: no
6: que la culpa... No, però dijo que la culpa que los jugadores del Barça eran malos. O que el de París eren mejores.
0: Sí, que els del París Saint-Germain tenien més qualitat. No ho va dir així, però sí. Diguéssim que va arribar a dir que arribàvem a un equip amb més qualitat.
6: Se metió con sus compañeros. Sí. Que todos son sus compañeros en la selección.
0: Sí. Vaja.
6: Un genio.
0: No ho sé, si ens posem a comparar un per un la plantilla del PSG i la del Barça, doncs trobaríem jugadors amb més qualitat i jugadors amb menys. No? Sí. Vull dir que, però tampoc crec que la diferència no. sigui abismal, no? Ara mateix. I més amb aquesta plantilla actual que té el Barça, amb Rodri i companyia. Per tant, aproves el fitxatge de Gabriel Jesús. Ens comentaven pel que hem sabut a la redacció, que en aquests primers entrenaments... Bé, de fet, avui ha fet el primer entrenament amb el grup de forma completa, que el veuen bé. Bé, vull dir que per entrar a la convocatòria té ritme competitiu i per jugar. No serà titular, evidentment, però que potser surt una estona, que no és un futbolista que ara mateix diguis buf, és que ha de tardar 3 setmanes en posar-se a to perquè és que no està bé ni molt menys, que està bé per jugar.
9: Si et dona 20-25 partits a bon nivell aquesta temporada, val la pena. Ja et dic, el veig millor jugador que Ferran Torres en global, un el va fer per 50 i que l'ha fitxat per 10. I aquest s'ha baixat el sou.
6: Una cosa a favor de Ferran, nunca tuvo una lesión grave, Ferran Torres.
9: Sí. No.
6: Y el caso de Gabriel Jesús tiene 2 cruzados, ¿no? Rotos.
0: Sí, sí. Probablement d'aquí també la diferència de preu, tot
6: correcte.
0: I que a mi em sembla molt significativa, eh?
9: Sí, sí.
0: Que només es paguin 10 milions per Gabriel Jesús i... Ah. I Ferran, és veritat que hi ha l'any de contracte...
6: Los dos, no? Tenen un any de contrato.
0: Sí.
9: I que se baixi el sou, aquest, també. Perquè Gabriel Jesús va dir que s'ha baixat el sou.
0: Sí, però cobrava molt a l'Arsenal.
6: Ferran Torres no cobrava poco, eh?
0: Hi ha el cas també d'Aubameyang, que va venir de l'Arsenal, i aquí també va funcionar.
10: Hòstia, et firmo que surti com Aubameyang.
9: Home, si fa mitja Aubameyang, que jo també diré.
10: Aubameyang va marxar per fair play.
0: Què passa? Que Aubameyang...
10: Perquè si no s'hagués quedat.
0: Aubameyang ha fet gols, i ho està demostrant a la Corunya, ha fet gols a tot arreu. Gabriel Jesús no és un davanter tan golejador com Aubameyang.
9: També Aubameyang, quan va arribar, això era un desert.
10: Sí, sí. Va ser el màxim golejador de la temporada. És que va ser el màxim golejador de la temporada arribant al gener.
0: Era un desert, sí.
6: Era la temporada de Xavi, no? Com en Xavi fos.
10: Sí, sí. La del 0-4, aquella és la...
0: Aquella temporada que acaba guanyant la Lliga al Madrid, però que el Barça retalla molt les distàncies.
10: És la primera o la segona de Xavi?
6: La primera.
0: La primera.
9: És la primera.
0: Sí, sí, que el Barça retalla molt les distàncies, queda eliminat de la Champions amb Xavi, recordo, no? Se'n va a l'Europa League i a la Lliga retalla molt...
9: L'Eintracht de Frankfurt.
0: Sí, retalla molt les distàncies amb el Madrid, el guanya el Bernabéu, no? Un bon joc,
9: el Aubameyang... I aquell 0-4 era com l'inici d'un nou...
0: El mateix Ferran Torres, no?
9: Sí, sí.
0: Vull dir que... Sí, mira, ho hem acabat lligant tot, al final. Aubameyang, Ferran Torres i Gabriel Jesús, amb l'aprovació del Pol Ballús, que el va veure in situ i en directe molts anys a Manchester, quan estava treballant allà, i que segueix també la Lliga Anglesa i l'ha seguit aquests últims anys a l'Arsenal, quan ha pogut jugar Gabriel Jesús. Gavi també, per cert, ha entrenat avui amb el grup, també preparat per entrar a la convocatòria diumenge, si res es torça. Per tant, Frenkie de Jong és l'únic futbolista ara mateix que està de baixa del primer equip. Frenkie de Jong, que continuem sense notícies, almenys,
6: vamos
0: del
6: seu... Vamos a abrir este melón.
0: No, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no, no, te vi con, no, no, te vi con carita de querer sí. entrar.
0: No.
10: Mirades còmplices.
0: No,
6: no, no, no.
0: No tractarem avui el tema de Jong, perquè jo crec que tindrem temps de tractar-lo durant el transcurs de la temporada, i a més avui que se'ns ha complicat una mica el programa, en el bon sentit de la paraula, perquè ha perdut el Madrid. Si algú s'acaba de llevar,
6: qui se está levantando?
0: No, si algú s'ha anat a dormir a les 9 o fins i tot a les 10, o si algú

0: ja s'acosta.
1: 3, 2, 1...
0: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat.
2: Balanç resultant entre despeses i ingressos en fitxatges, sí que és cert que l'Atlètic de Madrid, amb 123 milions gastats, dades de Transfer Market, aquestes coses sempre les fem mirant Transfer Market, 123 milions gastats a l'Atlètic de Madrid i un balanç negatiu de 64, doncs sí, i apareix darrere del Real Madrid, que ha gastat 225 milions i té un balanç negatiu de 166,5, i també darrere del Barça, que n'ha gastat 184 i que té un balanç negatiu de 94. Ara, està molt més a prop dels dos que Simeone situa a un altre nivell, gairebé com dient que no hi ha res a fer. Això és la interpretació que he fet jo del que ell ha dit, no ho ha dit ell. Que de la resta, perquè el tercer que més ha gastat, el quart que més ha gastat és el que ve darrere de l'Atlético.
3: El Depor, no?
2: Segons l'estadística que he mirat jo, no.
3: El Betis.
2: El Betis, 30 milions i mig. L'Atlético, recordo, 123 milions. Més a prop dels... Dels 184 del Barça.
4: Si miras los últimos 5 o 6 años...
2: Només he mirat avui, però
4: no,
2: sí.
4: No, sí, importa, sí, no importa. Tota el Atlético de Madrid gastó seguramente que el Barça de los últimos 5 años, porque el Barça prácticamente no fichaba, salvo el año de las palancas. Mucho más que te diría que hasta que el Real Madrid. Y sin embargo, el señor Diego Pablo Simeone sigue insistiendo que estaban para pelear por la tercera posición, posición que incluso en alguna temporada la perdió.
2: Sí.
5: Com la passada.
2: Per acabar, el que tenia escrit, en balanç, el quart equip que té pitjor balanç, anaves bé, és el Depor, amb menys 25,5, menys de la meitat dels 64
3: de l'Atlético. De banca, la inversió de banca, que s'han gastat molts calés, i a veure on estarà el Depor a final de temporada.
2: Tornant al partit, a més del retorn de Julián, també destaquen a la convocatòria de Simeone l'estrena de Jonathan David, el possible debut del Cuti Romero, que va anar convocat a Sevilla però que no va jugar, i el retorn de Robin Lenormand després de complir sanció. Són baixes Sorloz per lesió i Vargas per decisió tècnica, perquè li estan buscant sortida en algun dels mercats que encara no ha tancat. I pel que fa a l'Atlètic de Bilbao, Edin Terzic té les baixes de Vivian i Canales i el dubte de Jaló, que ja estava indisposat i avui s'ha entrenat al marge. Hi ha mala maró Bilbao amb aquest conflicte entre els jugadors i part del personal del club i la directiva per qüestions com les entrades, els àpats en instal·lacions de feina, en fi, tot això. El partit, per cert, que no ho he dit, Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, arrencarà un quart de cinc demà.
3: Un quart de cinc, sí. Aquest Atlètic Club Atlètic de Madrid... Jo és que crec que Simeone, no sé si els dirigents d'Apolo hi estaran d'acord, és un entrenador perfecte per competir en duels, per exemple, particulars contra el Barça, contra el Real Madrid, per classificar l'equip a la Champions, per establir l'equip en la tercera posició de la Lliga Espanyola, però és que crec que per fer l'últim passet necessiten algú que no sigui el Cholo Simeone. Que després potser no l'acaben fent i en fan dos enrere, però que no veig a Simeone amb la capacitat per fer aquest últim passet de competir contra el Barça i contra el Real Madrid.
6: Sí, no, jo ja crec que porta bastant anys amb aquesta línia, estic bastant d'acord. Hi ha com molts anys que ha donat sensació de, ostres, com de cicle que s'està acabant ja. S'està acabant i s'ha anat com allargant. I ja et dic, jo crec que el fet aquest que estigui l'últim any de contracte és una mica una situació que no es veu amb els ulls dins del club. Llavors poden passar moltes coses i pot canviar molt, pero ahora mateix nos veu molt malament.
4: Hay una cosa que pasa con Simeone también, que al margen de que podamos discutir si me gusta más o menos, él le ha su personalidad y su manera de entender el deporte ha puesto también al Atlético en ese lugar durante tanto tiempo.
3: Total mérito del món, No
4: super competitivo. Su manera de entender el deporte y darle continuidad a ese proyecto ha hecho que el Atlético de Madrid haya estado así, no haya dando tumbos, saltos, como su historia siempre lo mandaba, que el Atlético de Madrid a veces tenía una temporada buena, dos buenas y después caía. Eso él lo ha mantenido, porque es parte de su personalidad. Es verdad que no le dio para dar ese salto.
3: Dos ligas, ¿no? Y,
4: sí, llegó a algunas copas, llegó a dos finales de Champions, pero es verdad que ese puntito de saltar, que no sé hasta a dónde quiere saltar el Atlético de Madrid, pero eso de dar un paso más, el Simeone no te lo va a dar. No te lo da porque ya te demostró que no te lo dio, pero te mantuvo ahí siempre durante mucho tiempo. Y eso a Atlético de Madrid no siempre le pasaba.
3: No.
4: Eso hay que reconocérselo.
5: Sí.
3: Per això dic que potser el que ve fa dues passes enrere.
7: Jo mai ho sabrem, però no sé si li hagués anat millor, perquè ell ha intentat, com que se li reclamava, jugar una mica més ofensiu, amb jugadors de més talent, doncs ha fitxat jugadors de talent l'Atlètic de Madrid, s'ha gastat molts calés, com hem dit, però la idea sempre ha estat la mateixa, amb la qual cosa no sé si li hagués anat millor jugadors

0: potser no de tant nivell, però més adequats al seu estil de joc. Perquè al final ell acaba jugant, sobretot sí, contra els equips grans, sempre el mateix.
1: Tot i que ha anat virant, exacte, la composició de la plantilla amb jugadors amb més talent, no? De més, sí, de més pilota, però...
0: Clar, però potser no era el millor per fer aquest pas definitiu.
1: Almenys...
0: O sigui, tu pots mantenir una idea menys ofensiva amb grans jugadors, vull dir, amb jugadors especialistes defensius. Però, en canvi, els centrals de l'Atlètic de Madrid ja fa temps que diem que no són Godín ni era l'altre.
2: Y se ha equivocado con muchos jugadores.
0: Vull dir...
2: O sea, Lemar, ¿cuántos jugadores?
3: Joao Félix. Son 27 kilos.
1: Sí. Molts milions gastats...
2: Joao Félix igual se equivocó en la vida, ¿no?
0: Sí, també. Sí.
1: Jugador perdut ara mateix jugant a l'Aràbia Saudita, no? Vull dir que... Sí, sent molt jove encara. Gràcies, Quim, Fins ara.
4: Fins ara.
1: Un minut per sobre dos quarts d'una. Una pausa, encara no tanquem la tertúlia, va, que queden uns quants temes per parlar.
5: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera. 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.

0: dos minuts per sobre dos quarts d'una. En una nit de tu diràs en la qual hem arrencat amb la derrota del Real Madrid 1-0 aquesta nit a la Cartuja contra el Betis. La primera derrota de José Mourinho com a entrenador del Real Madrid en aquesta segona etapa. Betis 1-Madrid 0 amb un gol de Troy Parrott, davanter irlandès de 24 anys, fitxat aquesta temporada pel Betis a uns 10 minuts pel final. Ha fallat un penal Mbappé també el temps afegit. Ha fallat. I ha desaprofitat moltíssimes ocasions també el Madrid, no per empatar, sinó fins i tot per guanyar. Podria haver guanyat perfectament el partit, però al final en marxa de Sevilla amb la primera derrota de la temporada. Això haurà d'aprofitar el Barça demà a un quart de cinc, demà passat, tot i que tècnicament ja seria demà passat, diumenge a un quart de cinc a Mestalla contra el València. A les 12 del migdia, Clara, en principi, eh? A les 12, parla Hansi Flick.
1: Parla Flick a les 12. A les 10 entrenament, a les 12 s'ha canviat l'horari, roda de premsa de Hansi Flick.
0: A les 12 sentirem el que diu l'entrenador del Barça. Veurem si dona alguna explicació també de la capitania, ara que s'ha tancat el mercat de fitxatges, si ja és definitiva, si encara continua sent provisional. A veure si algú li trasllada la pregunta a Hansi Flick. I sabrem també com arriba el València aquest partit, perquè de moment hi ha 6 baixes confirmades pel València. Demà se'n podrien afegir alguna més d'algun jugador que és dubte, però coneixerem una mica com arriba el València, el rival del Barça, el partit de diumenge, a Mestalla, amb un ambient calent, ja en vam parlar ahir. Demà farem tota la prèvia, sentirem Flick i analitzarem també el partit. Avui pràcticament ens hem quedat sense temps amb aquesta derrota del Real Madrid. I perquè, entre d'altres coses, volíem comentar en aquest tram final de la tertúlia el que ha passat aquest migdia amb el sorteig de la Champions, en aquest cas femenina de futbol. Amb la Clara Rodergues i amb el Pere Aragay, el comentarista dels partits del Barça a la Champions. Hola, Pere, bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
0: Bona nit. A veure, tinc per aquí els rivals del Barça. Arsenal, París Futbol Club i Servet a casa, Bayern, Roma i Kege, el Kege de Dinamarca, si no m'equivoco, a fora. Aquests són els rivals del Barça. Assequible, Pere. Si no m'equivoco, això és un sorteig bastant assequible pel Barça.
2: Sí, realment, no? Preguntes molts cops, no? Després dels sortejos, bona sort, mala sort, crec que ni bona sort ni mala sort. Hi havia molt poques variacions possibles. De fet, si al Barça no li tocava el PSG del bombo i si evitava el City, que així ha passat del bombo 3, la resta d'opcions totes eren bastant similars. Ja sabíem que del bombo tocarien dos rivals forts, han tocat l'Arsenal a la casa i el Bayern a fora, i després a París, Servet, Roma i que havien de ser 12 punts segurs. Jo també, amb l'al·licient de rebre l'Arsenal, que és l'equip que li va guanyar el Barça a la final de la Champions a Lisboa, també crec que haurien de ser 3 puntets més. I la sortida a Múnich, el Barça ja ha jugat 3 cops, una victòria per la mínima, una derrota i un empat. No, aquesta sortida sí que no és fàcil, i aquí el Barça sí que haurà d'estar fi aquell dia en la visita al Bayern si vol sumar els 3 punts, però jo veig un Barça que deixarà escapar molts pocs punts en aquesta fase de Lliga.
0: A la tarda deia que el Barça-Arsenal era un partit perquè el club, en funció de la data, veurem demà, sabrem els calendaris, era un partit perquè el club es plantegés fer-lo a l'Spotify Camp Nou, no? Obrir el Camp Nou, Clara.
1: Sí, estaria bé. De fet, recordem que ja l'obre el clàssic del 3-4 d'octubre, que falta saber l'hora, però l'obrirà amb el Barça-Madrid, i ja s'ha vist que aquest equip enganxa. És cert que en marxa jugadores importants, perquè que continua tenint aquesta tirada. El Johan ha baixat l'assistència dels últims anys, però el Camp Nou respon sempre, i l'any passat, la temporada passada contra el Bayern, va ser un exemple, i l'Arsenal que més té Mariona, té Ona Batlle, que són jugadores
0: que
1: molt estimades.
0: Per això,
1: exacte, que Mariona segur que rebrà una bona ovació, i Ona també, i les ganes que hi ha també d'aquesta revenja de la final de la Champions de l'any passat a Lisboa, jo crec que seria una oportunitat per també donar al Barça l'opció de jugar al Camp Nou, tenint en compte que segurament el Bayern serà l'Allianz, com va ser l'habitual les últimes temporades.
0: Sí, dels 6 equips, em sembla que el Servet és l'únic, el Servet de Suïssa, el campió de Suïssa, és l'únic que el Barça no hi ha jugat mai. El Bayern és molt habitual, la Roma també és molt habitual, al París Futbol Club i van jugar l'any passat. El Kege, em sembla que va caure en una fase de grups de fa 3 o 4 anys, o 5. Vull dir que hi ha equips amb els quals ja el Barça hi ha jugat moltíssim, però vaja, ara us preguntaré quin és el vostre top 4, però jo crec que el Barça hauria d'estar classificat directament pels quarts de final si es compleixen els pronòstics. El Madrid, atenció, perquè juga contra el PSG, el París Futbol Club i l'Inter a casa, contra el Bayern, la Roma i el City fora de casa. Pere, vinga, és complicat.
2: Sorteig complicat pel Madrid, que com es despisti pot veure fins i tot perillar, crec, la classificació per ja no pel top 4, que això el descarto, sinó fins i tot pel play-off, perquè sí que li toca al PSG, que per mi és el rival més fluix del bombo 1, però a casa rebrà el París i un Inter que està en creixement, i després té tres sortides que per ell no són fàcils, sobretot Bayern i City. Aquí li veig difícil que l'equip blanc pugui sumar punts i a Roma també es veurà obligat a fer un bon partit. Per tant, veurem el Madrid com arriba a les últimes jornades, si arriba amb l'aigua al coll o si ha sigut capaç de treure algun punt contra PSG, Bayern o City, i això el fa respirar una miqueta més.
0: Et deia Pau Quesada, em sembla, ara fa uns dies, que podien competir contra tots, clara. Doncs mira, l'exemple és aquest calendari que té, ara ho pot demostrar.
1: Clar, és que a més estava recordant mentalment que l'any passat recordo que el Madrid arriba a l'última jornada amb opcions de passar al top 4 i perd l'últim partit, que crec que era un partit que ho tenia tot de cara, a priori, per poder guanyar, o empat, no recordo contra qui és l'última jornada, i va desaprofitar una oportunitat molt bona per estalviar-se la ronda prèvia, jugar contra el Barça després, com ho va fer. Té un calendari complicat, perquè el fora a casa, clar, Bayern i City són rivals complicats, i l'Inter a casa ja ha demostrat l'Inter que ha eliminat el Wolfsburg, donant una sorpresa en aquesta ronda prèvia. Ha fet molts canvis al Madrid a la plantilla, és cert que té Schroeder en aquest fitxatge tan car, que està rendint molt bé en aquest inici de temporada, però és una bona prova de foc, perquè m'ha dit que sempre intenta fer un pas més i competir amb els grans.
0: El top 4, el vostre top 4, Pere, Clara, quin seria? Me l'ordeneu?
2: Mira, jo, mirant una mica els rivals de cada un dels equips, crec que aposto pel mateix que l'any passat, Barça-Lió-Chelsea-Bayern.
0: Barça-Lió-Chelsea-Bayern, eh?
2: Sí, amb opcions d'entrar-hi crec que també tindran l'Arsenal i el City, però al final l'Arsenal rep el Lió i visita el Barça, jo crec que aquí es pot deixar ja punts. I el City, veurem com aquest retorn a la Champions amb el nou format com s'hi adapta. Per tant, jo apostaria perquè repetiran els quatre equips que l'any passat ja van passar als quarts de final directament.
0: Jo, Clara?
1: Barça, Chelsea, Lió, segurs, aquests tres els veig segur al top 4, i després tinc dubtes amb el Bayern, inclús l'Arsenal potser, però és cert que jugant contra Lió i Barça aquí pot deixar-se 6 punts importants, però li dono encara alguna opció, i és cert que el City, el calendari, dins del que cap, és força, força bo per un equip que ve de guanyar la Premier i que té coses interessants. Per tant, la quarta posició balla una mica per mi, però Barça, Lió i Chelsea segur.
0: Doncs jo dic Barça primer, Lió segon, Chelsea tercer i Manchester City, la sorpresa entre cometes, quart. Tot i que el City, crec, Pol, tu ho sabràs dir, està apostant bastant pel futbol femení. Crec que han creat una ciutat esportiva específica, no?, per l'equip. Vull dir que és un equip que crec que està fent bé les coses. Va guanyar
3: la Lliga, i el projecte nou entrenador els està anant una mica bé.
0: Parlant de la Lliga anglesa, ha debutat Alexia a Londres, Pere?
2: Sí, amb victòria. Ha debutat amb victòria l'Alexia amb el London City, estrenant la capitania en partit oficial, 2-1 contra el Manchester United, que entrena la sabadellenca Eva Olid. I el London City, que ja ha aconseguit una cosa amb Alexia i Mapi a la gespa que no va fer l'any passat, que és guanyar un partit contra un dels quatre equips grans d'Anglaterra, que serien, encara en parlant, no? Chelsea, Arsenal, City i United. Al final la fitxen per això, amb ella sobretot, també amb Api, però l'han fitxat més enllà del posicionament a nivell de màrqueting que suposa per un club o per un equip tenir Alexia, perquè l'equip sobre la gespa també faci un o dos o fins i tot diria tres passos endavant, perquè és que l'any passat a London City va ser 6è a la Lliga a 22 punts de la tercera posició, que és la que dona accés a a l'última prèvia de la Champions a Anglaterra.
0: No sabem quantes temporades els hi costarà jugar a la Champions, si és que l'acaben jugant, però aquí hi ha la possibilitat, sobre la possibilitat, evidentment, de que Alexia, Mapi i companyia acabin disputant un partit contra el Barça.
1: És un repte també per Alexia, això, portar un club que és nou i però que té darrere la persona que té per invertir els diners que vulgui i crear aquest projecte per intentar doncs arribar a la Champions. Veurem de moment, primers 3 punts, a veure quan arribin els Chelsea, Arsenal i companyia.
0: Demà els calendaris d'aquesta fase lliga de la Champions, d'aquestes primeres 6 jornades, recordo els 4 primers directament a quarts de final, entre el 5è i el 12è juguen un play-off per veure qui accedeix a les 4 places restants de quarts de final. El Barça sempre s'ha classificat entre els 2 primers, sempre ha tingut el factor camp a favor a les quarts de final i a les semifinals, i de moment amb aquest format sempre ha arribat a la final de la Champions, en porta 6 consecutives buscant la que seria la 7ª, que fi, és una bestiesa.
2: Ho diem molt ràpid, Gerard, i crec que som poc conscients. També recordar que aquest és la Champions femenina és el segon any amb aquest format.
0: Clar, només hi ha hagut una.
2: Que la masculina sí que ja és el tercer, però la femenina no. Sí. Jo per ser allò, si filem prim no del sorteig, sí que és veritat que ho deies tu abans, m'hagués agradat rivals diferents.
0: O sigui, però no toca mai, Barça-Lió no toca mai, només juguen a les finals, no toca mai.
2: No repetir mai en Roma i París. Jo ja saps que habitualment sóc partidari de que a la Champions el camí més fàcil és el que vull, però aquest any estava disposat a trencar aquest principi i desitjava fort un Barça-Lió, la veritat.
4: Però al final, jo crec que el que busca la UEFA tant en la Champions masculina com femenina és acostar-se una mica a la Superliga, és a dir, perquè no hi hagi tentacions de Superliga i que, per tant, veiem aquests partits el més sovint possible.
0: A la masculina no sé si era necessari, però a la femenina era tan necessari com a mínim que el Barça pogués jugar contra l'Arsenal i el Bayern, perquè encara, no ens oblidem, és un futbol professional encara amb poques jugadores d'elit mundial, i hi ha 5 o 6 equips, i després hi ha una diferència abismal amb la resta. Aleshores, això, que s'ha d'anar escurçant, no?, i que jo crec que amb els anys esperem que hi hagi, doncs, que hi pugui haver 10-12 equips, no?, que siguin molt competitius i d'elit europeu, però mentre no n'hi hagi, com a mínim que no ens privin d'aquests partits entre els 5-6 equips que són els millors i que després la resta és que acaben golejant.
4: Sí, sí, i a la Champions masculina, allò, fent el calendari més comparant amb els últims anys, déu-n'hi-do els partits que es repeteixen,
0: Clar.
4: Ara que ja portem 3 anys, és a dir, els millors d'Europa, diguéssim, s'enfrontaran molt més sovint que abans.
0: Sí, doncs haurem de seguir esperant.
2: El que sí que és segur és que l'any que ve Roma-Barça no tocarà.
0: No.
2: Hi ha la norma aquesta que no es poden repetir 3 anys seguits al mateix partit, amb el mateix Oresa. Però sí, això, hauria preferit. En lloc del Bayern, que l'any passat el Barça ja s'hi va enfrontar 3 cops, doncs això, que és tocat un Lió o un altre equip, i de París o Roma, doncs, per exemple, la Juve del Bucurés.
0: No li haurà importat gaire, Pere Romeu. Em sembla amb la plantilla curta que té també, a més, aquesta temporada. Pere, gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Tots els partits del Barça en aquesta fase lliga a través de l'app i el web, a través de RAC+1. Com sempre, demà a les 12 del migdia hi ha un Espanyol-Badalona a la Lliga F, i a 8:45 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla amb Kika i Esme Brooks. Avui a la convocatòria han rebut l'alta mèdica. Gràcies, Clara, fins ara. Ho tancarem aquí. Gràcies, Pol Ballús. Gràcies, Juan Irigoyen, per estrenar-vos una temporada més aquí al Tu Diràs, a la nit dels divendres. Gràcies, Jaume Molló.
4: Fins demà.
0: No està gens malament per començar temporada el primer divendres.
4: I tant.
0: Són així. No juga... A Madrid, em sembla que cada divendres ha punxat, va estar a punt de punxar Balaïdos, però...
4: Ah, sí, és veritat.
0: Potser no torna a jugar en divendres,
4: Doncs mira que estan insistint en posar-lo divendres per donar-li avantatge a la Champions. Bé, avui el Madrid i el Betis, diguem-ho tot, perquè
0: els dos
4: jugaven Champions dimarts.
0: Però potser s'ho repensa Florentino.
4: Potser Florentino... Bé, a la Lliga demana poques coses perquè no s'hi parla.
0: Sí. Jaume, gràcies.
4: Fins demà, bona nit.
0: Una pausa i de seguida tornem.
5: RAC 1. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
6: Qué ambientazo, mano.
5: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
6: Qué barbaridad.
5: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
6: Buena venta.
5: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
6: Ven a por más.
5: ¡Venta! Ocasión Plus.
7: Únic s'escriu amb H o sense H? Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
9: RAC 1, tots som 1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
0: Va, que encara queda molt, t'ho diràs. Demà no juga cap equip català de primera divisió. Recordo que el Barça i l'Espanyol ho faran diumenge, però sí que n'hi haurà un que jugarà a segona. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
10: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: Un quart de cinc de la tarda, RAC1, Molinón, estadi mític del futbol espanyol, Sporting de Gijón, Girona.
10: Sí, senyor. El primer partit amb el mercat tancat i la plantilla completa. Avui hem vist un Quique Álvarez molt més relaxat, segurament, davant del micròfon. Hauria de ser un partit, potser, per marcar paquet, perquè si es dona continuïtat al joc i als resultats contra les Palmes, el Girona pot començar a fer-se respectar una mica la categoria. Partit important demà, tot i que és només la quarta jornada amb 23 convocats, i són tots els fitxatges, també Carles Pérez, a qui van presentar ahir, i no hi són Justin, per una lesió muscular a la cuixa dreta, Porto, al tram final de la recuperació d'una lesió de llarga durada que ja arrossega de la temporada passada, i Unai, a qui li falta ritme i continua preparant-se a banda. Fins ara, Quique Álvarez deia, juguen els que tenen el cap més clar, els que estan centrats en el Girona sense pensar en la temporada on jugaran, si aquí o a un altre lloc. Ara, tots tenen el cap on l'han de tenir.
11: El que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que lo dur que serà, que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
10: El que no deixa tranquil Quique Álvarez és que la porteria no es tanca. És veritat, el Girona ha fet 7 gols en 3 partits, però n'ha encaixat 5. No ha deixat encara la porteria a 0. I Quique Álvarez el que vol és que en defensa les coses millorin.
11: Tampoc ens han fet moltes ocasions, sobretot els dos partits de casa, però bueno, sí que és veritat que estem encaixant, no? Llavors és una cosa a millorar, hi ha moltes coses a millorar, una de les coses que s'ha de millorar és això, no? Jo crec que l'altre dia vam estar bé defensivament, però és veritat que en dues accions de 4 o 5... 9 ocasions, però més o menys arribades que van tenir, et fan gol.
10: Clar, no sé si això de en dues ocasions que tenen et fan gol també és un missatge al porter. Defensa tot l'equip, però potser en alguna d'aquestes ocasions, segons gran part de l'afició del Girona, a Montilivi s'han manifestat amb xiulets, per exemple, Gazzaniga segurament li demanaries alguna cosa més.
0: Si no li ha enviat el missatge a Gazzaniga, ja ho fem nosaltres. Des d'aquí, Gazza, espavila i a veure si surt el Gazzaniga d'algun tram de temporada l'any passat.
10: Aviam si és el cas. No serà fàcil al davant l'Sporting de Gijón, un dels quatre equips amb 7 punts en aquest inici de temporada, amb un Molinón gairebé ple perquè queden poques entrades i si els abonats hi van es fregaran els 30.000 aficionats, i un Sporting que de cara a porta genera poc, ha fet només 2 gols, però que encara no n'ha encaixat cap. Per tot plegat demà, diu Quique, és una prova molt exigent.
11: Ens trobarem un ambient sensacional, jo crec que és de segona... És dels camps més macos de jugar, que encapreta, que anima el seu equip. Si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé. I després un equip molt sòlid, no ha encaixat i ha guanyat 2 partits 1-0. No? Una barreja maca de jugadors amb més experiència i jugadors més joves.
10: Demà, a 4:15, el partit al Molinón, en directe al Superesports de RAC1, amb arbitratge de Lax Franco i amb Moreno Aragón al VAR.
0: Segur que s'estarà una mica més fresquet a Gijón, tenint en compte les temperatures que hi ha a Sevilla i a certs llocs de l'estat espanyol.
10: Tinc entès que estem en una cabina, per tant vull pensar que hi ha aire condicionat, però el Molinón està al costat del mar. Aviam si hi haurà humitat també. Demà t'ho explicaré.
0: No donis mai res per fet. A qualsevol estadi de segona divisió, especialment. Gràcies, Agut, bon viatge.
10: Gràcies, adeu.
0: I avui també protagonisme pel bàsquet. El tu diràs, per primera vegada des de la seva presentació, hem escoltat el tècnic eslové del Barça, Aleksandar Sekulić. Ha estat des de l'estatge de pretemporada que està duent a terme l'equip en camp, a Andorra. Allà ha estat el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
12: Hola, Gerard, bona nit.
0: Jornada amb dues notícies de pes. Ja sabem qui serà el nou capità, Kevin Panther, i, malauradament, ja hi ha una primera lesió a la plantilla, lesió d'un jugador que a priori ha de ser important.
12: Sí, el de Tosin Ebuoma, l'aler pivot britànic, es va fer una subluxació a l'espatlla a la finestra de seleccions la setmana passada i, segons el comunicat, estarà unes 3 setmanes de baixa fins que hi hagi una reavaluació, tot i que Alexander Sekulic ha explicat que podria ser menys. En tot cas, es perdrà segons la Lliga Catalana i és dubte per la Supercopa. Per tant, primer contratemps per un Sekulic que, com deies, avui ha valorat les primeres sessions. De moment, més que satisfet amb el que ha vist, malgrat la poca informació que té.
13: Aquesta és...
14: La reacció dels jugadors, com han treballat a pista, la determinació, la voluntat de fer treballar aquest equip per fer coses grans. Tinc un gran sentiment, però és només l'inici. És difícil de dir, però per ara... La resposta dels jugadors és molt bona.
13: A response from the player is great.
12: I l'altra notícia del dia, Gerard, la nova capitania en marxa, Chatoranski i la Provítola, per tant, s'havia de renovar i el nou primer capità, atenció, Kevin Panther, juntament amb Joel Parra i Dario Brizuela, és el segon capità nord-americà. El primer va ser Norman Carmichael, designat, per cert, Panther pel mateix Sekulic. Per Panther, un honor.
15: It's an honor. It's an honor. I always want to lead with that.
16: És un honor ser el capità del Barça, és un honor. Això no acostuma a passar als estrangers i ho entenc i ho respecto. L'entrenador m'ho ha proposat i he acceptat, de manera que ja tinc moltes ganes de liderar aquests nois, sent un exemple. No dient-los el que han de fer, sinó liderar des de l'exemple.
12: Avui, per cert, activitat grupal al matí, unes voltes en circuit de cars, a la tarda entrenament sense Buoma i sense Mac, on duen el seu cas l'interior francès té només unes molèsties. Els 13 restants, juntament amb els nanos del filial, Mohamed Davon i Abdoukoné, han treballat avui, demà doble sessió i ja diumenge el primer amistós contra l'Andorra.
0: Allà hi serà l'Aguilar, que avui també ha tingut el plaer de parlar una estona amb un dels nous fitxatges del Barça de bàsquet, l'uruguaià Agustín Ubal. 23 anys, va jugar l'última temporada al Manresa i ara torna a la que va ser casa seva, on es va formar el Barça. Agustín Ubal, al micròfon de RAC1.
17: ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás?
18: Bueno, muy bien. La verdad, los primeros días bastante movido, entre acomodándome con la vida afuera de la cancha y todo, pero bueno, contento de volver, contento de estar acá, muy ilusionado y con ganas de que empiece la temporada.
17: Parles una mica el català, no? Només una mica.
18: Parlo una miqueta, sí.
17: I ara, d'aquí uns mesos, segurament ja podríem fer alguna entrevista en català i tot.
18: Segurament sí. Me voy soltando a veces. Cuando tengo más confianza me suelto un poquito más, así que nada, seguro que sí.
17: T'he escoltat dir en les últims dies, últimes setmanes, que pràcticament cada estiu tu li deies a la teva família, tant de bo torni a trucar-me al Barça. Y a qué distiu a truca al Barça. ¿Qué sientes en aquel momento?
18: Bueno, la verdad que, como digo siempre, para mí fue un sueño hecho realidad, porque al final yo había debutado, había estado en dinámica y todo, pero nada, tuve una salida, tuve muchas sesiones, no lo pude disfrutar bien, quizás no estaba tan maduro, me agarraron otra etapa también de mi vida, y creo que ahora... Bueno, estoy un poco más grande, valoro mucho más las cosas, valoro mucho más todos los esfuerzos que se hace alrededor de mí, los que hago yo para poder estar a este nivel. Entonces, nada, es un placer poder volver, como te dije antes. Yo creo que lo estaba esperando mucho, trabajé mucho para este momento y espero rendir para estar al nivel.
17: Em fa l'efecte que em parles a nivell de jugador, però també a nivell de persona, no? Per com em parles, em fa l'efecte que també... Consideres, perquè tu ara quants anys tens?
18: Jo tinc 23.
17: Ets un nen, ets un xaval. Però m'ho expliques com si ja haguessis madurat en aquests anys des que vas sortir del Barça fins ara, amb les experiències que has viscut a Bilbao, a Palència, a Granada, també a Manresa.
18: Sí, al final, yo creo que cada sesión o cada año fuera del Barça fue una experiencia para mí, fue un momento que me curtió como jugador y como persona, porque al final yo salí de la Masía, que primero que le agradezco por todo lo que hizo por mí, desde el primer al último trabajador, pero al final la Masía te lo dan todo. Y una vez que salís de ese entorno, te tenés que buscar la vida y tenés 18 años, empezás a vivir solo, ya no tenés a nadie que apoyarte, no tenés a tus padres claramente. Y bueno, todos esos años, esos 5 años, 4 o 5 años... me ayudaron a crecer como persona más que nada y como jugador ni que hablar, porque es lo que te digo, tenía que buscarme un hueco en una plantilla CB, que no es nada fácil siendo tan chico, y nada, sobrevivir. Yo creo que soy un sobrevividor y acá estoy.
17: És curiós, eh? Explica sortir de la Masia com pràcticament deixar una nova família, no? És com si tornessis a deixar una família, i és allò que a vegades es diu que lejos del Barça hace mucho frío, és a dir, que a vegades, no, el Barça és una estructura que genera molta escalfor i que lluny costa evolucionar també.
18: Sí, obviamente es totalmente distinto estar en el Barça o estar en otro club. Quiero decir que en todos los equipos que he estado me trataron espectacular. No tengo nada para decir de ninguno, al revés, me ayudaron a seguir creciendo como jugador y persona, así que nada, primero que nada, estar agradecido a ellos, que son parte de todo esto, y obviamente, como te digo, el club, el Barça, es lo más grande que hay, y te lo dan todo, y estás muy cómodo como jugador, afuera de la cancha no te falta nada, entonces nada, es un cambio, y ahora va a ser un cambio lindo de volver a tenerlo y disfrutarlo también.
17: Abans d'entrar a parlar d'aquesta temporada, deixa'm resoldre un dubte per deixar l'estiu de banda. Es va explicar, es va com a mínim plantejar l'opció, o es comentava l'opció de que podies marxar al bàsquet universitari nord-americà, a la NCA. Com va anar tot això, Agus, amb el que puguis explicar-nos?
18: Sí, sí, tuve oferta de la NCA. Eran buenas ofertas, la verdad, como se suele recibir. Pero, bueno, yo soy partidario de que a mí me costó mucho hacer como una carrera en ACB o ganarme minutos en ACB, consolidarme en la liga, me costó mucho. Y quizá a mí me lo ponía en la balanza y a mí me pesaba más mi carrera ahora mismo, la trayectoria o seguir consolidándome en la liga, jugar Euroliga, ese es mi sueño. Si me va bien, seguramente va a venir con lo otro. Con lo fuera del básquetbol, pero bueno, yo no quería tomar una decisión rápida por dinero, por otro tipo de factores externos. Es difícil la decisión, pero prioricé mi carrera, prioricé mi futuro y acá estoy. Al final, cuando viene el Barça, tampoco le puedo decir que no.
17: Mira, això t'anava a dir, perquè, i m'ho respon si vols, Agus, però evidentment, a nivell econòmic, segurament era millor l'oferta als Estats Units.
18: Sí, sí, sí.
17: I llavors, tu tries el Barça, segurament també perquè és el Barça i perquè és el projecte esportiu que tu vols prioritzar.
18: Sí, sí, aparte porque yo soy primero, soy el Barça, y segundo que cuando viene un club así de grande, vos no podés rechazar. Es un tren que pasa una vez y lo tenés que tomar, y yo creo que es una decisión acertada que hice.
17: M'agrada molt, i em fa l'efecte que la gent que ens escolti, tenint en compte els últims anys com han anat, que tu com a culer, que em dius, segurament ho has vist des de fora, potser la no sé com explicar-ho, però que potser la gent no se signifiqui, no se senti tant del Barça, o els jugadors, no que no se sentin, sinó que no entenguin tant el que és del Barça. Tu entens molt bé el que és el Barça, Agus. Què li pots dir a l'afició després de 3 temporades sense guanyar un títol? Segurament no és el teu rol, un nano de 23 anys, però què se li pot dir a l'afició de cara al que estàs veient en aquesta temporada, per començar?
18: Bueno, yo sé que fueron 3 años difíciles. Yo lo vi de afuera también. Lo sentí también desde aficionado. Pero yo creo que, bueno, como es un equipo nuevo, vamos a empezar por ahí, es un equipo nuevo, tenemos 11 nuevos jugadores, es un proyecto nuevo, yo creo que es ilusionante para los jugadores y para la gente. Obviamente pueden haber dudas, no pueden haber tantas dudas, pero yo creo que bueno, vamos a dejar todo lo posible para que el club gane, para que el club vuelva a donde tiene que estar. Obviamente no quiero hacer un comentario muy muy ambicioso, pero sí que el Barça tiene que estar arriba, tiene que competir por todo, y eso haremos. Iremos a compartir en todas las ligas, iremos a hacer lo mejor que podamos, pero yo creo que este equipo, más allá de que vos decís que no sientan o sientan, va más allá de eso, y yo creo que hay mucha gente con hambre, mucha gente con ambición, que a veces quizá eso falta. Y bueno, todos queremos hacer lo mejor que de cada uno para poder volver a dejar al club en lo más alto. Ya sé que para la gente es difícil porque llevan 3 años sin ganar un título, pero bueno, yo tengo 23 años, tampoco es mi rol, como decís, pero le quiero devolver eso a la gente, esa ilusión, esa gana de ir al Palau.
17: 11 fichajes nuevos de momento, 11. amb un possible dotzè, que ja vas veure si s'arriba o no. Això no acostuma a passar al Barça. De fet, no ha passat mai. Com està sent aquesta integració? Tu potser sí que has estat en plantilles que hi havia molts fitxatges nous. Com està sent aquesta integració? Quines sensacions tens d'aquests primers dies de pretemporada?
18: Bueno, es una apuesta grande que hace el club. Al final quiere cambiar un poco la dinámica que vienen teniendo. Yo creo que también es acertada porque hay que cambiar los aires. Viene mucha gente nueva, mucha gente, como te dije, mucha gente con ganas, con hambre, con ambición, que eso es muy importante. Y bueno, yo creo que esta apuesta está buena. Hay que adaptarse cuanto antes, hacer todas las correcciones cuanto antes para poder rendir rápido. Va a ser difícil, pero bueno, yo creo que el staff técnico está en eso y nos va a ayudar mucho.
17: ¿Te agrada el ambiente fins ara que s'ha viscut?
18: Sí, la verdad los compañeros son espectaculares, muy, muy buen ambiente entre todos y bueno, yo creo que eso es la principal clave, que haya química fuera de la cancha y lo demostremos adentro.
17: ¿Y el coach?
18: Bien. Tuvimos creo que 2-3 sesiones porque estaba en Eslovenia, pero bien, es un tipo que sabe y nos va a ayudar a estar en lo que queremos.
17: Y vaig acabant. La primera... Per què em fa l'efecte, Agus, que connectaràs molt amb la grada? Per què em fa l'efecte que seràs d'aquests jugadors que la gent s'estimarà molt al Palau Blaugrana?
18: Bueno, no sé si conectaré, pero yo te hablo como jugador. Yo soy un tipo que siente mucho las cosas, soy muy, muy sangre caliente.
17: Uruguayo.
18: Sí, uruguayo. En todo el equipo que he estado, la verdad que conecto mucho con la gente, pero porque yo me dejo la piel cada día, no me importa cómo esté el partido, yo me dejo la piel cada segundo que juego, es mi principal clave para mí como jugador, no dar nada por perdido y no dar nada por hecho, así que nada, van a tener eso, energía, ambición, hambre y mucho carácter.
17: Y ahora que tienes amb el coach, Què t'ha demanat? O sigui, què creus que pots aportar a aquest equip i quin creus que serà el teu rol? Ets un jugador jove, ets un jugador que segurament, no sé si esperes que hi hagin altres jugadors que tinguin més protagonisme o no, perquè els minuts aniran encara en la teva posició, Agus.
18: Sí, bueno, no hablé con el coach de un rol, porque recién empezó todo, pero bueno, yo de mi punto de vista creo que tengo que darle al equipo un poco de energía, cada vez que pise la cancha, darle energía, rotación, aire a los exteriores, mucha defensa. Yo quiero ser un perro de presa, quiero salir a defender al que me toque, al 1, al 2, al 3. Entonces, nada, eso. Mirarlo de ese lado, tratar de aportar en los detalles al equipo, en el trabajo sucio. Tratar de que los compañeros se sientan cómodos conmigo en la cancha y nada, eso. Estar preparado siempre. Me tocará unos días sí, otros días no, pero estar preparado y trabajar cada día para que el momento llegue y poder rendir.
17: Doncs Agus Ubal, com parla per tenir 23 anys? Mare meva, és un nano que parla molt bé, és un nano que se'l veu amb fam. Me mataran, ho saps, si no et pregunto per Manresa, per la bona gent de Manresa. Què els hi pots dir a la gent de Manresa que saps que t'estimaven molt, també?
18: No, le tengo muchísimo cariño. La verdad que es un club que me lo dio todo, tanto los trabajadores como la afición. Mucho cariño, me arroparon como en casa. La verdad que bueno, fue una salida inesperada porque yo había firmado 4 años, pero como dije antes, pasó un tren y me tuve que subir, pero los recuerdo con mucho cariño y seguramente nos vamos a volver a encontrar.
17: Muchísimas gracias para esta temporada.
18: Muchas gracias.
0: Un culer de cap a peus. Agustín Ubal, al micròfon del Dani Aguilar en aquest estatge de pretemporada que està fent el Barça de bàsquet a Andorra. 2 apunts més del món del bàsquet. Ha començat avui el Mundial Femení amb victòria en pallissa de la selecció espanyola de bàsquet contra l'anfitriona, contra Alemanya, de 30. Ha guanyat Espanya 83-53. Demà a 11:45 del migdia, segon partit d'aquesta primera fase contra Mali. I una altra pallissa, en aquest cas en un amistós disputat de Sant Julià de Vilatorta, amistós de pretemporada de l'Ilern a Lleida, pallissa 166 contra l'Ulm d'Alemanya. But I hear sounds in my mind. 6 minuts per sobre la una de la matinada i encara uns minuts més per acabar de repassar alguna de les coses que ens queda pendents. Per exemple, que Carlos Alcaraz ja s'ha classificat pels vuitens de final de l'Open dels Estats Units, Pau Bonastre.
19: Sí, perquè s'ha desfet aquesta nit en 3 sets del xinès Yibing Wu, 6-3, 6-4 i 6-1, un partit que ha durat gairebé 2 hores i mitja. Continua agafant sensacions al murcià després d'haver superat la lesió de canell. El rival a vuitens serà el nord-americà Tommy Paul. Diu Alcaraz que ara ja ha arribat l'hora de la veritat. Són declaracions de Movistar.
20: Ya no podemos ir a tener o querer coger la confianza o querer coger el ritmo. Aquí ya tenemos que ir a por todas. Como decimos nuestro equipo, toda la carne está en el asador. Ya al final hay que ir al partido, hay que darlo todo con lo que tengamos, intentar mejorar por las pequeñas cosillas que hemos hecho mal hoy, con varios errores que no queremos cometer en la siguiente ronda.
19: Avui, per cert, ha caigut eliminada Paula Badosa en 2 sets contra Coco Gauff.
0: I el Barça d'handbol s'ha classificat per la final de la Supercopa Ibèrica,
19: que jugarà demà a 8:45 del vespre a Vigo contra l'Sporting Club de Portugal a la 5ª final consecutiva de la Supercopa que disputa i espera que sigui també la 5ª final guanyada. Els blaugrana han eliminat el Porto 39-37, un conjunt de Champions aquesta tarda, mentre que els portuguesos s'han desfet del Bidasoa Irún 29-31. El Barça que aspira a guanyar el segon títol del curs després de la Supercopa de Catalunya. I un últim apunt, ja que hi som, avui a la 13ª etapa de la Vuelta hi ha hagut victòria del belga Wout van Aert del Bisma, ha superat a Valentin Paret-Pentre a l'esprint, el grup principal ha entrat a gairebé 3 minuts amb Enric Mas mantenint el ballot vermell, a la general té 1 minut i 45 segons de marge sobre Roglic i 2:06 sobre Félix Gall. Aquest dissabte 14ª etapa de muntanya, clau per a la general, arrenca Jaén i acaba en pujada a la Sierra de la Pandera.
0: Gràcies Pau, bona nit.
19: Bona nit.
0: I abans de l'últim minut, 3 notícies més del món del motor amb el Quim Salvador. La primera és que Pol Espargaró substituirà també Maverick Viñales al Gran Premi de San Marino de MotoGP.
21: Sí, com ja va fer les dues darreres cites a Silverstone i al Motorland, el petit dels germans Espargaró, que és pilot de proves de KTM, pilotarà la moto de l'equip Tech 3 per suplir la baixa de l'empordanès, que continua en procés de recuperació d'una lesió a l'espatlla esquerra que arrossega des de fa més d'un any. El Gran Premi de San Marino i de Riviera del Rimini serà la setmana vinent, de l'11 al 13 de setembre a Misano.
0: Aquest divendres, a més, també ha començat el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, com ha anat?
21: Amb un il·lusionant doblet de Ferrari, Charles Leclerc primer i Lewis Hamilton segon a la primera sessió lliure de Monza per deliri dels tifosi italians, però George Russell els ha aixafat la guitarra a la tarda, situant el seu Mercedes al capdavant amb el millor registre del dia per davant de Leclerc segon, del líder Kimi Antonelli tercer. Aquest, però diumenge, haurà de sortir des del fons de la graella penalitzat per canviar de motor. El campió Lando Norris ha estat quart amb McLaren i Hamilton cinquè amb Ferrari a més de 4 dècimes. Inici discret dels pilots espanyols. Carlos Sainz ha situat el seu Williams 17è a 1 segon i 3 dècimes i Fernando Alonso amb Aston Martin 19è a 2.4. Demà tercer lliure a 2:15 del migdia i qualificació a 4:00 p.m. La cursa diumenge a 3:00.
0: I aquest pot ser un cap de setmana important i històric per Toni Bou, que cada any guanya sempre 2 mundials, no? Un indoor i l'altre outdoor, però és que aquest any pot guanyar el seu 40è títol mundial amb 40 anys.
21: Sí, 20è any guanyant els 2 mundials de trial de cada temporada i aquest cap de setmana pot certificar aquest títol número 40. Serà el Gran Premi dels Països Baixos, que començarà demà a Zelem. Bou té opcions matemàtiques, però molt remotes, de ser campió demà. Hauria de guanyar i que el seu company d'equip, Gabriel Marcelli, que és el segon del campionat, fes un desastre d'actuació que no ha passat en tota la temporada. Tot va més encaminat que el gran dia sigui diumenge per aquest històric 40 títol mundial de Toni Bou, que a més el guanyarà precisament amb 40 anys.
0: Doncs estarem pendents, un dels millors esportistes catalans de la història, Toni Bou, tenint en compte el seu palmarès. Gràcies, Quim.
21: Bona nit.
0: L'últim minut.
22: Winamax, el més important és guanyar.
0: Mira que n'han passat de coses aquest divendres i n'han de passar moltes també a partir d'aquest cap de setmana, a partir de demà. Hola, Albert Ferran, bona nit.
23: Bona nit.
0: Per exemple, tenim una Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau entre demà i diumenge.
23: Sí, jo bàsicament destacaria això en aquest últim minut perquè és un dels primers títols importants de la temporada pel Barça de futbol sala, que juga a més com a anfitrió al Palau, aquesta Supercopa d'Espanya, dissabte. És jornada de semifinals, arrenquen ben d'hora, 2:45 p.m. ja tenim la primera, el Pozo Murcia Palma Futsal, i el Barça juga a la segona semifinal, a 4:45, Barça-Jaén. Recordem que el Jaén va ser la bèstia negra del Barça la temporada passada, va eliminar els blaugrana a la Copa del Rei i a la Copa d'Espanya. Per tant, compta amb aquest equip que, vaja, és un especialista en tornejos del cau. La gran final és diumenge, a 3:45. Van canviar l'horari, en principi era 4:45, però com que coincidia amb el València-Barça, l'han de realitzar a 4:45, i per tant, just després del València-Barça, tant de bo el Barça de futbol sala pugui disputar la gran final. Per cert, deixa'm dir que la gran notícia d'aquesta Supercopa és que es pugui jugar al Palau, que sempre està ocupat, clar, són 4 seccions professionals, però com que la Supercopa ara ha canviat de data i es disputa a principis de setembre, el bàsquet, l'hoquei i l'handbol encara estan de pretemporada. Això vol dir que la instal·lació del Palau està lliure i el Barça ha pogut ser l'anfitrió d'aquesta Supercopa. Tant de vols blaugrana puguin aixecar la 5a Supercopa de la història de la secció.
0: Doncs la seguirem amb l'Albert Ferran ja d'entrada demà en aquesta semifinal contra el Gen. Gràcies, Albert.
23: Bona nit.
1: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
22: Winamax. El més important és guanyar.
2: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
3: A RAC 1, tu diràs.
4: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
22: Winamax, el més important és guanyar.
2: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
24: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
25: Yeah.
24: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
25: Yeah.
24: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
25: Yeah.
24: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
26: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Pràcticament un quart de dues de la matinada, ho deixarem aquí, ens hem allargat una mica més, després de la derrota del Real Madrid, avui a la Cartuja contra el Betis 1-0. Per cert, dèiem demà a la roda de premsa de Hansi Flick, que se li ha de preguntar pels capitans, doncs publica Mundo Deportivo, en portada aquest dissabte, que el Barça ja té capitans, que ja hi ha hagut votació a la plantilla, es manté Rafinha com a primer capità i Pedri com a segon. Eric García i Lamine Yamal entren pel que fa als altres capitans que no va designar Hansi Flick, és a dir, Flick tenia Rafinha, Pedri i De Jong, Eric, em sembla que també l'havia anomenat Flick, doncs Lamine Yamal entra com a cinquè capità en aquesta llista que, insisteixo, publica Mundo Deportivo, Rafinha com a primer, Pedri com a segon, Eric García, De Jong i Lamine Yamal els cinc capitans d'aquesta temporada del Barça. Demà suposo que Hansi Flick en donarà també alguna explicació més, tenint en compte que va ser ell, per exemple, qui va fixar Rafinha com a primer capità del Barça. Demà en parlarem, de fet, aquí també a la tertúlia, a partir de les 11, i farem la prèvia d'aquest València-Barça, diumenge a 4:45 de la tarda. Que vagi bé, fins demà.
27: Tu diràs.
22: RAC 1. Notícies. Bernat González.
28: Bona nit, passant 15 minuts de la 1 de la nit. A Manresa, aquest divendres a la nit, els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu per escorcollar el pis on viu el menor de 16 anys detingut per l'homicidi de Carles Vilajosana. Ho ha avançat el Nació Digital. L'objectiu de la policia és intentar trobar noves pistes que permetin reforçar les proves contra els dos menors que hi ha detingut actualment per aquest crim de dimarts a la matinada durant les festes majors de la ciutat. Els dos nois de 15 i 16 anys, que ara mateix estan passant la seva tercera nit ingressats de manera provisional i en règim tancat al Centre de Justícia Juvenil de Can Llupià, a Barcelona. Mentrestant, durant tot el divendres, la policia també ha intentat recuperar imatges de càmeres de seguretat de l'entorn on es va produir l'atac mortal, tot i que de moment sense gaire èxit. Aquest divendres, que al migdia, també s'ha celebrat el funeral de Vilajosana, on la germana de la víctima ha assegurat que portarà el cas al Parlament. Mentrestant, a Santa Bàrbara, al Montsià, el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança els pares del nadó que la policia va trobar mort a casa seva, un habitatge al centre del municipi. Els Mossos el van detenir els van detenir, a tots dos, dimecres, i l'endemà van trobar les restes mortals del seu fill. L'avi va ser qui va avisar els agents que, de fet, ja feia dies que buscaven la criatura. En un dels primers escorcolls, el domicili, van trobar-hi una trentena de gossos desnodrits i alguns directament morts. Per això, la causa està oberta pels delictes d'homicidi, abandonament de menors i maltractament d'animals. Aquest divendres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament i s'han decretat dos dies de dol oficial. I el jutjat de Guàrdia de Badalona ha deixat en llibertat, amb mesures cautelars, la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. La policia va detenir la dona dijous passat, i aquest divendres ha passat a disposició judicial. Ara la magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix també sortir del territori i li imposa també compareixences periòdiques. Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona continua com a investigada per la mort del seu fill. I als Estats Units, després de 6 setmanes de judici històric de Lindsey Clancy, la dona acusada de matar els seus 3 fills en un suposat brot psicòtic postpart, haurà de tornar a la casella de sortida. El jurat, format per 12 persones, ha estat incapaç d'arribar a un veredicte unànime. Una sola persona s'ha mostrat completament contrària a canviar d'opinió i votar a favor de l'absolució de l'acusada. Per això, el jutge ha acabat declarant el judici completament nul. La sessió s'ha suspès sense saber què passarà a partir d'ara i ha fixat una nova audiència per al 29 de setembre. I al Palau Sant Jordi fa unes hores que ha acabat el primer dels 4 concerts que Aitana farà a Barcelona. També hi actuarà aquest dissabte, dilluns i dimarts que ve. Ho ha seguit tot plegat l'Albert Buscarons.
5: Aitana ha demostrat aquesta nit que ja juga a la Lliga de les Grans Estrelles del Pop. Amb una posada en escena mil·limetrada, 4 músics i 1 desena de ballarins, la cantant ha convertit el Palau Sant Jordi en una enorme festa a rima d'èxits com 6 de febrero, Mon Amour o, evidentment, Superestrella. Una nit especialment emotiva, cantant a casa i davant de bona part de la seva família i amics, en què també ha recordat els seus inicis a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La seva evolució en directe ha estat vertiginosa i ara torna a Barcelona amb 4 Palaus Sant Jordis plens i una gira, Quarto Azul, que confirma el moment més dolç de la seva carrera.
28: I ara els esports. Amb Pau Bonastre.
19: El Madrid de Mourinho ha encaixat la primera derrota de la temporada després de caure 1-0 a la Cartuja contra el Betis. Ha sigut un partit amb més ocasions i més clares pel Madrid, però el Betis ha sabut esperar el seu moment. Un gol de l'irlandès Parrot a 10 minuts pel final ha avançat els bètics. Després el VAR ha anul·lat l'1-1 de Carlos Espí i a l'afegit Mbappé ha fallat un penal aturat per Álvaro Valles. El porter del Betis ha tingut un paper determinant en el partit. Mourinho ha criticat les pèrdues de temps dels jugadors del Betis.
6: Otra amarilla para un jugador que ha hecho una falta importante a Vinicius, pero los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son mal listos.
19: Després de 3 victòries a la Lliga, els blancs ensopeguen per primera vegada. També en futbol, Luis Enrique ha ampliat el seu contracte amb el PSG fins al 2030. Per cert, que els parisencs han perdut 1-2 contra el Mònaco i continuen sense guanyar la Lliga després de 3 jornades. En tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels 8ens de l'Open dels Estats Units. S'ha desfet del xinès Yi Bingbo en 3 sets i el pròxim rival serà Tommy Paul. I un últim apunt, el Barça seguit el bitllet per la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol. Aquest dissabte la jugarà 8:45 contra l'Sporting. Avui ha derrotat el Porto a les semifinals.
28: I pel que fa al temps, arrenquem un cap de setmana en què la calor serà tan intensa com aquests últims dies i es tornaran a superar els 40 graus als punts més càlids de l'interior. La calor també es notarà de nit, amb mínimes que difícilment baixaran dels 25 graus a bona part de la costa, tot plegat, acompanyat de sol i alguns núvols prims que no portaran més conseqüències. Això és tot de moment. Més informació a partir de les 6 del matí i al portal web de notícies de RAC1.cat.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
8: a RAC1.cat.
7: El portal de RAC1.
9: RAC1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
10: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
9: De conversa.
11: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
9: Són territori d'històries increïbles.
25: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
27: Gira, que hi ha algú.
29: Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
8: d'esports i també d'entreteniment.
12: S'ha torçat el peu avui.
13: Què t'ha passat?
14: No, venim.
15: És que l'edat no perdona.
12: L'edat castiga.
14: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
8: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
16: Al territori del cap de setmana.
8: RAC 1. Tots som un milió.
17: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
18: Ciutadans de Catalunya.
17: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
1: Som-hi! Moltes gràcies, gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
27: Sant Andreu del Palomar! Sant Hipòlit de Voltregà! Sant Antoni! Gironella! Lleida! Badalona! Terrassa! Eixample Dret! Tarragona! Lleida Amunt! Castelldefels! Sant Joan d'Espí!
0: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
1: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
0: Bon dia, Òscar Dalmau.
1: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
0: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
0: Heu de saber, atenció, que si les coses no canvien, si les negociacions no avancen, què? El primer dia d'escola... Hi ha vaga.
1: No, sisplau, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: No.
0: De moment no hi ha acord entre la conselleria i els mestres. No hi ha acord.
1: Ah, sisplau, va. Que la gent ja n'està farta de males notícies, oi que sí? No volem males notícies,
0: no,
1: oi que no?
0: No volem...
1: Què voleu? Bones notícies, sí o no?
29: Sí!
0: Ara, sí, estàs despertant.
1: Doncs, doneu una bona notícia d'avui mateix. Una bona notícia d'avui mateix.
0: Quina és la bona notícia que hem de donar avui?
1: No heu de dir no hi ha acord. El titular ha de ser que hi pot haver acord.
0: Sí, clar.
1: Fixa't com canvia la cosa, eh?
0: Clar que canvia, perquè no és el mateix. La notícia és que... Clar que hi pot haver acord.
1: A veure, perquè hi hagi primer, no hi ha d'haver acord.
0: Però,
1: estem d'acord, això?
0: Sí, estem d'acord, estem d'acord.
1: O sigui, que no hi hagi acord és un primer pas.
0: Perquè
1: hi hagi acord.
0: És l'avançada, sí.
1: És l'avançada de la bona notícia.
0: Sí.
1: I això és com convertim una presumpta mala notícia en una bona notícia. I tothom content. I el govern de Salvador Illa encara més content.
0: Sí, home.
1: I que consta que jo no tinc cap simpatia pel molt honorable Runner.
0: Aviam, una cosa. Nosaltres el que hem de dir, parlant de l'actualitat, és que no hi ha acord. I el que hi ha és el que hi ha.
1: Escolta, és que se us nota molt. Se us nota molt. Fes-te una mica aquí al costat del llavi que tens...
0: Que tinc, aviam, què dirà?
1: Teniu traces d'anti-PSC, és que...
0: No, home, no.
1: Antisocialisme, no, és que aquesta ràdio no... No, és que tu poses aquesta ràdio
0: sí.
1: I ja veus que aquesta ràdio no...
0: No?
1: No, fake news tota l'estona, eh?
0: Ah, sí.
1: La gent, no. Està aquesta ràdio, RAC1, no.
0: Està segur que vostè sent aquesta ràdio?
1: Sí, no, RAC1, eh?
0: No,
1: tanquem RAC1.
0: Sí, val.
1: I millor posem una ràdio que expliqui les coses des de l'objectivitat.
0: Això, bueno...
1: Connectem amb la ràdio que explica la veritat sense partidismes.
0: Mm-hmm.
1: La ràdio parcial.
0: La ràdio parcial.
1: La ràdio neutral.
0: Això existeix.
1: La ràdio de tothom.
0: Mm-hmm.
1: Tots som un.
0: Eh?
1: A Ràdio Illa.
0: No.
1: Benvinguts a Ràdio Illa.
0: Sí.
1: Comencem amb política.
0: Uh-huh.
1: Salvador Illa aconsegueix fer contents els veritables perjudicats de la vaga de professors, que són els alumnes.
0: Què vol dir, ara?
1: Com que després de 3 mesos els alumnes se'ls fa costa amunt la tornada a l'escola,
0: sí.
1: I aquí en tenim alguns d'alumnes que estan amb la cara de dir, hòstia, hem de començar dimarts, quin pal, és que això no d'allò, doncs gràcies a Salvador Illa.
0: Sí.
1: El primer dia de classes, nens i nenes, serà festiu! Sí. Fixa't! L'alegria!

0: Esports.
1: Sí. Anem amb la informació esportiva. El titular d'avui, avui, Salvador Illa, s'ha llevat molt d'hora pensant en Catalunya i ha corregut 98 quilòmetres fent running a un ritme constant de 30 quilòmetres per hora.
2: 30 quilòmetres per hora?
1: Ha passejat pel Vallès,
2: però això és més...
1: ha passat pel Bages,
2: sí.
1: Ha esmorzat breument prop de Berga,
2: sí.
1: I a les 7 del matí ja era al Palau de la Generalitat, treballant per tots nosaltres. Sí. Fins aquí les notícies de Ràdio Illa. Amb tu.
2: Oh, sí, doncs ja ho tenim, moltes gràcies, sí. Per ser que no és vostè ni d'uns ni dels altres, ja el nom dona moltes pistes.
1: Bé,
2: moltes
1: en fi, que ja us animem, ja us anirem informant de si hi ha canvis, però de moment el conflicte entre la Conselleria d'Educació, bé, el Departament, perquè no és ni Conselleria, no, és el Departament d'Educació.
3: És que no hi ha conselleries a Catalunya, sí, hi ha departaments. Els departaments. Són consellers que són els caps d'un departament.
4: És que ens ha passat una mica com el País Valencià, que van començar sent un regne, després era el País Valencià, i ara és una comunitat espanyola.
3: I ara posa playa.
4: Passa any en penya. Aquí anem reduint.
1: No sé per final... què, però em sona més poder una conselleria
3: és que
1: un departament.
3: És...
1: A la conselleria, un... els consellers aconsellen.
4: Sí.
1: Altres... Els caps de departament departeixen.
4: Exacte.
3: No, és que el cap d'un departament a Catalunya se'n diu un conseller o una consellera.
4: Sí. I,
3: però la conselleria és una expressió que fem servir, tot i que en altres llocs, al País Valencià, per exemple, sí que són conselleries, però nosaltres el que tenim són departaments.
1: Però sempre han estat conselleries. Sí.
3: No, sempre han estat departaments. Sí, sí, segons l'Estatut de Catalunya...
1: Perdoni, avi, però m'acabo d'adonar jo als 52 anys...
2: Perdoni.
3: Veu-me aquest tipus de preguntes per animar l'audiència.
2: Què ha passat?
1: Que no han existit mai les conselleries.
3: Legalment són departaments.
4: No, clar que no és que... Ni el Parlament, és que no existeix...
1: No, Mohamed.
5: No existeix el poder.
4: El poder, no, el poder el tenim delegat a Madrid, però el que pugui passar a mi no me té poder, que soy català. No sé què farem el poder, potser...
1: Sí.
4: Una mica estrany.
1: Doncs això.
4: Ni conselleries ni Parlament, que el Parlament no sé què van a fer. Ah, sí, van a fer a dir, no, és que això aplana el camí a l'extrema dreta. I això és tot el que diu l'esquerra. Gràcies i bon dia.
1: Gràcies.
3: Però
1: gràcies,
3: podem dir conselleria d'una manera col·loquial, diguéssim, no hi ha cap, no hi ha cap
4: problema. De manera col·loquial podeu fer el poder a Catalunya. Quan és de veritat, no, de debò, no podeu
1: aquí
4: fer.
1: No,
4: gràcies,
1: sí.
4: I bon dia.
1: Bé, avi, què diu?
6: Sí, bueno, que dilluns que ve no hi ha classe.
3: Oi? No hi ha classe.
1: És que dilluns ja no n'hi havia de classe. Perquè dimarts, les classes comencen dimarts.
6: Ah, el dia 8. Bueno, molt lògic, sí. Però dimarts tampoc hi haurà escola perquè ja vaga convocada.
1: Però això sembla, sí.
6: Uh-huh. Ja sabeu què vol dir això, oi?
1: Què?
6: Que els alumnes no comencen fins dimecres.
1: Sí.
6: I els pares han de treballar dilluns i dimarts.
1: Sí.
6: Amb qui es quedaran els nens? El matalàs, tens xarxa? Tens xarxa?
1: Jo ja
6: pateixo.
1: Però per què, home? Si...
6: Home, aquest cap de setmana hi haurà el que tècnicament es coneix com la trucada del socors. Jo ja espero el missatge de la meva filla. Mira. Acaba d'arribar. Quina casualitat.
1: Ja és casualitat, sí.
6: Què diu? Diu, pare, bon dia, dilluns i dimarts, el Jan, el Leo, l'Ona... És que jo ni els conec,
1: Però si són els seus nets...
6: Ja, però és que cada dia li canvien els noms,
1: En té tres.
6: No, en tinc més.
3: En té cinc, em sembla.
1: Jan, el Leo, l'Ona...
6: Diu la meva filla, bon dia, pare.
1: Sí.
6: En Jan, el Leo, l'Ona... I ja està.
1: Sí.
6: No tenen escola.
1: Sí.
6: Oi que no et fa res quedar-te dos dies amb els nens?
1: Bueno, la conciliació és complicada. L'inici del curs sempre ha estat complicat.
6: Sí, em diu mami, Orsia.
1: Què passa?
6: N'hi ha un altre.
1: Què diu?
6: Diu, papa, perdona. Em diu mon germà que hauries de quedar-te també amb la Martina i l'Eura. Si
1: a
6: no
1: mi,
6: et fa res.
1: Ja en són cinc.
6: Si no et fa res, diu. Clar que em fa res!
1: Avi,
6: jo volia
1: no li
6: estar
1: cridi
6: tranquil.
1: El mòbil, que no el sent.
6: Home, jo he treballat tota la vida.
1: Ja,
6: això és un altre preu.
1: Bueno,
6: jo vaig tenir fills perquè els fills tinguessin fills, sí? I s'encarreguessin dels fills. No,
1: ja.
6: Vaig tenir fills per encarregar-me dels nens.
1: Ja.
6: Perquè bueno, aquí ens hem saltat
1: avi,
6: un pas.
1: Avi, no es posi nerviós.
6: Home,
1: no, se li dispara la...
6: Un moment.
1: Hòstia.
6: N'hi ha més, un altre.
1: Què diu?
6: Diu, per cert, com que la setmana escolar serà curta perquè dilluns i dimarts no hi ha escola i divendres tampoc perquè és la diada...
1: Sí?
6: Te'ls pots quedar fins al cap de setmana.
1: Hòstia, s'està complicant la cosa aquí, eh?
6: Estic per denunciar la meva filla a la de Gaia, o com es digui ara...
1: No ho sé, ja es complica,
6: això. D'Olimpio.
1: Sí.
6: Un moment.
1: Què li diuen ara?
6: Diu... Com que sé que t'encanta estar amb els nets, ara veiem que el dia 24 és festiu a Barcelona.
1: Hòstia, el 24 de setembre.
6: Hi ha les festes de la Mercè.
1: Sí.
6: Les dues paraules que més pom fan actualment.
1: Quines són?
6: Lliure elecció.
1: Dia de lliure elecció, eh?
6: Són tres. Dia de lliure elecció,
1: són
6: que és
1: quatre.
6: Una preposició. Sí, la preposició... Si considereu que des...
3: És veritat que a la setmana següent hi ha també molts festius a Catalunya, perquè hi ha també les festes de Santa Tecla, i a Barcelona hi ha la Mercè, el 24 és festa...
6: Parlant de Tecla, mira... Una...

0: Un altre missatge. Diu, potser és més... Sí, diu, potser...
1: L'anuncia, no?
0: Sí, jo ja noto la tremolor abans que arribi.
2: Ja.
0: Diu, potser és més fàcil si es queden a casa teva fins al dia 24.
2: No, bueno, clar, sí.
0: Total, els primers dies a l'escola no fan gaire cosa.
2: Hòstia, amb aquesta excusa, sí, hi ha criatures que ingressen la tercera setmana a escola.
0: Sí.
2: Potser sí que té...
0: Hauré de pagar el mòbil, eh? No pot ser.
2: Era una mica de barra, els fills.
1: Un altre missatge, què diu?
0: Ara veiem que el 24 és dijous.
2: Sí.
0: Pots quedar-te'ls també el divendres 25, que segur que a l'escola faran pont i te'ls venim a buscar la setmana següent?
2: Bueno, escolti'm...
0: Jo ja no puc més.
2: Bueno, apagui el... Què diu ara?
0: Papa, que no hi pensava, que el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre tenim reservat un hotel amb bancant a l'Empordà perquè necessitem recuperar una mica la flama de la parella.
2: Sí.
0: Perquè amb els nens l'hem perdut una mica i la psicòloga ens diu que necessitem temps per nosaltres.
2: Hòstia, Déu-n'hi-do.
0: Qui necessita psicòloga perquè li digui això?
2: Ja li hagués pogut dir vostè.
0: Home, no? La flama l'he perdut jo i no són meus! O sigui, prou!
2: Bueno,
0: si no volíeu ser pares, no haver tingut fills. Bueno, ja està, prou, ja està.
2: Calmis, que li agafarà un cobriment
0: no, de... No, el que m'agafarà és que... Com pot ser que tingui tanta memòria per tants missatges?
2: Un altre.
0: Ara em diuen, hola... Me han robado la carretera y no puedo volver a casa. Voy guardia civil, pero necesito dinero. No. Más es visum, papa, de 195 no. euros, cariño.
2: Avi, no contesti, que crec, home, que, no. Crec que no és la seva filla, avi. No contesti.
0: No pateixi, perquè no penso contestar ni a la meva filla.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: Va, que avui a la competència també parlarem de Soft Català.
0: Ah, sí,
2: L'ONG que fomenta l'ús del català a les tecnologies i l'àmbit digital.
1: Sí, suposo que ja ho coneixeu. Tradueixen aplicacions, programes informàtics, diccionaris digitals, etc, i tot és gratuït.
2: Ah, sí, home, sí. Sembla que hi hagi molta gent darrere del Soft Català aquest,
0: sí.
2: I resulta que només hi treballa el Joel Joan als matins.
0: Què diu ara?
2: I Carles Puigdemont a les tardes.
0: No et digui vaja nada.
1: I fa dies que Joel Joan no el veuen. No.
2: Expliqueu-ho, això.
0: Està fent pont.
2: Expliqueu-ho bé.
0: No et digui vaja nada. La qüestió és això.
1: Sí, Soft Català pot desaparèixer i ara han engegat una campanya de micromecenatge a través del web aixeta.cat, per si us interessa.
3: Hòstia, perdona, un bon dia.
2: Hola, bon dia, nani, què tal?
0: Podeu deixar de semblar pobres durant una estona.
2: Molt bé, o sigui, aviam, ja està. Ja has entrat ja faltant al respecte.
0: Sí,
2: bona... Saluda, primer, digues bon dia.
0: Bon dia.
2: Educació.
0: Bon dia, què vol dir?
2: Bon dia.
0: O sigui, que
2: bon
0: ha...
2: dia vol dir bon dia.
0: Però bon dia què vol dir? Que hi ha possibilitat que sigui mal dia. O sigui, els rics no tenim mal dia. O sigui, no hem de destacar.
2: No us desitgeu bon dia entre vosaltres, però és un dia qualsevol.
0: Però ja el tenim.
2: Ja, ja,
0: o sigui,
2: ja.
0: Bon dia. És com destacar una cosa que no cal. No?
2: Bueno, calla un moment, nani.
0: Calma't una mica.
2: Bueno, escolta'm.
0: Sí, home, és que no estic acostumant a que et donin ordres i no sigui una senyora vestida de cuir de dalt a baix.
2: Vull dir, ara no parlem de les teves fílies.
0: No,
2: estem parlant
0: no,
2: d'aquesta campanya de micromecenatge de Soft Català.
0: Sí.
2: Micromecenatge, saps què és, això?
0: Sí, per què en dieu micromecenatge quan voleu dir demanar almoina?
2: No és demanar almoina.
0: Tots aquests que demanen diners per internet són captaires digitals. Sí. No? És com aquell senyor que hi ha a la porta del Bon Preu. Tant és el Bon Preu.
2: Sí.
0: Un senyor amb un cartell li diu, bueno...
2: Què?
0: Jo no ho he vist a internet, no. Perquè jo no vaig al Bon Preu.
2: Això t'anava a dir, m'ha sobtat de...
0: Jo, però és un escolta'm. Senyor de dir, no. Ponte zapatos.
2: Escolta, però... micromecenatge és una campanya on la gent, sí. Si posa diners, per pocs que siguin, doncs escolta,
0: moment,
2: tot suma.
0: Tot
2: s'hi val per salvar el Soft Català.
1: I el que volen és poder continuar amb aquesta feina. Vull dir...
0: Dóna'm un euro que és per poder fer feina. O sigui, has de pagar algú perquè treballi. No,
1: però són pocs diners i llavors la gent no cal que faci gràcia.
0: Pocs diners, sí, o sigui, demaneu sí. Però no gaire, no? És com dir, a veure si em toca la loteria, però només 6 o 7 mil euros, que així m'arriba per poder pintar les parets al rebedor, no? Sou pobres fins i tot somiant. O sigui, és que crec que somieu freemium. El dia que desbloquegeu i que veieu que es pot somiar molt més enllà.
2: Somies premium.
0: Home, és que es pot volar i tot, És una cosa increïble.
2: Bueno, escolta, va, deixem-ho córrer.
0: Sí, per cert, una altra notícia. Sembla que la marca Seat podria desaparèixer en 3 o 4 anys.
2: Hòstia, no fotis!
0: Sí.
2: Seat desapareixer, però per què?
1: Ah, li explico.
0: Perquè se'n van anar els germans d'Estopa.
2: Ja,
0: no hi ha ningú treballant.
2: Jo me'n recordo que... Bueno,
0: no van treballar gaire temps, tampoc, els Estopa allà. Eh?
2: La marca...
0: Ja ho van veure, són uns avançats al seu temps.
2: Jo tenia un Seat Panda fa uns anys,
0: home,
2: la marca em va desaparèixer els 3 dies d'estrenar-lo.
0: Sí.
2: Hi ha gent que es dedica a anar agafant les marques aquelles, les xapes de la marca.
0: Les xapes de la... Ah, sí, per això...
2: Feia... Això cada Seat desapareix, doncs, bueno, ja passava, sí.
0: Per això ho feien dels Jaguar, ho feien dels Mercedes.
1: No, també del Seat Panda.
2: Primer me va volar el Seat de davant, Sí. I en després el panda.
1: La S de davant.
2: Panda, sí. De darrere, de dir per què vol vostè les lletres panda.
1: Que a més estaven enganxades una a una, diria, eh? Vull dir que has de fer feina.
4: Però tu li treus a la seva panda les dues etiquetes aquestes, les dues xapes, i et pesa un 20% menys el cotxe. O sigui, era un cotxe amb molts pocs detalls. De fet, hi ha l'expressió en paremologia catalana de tens menys detalls que un Seat Panda. Aleshores, no? O sigui, o el tablier del Seat Panda.
1: El tablier
4: del Seat Panda. Saps quin cotxe és? El Tesla s'ha inspirat en el tablier del Seat Panda.
2: Sí.
4: El
2: Tesla?
4: El Tesla no tenen res.
2: No hi ha res.
4: Només tenen un iPad com de iaia, gros, no? Com per veure-ho tot bé, però després tu vols botons, tu vols saber la benzina o alguna cosa.
2: Tu no vols pujar un cotxe elèctric d'última generació, sinó que el que vols és pujar una nau especial.
4: Exacte.
2: Plena de botons.
4: Plena de botons, com de...
1: Que faci colors i coses
4: així. On el porto? Doncs a Alfa Centauri.
1: En tot cas, el que passa és que Volkswagen, que ja ho sabeu, és la propietària de Seat, està reestructurant l'empresa i fan fora.
2: Això, des que la Seat va dependre dels alemans...
1: Dels alemans,
2: Això ja no.
1: Si fa 40 anys, això.
0: Haver guanyat la guerra.
2: Ja no.
0: Ah, no, que la van guanyar, calla.
1: Doncs, entre altres coses, en aquesta macro-reestructuració que estan fent, el que es plantegen és tancar la marca espanyola de cotxes.
2: Perdona, una marca espanyola com Seat no es pot tancar.
0: Bueno, al final...
2: Saps què vol dir? Vol dir que no veurem mai més pel carrer un Seat Ibiza?
0: Bueno, la gent ja sap. Hi ha gent que fa allargar... O sigui,
2: un Seat Marbella?
0: No, doncs està, ja s'acaba.
2: Un Seat Toledo?
0: No, Toledo. Crec que això sí, amb el temps passarà que desapareixerà les marques, mira.
2: Però aquí encara queden molts pobles espanyols que es mereixen tenir un cotxe.
0: Mira, i felicitats.
2: Que el Seat tenia aquest gran detall de pensar en Espanya.
1: Sí.
2: Tot i ser fet des de Catalunya.
5: Sí, com el foraster dels cotxes.
2: Efectivament. Però, treien un model. Seat Toledo.
0: Sí, Toledo.
1: Bueno, el panda no sé on és, també li diré.
2: Seat Marbella, Seat Ibiza.
1: Sí.
2: Ara últimament van fer el Seat Tàrraco.
1: Sí, per no posar Tarragona. També van posar Raval.
5: Per no posar Rabat.
1: Seat Rabat seria molt adequat.
2: Encara queden molts pobles espanyols que es mereixen tenir un cotxe. No han vist encara un Seat Benidorm. No.
0: Bueno, miri, jo què sé, perquè... Miri que
2: us imagineu un Seat Torrelodones?
0: Bueno, no sé.
2: És guapo, eh? Sí. Només del nom ja dius, hòstia, última... Bueno, és que serà... No. Un Seat Cenicero.
0: Com Seat Cenicero?
2: Un gran poble de La Rioja que es diu Cenicero.
0: Sí, és veritat, sí.
2: No seria bonic un Seat Cenicero?
0: No.
2: Tot i que qualsevol Seat amb un fumador a dins... Acaba sent un Seat Cenicero.
0: Bueno, deies, Oriol.
1: El que queda clar de moment és que no perilla la feina dels treballadors, precisament. Ara en parlàvem de la planta Seat a Martorell, perquè continuarien fent els cotxes de la marca Cupra.
2: Ah. Hombre, el Cupra.
1: Sí.
2: Un cotxe també conegut com el Seat de Quillo.
0: Què diu ara?
2: Sí, home, sí. Crec que si et compres un Cupra, directament et treuen 6 punts del carnet de conduir, perquè ja es veu que amb un Cupra el de parar els semàfors no és el teu.
0: Per què diu?
2: Bueno, molt a favor d'aquest tipus de conductor, del que condueix un Cupra.
0: Avui hem passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit les repassem.
6: No cal moure el carrer per escoltar La Competència.
0: Va, i ara com és de tradició en aquest programa, de tant en tant hem de parlar de tribunals, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha negat a concedir l'amnistia a Lluís Salvador i Josep Maria Jové d'Esquerra Republicana, contradint el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Interessantíssim.
0: Com és tradició.
2: La gent no parla d'una altra cosa. Ja. El públic avui ha entrat aquí parlant d'això, ja dius, hòstia, no pot ser.
1: Hi havia dues criatures que només discutien sobre això, han agafat el bastet pel braç i li han dit, vine a explicar-nos això.
2: És impossible, vull dir, bueno, es veu que avui els jugadors del Madrid, avui el Madrid Betis, Madrid i Betis trauran una camparta al mig del camp.
1: Ha dit Madrid.
2: No jugaremos hasta que no se haga justicia con el Geni Salvador i Jesús Maria Jové.
0: Jesús Maria, bueno, escolti, Lluís Salvador...
2: Qui era aquest?
0: Exsecretari d'Hisenda.
2: Exsecretari d'Hisenda.
1: Sí, eren com els que eren el número 2 i número 3 d'Oriol Junqueras quan era a la Conselleria d'Economia.
0: I Josep Maria Jové, exsecretari general de Vicepresidència, i és un tema important perquè el TJU els havia donat la raó.
2: Sí,
0: que passa que una cosa, quan la justícia passa als Pirineus...
2: Sí, molt important. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea els havia donat la raó.
0: Sí.
2: És importantíssim. És que el Basté està fent una vaga de fam.
0: No,
2: i tot.
0: No,
2: Jordi Basté no menja des de fa 30 minuts.
0: Ens ho pot explicar una mica?
1: És de junts intermitent.
2: Sí, home, i tant. Sí. Tornarà a menjar d'aquí mitja hora. Bueno, pues bueno.
5: Jo ho intentaré explicar. No sé si ens en sortirem, però...
0: Ho saps, que estàs amb el mòbil a la mà, eh?
1: És que no li funciona el wifi.
5: És un ordinador d'última generació, d'última vol dir que s'està morint, que és l'última vegada que el fan.
7: Fixa't si és jove, que els joves estan enganxats al mòbil, Oi que estan enganxats al mòbil? Oi, nenes, que esteu enganxades al mòbil? Oi que han vingut nenes, criatures,
0: Han vingut nenes, criatures.
1: Ho ha explicat el Basté, jo també, sí.
7: Aviam. Després ens passem als contes del tip-top, Sí. Me dieu, quina roba teniu,
5: Quina roba? Arroba.
7: Quina
5: roba del tip-top?
7: Arroba Maria Aurelia 94,
0: saps?
7: Maria Aurelia 94. I així jo us busco després,
5: El 94 crec que ja feia 30 anys que no hi havia cap Maria Aurelia. Però bé, el tema és que Salvador i Jové estan acusats de desobediència, prevaricació i malversació.
2: Salvador i Jové?
5: No. Lluís Salvador i Josep Maria Jové.
2: Sí, no és Salvador i Jové una paraula, una persona?
1: No.
2: Són Salvador i Jové.
1: Són dues persones.
5: Dues persones
2: per què
5: acusades...
2: del Salvador hi dieu el nom i del Jové hi dieu el cognom?
5: No. Salvador i Jové són els cognoms de Lluís Salvador i Josep Maria Jové.
2: Sí, hi ha un senyor que es diu Salvador, però també es diu Lluís.
1: Sí,
0: clar. No,
5: Salvador és el cognom.
2: Què serà el pròxim?
5: No ho sé,
2: un senyor que es digui Òscar i Andreu.
5: Sí, no, això...
2: Un senyor que es digui Bru i Esteve.
0: Sí, són dos noms. Un senyor que es diu Òscar i Dalmau, per exemple.
2: També són dos noms.
0: Teníem també a Manel i Vidal, que són dos noms. També, bueno, és una tradició, també. I tenim a l'Oriol... Bueno, ja està.
2: Dèiem,
5: i Noelia Caranetzi, que no n'és cap.
4: Al país aquest d'on vens, Caranetzi, deu ser nom o vol voler...
7: Maria Aurelia, crec que vol dir.
8: Sí, exacte, vol dir això.
4: Què vol dir Caranetzi?
8: Era un clan d'un ramaders, una història així.
4: Bueno, un clan d'un ramaders.
2: Què vol dir, este Rixes? Doncs ho has de dir, collons, en la cara ben alta, collons, que vens de família ramadera.
8: Sí.
5: Bueno, para família...
8: Fale mal.
5: Lluís Salvador i Josep Maria Jové estan acusats de desobediència, prevaricació i malversació, tres delictes que són amnistiables. Sí, val?
2: Ja ho diu el senyor Bru i Esteve,
5: Vale, desobediència i prevaricació...
0: També dos noms, Vull dir que...
2: Sí, home, des de quan és jutge, aquest senyor?
5: No, està explicant el que va dir, segons l'amnistia del 2024, desobediència i prevaricació són amnistiables.
0: En aquest cas,
5: en el cas del delicte de malversació, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que també ho és, però té dubtes.
2: M'avorreixo.
5: Però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té dubtes de si encaixa amb la llei europea. Val? Aquesta malversació, aquesta amnistia de la malversació.
2: Llavors,
5: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha contestat aquests dubtes...
2: Fa estona que no t'escolta la gent,
5: El Tribunal Superior, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt aquests dubtes...
8: Bueno, home, si no para...
2: S'està posant nerviós, vull dir jo, això...
5: Però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que aquesta resposta no és del tot vàlida perquè, pel que sigui, no li ha quedat gaire clara aquesta explicació.
2: Escolta'm, en fi, tota aquesta matraca per dir el que ja sabíem tots, que no cal anar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i tal qual. Escolta'm, algú que es diu Lluís o Josep Maria i de cognom Salvador i Jové només pot ser culpable! Ja està, home, ja està.
4: A mi me fascina molt el món de la justícia. Ja us vaig dir que a mi m'encantaria ser jurat popular l'altre dia.
7: Escolta'm una pregunta.
1: Sobretot com va saber que cobraven, no?
4: Bueno, 47 euros,
7: Això és que esteu parlant ara?
1: Sí.
7: Per què no truqueu per telèfon o aviam si hi ha algú que us pugui...
0: Trucarem al tribunal.
7: Aquí? Ja veureu a qui trucaran, Un moment. Fem veure que no ho hem sentit, això.
0: Però si m'acaba de preguntar...
7: A qui trucareu?
0: Al Tribunal Superior de Justícia...
7: Sí, ja, però... Ja veureu qui despenjarà el telèfon. Un moment.
0: Però...
7: Qui despenjarà el telèfon?
0: No ho sabem. No ho sabem. Truquem i
1: truquem a centraleta.
7: Però sí que ho sabeu, si aquí el guió posa Zoraida.
0: Calli!
7: Zoraida, hola, buenos días.
0: No avanci.
1: També és veritat que hauríem de fer una mica de temps perquè necessitem...
7: Jo he anat ara a l'Òscar Dalmau. Per què s'aixeca?
1: Ara s'aixeca perquè té pipí. Ja està, no passa res.
7: I vaig a ser pipí.
1: Vinga.
7: Ara torno.
1: Vinga, fins ara.
4: Una cosa, estava parlant jo, però...
1: Que volia ser jurat popular, deies.
4: Volia ser jurat popular perquè com a feina m'assembla bastant bé, que és com veure una pel·lícula però en 3D. És com a l'IMAX, que anaves allà, doncs veus una pel·lícula i a més participes i si cau malament doncs diu que és culpable.
1: Ara l'IMAX el transformen en una espècie de cosa immersiva, que ho sàpigues. Faran una exposició d'Iniesta.
4: Perdona, però l'IMAX ja no era immersiu? O perquè una cosa immersiva decideixen fer-la més immersiva?
1: Això no t'ho puc contestar, segur que hi ha especialistes com en Jordi Celles que t'ho explica.
4: Si és una pel·lícula immersiva sobre Iniesta, hauràs de portar ulleres de sol perquè el color blanc perquè no t'enlluerni el color blanc d'Iniesta.
1: És exactament així.
4: Vale, pues justament el que a mi, si tu em dius com a entrepreneur, què és el que m'agradaria fer, una pel·lícula immersiva sobre Iniesta.
1: És una cosa divertida, ja es veu.
5: És una pena que el Jean-Paul hagi entrat perquè el tema aquest del tribunal estava quedant claríssim.
1: Bueno, en tot cas, tu el que volies ser és jurat popular.
0: Sí, sí, jo us ho acabaré d'explicar. Fem una cosa, per saber com acabarà aquest tema, truquem al TSJC.
5: Aviam qui l'agafa.
0: Aviam qui l'agafa. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ens ho aclariran de manera planera.
9: Hola, buenos días, gracias por llamar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TSJC, si quieres ser atendida en español, pulse 1, si quieres ser atendida en castellano, pulse 2.
0: Home, español y castellà, jo vull que m'atenguin en català, és per això que pago impostos i...
9: Si quieres ser atendido en catalán, pulse el botón de colgar.
0: Què dius?
9: No moleste más.
0: No, home, que, escolti, estic trucant al TSJC, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i m'haurien d'atendre en català.
9: Modo catalán activado. All bons dies. Gràcies per llamar. Digui'm vostè. Trinqui la por.
0: Trinqui. Però, a veure, un moment. Escolti, no cal fer aquesta caricatura. A més, jo trucava perquè m'expliquessin per què aquest tribunal català on vostè treballa es nega a amnistiar a Jové i Salvador malgrat la sentència del TJUE.
9: Un segundo, ¿por quién pregunta?
0: Per dues persones que haurien de ser amnistiades, Lluís Salvador...
9: Un momentito, no vaya tan rápido que estoy escribiendo en el ordenador.
0: Ja, sí, però... Un moment.
9: Vamos
0: però és que...
9: a ver...
0: Sí. Hola?
9: Dígame.
0: Sí, ha trobat alguna resposta pel cas Salvador i Jové?
9: No sé de qué me habla. Yo estoy en Wallapop revendiendo mi entrada del concierto de Aitana en el Palau Sant Jordi por 300 euros.
0: Pero señora, yo le había preguntado...
9: ¿Le interesa? Es para el sábado.
0: No, es que no le estoy parlando de eso.
9: ¿400 euros?
0: No, que yo voy para el Cas Salvador, no d'Aitana. Salvador, Jové.
9: Pues no le puedo decir nada hasta que el Tribunal Europeo decida. Mire, le paso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No cuelgue.
0: Ya, pero sí.
10: Por eso se oye este refrán que...
0: A veure...
9: Hola, buenos días. Ha llamado usted al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Le atiende Soraida? ¿En qué puedo ayudarle?
0: Una cosa, ¿vostè també es diu Soraida?
9: Sí, hay más de una Soraida en el mundo.
0: No, ja, però segur que això és el Tribunal de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
9: Sí, el Tribunal de Estrasburgo, sí.
0: No, el Tribunal d'Estrasburg és un altre tribunal europeu. És el, és el dels drets humans.
9: Bueno, todo es de la Unión Europea.
0: Sí,
9: ¿no?
0: ya. Pero el TEDH no depende de la Unión Europea.
11: El típico catalán sabe lo todo.
0: A ver,
9: What do you want?
0: ¿Eh?
9: So, tell me what you want, what you really, really want.
0: I want to No! Escolti, sap què diran el Tribunal de la Unió Europea respecte a la decisió del Tribunal Català de no amnistiar Jové i Salvador?
9: Pues si fuera por mí, les caerían 25 años de cárcel ya. Porque estos dos dilapidaron dinero público. Mire, mejor le paso con el Tribunal de Cuentas.
0: Pues escolti, a veure... Aquí,
9: por favor, haga como Wojciech Szczęsny, el portero suplente del Barça.
0: ¿Qué de fe?
9: No se retire.
0: Va, sí.

0: Pell de gallina, també. És l'himne d'Espanya amb lletra de Marta Sánchez.
1: Hola, buenos días. ¿Ha llamado usted al Tribunal de Cuentas?
0: Vostè un altre cop, Zoraida, no?
1: No. Le atiende Zuleida.
0: Sí, home, ja.
1: ¿En qué puedo ayudarle?
0: Mire, he trucat primer al TS, al TJ, he trucat aquí, a Catalunya, en principi.
1: Deme una letra, pido consonante.
0: TSJC, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: No hay vocales.
0: No.
1: TSJC, no. Sí, l'han llamado usted, sí.
0: Sí, després m'han passat amb el TJUE.
1: Sí.
0: I ara m'han dit que le paso con el Tribunal de Cuentas.
1: ¿Y a mí qué me cuentas?
0: Hòstia, serà molt difícil. I no és tan complicat, la veritat. Només vull que m'aclareixin el cas de Lluís Salvador i Josep Maria Jové, si és que hi ha una explicació, perquè podria ser l'explicació de sempre. Que és
1: de
0: que
1: quién?
0: Hi ha una just...
1: De quién?
0: De quién? De Josep Maria Jové.
2: I Lluís Salvador.
0: Lluís Salvador i Josep Maria Jové.
1: Lluís?
0: No,
1: Lluís. Salvador... Joder. Y José, María y Javier, que esa es una canción de Amaral. Son mis amigos.
0: Sí.
1: Y en la calle pasábamos las horas.
0: Bueno, això és que hi havia molta crisi. Són els dos exalcàrrecs acusats de malversació per organitzar el referèndum del 1er d'octubre, que segons la justícia europea...
1: 4, 6, 8, 10...
0: Soleida,
1: 12,
0: què fa?
1: 14, contando. ¿Ha llamado usted al Tribunal de Cuentas? Aquí nos pasamos el día contando.
0: No,
1: 14, 16, 18...
0: ¿Pero qué contan?
1: 20, los años de cárcel que les caerán a estos dos por la malversación, ¿eh? Que sí, pregunta usted.
0: Sí. 20, bueno, es inútil.
1: 20,
0: 20, la seva. Alex, penja.
1: 28,
0: penja, sisplau. Penja.
1: 30,
0: no, no, penja de debò.
1: 32, 34, 36...
0: Farem, què? Farem una cosa? No, no, no. L'ella canviarà de tema, si voleu. Sí. Una cosa, perdoni. Senyora, hola, me sent? És que està dient tots els números de pi, eh? Això és superinteressant.
2: Vols callar? Després de 42?
0: A Zuleida. Ha penjat, eh? I ara passem d'Europa als Estats Units perquè hem de parlar d'una tendència en auge entre els joves dels Estats Units.
2: Sí.
0: Una cosa, tractant-se dels Estats Units, em jugo una cama que té a veure amb arrebossats, sucre o alcohol.
2: Doncs
0: als Estats Units totes les modes tenen a veure amb això.
2: Podria ser.
3: Eh? No va gaire desencaminat. No.
0: A veure si ho endevino. Han agafat la xocolata de Dubai...
4: Oh! No. Nenes!
0: A veure, un moment.
4: Quin gran invent, eh? Okay. Després del foc...
0: Sí, home, sí.
4: Ja vindria la xocolata de Dubai. La xocolata de Dubai, clar, sense el foc no la pots fer. Perquè s'ha de fondre primer la xocolata.
3: Bueno, és a dir, dels grans invents de la història de la humanitat hi ha el foc, xocolata de Dubai i després hi ha la roda. No?
5: La roda tercera.
4: Bueno, la roda no m'importa perquè jo no condueixo, no sé.
0: No, clar.
4: Tot el que té rodes a mi no m'importa.
5: Una cosa, i si no s'hagués inventat la roda no s'hagués inventat el volant tampoc, no? Pregunto. O sigui, no hagués tingut cap sentit inventar el volant abans que la roda, perquè, clar, què adreces, què dirigeixes, que... on vas?
3: De fet, el volant, no en tinc ni idea, però sembla un invent bastant modern.
5: No,
4: però... Ho veieu o no? Una dona que treu un tema que ens interessa a totes, que és la xocolata, eh? Ja s'han de posar ells a parlar de cotxes, el volant i la roda... Doncs pues no, senyor, parlem de la xocolata de Dubai.
3: Però xocolata de Dubai...
4: Parlem del pistatxo.
0: No.
4: Eh?
0: No.
5: Pistatxet.
0: El pistatxo,
5: el pistatxet que no desapareix, eh?
0: Què vol dir que no desapareix?
5: Al contrari de tot, tu vas a qualsevol restaurant,
0: sí.
5: Tots els plats porten pistatxo.
0: Jo no sé quin restaurant.
4: Sí, però no en digueu pistatxo.
0: No?
4: En digueu festuc, festuc.
0: No, hi ha festuc i hi ha pistatxo. Bueno, no, festuc i pistatxo és el mateix. Sí, com sigui, què és el que li agrada?
4: Xocolata de Dubai. M'agrada la xocolata i m'agrada Dubai. A Dubai no hi he estat mai, però hi va anar la Consolín.
0: Ah, sí, va anar a Dubai.
4: Bueno, va anar la Consolín amb la Conchitín. I em va dir, escolta, preciós, tenen aire condicionat al carrer. Sí, com, pues això ho hem d'anar a veure, amb la calorada que ha fet aquí.
0: Però és un dispet,
4: a veure
0: això.
4: Si ho porten aquí, aquest invent.
0: Però
4: després de la xocolata de Dubai,
0: sí.
4: Jo crec que l'aire condicionat exterior és dels grans invents de la humanitat.
0: Sí? Bueno.
4: Sí. És com,
3: sense bueno, el foc tampoc no s'hauria inventat, perquè no caldria refredar res.
4: Bueno, és que, escolta'm, jo li vaig dir a la Conchitín, dic, escolta'm, però defineix-m'ho.
0: El què?
4: Defineix-m'ho en una frase, Dubai. No?
0: Dubai,
4: perquè la veia tan il·lusionada, sí. Dic, aviam, que m'entrin ganes a mi també d'anar. I em va dir, Angelines, hi has d'anar.
0: Sí?
4: Dubai
0: sí.
4: És com el Corte Inglés, però un gran.
0: Però ja és gran, no?
4: Hi ha aire condicionat i escales mecàniques.
0: I això és Dubai,
4: per
0: no?
4: tot arreu.
0: Molt bé, doncs jo crec que la gent de Dubai estarà contentíssima d'aquesta promoció. La gent
3: ara,
0: estarà
3: ara que
0: no estan
3: sentint. Bé, ja és la tarda, ja.
0: Bueno, que... doncs moltes gràcies. El que estàvem parlant és... no me'n recordo del que estàvem
3: no,
0: parlant.
3: No, l'avi estava... Sí. Estàvem dient que hem de parlar als Estats Units de, per una tendència a auge entre els joves. Exacte. I vostè deia que això...
4: S'ha anat cap a l'alimentació, vostè.
3: Sí, sí, sí. Vostè sí. deia que tenia segur que veure alguna cosa amb,
0: sucre, amb sucre, amb alcohol, amb arrebossat...
3: I hem dit que no anava desencaminat amb el tema.
0: A veure si endevino de què va aquesta nova moda. Han agafat la xocolata de Dubai, l'han arrebossat i fan el challenge de ficar-se-la pel cul i pujar-ho al TikTok.
4: Avi, avi, no.
0: Perquè ja m'imagino els titulars dels mitjans. Què? La nova moda entre els joves. Entra pel cul i surt per la boca.
4: No, avi.
0: Fa el circuit invers.
4: No va així, no, no, no va així.
0: Bueno, doncs, això, doncs si no va així, preguntem a la gent.
4: De què voleu que parlem? De,
0: no, no, preguntem a la gent de què anava aquesta tendència. Arrebossat, sucre o alcohol?
4: Què prefereix? Quina és la pregunta, avi?
0: No, qui cregui que la moda té a veure amb arrebossats, que aplaudeixi. Una persona. Un fan de l'arrebossat.
3: Josep Maria Arrebossat.
0: Senyor Arrebossat.
4: Doncs ben bona que és la petxuga arrebossada, nen. Sí, vine a casa, sí. que avui em faig per dinar.
0: La moda no...
4: La petxuga arrebossada sempre sí. té... Que aplaudeixi. Que soluciona un àpat.
0: Que aplaudeixi.
4: Jo la tinc congelada, eh? Ja li demano, vaig a la carnisseria que me la faci, la Isabel.
0: Un dia faré la prova de deixar-la continuar. Aviam on arriba. Petxuga arrebossada.
4: No res, petxuga arrebossada. Vull dir, vaig allà a la carnissera, la Isabel. Dic, escolta, sí. Isabel, petxuga. Ja saps. Ella, sí. pràcticament amb la mirada, ja ens entenem. Jo la miro i sense dir-li res em fa...
0: Res.
4: Petxuga?
0: Sí.
4: Eh? I ja li faig així amb el cap. Sí. Com a molt faig una afirmació nasal.
0: Sí, o sigui, faig... la qüestió és...
6: No es parla, la qüestió és no parlar.
0: No.
4: I llavors ella em diu, Angelines, com sempre?
0: Sí.
4: I jo li dic, fineta.
0: Sí. Fineta.
4: Va dir, la petxuga fina.
0: El pit, eh? I del pit fa com...
4: No, del pit no, de la petxuga. El de la petxuga és el que m'agrada, a mi no, no.
0: Sí, no, però el pit o la cuixa, si és que no té gaire
3: el
0: cosa
3: pit,
0: més...
3: Pit i petxuga.
0: I a l'hora de cuinar-la i de rebossar-la, sí. Com ho fa?
4: No, no, no, no. No. És una bona pregunta.
0: Ja ho sé,
4: és
0: ho
4: una
0: sé.
4: Bona pregunta.
0: Ho sé, perquè primer ou, primer ou.
4: Primer ou?
0: Per arrebossat, o primer per arrebossat, després ou, i després torna el per arrebossat. Aquí jo sé que estic obrint un meló, sé que estic sent polèmic, sé que...
4: A veure, dóna'm el micròfon.
0: Potser si parléssim de Ceuta no estaríem entrant en cap jardí, però això sí...
4: Aquí sí, aquí sí, dóna'm el micròfon, Noelia, per favor. Jardí. Tira'm-el, que
0: el procés agafo. De l'arrebossat... Jo...
4: Hola? Sí. Hola, sí,
0: ara
4: funciona.
0: Ja té, ara ja té un micròfon i on va?
4: Deixa vaig a preguntar perquè això no t'ho puc respondre jo.
0: No?
4: Una dona d'aquí del públic, algú que es fa cara de cuinera.
0: A veure, fa cara de cuinera, és molt arriscat també. Ostres, la típica... Bueno, que...
3: També li agraden les ostres.
4: Com s'ha de rebossar la petxuga?
0: O com la rebosses tu?
6: Primer ou i després la rebossar.
0: Ja. Bueno,
4: justament el que t'anava a dir jo.
0: No és com ho faig jo i no m'interessa. Hi ha algú que faci primer pa, després ou i després un altre cop pa, no?
4: Un
0: no.
4: home, eh? Sí. Un home
0: no,
4: dient-te la teva, no. Explicant-te a tu que has estat arrebossant tota la santa vida.
0: No,
4: ara ve un home a explicar-te la seva recepta.
0: Potser ni tan sol...
4: A dir-te que encara és millor.
0: T'agrada cuinar? Cuines?
6: Sí.
4: Escolta,
6: sí.
4: No hi ha ningú al públic que rebossi, passi per l'ou, torni a rebossar. No veus que fas una cosa dues vegades?
0: Sí, clar.
4: Clar, i no et dona pistes de que potser no ho estàs fent del tot bé? Si has de fer una cosa dues vegades?
0: No, però jo crec que un dia vaig llegir que anava així...
4: Tu quan bulls pasta?
0: Sí.
4: Bulls la pasta, després la refredes i la tornes a bullir? No, oi? Aquí algú falla.
0: La bullo, això per començar...
4: Ara ens explicarà com bulla pasta, ara com s'ha de bullir. Fulla de llaurer?
0: No,
4: anem malament.
3: Qualsevol cosa que afegeixi a l'aigua que no sigui sal, vindrà un italià i li trencarà les cames. No, ja està.
0: Farem una cosa, anirem a publicitat, arreglarem...
4: Ara canvia de tema. Ara canvia de tema.
0: Hem arribat al cap del carrer i tornem parlarem amb mossèn Papiol. I parlarem de begudes...
4: I amb mi també.
0: I parlarem de la pollastra arrebossat.
4: Bueno, home, clar.
7: Perico dels bons.
0: No, sisplau, més pobresa, no.
7: Bon dependentistes podrits.
0: És la competència?
4: Sí.
7: Amb els Oscars. De dilluns a divendres.
8: RAC1. Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
8: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: Si vols fer la compra, ve a Tanacar. Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
12: Barcelona 2017.
13: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
14: S'ha activat l'operació Cronos.
15: Busquem el conductor.
12: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
16: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
17: Mossos d'Esquadra!
12: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
18: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
19: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
20: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
21: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
20: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
21: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
22: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet.